0: i despistat, però ell també...
1: Estiapellà.
0: Correcte.
1: Estiapellà.
0: Pedagog mallorquí, és a dir, ell és llicenciat en Filosofia, Lletres de, i Ciències de l'Educació, eh? Que cada setmana que parla molt de l'educació, també.
1: Sí, jo sempre havia sentit a dir que els capellans estudiaven molt i serà vera.
0: I una però cosa...
2: Jo t'ho diria, estudiar especialment sa vida.
0: M'agrada, perquè ell ja...
1: Ja m'ho ja has entrat sense donar-li bon
0: no,
1: dia.
0: Encara no han dit el nom, però...
2: Quin desastre!
0: Una altra pista, no passa res. Serà fill predilecte de Vilafranca.
1: Hombre!
0: Aquest mes de setembre, d'aquí un parell de dies, dia de 9 de setembre. Vinga, va, li poden dir hola, perquè ja han posat fins i tot un bocinet de sa seva bou. Avui...
1: Li han fet, hem de dir que li han fet 1.000 entrevistes i una, i el format d'entrevista que he pensat fer en aquesta introducció d'avui és especialment particular, perquè avui li faré una entrevista com si fos la primera entrevista.
0: M'agrada.
1: Perquè molta de gent li fa entrevistes ja sabent què és i qui és, però no recorda el què i el com va començar tot.
0: I doncs, antes de que torni a xerrar, veus, encara... M'encanta, perquè això és directe.
1: Exacte.
0: Avui, a l'Entre tu i jo, tenim amb tots nosaltres Tomeu Català.
3: Entre tu i jo.

0: Així és, avui tenim amb tots nosaltres en Antomeu Quedadà, com dèiem, fundador de Projecte Home Balears, i capellà, i filòleg, no, com era, Juan, què m'has dit? Que filòleg? No.
1: Digues persona.
0: Persona. Persona amb moltes de coses.
1: Exacte.
0: Antomeu Quedadà, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Com estàs?
1: Jo, de meravella, no?
0: Jo t'admir i pens per on puc començar. I avui, ho deia jo ara fa un moment, t'avui fer una entrevista com si fos el principi de tot.
1: Bueno.
0: Jo fa 30 i pico d'anys llargs que me dedico a aquesta professió. Projecte Home acaba de complir 39 anys que se diu aviat. Quantes persones han sortit ben parades d'aquest Projecte Home? Quantes persones s'han salvades gràcies al Projecte Home? Però jo vull saber d'Antomeu Quedadà com inventa un projecte i si se pensava mai que agafaria aquestes dimensions que ha agafat el Projecte Home.
1: Bueno, primer de tot, inventar com a tal, no vaig inventar res, o sigui, hi havia un problema, davant d'aquest problema vos demanen que facin qualque cosa, me demanen que facin qualque cosa.
0: Qui t'ho demana?
1: Bueno, el Consell de Salut, que era en Biel Oliver, i el bisbe de Mallorca, que era en Teodor Úbeda.
0: Hombre.
1: Que fessin qualque cosa. En aquell moment deien en contra de la drogadicció. Avui dia no diríem en contra de, sinó a favor de les persones que tenen aquest problema.
0: Okay.
1: Però és igual. En aquell moment, en lloc de tot d'una donar una resposta, el que vaig intentar, i varen fer un bon grup de persones del món de la salut, de l'educació, de lo social. Durant un any vos reuníem almenys cada setmana per veure quin tipus de respostes hi havia en el món davant d'aquest problema. Claro, els promotors, entre cometes, tant en Biel com en Don Teodor, el que volien és que donéssim una resposta tot d'una.
0: Acció.
1: Dir, no, abans de l'acció, pensem què fer i quina línia i quina direcció que fem. En aquell moment vàrem veure molt clar que hi havia dues grans línies de respostes. Una línia, jo diria, molt medicalitzada, molt biologicista, en què, davant d'un problema d'addicció a substàncies, donem un altre tipus de substàncies que equilibri. I això era un tipus de resposta. I hi havia un altre tipus de
0: resposta. Que és la gran resposta que donen les clíniques.
1: Sí, exacte. O sigui, a dins del món hi ha aquestes dues grans línies. Jo record que posteriorment, molts anys després, a la primera reunió que varen tenir les ONGs, 300 ONGs de tot el món, d'Espanya només eren nosaltres, a la ONU, clar, hi havia aquesta línia perquè té totes les farmacèutiques darrere, apoyant, donant molt d'obvés. Nosaltres no hem tingut aquesta línia. Vos han provocat moltes vegades a nivell econòmic, però ho hem tingut molt clar. Perquè creiem que lo important de la persona amb problemes d'addicció no és la substància ni l'addicció, sinó la persona. I per tant, la persona és vera que és biologia, però també és psicologia, és tot lo social, tot el que això suposa, som una persona total, global. I per tant, el tipus de resposta va envolure molt clar que havia de ser a nivell biopsicosocial.
0: I això traduït en el cristià, què vol dir?
1: Bueno, traduït en el cristià vol dir que la resposta que poguessin donar era una resposta, primer de tot, en què la persona que venia havia de començar a ser protagonista de la seva rehabilitació. Nosaltres podem donar un suport, uns instruments terapèutics, una ajuda, però que el protagonista principal de la rehabilitació és la persona com a tal, que quan comença a ser protagonista deixa de ser addicte. I això és clau. Dit amb altres paraules, i això que va suposar? Varen veure que hi havia pel món d'això dins aquesta línia de respostes, varen veure que començava a Itàlia un tipus de programa a dins aquesta línia, supervisat i suportat per uns americans d'Atop Village, de Nova York, i per Moviment de Comunitat Terapèutica Internacional, i començaven, n'apreníem, ells, i van dir, per què nosaltres també no n'aprenim amb ells? I va començar així.
0: Com van ser aquelles primeres passes?
1: Bueno, acabonants. Bueno, fabuloses, amb moltíssima de por, amb moltíssimes ganes.
0: Però com se compagina por i ganes?
1: Bueno, a sentir. A sentir, o sigui, primer de tot, vàrem haver d'aprendre que ajudar a recuperar no era des d'una actitud paternalista o des d'una actitud, diríem, de professional que està per amunt de tot i que te dona unes receptes i tu fas el que sigui. Al cap i la fi, la rehabilitació no és només per unes persones concretes, els addictes, sinó per tota persona, perquè al cap i al fi se vos convida a ser més persona. Quan tens més persona, el problema no és la lluita contra la droga, ni contra les drogues, sinó a favor de la persona. Tu, com més persona ets, deixa't de guantos i deixa't de perdaleries.
0: Aquells primers dies, cercar un local, les primeres persones, com te deriven les primeres persones, com feis escribatge, tot això com va ser?
1: Mira, el primer equip que varen tenir durant un any, que vos reuníem cada any, cada setmana, quan varen saber que havien de sortir a fora per aprendre, claro, un psiquiatre o un psicòleg o un pedagog, o bé, jo ja sé bastant. No, no sabem suficient. Haver estudiat una carrera és molt important com una base cultural ampla, però no suficient per afrontar aquest problema i per treballar a nivell de drogodependències, nosaltres pensem. I, a més, m'havien convençut d'això. O sigui, jo la primera passa que me varen fer és convençar-me que la formació era clau. No bastava en el que havíem estudiat a la universitat, era important aprendre algo específic a toc per això. I era el que vàrem fer, tot un procés de formació.
0: Encara te recordes...
1: Sí. I te diré, i el primer equip, tots menys un, per un motiu o per l'altre, tothom m'anava dient, mira, jo tinc aquest problema i no convé sortir de Mallorca, jo no, tal. Vaig quedar més tot sol que la una. I això és molt seriò i molt fotut. Per tant, tornar a cercar un altre equip, unes altres persones que vulgui
0: fer... Però
1: aquest
0: projecte home no va néixer a Mallorca.
1: Nosaltres vàrem aprendre d'Itàlia.
0: D'Itàlia?
1: D'Itàlia. Jo, com t'he dit, Itàlia, un programa que se deia Progetto Homo, començat, diríem, per un grup d'italians i supervisat per uns americans, d'Atop Village.
0: I a on vareu començar aquest projecte?
1: Bueno, a Roma, nosaltres ho vàrem aprendre d'allà, no?
0: Allà a Roma.
1: Sí. Bueno, jo, l'aprenentatge, primer de tot, jo me'n recordo, ja que parlant de coses molt antigues, quan me vaig veure en el supervisor americà, era l'estiu, era un tio quadrat, Toni Gelormino, me'n recordo perfectament, no?
0: Li sortien, brevons.
1: Sí, bueno, li sortien els bíceps i tal, no? I me diu, tu coneixes el projecte, el que vol fer? Dic, sí, he llegit tot el que he publicat. I, a més, era vera. He llegit tot el que havien publicat. Dic, a llegir servei de molt poc. Si tu vols fer i crear el projecte Home a Mallorca, ves a Comunitat Terapèutica, viu un grapat de mesos i després en parlem.
0: Diguéssim que la formació va ser a Roma, va ser a Itàlia. Ara vull saber l'aterratge a Mallorca.
1: Bueno, l'aterratge després d'un any de
0: vaivens,
1: l'aterratge aquí era cada vegada que venia, cada 2-3 mesos, me trobava en diaris que deien mort per sobredosis i en Tomeu que se forma a fora.
0: Quins anys eren, això?
1: 85, 86.
0: Ah, pleno apogeo de
1: la mort de sobredosis,
0: heroïna,
1: sida, etc. No? I cercar un equip, cercar gent que més o manco de qualque manera vora apoyar, cercar un lloc que no eren més per veïnats, normalment.
0: Claro.
1: No eren més.
0: Ningú volia tenir drogadictes a la barca seva.
1: Exacte. Perquè la drogadicta, per ells, era...
0: sinònim de lladre.
1: De lladre.
0: De mala persona.
1: Mala persona, de robos, de malalties, etc. No? Però, bueno, o sigui, varen començar, primer de tot, en el terreno. Les monges vos van ajudar moltíssim. Hi havia una infermera que va fer una feinada anant casa per casa, que això no suposarà cap problema, que no suposarà cap problema. Sí, però, en fi, cada vegada que venia d'allà, en totes les crisis que suposava la formació personal, interior personal, després havies de trobar un puesto. Sort que vos van ajudar, hi va haver molta gent que vos va ajudar, és vera que molta gent vos va negar, de principi. Però, bueno, recordant històries.
0: Aquells primers ingressats, com les recordes?
1: Bueno, record que el primer dia que vam obrir el centre, pensa que mentre l'equip s'estava formant per fora, jo anava visitant escoles, grups de persones, jutges, fiscals, tota classe de persones, intentant explicar que volíem fer el projecte HOMO.
0: Okay.
1: Que consistiria en això, en això, en això. Te diré com a anècdota, un dia que vaig anar a veure el degà de jutges, el degà, li dic, mira, volem fer això, això, això, això i tal. I tu creus el que dius? I dic, sí. I doncs, mira, aquí de fora tenc un al·lot que el tenc que ficar a la presó. Si creus en això, el tan dur que té, i te responsabilitzes d'ell.
0: Què dius?
1: Què dius? Això?
0: Per dius.
1: I vaig quedar de pedra, perquè, claro, era un al·lot d'Inca, concretament, no?
0: Te recordes?
1: I tant. O...
0: com si fos avui.
1: Sí, i tant. I vaig dir, d'acord, vale.
0: El mateix.
1: I el crida i em venduc cap a casa nostra.
0: Què dius?
1: T'imagines tu, mo mare...
0: quan te va veure entrar... Bueno,
1: estàs loco, estàs beneit, t'has perdut el cap, no sé quantes
0: coses... quan hi tenies tu aquí?
1: Bueno, posa, fa quasi 40 anys, en tenc 85.
0: I jo hi tenies 45.
1: Sí, exacte.
2: Jo fa un any.
0: 46.
1: Eh?
0: 46.
2: Jo fa un anyet.
0: 45-46 anyets.
1: Ai, que bo.
0: Clar, tenies ta mare viva,
1: sí.
0: plena joventut...
1: Claro, i era un altre món. I claro, i la pregunta que m'has fet era els primers. El primer va ser aquest. I va durar un període de mesos. De fet, varen fer un camp d'estiu a les Sitjoles, varen fer la paret, una paret que varen fer i permaneix encara la paret i és recta, o sigui, una paret de 80 centímetres.
0: Total. De paret seca?
1: No, la paret seca només va ser centrada, que va ser paret seca. L'altre era de cantons,
0: de cantons.
1: No, normal nostres, sí, de maresos, sí, sí. De maresos, no? Per fer un signe de tancar la finca, no?
0: I això ho va fer ell?
1: No, ho varen fer ell amb molt de nosaltres. Hi havia, vaja, varen fer un camp d'estiu d'estudiants, estudiant de cou, i per tant el lot de 17-18 anys, o sigui...
0: Ja me diràs.
1: Però bueno, una feinada, varen fer molta feina, i permaneix, després de 40 anys, aquesta paret.
0: Està dreta.
1: Encara està dreta. Bueno, varen estar aquests mesos, ell venia per tot allà on anava, imagina't anar a visitar, no sé, ell, jo, perquè responsable era jo, no? Però, de fet, el dia que vàrem obrir, que ja havíem, ho havíem comunicat, ho havíem dit, vàrem venir 12 persones.
0: 12 persones.
1: El primer dia. Impressionant.
0: 12 persones i t'hi ha ingressat-se. Què dius?
1: Sí, 12.
0: Em sap que m'havien vingut a veure l'acte
1: d'obertura. No, res d'obertura. No, nosaltres estàvem reunits i amb això veuen... Carai, tu, veuen... Bueno, ara veurem qui li fa la primera entrevista de l'equip, no? En ve un altre, 12.
0: Tots amb problemes d'heroïna.
1: Sí, imagina. Sí, en aquell moment d'heroïna, no? No, impressionant, o sigui...
0: Has tingut contacte amb aquelles primeres persones?
1: Bueno, jo te diré que l'altre dia deu fer dues o tres o quatre setmanes, no?
0: Sí.
1: Me varen convidar a dinar els que varen ser els primers terapeutes, un grup dels primers terapeutes, en les primeres altes terapèutiques.
0: Què dius, que guapo.
1: Impressionant, impressionant.
0: Clar, ja deuen ser gent major.
1: Ja retirada, eh?
0: Retirats.
1: Ja majorat. Després de quasi 40 anys.
0: Com se senten aquestes persones després de 40 anys d'haver passat per aquesta situació tan... anòmala i tan negativa per cos humà com et la drogadicció.
1: Hombre, això ho hauries de demanar a ells, però jo puc dir, perquè jo ho he demanat moltes vegades, no? Però... aquí hi ha dues...
0: Els deixa petjada?
1: Aquí hi ha dues coses molt clares. Petjada claríssim, perquè, per exemple, del grup que hi havia, cap beu res d'alcohol.
0: Que bo.
1: Per exemple.
0: Que bo.
1: Per exemple, no?
0: Ja s'ha quedat marcat de per vida.
1: Això no me convé. No vull jugar en coses d'aquestes. I per altra part, també és vera que hi ha moltes coses que les han oblidades, per sort. Després de 40 anys, o sigui, allò va ser molt intens, molt dur, molt cru, però també molt cordial, d'aquesta doble cosa, no? I de fet, me record que es qui queda de... Perquè la primera alta va morir, de sida, els tres primers. Va morir de sida, però es qui queda després, que és la primera alta viva, me deia això, o sigui... I després me va dir, mira, jo vaig tenir la gran sort que quan vaig sortir del projecte m'agradava cantar i vaig cantar a la coral universitària i me va ajudar molt. O sigui, troba-te un bon grup de gent positiva que, vaja, normal, que t'ajuda a normalitzar la teva vida, me deia això, aquest lot.
2: I comentaves això de que s'havien oblidat o no es recordaven,
1: sí,
2: no, aquests mal moments. Clar, la memòria és selectiva. I part del procés d'eliminar tot allò que no volen també pot ser, no?, fer aquesta KitKat o...
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I dir, no, això no ho vull, tampoc ho vull recordar, perquè avui som una altra... Ara, avui en dia, som una altra persona, no? I com
1: total,
2: que som una altra persona,
1: total,
2: me present com som. I allò va ser una etapa anterior. Que aquesta gent pugui arribar a fer aquest procés, i d'una forma tan guapa, no?, d'aquests primers que varen tenir aquesta addicció, això, i a més que arriben a grans, si arriben a grans, per tant, té un èxit darrere. Això demostra que aquesta feina que vares fer tu ha funcionat. Això és la demostració de que ha funcionat.
0: I que t'anaves de sentir superorgullós.
2: Sí.
1: Jo estic orgullós de lo que vaig fer i de lo que varen fer. Per què? Perquè és vera que quan fas una cosa l'has de fer tu. I l'has,
0: sí,
1: de fer,
0: no,
1: com a protagonista. Però mai tot sol. I nosaltres vàrem tenir la gran sort, i hem tingut la gran sort en el projecte, inclús ara, que els equips, la majoria d'equips, tenen molt clar el per què estan allà on estan i fan el que fan. Hi ha una paraula que nosaltres repetim molt i és paciència terapèutica. Claro, per ser terapeuta és important que siguis pacient, però no per dalt, perdona,
0: sí. No,
1: atontat, no, sí. D'un benismo barato, no emperdalat, sinó paciència, però terapèutica, que empeny constantment a l'altre a que sigui el que realment pot ser. No ho deixes fer, sinó acceptes la realitat, però dins aquesta realitat hi ha la possibilitat de canvi, i es empeny en aquest canvi. No sé si estem massa ràpid o no.
0: No. T'escoltava atentament per entendre cada una de les teves paraules. Després de 39 anys i veure el monstre en què s'ha convertit Projecte Homo ara, tot demanava en el principi i ha arribat el moment de contestar-ho. T'ho pensaves mai?
1: Mai. Absolutament. A més, o sigui, nosaltres també fem una cosa petiteta de resposta a un grapat de persones. Claro,
0: què t'ha de el Bible mentrestant? Com, quan començava a funcionar?
1: Tenia guante, perquè supos que no me devia entendre molt, tampoc, no?
0: Exacte.
1: Sí, però tenia guante, teníem el seu suport, ell venia molt, coneixia moltes projectes directament, no? Coneixia una fase i l'altra fase i tal i qual. O sigui, ell no només tenia el seu suport, sinó la seva estimació.
0: I ara, com deia, aquest monstre que és Projecte Homo, un monstre bo, evidentment, que se'n cuida de moltes de persones i que jo ho segueixo per Facebook i veig aquestes etiquetes que entren dins la urna, ho he aconseguit.
1: Sí.
0: Són moltes, les urnes estan plenes d'etiquetes.
1: I pensa que van començar a fer les urnes a partir de la nova...
0: Bueno, perquè la gent que mos escolti i entengui que això de les urnes Quantmi és una urna transparent que quan un pacient rep l'alta terapèutica de Projecte Homo, fica allà dins una etiqueta, un paperet, allà on posa ho he aconseguit. I és un mes que entra dins aquesta urna i la urna està ja... plena de papers.
1: Però pensa que és de fa dos dies.
0: Sí, perquè això perquè és un invent...
1: És un invent des de la nova seu. Hi va haver un amic que va dir per què no feis això? Dic, però ho hem fet. Però és des de la nova seu. És vera que nosaltres, les altres, les tenim totes... Vaja, totes papeleo ho tenim molt clar, no? Però és molt guapo, és un signe molt guapo. Pensa que en aquest moment hi ha més de 1.000 persones que estan fent qualque programa del projecte.
0: 1.000 persones?
1: 1.000 i pico. 1.070, 1.000 tal.
0: Com se du això?
1: Mira, se du perquè tu has parlat d'un monstruo i ten en compte que el projecte pot aparentar un monstruo gros, no? Enorme, però bàsicament són equips i programes petits, a fi de que sigui molt personalitzat tot.

0: Sostenim...
1: Perquè, clar, dius, ha d'estar format, ha d'estar preparat, no, però de ple i de ple.
0: Però t'explic, no? El primer, diríem, el primer programa nostre, és l'unitat de diagnòstic.
1: Ok.
0: Ve una persona i diu, mira, jo tinc aquest problema, què puc fer davant d'això? Si tenim respostes, se li dona l'orientació, creient que te convé aquest programa, aquest altre o aquest altre. Si no en tenim, ja és una alerta. Torna a venir un altre en el mateix problema, doble alerta. I quan això se repeteix, començam a posar un equip en marxa perquè estudia aquest problema. Aquí i fora d'aquí. I per ventura d'escat de mig any, no som molt... Són ràpids, però no són massa ràpids, no? Anem piano-piano, no? O sigui, intentem crear aquell programa adequat per allò.
1: Quantes persones s'han donat d'alta?
0: No ho sé. Posa molt de mils, però no ho sé.
1: Perquè en aquest moment no ho sé. Anys...
0: Són molts.
1: No donis compte.
0: Sí, crec que sí, però com que jo ara ja estic... fora de...
1: De retirada.
0: De retirada, no? I els papers i els números i això m'estim més que ho duguin els altres.
1: Anem a... Pallem un vot a sair i anem a s'avui. Aquesta setmana han conegut els resultats de l'informe PISA, allà on els alumnes, els nins... que eduquen en matemàtica, en aprenentatge lector... En definitiva, que les noves tecnologies estan fent moltíssim de mal. Hi ha les addiccions en els mòbils, addiccions a pantalles, addiccions a videojocs, addiccions a aplicacions... Vosaltres ja ho començàveu a conèixer, també, en això?
0: Sí, jo te diria un parell de coses respecte a això, no? Una cosa global respecte a l'informe PISA. Claro, a vegades l'escola ensenya coses i que l'alumne sàpiga coses. I a vegades s'avalua això. Jo ara no me fico en això, no? Però sí me fico en una cosa que per mi és clau. És important que l'alumne sigui cada vegada més persona, en capacitat més crítica, en capacitat de dir sí i de dir no. Ja no se tracta només de saber coses, sinó de tenir una actitud de vida davant sa vida, que sigui clara, que sigui, entre cometes, adulta. I això és clau.
2: Hi ha una cosa, Tomeu, que, clar, aquests joves, no, que varen néixer, jo què sé, l'any 2009, per exemple, sí, ja no han viscut el món sense un mòbil, no? Varen néixer i ja des del principi tenen un mòbil a sa mà. Clar, el mòbil té una cosa, que a través de xarxes socials, aquestes petites píndoles d'informació que te venen, a vegades fan que aquests joves no puguin prendre decisions. I quan dius lo de sa persona, clar, si tens un mòbil a sa mà, quasi t'obliguen a arrobegar allò que te volen vendre i no te deixen ser persona perquè no te deixen triar.
0: Te diré un parell de coses respecte a això. No només per el lot, sinó per tu i per jo, que som vell. Amb facilitat puc anar en el mòbil a cercar que ha fet, per exemple, ahir Espanya amb Austràlia, de baloncesto, per exemple, si no el vaig veure.
2: Sí.
0: O una notícia, si t'agrades de port, i si no, una altra història. Com som dueños nosaltres del mòbil?
1: Jo te demanaria una altra cosa. Com de dueños el mòbil de nosaltres, ja?
0: Aquí està escrit. Per tant, aprendre ser l'amo del mòbil, jo el duc dins la butxaca, no? Però té molt clar que el WhatsApp, jo el sol mirar a les 6:30 quan m'aixec. Si no tenc qualque cosa molt urgent, per ventura el migdia i el vespre.
2: És difícil fer això, que és això molt saludable, però és molt difícil.
1: Molt difícil.
0: Aquí està escrit, és difícil. Per tant, tot instrument, ja parlant de mòbil, tot instrument, és bo, és dolent, depèn de sus que hi fas.
1: Tot el que és

0: Pa amb excés és dolent.
1: No, i quan te domina? O sigui, si nosaltres tres estiguéssim plegats i estem parlant, què punyetera de fer el mòbil?
2: És que moltes vegades ha dit una cosa molt important. Quantes vegades... I antes jo deia...
0: Ara m'he sentit al·ludit, perquè els temps que fèiem aquesta entrevista, jo t'he mostrat el mòbil a tu, sí, d'un missatge que m'havia arribat a jo.
2: Sí.
0: O sigui, que mos domina el mòbil de qualsevol manera.
1: I això, mira, aprendre nosaltres se duenya del mòbil és clau. Quan no veig, ets addicte en el mòbil.
0: I,
1: per exemple. I per això sí que han hagut de crear programes per...
2: Edició en el mòbil.
1: Exacte.
0: Ja vos arriben casos d'edicions en el mòbil?
1: Sí, sí, claríssim.
0: I els ateneu?
1: També, també. Me'n record, ara que dius això, no ho feies ja...
0: Compte-me, anècdota, jo m'agraden, m'agraden.
1: 7 o 8 anys, deu fer 7 o 8 o 10 anys, no ho sé, o sigui...
0: Entre 7 i 10 anys.
1: Una nina ve, claro, havia pegat a sa mare,
0: escolta,
1: perquè li havia pres el mòbil. Però això, així de casos, no?
0: Un munté.
1: Un munté. I, claro... El mòbil era sap que era d'important per ella, no? Bé, i començam, i va ser la primera alta terapèutica que vàrem fer, perquè va superar tot un procés de creixement personal interior, gran, i el dia de l'alta terapèutica, jo abans, en el començament, en els 30 anys primers, jo donava totes les altes. Ara ja no en don cap, perquè ara estic...
0: Prejubilat.
1: Bueno,
0: prejubilat, sí, perquè no crec que te jubili de tot mai, d'això.
2: Fa 25 anys que està prejubilat.
1: Ai, quin desastre. Però, bueno, i va ser impressionant. Quan aquella nina de 19, 20 anys, devia tenir, no?
0: Ja me diràs, tu.
1: Donava les gràcies a sa mare i a son pare, perquè l'havien duit en el projecte i perquè varen sedús davant d'aquest problema. I l'abraçada que se van fer no té nom.
0: Jo ara t'ho vull demanar per una branca d'estigmatització que justament Projecte Homo tenia. I no sé si ja la té o no. Jo me recordo quan era jove, també. Jo he fet 51 anys ja. Em poso a dir que...
2: 51
0: ja. Idò. Posa a dir que jo tenia 25 o 30 anys. No, i que ell ha estat a Projecte Homo.
1: Sí.
0: Allò era...
1: Era una creu.
0: Una creu. Sí? Una creu per la societat.
2: Estava,
0: sí,
2: estigmatitzat, sí, no?
0: Totalment, per... totalment. Anar a Projecte Homo era anar a l'infern. Sí, sí, sí. A l'infern.
1: Mira, jo...
0: No tenies una resposta social, positiva... De, ha anat a Projecte Homo i se curarà. No. Fet, ha anat a Projecte Homo, és un drogata.
2: Com es que va ara un psiquiatre, un psicòleg, no? Això no està bé des cap.
0: Exacte.
2: I ja està.
1: Mira, aquí
0: com has superat aquesta història?
1: Aquí hi ha dues coses. Jo te diré. Nosaltres vos topàvem en que, per exemple, als Estats Units hi ha grups d'ets, drogadictes, alcohòlics, etc., amb un pes a dins la societat, sèrio. Dic, carai, tu, com és que aquí no ho podem fer? Com és que hi ha aquesta estigmatització tan forta? I, clar, vos preguntàvem, vàrem intentar fer cor d'això, però no vos ha acabat d'anar massa bé. O sigui, s'estima a era, i jo crec que en part, per desgràcia i equivocadament, encara és.
0: Encara?
1: Encara. Quan, de fet, hi ha moltíssimes experiències de gent professionalment ben situada que ha fet el projecte i està la mar de bé. Però com que no se sap, no queda estigmatitzat. Claro,
0: encara venen de mallat?
1: N'hi ha que sí. N'hi ha que donar sa cara a les costes. Quan, de fet, perquè, claro, l'estigmatització era... respecte en el yonqui puridor antic, no?
0: Antic, exacte.
1: Com si tot... Mira, descobrir que tenia un problema, no és cap problema, si no s'afronta. O sigui, si s'afronta, pues, se supera. Però descobrir que tenia un problema no passa res, perquè tot no tenim. I lo important és afrontar aquest problema. Això és difícil. És difícil i moltes vegades tenim una autodefensa tan tonta i ridícula que creiem que aquell ha fet això o l'altre. Quan, de fet, no miram el present. Per desgràcia.
0: Quina cosa, Juan Mía. Com és la societat? En el final, un s'atura a pensar i dius, realment som tan bàsics?
1: Mira, jo l'altre dia, deu fer 3 o 4 setmanes que dius això, no? Jo som de Vilafranca i vaig anar...
0: Fins de directe.
2: Que n'hem de parlar, d'això, de
0: sí.
2: Dia de nou.
0: Sí, mos queden 15 minuts. Sí, bueno,
1: deixa'm dir que, aquesta anècdota, perquè per mi...
2: Sí, tenim temps.
1: Vaig fer les obsequis perquè no podia anar al funeral, per les circumstàncies, i me'n vaig anar. I quan me n'anava, m'atura un home. I me diu, Tomeu, tu no em coneixes, som de la vila, però jo estic fent el programa Orobaixa a Manacor. Jo, sense voler, me va sortir de dins un carinyo especial per aquella persona i li vaig donar un abraç molt fort. Perquè, dic, sense voler el vaig estimar. Per què el vaig estimar? Perquè sabia el que li suposava afrontar aquest problema, l'afrontava, el lluitava i el superava. A dins la vida, aprendre a tenir bon cor per aquella persona que lluita, moltes vegades tenim judici.
0: I mal judici.
1: I mal judici.
0: I mal judici. Jami.
2: Jo també tinc interès en saber com ha evolucionat...
0: No volia demanar la part personal de Vilafranca i...
2: Sí. Sí, és vera, és que l'altre dia, l'altre dia vaig estar amb un senyor que tothom no el coneix molt, molta gent, que és en Tomeu Penya.
0: Exacte.
2: És un senyor que viu un arbre i menja sobrassada i fa cançons, però a part d'això, perquè l'altre dia xerrava amb ell i me contava això, no? Que li varen fer una escultura, una sorpresa, sí, que no esperava, a la seva plaça.
0: Un bust.
2: Primer de tot, jo vull reivindicar des d'aquí una plaça per tu, i si no sé si ja te l'han fet o no, però l'haurien de fer. En qualsevol cas, sí que ets fill il·lustre, no?
1: Predilecte. Això m'han dit.
2: De Vilafranca. Quan t'arriba la notícia, quan t'ho comenten, perquè...
0: I quan te cau.
2: Què bueno, penses?
1: Bueno, són dues coses. Me ve la notícia... he dit a les 6 des de matí, sol mirar si tinc whatsapps.
0: Exacte.
1: I la directora de comunitat terapèutica de les Sitges, sí, m'enviava un whatsapp dient ha sortit en el diari tal cosa.
0: Ah, això no te consultaren.
1: Després, quan m'explicaven, me varen dir que me volien donar un xasco.
0: Què dius?
1: En sèrio?
2: Te volia donar un xasco.
1: Ja que m'has demanat, sí, com ho vaig sobre així. I després, per davant les 10, vaig parlar amb l'Ajuntament.
0: Te cridaren ells.
1: I m'ho varen dir.
2: I t'han explicat com serà la logística?
1: Sí, bastant.
2: Ho dic perquè jo tinc aquí escrit i no vull fer espòiler.
0: Per fer un fill il·lustre, sí, o predilecte, no és fàcil, perquè s'ha de formar un equip de persones, allà, sí, on hi ha un fiscal, allà on hi ha una sèrie de persones que posen els pros i contres de la, sí, persona que han d'elegir, per llavors es dir, tiram endavant.
1: Bueno, sí, però m'has fet dues preguntes i te n'he contestat una.
2: Sí.
1: O sigui, ho vaig saber així. I llavors vaig llegir un diari que sortia, que el pla havia proporat això. Mm-hmm. Mamma mia, dic jo, ai Déu meu. I quins sentiments vaig tenir, el que m'has demanat. Jo en vaig tenir un parell, tot d'una, i les diré, no? Per una part, de gran alegria. Però de vergonya. També.
0: Vergonya, i per
2: què? No te pots empagar-hi mai.
1: Sí, perquè jo he fet molt poc per la vila.
2: I d'això m'adona una pregunta, com era en Tomeu Català fa 40-50 anys?
1: jo sempre he estat més o manco igual.
2: I això vol dir que dus una trajectòria d'ajudar en els altres, sí, suficient com per no empeguir-te.
1: Però en aquell...
0: Però ell diu que no se sentia a ple per no haver fet coses per la vila. Però hòstia, per la vila. Has fet més que per la vila, has fet per tot Mallorca i part de la península.
2: Per això li havia demanat a veure si sabia com seria aquell moment, i m'ha dit que sí, que t'ho han explicat.
1: Bueno, no? M'han explicat com serà, o sigui...
2: Sí.
1: Que també em fa vergonya. Perquè...
0: Això és dia de 9 de setembre.
1: Sí. De 9.
2: O sigui... Jo tinc informació i vull que l'expliqui ell.
1: No, jo el que sé ho puc dir, perquè al cap i la fi... Sí. O sigui... Bueno, de fet, se fa una exposició...
2: Correcte.
1: Una exposició...
0: De fets.
1: De fets, de fotos, de...
2: De sa trajectòria, no?
1: De sa trajectòria. Precisament, unes portasses meves, dels meus pares.
0: I ja...
1: que l'any passat, per exemple, hi va haver una exposició d'arades, per emprecar. Però enguany han volgut que fos així, no? Hi haurà un músic, un flautista, que tocarà unes cançons. Això me lo manco de les 5, de les 6 i mitja.
2: En el teatre, en el teatre municipal?
1: No. O sigui, la música serà a l'exposició a Can Nostre.
0: Exacte.
1: La portassa.
2: Sí.
1: La portassa. Sí. I l'Ajuntament...
0: La gent que no sàpiga que és una portassa de la resta de les Illes Balears és una cotxeria.
2: Una cotxeria. Sí. Allà ho posa Vado Permanente.
1: Mon pare era picapedrer, tenia un magatzem, i per tant, en el magatzem.
0: Exacte.
1: O sigui, era el magatzem, les portasses. I llavors m'han dit que estigués a Can Nostre, que vendrà l'Ajuntament a cercar-me. A Can Nostre. Mm-hmm.
2: A casa teva, sí. Això ho sabia.
1: I això, o sigui, claro, per una part és una alegria, però me segueix fent vergonya. O sigui, què vol que et digui?
2: Però li fa vergonya...
0: Però en la feinada que has fet, en l'alegria que has donat a tantes i tantes i tantes de famílies, com t'ha de fer vergonya?
1: Me fa, què vol que et digui? Sí. I llavors, segon és que...
0: Això és humilitat de la persona.
1: No, o sigui, segon és que haurà xirimies... i dos grups de ball. De ball a Villafranquí i de ball de Galilea.
0: De banda de música.
1: No, de ball.
0: Ah, de ball.
1: De ball mallorquí.
2: Jo trob que si has rebut el premi Ramon Llull, la medalla d'or de Palma, la medalla d'or de les Illes Balears... Si m'he inventat alguna, digue-m'ho.
1: No.
2: Però et faltava reconeixement del poble.
1: Però estic supercontent, però avergonyit, i què vol que et digui?
0: Perquè el poble no deixa de ser la part més íntima.
1: Més íntima, més personal, per mi... Sí. O sigui, és vera que jo he viscut molt poc a la vila, però jo he viscut molt des de la vila. I m'he sentit molt de poble sempre. O sigui, aquí i fora d'aquí, no?
0: Anem a parlar ara, en aquests darrers minuts que m'ho sé d'entrevista, de la teva vertent catòlica, cristiana, de la teva vertent com a capellà.
1: Sí.
0: Com has pogut compaginar aquestes dues vides? Perquè són dues vides complicades, s'ha de gestionar durant, malament estigui més retirat, diran, durant 39 anys, un projecte tremendo com és el projecte Homo, i llavors aquesta part íntima, personal, sentimental, espiritual, que et s'ha de capellà, com ho has pogut compaginar?
1: Mira, tenim poc temps, però moment donat vaig tenir una crisi molt forta de sentit de vida.
0: Això què vol dir?
1: Que no estava en depressió, però quasi.
0: Això quan era?
1: Deu fer 25 anys, o sigui...
0: Bueno, sí, estàs anys... a la meitat més o manco de
1: sí,
0: lo que...
1: Sí, més o manco, 30, bueno, fa molts anys. Mm. Jo sempre he tingut molta sort, o sigui, he tingut les crisis normals i corrents, però sempre en aquell moment qualcú m'ha ajudat. I m'ho van dir, per què no vas a ses Galápagos? Estigues un mes allà, per ventura t'anirà bé. Vaig anar allà, vaig estar un mes sense pensar res en Mallorca, i vaig tornar nou, però també amb un propòsit. En aquell moment era president nacional de Projecte Homo, també, no?
0: Okay.
1: Que me suposava cada setmana sortir a Madrid, fora. I, per tant, no només lo d'aquí, sinó lo nacional, etc. I vaig descobrir que feia molta feina, però per ventura havia deixat de cuidar-me. I a partir d'aquell dia, fa 25 o 30 anys, estem que sigui, no? Crec que no he sortit mai de casa nostra sense fer almenys mitja hora de meditació abans de sortir i de plegària. Lo important no és el que un fa, sinó des d'on ho fa, com ho fa. Això és la clau.
0: Diuen que Déu té una tasca encomanada a cada una de les persones que vivim en aquesta terra, petita o gran, però tenim una tasca encomanada. Creu que la tasca que te va encomanar Déu a tu era ser capellà i ser una persona responsable de tantes alegries?
1: Jo no ho sé, jo no ho sabré més. Jo he intentat anar descobrint al llarg de la meva vida què vol Déu de mi.
0: Ell te xerra?
1: Sí, molt.
0: I què te diu?
1: Depèn dels moments. Depèn dels moments.
0: Crisi de voler deixar penjar els hàbits, l'has tenguda?
1: Sí.
0: També?
1: També.
0: I que, com se supera aquesta crisi? Perquè...
1: En qüestió de minuts.
2: I si s'ha de superar, que potser...
0: Sí.
1: No, jo el que crec que... Mira, la clau és intentar descobrir el teu cor i què te demana el teu cor i respondre. A Safael, que al cap i la fi, de petit, me van ensenyar molt. A Safael, a lo millor teu. I no importa que sigui capellà o no capellà, això és lo de menos. És relatiu, és accidental. Lo important és la fidelitat profunda a lo millor teu, que lo millor estic convençut que és Déu.
2: Ets més creient ara que fa 40 anys, per exemple? O no, és al revés? O igual?
1: Jo som més, crec, més profundament creient, molt més que abans, però moltíssim menys creient en moltes coses.
2: Uep. És a dir, que s'ha après que hi ha coses que potser no poden controlar i que...
1: Sí, i que hi ha coses que són accidentals, que s'han donat molta importància, són relatives...
0: Tomeu, què tal? Ha estat un plaer que haguis estat amb nosaltres. Com sempre, m'has donat una entrevista que no ha passat desapercebuda i que m'ha passat volant. Han passat 40, quasi 50 minuts volant. Podríem seguir xerrant hores i hores. Però vull acabar demanant-te, ara que s'han complit fa una setmana els 39 anys de Projecte Homo, què li demanes a Projecte Homo ara?
1: A Safael... a la filosofia del projecte i en el dia a dia de la societat.
0: Encara el controla un poc l'Iglesia i...
1: No, absolutament, no.
0: No, ja no... No hi ha bisbe que sigui per darrere, ni...
1: No, el bisbe és el president d'Honor, però el president d'Honor, o sigui, cap i la fi tenim dues fundacions, les dues no són religioses cap de les dues, són, dirien, civils, normals, no? Civils, no? Claro, si no... hi ha dues característiques del projecte en aquest nivell clares. A, confessionalitat. L'objectiu del projecte és ajudar a recuperar-se, a rehabilitar-se, no és evangelitzador. A, confessional. I A, partidista.
0: A partidista, jo ho toco, ho fa molt bé. Que no tingui que veure la religió... en la qüestió, sí, ni la política en la qüestió.
1: Més que la política, és partidisme.
0: Partidisme. Que vulguis o no, sempre és present. Tomeu Català, moltíssimes gràcies per passar-te amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a tots dos.
2: Moltes gràcies.
0: Juanmi, acabam una setmana més aquesta entre tu i jo, i aquesta gran vida de retorn que m'he trobat molt còmode, he de dir. Heu fet un parell de mesos tu i en Raül Valls, sí, una feina encomiable, i ara ja me torno a tocar jo una altra vegada, i a tu
2: Te torna a tocar, t'ho vaig dir dissabte i mateix, no? Que ben tornat i t'ho torno a dir, no? Que és necessari que la gent te pugui escoltar.
0: He disfrutat. He passat un cap de setmana fabulós a la ràdio pública de les Illes Balears i tornant la setmana que ve.
2: Tornant la setmana que ve.
0: Senyores i senyors, moltíssimes gràcies. Adéu-siau a tots.
2: Adéu. Ella...

0: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
1: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
2: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
3: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat,

0: El servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Aquest diumenge torna a Esports 3 en joc.
2: Serà espectacular.
1: Des de les 4, Reial Mallorca-Sabadell, un partit per tornar al camí de la victòria.
3: Que repiquin les campanes a la seu!
1: Un diumenge on també estaran molt pendents d'Enric Mas i de la Vuelta a Espanya.
4: Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
1: Esports 3 en joc, el millor espectacle radiofònic esportiu de les Balears.

0: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. Un espai radiofònic que amb aquest arriba als 400 programes i arriba amb un testimoni dels que ens agrada. La vida de Maria Francisca Vidal Moll pot semblar petita i humil, però amaga, com moltes altres vides aparentment comuns, alguns elements que retraten els seus temps molt millor que qualsevol fet històric. Petits detalls com, per exemple, aquest. Quan es va casar, Maria Francisca Vidal Moll feia feina a un despatx d'advocats.
1: Que eren dos germans, un feia la part d'abogat i l'altre de gestoria, diguéssim. No, jo estava en sordós, perquè, claro, en mecanografia en aquell temps te demanaven 400 pulsacions per minut. Si no, no entraves. I claro, vaig passar la prova i fins que me vaig casar. Bueno, vaig aconseguir, per unes apostes en el meu nòvio, fins que tinguéssim els lots, però en aquell temps era llegar i baixar el cento. I havies de tenir lots. Impensable que no fos. I claro, quan va néixer la meva filla, mira, vaig fer feina fins 4 dies antes de néixer ella. Ho vaig haver de deixar perquè, que mon pare i ma mare, jo era la major. Hi havia 4 lots de tres, perquè l'altre ja era mort despetitó. 4. En aquell temps també hi havia, no hi havia guarderies, ja hi havia, per exemple, senyores que podies tenir que teva. I en aquell temps una senyora cobrava 4.000 pessetes. Jo encara traduia les que pessetes. I jo em guanyava 2.000 des de matins. Mira si anava bé l'assumpte a l'oficina, que vaig dir, mem, escolti, en cases-me, podria venir de matí només. Diu, sí, no sé si feia una hora més o això, perquè en l'estiu ja ho fèiem en això, si ben no. Diu, sí, i clar, el meu home feia feina a banca de 8 a 3, i així jo, clar, havia de fer dinar, havia de fer tot, i podria anar a l'oficina, però quan va néixer la nena. I jo em guanyava les hores, no estava mal pagat, 4.500. I jo vaig pensar, per 500 despessetes, jo vull cuidar la meva filla. És diferent. Així, la dona que era vascultat humil, però és que les dones en aquell temps així estaven molt, molt ben pagades, no com ara, que era millor. I després vaig dir, bueno, en els grans exalats, bueno, llavors només en tenia, tornaré a anar a fer feina. Però no.
0: Però no. I com hi ha moltes dones, la meva mare mateix i moltes altres dones d'aquella generació intermèdia, prou moderna com per fer feina de fadrines, però encara no prou com per escapar del jou de l'obligació de quedar-se a casa a criar infants un cop es casaven. No va ser el primer cop que a Maria Francisca això de sa dona li causava frustracions. De petita no la deixaven jugar al carrer, com els seus germans mascles, i en canvi havia de donar una mà a la casa. I això que vivia en un barri d'allò més tranquil, al centre de Palma, fins que es va casar i es va mudar amb el seu marit entre la plaça de Bous i els Hostalets. I des d'allà veuria transformar-se el barri, Palma, el món i la vida. Avui escoltarem la seva història. Estau escoltant Aire a Ivetres Ràdio. Vos parla Joan Cabot. Començam. I ho fèiem a la casa de Maria Francisca Vidal Moll, en concret a la sala on conversam. Ella mateixa es presenta.
1: Jo som, bueno, Maria Francisca m'han dit tota la vida, però com que jo vaig voler unir el llinatge de mon pare i ma mare, perquè ma mare quan se va casar no deia Madalena Moll o a Vidal, quan hi ha persones en aquell temps, no. Sempre deia, i que no, en el nostre barri mos coneixíem perquè en Vidal Moll. I jo, quan dic, mem, escolteu, vaig anar, dic, jo puc ser Vidal i Moll, dic, perquè ma mare sempre conta. Van dir, sí. I el moment després de firmar, diu, sí, però ara has de normalitzar el teu nom, com que t'hem de donar jo? Diu, sí, no pots ser Maria Francisca, Vidal i Moll, si vas arreglar. Dic, i la que t'hem de ser? Diu, tria, o Francina o Francisca. Dic, no, Francesca. Dic, i ja pot ser Francesca, però allà hi havia moltes Francines. I per això els meus documents posen Maria Francesca Vidal i Moll, però si m'han de conèixer, al matí present, sempre Maria Francesca, de fet, és el meu nom corrent.
0: I quan vareu néixer?
1: Dia 7 de novembre de 43.
0: Vau néixer aquí a Palma?
1: Sí, en Esquerra de la Missió. Més Palma impossible.

0: Mon pare era empleat de banca de tota la vida. Va ser orfe en els 10 anys, però la meva padrina se va posar a fer feina per mantenir la casa. Només era ell, perquè de som o d'ella, del meu predir, però no ho direm perquè no el conegueren com a predir, a sa fiona seva, hi va haver només 15 mesos de diferència, i per tant, se varen quedar tots dos tots sols. I sa predina pues, va haver d'anar a fregar escales o el que li sortís per donar menjar a mon pare i ella. I mal de més fos tan humil, ella la va posar el que deien un temps en els beberais, que és el que després va ser la sala, i deien els beberais perquè els frares d'allà duen beberais aquells blanquets. I després a francès, i quan va tenir 15 o 16 anys, va entrar en el banc, aquell on s'entraven, i tota la vida fins que se va retirar, 42 o 43 anys, va fer feina en el banc. Era en el central quan se va retirar, però va començar que era el Banc Hispano-Colonial. Estava allà al carrer d'en Colón i varen anar. I ma mare, son pare, sa meva abuela era de Pollença, però va venir a Palma el que feien en aquell temps de tota una casa. I fins que se va casar. La història de com se sa criada i un soldat. Bueno, i de l'abuelo se varen coneixent fent voltes per bon com feien en aquell temps fent el servici l'abuelo. I quan va acabar el servici, el companyero seu li va dir, i què hem de fer, moll? Ell va dir, el que vol, tu, el que tu vol, trobes. Diu, perquè jo en sortir d'aquí m'he de començar a cercar sa vida. Perquè ell va néixer a Sant Dioteria, germà de per mi 9 o 10 o 11, jo que sé, una carmullada. I, clar, va començar a Sant Macià de guardavés a Sabre d'aquí, quan tenia 10 anys o això. I va anar de grandot, grandot, en el Comercio, que era una casa de plats, de loza fina, i fins que va entrar en el servici. I aquell va dir, i què te pareix, si no tenen res que fer? Si renguinxéssim i el manco t'entrem a equipar. I així varen començar. Després l'abuelo, cada vegada que hi havia exàmens o això, se presentava, però va ser pujat de Ciuró, que deien en aquell temps, fins que se va retirar i se va retirar de comandant. Però hi va haver un parell d'anys que ell devia ser això, jo no ho recordo bé, perquè sa mamà m'ho contava, ell no en parlava molt, de sa república, perquè ell era molt monàrquic. Clar, devia estar un parell d'anys, pocs anys, perquè això per mi va durar poca cosa, i després va tornar a reenguinxar. I la veritat que va ser, per lo que hem pogut veure i sabut, molt bona persona i molt bon militar. De fet, jo els he conegut a molts assistents d'ells, llavors han continuat l'amistat i de fet se n'ha mort un no fa massa i d'uns altres jo he anat a boda d'ells, o sigui que era molt bona. I l'abuela, clar, quan se va casar, pues ja va deixar d'anar perquè va entrar de niñera, però va quedar fins que se va casar, o sigui que llavors es devia fer les feines de la casa o no sé, que també molt bona relació que varen. De fet, quan vaig fer la primera comunió, me varen regalar, que encara el tinc, un ullet antic, que ja era d'ells, però jo el duc moltes de vegades. Tinc molt bons records dels predins, jo, sobretot l'abuela, en Josta. L'abuela no tant. Però l'abuelo i jo vaig ser la primera neta, mos estimava per igual. Però la meva germana no té records que jo tinc perquè ja estava malalt quan va néixer ella. En aquell temps, ara seria el que ara deim un Alzheimer. Una vejez prematura, però vamos, deien en aquell temps. Però una persona molt, molt bona persona.
1: I els vostres pares com eren?
0: Molt bons pares. Mon pare massa recta. Com que era la major, havia de donar llum a tothom. Això sí que va ser un pot d'orillo, però bé, era que el temps. I mo mare, pues clar, mo mare no va anar a fer feina mai, fora de casa seva, perquè tenint assistent, la meva abuela de fer així que a les 6 del matí per anar a missa primera i fent persianes. O sigui que aquell temps assistent era la criada, com aquell que diu. Però a ma mare sempre va ser molt adelantada en el seu temps. No fa molt d'anys que és morta. I era molt intrèpida, molt... sempre en va anar amb el seu germà i un cosí seu que era per Pollença i vivia a Palma, s'estimaren com a germans. De fet, amb els fills tenim molt bona relació. I... però era... un dia s'aguda li diu, s'aguda diu, Magdalena, amb què anava vestida avui de matí? Diu, això, s'ha posat per anar a escola, l'escola com és. I... diu, ella era... l'he vist a qualcú amb una bicicleta. Una bicicleta? I sí. I és que si té un professor no apareixia a classe aquell matí, pues, a la millor se sona el llibre, com que vivien a prop, pues, a qualcú amb bicicleta, a vegades, men moll, anem a que te va ballar un poquet i en el més benzol de sa colla, li feien tocar el piano i els ballaven, però en xans els meus abuelos a dins de casa i tot, van de matí amb bona hora baixa, saps? O sigui que sempre va ser baixar molt adelantada en el seu temps. Lo que, guerra, sa guerra la passaren bastant ells per sa península, per mort de sa abuelo, i després de casada, pues, per guerra, quatre lots, un darrere l'altre, com aquell que diu. Després hi va haver un quint, però ja va ser... jo tenia 15 anys i ja van ser altres tiempos. Pues, duia a casa, ho feia tot, els dobbers no sobraven en aquell temps, economies, i feia... perquè la predina va continuar anant a fer feina per les cases, però després no hi anava tant. Va entrar en el banc de jornalera, diguéssim. I clar, també s'aixecava prest, després si tenia qualcuna d'aquestes cases, que has estat tota la vida amb ells, pues, anava, però qui duia sa casa, diguéssim, era ma mare. Sa predina, clar, quan va venir de fer feina fora, millor s'arreglava, jo que sé. No, no s'arreglava molta de cosa, perquè ma mare recorda que quan se va casar, va dir, Magdalena, té moltes calces, que en aquell temps no eren com les nostres, que havien de posar en les mans tricotat taloneres o punteres que estaven... Diu, me'n va treure d'escantarana una... moltes. Feia els vestits a tothom, nosaltres, sa mare, sa sogra, o sigui que no va anar a fer feina fora de casa, però se va guanyar moltes sopes la dona, perquè no, ni rentadores, ni sequedores, ni tota aquesta mandanga, no? A rentar roba i estendre en el terrat. Jo he viscut en això. I després, quan nosaltres estudiàvem, no feien com aquell que diu res. I quan feien feina, jo me'n recordo que nostra, taula posada, sí que la millor llevava taula de petita, sí que la millor ajudava a fer pelar patates, per allò que t'ensenyen una casa. Però a ma mareta mor feia les sabatones i tot, quan no caminava en s'entén. O sigui que m'ho vestia de cap a peus a tots. Mon pare no. Mon pare, com que el banc els pagaven els trajes, anava sempre de blava o de gris.
1: Com era el vostre barri quan éreu petita?
0: El vespre, al nostre carrer, jo record que els meus sogres, perquè llavors es varen ser els meus sogres, vivien frente de que nostre, no? Un parell de cant aquí a la cuina. Veus molt de gent, altres en el segon pis, i més no... els meus germans sí que anaren a jugar per de fora, jo no, perquè eren nines, casa. S'entraien la cadira de fora en el carrer i feien la tertúlia allà, tothom s'enterava de tothom, era... ja es fideu Eva, es fideus penjats, que feia la fàbrica ell de fideus. Pobret, en aquell temps, si tenia una inspecció perquè la millor ho havies de declarar tot i no, la millor còlcul li amagava els fideus, jo sí, desastres aquests. coses d'aquell temps. I se contaven el que havien dinat, el que havien fet per sopar. Hi havia la bugaderia, n'hi havia dues de bugaderies. Era molt cèlebre, una d'aquestes. Perquè una, la neboda, crec que era, perquè la Madonna era una dona fretina d'allò antic, que anava amb els vestits encara llars, i anava a repartir la roba planxada. Era més roba blanquera que deien en aquell temps, no era de tintoreria. I en sos fills de sa neboda, allà amb un parell, no, o sigui, era una altra, anava a repartir dissabtes quan ja havien fet sa bugada, ets aquells al lot jugant tot el dia pel carrer. I després hi havia sa part, perquè nosaltres vivíem en el 29 i teníem a davant, que era sa costeta, que deien que era el carrer Burgos, que donava a les darreres de lo que era Radio Borne. Clar, nosaltres ho teníem un poc més despejat, però llavors és quan passaves de la botiga de Canción i veies les escales de Montaner i ja començava a venir allà la part com a més senyora del carrer de la Missió. El carrer de la Missió hi havia aquestes dues, nosaltres la plebe, i Can Rovira, que encara existeix. Ara he anat jo a fer-me radiografies, no fa massa. Era un altre món. Era un altre món que ara això, que no saps aquí qui viu, i de l'altra entrada, que són la mateixa finca, els vells vells mos coneixem, però la gent jove ja no saps el carrer de la Missió en aquell temps. I després hi havia el carrer dels Jons, que també Can Vinagre, que encara existeix, el Forn Nostre, on el nostre carrer, que el varen tancar perquè ja no tenien descendència, ja fa estona que està tancat. Després varen fer la pensió Viena, que també devia ser una planta baixa o pisos antics, va tenir molta de fama, ara no sé què és, la veritat que... I ja molt de negocis d'allà, ja ni em pensava. Fins i tot la missió, que jo m'hi volia casar a la missió, però ma mare no ho va voler, perquè trobava que m'havia d'anar a casar a Sant Francesc, i jo deia, però si jo vaig cada diumenge a la missió, ma mare, no és guapa, ni centrada ni res, bueno, jo t'ho pagaré, no, no, no, no, no, tot això ja saps que m'has cuidat nosaltres, en el nostre temps, nosaltres, en aquest sentit, mon pare es va anar a ser, quan guanyaren dos bés, ma mare, la primera paga no, mos donava tot a nosaltres, jo me'n vaig anar a comprar una polsera, però després, mos feia tres parts, una per nosaltres, una per ells i l'altra per posar-nos en el banc. A nosaltres, una llibreta per nosaltres, però... I, claro, això te va retre l'hora de casar-te, saps? Claro, llavors, a nosaltres no volia ni el meu home ni jo. Bueno, no, no, jo en aquell temps que... És que no podien fer-te coses... Jo recordo ma mare a ses coes del petroli a la carnisseria, però coses interminables, eh? I a la millor s'havien d'aixecar a les 6 del matí per tenir bon puesto, perquè si llavors si s'acabava ja, s'acabava fins no sé quan. I jo record llesques de pa sent vermell, un pot de sucre damunt, i ala, sent vermell, perquè si no es van valir, i poc més. Sí que gana que nostra mai, mai em varen passar. Jo el meu corcorat de la meva abuela és que, siguent dona de militar, el meu abuela va ser sempre molt recta, perquè a vegades li deia, no podries d'un pan més, mos toca això, i d'això mos toca. T'arregles com vulguis. No hi ha més pa, no hi ha més... Però que vulguis o no vulguis, tenien una altra... Que hagués pogut ajudar un poc més a ma mare. Me referé jo, que te diré, en altres, per exemple... No, no. el seu, la ma mare. Sin embargo, la predinassada, la mare de mon pare, no va tenir ració, potser se n'anava a plaça. Meus germans eren els com de la pesta. I se n'anava així, una vegada va comprar la pobra nespres verdes, perquè va dir així, i els va posar dins una barca d'això de fusta de forner, a davall del llit, que maduressin. Per llavors, llavors no se menjava fruita cada dia. Quan ma mare havia de fer per les papilles per nosaltres, anava i comprava, però jo me'n record perfectament la primera fruita que va entrar a casa nostra, que a Sabadell no, perquè a Sabadell tenia un trast per amanecer, i sempre tenia una taronja i això, i quan anàvem a casa Sabadell també n'hi havia. Però a casa nostra, no, i la gran majoria de cases, tot això no era. Bé, doncs quan se va donar compte la predina, una vegada que va anar a mirar si les nesples eren ja madures, no em va trobar. I és que els meus germans varen veure que allà hi tenia les nesples amagades. Hem de dir, com això, els germans s'aduen 15 minuts un de l'altre, de nou, eren l'escuma de la festa. Eren tremendos, eren tremendos, eren tremendos.
1: On va una escola?
0: Nosaltres vàrem anar tots de petitons a les Providències, que eren al carrer del Birba, havies de cruzar la Rambla, anàrem allà. Allà, fins que vaig tenir 10 anys, que vàrem fer l'ingrés, que llavors el feies llibre, la monja t'acompanyava allà a l'institut, i feia l'ingrés oral, no fèiem res escrit, i vaig aprovar, i vaig fer fins quart i revàlida. Jo llavors vaig dir a ma mare que no volia estudiar més, que volia fer feina, i va ser, llavors vaig tirar a instància, que la vaig trobar l'altre dia per aquí. I no sé si la vaig esqueixar, la vaig tirar o la vaig tornar a guardar. Per la telefònica. Però no hi vaig entrar ni a la de 3. Perquè en primera me vaig haver d'aixecar amb 40 de febre, que per mi ha estat l'única vegada que jo he tingut 39-40, per anar a fer l'examen. I llavors, que telefònica sí que era un bon empleo per dona, però havies de, quan te casaves, ho havies de deixar. Això era un altre tema, molt de puestos, eh? Que, per exemple, havies de fer-se així, una mida d'allà aquí, no sé quina mida exigies. Jo això tampoc la vaig, no hi vaig arribar, faltaven un parell de centímetres. Clar, s'explica perquè en aquell temps la telefònica anaven enxufant aparatos. Entens? Però no, i de l'institut, i de cases monges, clar, allà només hi havia, fins que tenies, a 14 anys, que venies a fer, bueno, ja no sé què feien en aquell temps, perquè ja no hi vaig anar pos, i després vaig passar directament ja a l'institut, en el Joan Alcover de dalt, perquè en aquest meu temps els atlats de baix i les nines de dalt, abans es tornaren a separar. La normal, perquè llavors era l'escola de mestres. I ma mare volia que jo fes mestra. Que a mi no m'agradaven els al·lots, estava farta d'al·lots, jo, amb 4 mesos darrere. Vaig dir, mama, jo no, saps que no m'agraden els nins, dic, no estaria a mestra d'escola. I si ma mare volia que estudiés, que fes mestra d'escola, era perquè en aquell temps les mestres d'escola, i tenien raó, just ara, feien, com se diu això, tenien vivenda pròpia. I és vera.
2: Era Maria Francisca Vidal Moll, la protagonista del programa d'avui aquí a Aire. En uns segons continuem amb la seva història. Abans, però, fem una breu pausa.

0: Aire 3 Ràdio és Dial.
1: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
2: El diari de Menorca, segons el cuix article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
3: Don Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
4: En Joan de Fogi, i de, se va acostar allà fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
5: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
1: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3.

0: prou ràpidament com perquè en certes famílies, com la seva, es veiés una diferència gairebé radical entre com criaven la primera filla i com criaven la més petita. Per exemple, Anna Maria Francisca Vidal Moll no la deixaven baixar a jugar al carrer.
1: És que jo, la meva veïna de baix, sí que anava a jugar pel carrer, però és jo. Bueno, no m'ho prohibien, perquè com que jo ja sabia que no hi podia anar, ja vaig a ser un poquet poma, tinc un poquet flor. Sí, jo ara ho reconec. La meva germana, ja li duc quasi 9 anys. I és un treu llant. I ja va ser diferent. Però jo me'n record que ja anàvem jugant a vegades en el terrat i un dia vaig dir, nins, jo pujaré també amb altres en el terrat, no me varen dir que no, a jugar amb la pilota. Però què varen fer? M'arriaren tal pilotada a la cara que jo ja me'n vaig anar tot d'una. La meva germana els va fer ferron tot a dos, però ara ja era la quarta. Tenia molta d'escola. Però jo no, jo. I que no se duen la llei. Criar-me jo i tots seran iguals. Naranjas de la Xina. Jo, mon pare deia no, no. Mon mare deia no, no. I no em portava remugiassis ni diguessis res. Era no. De gran espavilada. De molt gran espavilada.
2: I els altres que van venir per darrere?
1: Han fet el que han volgut. Han fet el que ha volgut. Sobretot mon mare, la meva germana. La meva germana va tenir 1000 peloteres amb mon pare, perquè si els meus germans arribaven a les durdes de matinada, per què ella no hi podria arribar? És el mateix, mon pare. Jo no. Jo, el meu nòvio, que vivia just davant, que mon pare, jo no el coneixia ell, a veure, coneixia els seus germans i els pares, per ell no. Me duia 7 anys, i clar, en aquestes edats ja ni sabia que hi havia... Mos van conèixer la feina. I la feina, quan va dir, diu, jo aquesta nina la conec, i jo vaig dir, bon, bon, bon, així que és. No vaig dir res, però me va caure tard que ho digués en això. I quan vaig arribar a Canossa, que vaig dir al papà que tenia feina, i diu, què vol dir tenim feina? Jo no has anat a demanar feina, tu? No, no, ho vaig veure per diari. Dic, i li vaig dir, soc un farmacèutic. M'ho haguessis dit jo, que has parlat amb l'Antoni, que eres president, diu, de la farmàcia. He anat allà, m'han donat la feina. Dic, per cert, n'hi ha hagut un i m'ha quedat ben tard, papà. Per què? Dic, perquè m'ha dit, ah, jo en aquesta nina la conec. Figura, tenia 16 anys. A les 7. I dic, i de què m'ha de conèixer aquest? Diu, claro, que te coneix. I és el fill de la vinatera. Com que el fill de la vinatera? Que no tens dos, en Bernat i en Jaume, que són de l'edat dels meus germans. I me diu, no, diu, però aquest és el fill major. Ah, doncs pues no el coneixia. Diu, però ell te coneix a tu. Claro, però en aquesta edat no, no vas a pensar.
2: I com vau començar a festejar?
1: Quan vaig començar a festejar, va ser molt curiós, perquè aquest mateix dia que vaig entrar, me van dir, hi ha un art de seure, dic, allà em diran. I ell diu, xxt, de veure jo no, li va dir a la seva companyera, que aquest senyor ja era casat i tenia infants. Diu, perquè en aquesta casa, me mira jo, diu, es casaven junts, que van malament, se'n van a fer moltes, moltes matrimonis allà dins. Li va dir, i jo això també me va quebre molt tard. Però... quan ells dos havien de conversar qualque cosa que no els interessava, la millor de calbotes o a veure si era... No, no era no cares de feina. Aquell, en tota sa barra, en Joan, menuda, vés a cercar-me un tassó d'aigua en el banyo, i jo anava a cercar el tassó d'aigua. Però va ser que jo, aquest calbot, com era major que jo, em va començar a agradar, saps? Però, clar, en aquell temps era impossible que un atleta digués res, m'entens? I, de fet, jo anava amb un altre atleta. Però vaig començar que aquell no m'agradava tant i aquest de cada dia m'agradava més. Però no podies dir res. Fins que va passar temps, un dia m'ha regalat per meu sant una cometa de borra. No, trenqué, encara el guard. I mon pare va veure que jo xerrava molt d'en Joan. Total, que n'hi havia un altre que m'anava molt a darrere i li contava les penes a en Joan. És que jo m'agrada molt aquesta lata, després me va contar en Joan. Diu, idò, ai no, però me diu que li agrada molt un jove que té 24 anys i que, clar, que no va anar a pensar. Jo li deia, no importa, te facis il·lusions. A mi m'agrada un jove, i no li deia qui era.

0: Finché le avances, ja que se varen anar en d'excursió, no t'ho perdis. Una d'excursió, una de lluc a peu, de Bunyola. Però com que jo me n'anava a passar tot el vespre fora de casa nostra, el meu germà va haver de venir a excursió perquè no estava bé i anàvem amb botes i joves de l'oficina. No? Molt bé, al capellà. I allà va aparèixer, però clar, quan que ell també havia anat amb una lota d'allà i aquella li agradava molt i ell per mi no anava de res després amb aquella, total, que amb el temps, i aquí un dia me va ser, ja li hagués escopit dins un ull. Vàrem anar a fer dinar d'empresa de Nadal i quan que vam dinar me diu, a la menuda, nosaltres els grans mon anem a ballar i tu ja te'n pots anar cap a que teva, jo, tierra traga-me, i què, perquè me xerra així, saps? Però així va començar tot. Fins que llavors, a poc, i anaven a fer una volta tots junts i tal, i un bon dia me diu, bé, i què t'apareix? Que si nosaltres pensàssim qualque cosa i sortíssim un poc junts, i jo, innocenta com jo, en so temps que el dia sospirat, li vaig dir, i jo no m'atén de pensar res, jo ja ho tenc ben pensat. I vaig arribar aquí a unes ties que tenia de veure el pont d'estren un dia i ho pont, dic, i com te van els amores? Dic, i no va de res. I doncs tu digui-li qualque cosa, no, que no sé bé. La qüestió, que no vaig dir res, per dir que vaig dir això, i hi havia una botella, però ja granat allà. Me dic, i què? I què va passar? Quan tu li vas dir això? Dic que fa 3 o 4 dies que no me dirigeix la paraula. I aquell, però diu, és que l'assustares. Dic, amo, ell me va dir que m'ho podria pensar i que ja m'ho aniria, que ja li diria coses. I jo li vaig dir que jo ho tenia ben pensat, clar que jo ho tenia ben pensat, sincera que va ser una. Saps que era d'innocente, jo? Claro. També normal que va anar bé i al cap, per a festejar en 6 anys, claro. Quan comprarem aquest pis, quan vinguérem a veure el buc, hi havia les columnes del primer pis, res més, i el pagàrem a sustos. Pagàrem, ell va començar a pagar 3.000 pessetes cada mes, i després era que quan m'ordenassin les claves cada 2 anys, o això, els interessos anirien a part i varen fer números i varen comptar que si seguíem pagant les 3.000 pessetes cada mes, sí, però que més no podíem pagar. Jo no pagava res del pis, ho pagava ell. Però és que no hi havia més. Els pares, si tu havies donat tot als pares, sí, però nosaltres, com que m'havia fet part, i nosaltres, el que fèrem va ser que anàrem, però només anàvem al cine el diumenge, no fèiem ni un vermutet, nada, nada, nada, nada. En els toros sí que hi anàvem perquè son pare tenia un passe qualque vegada i jo no havia anat mai als toros, però no m'agradaven. Clar, jo demanava coses i un moment ell em va dir, escolta'm, ara aquell un poquet, diu, perquè jo m'atén de concentrar, ell sí que era molt torero i son pare també, per això anaven les tores, per estar un rato més amb ell, res més. Ah, varen ser tempos d'orillos, però no, és que no canviaria per res, per tot, a lo millor mal moments que he tingut llavors, varen un temps molt guapos, molt, molt, molt, molt.
1: I és aquí, quan tornem al principi del programa, el moment en què la nostra protagonista d'avui va haver de deixar la seva feina perquè les convencions donaven per fet que així ho faria i es dedicaria a la família plenament.
0: Que jo això ho he dut molt, molt, molt a dins jo. No, hi va haver dones, perquè jo en tinc una amiga, molt amiga, que és major que jo, però si va haver d'estudiar, va ser totes tres germanes varen ser mestres i després ella se va fer bibliotecari. Però, clar, si ja vas de la base, que tu no vols estudiar, pues t'has de cercar una altra alternativa de feina. I, claro, és que moltes empreses, quan entraves, la que me va a la Unió Farmacèutica, no, jo vaig a la que me vaig. Però si te casaves, només n'hi havia una de casada, llavors ja no te volien a fer feina. Després ja se va obrir un poc més. Però jo, per exemple, quan vaig entrar en sos abogats, la meva veïnada que se casava, que per això era que me va dir d'aquest empleo, me va dir, no diguis que fas metgessa, si no t'ho demanen. Per això jo llavors, quan, de fet, els meus jefes varen venir a ses noces i me varen regalar, perquè la temperallada dins ara no l'omplí tant, tots dos, una bandeja de plata. En aquell temps, quan hi havia unes noces, me vaig casar en dijous, se tancava per despatx, però no perquè jo fos més que les altres, no, moltes petites empreses així, se tancava i s'anaven a noces, i, entens? Però no. I jo vaig aconseguir fer feina de casada per unes missions que vaig posar en la meva mà. Com que tots dos feien banca, llavors xerraven molt de bancs i dels convenis i això. I un dels convenis, que ja festejàvem, no el guanyaren de fet de 8 a 3. Bonament si hi haurà més sort. I jo, com que sempre vull seguir fent feina, vull seguir fent feina, aquest vespre, parlant amb mon pare, ell, no sé què se deien, però moltes vegades estaven dins el menjador xerrant, jo deia, bueno, menys mal que ja hem fet la festejada nosaltres, perquè se duen bé ells dos. I la qüestió que di, i es conveni? No, no, el tomben una altra vegada. No. I dic, bueno, però jo, en aquest món, aniré seguint fent feina. I ell me diu, bueno, si guanyem el conveni, per això havia de ser l'altre, o sigui, passar 4 anys més, podràs anar a fer feina. Jo vaig que allà, no va, ah, molt bé, ben agraïda. La qüestió, ve l'altre conveni i guanyen de 8 a 3. I quan venen tots dos a confessar-se, tots dos més que un pasco, contents, diuen, ell no se'n recordava d'això. I diu, de 8 a 3 l'han guanyat aquesta vegada el conveni. I jo dic, i jo també que l'he guanyat. Jo seguiré fent feina. Com que tu seguiràs fent feina? Dic, perdona. Tu vares dir que si feien de 8 a 3, que bueno, que podria seguir fent feina. Jo vaig dir als jefes, men, puc venir a fer feina de més els matins? Faré una horeta més que la puc fer. Sí, dona, som el mateix sou. Jo sortia a les 2, ell sortia a les 3, venia cap aquí, al principi m'havia d'aixecar a començar a fer dinar prest, però llavors jo no havia cuinat mai, però llavors ja em vaig desfer, o sigui, jo me donava vida, és que me donava vida, jo no sabia estar dins una casa i tota sola. T'ho dic, eh? Me van dir, diu, podràs venir un parell de dies més, quan veia de què va, dic, sí, diu, que tancarem el mes, sí, dia 2. Vaig anar encara més a fer i dia 6 naixia sa nina, o sigui que va néixer un poquet tant d'hora ella també, 11 dies, no n'he tingut mai ja cap de temps, ja tengo, per això quan tomba 7 mesos no sé quan mai, quan tindré salut, això és un d'això, però bé, sí.
1: Us volia demanar un poc per l'esbarri, perquè clar, us vareu instal·lar aquí en uns anys que era quan s'estava poblant aquesta zona. Sí que és cert que això està aferrat en els hostalets que ja existien,
0: Sí.
1: però tota la part aquesta
0: Tot això ho he vist fer.
1: de la plaça de Bous,
0: Aquesta no, aquesta ja era.
1: sí, però que hi havia encara molt de solars buits al voltant.
0: En dir-te que aquesta finca, la nostra, era la darrera. Hi havia un botigoi de mala mort aquí darrere, en l'esquerra paral·lel, i jo me n'anava per aquí, per aquests solars buits, a comprar aquí darrere. I per anar a Palma, perquè encara dèiem anar a Palma, nosaltres, els vells d'aquí. Me n'anava per Servies, que el meu home no ho volia. Me deia, no vull que te'n vagis per Servies, per Servies. I de tot aquest bosc fins a Palma. Era herbes, el que me l'he entès, però és que jo no m'ha fet mal Palma. I me n'anava cap allà. D'aquí, cap a Can Boades, que tot és aquell bocí de Mercadona i tot això, no hi havia res, hi havia Can Boades i Can Frau, que Can Frau va fer que enviar el nom del carrer d'Eusebio Estada que arribàs fins a Caseva, perquè Caseva ja era Camino Viejo de Bunyola, i trobava que ell, això, el Camino Viejo de Bunyola, no feia nom. I jo ho he vist en això, o sigui, que gasolinera, nada, res. d'aquí cap allà, tot ho he de fer. A més, si tu penses en aquell temps, ara aquí, Sant Rajolador, van rajolar la primera planta, les altres no, perquè hi va haver discussió, no sé per què. Però, per exemple, aquí baix hi ha un local que està tancat, i està tancat perquè, bueno, altres circumstàncies, que el se va quedar guixaina. La fontaneria se va quedar llanterner. Llavors, en aquell temps, haver de cobrar, diguéssim, se quedava en un pis per feina. Entens el que te vull dir? Claro, ja mira quant de pisos, a lo millor ja, que eren de propietaris, que a lo millor el tornaven a vendre o l'alquilaven o hi anaven ells. Ara en Gaia mateix se va quedar un pis i aquests baixos de Noví va venir aquí, perquè jo aquesta lot, que és l'oblidat de sa vida, allà on feia jo feina duent ses nòmines de molt de constructors i tot aquest que val, i jo i eres petit de germans. O sigui que, i la gent que va venir aquí damunt jo eren els de l'estany de la placeta de Capitol. O sigui, gent que potser comprava una casa nova, el saboner, que dic el saboner perquè l'altra finca era de saboner i també la varen donar per edificar, pues també ja va comprar de Montplanos un pis, però ell va voler quatre habitacions perquè ja tenia gelotes grans, i la van llevar, que era del mig, també es tenia dues habitacions, clar, també era més barat, dues habitacions. Però ben que dic que era normal que moltes finques fossin dels mateixos...
1: constructors de la finca, de la mateixa gent que havia participat.
0: Exacte, sí, molts, en aquell temps, sí. Però jo què te diré, l'Esperança no, i Pio 12 ja li coneixia,
1: sí,
0: però
1: jo... Rodríguez de Maestu, no?
0: Era antes Ramiro de Maestro, i llavors us Pio... Ah, no, Pio 12, però en canvi Pio 12 va entendre d'on Blas. Però és que tot aquest carrer d'Arquitecto Benassar... Aquí no, però Arquitecto Benassar, que començant nosaltres per aquí, tot eren aquell xalet tan guapos que només n'hi ha. N'hi ha tres o quatre. En el final n'hi ha dos, més aquí n'hi ha un que és una guarderia, també. Pio 12 té xalet, que el varen comprar.
1: Xalets, perquè realment estaven a les afores de Palma,
0: claro.
1: I don per fet que eren llocs on la gent venia...
0: No totes aquestes cases, qualcuna, però passat Arquitecto Benassar, tot allò d'Amanecer, tot eren puticluts. Tot allò d'Amanecer, perquè Amanecer nosaltres, en l'abuelo, era allà on tenia ell el xalà, i tot allò eren xaletets, i la gran majoria, no vull dir tots, però la gran majoria eren cases de cites.
1: I era sabut.
0: Home, però jo no, perquè, sí, perquè
1: sí,
0: jo sempre
1: amb
0: aquest aspecte, com que me volien tan innocenta, no t'ho pots imaginar, no t'ho... Més normal que quan me vaig casar, vaig topar en somo meu. Perquè és que les cases... Si jo, el meu germà petit, li guanyava de 15 anys, i no, mon mare ni mon pare m'ho havien dit que estàs embarassada. Jo és perquè vaig veure que engreixava. I van haver d'agafar dos pisos allà en missió, perquè un amor estava. I mon mare va dir, claro, va dir, ah, si era la meva idò. Perquè va dir, i ara perquè has dit que aviat no hi quebrem? Dic, va dir, perquè aviat era el volumen. I dic, mamà, i que no la veig? I no te perdis, de la meva germana petita, s'adoptada, dic s'adoptada, perquè mos desperta un dia, mon pare, jo li guany de 9 anys, exacte. Un de matí, d'un menjar de matí, me diu, a la nens, xiqueu vos, que anem a missa i després hem d'anar a veure sa mama. Dic, i sa mama bones? Sa clínica d'en Roger que l'han operada del fetge. Anem a missa, anem a la clínica de Roger, i el papa diu, oh, entrarem tots aquí, el meu germà darrere, i jo, op, i veig, ma mare, un bebè que tenia un tio meu cap allà, que no era tio, no tenia de sang, però vamos, després de mon pare, ell, era ell. I tant se porta, i papa, mos hem equivocat. Com que mos hem equivocat? No, dic, hi ha un bebè, hi ha un infant, vaig dir. Dic, i no, aquí no? Diu, no, no, no, entra. Sé quina va ser la versió oficial? perquè m'havia mostrat una vitrina, això era la Roig i Petita, figura't. Aquí en cui hi havia cosit ma mare, la panxa de ma mare i tal. Que quan havia passat l'avió, havia de deixar aquest infant i no sabia on bon. I varen dir a mon pare i a ma mare, veurem si el vol dir, i van dir, un mes o menys, i nosaltres ben tranquils. 9 anys, veus de tant aquesta. No, no són
2: No,
0: potadetes,
2: clar, pues fascines les voltes que arribaven a donar per no
0: eh?
2: explicar una
0: Però
2: cosa, per no
0: tan
2: explicar una
0: natural.
2: cosa tan senzilla.
0: I ara que sí, que tinc un net.
2: I després, en la innocència que t'entregaven en el matrimoni, perquè, clar,
0: No t'he dit jo que vaig tenir una sortada.
2: ses nits de boda devien ser divertides, també, perquè...
0: En dir-te, que jo això no ho sabia. Me va dir el meu home en el viatge de noces. Diu, què te penses que m'ha dit ton pare quan per me n'anaren tot el mateix dia? Dic, què te penses que m'ha dit ton pare antes de partir? Dic, jo que sé que t'ha de muntar qualsevol cosa, perquè també es va per posar en salsa. Diu, ves ben alerta que aquest sisè no està del forcat. Però això no m'ho va dir tot d'una tampoc. Tu t'imagines? Tu t'imagines? Eren molts així.

I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Maria Francisca Vidal Moll pel seu temps i amabilitat, i moltíssimes gràcies també a la seva filla Immaculada Sorada i al sempre atent Rafael Gelabert. Sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, us podeu escriure a aire@ivetresradio.com. aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fem servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Playtime, Marissa Anderson amb Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berfling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

0: IB3 Ràdio és informació.
1: Notícia d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
1: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
5: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
7: Aquest programa de ràdio legendari.
8: És un facto.
0: De dilluns a divendres a les 5...
9: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
8: Que guapo.
9: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
8: Lo nostre, cosa feixuga.
9: Uf, molt bona.
8: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
9: És impossible. Sí que és possible.
8: Cosa feixuga.
9: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
8: Clar que és possible, tot és possible.
9: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
8: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
8: I en pugues, sí.

Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, la producció, Sergio Rigo, davant de l'ordinador, Nosca Amores, a la part visual, Irene Font, amb els seus contes i rondalles, i en Miguel Soler, en els control tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 675 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.

0: Bon vespre, Jorge Rigó.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigó, bon vespre.
2: Bon vespre, Xema.
0: Diumenge 13 de setembre de 2026 i abans de res, el proper dijous, dia 17 de setembre de 2026, a les 8 del capvespre, volem fer una altra de la ja més que tradicional, podríem dir, crec que serà l'any que en fa 12, que fem una passejada conjuntament amb l'Ajuntament de Palma per mor de la Setmana Europea de la Mobilitat. És una d'aquestes sortides on, bé, el que feim és contar el mateix que a la ràdio, però en el carrer, anant pels llocs on haurien succeït fets misteriosos, llegendaris, o que tenen relació a la història, o anècdotes que, bé, que crec, pensam, que poden cridar l'atenció. I bé, els que ja mos coneixeu ja sabeu de què va el tema, i els que no, i de potser serà una bona ocasió per saber-ho, com sempre és una activitat gratuïta, així que si vos ve de gust, com que demà, és a dir, realment, d'aquí menys d'una hora, s'obri el plaç per poder-se inscriure, i de, els que mos esteu escoltant, ho podeu fer des d'ara mateix. Ara en Sergio, si un cas, dirà les formes de contacte, que són les nostres habituals i, com sempre, on podeu comunicar amb nosaltres. I després, per altra banda, l'altre dia vaig topar amb una notícia relacionada amb l'astrofísica i les tempestes solars, una notícia bé publicada aquesta mateixa setmana en el diari El País, on un astrofísic, Héctor Socas, va dir, se va posar com a titular, que si una civilització extraterrestre topés en nosaltres, serien ells quins s'haurien de tenir més por a nosaltres que nosaltres a ells. Ens parla també de que hi ha massa pessimisme, de fet diu que el pessimisme està de moda, és cert, serviria pels acomiadaments, perquè a més diu que abans s'imaginava un futur meravellós, abans la ciència-ficció, quan s'imaginaven el futur, i d'això sempre era un món meravellós. En canvi, ara et sol imaginar un futur distòpic. I bé, aquest senyor ha publicat ara fa poc un llibre, Horizontes de la Civilització, ho ha publicat en Planeta, que diu nada contracorriente del fatalismo imperante desde el subtítulo, una mirada optimista al futuro de nuestra especie. Jo no ho he llegit, però veig que ell, l'autor, és optimista, parla dels avanços tecnològics, parla d'humanisme, de racionalitat, de fugir de superxeries, d'intel·ligència artificial, tant de moda aquest dia és, per cert, una altra vegada, i sempre amb la por.

0: Però anem amb el que volia dir. Li demanen en aquest article del País, de dia 9 de setembre d'enguany, 2026, a Mem què creu que passaria si trobéssim una civilització extraterrestre, si seria més com a la pel·lícula ET o més bé com a Mars Attack. Ell diu que més com a ET, però que no creu que s'arribi a tenir contacte físic amb altres possibles civilitzacions perquè les distàncies són enormes i no acaba de creure tampoc que es pugui mantenir ni tan sols una comunicació mitjançant senyals. Afegeix que una societat que arribés en aquest punt també hauria avançat de manera social, hauria avançat socialment, i que per aquest motiu, sí, la civilització més avançada debería tener miedo de la menos avanzada. La historia demuestra que a medida que progresamos tendemos a ser más cuidadosos. Hoy, por ejemplo, esterilizamos las sondas espaciales para no contaminar otros mundos. No veo sentido a esas historias tipo Independence Day o V, en la que los extraterrestres vienen a invadirnos para robarnos el agua, comernos o esclavizarnos. Una civilización tan avanzada probablemente tendría cubiertas esas necesidades. Lo más lógico es que sintieran curiosidad por estudiarnos, igual que nosotros estudiamos una especie recién descubierta. Bé, no sé si voleu comentar res. La veritat és que allò m'ha sorprès, aquest article amb aquest titular.
1: Bé, a mi ja m'heu vist fent gestos
2: i senyals.
1: I senyals. Bé, el de sempre, una vegada més nega la història de descontacte extraterrestre al llarg del temps, dels segles, dels mil·lennis, podríem dir. Passar per començar. Però, o sigui, és una postura tradicionalista científica.
0: Però ho nega, en principi, per qüestió precisament d'estadística. No nega l'existència de civilització. El manco en aquest article, a Lleure no l'hem llegit. Estic parlant d'un article del País.
1: Això sempre... Sabeu que defens fermament el contacte amb els altres mons, no d'ara, sinó des del principi de la civilització. Però en el marge d'això, tampoc té gaire sentit, pens, això que diu de que mos hauríem de tenir por a nosaltres. Un exemple molt senzill. Basta que mos duguin no 100 anys de distància tecnològica, que no moral, tecnològica, o 50, o 25, si voleu, o manco encara. Exemple molt ràpid. Penseu la tecnologia, militàstic parlant, que existia en el nostre planeta a l'any 1938 i seguia a 1945.
0: Sí, només en 7 anys se va modificar tot sistema armamentístic a nivell internacional, evidentment.
1: O penseu, la carrera de l'espai dels anys 60.
0: Sí, que només en 10 anys se va avançar el suficient com per poder arribar i tornar.
1: Idò, basta que una hipotètica civilització d'un altre món mos dugui dos dies d'avantatge que es queda de posar en altres. És a dir, moralment, amb aquests dos dies no haurà avançat lo suficient com per no fer segurament ús d'aquesta tecnologia.
0: Clar, jo sempre he pensat que si són semblants ètica i moralment en els éssers humans, quan vegin que poden treure un benefici, pel que sigui, ho aprofitaran. Això, sempre ha estat així a la història de la Terra.
1: Sempre i quan legalment mos poguessin atacar. Perquè si ho mirant tot d'un caire antropocentrista, que és el que està fent aquest bon home, i pensam que les nostres regles valen per tothom, si nosaltres tenim regles i protecció contra els més dèbils, en principi, o contra espècies amenaçades, o contra pobles perduts a la selva, i no ens podem atacar, en principi, no ens podem fer res dolent, per què no pensar el mateix a nivell còsmic?
0: Bé, però és que aquí hi ha dues, jo crec que hi ha dues coses. Si és que arriba fins aquí, arriba d'una manera oficial, governamental, per entendre-nos, de qualque lloc de l'espai, arriba aquí d'aquesta manera, pues, tal vegada sí estirà subjecte a unes normes, clar. Però si és gent que no ha de donar comptes a ningú, passarà, això és molt fàcil. A l'Amazònia, cada vegada que volen més terres, s'acarreguen en els que hi viuen allà, que ningú sap qui són i ni se coneixen, i aquí no passa res. Però, en canvi, a Sentinel del Nord, com la Índia ho protegeix, aquests senyors poden estar visquent a una illa més petita que Formentera, que se calcula que potser viuen com els darrers... Bueno, parlen de que varen arribar fa 70.000 anys, però és igual, com se podria viure fa 10.000 anys. Així és com viuen actualment, en principi, a Sentinel del Nord, i ningú pot arribar-hi perquè el govern ho prohibeix. Perquè quan qualcú ha volgut arribar, els habitants realment han rebutjat l'atac. Clar, però estan protegits, en aquest cas, per la Índia, si no vaig errar, però en canvi els de l'Amazona, el de l'Amazonia, aquests no estan tan protegits, malgrat si hi ha acords i coses d'aquestes, però realment s'està desforestant, no hi ha més que veure les imatges satelitals.
1: També tenim furtius, caçadors furtius.
0: En això me referia. És I si dir, és que arriben aquí, són uns furtius...
1: Furtius còsmics, per què no?
0: Exactament, llavors això és molt mal de determinar.
2: Sí, anava un poc a lo que estàveu dient. És a dir, la pregunta és avançament, és progrés? Vull dir, al final, el que sempre dic, ho estem jutjant les coses en els ulls del present i també de la postura de la terra. Vull dir, però són les mateixes normes, han d'aplicar les mateixes normes a possible gent que pugui venir de fora? És que al final el que fa ell és aquesta estructura tan clàssica que deia en Borja.
0: Sí, i a més, a dia d'avui, tots civilitzats i tot això, però cada dia hi ha mostres de com poderosos occidentals s'aprofiten de sa fam, podrem dir, d'altres i de sa feblesa d'altres per treure un profit. I això és de sempre.
1: De fet, si no record malament, ara que estic fent un pot de tertúlia curiosa i simpàtica, aquesta mateixa setmana, damunt el que dius tu, ha tornat a sortir aquell famós i espantós cas de les caceres humanes de Iugoslàvia durant la guerra.
0: Per exemple.
1: Com a mostra de brutalitat dins el progrés.
0: Exactament. De la bestialitat humana que, tant de bo, si aquests alienígenes no fossin com nosaltres.

0: Bé, sí, que van passant 3 minuts i no han fet sumari, però és que aquesta música que has triat avui, Borja Rigo, és molt bona. Sinto sumari i començam.
1: Començarem aquest programa 675 de Font de Misteris parlant d'una curiosa història de l'illa de Menorca. Coneixerem el que va succeir amb el general Chanci i el seu naufragi a principis del segle XX. Al Contes i rondalles de Irene Font escoltarem algunes històries relacionades precisament amb els naufragis. I per la darrera part del programa coneixerem la relació entre Jesús i Egipte amb Borja. I recordem als oients totes les formes de contacte amb Font de Misteris. Podeu fer-nos arribar tot allò que vulgueu per WhatsApp i Telegram en el 659 16 69 52. Ho repetim, 659 16 69 52. Si ho preferiu, també mos podeu escriure a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes mos trobareu cercant Font de Misteris a Facebook i a X i Font de Misteris IB3 a Instagram i a TikTok. I per escoltar el programa podeu fer de diferents formes. Mos podeu escoltar en directe a CFM, a través de DAB+, a ib3.org o a l'aplicació d'IB3 en els vostres telèfons mòbils. I podeu recuperar tots els programes de ràdio d'aquesta temporada i de les 14 anteriors i del programa d'IB3 Televisió a totib3.org i també a les principals plataformes de podcast i a la nostra web, fontdemisteris.com.

0: Idò, comencem amb tu, Sergio Rigo, i bé, vens amb una altra història apassionant i plena de curiositats, en aquest cas una tragèdia que va marcar un abans i un després a la navegació a Menorca. Quan vulguis, món diverso, Sergio Rigo.
1: Idò, sí, avui a món diversos mos anam fins a la costa de Menorca per recordar el naufragi de General Chancy, un vapor francès que feia la ruta entre Marsella i l'Alger i que acabà el seu viatge contra els penya-segats de Punta Nati. De totes les persones que anaven a bord, només en sortí un en vida, Marcel Bódez, un empleat de duanes. La seva història mos acosta allò que va passar aquella nit del 9 en el 10 de febrer de 1910, quan un fort temporal del nord convertia aquell tram de costa en l'escenari d'una de les grans tragèdies marítimes de l'illa. El general Chancy pertanyia a la Companyia General Transatlàntica. La revista de Menorca, que recollia la notícia del desastre, el descrivia com un vapor de 2.273 tones, capaç d'arribar en els 18 nusos. Però ni les característiques del vaixell ni l'experiència del seu capità bastaren per evitar que, enmig del temporal, acabés estavellant-se a prop de Torrenova, a la zona de Punta Nati. Quan es produís impacte, estaven a punt d'arribar a terra, però arribaria a xillir a superar les onades i enfilar-se per unes roques escarpades. El vapor s'enfonsà i de tots els que viatjaven, només Bódez aconseguí sobreviure. Segons la crònica de l'època, Bódez passà hores entre les zones i trobà refugi en una esquerda de la roca. Des d'allà aconseguí arribar a la possessió de son escudero, on José Coll Marquès i la seva família l'auxiliarien i a la mà quedaren els passatgers i els tripulants amb qui havia compartit la travessia. Les fonts no donen totes el mateix nombre de persones a bord, però sí que coincideixen en aquest fet. Ell va ser l'únic que va sobreviure. I mentre Menorca coneixia l'abast de la tragèdia, començava també a plantejar-se una pregunta. Com havia pogut acabar aquell vapor contra la costa? El temporal hi tingué un paper determinant. També s'han apuntat un possible error de rumb, la mala visibilitat i la dificultat de reconèixer els penya-segats dins la fosca. Les causes exactes continuen en discussió, però hi havia una circumstància que preocupava especialment. Aquell tram de litoral no disposava d'un far que advertís els navegants de perill. La revista de Menorca se demanava si un millor enllumenat de la costa nord hauria pogut evitar el naufragi. El far de cavalleria quedava lluny i la necessitat de senyalitzar a Punta Nati se va fer encara més evident després del desastre. La pèrdua del general Chancy fou un dels impulsors decisius perquè pocs anys després s'inaugurés un far. Però abans d'aquella resposta vengueren els dies de cercar les víctimes i enterrar-les. La mà anava retornant els cossos que rebien sepultura en el cementari de Ciutadella i la revista dedicava el seu record en els morts, a les famílies i en el poble francès. I avui, quan contemplam el far de Punta Nati, també podem recordar aquesta part de la seva història, la d'un vaixell que no arriba a port, la de les persones que hi perderen la vida i la d'un home que aconseguís sortir de la mà i trobar ajuda en una casa de Menorca.

I d'un altre tema fascinant, que a més varen citar, i veu, només per sobre, ni més ni manco, que en el primer programa de Font de Misteris, perquè era quan feia just 103 anys després d'aquells fets que has estat comentant, Sergio, i nosaltres ho varen fer el 9 de febrer de 2013. És a dir, fa un caramull d'anys, d'aquesta desgràcia marítima i de Font de Misteris, també. Però, bé... El tema és molt apassionant i, de fet, quan me digueres que parlaries d'aquest tema, et vaig comentar que m'agradava, però també per la part de la curiositat també de supervivent. Bé, i per moltes coses. Bé, anem a veure qualcunes d'elles.

Tres dies després, dia de 9 de febrer de 1910, també el diari d'Eivissa torna a fer una publicació on parlen d'aquesta desgràcia i bé, diu que ells aquesta notícia la varen treure d'un, diuen, periòdico de Mahón i ens parla dels accidents que varen ocórrer allà en els darrers anys. Diu, la costa norte d'esta isla, ho diu per ser de Menorca, ha resultat siniestra en los 12 últimos años para la Compañía General Transatlántica Francesa, pues desde 1898 hasta hoy hemos visto estrellarse tres vapores de su magnífica flota en la expresada costa. El Ville de Rome, que naufragó en la madrugada del 22 de marzo de 1898 en las inmediaciones del Can Negra, el Is Pereir, que embarrancó en arrecife contiguo a Cala Mezquida en la madrugada del 6 de octubre de 1906 y resultó totalmente perdido, y el general Chansi, que acaba de estrellarse en las inmediaciones de Ciudadela. Diu que, afortunadament, els dos primers no varen tenir víctimes mortals per mort de que el problema no era la mala mà. Diu que era la cerrazón de l'atmosfera i que el general Chansi passaria, com així va ser i com així ha estat, passaria los anales de los desastres marítimos, perquè diu que només va salvar un passatger. També diu que de manera miraculosa i que no sabien la quantitat de morts, encara que creien que no baixaria de 150, com així va ser.

Entre tripulació i passatgers hi havia d'haver 157 persones que anaven a les colònies franceses del nord d'Àfrica, i entre ells hi havia tot tipus de gent. Hi havia militars, hi havia turistes, gent que anava per feina, hi havia migrants, gent que tornava a casa o que anava de visita. També hi havia gent que viatjava en primera classe, a segona, tercera i quarta classe. També hi havia, per exemple, artistes de vodevil que anaven cap a Argel. Hem de pensar en un Argel que encara era sota dominació francesa. Bé, en resum, que hi havia tot tipus de gent, de totes les edats, de diverses nacionalitats, també de diferents condicions socials, i bé, gent que quan a les 5 de la matinada el vaixell va pegar contra les roques, va pujar a coberta del vaixell a menys que era el que havia passat. I en aquell moment, un cop de mà se'ls adugué a l'aigua, i va ser la primera gran desgràcia.

I ja després es va enfonsar i, se'n va dur la resta de vides, no? A excepció de la de Marcel Baudet o Roudet. Aquest senyor, que no era tripulant, com varen dir a les primeres informacions, era un passatger, va caure a la mà, però va aconseguir arribar a terra, va aconseguir aferrar-se en els penya-segats i pujar una mica per evitar que la mà se'l dugués. Són uns penya-segats que déu-n'hi-do. Però ell va aconseguir refugiar-se, va acabar la tempesta, va esperar ella que acabés la tempesta i va poder sobreviure. Va pujar fins a dalt, anava gairebé nu, descalç, banyat, desesperat, esgotat. Estic parlant del febrer, eh? Febrer fa fred, eh? I bé, va caminar uns quilòmetres fins a arribar a una casa, a Son Escudero, i allà li van donar de berenar, però clar, no en tenien ni qui era ni d'on sortia, un tipus així, que a més parlava francès, i clar, no en tenien ni el que deia ni en tenien res. Així que hi va agafar un bocí de carbó i va pintar a una paret un vaixell i a sota va escriure General Chancy, i en francès va escriure 100 homes morts. I ben aviat el varen entendre.

Li varen deixar roba xuta i el varen dur a que veiés en el jutge de pau de Ciutadella i també a veure l'agent consular francès. I bé, se varen posar tots en marxa, però, malauradament, mentrestant, el vaixell s'anava enfonsant i, com han dit, varen ser bastant més que 100 morts.

Encara així, la sort va ser que en aquella ocasió el vaixell només entre cometes, però només duia d'haver 160 persones, perquè un pocs anys abans va recalar les nostres illes, aquest mateix vaixell, en 350 persones. Però el cas és que aquell pic no tenia previst anar a Menorca. Va ser perquè es va desviar de la seva ruta precisament per mort del temporal i com que anava una mica perdut no se'n va adonar que era a sobre, no?, dels penya-segats i ja ho hem vist. A més, no va ser l'únic cas. Com he dit, en pocs anys va haver tres greus accidents marítims francesos en aquella costa. Una costa que només tenia un far situat a Silla de l'Aire i que va resultar del tot insuficient

Poder, i de... va dir que va sortir d'escamarot i va pujar a coberta realment perquè una mena de força interior, com un pressentiment, com una mena de premonició, li va advertir i que per aquest motiu també es va posar a salvavides. Vaja quines coses, no? Perquè he dit que un cop de massa se va dur a tots per davant, i ahir també. I el resum dels fets, un pic ja l'accident, mos ho descriu magistralment un testimoni, era un nin que va presenciar aquells fets, que nin es deia Francesc de Borja Moll, i a la seva biografia ho explica, diu, l'any següent, 1910, vaig rebre una altra sotregada emocional. Un matí d'hivern començàrem a veure un moviment precipitat de gent que davallava per la costa de la font cap a d'altes penyals i seguia pel camí que condueix a l'abrupta ribera del nord. Vingueren a cercar mon pare, que pel seu càrrec de tècnic d'obres municipal era el cap de servei de bombers, i se n'anà presossament en la mateixa direcció. Després de dir-nos, hi ha hagut un naufragi. El vapor general Chancy s'ha anat a fons. Quan tornà, ens donà detalls. En nit tempestuosa, el vaixell francès havia embestit els espadats del cap de Nati, havia fet explosió i s'era afonat en tots els tripulants i passatgers. Només un passatger aconseguí salvar-se, llançat sobre un relleix de roca, passà la nit immobilitzat dins la fosca i, quan fou de dia, aferrant-se en cletxes i regruixos, arribà a escalar aquells penyals inaccessibles i es trobà terreny pla, però de celt. Tot roquissà dur i ple d'arestes, damunt el qual els seus peus descalços apenas podia caminar. Cansat, famolenc, enfredorit i sagnant, arribà a son escudero, on fou acollit amb hospitalitat caritativa, i l'amo, o masover, del lloc va anar a Ciutadella a donar notícia del desastre i del salvament del pobre nàufrag. Durant setmanes anaren apareixent dins la mà i damunt les penyes de la ribera cadàvers i altres despulles del vaixell desaparegut. Un torpediner francès vingué al port de Ciutadella i desembarcà un destacament de marineria que assistia a l'enterrament dels cossos recobrats. Encara em sembla veure la desfilada dels mariners que tomaven del cap de Nati on havien anat a retronos fúnebres a les víctimes del naufrag. La catàstrofe del general Chancy va determinar la decisió de construir en el camp Nati una poderosa farola que contribuís a evitar altres topades de vaixells amb els aspres penya-segats d'aquella costa. A un altre llibre, en aquest cas Naufragios y siniestros en la costa de Menorca, d'Alfonso Buenaventura, mos mostren aquesta altra descripció molt més feresta. Por el aspecto que se nota en los cadáveres que flotan sobre la superficie, se deduce que tuvo que haber verdadera lucha contra la muerte y que su agonía debió de ser terrible, atroz, pues si a unos se les ve aferrados a trozos de madera, a otros se les ve asidos a un bocoy. Dentro de un bote han aparecido otros dos cadáveres, que ofrecerá el cuadro más triste y conmovedor, al tratarse de una madre que mantiene abrazada a una tierna criatura.

I per altra banda, hem dit que el vaixell es deia General Chansey. Idò, el general aquest, que el general que dona nom al vaixell, va ser un home amb una vida curiosa, clar que sí, que va començar precisament de timoner a un vaixell, però, com que es marejava, va deixar la marina i va acabar sent general d'artilleria, amb una fulla de servei, diuen que impecable, i va acabar sent senador vitalici, va arribar quasi a ser president de la República Francesa sense presentar-se, que és el més fort d'això, i bé, senador vitalici, que ho he dit, i ell és l'autor de la frase «Feis homos, que d'ells farem soldats». Però ara no ve en el cas això, però sí això de la seva dona. Resulta que quan es naufragi, el poble menorquí, tothom es va implicar en l'ajut, en els homenatges, empatia, solidaritat cap a les víctimes i els seus familiars. I la curiositat és que 35 anys abans, per mort d'una tempesta, fent la travessia inversa de la que va fer el general Chansey, un altre vaixell va quedar a la deriva. I de Mahó va sortir un vaixell a rescatar-lo. I en ell viatjava una senyora que, en agraïment del tracte, va donar per a sa beneficència menorquina 100 francs. I era precisament sa dona del general Chansey. Curiositat de la història. Però en qualsevol cas, vaja quina tragèdia. El mes d'agost d'aquell any, 6 mesos després, encara es trobaven cadàvers surant per aquella costa. Però clar, que, també com sempre, no? Hi va haver qui va treure profit. Les restes del vaixell varen ser venudes per 24.500 pessetes i sembla que varen fer molt bon negoci, perquè el vaixell va costar un bon grapat de milions de pessetes. En aquest cas, pagaven en francs francesos, lògicament. I bé, hi ha un caramull de curiositats gairebé perdudes, no?, en la memòria del temps, encara que a dia d'avui sí que hi ha en Escodolà de la Torre Nova, a Menorca, un monument que recorda la que va ser una de les més grans tragèdies accidentals de Menorca. Uns fets que van sortir publicats a premsa menorquina de l'època i ho varen expressar així. Varen dir: «Nos limitaremos hoy a consignar tan sensacional catástrofe marítima que mejor que con tinta quisiéramos escribir hoy con lágrimas de nuestros ojos y sangre de nuestro corazón».

0: I ja aquí som, molt ràpid, dos bonus track. Per una banda, hi ha qui diu que l'únic supervivent hauria sobreviscut perquè realment ell sabia el que passaria, no per l'estranya sensació o premonició que va dir que va tenir, sinó perquè ell hauria estat implicat en un sabotatge. La veritat és que costa creure-ho. I, per altra banda, he trobat a premsa de l'època que pocs anys després es va presentar a Marsella, a la comissaria d'esport de Marsella, en el sud de França, un peixater dient que s'havia trobat a la mà una botella amb un missatge. Un missatge que deia: «Socorro, yo me hallo en la isla de Mallorca, en una cueva, náufrago del general Chansi. Me alimento de pescado». I duia també una signatura, Valentí de Vall. Hi havia dubtes de si seria o no certa, de si se podia tractar o no d'un bromista. Supòs que ja mai no ho sabrem. I de fer-me una petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és investigació.
2: De 8 i 47 minuts.
3: Són les 8.
2: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
1: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.

0: Seguim a Font de Misteris, a sintonia de Diotres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca, que mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada, i aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque rondalla, qualque llegenda que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
1: Bon vespre, Xema.
0: Com us dus per avui?
1: Bé, idò, per avui, per començar, si hem de parlar de desgràcies marítimes, d'enfonsaments de vaixells, jo crec que ens pot servir el llibret de Namades titulat Leyendas y tradiciones marineras de Catalunya, on trobem, per exemple, aquesta referida al que es coneix com vaixells fantasmes. És la titulada El barco de los esqueletos i conta tal que així.

Entre els diferents i farers vaixells fantasmes en figurava un de tripulat per esquelets, una nau de casc completament negre, que duia pintada una enorme calavera a la seva popa. Dels pals pengen ossametes i esquelets humans en lloc de gallardets. Aquesta nau maleïda va ser pirata. La seva tripulació, heretge i descreguda, feia burla de les coses sagrades. Una certa nit de Nadal, un dels seus mariners va manifestar desitjos de complir amb el precepte d'assistir a la missa d'esgai. Els seus companys van acollir els seus desitjos, riallades, i varen voler acompanyar-lo amb intenció de fer burla de la missa i de tot el que veiessin. Una vegada al temple, una força misteriosa els va impedir el seu propòsit. El mariner aquell que era creient no va voler tornar a embarcar-se. Tornen a bord el patró i la seva gent i la nau, per ella mateixa, tota sola, va iniciar una ràpida navegació que diuen que durarà tota l'eternitat, sense poder aturar mai i sense tocar mai cap port. Aquesta nau navega sempre a la deriva i apareix cap a l'horitzó, on la seva silueta destaca, tràgica i fúnebre. La seva vista anuncia un naufragi i la mort segura abans de 8 dies. Dels que l'han vista, ningú ha sobreviscut més d'una setmana.

Diu que mai se sap on pot estar, però que s'ha d'evitar veure-la. Clar. I bé, per continuar amb el tema, com que la setmana passada ja comentaren damunt alguna història que estava relacionada amb els clàssics grecs, avui, ja que hi som, també. Perquè clar, pot ser que aquell home, Marcel, el sobrevivent del general Chancy després de l'experiència viscuda, volgués fugir de la mà per sempre, no voler saber res més. Si fos així, seria semblant a aquest altre que va deixar recollida Celestí de Bessa, a l'Arxiu de Tradicions Populars, publicat l'any 1935 i que conta tal que així.

Conten que el fundador del mariner de Sant Pau de Segúries fou un mariner vingut de les maresmes de l'Empordà i mai va dir de quin poble era, perquè li causava gran tristesa de recordar-ho. Era molt diligent i amb el seu treball va guanyar doblers per a comprar-se un vaixell i feia viatges a Barcelona i a Mallorca, transportant mercaderies i li anaren tan bé els negocis que va fer-se una casa a la vora de la mar, on vivien la seva dona i els seus fills. Però un dia de tardor varen girar-se forts llevants i tan mala mà que les grans onades s'estavellaren a les costes de Provença, al seu vaixell, i ell va salvar-se de la mort de miracle.

o va perdre tot en el naufragi. Només li va quedar la roba que duia posada. Així que demanant caritat i a peu, se'n va anar cap a les maresmes de l'Empordà per anar a casa seva. Però en arribar va poder comprovar com la mà també s'ho havia engolit, la casa i a la seva família. Ell va maleir amb molta ràbia i vençut pel dolor i la desesperació, va caure sense sentits damunt d'un bancal de sorra, desesperat i maleint sempre la mà. I així va estar 3 dies i 3 nits, plorant, sense menjar ni beure. Després va tornar a mirar-se de fit a fit la mà, la va tornar a maleir i va jurar fugir-ne lluny, ben lluny, tan lluny on no l'hagués de veure mai més. Va carregar-se a l'espatlla un rem i, sense dir res a ningú, va començar a seguir un camí que el conduís a un lloc com més lluny millor de la mà, la que s'havia engolit la seva fortuna i la seva família. Després de caminar molt arriba als estanys del Baix Empordà, però va fugir-ne ràpidament i, deixant el camí que seguia, n'emprengué un altre que li va aparèixer que l'allunyaria de la mà i va començar a dirigir-se cap a la Garrotxa, cercant les altes muntanyes. Arriba a Banyoles, on va notar que la gent ja era diferent de la de Marina. Però va fugir-ne de seguida, tot just va donar-se de l'estany, cregut que era una entrada de mà. I seguint per la via romana, va arribar a Besalú. Se'n va anar al mig de la plaça i va descarregar-se el rem i va preguntar a la gent que el rodejava. «Sabeu què és això? Un rem per fer caminar les barques», varen respondre-li la gent de la plaça. El mariner torna a carregar-se el rem i emprengué la seva ruta i, seguint la vora del Fluvià, arribà a Argelaguer. D'allí, pujant sempre per la via romana, va passar per Castellfollit de la Roca i no va aturar-se fins que arribà a Olot,

En aquesta població, com que està molt arraconada i enmig de muntanyes, es cregué que no coneixerien res de mà, i mostrant-los si el rem va demanar als curiosos de la plaça que se'l miraven. «Podríeu dir-me què és això?» «És una pala de barca», va respondre-li un vellet. També marxà decidit, i més endavant es troba uns pastors que també identificaren el rem com un estri nàutic. El mariner encara va trobar que aquells pastors sabien massa bé coses de mar, i va continuar la seva ruta. Un cop va haver passat al cim del Capsacosta, no es torbant a arribar al poblet de Sant Pau de Segúries. I arribant a la plaça, trobar pastors i pagesos i mostrant-los el rem, els preguntà: «Sabeu què és això?» Un pagès va dir-li: «Això és un culler que serveix per remenar farines». Un altre va replicar-li: «És una cullera grossa o una pala per remenar el blat de moro». El mariner va tirar a terra el rem i digué: «Aquí és el final de la meva ruta i em quedo tota la meva vida en aquestes muntanyes, perquè aquí els seus habitants no saben res de la mà».

va posar-se a conrear terres i amb la seva intel·ligència aviat es capacità en els negocis de pagès. En poc temps va tornar-se a casar i va començar la construcció de la masia tan coneguda amb el nom del mariner de Sant Pau.

0: I jo suposo que aquí la pregunta seria: com va arribar enmig de les muntanyes gironines aquesta llegenda?
1: I és una bona pregunta, sí, i a més serveix per a veure com es van repetint al llarg del temps i de l'espai aquestes històries on sovint troben nexes. En aquest cas, que has citat tu, a les sempre fascinants terres gironines, que, per cert, quan contaves en el principi això del mariner, quan es tira a terra i comença a maleir, allò m'ha recordat l'escena d'en Charlton Heston a la primera versió del planeta de los simios, la primera, i magistral, si se'm permet, de quan diu allò de jo os maldigo. Però sí, millor sí, aquesta seria una altra història. I de res, Irene, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.

0: No sé si, Borja, aniràs per aquí, perquè dius que vas parlar del Bon Jesús, no sé si té relació amb això que t'agrada tant de dir que el Bon Jesús va néixer a l'estiu, bé, pel mes d'agost, encara som a l'estiu, o no sé si vas per una altra banda, però que segur que mos sorprens, Borja Rigo, quan vulguis.
1: No he de ser, justament volia parlar d'això, fa més o menys 3 setmanes que se va commemorar el naixement del Bon Jesús, 21 d'agost, i volia parlar de la relació d'aquest personatge fonamental per entendre el nostre món en l'antic Egipte. Sense faltar, evidentment, respecte a creences d'aquest casta, només faltaria, però votam enrere en els temps, fins d'haver el 3.000 abans de la nostra era, abans de les piràmides, fins i tot, o de la data oficial de les piràmides. En aquest temps, el propi faraó està considerat com a fill de Déu, és a dir, meitat home, meitat divinitat. La seva concepció, així mateix, li era anunciada de forma màgica, sobrenatural, si ho preferiu, a sa mare. Per la seva part, el faraó, exactament igual com després faria el Bon Jesús, era una espècie, una mena de mediador entre la gran divinitat i el poble. I també, una vegada afinat, de la mateixa manera que el Natzaré, i de ressuscitava i pujava en els cels. Ara, escoltau, el déu d'aquesta terra és el governant de l'horitzó. Déu és per fer gran el seu nom. Lo dedica a l'adoració del seu nom. Dóna la seva existència de Déu. Ell farà el teu negoci, la teva semblança és sobre la terra. A Déu se li dona encens i aliment ofrenes diàries. És un fragment de sa coneguda com a oració del sec, que se comença a utilitzar a Egipte d'haver 1.000 anys abans del naixement de Jesús. I, salvant qualque diferència, no vos sembla molt similar tant en forma com en contingut en el Pare Nostre cristià? Ara, entre moltes coses que hi ha, anem amb el superconegut miracle dels pans i dels peixos. Sembla que el Bon Jesús no va ser el primer en fer un prodigi tan fascinant que va salvar de sa fama un bon grapat de menesterosos. A l'època dels faraons tenim en el déu Sebek. Se recull aquesta història en els anomenats textos de ses piràmides i a grans trets mos diu que aquest déu, Somo Cocodril, una vegada va repartir miraculosament una gran quantitat de pa blanc i de peix entre ses gents de sa riba del llac Fayum i que, per si no fos suficient, després va caminar per damunt ses aigües. Una altra escena, entre ses més mítiques, és ses de des darrer sopar, és quan s'instaura sa Eucaristia. I de bé, en el món egipci, Osiris, déu, entre altres coses, desblat, permetia als seus fidels alimentar-se amb el seu cos, és a dir, amb el pa. A més, a vegades, Osiris és conegut també com el déu desví. I, de fet, el vi és una part fonamental de tot això, ja que Osiris li dona a beure a Isis una copa amb la seva sang perquè el recordi. I no ho resulta a vosaltres també això enormement familiar?

0: I ja, si voleu, per acabar ràpidament, un altre episodi molt famós és de la matança de sants innocents ordenada per Herodes. Sense entrar a polemitzar què hi ha de veritat damunt tot això, i crec que més que ja n'hem parlat a Font de Misteris qualque vegada, sap recordar que també existeix una història molt similar a l'antic Egipte. Seth va voler matar en el nounat Horus. Per evitar-ho, sa mare va fugir amb ell a terres llunyanes. A la tradició judeocristiana, com recordareu, tant Josep com Maria, com el petit Jesús, varen fugir també a terres llunyanes, però en aquest cas va ser a l'inversa, va ser cap a Egipte. És massa casualitat, no?
1: Sense entrar, òbviament, a fer cap tipus de valoració teològica, jo me quedo en sa cara que ha posat en Sergio quan has afirmat categòricament...
2: Però categòricament.
1: Categòricament que el bon Jesús va néixer el dia 21 d'agost. Ja després tot l'altre són afegits. Això sí, molt interessant i, com sempre, no? Temes per seguir aprofundint. I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagi passat una estona agradable i que hagi pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. I avui hem parlat d'un naufragi, principalment. I fent una semblança, la veritat és que davant d'allò de l'informe PISA, la catàstrofe de l'informe PISA, jo prefereix no dir massa cosa, perquè quan un més aprofundeix, més trist resulta. I, per altra banda, ahir a Mallorca va sonar la Belenguera, l'himne, en el seu centenari, i és que enguany és l'any Joan Alcover a les Illes Balears. I relacionant-ho tot, vull aprofitar un text seu, d'en Alcover, directament per aquestes utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge, i Betres Ràdio. I és que, quan fa més de 125 anys va escriure aquest text, no existia ni TikTok, ni Instagram, ni Facebook, però no existia, no existia ni internet, ni sa tele, ni tan sols sa ràdio. Però mirau quines paraules va deixar escrites fa 125 anys. La societat, a dins tots els ordres de la vida, art, literatura, política, ciència, indústria, ha menester sant nova, fe, calor, entusiasme i agosarament juvenívol. I el jovent, assegut a les aceres, no surt a rotllo, ni se descompassa, ni ambiciona, ni somia, ni plora, ni lluita, ni canta, ni apenas s'enamora. Els que comencen a sentir els ossos feixucs i ens giram darrere, frisosos, de que la gent novella ens venga a prendre les eines de les mans o a millorar la tasca i a assenyalar nous rumbos a l'activitat de la nostra terra, i veient que no s'acosta i ens deixa tots sols, Déu sap fins a quina hora, i la insustancialitat i la fredor i els menuts egoismes dominen el cap i el cor de la tendra burguesia nostra, sentim, bé ho podem creure, que el coratge ens manca i desfalleix la força i començam a temer per la futura sort del nostre poble. 125 anys. Han passat un bon grapat de generacions de joves, i en el final els més majors segueixen, tal vegada hauria de dir seguim, no ho sé, pensant el mateix dels més joves. És curiós, o no? I com sempre, tractant de relacionar-ho tot, i quina millor manera que acabar setmana que amb una mica de poesia, en aquest cas d'en Pere d'en Alcántara Penya, un bocí de la seva popular La Colcada, això és de fa 150 anys, i deia: ai, tot passa, i quina prova que en el món res se ten? Tot ho vol a lo modern d'aquest segle la gent nova. Cadufos dels vells passats són, i festes de mal to aquelles solemnitats que parlaven en el cor. Poc a poc el món novell, el món antic, assassina. Quin temps serà aquell, padrina, quin temps serà aquell? Ara, en quatre rembomboris que no costen una malla, honren com si fos rondalla la més gran de les històries. Lo que més gementa encara no és el perdre lo passat, és el veure el jovent d'ara que no respecta l'edat. Ai, que mai tornarà ja el temps de quan era nina. Sí que tornarà, padrina, sí que tornarà. Bé, ja ho veurem, si torna o deixa de tornar. I jo crec que per acabar mos encaixa aquella cançó que diu: mai no és massa tard per tornar a començar, per sortir a buscar el tresor. Camins, somnis i promeses, camins que ja són nous. No ets senzill saber cap a on has de marxar. Pren la direcció del teu cor. Mai no és massa tard per tornar a començar, per sortir a buscar el teu tresor. I de d'en Gerard Quintana i Josep Tió, interpretada per Amaral, camins. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Com esteu?
0: El divendres.
2: Fa les tendres.
0: Escolteu, sabeu com ha passat avui? M'ha arribat un missatge privat a Instagram d'una persona que no conec que posava: hola, si tienes interés en el precio de una sesión de fotos con un vestido volador, te invito a visitar mi página y consultar vestido y localización.
2: ¿Se pot saber que és un vestido volador?
0: Això ha dit jo. Que és un vestido volador?
3: Això és el casquet volador.
2: El casquet volador. Jo també m'ha arribat un missatge un poc estrany avui.
0: A veure?
2: M'han dit, t'he vist un perfil de Tinder, ja, ja, ja, ja. És a dir, no tu, d'un amic teu, crec que surts a una foto seva.
0: Això és de la gent que posa fotos que no són seves d'amics a una aplicació per lligar.
2: Jo vull saber quina mica.
1: Encara te confondran.
0: Respectau la intimitat de les vostres amistats.
1: Exacte,
0: sí, sí. Passa
1: encara,
0: això.
1: Encara te confondran.
2: Bueno.
0: Diran que sí, pensant que és amiguet tu.
2: Bé, encara col·lotarà el meu.
1: A mi he de dir que vestido volador me ve en escan a Marilyn Monroe quan el vestit li flota, no?
2: Ah, podria ser.
1: Podria ser, no?
2: És concepte.
0: Jo no sé què és un vestido volador, però sé qui és qui vola. N'Enric Mas. Gavi Fortesa, petit parèntesis a xiu-xiu perquè està sent apassionant aquest final d'etapa de la Vuelta, però és club professional i tot. Gavi Fortesa, com estàs?
4: Bon dia,
0: i com
4: bon dia
0: està n'Enric i com va aquest final d'etapa?
4: Mira, te posaré un titular molt clar. Avui no li passarà res.
0: D'acord.
4: I això ja és bona notícia. Això és bona notícia. Ara mateix està a un quilòmetre pràcticament el colombià Buitrago de guanyar l'etapa d'avui, que és la 19a, entre Vélez, Màlaga i Penyes Blanques d'Estepona. Amb una arribada terrorífica de 18 quilòmetres de pujada amb una pendent mitjana de 6,5%, que és una barbaritat després dels 200 quilòmetres que ja duin a ses cames els corredors. És l'etapa més llarga d'aquesta Vuelta. I de moment en Buitrago guanyarà. Clar, Buitrago no es representa cap perill per la classificació general, ni els quatre que van amb ell escapats tampoc. Quan dic que no passarà res és que Enric Mas està juntament amb en Primoz Roglic, que és el seu rival per la general, recordant que ell du un minut i 37 segons d'avantatge, el mallorquí, i que, per tant, el que faci un, si ho fa l'altre, significarà que avui no hi haurà canvis i tot es mantindrà a la mateixa distància. Demà, alerta demà, perquè demà és la penúltima etapa, que és un trencacames horrorós, 187 quilòmetres amb un munt de pujades i de ballades, que qualcú pot morir demà. Però, com te dic, la notícia avui és que sembla que no passarà res i que mantindrà la seva distància a la classificació general Enric Mas.
0: Tenim en Tolo Leal,
4: per allà,
0: que no sé on és ara mateix.
4: A la línia de meta.
0: A la línia de meta, però geogràficament on és?
4: A Estepona, a Màlaga.
0: I en Tolo és per allà, crec que té problemes de cobertura, però crec que sí que finalment el tenim.
4: Anem a veure.
0: Tolo, bon dia, com va això?
4: Hola, Tolo. Tolo, a la una. Ara.
5: Sí?
4: Sí. Endavant, Tolo.
5: Què tal, com estàs? O sigui, estem aquí just a la línia de meta.
4: Amb problemes de cobertura. Com podeu comprovar. Tolo hi és, perquè l'hem sentit.
0: Exacte.
4: El que passa és que la cobertura va i ve i ara no. S'han anat del tot. És complicat. En aquestes alçades de muntanya és molt complicat per qualsevol aparell. Mira, torna a sortir.
0: Sí, va i ve. Adelant
5: a Buitrago i mentrestant el que Enric Mas, que se'l veu fi, se'l veu bé, i Roglic ho ha intentat amb el seu equip endurir la carrera, però no ha estat capaç, i de fet
4: i tant que s'han endurit.
0: Mira, jo m'he quedat amb una cosa que ha dit en Tolo Leal, que en Enric Mas se'l veu bé, se'l veu fi.
4: Sí, exacte.
0: Jo ja estic content.
4: És el millor que pot passar, perquè hem de recordar que venim de l'etapa d'ahir contra rellotge, que era la que més li podia perjudicar a l'Artenang. Ho va surar, va perdre només que 33 segons, que tenint en compte que la contrarrellotge no és la seva millor virtut, i si ho era per al seu rival, per Roglic, la cosa va anar molt bé, però és que està sent un final de Vuelta espectacular. Ahir la crono, avui aquesta muntanya amb aquesta arribada terrorífica, i demà, lo de demà, és un trencacames horrorós. Jo patiré davant la televisió, patiré, perquè demà serà un dia molt, molt feixuc. Ara bé, si avui surt bé, que sortirà, i si demà surt bé, la passejada per Granada diumenge serà espectacular.
0: Apassionant, apassionant aquesta Vuelta, aquest final d'etapa. Gavi Fortesa, aquest cap de setmana estarem molt pendents, tot Balears i des d'aquí, des d'Ivetra Ràdio, a veure com va, no?
4: Tot Sant Enric, aquest cap de setmana.
0: Perfecte.
4: Per celebrar-ho diumenge.
0: Ho seguirem aquí des d'Ivetra Ràdio. Gavi Fortesa, moltes gràcies.
4: Estic mirant el temps i sembla que encara... Bé, ara veiem en pantalla, mira, fixa't amb el mallot vermell, Enric Mas, han revoltat amb dels seus companys del Movistar, que li han duit cap amunt, sense... No han permès que cap corredor intentés escapar. Ho ha intentat Richard Carapaz, l'equatorià, que és el cinquè a la classificació i que ha hagut un moment de perill, perquè és un corredor especialista en aquestes pujades i que, a més d'estar 5 minuts, si se'n va, pot aconseguir coses importants.
2: Gavi, per la gent que no està gaire posada en qüestió de ciclisme, com per exemple jo i tu, Escarina, i en Jordi, tres quarts del mateix, Enric Mas, és a dir, fins a quin punt és tan probable que guanyi?
4: Mira, ara te diria, tenint en compte com acabarà la cosa avui, té un 80%.
2: 80%? Sí. Per tant, mos agrada molt d'aquest percentatge, Gavi. És a dir, que ha de passar. Si no ha de passar res, no, m'han dit tot una mica igual.
4: Seria catastròfic, per exemple, que caigués, que patesqui una lesió amb una caiguda, o que li doni el que en castellà dèiem una pàjara. En el món del ciclisme, una pàjara és que les forces t'abandonen, els músculs no van cap endavant, quedes damunt la bicicleta com si fossis caminant, i aquestes coses passen.
2: De moment...
4: que no serà el cas.
2: Mos ho deia en Tolo, en Enric Mas el veu fi, que això és el més interessant, és a dir, per tant, d'aquesta pàjara aparentment està molt llunyà.
4: Fixa't, van junts, primer, segon, tercer, quart i cinquè. A la classificació estan pujant tots junts. És a dir, no passarà res avui. Se mantindrà la distància.
2: Molt bé.
0: Mantenim la connexió, Gavi, aquí, en directe, fins que acabi. Gavi, perquè, és a dir, ara mateix, en Enric Mas, com de molt li ha costat arribar en aquest punt?
4: Bueno, ha estat una Vuelta condicionada, evidentment, per la caiguda i la lesió de Pogacar, el número 1 del món. Era líder Pogacar, Enric era segon classificat, Pogacar va caure, es va trencar la clavícula, va d'abandonar la Vuelta i això va donar lloc a que Enric pugés a la primera posició, al mallot vermell, i comandés la classificació general. Dit això, aquest any sí, Movistar Team ha fet una feina d'equip espectacular, com no recordaven els darrers 5, 7 o 10 anys. L'equip ha estat fent moltíssima de feina per Enric, per conduir-lo cap amunt i per protegir-lo de les escapades de les altres especialistes, i de moment està sent, bé, és evident que la millor carrera de la seva vida. Hem de recordar que Enric ha estat segon a la Volta a Espanya 3 vegades, El que passa és que els darrers anys... les lesions, una mica de... ell és un poc dèbil en l'estat anímic i qualque problema l'ocasionava que se derrombés. Tot això, aquest any ha sortit a l'aire, curiosament, després d'una lesió greu i d'estar un any pràcticament sense competir.
0: Gavi, me diuen que tornem a tenir Tolo, que demano d'un quilòmetre, Tolo, quan tornem a connexió amb tu.
4: Tolo a la una.
0: Sembla que...
4: Tolo, sí? A les dues. Ara a les dues, mira.
6: Sí.
4: Endavant.
6: Perdoneu, companys, estem aquí dalt a la meta, a Penyes Blanques, i la cobertura és molt complicada. Estan...
2: Idò.
6: Sí. Si no m'ho deies el contrari...
0: Ara te sentim, t'anant sentint, Tolo, però queda manco d'un quilòmetre.
4: Aprofitant per apuntar que l'irlandès Dunbar ha estat el guanyador de l'etapa, que finalment Buitrago no l'ha suportat.
6: Per davant, de fet.
4: Endavant, una altra vegada, vinga.
6: Sí, ja ho deia, que Eddie Dunbar ens acaba de passar per davant, el guanyador de l'etapa, ja va guanyar dues etapes la Vuelta de fa 2 anys, en un grup format també per Urko Berrade, l'espanyol, que ha estat també lluitant per la victòria final fins al final, i ara el que hi ha, la situació de carreres, els 5 primers de la classificació general, que s'han quedat tots sols, s'han escapat del pilot, han intentat treure avantatge Roglic i Gal sobre Enric Mas, però no han estat capaços, i ara ja estan a punt de creuar la meta, els 5 junts. Per tant,
4: i ara,
6: la notícia d'avui és que no hi haurà distància.
4: Endavant dels 5, Enric Mas. Ara surt una mica Carapaz, li passa per davant de l'equatorià. Ara veiem l'arribada a Tolo amb aquestes valls protectores. Mira, arribada a l'esprint de tots 5. Entre primer, entrarà, no, ha perdut la seva posició precisament de Carapaz, un, dos, tres, quatre, el cinquè, ha entrat Enric Mas, sense problema, juntament amb en Roglic, amb en Gal, amb en Carapaz, cap problema, es mantindrà a la distància d'1.37 respecte de Roglic, Enric Mas, una jornada més, líder de la Vuelta a Espanya, només queda lo de demà, que serà molt, molt, molt feixuc, i tal vegada la festa de diumenge a Granada.
0: I de molt bona notícia, no, Gavi?
4: Excel·lent, excel·lent notícia, perquè ara ja cada etapa te fa pensar si li passarà qualque cosa, si hi haurà qualque problema, no sé, en la bicicleta, amb ell mateix, una caiguda, res. No ha passat res. Enric Mas està molt a prop d'aconseguir la seva primera Vuelta a Espanya.
0: Que bé, i de molt bones notícies. En Tolo, no sé si te tenim, veurem si mos pots explicar. No el tenim, no el tenim, me diuen, aquesta manca de cobertura, Gavi, però gràcies per retransmetre a nosaltres des d'aquí, des de Xiu Xiu, aquest final d'etapa.
2: Moltíssimes gràcies. Menys, amb aquest em vas titular que m'ha anat en Gavi, company d'esports, i és que amb un 80% de probabilitats, és veritat que és un percentatge que l'han fet així una mica a la babalà, hi haurà festa grossa a Artà, tot i que no hem de dir blat fins que el tinguem en el sac i ben tancat, ja ho sabem. Però bueno, Gavi, escolta, em passat molt de gust de compartir aquesta estona de ràdio plegats.
4: Estava esperant ara una mica, veient les imatges, la possibilitat de sentir en Rimas a televisió, però sembla que encara hauran d'esperar. Hem de recordar que ara el líder de la Vuelta no me xerren les televisions oficials que, que retransmeixen, que són Eurosport i Televisió Espanyola, però de moment sembla que just han arribat, de moment no hi ha manera d'escoltar encara en Enric Mas, una jornada més, com dèiem, líder d'aquesta Vuelta 2026 i molt apropat d'aconseguir el triomf final diumenge a Granada.
2: Molt bé, queda demà i queda també diumenge.
4: Sí,
2: ja
4: sí, no.
2: Això.
4: El que passa que, per si no ho saps, jo t'ho dic, diumenge és un passeig.
2: Entesos.
4: Diumenge sempre a la darrera... Exceptuant que hi hagi una distància entre primer i segon, no sé, de 5 segons, de 8, de 3, de 1... normalment la darrera jornada és un homenatge a l'equip i al guanyador de la Vuelta, en aquest sentit, no? Jo només recordo una vegada un Tour de França que varen arribar primer i segon amb 8 segons de diferència i el segon va aconseguir el Tour de França als Campos Elíseos.
2: Molt bé, fantàstic. I de, bueno, demà seràs a trencacames, com has dit, 180 quilòmetres desnivells amb un absolut...
4: demà
2: una
4: hi ha que morir damunt la bicicleta.
2: Exactament. Molt bé, demà és el dia.
0: Demà és dissabte. Portes això, ja estic nerviosa, eh? Nerviosa.
4: Ara imagina't ell. Ara imagina't ell.
0: Exacte. Molt bé, Gavi, fortes ahir. Estarem molt pendents de si en Enric finalment dona declaracions o no.
4: Estem esperant, espera't. No, de moment no.
0: De moment no.
4: Veiem la zona mixta que hi ha instal·lada a l'arribada d'aquesta etapa, però de moment no compareix encara el corredor artanenc, que
0: en tot
4: evidentment
0: cas,
4: serà el primer a xerrar.
0: Exacte. En tot cas, Gavi, les declaracions d'en Enric Mas, si no són aquí en directe, seran en els bulletins informatius.
4: Exacte.
0: I si
4: el
0: no,
4: sentirem.
0: Informatius esports, perquè aquí i Vetre Ràdio estan molt pendents d'aquesta...
4: Que avui anem per llarg, eh? Hem de recordar que avui a les 9:30 aquí a Ivetre Ràdio tenim el primer partit de Lliga de l'Illes Balears Palma Futsal.
0: I d'informació completa. Gavi Fortesa, moltes gràcies.
2: Gràcies,
4: a vosaltres, adéu.
0: Avui tenim en Margalida Cifre en el control tècnic.

0: quina tensió, quina tensió, eh? I bé, quina alegria per en Enric Mas a la Vuelta.
1: Sí, sí.
0: Vosaltres sou de seguir ciclisme, Jordi, Xavi?
2: No.
3: No massa.
1: Me sap greu, Inés, no te volen decepcionar.
0: No, no, però
1: que
0: és una
1: perquè sabem que tu sí.
0: Clar.
1: Que de fet, en Inés, totes, qualsevol dubte que tingueu, Tour de França, la Vuelta i tot.
0: La veritat és que estic bastant posada. Però sap per què?
1: Per què?
0: Pues que escolti Vetre Ràdio.
1: Clar, molt bé, molt bé. Punta't a sa boca.
0: Escolteu, i vosaltres, oients, estàu posats amb això del ciclisme. Ara, avui, era inevitable fer aquest seguiment de final d'etapa, però si voleu continuar xiu-xiuetjant, no passeu pena, que aquí som nosaltres, perquè si sou persones de rutines, heu de saber que cada divendres, a xiu-xiu, repartim justícia. I la justícia més senzilla, més fàcil, i sobretot la promulgada per aquest programa, és la de repartir gomets. Companys, crec que mos ho han posat bastant fàcil a l'hora de repartir gomets, especialment el gomet vermell.
1: De fet, crec que, aquests que venen a continuació s'enduran és gomatarro, eh? Perquè hem de dir que també en repartim un de gomatarro.
3: Però gomatarro, gomatarro, eh? Vermell intens, sí. Diria fins i tot vermell dimoni.
1: Exacte.
3: Atenció.
0: I de venga, gomatarro vermell, pels autors de la cançó My Hater, Go Home.
4: És impressionant. És que encara no ho crec, no tinc paraules.
0: Bé, d'això, gomatarro vermell pels autors d'una cançó amb videoclip on se veuen molts de turistes a Serenal, de Palma, en cartells que diuen My Hater, Go Home. La cançó de 2 minuts i 26 segons, que naturalment no posarem en aquesta ràdio, contesta en to provocador a qui critica els turistes que venen a Mallorca. És a dir, a veure per què mos entenguem.
1: Amem.
0: La cançó critica en els que critiquen que venen.
3: O sigui,
0: els propis turistes critiquen... No, com era?
1: Amem, Inés, per l'amor de Déu.
3: O sigui, són, supos que els alemans que des d'Alemanya critiquen a la gent que ve a Mallorca...
0: Exacte, i és una cançó dedicada a ells.
1: En els alemans estirats.
0: Exacte.
1: Segons ells.
0: Exacte, exacte. Els autors són un tal Honk i Der Party Crasher. Són dos artistes vinculats a la creació de cançons festives en alemany i que sonen precisament molt a la platja de Palma. I els autors han assegurat en el diari Última Hora que el missatge de la cançó no està dirigit en els residents mallorquins i tampoc és una crítica a l'eslògan de Tourist Go Home, sinó que és una crítica en els que critiquen els alemanys que trien Mallorca com a lloc de vacances.
1: És a dir, crec que s'han embuat, ells.
0: Jo m'he embuat.
1: Tu t'has embuat, però ells també s'han embuat.
3: N'hi ha una més senzilla, que jo crec que han volgut plejar, que és Residents Go Home, de Xanguito, que tothom l'ha entès, crec. Quin estiu, quin estiu,
1: i és de sol i calor. Però aquesta també juga un poc amb això, és a dir, fa doble sentit.
0: En qualsevol cas,
1: coses poden dir un poc més clares.
0: Posant com en vermell. Molt igual és perca, però si posant com en vermell. Per apropiar-se del nom de Mallorca, perquè li diuen Malle i ja està bé d'això.
1: Exactament.
0: I d'apropiar-se també d'un eslògan reivindicatiu.
1: Sí.
0: Au. Sí. Nosaltres com en vermell. Igualment, jo crec que podrien canviar ara mateix aquest estat de negativisme que mos enveix i cercar una mica de positivisme entre tanta foscor, no trobau?
1: Home, ja s'han acabat els gomets vermells, jo crec que ningú s'ha portat malament aquesta setmana, a part d'aquests senyors de Malle.
0: Hi ha molta gent que s'ha portat malament aquesta setmana, però jo estic farta de posar gomets vermells. Jo necessito alegria.
1: Bé, jo no.
3: Jo crec que de tota la vida males notícies s'han de donar.
0: Bé, idò, vinga.
3: Necessari.
0: Idò, darrer gomet vermell, a pròxim gomet vermell per uns coneguts nostres.
1: Els invasors de Vinibeca.
5: En quin temps vivim?
0: Una notícia que ja vàrem explicar aquí, però que aquesta setmana ells se mereixien un gomet vermell a tots aquells turistes que utilitzen ses cases, els carrers i ses porxades de Vinibeca per fer-se fotos.
3: Que a més no són les típiques fotos de viatge, de família, així, guapetes, fotos de la Fento 4, tal... No, no, són posats, que apareixen de la revista Hola.
1: Exactament, virgueries per fer-se fotos a dues persones Imagineu-vos-ho, segudes davall la porxada com si fos que seva, peus a les parets blanques, molts de peus a les parets blanques, això m'haurà criat l'atenció. Una altra, que si heu vist les fotos, jo encara no em puc avenir, que s'estira a geu damunt les escales. Clar, geure, com és possible? Són unes escales molt grosses. No, no. Cap avall, com si caigués. No ho sé, com encara no ho entenc. Però, bueno, aquest posat encara no l'entenc.
0: Bé, és que t'ho he imaginat. Que les blanquetes que són les casetes i que en les fotos deuen estar plenes de petjades.
1: Imagina't. Quina il·lusió.
0: Quina il·lusió. Goma vermell per tots ells, perquè Vinibeca no és cap fotocol.
5: I les casetes blanques netes i aclarides.
0: Ara sí, vinga, va, goma vers. No sé si positivisme.
1: Molt bé, exacte, exactament. Alegria.
0: Alegria, que és necessària en aquest món fosc.

0: perdoneu, és que he dit necessit positivisme i no, resulta que en Xavi m'ha dit que positivisme és un corrent filosòfic.
1: Crec, si no m'haig errat.
0: I se diu positivitat.
2: Sí. També les poden posar positivistes.
1: Disculpeu, sí. No sé, és, és un tipus de...
0: Perdoneu, volíem dir i de positivitat a optimisme.
1: Exacte, bé, però
0: perdona,
1: contrasteu.
0: Xavi,
1: contrasteu.
0: Greu,
1: no, home, no.
0: Martofes.
1: No, no, dic ni mica. Bé, com et verds?
0: Vengo.
1: Positivisme, a
0: sí,
1: les totes.
0: Positivisme.
1: Aina, a la fi podem anar a s'excusar tranquil·lament.
3: Tothom avui en dia és molt natural i molt ecològic i tot, i quan senten la merda ningú vol ser ecològic.
0: Aina ha destinat 460.000 euros en canviar els pulsadors de les cadenes dels vàters de l'aeroport d'Eivissa.
1: Mm-hmm.
0: En total, 198 pulsadors de la terminal i ho han canviat per un sistema manual que estalviarà entre un 30 i un 35% d'aigua.
1: És a dir, és que no és... Imagineu-vos, no és... Clar, aquesta notícia. No és res això més gustós.
0: Això estic contenta.
1: Clar, que és gustós, n'has excusat i sabré que ho fas de molt ecològic, també, de qualque manera.
2: Cagues tranquil, això segur.
1: Sí, això és vera. Això és vera, això és vera.
0: Molt ben dit, Jordi. I de vinga, fins aquí el Goman Verse.
1: No n'hi ha més, vols dir? Ja ho tenim.
0: És que el món va molt malament, no hi ha més
1: sí.
0: Gomets.
1: A més, avui... Ah, no hi ha més gomets?
0: No.
2: Avui no és dia de Goman Verse, eh?
0: I això.
1: Vols dir que tots... Bé, mira, en sèrio.
0: Ja està, s'ha acabat. Hem de ser realistes.
1: Bé, tot això, hem fet la recerca.
0: El realisme és una corrent, també.
1: Sí, literària, si vols.
0: Una corrent o un corrent.
1: Uf, un corrent, eh?
0: Ah, Xavi Oliver, no.
1: El positivisme és un corrent filosòfic que afirma que l'únic coneixement vàlid és el que prové de l'experiència empírica i de la ciència.
0: I tot això que he fet...
1: és que, clar...
0: Són empírics.
1: Tu anaves una mica més enllà.
2: Clar, clar.
0: Clar, els gomets són empírics.
1: No, és que quan tu has anat... No, quan jo he anat... Tu has anat, has tornat.
0: Dues vegades.
1: Has tornat, has anat, has tornat.

0: Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: La situació, el bolquer més cada Eivissa.
2: En quin temps vivim?
3: La Policia Nacional ha detengut una dona i un home com a presumptes autors d'un furt de... un furt de joies valorades en 17.100 euros a la joieria Palma d'Eivissa.
1: Els fets van tenir lloc fa aproximadament dues setmanes. La dona hauria aprofitat un descuit de la dependenta per endur-se un expositor amb diverses peces. Les càmeres de seguretat van enregistrar el furt i van permetre identificar la sospitosa. Els agents van arrestar la dona al port d'Eivissa quan intentava embarcar amb destinació a València. Posteriorment va seguir amb el vehicle amb què havia arribat al port i el van interceptar a Sant Antoni, on van detenir el seu presumpte còmplice. Durant l'escorcoll, la policia va trobar les joies amagades al bolquer de la filla de tots dos.
3: Entre les peces recuperades hi havia anells d'or d'estil eivissenc i un collar també d'or. L'amo de la joieria ha dit que les han recuperades totes.
2: En quin temps vivim?

0: IB3 Ràdio és entreteniment. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: En Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaler o desbord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. En temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Xiu, xiu! El meu padrí
3: sopava... Jo li vull dedicar Brumels i Bessons a mon pare, que no té res a veure amb la cançó, perquè la cançó, de més, comença xerrant d'un predí. Però crec que a mon pare li agrada molt aquest grup i m'agradaria dedicar-li Brumel i Bessons d'Ànimos per Rec.

0: han començat les classes.
1: Ah,
2: doncs,
1: molt bé.
2: En sèrio?
0: Sí.
2: Això és el titular d'avui.
0: No, però si caducat. Algú havia estat
3: despistat. És un titular caducat.
2: Clar.
3: Titular perdut. Caducat.
2: S'ha dormit tota la setmana.
3: Exacte. Es pensa eclipsi. Titular caducat. Ja està.
0: Bueno,
2: va passar-me a un altre tema.
0: Ja, sí,
2: ja està, fins aquí.
3: Molt bé.
2: No, clar, ahir van començar.
3: Sí.
2: Infància i adolescència, aquesta nova etapa, i avui era el segon dia. És que és emocionant tot, no? És increïble.
3: Quasi tu, quasi dia. Oh, molt bé.
0: Segon dia.
3: Samba, Rio de
2: Janeiro.
0: Segon dia i divendres.
2: No se poden queixar.
0: Dimissió.
2: No, no, tot pareixia emoció, tot pareixia genial. O no?
3: Ui, que ha estat ara.
2: Per què no m'estàs sincers? S'ha tornat a l'escola, no sempre és emocionant. Ho t'ho volen vendre, d'aquesta manera, però clar, has despertar-se prest. Són els deures, exàmens. Hores i hores assegut. Classes que tampoc t'interessen massa. Per tant, jo he fet un experiment, i és que ahir m'haig atracat a la sortida de les escoles, i avui m'he atracat a la sortida d'un institut. I així poden comparar la il·lusió d'infants i d'adolescents. Què vols sembla, això?
3: Perfecte.
0: Això me sembla que vols dinamitar la il·lusió del personal, perquè ahir vas anar a una escola i tot devien ser flors i violes i l'institut devia ser tot negre.
2: Ja ho veurem. Ja ho veurem. Començant per com va anar per les escoles.
0: Vinga. Jo em petit quan balla, balla, balla, balla. En Jo em petit quan balla, balla, en so dit, dit, dit. Jordi?
2: Creus que hi veu emoció?
0: Jo crec que sí.
3: Crec que no.
0: Els infants són els que més il·lusió tenen.
2: Sí. Creus que no?
3: Però
2: no
3: sé.
2: Sí. Tercer de primària, tot era il·lusió.
0: Ara
3: il·lusió?
2: Ara tu trobaves un caragol pel carrer i era il·lusió.
3: Ara veurem.
2: Vull dir, tot era així. Ara ho veurem, però, ara ho veurem.
4: No sé si tenies ganes d'aquest primer dia.
5: Sí.
4: Sí. Quin curs fas?
5: Tercero.
4: I no vos han posat examen avui?
5: No, solo palabras.
4: És que avui és un dia tranquil, no? Avui no feim molta cosa.
5: Solo hemos pintado.
4: Sí. Aquesta setmana és tranquil·leta.
5: Sí.
4: T'il·lusiona aquest curs nou?
5: Sí, sí.
4: Què tal veure't amics una altra vegada? T'ha agradat?
5: Sí.
2: Conclusió que poden treure? Sí.
3: Exacte. Això sí que és positivisme.
0: Conclusió, solo palabras.
2: Només ha fet paraules.
3: Se paraules primer dia.
2: Sí.
3: No, perdoneu.
2: No, a
0: veure. No, mos fa gràcia.
2: Més el lo tots.
0: Venga.
3: Va.
2: Venga.
4: I tu quin curs fas?
6: Sexto.
4: I tu te feia ganes tornar i veure els amics?
6: Un poco.
4: Només un poc? Però si no és emocionant aquest dia?
6: Bueno, sí. Un poco sí.
4: Tampoc feis molta cosa els primers dies, no?
6: No. A ver, hemos tenido todo el día libre.
4: No teniu examen el primer dia?
6: No.
4: No?
6: No.
0: El primer dia tot,
2: Jordi,
0: tot
2: el dia lliure.
0: Tot el dia lliure.
3: Tu el devies posar un examen, eh?
2: Home, ja m'ho feien examen. Bueno,
0: el
2: primer dia
0: un examen també.
2: Però a l'institut sí que te feien aquestes típiques proves de nivell.
0: Jordi. Quin institut vares anar?
2: Home, jo no es puc de sa font.
3: Jordi.
2: Però ja, però se'm sapere.
3: Se nota quan te fas gran quan dius... Ara has prescut allò de... En el meu temps, en els 6 anys, ja tomava-les.
2: Jo vaig dir que tot això era camp.
3: El primer dia de classe ja va fent exàmens de nivell.
2: No, però...
0: Que vares anar al Alcatraz, o sigui, si
2: no hauran fet mai exàmens de nivell, el primer dia.
0: Clar que no.
2: Clar, graduat, amb batxillerat i amb nota. Bé, els infants de l'escola tenien ganes, perquè és que són molt innocents. I sempre tenen ganes. Perquè fins i tot hi havia pares manco il·lusionats que els fills. Que això és una cosa curiosa.
4: No sé si tu tenies ganes de que tornessin a escola.
7: Jo no. Ahora empiezan los madrugones, la rutina, todo, y estábamos muy bien de vacaciones.
4: Clar, tu també són vacances, per tu no t'has d'aixecar.
7: También, también.
4: I tu què tal, el primer dia?
5: Muy, molt bé. No, muy bien. Bien.
4: Muy bien.
5: Sí.
4: I què és el que més t'ha agradat d'aquest primer dia?
5: Lo está conocer, o sea, estar otra vez con mis amigos.
4: Ah, clar, ja has conegut gent nova, també.
5: No, però va venir alguien.
2: Ui,
3: alerta!
2: És nou, eh?
3: Home,
2: és nou.
3: Jo me'n recordo quan era petit, és a dir, l'escola, el més emocionant era quan venia qualcú nou i s'entrava dins aquell ecosistema que era una aula.
2: Sí, sí, que... Jo, menys mal que no vaig ser nou, perquè tothom te mirava, no?, quan entraves per la porta. I a vegades els feien fins i tot aixecar-se i anar a xerrar, com a presentar-se.
0: Això només passa a les pel·lícules, Jordi.
2: Però...
0: Novament...
2: Avui va per això.
3: Espera, que no.
0: En Jordi va anar a l'institut d'Alcatraz.
3: No, marca xifra, diu que efectivament li va passar això en el control tècnic.
0: Te van fer presentar-te davant tothom.
2: Clar, és que tu penses això.
0: Vosaltres no sé on heu anat a les escoles.
2: És que Bunyola és d'una altra cosa.
3: Clar, és que Bunyola ja directament, a primer de primari, fan... Bé, llegeixen...
2: Ferrat Quadrat.
3: El miofit.
2: Bé, anàvem a l'institut... Ara tot era il·lusió, però ara anàvem a l'institut. Anàvem amb adolescents.
3: Molt bé.
2: Aquí vos he de dir...

0: una cosa.
1: No, llegim el mío, sí. Llegim Terra Baixa.
2: Ara ho ha dit.
1: D'Àngel Guimarà.
2: Ara ho ha dit.
0: Molt bé.
1: Perdona, Jordi, continua.
0: I doncs, vos he de dir una cosa amb els adolescents, i és que no han estat del tot honests. Trop.
2: Per què?
0: Per això, no sé, jo trobo que deien mentides. Per tant, jo he tret el detector de mentides. Molt mentides.
1: Bé. Aplicat a adolescents.
0: Així no mos enganen. Començant pel primer, a veure què mos diu.
3: No sé si aquests dos dies són els més emocionants de les vostres vides, això de tornar.
4: Ah, clar, el més emocionant i el més dur.
3: T'agrada tornar?
4: Clar, a veure, m'agrada, no és que m'agradi, és que estic empezant amb batxiller i és dur, la rutina i tot això, però ara m'estic donant compte que no estava tan bé.
0: Aquest lot volia començar i s'han donat compte que igual no era tan divertit. El segon dia ja ho he començat a notar. Passam al polígraf a veure, a veure aquest lot.
2: Molt bé.
1: Diu la veritat.
2: Aquest polígraf... Vem.
0: Què?
2: Bon dia.
1: Està bé,
2: Jordi,
1: aquest polígraf.
2: Torna a posar el polígraf.
0: No, això era, tranquil.
2: Això era un polígraf.
0: Clar.
1: Està bé.
0: És una màquina.
2: Però és una altra cosa.
1: Què és?
2: Vaig escoltar TV3 Ràdio.
0: Xavi Oliver, per favor.
2: Vem. Marga.
1: Bé, ja està.
2: És que això era un polígraf.
0: És una màquina.
2: Bé, és igual, ja està.
1: És el polígraf d'en Jordi.
2: Exacte, sí, Jordi, està molt bé.
0: És el polígraf d'Ivetres Ràdio, ara no ho sé.
2: Man.
0: Jo me l'han donat així.
1: Aquest és el lot de la veritat, que no tenia tanta il·lusió d'anar a l'institut.
0: Anem amb un altre que jo crec que no fa falta ni el detector, però bé, ara ho veurem.
4: Per jo sí, el començar una nova etapa de batxillerat, per jo és molt important el fet de poder aprendre, i per jo és molt important i per jo estic molt emocionat.
0: Escolta, te veig una persona molt aplicada, eh?
4: Sí, la veritat és que sí, jo personalment m'agrada estudiar per el meu futur, per la meva família, sempre m'ha agradat. L'estiu està bé, potser són moltes vacances, però jo crec que sempre ve bé tenir un poc de, com de marge.
1: Mam, aquest lot tu és el discurs estudiat, eh?
0: Ha començat a sonar de fons.
2: Que bo. M'ha caigut bé aquest lot, eh?
1: Sí, no, a lo millor dius la veritat, sí.
0: Pots, jo ho comprovaria.
2: A veure, va, polígraf.
1: Què dius, polígraf?
0: No m'has excusat.
2: Home!
0: Ja crec que era bastant evident.
1: Tan aplegat,
0: jo he seguit demanant, perquè clar, després d'aquest lot tan aplicat, dic que en aquest institut són tots de Bunyola. Però no ho sé, continuem.
5: Pues molt bé i la verdad estava molt emocionat.
6: Sí, la verdad es que por las mañanas, sobre todo en el instituto, en el verano eran un poco aburridas.
7: Ya hace mucho tiempo que no hemos venido al instituto, o sea, un 3 meses, pues ya toca.
2: Sí, ya toca.
0: Ya toca.
2: És a dir, és guanyora, eh?
0: Sí, guanyora un munt. Davant un micròfon, Divetres Ràdio, guanyoren molt.
1: Guanyoren de veres, què diu el polígraf? Que
0: no
1: diuen
0: sonava.
1: Una mentida...
0: No sonava
1: sinceritat. Piadoses.
2: Sí.
1: Per quedar bé. I sobretot per transmetre il·lusió. Això és retroalimentació. Imagina que tothom diu que no li fa ganes. I de, no... S'han d'animar, s'han d'animar uns pels altres.
0: Però, clar, aquí tothom molt emocionat. Jo dic, no pot ser això. Però és vera que no tothom ha volgut quedar bé, per sort. T'ha tingut un pot de tot.
4: Por una parte sí, porque empieza la rutina y eso, pero por otra parte no.
0: ¿Tú también volvías a tornar?
8: No, yo deseo que se acabe, ¿vale? Pero porque al menos me entretengo.
4: No, yo tenía ganas, la verdad, yo sí. Todo siempre hay que salir, nunca hay que dejar de ser feliz.
9: Ya volví a ver en los meus amics, pero no sé, me donaba un poco de pereza venir.
8: Y por ver los amics només.
4: Sí.
8: Y por ver cómo será aquest nou cicle que han començat ara.
0: I tota aquesta gent que em diu que estic molt emocionada, volia aprendre, m'està mentint?
8: Sí,
1: sí,
8: sí, sí, sí, sí. 100%.
1: Les vacances mai se faran llargues.
2: No ho sé.
0: Jo crec que...
1: Se faran llargues.
0: Sí. Se faran llargues, però hi ha sinceritat aquí. M'ha donat aquesta sensació.
1: Escolta,
0: no han volgut quedar bé, tampoc.
1: Jordi, m'ha agradat molt això de polígraf. Podem... jugant el polígraf en nosaltres mateixos.
0: Clar, si és polígraf d'Ivetres Ràdio està a la vostra disposició, a la nostra disposició.
1: A veure, polígraf d'Ivetres Ràdio. Se li puc demanar? Espera, que encara no li he demanat res. En Jordi li agrada realment fer feina xiu-xiu? Veurement què diu.
0: Però he de contestar.
2: No. No. Ah, no, clar, contestar. Ah, clar.
0: Si no, això, no, no.
2: Ui, quan se nota que és divendres.
0: Sí, m'agrada.
1: A veure.
2: Ben, què diu? Molt bé.
1: Molt bé,
2: ja. Me toca, me toca,
1: me toca.
2: I nen Mateu.
1: Sí.
2: Qualque vegada has excusat d'Ivetra Ràdio, has sentit un so semblant en el que es fa aquest polígraf?
1: Sí.
2: Ah, molt bé, molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
1: Xavi, qualque vegada has dit que estaves malalt per no venir a fer feina?
2: No, mai.
1: Moure.
2: Inés, t'ha promet, Adri, que no és gaire fiable. Que,
1: tan aplegat, mare meva, Xavi. A partir d'ara, certificat metge.
2: Va, hauré d'anar a demanar la baixa.

0: Aquesta festa és com a tradicional, però que tots els senyuaners corren de darrere el dimoni. I el dimoni les encalça i les poden fer moltes de pallisses. Hem d'anar a l'et amb el dimoni.
1: A dia, a dia, a dia, a dia, a dia, a dia, a dia.
2: Hem de disfrutar.
3: Vamos.
2: Bonda. Hem de fer bonda.
4: IB3 Ràdio és diversió.
5: Companys, començant temporada, què podem fer?
6: No sé, per exemple, fer-me jaure.
5: Què?
7: Estic estorat. Ara que ets sa moderna desequip, sa teenager.
6: No, jo no soc sa moderna és ella.
8: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
5: Però què fan exactament?
6: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
5: Però ho fan les joves o no tan joves?
8: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
7: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
9: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
10: Si a tu t'he dit vel,
9: tinta,
10: mur,
9: cortada.
10: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Xiu, xiu.

0: Continuem a xiu-xiu i avui ve a posar un punt i a part de la seva secció d'estiu. Nana Gallardo, Anna, com estàs?
1: Hola, pues molt trista.
0: Per què?
1: Perquè, clar, s'acaba aquesta secció tan xula, però bueno, molt contenta també.
0: Home, l'estiu acaba en qualque moment i tu, Nana, mos ha duit aquest estiu en festes d'Espanya i del món per intentar demostrar, sense èxit, que qualque altre lloc del món fan millors festes que a les illes.
2: Amen. Mira, no pot ser així. Tu no és que has de dir això a aquesta gent, que també s'esforcen i fan festes que estan bé.
0: Però quan se'n nostre no n'hi ha cap.
2: T'ho puc comprar, però no ho diguis a Ràdio Pública de Balears. Tu creus que hi ha a la Ràdio Pública de Múrcia? A la Ràdio Pública de Múrcia? O a l'Ajuntament d'Albacete? Eh? Que diuen, les festes de Mallorca no moren nada. T'imagines? Tot seria greu.
0: On he de dir que les nostres festes són les millors, si no és a Ivetra Ràdio.
2: Està bé, però...
1: Sí, a mi, durant aquest any, bueno, aquest estiu, aquests 3 mesos, he duit, pues, unes festes molt estranyes. He duit el desfile de taüts a Ribatemme, que això, aquesta m'ha encantat. He duit els bots en els infants, aquest.
2: Sí.
1: Que se m'apareixió
0: boig. Els infants que te tomben en terra i tu ets ara de botar per damunt.
1: Sí, això va ser, no me'n record, el Salto del Coratge a Burgos. Vale. Ja. Després vaig dur el Festival dels Porcs a França, la gent que feia renous de porcs.
0: Això no hi era. No.
2: Sí, els van imitar aquí tots.
0: Vareu participar?
1: Sí.
0: O veurem com era.
2: Qui ho... Ah, no, Nora ho va fer.
1: Nora ho va fer molt bé.
2: Amem?
0: No, jo faltes
1: tu, Inés.
2: Espera, faltes tu. Han fet el manco tu.
0: Oink.
2: Ah, no. és un porc de còmic. Si fos un còmic, seria exactament...
0: És que ara me faràs fer de porc aquí, no.
2: No.
1: Xerrant d'excusats.
0: Una mica de decòrum.
1: També vaig d'una festa peculiar on bé, pues, plovia pues, excrements en els Estats Units.
2: Què dius?
0: Sí, la festa és aquesta?
1: La festa aquesta, no.
0: Ah, no era excrement, era abono.
1: No, era... Era,
2: era biomassa. Estava tractada o no?
1: Estava tractada, estava com blanca, l'havien vernissat i després la tiraven. I aquí s'acostava més també en els Estats Units.
2: No me'n recordo.
1: Bé,
2: el meu cervell ho ha, volgut eliminar.
1: Amb ja estaves de vacances, molta vacança.
2: Ja torna i torna.
0: Algú havia de dir, una persona que ha estat aquí tot l'estiu ha dit que mos hem agafat massa vacances entre tots.
2: A tots? Mem, perdona.
0: Ho ha dit a tu?
2: No, ja, mem, és que si s'ha agafat més vacances ha estat tu.
0: Javi, ja van xerrant, això.
1: Però també hem conegut unes festes molt curioses. La meva preferida ha estat la de la festa vaqueira d'Astúries, però és que també mos les han copiat de la Gràcia. Vos en recordeu? A Venècia mos van copiar aquesta festa i es diu la festa de los alonissos, que ho vaig criticar molt aquí.
2: A veure, si me'n record perfectament.
1: No vos en recordeu? No m'escolteu, segur que els oients m'escolten.
2: Que la festa grega era posterior.
1: Claro, que ho van mirar i tot, com es copien, perquè les festes d'aquí d'Espanya són les millors. Les de Mallorca més, la d'Espanya també, no?
0: Les de totes les illes.
2: Exacte.
1: Però és vera que jo m'he d'excusar perquè se m'han passat algunes festes. Se m'ha passat la festa de la cervesa flotant a Finlàndia. Si voleu anar a Finlàndia, ara en el juliol i agost es fa una festa, la gent es posa com a... colxonetes de la platja a beure la cervesa. I després està el descens del Nalón a Astúries, que es fa a mitjans d'agost, superguai, amb unes embarcacions superxules fetes des de fa segles enrere, molt guais, però l'any no ha acabat.
2: Molt bé, per tant, queden coses encara.
1: Queden coses, es queda els cascamorras de Baza i Guadix a Granada, que és una festa que hi ha un lot que ha de cercar la verge de... d'ara d'aquesta festa de la Verge.
0: Bé, una mare de Déu.
1: Una mare de Déu. I l'ha de cercar i la gent de l'altre poble...
0: Una de ses.
1: Una de moltes.
2: Ara per fer-hi una guiau.
0: És que veurem, n'hi ha diverses, no passa res.
2: No,
0: ells deuen tenir la seva, ja. Clar.
1: Sí, pues bé, han de cercar aquesta verge i la gent de l'altre poble l'ha de tirar com a pintura negra. I ha d'arribar...
0: A la mare de Déu.
1: Sí, ha de robar la figura.
0: Ja, de veres, quines coses.
2: I això on ho fan?
1: A Guadix, a Granada.
2: A Guadix.
0: Veure per creure.
1: Sí, molt guai. Sí. I bé, doncs, pues, òbviament, tornen el dia següent trist i fan una festa entre els dos pobles. I després també a Alacant fan els enharinados, i és que es tiren farina.
0: Molt xulo. Això està bé, això està bé.
2: Sí, això m'agrada molt, està molt bé. Però, mem, bé, és que no sé què m'ho vol. Però també ensenyes, però, mem, jo crec que sé per on va. Està dient, mem, si seran de festes, per festes que no... Va, perdona, va per aquí. Mireu, avui és que és divendres i se nota, però, bueno, perdona, ara hem patit parèntesi en aquesta...
1: No, ja
2: perquè
1: està.
2: Perquè Gina ja se l'endú el dimoni.
0: Què vols dir, Xavi?
2: El que vull dir és que si seran de festes que encara no han tingut lloc, festes d'estiu, que encara no han ocorregut i, per tant, són fonamentals i importantíssimes, n'hi ha una.
0: Sí.
2: Concretament, a Bunyola.
0: Sí.
2: Terra d'Il·lustrats.
0: Correcte.
2: Terra de Nines Mateu, que és la correguda en roba interior.
0: Ah, que encara no ha arribat.
2: Exacte. Mal de...

0: Vendreu o no?
1: No puc.
0: A veure, vestir-vos.
1: He d'anar a fer raons.
0: Ai,
1: bé, però és el dia de nou encara, no?
2: Sí,
0: el dia de nou, dia de nou de setembre.
1: Bé, ja està, aquesta no em prendo que
0: vinc
1: a fer.
0: Volíem fer un petit apunt.
1: Sí, però...
3: Ah, que està molt bé. Hem d'anar tots. Jo també he d'anar a comprar-lo, clar.
0: A casa raba interior.
3: Home, claro, no duréis el raba interior bé o no?
0: Home, pots anar com vulguis.
3: Claro, me posaria un poc més mono.
1: Diu-n'hi que hi ha gent que va amb pèl.
3: Ah, sí?
0: Hi ha de tot. A Bunyola hi ha de tot. Tu, Jordi, vendràs?
2: Jo segurament sí.
3: Que bé, que bé. O normal?
2: No, normal, bé, normal.
1: Què és normal? Perquè bé normal seria anar amb pèl que no pas en roba.
0: Si veniu, te venim raba interior, clar.
3: També és vera. Bé, doncs on es posen moltes capes és a Cantàbria, a la festa de Silo, que es fa en el desembre, i es posen com moltes capes, es fan mascarades i de tot, sempre i quan el primer diumenge d'agost. Sempre i quan... Ai, d'agost, de gener, perdoneu.
0: Ah, ja molt anava a gener.
3: Sí, claro, el primer diumenge...
0: Ha passat desacorregut a Nadal.
3: Claro, el primer diumenge es fan les mascarades a Silo, Cantàbria, però si aquest diumenge es dieu, es passen el dia 8.
0: Home, no celebraran aquesta festa dia primer de gener.
3: Claro, per això ho passen el dia 8. Per què el dia 8? Doncs pues no ho sé.
0: Han passat però, reis, tot
2: perquè
0: això.
2: Perquè ha passat una
3: després,
2: setmana.
3: Tenim tradicions no? molt xules, com el cagatió a Catalunya, que això és una festa que m'agradaria, en plan, donar-li cop.
2: Perquè la meva s'ha fet sempre.
0: Ah, sí?
2: S'ha fet el cagatió, perquè el meu padrí era català.
0: Ai, da, vinga.
2: Cagatió, tió de Nadal.
1: Home, encantada Nadal és. Ens estiu amb mala estogança.
3: També hem celebrat Cap d'Any en aquest programa.
1: És vera.
3: Hem celebrat Cap d'Any i Nadal. Eres de vacances.
1: I 31 de desembre. Que raro! I no és Mateu.
3: No, era el segon o primer cap de setmana d'agost per Andalusia. Però bé, per això hem anat xerrant durant aquests mesos de fer una festa, perquè clar, moltes de les festes han començat sent quatre amics que han dit avui menjarem formatge i després és una festa d'interès turístic internacional 30 anys després. I bé, pues, com us ha agradat d'aquesta secció? Jo vos ho demano a vosaltres, fem autocrítica.
0: Home, jo he conegut festes que no sabia que existien i de veres m'ha agradat molt l'originalitat que hi ha al món.
1: Jo tres quarts de la mateixa, i clar, per exemple, aquesta d'estauts, de... bona, és que hi ha coses...
0: Com és la d'estauts?
1: La d'estauts és una processó de tauts.
3: Però de
2: i
3: gent,
2: gent viva. Gent que fa de mort, també.
0: Ah, en pla carnaval.
3: Sí, sí, però aquest any l'han cancel·lat perquè es... El bisbe d'allà, doncs pues no...
0: On era això?
3: Per el nord.
0: El nord d'Espanya?
3: Nord d'Espanya. Però una festa molt xula, que ja me va agradar molt.
1: I és que, de fet, que haurien de per aventura, pues, viatges culturals, turisme cultural, turisme esportiu, turisme... Bé, molt tipus de turisme. Però si pots fer turisme de festes populars.
0: Crec que no t'has inventat res, estimat meu.
1: No, però fora bromes. Dóna-li dues voltes, tu, i veuràs.
3: També mos agrada molt embrutar-nos. Hem conegut la tomatina i també el tipotegato.
1: El tipotegato, exacte, no me'n recordava ja.
0: El tipotegato era aquell que estava disfressat al mig d'una plaça.
3: I li tiraven tomàtigues. Aquest mos ha agradat. I també mos han agradat les coses rares.
2: Sí, quan més excèntric, sempre millor.
3: Clar.
2: Jo crec que crida més atenció.
3: Allò, les bodes tradicionals m'han encantat. Són les meves festes preferides. Jo ara faré turisme de bodes tradicionals. Si qualcú me vol convidar a la seva boda, jo encantada. Però que me donin de menjar, per favor. No duro un tàper. I bé, cercant, avui jo volia jugar un poc i demanar-vos quin seria el nostre icona de festa i a més si des de IB3 Ràdio podem fer una festa d'interès turístic internacional.
0: O sigui, com us inventem una neofesta.
3: Claro.
0: Jo crec que ja n'hi ha moltes, eh?
1: No dinamitis aquesta secció.
0: Jo també dic que n'hi ha moltes.
1: El escolofó ha de tenir elements.
3: Elements i dates.
1: Molt bé, data, quin dia? El dia que acaba aquesta secció.
0: Estiu.
1: Us sembla bé?
0: D'acord.
1: 11 de setembre. Bé, no, perquè és el dia... Bé.
0: 11 de setembre va bé.
1: 11 de setembre.
0: Va
1: molt bé.
0: Ja han passat molt
1: d'anys. D'acord, han passat molt d'anys, 25. Més qüestions. 11 de setembre, el dia que s'acaba aquesta secció.
3: Jo crec que la nostra icona podria ser una cabra, perquè és la nostra icona, i així pues, les posam sagrades, ¿vale? Perquè estic molt cansada de les festes de, que no mencionaré, i aquí les posarem com es feia, com a una festa de Japó, a un puesto i que no se'n mogui la cabra i la venera la cabra.
1: Un boc
0: sagrat.
1: Dissecat, sí. Molt bé, doncs.
3: No, una cabra de veres i se la venera, la cabra de veres.
1: Sí. Això, una cabra.
3: Li donem de menjar.
0: Això ho tenen a Deà. A Deà celebren les festes, digues. Tenen com a símbol un boc.
3: Pues tenim una cabra, una data, i ara, important, quin és el premi? Què hem de fer?
1: Com? Algun premi?
3: Bueno, hem de tenir que embrutar.
0: Tenim 30
1: segons. La cabra dissecada se n'endú qualcú.
3: De tenir que embrutar de qualque forma, perquè ens agrada embrutar-nos.
0: Allò m'ha anat la farina.
1: Farina de Garrova.
2: Ah, vinga.
1: Farina de Garrova.
0: És igual.
1: Ja pagaràs l'Ajuntament.
0: Home, no, Xavi.
1: Ah, no?
0: Per favor,
1: home,
0: per sopar
1: públic. Si és una festa popular, ho ha de pagar l'Ajuntament.
0: Sí, però han d'anar alerta en les arques públiques. No poden fer
1: i de farina
0: mala
1: de força, normal i correcte.
0: Anna, m'agrada la proposta. Continuarem xerrant. Gràcies.
3: No, de res.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Aquest dilluns esperam un cel poc ennigulat i la probabilitat d'algun banc de boira a Menorca. En principi, les temperatures poden pujar una mica durant el dia, però seran pujades, seran ascensos poc significatius. Aquest cap de setmana ens deixa un titular important en el món de l'esport, perquè Enric Mas és el campió de la Vuelta Ciclista a Espanya. L'artenenc ha fet història i es converteix en el primer ciclista de les Balears que conquereix una gran ronda per etapes. Ha mostrat el seu domini a la muntanya, sobretot després de la retirada de Tadej Pogacar, però fins i tot abans de la caiguda de l'estrella eslovena, Mas va protagonitzar una lluita cos a cos contra ell, cosa que és poc habitual en el ciclisme actual. I de la darrera hora destacam que es troba en estat crític un jove de 19 anys després de ser apunyalat a l'abdomen en un carrer de Palma. El succés ha tingut lloc de vés les 11 del vespre al carrer d'Indalecio Prieto de Ciutat. Quan els equips d'emergència han arribat al lloc dels fets, el jove es trobava en aturada cardiorrespiratòria. Després de maniobres de reanimació, han aconseguit recuperar el pols i l'han traslladat a l'Hospital de Sant Espases, en estat crític, on ha estat operat poc després. I avui comença el judici de 6 acusats d'introduir 5 quilos de cocaïna a Sant Banya. La principal acusada és la nora de la Paca, la dona de l'ICO, s'enfronta a 16 anys de presó i al pagament d'una multa d'1,3 milions d'euros i una indemnització de 3.000 euros. I avui es poden començar a reservar els viatges de l'Inserso. En total, a les Balears, 21 hotels s'han adherit en aquest programa, de nou a Mallorca, una a Eivissa i una altra a Menorca. A la nostra comunitat, les reserves començaran dimecres. Els jubilats de les illes podran optar a les 16.400 places disponibles, dels quals un 18% no tenen inclòs el transport aeri. Segons les agències de viatge de les Balears, els eivissencs, menorquins i formenterencs pateixen una doble discriminació perquè tenen poques places i quan les agafen, moltes vegades han de viatjar a Mallorca per partir de l'aeroport de Palma cap a les seves destinacions. El president d'Aviva, Pedro Fiol, demana que aquest percentatge de viatges sense avió sigui menor i que la majoria el tinguin inclòs.
2: Nosaltres ara estem oberts un debat en el govern pel fet de que almenys aquest tipus d'ajudes podrien augmentar, perquè evidentment amb aquest cost de insularitat, el que val un bitllet d'avió, ja sabeu, entre illes que ja pot rossar perfectament els 60-65 euros, més una estadia prèvia que és necessari abans d'agafar les voltes de Palma perquè viatges de Inserso, creiem que tal vegada li haurien de donar una volta.
1: I els transportistes de les Balears començaran a cobrar a partir d'aquesta setmana les ajudes estatals per pal·liar l'encariment del combustible, uns doblers que es van sol·licitar durant el mes de maig i que l'agència tributària encara no ha abonat per problemes interns. Ho ha explicat la presidenta de la Federació Empresarial, Petra Mut, al programa La Gran Vida.
3: En el 94% de territori nacional, les territorials d'agència tributària han anat pagant en aquells que van sol·licitar a partir del maig. A Balears ens hem donat compte que ningú cobrava, tothom demanava, tots els transportistes, tots estiu i Petra i els directius, hem mirat què passava i és que l'agència tributària, la territorial, té problemes, no sé si de personal o de gestió, que amb més que no havia pagat cap d'aquestes ajudes nacionals.
1: Tot això quan es refreda de nou la possibilitat d'un acord per permetre la circulació de petroli a l'estret d'Hormuz perquè s'ha ajornat la reunió que s'havia de celebrar avui a Oman. Així arribem a les 6 i 4 minuts. A partir de les 7 a l'informatiu matí ampliem aquestes i altres qüestions amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Doncs a tan segona hora de Xiu Xiu, en Andrea Sánchez en el control tècnic, i avui toca entrevista Xiu Xiu. I atenció, perquè el nom d'aquesta setmana és el de Nil Riudavets.

0: Nil, benvingut a Xiu Xiu, com estàs?
1: Hola, què tal? Super, molt bé.
0: Que bé, te sentim perfecto. On ets, amor?
1: Sí, sí, amor, a casa.
0: Que bé. Escolta, sabem que mos escoltes qualque dia, Xiu Xiu, mos coneixes, no?
1: Sí, sí, és veritat que us conec i sou molt bons. Teniu un format superdistès i molt entretingut, és veritat.
0: Que bé, intentarem que tot passis bé, Nil.
1: Segur que arribarem.
2: Nil Riudavets Victory, nascut a Maó l'any 1996, és un dels representants de l'èxit de l'esport balear. Medalla de bronze al Mundial de Triatló 2022 i als Jocs Paralímpics de París 2024. Ha viscut la cara i la creu de l'esport d'èlit. El 1 de maig de 2019 va patir un greu accident mentre competia al Campionat de Catalunya de Triatló per equips.
0: En Nil va ingressar a la UCI inconscient i setmanes més tard va abandonar l'Hospital de Bellvitge a Barcelona amb una paràlisi permanent en el seu braç dret. Anys després, a dia d'avui, podem dir que va trobar la força per continuar i ha fet del triatló part de la seva vida, això sí, en positiu. Nil, ha costat, però, que bé que aquests anys ja han quedat enrere, no és vera?
1: Sí, sí, han quedat enrere, formen part de lo que ha estat la meva vida i també han forjat el caràcter que tinc ara. Però bueno, a vegades la vida te posa en situacions complicades i la manera en què els afrontes crec que defineix realment com ets, no?, com a persona.
0: I tant. A tu com t'ha definit aquesta força que has hagut de treure?
1: Bueno, jo crec que ja des de petit sempre havia estat una persona molt alegre, amb moltes il·lusions i amb molts objectius, i crec que al final això ja ve de petit, he tingut una família superpositiva i al final tot el meu entorn m'ha apoyat molt amb aquests anys difícils, no?, d'acceptació del meu cos una altra vegada i de la meva situació, pues, amb una discapacitat i no poder moure, pues, el braç dret. Uh-huh. I a partir d'allà, pues, vaig trobar el meu camí, no? I ara mateix puc dir que soc superfeliç, que tinc una vida superplena i que aquesta discapacitat no em limita.
0: Que bé. Escolta, avui he descobert que el teu segon llinatge és Victory. Victory, en anglès.
1: No, ben bé. La veritat que és una cosa que és bastant curiosa.
0: Però, explica-m'ho.
1: Mira, t'explico. Al final el Victory està en vilatina, però s'ha anat escrivint i al final, pues, es va escriure en vigriega final. Però no, ve del castell, del poble de ma mare, i és veritat que és supercontent de tenir dos apellidos menorquins.
0: Que bé, és que anava a dir, si és Victory, tot m'ho quadrava, però bé, en Victory també me quadra igual. Vull dir que això, dos de sang, Nil.
1: Sí, sí, al final l'avi matern era un crac també i forma part de la meva manera de pensar, el meu caràcter, i m'encanta que me diguin això. Peca el representava ell molt bé, també. Però, bueno, no ve de l'anglès, encara que jo sigui molt rutget, no ve de l'anglès.
0: Un altre detall que no, avui no mos ha passat per alt és que enguany n'has fet 30. Alguna reflexió que vulguis compartir després d'haver complit 30 anys, et fas per abril?
1: Crec que ho deixaré anar. Al final, els 30, jo crec que...
0: Ja has reflexionat no sé si massa, tu, Nil.
1: Ostres, és que els 30 ja són 30, eh? Ja, això de ser un fiet ja no hi entra i al final, pues bueno, els agafa molt de carinyo, eh? Mentre puguem complir anys, vamos, encantat.
0: Clar que sí. Igualment, ara tu deia que reflexionar massa has hagut, per desgràcia, en to de broma, t'ho deia, perquè tu vares haver d'aprendre en els 23 anys que la vida te pot canviar en 2 segons, no?
1: Sí, sí, al final jo tinc molt clar que l'accident va ser un antes i un després de la meva vida, però que també m'ha portat coses superpositives a nivell de que, joder, al final m'ha fet madurar, no? Jo aquest accident me passa a Barcelona quan ja estic acabant el màster i començo a tenir poc la meva independència i estic visquent allà 5 anys i tampoc tenia molta idea de què faria en la meva vida, no? I jo crec que allò, pues, m'ha fet reconduir-me un poc a nivell de que te poden passar moltes coses en sa vida i que sempre t'has de donar una segona oportunitat, no? I jo crec que va ser un poc així. Vaig tornar a Menorca i a partir d'aquí, pues, de sa meva illa i de ca meva, pues, he recuperat aquesta força i els objectius que tinc ara, no? Tant a nivell esportiu com a nivell professional.
0: Mm-hmm. Com és el moment que te puges a una bicicleta després de l'accident?
1: Hòstia, és curiós, eh? Perquè tots els esports que he tornat a fer després de l'accident, però que ja havia fet abans, el primer dia és un drama i és un... Buah, això no ho tornaré a fer mai més, perquè tens el record d'haver-ho fet doncs, en dos braços, no? En el meu cas. I és bastant complicat el fet de dir, ah, doncs me torna a pujar una bici. I quan vaig pujar la bici, m'ha acompanyat mon pare i me'n record que vaig fer... Res, devia fer 1 o 2 quilòmetres i hi havia una mig baixada i així, i vaig dir, oh, jo això no ho veig. I bé, m'haig donat una altra oportunitat i així, i ja va ser d'anar fent, anar fent, anar fent. Ara va ser una velocitat amb bici una altra vegada que ni jo m'ho crec.
0: A quina carretera va ser, ho recordes?
1: Sí, perfectament. Heu estat vosaltres per Menorca, no sé si coneixeu la carretera de Torralba, entre Cal Emporter i l'Olleu. Allà hi ha un carril bici, pues, en aquella carretera.
0: Just després de l'accident, clar, vas començar a fer esport després, quan ja te vares recuperar. Quan te vares començar a relacionar amb l'esport a partir d'aquell moment? Va canviar la relació que tens amb l'esport?
1: Sí, jo crec que al principi, bueno, antes de l'accident, era una relació bastant a nivell competitiu, no? Perquè tota la meva vida he competit, ja sigui en futbol... després en natació, atletisme i finalment en triatló. Sempre ho havia viscut des d'una part competitiva, no? I jo crec que després de l'accident, el darrer que volia era sentir de xerrar d'esport i de competició i vaig començar pues, a jugar a pàdel amb els meus amics i a fer cosetes d'aquestes i això crec que m'ha donat una altra vegada pues, aquestes ganes de tornar a la competició. I sempre he pensat que l'esport és un... Joder, és una manera molt guai de treure moltes emocions, de compartir temps amb persones que estimes i de tenir pues, uns hàbits saludables, que sóc el primer que, si qualque dia, pues, allà que fer un dinar, allà que fer un sopar, també ho disfrut, però crec que és la meva manera d'expressar-me, no?
0: Clar que sí. Ara t'anava a dir, parlant de gaudir, ets d'amor, però no sé si has tingut temps d'anar a Sant Joan de Ciutadella aquests dies per gaudir un
1: poc. Sí, van anar amb la meva parella, que la meva parella és catalana i no havia estat mai a Sant Joan, i vam poder compartir ja un moment amb uns quants d'amics. Nosaltres som, bé, jo soc de Mor, encara que tingui mitja cama del castell, i Sant Joan, si podem, hi anam. Ara feia bastant d'anys que no hi anàvem, però sí, podem anar. En canvi, un ciutadellent que vengui a les festes de Gràcia és més difícil, eh?
0: A veure, tot estira, clar, estira sa massa, que diguéssim, Sant Joan de Ciutadella. Clar, ara parlaves, no?, de que tu te permets certs moments de diversió, de jo que sé, si has de menjar qualque cosa per gaudir-ho, ho fas, només faltaria. I has mencionat a la teva parella. Clar, tot això du certa exigència. Jo no sé quant entrenes a la setmana, Nil.
1: Pues bastantes hores, entreno unes 20 horetes i sí, vull dir, és una cosa que tu molt bé has deixat caure i no només ho sacrific jo, sinó que també ho sacrifica la meva parella, els meus amics, el meu entorn, però intento tenir sempre un equilibri dins del que és pues, esport d'alt rendiment i la meva vida i crec que ho mantenc bastant bé. No sóc molt obsessiu amb aquest aspecte, encara que entreni moltíssimes, moltíssimes hores.
0: Això t'anava a demanar, perquè aquí mos agrada xiu-xius. Les parelles dels esportistes com tu han de sofrir molt. Eh? Quin és el truc per mantenir-se en món la parella i també l'esport?
1: Bueno, pues intentant cuidar els petits moments, no? Anant sempre xerrant dels microesforços, no? De fer... setmanalment i cada mes pues, fer microesforços per enriquir tota aquesta part de la parella i compartir moments, no? Moments de qualitat en els que els dos disfrutem, no? Per sort no us agrada menjar els dos molt i no us agrada pues, anar a provar restaurants diferents i disfrutar de la natura, que aquí a Menorca és brutal i jo crec que tenim un bon equilibri.
0: Clar que sí. M'agrada molt la teva filosofia de vida, Nil. A més, he vist qualque vídeo on practica sumo negre amb en Grissom, que és
1: bon personatge, en Grissom.
0: Un personatge que coneixereu per ser part de l'equip de La Revuelta, amb Broncano. I tu li dius, Nil, si quieres te puedo echar una mano, fent broma.
1: Sí.
0: Tu prens... t'agrada sumo negre, en aquest sentit? Les sentes?
1: Sí, jo crec que és una cosa que va superbé per rompre, no? Per ja també quan durs uns anys amb un accident d'aquests que t'ha pues, deixat una seqüela a nivell de discapacitat física que és molt visual, pues, es fer un món negre propi sense faltar respecte, sense faltar-te respecte a tu mateix, sinó cercant un poc a riure en els altres i llevant un poc es ferro a l'assumpte, jo crec que ajuda molt, i també a nivell de superació, ja.
0: Clar. Acabes de fer plata en el campionat d'Europa de triatló. És així?
1: Sí. Està el fin de passat a Tarragona, va ser. És que passa molt ràpid.
0: Passa ràpid, estens. Estàs a tope, Nil, idò. Pròxima estació, bueno. Jocs Paralímpics Los Angeles 2028.
1: Ho intentarem. Si deies estar allà i bueno, ja veurem Los Angeles que ens depara. La veritat que com a ciutat no sé si serà tan xulo com París, eh? Ja
0: no ho crec, no ho crec. Va,
1: al final París és guai.
0: No vares nedar en escena, no?
1: Sí que m'ha tocat.
0: Sí? Ostres.
1: Sí. Jo pensava que me sortiria un altre braç i no m'ha sortit.
0: Com va ser l'experiència de nedar en escena i de jocs en general?
1: Bé, la veritat que és superbé. No veus un pam de saigua, la veritat.
0: No és com les escales de món.
1: Que va, no té res a veure amb la mà que tenim aquí a Menorca. I fa un pot d'olor, també.
0: Ai, mare meva.
1: Però quan estàs allà tampoc hi penses. Al final saps que t'has de nedar i que seran 10 minutets i que t'has de sortir el més ràpid possible per agafar la bici i després córrer el més ràpid. I al final va sortir bé, es va anul·lar com la prova i van tardar un dia més en sortir, perquè amb aquell dia, en teoria, entre comilles, es va sanejar l'aigua, que això no s'ho creu ningú, i a partir d'allà, pues disfrutar de poder córrer en el centre de París, perquè si hagués estat a una altra banda que no hagués estat al centre de París, també hagués quedat diluïda la prova i va ser brutal.
0: Clar, en Nil és triatleta, això vol dir que és natació, atletisme, córrer i ciclisme. Nil, els triatletes teniu disciplina preferida o no?
1: Sí, jo crec que sí, cada un té la seva, però jo crec que tots els triatletes coincidim en que pues, no entenem l'esport i la vida sense fer estrès, no? A mi m'agrada molt córrer, sobretot, i córrer per muntanya, córrer per la natura m'agrada encara més que córrer per asfalt. Però m'agrada també tenir en el meu plànic setmanal pues, dies de natació i dies de ciclisme, perquè veus diferents entorns i t'amadeixes en diferents medis, no?
0: I això que quan eres petit vares fer gimnàstica artística, no? Gimnàstica artística, he llegit.
1: Sí, m'agradava fer moltes volteretes.
0: Que bona. En quin moment se decideix un... Diu, aniré en els Jocs Paralímpics.
1: A veure...
0: Com se fa això?
1: Jo m'ha sortit gràcies a... No sé, a tenir també referents, no? Al final, jo tenia un referent que era molt clar, que és mallorquí, bueno, és mallorquí d'adopció, i és salmantino, que és n'Àlex Sánchez Palomero, que és un paralímpic que també és de la mateixa categoria que jo, que va començar a fer triatló també, bueno, uns quants anys antes, i veure-lo ell va ser com, ostres, allà una cosa que es diu Jocs Paralímpics, pues anem a intentar estar allà, no? I ja en sa base que dua de triatló dels anys previs, pues se m'ha plantejat ràpid aquest objectiu, i va ser com, buah, pues anem allà i viure una situació així sempre és una cosa que motiva, no? Si t'agrades l'esport.
0: Uh-huh. I quan un decideix anar als Jocs Olímpics, en el moment esdevé professional? Perdona la meva ignorància, perquè tu ets infermer.
1: No, que va. Sí, jo sóc infermer, de fet. No era, sinó sóc. Uh-huh. Perquè segueix fent feina d'infermer a l'hospital actualment. Es ve que tinc una reducció de jornada, però estic fent feina encara. I la veritat que, pues, fent un pot de malabares, tinguent una bona organització i de principi no ets professional de l'esport, de fet, al principi falten moltes ajudes, però una vegada vas tinguent resultats i veuen que sí que pots estar present a uns jocs, pues tens moltes ajudes, no? A nivell de comitè paralímpic, que tenen unes beques a posta per gent que té bons resultats, el govern balear, el Consell Insular de Menorca, I després totes les institucions privades, que per sort jo tinc una ajuda bastant gran a nivell de teixit comercial i industrial de Menorca, que sempre m'han ajudat i, i la veritat que molt guai.
0: Perquè ets molt estimat, Nil. De fet, tens la medalla del Consell de Menorca que te la van donar en el darrer any, màxima distinció de l'illa.
1: Sí, sí, es diu ràpid, això, eh? És que han passat tantes coses en els darrers anys que crec que necessita encara temps per donar-me compte de lo viscut, perquè la medalla d'or del Consell és que és una cosa que jo crec que encara a dia d'avui no sóc conscient del que significa, igual que tampoc sóc conscient del que significa un premi Ramon Llull, i són coses que crec que amb el temps encara hauré digerit millor i seré conscient de lo guai que han estat aquests anys i de la sort que tinc d'haver pogut viure tot això i de ser balear, de ser menorquí i de disfrutar com estic disfrutant.
0: I nosaltres també de veure els teus èxits, Nil. Entenc que la teva feina d'enfermer t'agrada, no? T'agrada molt, també.
1: Sí, sí, sí, la veritat que m'agrada molt. És una part de bueno, al final de la meva formació i del meu caràcter i de la meva manera de ser. I és una cosa que compagino en l'esport i que el dia d'avui encara estic fent.
0: Què faràs aquest estiu? Entrenar, vacances, feina?
1: Bueno, per desgràcia, els triatletes ens estiu és quan competim. I la idea és ara seguir entrenant fort per al Mundial, aquesta darrera prova de l'any, i és on nosaltres no jugàvem totes aquestes ajudes, no? Que és a finals de setembre a Galícia. I després sí que agafar unes vacances i anar a fer un viatget amb nana. Encara estem decidint el puesto, però la idea és fer dues setmanetes per all.
0: Molt bé. Estarem molt pendents i dels resultats del Mundial a Galícia. Tu ja saps que aquí nosaltres, així o així, no som un programa d'esports, però ens encanten. Ven a Marta Sampas cada 15 dies a donar-nos unes lliçons esportives i li diré estigues pendent d'en Nil, per favor, bé, que ho farà sense que li demani.
1: Mil gràcies, d'haver.
0: Escolta, Nil, si estàs còmode, no pengis perquè ara farem un petit joc, d'acord?
1: Super, aquí estic en el sofà, estic comodíssim.
0: Perfecte, fins ara.

0: TV3 Ràdio és participació.
1: Companys, començant la temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Vestir que estorat. Ara que ets la moderna des d'aquí, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas moderna no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no tan joves?
4: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i TV3 Ràdio.
5: El Diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
6: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
7: En Joan de fugir, i se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
8: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a TV3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
9: Continuem en directe a Xiu Xiu amb l'atleta, triatleta Nil Riudavets, i és hora, atenció, del qüestionari Xiu Xiu. Nil, estàs preparat?
10: Bueno, pop a feix.
9: No, en Jordi et vol enlar. Jordi, venga.
11: Jo sempre. A veure, si deies que nosaltres te plantejarem diferents dilemes i tu mos has de dir quina és l'opció que t'estimes més. Com ho veus?
10: Vale. Super, super, Jordi, super.
11: Vinga, la primera és fer la millor marca de la teva vida, fora medalla, o fer una carrera normaleta però quedar en el pòdium.
10: Ah, la segona, en el pòdium.
11: Sí. I doncs mira, curiós. Segona, anar a córrer amb qualcú que no calla o fer el mateix recorregut però descalç.
10: No, anar amb qualcú que no calla, m'encanta.
9: T'agrada? No, no ets d'aquests que necessiten silenci?
10: No, que... jo que me continc cosetes.
9: Molt bé, molt bé. Perquè vàrem entrevistar en Tòfol Castanyer i ell va dir que descalç, que... Bé, no me'n recordo exactament però... què va dir, però va dir, no, jo que no, que aquest... no m'aixerrin.
10: Aquests d'ultradistància fan masses hores, tot sol.
9: Sí, oh. Dali, Jordi.
11: Guanyar una carrera, molt important, però que ningú sàpiga, o que tothom pensi que l'has guanyada, però no sigui així.
10: La primera. A part, és una cosa que jo crec que el sexy va intrínsec amb un mateix, no va amb que la gent xerri de tu o així. És a dir, la primera, 100%.
9: Mm. Molt bé.
11: Anar sempre amb les sabates banyades o tenir sempre una sensació permanent de set.
9: Mare meva.
10: Uau, anar sempre amb les sabates banyades. És a dir, tenir set, jo crec que tenir set és de les pitjors sensacions que hi ha. Tenir set i tenir fred. Aquestes dues.
9: Sí, és vera.
10: O tenir son.
11: Entrenar per fer una cursa a un grup de la tercera edat o a un grup d'infants de 6 a 8 anys?
10: No, un grup d'infants. Encara que la tercera edat també pot ser guai, un grup d'infants.
11: De cara a Los Angeles 2028, tenir el bronze olímpic assegurat o jugar-t'ho tot per intentar aconseguir això?
10: Ah, jugar-m'ho tot per intentar aconseguir sort.
11: O sigui que vas en confiança.
10: Sí.
11: Aixecar-te cada dia a les 6 del matí o anar sempre lligat a l'hora que surt el sol?
10: És que cada dia m'aixeca a les 6 del matí. Serà cada dia a les 6 del matí.
9: Aquí no hi ha dilema. No hi ha dilema aquí.
10: Aquí no hi ha dilema.
11: A un apocalipsis, series des que surten a cercar altres supervivents o queden al poble organitzant la resistència?
10: Jo quedaria al poble.
9: Organitzaries?
10: Sí, ja organitzaria la defensa, però no quedaria al poble.
11: Els altres que espavilin.
10: Exacte, tu, ok?

0: mai més de Menorca o no poder tornar mai més de Menorca.
1: Ostres, aquesta és molt difícil, eh? És que és molt difícil, perquè això me flipa viatjar també i conèixer puestos nous. Ostres, eh?
2: Pots fer videotrucades, Nil?
1: Puc fer videotrucades i me poden ensenyar tot.
2: Sí,
1: igual,
2: i jo crec que en el futur existirà una teletransportació que t'ho permetrà.
1: Bueno, si hi ha una teletransportació que m'ho permetrà, pues no tornar a pitjar a Menorca. Ara és quan m'ho treuen tot.
2: Totes les medalles, au, no. Faltaria. Escolta, Nil, a quina hora te'n vas a dormir si t'aixeques a les 6 de matí?
1: Va, depèn del dia, però normalment a les 10 i mitja, 11, una cosa així. No anem a dormir molt tard, no. Molt som bé. De sopar prest i anar a dormir prest.
2: Això et salut, Ida.
0: T'hem agafat sopar,
1: Ida. Sí. Ja han sopat, antes de fer la ràdio.
0: Quina sort.
2: Si nosaltres hem de tenir...
1: Ara es toca vosaltres sopar.
2: Sí. I Daniel, no t'enredar més. Nil Riudebeig, molta sort, molt d'èxit. Estarem molt pendent de tot això que fas i tornarem a parlar, segur.
1: Mil gràcies. Una abraçada enorme a tot Xixiu i a tots del programa.
2: Gràcies, Nil. Adéu, que vagi molt bé. Bon estiu.
1: Adéu, vagi bé, bon estiu.

0: IB3 Ràdio és diversitat. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: De dilluns a divendres a les 5.
1: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem
3: amb
1: la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
1: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
2: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
1: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
1: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
1: Home, per favor.
2: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
1: Aquest setembre serà possible.
2: IB3 Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
2: Xiu, xiu,
1: Cora.
2: Xiu.
3: Oh, no. I en puga, sí.
4: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
2: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
8: Som una ràdio?
9: Efectivament.
2: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un fact.

0: Aquesta que sentiu així tot, ja t'ho diré, va ser la cançó seleccionada per representar Ciutadella en el rànquing d'himnes o cançó icònica dels pobles de les Illes Balears. Ja sabeu que a final d'estiu votarem quin és el millor himne o cançó icònica de tots els municipis i després, fins i tot, intentarem crear un himne definitiu de les Balears. Joan Francesc Barceló, tu dus aquest trull i suposo que ho tenen tot controlat.
1: Això que dius, Inet, sona com a molt contundent. Efectivament, xiu-xiu-xarel·les, tot està en baix control, el que me caracteritza. És a dir, ja sabeu que jo som una persona paraula.
0: Nul, control nul.
1: És que me caracteritza, sí, si trobeu que és nul, i que sigui aquest. Però, mos hi hem posat per coses més difícils i ho entrem, no ho trobeu, companys?
0: Home, escolta, jo crec que la gent s'animarà a votar si el millor himne o cançó icònica de les Balears. A mi m'encanta aquest rànquing que t'has inventat.
1: És anar fent, anar trascant poble per poble, ciutat per ciutat...
0: Clar, perquè no tots xerrant... tenen himne o cançó icònica. Vull dir, hem de trobar quina és la cançó o himne de cada poble.
1: És que segurament allò que mos hauríem de demanar abans de res és que és un himne, no és vera? Un himne és una cançó en la qual la majoria de gent d'un lloc determinat s'hi sent representada. Per tant, així tot, de, ja t'ho diré, segurament si ha sortit elegida com himne de Ciutadella no és casualitat, perquè jo realment me ressona moltíssim i m'identific amb així tot, i no som de Ciutadella, m'imagino que una persona que és d'allà s'emociona cada vegada que escolta també sa lletra que parla de tradicions i costums que són molt comuns en aquella ciutat de la nostra illa veïnada, no?
2: Tothom que és de poble t'entendrà perfectament aquesta sensació. Tots en tenim una.
1: Exactament.
0: No paguis pena, Jordi, mira. Ja la farem sa de son, Cervera.
1: Mira, això m'ha agradat.
0: Però teniu quatre cançons, son, Cervera. No.
2: Bueno, tenim tot, ja, anegats, ja entre tots.
0: Ah, bé, també, a veure, oh, que fàcil que t'ho han posat, d'acord. Molt bé,
2: i
0: perdona.
2: I son, Cervera té himne.
0: Ah, sí? Bé, ja mos ho contaràs. Ja, avui arribarem, no feim son, Cervera. Joan Francesc, avui
1: arribarem
0: qui feim?
1: Arribarem a son, Cervera. Exacte, avui que, no? Mos demanàvem. I de Manacor.
0: Manacor.
1: Pues bé, si peguem un vot a Manacor.
0: Fantàstic.
1: I si dèiem que anem a Manacor, segurament... Ara ho has dit, Inés. A molts ja li ve aquesta cançó de Jorge Gomorra, d'en Jorra, que avui, m'apens, que també mos està escoltant i està disposat a dir mots a seva en tot això que
0: Jorra.
1: Està menjant tot de seu.
0: Bon vespre, Jorra, com estàs?
3: Hola, bon vespre.
0: Escolta, Manacor té himne oficial?
3: Oficial, no.
0: I oficiós, avui el triarem, idò.
3: Oficiós el triarem, sí. Hi ha moltes cançons que parlen sobre Manacor, per això.
0: Sí, no?
3: Sí.
0: Per què? Perquè hi ha molt d'artista, també, a Manacor. Sou molts.
3: I perquè Manacor s'ha de xerrar amb Manacor.
2: És que el manacorisme us agrada molt, Manacor.
3: És un xer d'estudiar.
0: És vera que...
1: Perquè...
0: Digue, Joan Francesc, sí. Demana-li qualque cosa.
1: No, és a dir, així més genèric. En Jorra és un gran filòsof i segur que mos entén perfectament. Què vol dir xerrar de Manacor? Què vol dir xerrar de Manacor? Què significa xerrar de Manacor?
3: Clar, estan parlant... Estem en una situació una mica estranya. Som un poble gran, una ciutat petita, i vulguis això... Això fa com a creure que ets... conflictes, no? Identitats moltes vegades, de bromes, evidentment. I és, està clar que els artistes suposen que, no? que és bon material, no? per crear coses. Aquesta situació...
1: Tart, de, no? S'art i ses cançons.
3: Mig avorrida, mig grisa, però que de vegades veus com un poc d'esperança, que s'hi fan coses, no? Com és una ciutat de contradiccions, i això és molt inspirador.
1: Ara ho deia en Jorra, no? És a dir, un himne que és la teva cançó de Manacor, o és un himne ha de ser oficial, una cançó que parli de, en aquest cas, Manacor, i tota aquesta essència que mos estaves explicant, pot ser considerat un himne per tu?
3: Però ja, és a dir, ja no li considero, ja, és a dir, tot d'una que van entrar a la cançó, sí que van posar la conya de que era una proposta d'himne, no? Però, clar, ben bé, és una cançó pop, no sé fins a quin punt té aquest, aquesta cosa grandiloquent que tenen els himnes, també.
0: Bé, està damunt la taula, és una de les nostres propostes, això és una candidata a himne o cançó icònica, en aquest cas de Manacor, d'en Jorra.

0: Escolta, Jorra, a mi m'encanta perquè reflexa molt bé allò que és un poble, no? A vegades t'hi trobes tan bé, però d'altres penses que t'anar-te'n ahir no torna mai.
1: Sí. Sí, és una mica aquesta contradicció que tenim tots amb un lloc que coneixem tan bé, no? Perquè ja, clar, si som un manacolí professional. Fa 35 anys que som manacolí.
0: Professional, l'ASO.
1: Això, no queda més remei que conèixer molt bé aquest lloc i això implica que hi trobes coses bones i també hi trobes moltes coses que no són tan bones. És així.
0: I, escolta, altres propostes que tenim, que tu mos has dit que preparéssim, és una, ara la següent, una que a mi m'ha cridat molt l'atenció perquè jo crec que és un arxiu bastant antic. Primer l'escoltam sí. I després mos expliques quina és aquesta cançó que se titula, si no vaig malament, Manacor, de Calabruix. Escoltau-ho.

0: Que emotiva, no?, aquesta cançó. Quina és història d'aquesta cançó, Jorra? M'ha cridat l'atenció.
1: Sí, té com un punt així nostàlgic, no? M'agrada. És com... Sí, reflecteix una mica aquesta cosa de primer que de ballar estem acá, no? I està molt bé. Aquesta cançó és d'en Tomeu Matamales, que és un... hi ha gent que el diu el Leonardo de Manacó, no? Perquè... és una persona que és un músic, un gran músic, i també és un gran dibuixant, i també és un gran novel·lista. Per tant, és com un artista total, no?
0: Engloba tots els artistes de Manacó amb ell mateix.
1: És fort. I a més és una persona molt simpàtica i molt propera.
0: Molt bé, com tot manacori.
1: I no sé, aquesta cançó m'agrada molt, i tot d'una que m'ho... això, cançons que parlen sobre Manacor, he pensat també. Ara que hi penso, també hi ha l'himne del Manacor, que el va fer en gent de fa, que també és boníssim, ho hauria de dir. Ja sabia que me n'oblidava de bones. També.
0: Escolta, ara potser el cerc. Joan Francesc, jo crec que començam a tenir moltes bones propostes.
1: Himne de gent de fa és molt bo.
0: Què se diu?
1: Himne del Manacor, el trobareu.
0: Himne del Manacor, jo ara el cercaré, veurement si el tenim.
1: Sí.
0: Joan Francesc, anant per molt bon camí,
2: Exacte. Ja m'he quedat amb una qüestió, tornant en el tema d'himnes, no mos hem d'oblidar que estem cercant un himne. En Jorra ha dit que ha de ser grandiloquent. Per què ha de ser grandiloquent? Perquè...
1: de grandiloquent. Aquest tema de posar la mà en espit i... la balanguera ho té molt, és un himne, saps? Un himne com la balanguera del cotxe total.
2: No faig... quan que la balanguera... Però sí, crec que t'entenc, però no creus que realment un himne és una cançó que mos representa al cap i a la fi i que aquesta que hem posat, vostra, de Manacor, o sa que hem escoltat, de Calabruix, ja és prou representativa i que Pentura fins i tot ressona més en els manacorins que una altra cançó amb pretensions més grandiloquents?
1: Ja podria ser, i per això sí, espectacular. Sí.
0: Mira, jo crec que... digues, Jorra, digues, perdona.
1: No, és la millor cosa que li pot passar a una persona que fa cançons és que l'altra gent les adopti i que formi part de la seva vida, no? No només de manera passiva, que diguem, no? Escoltant-la, a comprant els discs, anant a un concert, sinó recordant-se'n i cantant-la, no? Vull dir, de manera activa, això. Si la cançó de Manacor ha aconseguit això en qualsevol moment, jo ja m'adon per pallar, vaja.
0: Home, un himne, el veure que té això èpic, que ara parlau.
1: Sí.
0: I n'hi ha un que parla de Manacor, que és Mà al Cor, que sona així.

0: Això se diu un himne, jorra.
1: Sí, jo crec que sí, clar. Aquesta sí. Aquesta és d'en Bibiloni i sí que té aquest com a tornada d'himne de anem a cantar tots junts, no? Mm. Una veu representant el poble, no? Ja ho veig, mm-hmm. Ja ho veig.
0: Clar, en França, tu veus com es perden en himnes?
1: No, no
2: m'estic fent res. No, i jo tampoc. En qualsevol cas seria més en jorra i crec que comença a entendre aquest matís de grandiloquència. Sí que és cert que s'entona, no? Gairebé només en sabeu aquesta cançó i t'imagines tot un poble.
1: Més que diria solemnitat, no?
0: Sí, solemnitat. Després sí. N'hi ha una altra que de solemnitat...
2: Té jo poc, crec
0: que sí, en té poc, que és aquesta altra que se titula Gomila Tio Bueno.

0: Molt bona també aquesta jorra, és del grup Roig, si no vaig malament.
1: Sí, el Roig és un dels meus grups preferits, pensi molt femenies, que és també una de les meves persones preferides. I aquesta cançó xerra sobre la seva adolescència, no? Sobre el Xerraró, que és una zona allà on hi havia molts de pubs, on la gent sortia de marxa, fins i tot gent de Palma. I això xerra una mica dels anys 80 i 90 a Manacor.
0: Jo me pensava que quan he llegit el títol me pensava que era per Toni Gomila, això de Gomila Tia Buena.
1: Gomila Tia Buena era un graffiti que hi havia a Manacor.
0: Però anava per Toni o no?
1: És un llinatge molt habitual.
0: Joan Francesc, a tu t'agrada, Joan Francesc, aquesta proposta?
2: M'agrada Antoni Gomila també, no sé si se mereix o no un grafiti que posa Tio Bueno, no sabem si és Antoni Gomila.
0: Sí, sí, sí.
2: però es verà que és molt interessant pintura aquest factor que comentava ara en Jorra dels bars, no? Llocs sí. On se troba la gent. Si xerràvem abans d'aquesta solemnitat del poble reunit entonant cançons, com a que la taverna, no? Tradicionalment també ha estat un lloc que han sorgit moments similars a cantar possibles himnes, no? I per tant té aquest punt d'identitat molt necessari si cercam un himne, llocs concrets, les tavernes. Uh-huh. No ho trobes, Jorra?
1: Sí, sí, sí.
2: Aquell
1: himne, no? Taverna Sumur, no? Vull dir que ja de quan parlàvem en el llatí tot això ja hi havia coses d'aquestes, no? Uh-huh. Els bars són llocs molt interessants. A mi me dona molta vida anar en els bars, perquè a part me fa sempre amic dels cambrers, els cambrers me compten acudits i així ja comences el dia d'una manera bona.
2: I vespre... Crec que és important, Jorra, perdona, que si te fas molt amic dels cambrers és perquè segurament ets un bon client. Alerta aquí que els cambrers també sí, són molt vius, sovint.
1: Pot ser... Jo crec que som un tio simpàtic i atractiu, això ho sap tothom.
2: Te mereixes un grafiti que posi Tio Bueno, també és vera.
0: Jorra, Tio Bueno. També d'himne en tenim un altre que parla de la nit, de Manacor, crec, perquè se titula... El dissabte?
1: Totalment, sí.
0: No, sí que és.
1: Ahir no és.
0: Ahir és, la tenim.
2: Ahir és, el cercam.

0: M'agrada, m'agrada, aquesta és rebel, eh?
1: Home, que si no digui que és dissabte, jo crec que alegria per tothom, assegurada.
2: Totalment, això també parla del Xerreró i tot això, i també val la pena dedicar-lo a Christian Walker, que pobret fa poc que va partir, i és una, era una persona totalment icònica, i crec que aquest és un bon himne per molta gent de Manacor, sí.
0: Però, Jorra, tu, amb aquestes propostes que tenim damunt la taula, Manacor, de Calabruix, Malcor, d'en Bibiloni, Gomila, Tio Bueno, de Roig, el dissabte, i esteu a Manacor, en quin te quedes? Quin diries que és la cançó icònica de Manacor?
3: O quines?
0: N'hem de triar dues perquè la gent voti.
2: Jo sempre, quan t'he deixat pa una cosa, dic, jo xap, tu tries. Per tant, heu de triar vosaltres.
0: Joan no Francesc, idò, tria tu.
2: Jo xapat i vos he donat les opcions, ara heu de triar vosaltres.
3: A veure, Jorra, jo te diré una cosa, la teva s'ha de quedar, a Manacor s'ha de quedar.
0: Estic d'acord.
3: Per tant, aquesta segur que se queda, ara tria en qui vols.
2: Estan parlant d'un premi en metàl·lic, no?
0: Això ja ho veurem. Ja parlarem espera, en la direcció d'IV3 Ràdio.
2: En aquest cas...
3: El premi segurament serà...
2: En aquest cas, sí, que
3: segurament, crec, Inés, i corregim, perquè això és un procés creatiu en construcció, però, Pentura, el premi serà que les finalistes, els creadors de les cançons finalistes, tindran una tasca i serà després intentar fer himne.
0: Per tant,
2: wow.
3: No sé si
0: himne de les Balears.
3: Engrescador o més aviat és un mal de cap, eh? Però bé, en Jorra, per això el posam. Ja, el posam, Inés.
0: El posam,
3: i ell que decideixi en qui vol competir. Si vol un rival dur, si vol un rival senzill, no ho sé, Jorra, en qui vols competir?
2: Allà m'agradaria competir amb en Joan Bibiloni, perquè fa molta estona que... que mos hem de veure i potser serà la manera de trobar-nos una altra vegada.
0: Idò, la d'en Jorra, que és a Manacor, que és aquesta, ja la coneixeu. Aquesta cançó fantàstica d'en Jorra se proposa com a himne i se postula també en rivalitat amb aquesta altra Malcor interpretada per en Joan Bibiloni.
4: Canta terra, estimada terra, quan mires...
0: I d'ara posarem a Instagram @xiuxiu.ivetres i la gent que voti. Alea Iacta Est.
2: Perfecte.
0: Jorra, la finalitat de tot això que en Joan Francesc vol és fer un himne de les Balears. Per tant, tu com a artista reputat manacorí, què ha de tenir per tu l'himne de les Illes Balears? Que ha de ser èpic, ha de ser tranquil, ha de ser en ritme?
2: A mi, com a autor, primer de tot, hauria de tenir clar que són les Illes Balears.
0: Això és un bon detall important.
2: És la primera pregunta que m'hauria de formular jo seriosament. I a partir
3: d'aquí... I no, què és, Jorra? Què és?
2: Què diries,
3: ràpid?
2: No t'ho puc donar una resposta. Ja vaig fer una lletra de temps tendran... per
3: l'altre. T'ho entenc. Ah, mira, és per això. Veus, el Jorra ja té trajectòria en aquest sentit.
2: Per això.
3: També, Inés, crec que és molt interessant, si la solemnitat, no?, que comentàvem avui, no?, aquesta grandiloqüència que pentura la cançó de Malcor que escoltam d'en Bibiloni, és necessari perquè la gent ho consideri himne, sobretot a l'audiència de Xiu Xiu, o si la cançó d'en Jorra, que té un sentit més humorístic i fins i tot més autocrític, fa que ressoni més l'essència manacorina i que, per tant, els manacorins la facin més seva. Clar, segurament totes són prou representatives dels manacorins, però volen saber... Això, que em pensa l'audiència, no ho trobes, Inés?
0: Clar, per això estan posant @xiuxiu.ivetres que voteu i finalment ja decidirem quina entra en el rànquing de millor himne o cançó icònica de les Balears. Jo ja estic nerviosa.
2: Ai, sí, total, nervis.
3: Jorra, a veure, m'has dit que no sabries que és necessari per un himne de les Balears, que primer hauríem d'estudiar què són les Balears, que pentura precisament per això, perquè qüestiones que és les Balears, per una manca d'identitat, perquè no ens sentim sota un aixopluc, cimne que nosaltres volem fer és precisament per agermanar-nos. És a dir, que sí, sí, ho veus una bona iniciativa.
2: No, no dic que no sigui necessària, és una cosa necessària fer recerca sobre això. Mm-hmm. Per tant,
0: perfecte.
2: Per allò, endavant.
0: Xiu-xiu el vostre sí. programa. Jorra, moltes, moltes gràcies per atendre'ns.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Voto, arroba xiu-xiu.ivetros.
2: Vagi bé, salut, moltes gràcies.
0: Voto-te tu mateix. Joan Francesc Barceló, continuem amb aquest rànquing la setmana que ve?
3: Seguim, seguim, que haurem de pensar on volem anar. En Jordi ja té ànsies, que molt acosten cap a casa seva.
1: Podem esperar, si vols.
0: Mira, Son Cervera mos encanta. Però és que,
3: volem
0: clar,
3: anar a Son Cervera?
0: Haurem d'entrevistar en Pep Álvarez. Jo no sé si en Pep Álvarez està disponible.
1: Ja ho
3: en Jordi mos ajudarà. Jordi, que com ho veus tu?
0: Ho veu bé, ho veu bé. Oh, no,
1: pot ser, ja ho veurem.
0: Gràcies, Joan Francesc. Fins la setmana que ve.
3: Abraçada, company.
0: Abraçada. Hem arribat en el xiu-xiu número 416 a vosaltres. Com sempre, gràcies per ser-hi. Adéu.
5: Pedro, ven, vine aquí, que estic sat.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau. Bon dia, són les 7 del matí. És dilluns 14 de setembre, jornada que encetam amb un nom, el del ciclista d'Artà, Enric Mas, campió de la Vuelta a Espanya.
1: Ja els avaim abraçats! Quina imatge! Quina imatge increïble! El Movistar, tots els components abraçats, amb Enric Mas enmig, amb aquest mallot vermell, campió, guanyador!
0: El mallorquí ha fet història convertint-se en el primer ciclista de les Balears que conquereix una gran ronda per etapes. Marta Sampas, bon dia.
2: Bon dia, l'artenant, que als 31 anys ha aconseguit la gran fita de la seva carrera, pujar al més amunt del podi de la Vuelta, després de 21 etapes completades en 3 setmanes, amb un temps total de 73 hores, 52 minuts, 55 segons, de les quals va liderar la classificació amb el mallot vermell, 14 d'elles. Enric Mas va tancar el lideratge finalment a 2 minuts 15 segons de Roglic i a 2:44 segons de Félix Gall. Sentim el ciclista mallorquí.
3: Després de tant de temps somiant i fent feina, ho hem aconseguit. Són emocions, com vaig dir, són emocions noves que mai havia viscut. Són difícils de descriure, la veritat. Ha estat un camí guapíssim i inolvidable.
2: Enric Mas, en una edició marcada per la caiguda de Pogacar, va aprofitar la seva oportunitat signant una gran ronda a la que va posar la cirereta final ahir a Granada, entrant triomfal a la línia final de meta. Enrere deixa anys de patiment, de caigudes, de lesions, d'esforç i d'haver fregat amb els dits l'èxit, pujant al podi de la Vuelta fins en 4 ocasions, 3 en segona posició, una tercera l'any 2024 i ara sí, guanyant la Vuelta 2026.
0: Tot una repassada en com va ser el moment de la victòria de nou i anirem fins ara en una jornada en què també vos hem d'explicar que ha hagut un apunyalament a Songoleu a Palma. En Sant López, bon dia.
4: Bon dia. Un jove de 19 anys està en estat crític amb una ferida a l'abdomen d'arma blanca. L'apunyalament va ser a les 11 de la nit d'ahir al carrer d'Indalecio Prieto. El jove ha hagut de ser operat d'urgència a l'Hospital de Son Espases.
0: I també avui comença el judici de 6 acusats d'introduir 5 quilos de cocaïna a Son Banya.
4: La principal acusada és la nora de la Paca, la dona de l'ICO. S'enfronta a 16 anys de presó i el pagament d'una multa d'1,3 milions d'euros.
0: I estaran pendents en aquest dilluns en què ja es poden començar a reservar els viatges de l'Imserso a la península.
4: A les Balears les reserves es podran començar a fer a partir de dimecres. En total, a les illes, només 21 hotels s'han adherit a aquest programa. De nou a Mallorca, una a Eivissa i una altra a Menorca. El president de l'Associació Balear d'Activitats Turístiques, Rafael Duran, diu que els hotels no els surt a compte d'adherir-s'hi.
5: La veritat és que és un programa que no s'ha, és a dir, no ha ajustat els preus a la realitat. És a dir, en aquests moments un hotel ha d'oferir per 30 euros una pensió completa i, a més, altres serveis. I, evidentment, hi ha molts hotels que a pèrdues no volen tenir obert.
0: I el preu del petroli s'enfila, s'acosta als màxims registrats a la primavera amb l'inici de l'ofensiva dels Estats Units al Pròxim Orient.
4: Això quan es refreda de nou la possibilitat d'un acord per permetre la circulació segura de petroli a l'estret d'Hormuz, aquí a les Balears els transportistes començaran a cobrar a partir d'aquesta setmana les ajudes estatals sol·licitades al maig per pal·liar l'encariment del combustible.
0: I en els esports, més enllà de la victòria d'Enric Mas, també destacam el bàsquet. Dues mallorquines són terceres del món i en futbol el Mallorca va sumar una nova victòria.
2: En bàsquet d'Espanya, amb les mallorquines Elena Puello i Alba Torrents, són terceres del món després d'imposar-se a Alemanya per un contundent 81-58 al partit pel tercer i quart lloc del Mundial. I en futbol, el Real Mallorca, segon a la Lliga, gràcies a la victòria per 2-0 al Sabadell a Son Moix, la tercera a casa amb doblet del davanter Adrián Fuentes.
0: I pel que fa al temps, comença la setmana amb sol i en temperatura màxima elevada. Xesca Cifra, bon dia.
6: Bon dia, sí, continuem amb molta tranquil·litat avui, a l'inici de la setmana amb el cel gairebé destapat per començar la jornada i continuarem així pràcticament la resta del dia. Amb vent que bufarà fluix, amb una mica d'embat, però ara domina de component oest, i una situació a la mar també molt tranquil·la, mar arrissada, com a molt amb redols de marejol. La temperatura avui puja una mica respecte a la d'ahir, la temperatura màxima, perquè ara ha refrescat arreu de les illes, tenim un 2 graus la temperatura, mínima inferior a la que teníem ahir, i la màxima pujarà fins a 30 graus a Menorca. Tindrem a l'interior de Mallorca temperatures entre 33-34 graus, a la costa al voltant de 30, i a Vici a Formentera també ens situarem entre 31 i 33 graus. Demà continua la situació tranquil·la, però amb l'arribada de qualque núvol alt.
0: I quant al trànsit, Toni Escanillas, avui destacam el servei de metro i els canvis en aquest servei. Bon dia.
7: És així perquè segueixen suspeses algunes freqüències a causa del llamp que va caure a la via en les tempestes de la setmana passada i que va provocar, recordem, una avaria a la catenària. S'espera, de totes maneres, que les tasques de reparació acabin avui, però mentre s'hauran hagut de suspendre les sortides de la intermodal al Parc Vic, de les 7.40, les 8.40 i les 2, i les tornades respectives a les 7.58, 8.48. i les 2:18 minuts. I pel que fa a la resta de les carreteres, un poc més d'embós d'allò que és habitual a la via, a l'enllaç de l'autopista d'Inca amb la via de Cintura, també per aquest inici de les escoles i de tot plegat.
0: Són ara les 7:06 minuts del matí. Rafa Andrés és el control tècnic.
8: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: El ciclista mallorquí Enric Mas ha fet història, és el campió de la Vuelta a Espanya. S'ha convertit en el primer ciclista de les Balears que conquereix una gran ronda per etapes, Marta.
2: Una fita històrica, la que se li va posar el punt final, la cirereta a Granada, allà en la darrera etapa, l'etapa 21, i la gran festa a la nit ha estat llarga a Granada, allà Joan Gabriel Bausà, bon dia, et celebra el títol de la Vuelta d'Enric Mas.
9: Molt bon dia. Efectivament, encara ens recuperam del que va passar ahir. Ja ho podeu notar a la meva veu. Davant meu, el diari de Granada, l'ideal, entre d'altres, que destaquen la gran actuació del ciclista artenenc i del gran ambient, no?, que es va viure ahir als carrers de Granada. I és que, com bé comentau, el ciclisme balear ja té nou capítol d'or. Enric Mas és el guanyador d'aquesta Vuelta a Espanya i ho va confirmar ahir a Granada en una darrera etapa que va acabar convertint-se en una grandíssima celebració. El corredor d'Artà va creuar la línia de meta. Amb aquest mallot vermell va pujar al podi com a campió d'una gran volta, un moment d'emoció, d'orgull i també de molta alegria després de 3 setmanes de competició en què ha defensat el lideratge fins al darrer dia. Anem a escoltar Enric Mas i l'emoció que va mostrar ahir després de convertir-se en campió de la Vuelta a Espanya.
3: Després de tant de temps somiant i fent feina, ho hem aconseguit. Són emocions, com vaig dir, són emocions noves que mai havia viscut. Són difícils de descriure, la veritat. Ha estat un camí guapíssim i inolvidable.
9: Com han comentat, a Granada l'ambient va ser espectacular. Molts aficionats mallorquins i seguidors del ciclisme de les Illes Balears es van voler desplaçar fins a la meta per viure de prop aquest moment històric. Ho escoltam.
3: La veritat és que he notat molt el carinyo de la gent, de tota l'afició, i en especial, pues, com tu dius, de les Balears, la d'Artà també, i jo crec que quan passin els dies, pues, m'aniré tranquil·litzant i me'n donaré un poc més de compte.
9: Era Enric Mas agraint a tota aquesta gent que havia anat cap allà a donar-li suport, i entre el públic també hi havia la família d'Enric Mas, el seu pare, la seva mare, la seva germana i també la seva dona, que no es van voler perdre la coronació del corredor d'Artà. Un moment molt especial, compartit amb els seus i amb tota la gent que l'ha acompanyat durant la seva trajectòria. Anem a escoltar aficionats, familiars d'Enric Mas que sumaven a la festa d'aquesta manera.
10: Increïble, sense paraules, emocionada i amb moltes ganes ja de veure'l i poder xerrar amb ell. M'he viscut molt intensament, realment hem passat molt de nervis, hem remat des del sofà, que crec que ja ho he repetit un parell de vegades, I molt emocionades, amb moltes ganes de que fes algo, que ja s'ho mereixia.
11: Pues mira, sin palabras. No, todavía yo creo que en momentos así en la vida no acabas de creértelo hasta que pasan un par de días y te das cuenta de lo que ha pasado realmente. Pero vamos, se nos caen las lágrimas de la emoción.
9: La gent emocionada i amb llàgrimes, i el podi, vos podeu imaginar, va ser el punt culminant, no?, d'una jornada inoblidable. Enric Mas, amb el mallot vermell, ja és oficialment el primer ciclista balear de la història a guanyar la Vuelta a Espanya, un triomf que va molt més enllà de l'esportista. Enric Mas, campió de la Vuelta a Espanya, ahir va fer història, i avui les Illes Balears es desperten orgulloses del seu campió.
2: Moltes gràcies, Juanga, des de Granada. Enric Mas, campió de la Vuelta a Espanya. Celebracions ahir, i de ben segur també tindrà els seus reconeixements en els pròxims dies.
0: I de bé l'informatiu matí en directe a Granada, però també volem ser en directe, Artà, al poble d'Enric Mas. I allà hi ha Toni Sastre, que ha pogut parlar amb veïnats del municipi. Bon dia, Toni, què és el que t'han dit?
12: Bon dia, idò, estan ben contents, alegres, diuen que feia temps que ho esperaven i que és un honor. Per al poble destaquen també el seu esperit de resiliència i de superació. De fet, som al bar Can Joan, on hem parlat amb aquestes persones, que fa aquest bar, un bar que fa cantonada amb el carrer de Ramon Llull, i avui no es parla d'una altra cosa, sinó que és d'aquesta victòria de l'artenenc d'Enric Mas, mentre fan un cafè, llegeixen els diaris, també principalment les cròniques esportives, i fan tertúlia d'aquesta fita esportiva que es recordarà durant molt de temps aquí al municipi. Són algunes de les persones amb les que he pogut parlar a primera hora del matí.
13: Enric Mas és una loca que ha luchat molt per estar aquí on està. Va passar molt malament. S'ha encegat amb ell en el tema de parlar malament. És un lot molt sincer i que s'ha veritat. Aquí on està no, li ha costat molt de sofriment i està aquí on se mereix.
14: Estic molt emocionat i molt content, tot el poble està content i tot Mallorca.
15: Això és un honor molt gros, tenir ara mateix un campió d'aquells. Sí, i molt bo.
14: Tot Mallorca, perquè... i tot Espanya.
16: He viscut de moments molt grandiosos perquè ho esperàvem, feia molt d'any que ho esperàvem i l'havia explotat i... Estic molt contents i més una persona molt estimada, és un artenent més i per tant nosaltres feim molt de poble.
12: Ja ho heu sentit, els veïnats asseguren que és una persona molt estimada, un artenent més, diuen que tot el poble està content i que és un honor per ells i per tot Mallorca, i per tant ja ho, com comentava Martà, està de festa, està aixecat content i orgullós per la victòria del seu veïnat Enric Mas Nicolau.
0: Gràcies, Toni. També volem repassar ara el que diu la premsa avui d'Enric Mas. I començam, Toni, per la premsa de les Illes, de la qual n'és el protagonista.
7: És així, última hora li dedica la portada completa. Diu en lletres històric Mas i tria una foto molt curiosa del ciclista mentre era mantejat pels seus companys, això sí, amb una gran rialla a la boca. Diari de Mallorca, per la seva banda, tria una altra fotografia més sòbria d'ell, damunt el podi, saludant. També posen en petit una fotografia de la gent del poble, precisament d'aquesta gent que sentíem ara, celebrant la victòria allà. I els digitals de Mallorca també ho destaquen a les totes. Mallorca Diari explica que és el primer campió mallorquí de la història de la Vuelta, el primer espanyol en 12 anys, destaca l'Hockey Balears.
0: La premsa estatal també compara Mas amb el seu antecessor.
7: És així, La Vanguardia, l'edició digital, explica que es converteix el d'Artà en el successor d'Alberto Contador. Parlàvem aquest 12 anys que deia també l'Hockey Balears, i diu d'ell que és tot un sol sense ombres, fotassa d'ell entrant també amb tot l'equip. El País en fa opinió, diu que va guanyar el llorer a la perseverança, que mai no s'ha rendit, i en destaca una frase que va dir que el triomf l'havia somiat, però també l'havia treballat. En el cos del test diu que s'ha espolsat aquell apel·latiu de ciclista de segona fila. Enric Mas es corona, diu El Mundo, que just parla en format d'entrevista amb Alberto Contador i assegura que se li va faltar molt el respecte respecte abans d'aconseguir aquesta Vuelta, i l'ABC diu que d'aquesta manera, amb aquest títol, acaba la sequera.
0: I que en diu la premsa especialitzada en els esports.
7: I del Marca diu que no desapenigu amb aquests titulars en jocs de paraules espantosos, i diu, más que campeón, ho deim en castellà perquè si no s'entén el joc de paraules, més que campió, aprofita el nom del Dartà, en subtítol, per desgràcia dels lectors, e insisteix, i diu el dia más pensado, també destacant el cognom. L'esport diu que senzillament que posa fi a l'espera, referint-se a la Volta, però també als anys sense victòries d'espanyols, més èpica hi posa l'As, que diu que compleix amb el seu destí, i també ho destaca el Mundo Deportivo, que diu senzillament que fa història.
0: I ja per acabar en parla la premsa estrangera, no només la d'Europa, sinó també fins i tot la dels Estats Units.
7: És així, i és interessant veure quins referents i quines comparacions fa cada país. A Itàlia, la Gazzetta dello Sport diu que sense Pogacar la Volta es converteix en una festa per mas. A França, per exemple, Le Monde diu que guanya després de 12 anys, després de que ho fes Contador. Al Regne Unit ho compten amb un titular més pla, només The Guardian. També el Washington Post en parla, diu que ho fa després de 3 vegades d'acabar segon, i l'alemany Kicker Esportiu destaca també aquest abandonament de Pogacar, però en canvi el Tiger Spiegel diu que Mas finalment succeeix a Contador.
0: De bé, Mas és el nom destacat avui de la jornada, de l'actualitat d'avui. Són ara les 7:15 del matí. Faim una pausa i continuem repassant els temes destacats.
17: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
18: Torna la Fira de l'Espart en el 50è aniversari de Sant Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre i gaudeix de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'esport a Sant Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma amb el patrocini del Corte Inglés i Urbia Services.
19: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta'n el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
8: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I està en estat crític un jove de 19 anys després de ser apunyalat a l'abdomen en un carrer de Palma.
4: El succés ha tingut lloc ahir, de vés les 11 del vespre, al carrer d'Indalecio Prieto de Ciutat. Quan els equips d'emergències han arribat al lloc dels fets, el jove es trobava en aturada cardiorrespiratòria. Després de maniobres de reanimació, han aconseguit recuperar el pols i l'han traslladat a l'Hospital de Son Espases en estat crític, on ha estat operat poc després.
0: I avui comença el judici de 6 acusats d'introduir 5 quilos de cocaïna a Son Bany. La principal acusada és la nora de la Paca, la dona de l'Ico. S'enfronta a 16 anys de presó i el pagament d'una multa de 1,3 milions d'euros, també una indemnització de més de 3.000 euros.
7: La Fiscalia la considera autora de delictes contra la salut pública, de pertinença a organització criminal, d'atemptat a agent de l'autoritat i contra la seguretat viària. Pels altres acusats, demana fins a 10 anys de presó i multes de 1,3 milions d'euros pels delictes contra la salut pública i organització criminal.
0: I la Policia Nacional ha detingut dos homes a Palma com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues per distribució de cocaïna. Segons la policia, els dos homes abastien a punts de venda i consumidors directes, amb una modalitat coneguda com a telecoca. Un d'ells ha ingressat a presó després de passar aquest cap de setmana a disposició judicial.
4: Va ser detingut dijous passat després d'una investigació en què els agents van fer diversos seguiments al sospitós. Segons la policia, es desplaçava per diferents punts de Palma amb un vehicle de gran potència i mantenia trobades breus amb altres persones per presumptament distribuir la droga. Després de detenir els agents van escorcollar el seu domicili, on van trobar més de 40 grams de cocaïna i més d'11.000 euros amagats en una caixa de cabals dins d'un armari. L'altre investigat ja ha estat detingut a mitjan agost amb més de 20 grams de cocaïna.
0: I a partir d'avui es poden començar a reservar els viatges de l'Imserson. Total a les Balears, 21 hotels s'han adherit a aquest programa, de nou a Mallorca, una a Eivissa i una altra a Menorca. La nostra comunitat, les reserves, començaran però dimecres. Els jubilats de les illes podran optar a les 16.400 places disponibles, de les quals un 18% però no tenen inclòs el transport aeri. Segons Aviva, les agències de viatge de les Balears, els eivissancs, menorquins i formenterencs pateixen una doble discriminació perquè tenen poques places i quan les agafen moltes vegades han de viatjar a Mallorca per partir de l'aeroport de Palma cap a les seves destinacions.
7: El president d'Aviva, Pedro Fiol, demana que aquest percentatge de viatges sense avió sigui menor i que la majoria el tinguin inclòs. El govern subvenciona aquestes escales amb un màxim de 200 euros per parella i amb 150 euros per persona. Un fet que Fiol valora positivament, però diu que estan en converses amb l'executiu per ampliar la quantia, que enguany és de 37.500 euros per un total de 281 sol·licituds, que són 200 de Menorca i 81 d'Eivissa.
20: Nosaltres ara estem oberts un debat en el govern pel fet que almenys aquest tipus d'ajudes podrien augmentar, perquè evidentment amb aquest cost de insularitat, el que val un bitllet d'avió, ja sabeu, entre illes que ja pot rossar perfectament 60-65 euros, més una estadia prèvia que és necessari abans d'agafar les voltes de Palma perquè viatges de Imserso, creiem que tal vegada li haurien de donar una volta.
7: El president de l'Associació Balear d'Activitats Turístiques, Abactur, Rafael Duran, assegura que per ells els viatges de l'Imserso són importants durant la temporada baixa perquè permet que molts establiments del sector puguin tenir obert tot l'any. Estan parlant d'experiències turístiques com, per exemple, les Coves del Trac o el Tren de Solla. Duran explica que aquest programa de viatges ha tingut una evolució negativa perquè els hotels no els surt a compte adherir-s'hi.
5: La veritat és que és un programa que no ha ajustat els preus a ser realitat, és a dir, en aquest moment un hotel ha d'oferir per 30 euros una pensió completa i, a més, altres serveis, i evidentment que hi ha molts hotels que a pèrdues no volen tenir obert.
7: En total, l'Imserso ofereix per aquesta temporada 900.000 places, 140.000 per viatjar a l'arxipèlag per uns 4,5 milions de jubilats.
0: Les adjudicacions als viatges de l'Imserso posen punt final a una temporada que ha estat positiva per al sector hoteler de Formentera. Ha assolit una ocupació mitjana de gairebé un 78%, sorprèn però el mes d'agost, quan l'ocupació ha baixat gairebé 4 punts respecte de la temporada passada. Ens ho explica Regina Mayans.
21: La Federació Hotelera de les Pitius es situa en un 77,9% l'ocupació mitjana d'aquesta temporada a Formentera, una xifra que ha incrementat molt lleugerament respecte a la de l'any passat, que se situava en un 77,51%. Sentim a Oana Catalina de l'Hostal La Sabina i a Noelia Ferrer de l'Hotel Sa Volta.
22: La ocupació ha sido más o menos como la del año pasado.
23: Enguany hem tingut unes ocupacions molt similars a l'any passat.
21: Enguany hi ha hagut un canvi de tendència durant el mes d'agost amb estades més llargues i amb una davallada de l'ocupació de gairebé un 4%. Una caiguda que s'ha vist compensada amb l'increment de la resta de mesos. Ho expliquen Anna Serritelli dels apartamentos Sabina Playa i Oana Catalina de l'Hostal La Sabina.
24: Este año sí, alguna estancia más larga en agosto, pero el otro mes siempre estancia más corta.
25: El mes de agosto fue el único mes que hemos tenido estancias un poco más largas.
21: Les previsions pel mes de setembre són optimistes.
26: Estamos llenos, estamos bien de ocupación.
27: Vemos ahora un poco un septiembre un poco mejor.
28: De moment està aguantant molt bé els temps i bueno, tenim una ocupació bastant alta.
21: Pel que fa a l'illa d'Eivissa, l'ocupació mitjana s'ha incrementat gairebé 2 punts respecte a la temporada passada.
0: I també a Eivissa el conseller ha multat amb 15.000 euros el conductor d'una furgoneta que la policia local de Vila va interceptar mentre transportava passatgers de manera irregular. Els agents varen detectar aquesta irregularitat durant un control al passeig de Joan Carles I. I 23 minuts del matí. Vos explicam ara que la intel·ligència artificial transformarà el mercat laboral la pròxima dècada. És una advertència que fa un informe de la Fundació Funcas que calcula que l'estat espanyol es podrien perdre fins a 3 milions i mig de llocs de feina. L'estudi dibuixa 3 escenaris diferents. Aquest és el més pessimista. En el més optimista se'n destruirien de vers 700.000.
7: Però la IA també crearà feina, fins a 1,6 milions de noves ocupacions que compensarien bona part de les pèrdues. Les ofertes que demà en coneixements d'IA ja s'han multiplicat gairebé per 8 en 6 anys. Es demanen sobretot perfils tècnics, per exemple, gestors de sistemes d'intel·ligència artificial, analistes de dades, entre d'altres. Aquí, a les Balears, comencen a implementar-se també el sector de l'hoteleria. La directora del SOIP és Maria Luján Oliveira.
1: El sector de la hostelería, por ejemplo, va a tener un impacto muy importante y va a tener muchos beneficios, muchos retos, pero es verdad que nos va a permitir automatizar, tener gestión de datos y que las personas también pongan foco más en lo que es la atención a los visitantes.
7: A l'hotel Isla Mallorca, per exemple, la IA ja forma part de la plantilla. Els clients, quan arriben, s'han de descarregar un codi QR i mitjançant Telegram o WhatsApp demanar-li el que vulguin. Antoni Cardell és el cofundador de Rebelia Analytics, l'empresa que ha dissenyat aquest software.
2: Nosaltres vàrem veure que la majoria d'hotels i establiments rebien constantment els mateixos tipus de preguntes i de peticions per part dels seus clients. I vàrem pensar que estaria bé que construir una eina, un software, que fos capaç d'ajudar a millorar aquesta comunicació amb el client i també de llevar una mica de càrrega de feina a el que es recepciona i el personal de l'hotel.
7: Les empreses que la implementen segueixen contractant personal, ho aclareix Ion Blanc, membre del Cercle d'Economia de Mallorca.
3: ¿No nos van a sustituir dentro de 100 años? Pues no lo sé. Yo no estaré aquí, no sé lo rápido que van a ir las cosas, pero está claro que los datos lo que nos indican hoy es que cuando una empresa decide invertir en inteligencia artificial, lejos de despedir, está contratando más.
0: Això quan el debat sobre els perills de la intel·ligència artificial i la possibilitat que els seus mateixos creadors en perdin el control s'intensifica. Aquest cap de setmana s'ha conegut que la companyia OpenAI, propietària del xat GPT, posposa la seva sortida a borsa que estava prevista per enguany i ho fa davant la inquietud, Toni, sobre els riscos d'aquesta tecnologia.
7: El conseller delegat de l'empresa, Sam Altman, ha donat suport a les paraules del director executiu d'Anthropic, Dario Amodei, qui assegura que cal desaccelerar el ritme amb què milloren els models de la intel·ligència artificial. Segons el seu pare, podria provocar catàstrofes en ciberseguretat a escala global, com per exemple ciberatacs, bioterrorisme i greus alteracions econòmiques. Qui ja ha reaccionat a aquest escenari és Donald Trump, el president dels Estats Units, que diu que hi ha forces negatives que defensen l'aplicació de més regulacions. Considera que aquestes veus alarmistes i la seva administració defensa que els Estats Units no s'han d'aturar perquè podrien perdre avantatge competitiu amb la Xina. Aquest assumpte marcarà, de fet, les eleccions de mitjà mandat dels Estats Units el mes de novembre, ja que diversos membres del Partit Demòcrata reclamen un major control d'aquesta indústria. El darrer ha estat aquest cap de setmana l'expresident Barack Obama.
0: Allò que més preocupa els experts consultats per IB3 Notícies són els problemes amb la protecció de dades. Xavier Verona és el cap d'investigació en intel·ligència artificial de la UIB.
6: Per mi el risc més gros actual és sobretot el tema de la protecció de dades, que és un tema de que avui tot està informatitzat i que les empreses puguin fer un perfil de la teva vida, entre cometes.
0: La pedagogia, sobretot en adolescents, és imprescindible per fer servir de manera adequada les possibilitats que ofereix la intel·ligència artificial.
6: Ens han donat una eina molt potent, l'han deixat en versions gratuïtes, tothom la pot emprar i no sap emprar-la, que a mi em preocupa molt, a nivell més d'institut, per exemple, que fem moltes xerrades, de que pensin de que si una IA li diu una cosa contrària a un professor, té raó la IA, i no és així. O sigui, ells al final s'han de fixar en el que els diuen els professors. La IA és una eina que te pot ajudar com t'ajuda una calculadora, però a diferència de la calculadora sí que se pot equivocar.
0: Els investigadors consideren que la política del pànic que s'ha instal·lat als Estats Units forma part d'una campanya empresarial d'OpenAI i d'Anthropic que preparen la seva sortida a borsa. I ja sabem què és el que diu la premsa editada a Mallorca, que posa totes les mirades en el guanyador de la Vuelta, en Enric Mas, però hi ha lloc també per altres qüestions destacades.
7: És així, Mas s'endú, evidentment, la fotografia grossa, la majoria de diaris, sobretot els editats en paper, però és que també va fer podi la selecció espanyola de bàsquet, el Mundial, amb Alba Torrents al capdavant i amb Elena Puello també. Han patit successos a l'última hora i la pujada a Lluc de la part forana. Diari de Mallorca, per la seva banda, també posa el bàsquet a damunt de la capçalera, fotassa d'Enric Mas, però en text a baix diu que el govern ampliarà les ajudes, aquelles de 10.000 euros, per poder-se comprar un pis. I també explica, n'hem parlat ja també en aquest espai informatiu, que comença el judici a la Nora de la Paca i n'explica algun detall. També, OK Baleares i anant ja amb els digitals, ho treu a tota portada, això del judici. I en treu també diversos detalls, que és la fia de l'ICO i quant de dies pot durar i tot això. Diu que l'ombra de la Paca és allargada. Fa que gran titular, un poc més cinematogràfic, per parlar de tot plegat. En canvi, l'altre digital, Mallorca Diario, de segon du el futbol i de tercer du bàsquet. I el tercer dels digitals que miren l'Ara Balears no du res de Mas, en aquest cas, curiosament, i treu una entrevista al conseller Antoni Vera, qui diu que Palma, si no redistribueix els alumnes, és perquè les escoles no ho volen. A les Pitiuses, res de tot això. Diari d'Eivissa diu que Sant Josep deixa el descobert per una errada dades personals d'un centenar de veïns. El periòdico, per la seva banda, destaca que Formentera a hores d'ara es pagarien 3.000 euros per setmana a determinats hotels, i tancam aquest repàs amb el Menorca, dient en aquest cas també i es preocupa per l'habitatge i per l'economia, que l'habitatge de segona mà segueix copsant pràcticament totes les compravendes que es fan.
0: I a la premsa estatal també continuen destacant els esports, destaca el Gran Premi de Madrid de Fórmula 1.
7: És així, i és la fotografia a la majoria dels diaris, hem de dir que la Vanguardia no, que la Vanguardia és l'únic que tria Enric Mas en aquest cas a la seva portada. El País, en paper, destaca la victòria d'Antonelli en el Premi de Fórmula 1, i Entès destaca el codi vermell perquè fa les IAs, això que parlàvem fa just una estona, i diu que el vertigen paralitza les tecnològiques. El Mundo diu que el Tribunal de Comptes lliura un pendrive amb tota la gent que donava d'obvés al PSOE. És el titular principal de la portada.

0: recuperar el pols i l'han traslladat a l'Hospital de Son Espases.
1: També avui comença el judici de 6 acusats d'introduir 5 quilos de cocaïna al poblat de Son Banya.
0: La principal acusada és la nora de la Paca, la dona de l'Ico. S'enfronta a 16 anys de presó i al pagament d'una multa d'1,3 milions d'euros.
1: I a partir d'avui es poden començar a reservar ja els viatges de l'Imserso a la península.
0: A les Balears, les reserves es podran començar a fer a partir de dimecres. En total, a les illes, només 21 hotels s'han adherit a aquest programa, de nou a Mallorca, una a Eivissa i una altra a Menorca. El president de l'Associació Balear d'Activitats Turístiques, Abactur, Rafael Duran, diu que als hotels no els surt a compte adherir-s'hi.
2: La veritat és que és un programa que no s'ha... És a dir, no ha ajustat els preus a ser realitat. És a dir, en aquest moment un hotel ha d'oferir per 30 euros una pensió completa i, a més, altres serveis. I, evidentment, hi ha molts hotels que a pèrdues no volen tenir obert.
1: I el preu del petroli s'enfila, s'acosta als màxims registrats a la primavera amb l'inici de l'ofensiva dels Estats Units al Pròxim Orient.
0: Això quan es refreda de nou la possibilitat d'un acord per permetre la circulació segura de petroli a l'estret d'Hormuz, ja que s'ha conegut que s'ajorna una reunió que s'havia de produir avui a Oman. Aquí a les Balears, els transportistes començaran a cobrar a partir d'aquesta setmana les ajudes estatals sol·licitades al maig per pal·liar l'encariment del combustible.
1: I avui també vols explicar que algunes empreses ja comencen a incorporar la intel·ligència artificial al sector de l'hoteleria, ho diu la directora del Servei Balear d'Ocupació, Maria Luján Olivera.
3: El sector de la hostelería, por ejemplo, va a tener un impacto muy importante y va a tener muchos beneficios, muchos retos, pero es verdad que nos va a permitir automatizar, tener gestión de datos y que las personas también pongan foco más en lo que es la atención a los visitantes.
1: Tot això en ple debat sobre si cal frenar el desenvolupament d'aquestes tecnologies.
0: Diversos dirigents d'empreses que desenvolupen intel·ligència artificial als Estats Units han avisat aquest cap de setmana del risc de perdre'n el control i la companyia OpenAI, que és propietària de ChatGPT, posposa la seva sortida a borsa.
1: I avui a l'informatiu matí també serem en directe a Montuïri al jaciment de Son Forners en plena campanya arqueològica, una campanya que s'allargarà fins dia 2 d'octubre.
0: Enguany ja fa de 8 anys que es duen a terme intervencions al poblat, que en aquesta edició estaran centrades a excavar el talaiot 4. En parlarem d'aquí uns minuts.
1: I pel que fa a la previsió del temps, comença la setmana avui dilluns amb sol i amb temperatures màximes altes. És que Cifra, bon dia.
4: Bon dia, sí, amb molta tranquil·litat. Ara tenim el cel gairebé destapat arreu de les illes, han davallat les mínimes, fa fresqueta en alguns punts, sobretot de l'interior de l'arxipèlag, i esperam, de fet, un dia de cel clar. Pràcticament durant tota la jornada, qualsevol nivolet que pot intentar créixer durant les hores de migdia, però no passarà d'aquí. De moment, cel poc ennigulat, a més amb vent molt fluix. Avui ja no bufa de component nord, serà ben variable, amb mica de domini de component oest, amb un poquet d'embat, i a la mà el temps serà tranquil, tindrà mà arrissada, com a molt qualsevol redol amb marejol. A més, avui la temperatura torna a pujar una mica. Les temperatures màximes se situaran a l'interior de Mallorca entre 33-34 graus. A Menorca, sobretot interior i llevant, arribarem als 32-33 graus també. I a punts d'Eivissa i Formentera entre 31 i 33 graus. Demà el temps serà molt similar, també cel destapat només en l'arribada de pinzellades de núvols alts a partir del capvespre, i la temperatura màxima pot tornar a pujar encara una mica més. De moment, començam ara amb 20 graus a Mercadal, també a Sant Francesc, i tenim 16 graus a Manacor i 17 a Sant Antoni de Portmany.
5: Informatiu matí. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Marta Sampas.
1: Set i gairebé 35 minuts, ja ho destacàvem a l'inici d'aquest informatiu matí. Enric Mas és el campió, Marta, de la Vuelta a Espanya.
6: L'Artenen que ha fet història convertint-se en el primer ciclista de les Illes Balears que conquereix una gran ronda per etapes. Enric Mas, als 31 anys, ha aconseguit la gran fita de la seva carrera, pujar al punt més alt del podi de la Vuelta després de 21 etapes completades en 3 setmanes amb un temps total de 73 hores, 52 minuts, 55 segons, de les quals 14 jornades va liderar la classificació amb el mallot vermell. Enric Mas va tancar el lideratge finalment a 2 minuts 15 segons de Roglic i a 2 minuts 44 segons de Félix Gall. Sentim el ciclista mallorquí.

0: Després de tant de temps somiant i fent feina, ho hem aconseguit. Són emocions, com vaig dir, són emocions noves que mai havia viscut. Són difícils de descriure, la veritat. Ha estat un camí guapíssim i inolvidable.
1: Enric Mas, en una edició marcada per la caiguda de Pogacar, va aprofitar la seva oportunitat signant una gran ronda, la qual va posar la cirereta final ahir a Granada, entrant triomfal a la línia final de meta. Enrere deixa anys de patiment, de lesions, d'esforç i d'haver fregat amb els dits l'èxit, pujant al podi fins en quatre ocasions, tres en segona posició i una tercera l'any 2024. A més, feia 12 anys que un ciclista espanyol no guanyava la Vuelta, va ser Alberto Contador el 2014. Enric estava molt agraït pel suport de l'afició.
0: La veritat és que he notat molt el carinyo de la gent, de tota l'afició, i en especial, pues, com tu dius, de les Balears, la d'Artà també, i jo crec que quan passin els dies pues, m'aniré tranquil·litzant i me'n donaré un poc més de compte.
1: A Granada, familiars i amics del ciclista no podien amagar la seva emoció. Sentim la seva germana Coloma Mas.
2: Increïble, sense paraules, emocionada i amb moltes ganes ja de veure'l i poder xerrar amb ell. M'hem viscut molt intensament, realment hem passat molt de nervis, hem remat des del sofà, que crec que ja ve repetit un parell de vegades, i molt emocionades, amb moltes ganes de que fes algo, que ja s'ho mereixia.
1: La pròxima cita d'Enric serà el Mundial de Ciclisme a Montreal, al Canadà, a partir del 20 de setembre. En bàsquet, bronze mundial per Alba Torrents i Elena Puello. Les mallorquines s'han proclamat terceres del món al Mundial després de guanyar per 81-58 a Alemanya en el partit pel tercer i quart lloc. La selecció espanyola es va desfer novament de la selecció anfitriona i torna així amb una nova medalla pel combinat nacional. És, a més, la quarta medalla d'Alba Torrents al Mundial i l'onzena de la Vinicelamera amb Espanya, que igual així el rècord de medalles amb la selecció, el rècord que tenia Pau Gasol. La campiona del món ha estat la selecció estatunidenca, que ha guanyat a França a la gran final per 97-79. En futbol, tercera victòria consecutiva del Mallorca són Moix. Els vermells varen guanyar per 2-0 el Sabadell amb dos gols del davanter Adri Fuentes, tots dos a la primera part, al minut 10, i el segon al minut 24. Sentim l'entrenador del Mallorca, Luis García.
3: Un gran partido de Adri, que no tenía ninguna duda de que iba a ocurrir, sobre todo porque he visto muchas veces esta actuación de Adri con espacio. Cuando el rival viene a apretar alto, genera mucha dificultad a los rivales y hoy lo ha hecho y ha hecho un grandísimo partido. Sí, es cierto que hemos hecho muchas cosas bien para ganar el partido, jugar lo que había que jugar, defender bien el área, hemos salido en transición muy bien y hemos defendido con solidaridad y hemos estado juntos para poder defender el resultado.
1: Altres resultats de la cinquena jornada de la segona divisió: Sporting de Gijón 0, Eldense 1, Valladolid 0, Oviedo 3, Tenerife 2, Leganés 0. Avui tancarà la jornada quan siguin les 8:30 del vespre el partit entre el Celta B i l'Eibar. El pròxim partit del Mallorca serà al camp de la Real Societat B dissabte a les 2 del migdia. Més futbol. A la segona federació femenina, empat sense gols del Balears al camp del Samper. Les de Miqui Mayan sumen 4 punts després de dues jornades de Lliga. I a la segona federació masculina, cap equip balear va poder sumar de 3. L'Atlètic Balears va empatar 2 en la seva visita a l'Intercity. Sentim l'entrenador dels blanquiblaus, Òscar Troya.
4: Creo que hemos hecho unos 45 minutos muy buenos. Es una pena y te vas con la sensación de haber perdido 2 puntos porque lo teníamos ahí al alcance de nuestra mano y en la última jugada prácticamente del partido pues nos han empatado.
1: Empat també del filial del Mallorca, el Mallorca B, que va empatar a 0 a Son Bibiloni davant el Deportiva Minera. Sentim el tècnic mallorquinista Pel Lluís Martí.
5: Bueno, valorant positivament perquè crec que el partit està molt igualat. Hem vist un partit molt igualat, un partit de lo que serà la segona ref amb un equip que ha estat molt agressiu, que no ens ha deixat tenir moltes possibilitats de fer perill. Inclús han tingut en molts moments qualque pèrdua que els ha donat possibilitats de córrer en les transicions amb atac a ells, que han tingut ocasions. Crec que el resultat és just per lo que hem vist en el camp.
1: Empat també de la penya esportiva, 1-1 contra el Yeclà i derrota del Poblense 1-2 contra el Castellonense. I acabam en motociclisme. El mallorquí Joan Mir no ha pogut competir el Gran Premi de San Marino després d'arrossegar problemes físics durant tot el cap de setmana, i a Moto2, Izan Guevara ha acabat en sisena posició. Sentim el pilot de Sindioteria.
6: Ha sido un fin de semana bastante raro. Durante todo el fin de no hemos encontrado tampoco unas sensaciones increíbles, pero igualmente creo que podíamos hoy luchar por la victoria. Contento con la carrera que hice, orgulloso del trabajo que hizo el equipo durante el fin de semana. Así que nada, orgulloso del trabajo, seguimos peleando y hasta que los puntos no lleguen a lo contrario lucharemos.
1: Izan continua segon a la classificació general, a 47 punts i mig del líder del Mundial i guanyador de la carrera d'ahir, que és Manu González.
7: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
8: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
9: I passant 42 minuts de les 7 del matí, continuem aquí en directe a l'informatiu matí d'IB3 Ràdio i anem fins a Montuïri, el jaciment de Son Forners, en plena campanya arqueològica que s'allargarà fins dia 2 d'octubre. Enguany ja fa 18 anys que es duen a terme intervencions en aquest poblat, en aquesta edició centrades a excavar el Talaiot 4. A Son Forners hi ha Caterina Bany. Caterina, bon dia.
10: Bon dia, vos parlo justament davant d'aquest talaiot número 4, com deies ara mateix abans, però deixeu-me dir que les investigacions es van iniciar ja fa molts anys, l'any 1975 concretament, per part de l'arqueòleg Vicenç Lull, que coordina justament el grup d'arqueologia social mediterrània vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona. Després de 50 anys s'ha excavat ja una superfície, atenció, de gairebé 3.000 metres quadrats, i això és només una quarta part del total del jaciment. Ja m'acompanya en aquest moment el responsable d'aquesta campanya, com dèiem. Bon dia, Vicenç.
11: Hola, bon dia.
10: Primer de tot, ho veiem ara aquí en directe, la campanya arqueològica d'enguany està centrada especialment en aquesta excavació tan sorprenent del talaiot número 4. Qualque descoberta important?
11: Sí, perquè fonamentalment és la primera vegada que trobem un talaiot quadrat a Son Forners, i això ja és una troballa impressionant. I a part d'això, doncs, tenim molt de ceràmiques, de tipus tant del talaiòtic final com del posttalaiòtic. És a dir, el més important de tot és que podrem establir clarament la cronologia d'un edifici totalment inèdit en Son Forners.
10: Què es triga en fer una cronologia? Ara ho deia vostè, és un talaiot quadrat, inèdit, gairebé inèdit aquí. Cronologia, quant de temps podeu trigar en datar-la?
11: Bueno, ara estem trobant totes les mostres per carbó 14 i llavors suposo que aquí a un mes i mig ja sabrem quina cronologia tenen els diferents usos que té l'edifici, perquè no solament s'utilitza a l'època talaiòtica, sinó també després.
10: Només és un talaiot, dèiem, quadrat, de tipologia quadrada, també està bastant allunyat de la resta de talaiot, de construccions. Per què?
11: De Son Forners.
10: De Son Forners, en aquest cas.
11: El que passa és que tot aquell terreny s'ha aprofitat en època contemporània per fer cimenters. I llavors estan les cases també que trenquen el jaciment, per la meitat. I aquest és la part més distal, més allunyada, no? De totes maneres, l'explicació no la tenim. El que és interessant és la relació a nivell de material. Aquests nivells que hem excavat ja tenen les mateixes eines, els mateixos aixovars que tenien els altres talaiots.
10: Voldria demanar-li quina informació ens donen aquest tipus de monuments ja en general, aquest tipus de monuments megalítics sobre les societats que hi devien habitar.
11: Bueno, hi ha molta discussió amb això. Nosaltres estem molt contents perquè Son Forners ja havia excavat tres talaiots i llavors se sabien les funcions que tenien ells. No? És molt difícil trobar un talaiot sencer i un talaiot diguem, verge, no? És bastant difícil. I clar, nosaltres hem tingut la sort d'excavar el talaiot 1 l'any 75, que ens va donar tota una experiència de com es feia una repartició de carn, una societat solidària, per exemple, que donava a la resta de la gent tot el que sigui el consum alimentari. I després van excavar el 2, que tenia una funció ja més ritual-cultural. No? I per això estem ara molt interessats. El 3 estava molt canviat en època púnica. Però aquest 4 és totalment diferent, és nou, i no sabem exactament què diu. No? I desgraciadament els altres talaiots quadrats o rectangulars que hi ha a la illa no tenen la sort d'estar verges. Suposam que aquest no estarà fet malbé, no? Això és una esperança que tenim.
10: Esperances, també moltes incògnites, com dèiem, fa més de 50 anys que es fa aquesta recerca d'aquest jaciment, d'aquest conjunt. Què destacaríeu d'aquest període? Les principals troballes, els objectes més sorprenents fins ara?
11: Bueno, tenim molts, però el que és una institució dins del poble, dins de Montuïri i també a Mallorca, és el Museu de Son Forners, allà estan totes les troballes de totes les èpoques. A més, ja hem trobat des de les àmfores de tipus tardantigues que tenen inscripcions en grec, per exemple, que diuen a Christus Maria Genà, fent una espècie de publicitat nestoriana. Això és interessant. Pues hem trobat en superfície una taifor policromat magnífic que es va portar al Louvre perquè ens van demanar. Hem trobat totes les eines talaiòtiques possibles, talaiòtiques, posttalaiòtiques i d'època romana, o sigui que Son Forners té la sort de ser un poblat multiestratificat i té la història de tot el poble, vamos, durant 4.000 anys, quasi.
10: Tots aquests anys, Déu-n'hi-do. Per tant, moltes gràcies a l'arqueòleg que l'escoltàvem ara, Vicenç Llull. Ell es coordina, de fet, el grup d'arqueologia social mediterrània vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltes gràcies.
11: Moltes gràcies. És molt important recordar que el recolzament local és fonamental. L'Ajuntament de Montuïri s'ha posat en marxa contínuament, donant suport continu i facilitant-nos moltíssim la tasca, no?, d'investigació.
10: Gratitud també, per tant. I dos companys, ho deixem aquí. Continuen aquí els arqueòlegs, els veiem ara mateix excavant, investigant aquest talaiot número 4, allunyat dels altres. I aquí una vista espectacular. La veritat és que ara comencen els primers rajos de sol i aquí és gairebé entre daurat i unes muntanyes que ens en revolten enmig d'un pla esplendorós.
9: Gràcies, Caterina, en directe des del jaciment de Son Forners a Montuïri. I continuem ara parlant del preu del petroli. El preu s'enfila, s'acosta als màxims registrats a la primavera amb l'inici de l'ofensiva dels Estats Units al Pròxim Orient, això quan es refreda de nou la possibilitat d'un acord per permetre la circulació segura de petroli a l'estret d'Hormuz. S'ha ajornat la reunió que s'havia de celebrar avui a Oman amb la presència de representants de l'Iran. La trobada havia generat esperances d'un avenç diplomàtic que s'han esfumat amb l'anunci del Ministeri d'Exteriors del país anfitrió, qui explica que s'haurà de fer més tard per mirar de cercar consensos.
12: Hi havien de participar diversos països àrabs del Golf Pèrsic, que per mort del conflicte a la regió tenen moltes dificultats per exportar petroli. El preu del barril Brent, que és el de referència a Europa, ja puja als $107. És un nivell elevat si tenim en compte que s'acosta molt al màxim registrat durant l'esclat de la crisi a l'Iran, durant la primavera, que va arribar als $112. A la interrupció del trànsit marítim per l'estret d'Hormuz, ja des de fa mesos, s'hi ha afegit ara el tancament de l'oleoducte, que travessa de punta a punta, d'est a oest, l'Aràbia Saudita, el principal exportador mundial. El tancament l'han provocat els atracs amb dron dels hutis del Iemen. Aquesta milícia armada també amplia el seu domini territorial i s'ha apoderat del control de l'estret de Bab al-Mandeb, un pas marítim fonamental pel comerç internacional perquè enllaça la mà d'Aràbia amb el canal de Suez i, per tant, amb la Mediterrània.
9: Mentre estat aquí a les Balears, els transportistes començaran a cobrar a partir d'aquesta mateixa setmana les ajudes estatals per pal·liar l'encariment del combustible. Uns doblers que es varen sol·licitar durant el mes de maig i que l'Agència Tributària de les Illes encara no ha abonat per problemes interns. Ho ha explicat la presidenta de la Federació Empresarial del Transport a les Illes, Petra Mut, al programa La Gran Vida.
13: En el 94% de territori nacional, el territorial d'agència tributària ha anat pagant en aquells que varen sol·licitar a partir del maig. A Balears, ens hem donat compte que ningú cobrava, tothom demanava, tots els transportistes, tots estiu i Petra i els directius, hem mirat què passava, i és que l'agència tributària, la territorial, té problemes, no sé si de personal o de gestió, que amb més que no havia pagat cap d'aquestes ajudes nacionals.
9: D'altra banda, el president de Taxis Pimem, Biel Moragues, apunta que el sector haurà de pujar en breu les tarifes prop d'un 6%. L'encariment del combustible és un dels motius, però no l'únic.
14: No se m'ho permet en el nou reglament, que jo ho entenc bé, per temes mediambientals, incorporar determinats cotxes dièsel. Només se m'ho permet incorporar vehicles híbrids i elèctrics. No se mos permet, en el cas dels híbrids, que siguin vehicles de menys de 460, a lo que te'n vas a vehicles de més de 32-33.000 euros.
9: I el Camp de les Balears encadena 4 anys de resultats desiguals en les collites afectades pels períodes d'altes temperatures, cops de calor i de sequera. La superfície de cultiu s'ha reduït fins a un 2,5% el darrer any, amb la pèrdua sobretot d'hortalisses, de pastures i també la vinya, mentre que els cítrics disminueixen més d'un 4,5%. Són dades del Ministeri d'Agricultura a partir de les sol·licituds de l'ajuda bàsica a la renda per a la sostenibilitat generades a les illes. Els pagesos es plantegen mesures d'urgència per evitar pèrdues, com un canvi en el cicle de producció, fins i tot hivernacles d'estiu.
15: La campanya de l'albercoc, per exemple, s'ha avançat enguany per mor de les altes temperatures de l'estiu, una tendència que es repeteix un any darrere l'altre, marcant la producció de les varietats tardanes que han experimentat una minva en aquesta producció, tal com explica Esperança Mora, que és la gerenta de la cooperativa agrícola de Porreres.
16: Van tenir un vent solar que ens va cremar una part de sabre i aquí van perdre molt de quilos de producció que s'han tingut. Sobretot de la veritat que estan en flores. Va cremar aquella flor i inclús els brots va perdre bastant de quilos que haguessin vengut en el mercat.
15: Per pal·liar aquest mal, els productors preveuen una necessitat imminent d'adaptació que suposarà replantejar els cicles i sistemes de producció, tal com detalla Guillem Adrové, president de Terracó.
17: Antes fèiem hivernacles per produir de prest, no? Per produir en hivern. Segurament ara haurem de fer hivernacles per produir en temporada, per donar sombreig, perquè no tinguin tanta radiació solar, perquè no hi ha tanta evaporació. És possible que molta gent no sigui capaç d'adaptar-se per canviar cicles, per canviar produccions i tot això. Se necessiten inversions, se necessiten estructures potents i si la rentabilitat no és, pues la inversió no se farà.
9: I de l'exterior, l'oposició de centre-esquerra es frega la victòria a les eleccions de Suècia. El marge, però, és mínim i el resultat incert. Amb el 98% dels vots escrutat, tenen el 49,5% de vots davant els 49,1% del bloc governamental del primer ministre conservador Ulf Kristersson.
15: D'aquesta manera, la diferència d'escons, en aquest cas, seria de 3, de 176 a 173. El bloc conservador baixa pel descens del partit d'extrema dreta Demòcrates de Suècia, retrocedeix per primera vegada en unes eleccions generals i perd 3 punts fins al 17,5% dels sufragis. La dreta tradicional puja un punt, frega el 20% dels vots i la força més votada en aquest cas és el Partit Socialdemòcrata, amb un 28%.
9: I fa unes hores s'ha conegut l'assassinat a Mèxic d'una estudiant espanyola de 21 anys que estava d'intercanvi acadèmic. La Fiscalia investiga els fets com un feminicidi.
15: Els fets varen passar el dissabte a la Casa de Cultura situada a l'estat de Morelos. La jove feia un intercanvi procedent de la Universitat de Granada. A Mèxic, una de cada 10 dones són assassinades cada dia.
9: I a Ceuta, la Policia Nacional ha traslladat a prop de 800 migrants que dormien al carrer, una nova ubicació, unes carpes situades a l'antiga presó de Los Rosales.
15: Això quan el govern de la ciutat autònoma ha sol·licitat el desallotjament urgent de l'assentament situat de vora la planta desaladora, avisa que l'increment de persones en tendes posa en risc una infraestructura fonamental per a l'abastiment d'aigua.
9: I d'aquí a 6 minuts arribarem a les 8. Moment ara per la cultura. Cultura, cansa tant, parlant de cinema.

0: y vas a hacer exactamente lo que yo te diga.
1: Tom, ¿dónde has
0: escucha.
1: Ido? ¿Qué le ha pasado?
0: ¡Escucha! ¡Escucha! Vamos a
2: fa 50 anys, Chicho Ibáñez Serrador, un dels noms propis de la història de la televisió espanyola, presentava una pel·lícula de terror que trasbalsaria els espectadors i que acabaria sent un títol de culte. ¿Quién puede matar a un niño? Els infants mataven els adults com a venjança davant dels ulls estorats d'una parella de turistes. Es va rodar en part a Fornells i hem recollit el testimoni d'alguns d'aquests infants que participaren en el que els va semblar un joc de nins. És un reportatge de Bernat Nadal i Sandra Martínez.
3: Un joc de nins d'on van aprendre tot tipus de trucs. Ganivets que no fereixen, sang que no ho és... Dani Triay no tenia ni 10 anys, però ho recorda ben bé.
4: Me'n record que per fer la sang, no sé si era ketchup o salsa de tomàtic, no sé què era allò, en sèrio, eh? Després per fer suor, la suor era un spray, un pot d'aquests com si de pulveritzar i te tiraven aigua i fes com a suor.
3: La seva germana Marisol també feu testimoni de trucs que la màgia del cinema, però, transformaven en una altra cosa.
5: T'ajuda a entendre que realment allò no és real. Igualment, al final, quan veus els resultats, sí, impressiona.
3: És el que passa, per exemple, quan la pel·lícula s'estrena al Teatre de Fornells i els protagonistes per un dia no se'l volgueren perdre malgrat les advertències dels pares.
5: Us hi deixem anar, però no és una pel·lícula per valtros. Us hi deixem anar perquè sortiu, però no és una pel·lícula per fiat. No!
0: Evelyn, vas a hacer exactamente lo que yo te diga.
1: Tom, ¿dónde has
0: escucha.
1: Ido? ¿Qué le ha pasado?
0: ¡Escucha,
1: ¿qué
0: escucha! Vamos a salir de aquí, vamos a correr. Sé que será difícil para ti, pero hay que hacerlo, ¿comprendes?
5: Eso sí que ho record. I quan la vaig veure, sí que vaig pensar... Uf, tal vegada, si m'haguessin dit no la vaig a veure, no m'hagués sabut greu.
0: Aunque pero te canses, quieres, aunque que te duela, seguirás corriendo sin parar hasta la barca. ¿Comprendes? ¡Vamos!
3: El rodatge de la pel·lícula, que es va completar a Sitges i al Munyèquer perquè a Fornells hi havia massa gent, va ser l'anècdota de l'estiu pels al·lots que vivien o estiuejaven allà.
5: El que fèiem nosaltres els fornellers va ser, bueno, els que estàvem allà perquè també hi havia estiuejants. Era posar-nos allà en el moll quan passava la barca que se n'anava i poco más, eh? Vull dir, després sí que hi havia els protagonistes que els van dur ells. Jo no record que fossin menorquins, els fiats protagonistes.
3: Nins i nines que feren d'extra i que cobraren fins i tot un duret per fer-ho i que no obliden el caràcter, per no dir una altra cosa, del director.
4: I era maleït. Era maleït perquè la darrera escena que se'n van els fiats amb el lleut i se'n van, nosaltres estem tots a les barques i mos tiram a la mà com despediguent en els que se'n van cap a la península, diguem, no? I això també es va repetir 3 o 4 vegades, perquè la gent, hi havia los que es tiraven antes d'hora, aquel, que se vaya, que no lo haga más, bueno, coses d'aquestes, sí.
3: També recorda crits de Marisol.
5: Jo recordo una escena perfectament. Hi havia una de les al·lotes que havia de plorar i la va agafar pels ombros i li va dir «Tienes que llorar, llora!» I jo troc que va plorar. No sé si jo també no vaig plorar i tot, perquè, bueno, tenia... Era un director d'aquella època, vull dir, eren coses que cantes es feien.
3: Chicho Ibáñez Serrador, l'home que ho seria tot a la televisió, arriscava amb una història que canviava de lloc la innocència i que avui no es podria fer. Iván Bord és professor de teoria i història del cinema del CSAC.
6: El que tenim és una d'aquestes pel·lícules que ara mateix seria impossible que existiren, en la que el tractament de la maldat a través dels infants, és veritat que no és la primera que ho va fer, tenim en ment, per exemple, El pueblo de los malditos, la pel·lícula de Wolf Rilla, que després Carpenter va fer el seu remake, però hi ha coses d'aquesta pel·lícula que la generació Netflix seria absolutament incapaç de pair.
3: El director va rebutjar sempre la lectura política d'aquesta història, amb una introducció en blanc i negre, amb els desastres de Vietnam o Tailàndia, que ara podrien ser Gaza o el Sudan. Serrador insistia a dir que el missatge de la pel·lícula era clar, clar i malauradament vigent.
7: És una espècie de venganza de los niños ante su mayor enemigo, que son los adultos, o somos. Con la indiferencia, nosotros matamos niños. Tú también.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau. Bon dia, són ara les 8 del matí. És dilluns 14 de setembre, jornada que encetam amb un nom, el del ciclista d'Artà, Enric Mas, campió de la Volta a Espanya.
1: Ja els avall, abraçats, quina imatge increïble! El Movistar, tots els components abraçats, amb Enric Mas enmig, amb aquest maillot vermell, campió, guanyador de la Vuelta Ciclista a Espanya 2020.
0: El mallorquí ha fet història en convertir-se en el primer ciclista de les Balears que conquereix una gran ronda per etapes. Marta Sampas, bon dia.
2: Bon dia, l'artenenc, als 31 anys ha aconseguit la gran fita de la seva carrera, pujar al punt més alt del podi de la Vuelta després de 21 etapes completades en 3 setmanes, amb un temps total de 73 hores, 52 minuts, 55 segons, de les quals 14 jornades va liderar la classificació amb el mallot vermell. Enric Mas va tancar lideratge finalment a 2 minuts 15 segons de Roglic i a 2 minuts 44 segons de Félix Gall. Sentim el ciclista mallorquí.
3: Després de tant de temps somiant i fent feina, ho hem aconseguit. Són emocions, com vaig dir, són emocions noves que mai havia viscut. Són difícils de descriure, la veritat. Ha estat un camí guapíssim i inoblidable.
2: Enric Mas, en una edició marcada per la caiguda de Pogacar, va aprofitar la seva oportunitat signant una gran ronda, la qual va posar la cirereta final ahir a Granada, entrant triomfal a la línia final de meta. Enrere deixa anys de patiment, de lesions, d'esforç i d'haver fregat amb els dits l'èxit pujant del podi fins en 4 ocasions, 3 en segona posició i una tercera l'any 2024.
0: Tot una repassada en com va ser el moment de la victòria, aniran fins ara tant una jornada en què també vos han d'explicar que hi ha hagut un apunyalament a Son Gotleu a Palma, en Sant López. Bon dia.
4: Bon dia. Un jove de 19 anys està en estat crític amb una ferida a l'abdomen per arma blanca. L'apunyalament va ser a les 11 de la nit d'ahir al carrer d'Indalecio Prieto. El jove ha hagut de ser operat d'urgència a l'Hospital de Son Espases.
0: També avui comença el judici de 6 acusats d'introduir 5 quilos de cocaïna a Son Banya.
4: La principal investigada és la nora de la Paca, la dona de Lico, s'enfronta a 16 anys de presó i al pagament d'una multa d'1,3 milions d'euros.
0: I estaran pendents en aquest dilluns en què ja es poden començar a reservar els viatges de l'Imserso a la península.
4: A les Balears, les reserves es podran començar a fer a partir de dimecres. En total, a les illes, només 21 hotels s'han adherit al programa. El president de l'Associació Balear d'Activitats Turístiques, Rafael Duran, diu que els hotels no els surt a compte.
5: La veritat és que és un programa que no ha ajustat els preus a la realitat. És a dir, en aquest moment, un hotel ha d'oferir per 30 euros una pensió completa i, a més, altres serveis, i evidentment hi ha molt d'hotels que a pèrdues no volen tenir obert.
0: I el preu del petroli s'enfila i s'acosta als màxims registrats a la primavera amb l'inici de l'ofensiva dels Estats Units al Pròxim Orient.
4: Això quan s'ha refredat de nou la possibilitat d'un acord de permetre la circulació de petroli a l'estret d'Hormuz. S'ha posposat la reunió negociadora que estava prevista per avui a Oman. Aquí a les illes, els transportistes començaran a cobrar a partir d'aquesta setmana les ajudes estatals per pal·liar l'encariment del combustible.
0: I el mes de setembre és un mes marcat per l'obertura de l'any judicial. Avui entrevistarà amb el fiscal superior de les Balears, Adrián Salazar.
4: Amb ell parlarem de la memòria de la Fiscalia General de l'Estat, publicada fa uns dies, on es repassa l'activitat registrada durant el 2025.
0: I en els esports més enllà de la victòria de Mas, que destacàvem a l'inici, i altres titulars, en bàsquet dues mallorquines són terceres del món, i en futbol el Mallorca va sumar una nova victòria. Marta.
2: La selecció de bàsquet, la selecció espanyola, amb les mallorquines Helena Pueyo i Alba Torrent, són terceres del món després d'imposar-se a Alemanya per un contundent 81-58 al partit pel tercer i quart lloc del Mundial. I en futbol, el Real Mallorca és segon a la Lliga gràcies a la victòria per 2-0 al Sabadell i a Son Moix, la tercera a casa, amb doblet de el davanter Adrián Fuentes.
0: I pel que fa al temps, comença la setmana amb sol i en temperatures màximes altes. Xesca Cifra, bon dia.
6: Bon dia, sí, avui puja la temperatura una altra vegada, a migdia, tornarem a arribar a valors a l'interior de Mallorca de fins a 33 o 34 graus, a la costa al voltant dels 30, a Menorca avui temperatura màxima que una altra vegada arribarà a 30 graus, que aquest cap de setmana Doncs han quedat fins als 28, 29 graus, no ha pujat a més. I a Vici a Formentera també avui temperatura entre 31 i 33 graus. I tot això amb el cel gairebé destapat. Ja començam així, amb el cel molt clar, a tot l'arxipèlag. Sí que a migdia, primeres hores del cap vespre, poden tenir qualque nigulet, pot intentar créixer qualque acumulat, però no passarà d'aquí. Avui, en conjunt, molta tranquil·litat. I també a la mà, avui mà arrissada, com a molt qualque redol amb marejol, perquè el vent bufarà molt fluix, en conjunt variable en aquestes hores, començarà a imposar de component oest a partir del cap vespre, però així tot tindrà vent fluix durant tot el dia. I demà també una situació tranquil·la, de cel gairebé destapat i temperatura la màxima, que també pot tornar a pujar una mica més i ens tornarem a situar entre els 33 i 34 graus en molts de sectors de l'arxipèlag. De moment, per tant, temps molt estable a l'espera de qualque canvi a partir de dimecres.
0: I pel que fa al trànsit, Toni Escanelles, bon dia, pendents d'una topada en aquesta hora a la via de cintura.
7: És així que està ocasionant més embossos d'allò que és habitual en aquesta zona, que ja ho són de costum. Ha estat una topada de poca importància, hem de dir, però a l'alçada de Son Hugo i que està generant, com deien, retenció no només a la via de cintura, sinó també a l'autopista d'Inca. I pel que fa al metro, pendents també perquè segueixen suspeses algunes freqüències a causa, recordareu, d'un llamp que va caure la setmana passada durant les tempestes i que va provocar una avaria a la catenària. S'espera que aquestes tasques de reparació acabin just avui, però mentre encara avui de matí s'hauran de suspendre les sortides de l'intermodal al Parvit, de les 7:40, 8:40 i les 2 hores i totes les tornades.
0: Són ara les 8 i 6 minuts del matí. Rafa Andrés és el control tècnic.
8: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: El ciclista mallorquí Enric Mas ha fet història, és el campió de la Vuelta a Espanya, s'ha convertit en el primer ciclista de les Balears que conquereix una gran ronda per etapes, Marta.
2: Una fita històrica a la qual se li va posar a punt i final a Granada amb la darrera etapa, la 21, i allà el ciclista artenenc va poder celebrar el triomf amb els seus familiars i amics. A Granada hi és el nostre enviat especial, Joan Gabriel Bausà.
9: A Granada l'ambient va ser espectacular, molts aficionats mallorquins i seguidors del ciclisme de les Illes Balears es van voler desplaçar fins a la meta per viure de prop aquest moment històric. Enric Mas els hi va agrair que fossin allà.
10: La veritat és que he notat molt el carinyo de la gent, de tota l'afició, i en especial, pues, com tu dius, de les Balears, l'edat també, i jo crec que quan passin els dies, pues, m'aniré tranquil·litzant i me'n donaré un poc més de compte.
9: I entre el públic també hi havia la família d'Enric Mas, el seu pare, la seva mare, la seva germana i la seva dona, que no es van voler perdre la coronació del corredor d'Artà. Un moment molt especial, compartit amb els seus i amb tota la gent que l'ha acompanyat durant la seva trajectòria. Els escoltam.
11: És increïble, sense paraules, emocionada i amb moltes ganes ja de veure'l i poder xerrar amb ell. M'hem viscut molt intensament. Realment hem passat molt de nervis, hem remat des del sofà, que crec que ja havia repetit un parell de vegades, i molt emocionades, amb moltes ganes de que fes algo, que ja s'ho mereixia.
9: I com vos podeu imaginar, el podi va ser el punt culminant d'una jornada inoblidable. Enric Mas, amb el mallot vermell, ja és oficialment el primer ciclista balear de la història a guanyar la Vuelta a Espanya. Un triomf que va molt més enllà de l'esportista. Enric Mas, campió de la Vuelta a Espanya, ahir va fer història i avui les Illes Balears es desperten orgulloses del seu campió.
2: Gràcies, Joan Gabriel Bausà. Enric Mas no tindrà gaire temps per descansar. La pròxima cita és el Mundial a Montreal, al Canadà, a partir d'aquest pròxim diumenge, dia 20 de setembre.
0: I també hem estat en directe a Granada. També volem ser en directe en aquest informatiu matí a Artà, al poble d'Enric Mas. Artà, se celebra la victòria d'Enric Mas. Allà hi ha Toni Sastre. Toni, bon dia, què diuen els veïnats?
12: Bon dia, i demà m'han dit que s'ho mereix i que ha lluitat molt per arribar on és. Per ells és un orgull que un veïnat del poble hagi guanyat una de les tres grans, recordem que hi ha la Vuelta a Espanya, el Tour de França i el Giro d'Itàlia. Estan contents, alegres i ben satisfets per aquesta gran fita esportiva.
13: Mereixia aquesta lota. Aquest ha lluitat molt per aconseguir això. Ha tingut moltes desgràcies, ha caigut en el Tour, va caure aquí a la Volta, però sí, estem molt contentos, molt, molt. En Enric Mas és un crac, és un bon element.
14: Suposo que per el poble d'Artà és No, no, tenia un deportista com ell. Hombre, tothom l'ha viscut a la seva manera, amb intensitat.
15: Estem molt contents tots i bé, hi vam anar allà a la plaça a animar un poc, encara que fos virtualment, però de cop també, i bé, supercontents. S'ho mereix, s'ho mereix.
12: Ja ho heu sentit, els veïnats d'Artà s'han aixecat avui ben orgullosos i brevetjant dels èxits esportius d'en Enric, i és que després de la caiguda de Tadej Pogacar, Enric Mas ha demostrat ser el ciclista més fort de la carrera guanyant a l'Alt d'Aitana, que va ser, poden dir, el punt d'inflexió per fer-se en la Vuelta. Després, aquesta setmana passada, la contrarrellotge de dijous, que va resistir en la que no és la seva especialitat i va perdre molt poc temps amb en Roglic, i ja divendres i dissabte en les etapes de muntanya, que és el seu terreny, en post de segona, de primera de categoria especial, ha demostrat ser el ciclista més en forma, el més fort de la general. Finalment, per tant, s'ha complit la profecia d'Alberto Contador, que és un dels ciclistes més destacats del ciclisme, que l'any 2017 va dir que Mas era el futur del ciclisme espanyol. Per tant, 9 anys després s'ha fet realitat el que augurava Contador. Enric Mas Nicolau torna a capertar amb el mallot vermell de la Vuelta.
0: Gràcies, Sònia, en directe des d'Artà. I també repassam ràpidament el que diu la premsa avui d'Enric Mas. I començant pels diaris editats a les Illes, del qual Enric Mas n'és el protagonista.
7: Última hora li dedica portada completa i diu en lletres històric Mas, Diari de Mallorca, tria una fotografia d'ell damunt el podi, també posen en petit una altra del poble d'Artà, que sentíem just ara celebrant aquesta victòria. Mallorca Diario dels Digitals explica que és el primer campió mallorquí en la història de la Vuelta, el primer espanyol en 12 anys, diu OK Baleares, i també ho destaca això, La Vanguardia, anem ja amb els diaris editats en paper en plana estatal, El País en fa opinió, diu que va guanyar el llorer a la perseverança, i el Mundo, que just en parla també en format d'entrevista amb Alberto Contador, assegura que se li va faltar el respecte abans d'aconseguir aquest títol. L'ABC, per la seva banda, també diu que acaba la sequera.
0: I què en diu la premsa especialitzada en els esports?
7: I el Marca diu Mas que campeón, ho deim en castellà perquè si no s'entén aquest joc de paraules amb el Mas, amb el cognom i el titular. L'Esport diu senzillament que posa fi a l'espera, més èpica hi posa l'As, que diu que compleix amb el seu destí i també ho destaca El Mundo Deportivo.
0: I acabam amb la premsa estrangera.
7: Per exemple, Itàlia, la Gazzetta dello Sport diu que sense Pogacar la Vuelta es converteix en la festa de Mas. En canvi, la Gazzetta dello Sport, per la seva banda, diu que Mas es revenja. L'etern segon que somiava en Contador, diu. L'Equip, a França, en parla també de revenja i l'anomena el corredor poc estimat. També destaquen aquesta qüestió a Alemanya, a la premsa del Regne Unit i també als Estats Units.
0: Són ara les 8 i 12 minuts. Fem una pausa.
16: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
8: Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
0: I avui dilluns es poden començar a reservar els viatges de l'Imserso. En total, a les Balears, 21 hotels s'han adherit a aquest programa, de nou a Mallorca, una a Eivissa i una altra a Menorca. A la nostra comunitat, les reserves començaran, però, dimecres. Els jubilats de les Illes podran optar les 16.400 places disponibles, de les quals un 18% no tenen inclòs el transport aeri. Segons les agències de viatge de les Balears, Aviva, els eivissancs, menorquins i formenterancs pateixen una doble discriminació perquè tenen poques places i quan les agafen, moltes vegades han de viatjar a Mallorca per partir de l'aeroport de Palma cap a les seves destinacions.
7: I el president d'Aviva, Pedro Fiol, demana que aquest percentatge de viatges sense avió sigui menor, que la majoria el tinguin inclòs. El govern subvenciona aquestes escales amb un màxim de 200 euros per parella i en 150 per persona, un fet que Fiol valora positivament, però diu que estan en converses amb l'executiu per ampliar aquesta quantia, que enguany és de 37.500 euros per un total de 281 sol·licituds, que provenen 200 de Menorca i 81 d'Eivissa.
17: Nosaltres ara estem oberts un debat en el govern pel fet de que almenys si aquest tipus d'ajudes podrien augmentar, perquè evidentment amb aquest cost de insularitat, el que val un bitllet d'avió, ja sabeu, entre illes que ja pot rossar perfectament 60-65 euros, més una estadia prèvia que és necessari abans d'agafar els vols des de Palma perquè viatges de l'Imserso, creiem que tal vegada li haurien de donar una volta.
7: I el president de l'Associació Balear d'Activitats Turístiques, ABACTUR, Rafael Duran, hi assegura que per ells els viatges de l'Incerso són importants durant la temporada baixa perquè permet que molt d'establiment del sector puguin tenir obert tot l'any. Estan parlant d'experiències turístiques, com per exemple les Coves del Drac, el Tren de Solla. Duran explica que aquest programa de viatges ha tingut una evolució negativa perquè els hotels no els surt a compte d'adherir-s'hi.
5: La veritat és que és un programa que no ha ajustat els preus a ser realitat. És a dir, en aquest moment un hotel ha d'oferir per 30 euros una pensió completa i, a més, altres serveis. I, evidentment, hi ha molts hotels que a pèrdues no volen tenir obert.
7: En total, l'Imserso ofereix per aquesta temporada 900.000 places, 140.000 per viatjar a l'arxipèlag per uns 4,5 milions de jubilats.
0: I per la mare dels transportistes de les Balears, que començaran a cobrar a partir d'aquesta setmana les ajudes estatals per pal·liar l'encariment del combustible. Un doblers que es varen sol·licitar durant el mes de maig i que l'Agència Tributària de les Illes encara no ha abonat per problemes interns. Ho ha explicat la presidenta de la Federació Empresarial del Transport a les Balears, Petra Mut, al programa La Gran Vida.
18: En el 94% de territori nacional, les territorials d'agència tributària han anat pagant en aquells que varen sol·licitar a partir del maig. A Balears ens hem donat compte que ningú cobrava, tothom demanava, tots els transportistes, tots els diuen Petra i els directius, hem mirat què passava i és que l'agència tributària, la territorial, té problemes, no sé si de personal o de gestió, que han mes que no havia pagat cap d'aquestes ajudes nacionals.
0: D'altra banda, el president de Taxis Pimen, Vial Moragues, apunta que el sector haurà de pujar aviat les tarifes prop d'un 6%. L'encariment del combustible és un dels motius, però no l'únic.
19: No se mos permet, en el nou reglament, que jo ho entenc bé, per temes mediambientals, incorporar determinats cotxes dièsel. Només se mos permet incorporar vehicles híbrids i elèctrics. No se mos permet, en el cas dels híbrids, que siguin vehicles de menys de 4,60, a lo que te'n vas a vehicles de més de 32-33.000 euros.
0: I tot mentre el preu del petroli s'enfila, s'acosta als màxims registrats a la primavera amb l'inici de l'ofensiva dels Estats Units al Pròxim Orient. Això quan es refreda de nou la possibilitat d'un acord per permetre la circulació segura de petroli a l'estret d'Hormuz. S'ha ajornat la reunió que s'havia de celebrar avui a Oman amb la presència de representants de l'Iran. La trobada havia generat esperances d'un avenç diplomàtic que s'han esfumat amb l'anunci del Ministeri d'Exteriors del país, anfitrió, qui explica que s'haurà de fer més tard per mirar de cercar consensos.
7: Havien de participar diversos països àrabs del Golf Pèrsic que, per mort del conflicte a la regió, tenen moltes dificultats per exportar petroli. El preu del barril de Brent, el de referència a Europa, ja puja a 107 dòlars. És un nivell elevat si tenim en compte que s'acosta molt al màxim registrat durant l'escalat de la crisi de l'Iran, que va ser de 112. A la interrupció del trànsit marítim de l'estret d'Hormuz s'hi ha afegit ara el tancament de l'oleoducte que travessa de punta de l'est a l'oest, de punta a punta l'Arabia Saudita, el principal exportador, recordem-ho, mundial. El tancament l'han provocat els atacs amb drons dels Houthis del Iemen. Aquesta milícia armada també amplia el seu domini territorial. S'han apoderat ara del control de l'estat de Bab al-Mandeb, un pas marítim fonamental del comerç internacional perquè enllaça la mar Aràbica amb el canal de Suez i, per tant, amb la Mediterrània.
0: I finalment ha mort el jove de 19 anys que ahir vespre va ser apunyalat a l'abdomen en un carrer de Palma.
7: El succés va tenir lloc ahir, de les 11 del vespre, al carrer Indalecio Prieto, de Ciutat. Quan els equips d'emergència van arribar al lloc dels fets, el jove es trobava ja en aturada cardiorrespiratòria. Després de diverses maniobres de reanimació, van aconseguir recuperar-li el pols i el van traslladar a l'Hospital de Son Espases en estat crític, on va ser operat poc després, però finalment ha mort al centre hospitalari.
0: I avui comença el judici de 6 acusats d'introduir 5 quilos de cocaïna a Son Banya. La principal investigada és la nora de la Paca, la dona de Lico. S'enfronta a 16 anys de presó i el pagament d'una multa d'1,3 milions d'euros i una indemnització de més de 3.000 euros.
7: La Fiscalia la considera autora de delictes contra la salut pública, també de pertinença a organització criminal, d'atemptat a l'agent de l'autoritat i contra la seguretat viària. Pels altres acusats, en demana fins a 10 anys de presó i multes d'1,3 milions d'euros pel delictes contra la salut pública i organització criminal.
0: I la Policia Nacional ha detingut dos homes homes a Palma com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues per distribució de cocaïna. Segons la policia, els dos homes abastien punts de venda i consumidors directes amb la modalitat que es coneix com a telecoca. Un d'ells ha ingressat a presó després de passar aquest cap de setmana a disposició judicial.
7: L'home va ser detingut dijous passat després d'una investigació en què els agents varen fer diversos seguiments al sospitós. Segons la policia, es desplaçava per diferents punts de Palma amb un vehicle de gran potència i mantenia trobades breus amb altres persones per presumptament distribuir aquesta droga. Després de detenir-lo, els agents varen escorcollar el seu domicili, on varen trobar més de 40 grams de cocaïna i més de 11.000 euros que tenia amagats en una caixa de cabals a dins un armari. L'altre investigat ja havia estat detingut a mitjan agost amb més de 20 grams de cocaïna.
0: I són ara les 8 del matí, 20 minuts. La intel·ligència artificial transformarà el mercat laboral la pròxima dècada. És l'advertència que fa un informe de la Fundació Funcas, calcula que a l'estat espanyol es podrien perdre fins a 3 milions i mig de llocs de feina. L'estudi dibuixa tres escenaris. Aquest és el més pessimista, el més optimista. Se'n destruirien d'havers 700.000.
7: Però la intel·ligència artificial també crearà llocs de feina, fins a 1,6 milions de noves ocupacions, que compensarien en bona part aquestes pèrdues, segons asseguren. Les ofertes que demanen coneixements d'intel·ligència artificial ja s'han multiplicat gairebé per 8 en 6 anys. Es demanen sobretot perfils tècnics, per exemple, gestors de sistemes d'intel·ligència artificial, analistes de dades, entre d'altres. Aquí a les Balears comencen a implementar-se també el sector de l'hoteleria. La directora del SOIP és Maria Luján Olivera.
20: El sector de la hostelería, por ejemplo, va a tener un impacto muy importante y va a tener muchos beneficios, muchos retos, pero es verdad que nos va a permitir automatizar, tener gestión de datos y que las personas también pongan foco más en lo que es la atención a los visitantes.
7: A l'Hotel Isla Mallorca, per exemple, la IA ja forma part de la plantilla. Els clients, quan arriben, s'han de descarregar un codi QR i mitjançant Telegram o WhatsApp poden demanar-li el que vulguin. Antoni Cardell és el cofundador de Revelia Analytics, l'empresa que ha dissenyat aquest software.
21: Nosaltres vàrem veure que la majoria d'hotels i establiments rebien constantment els mateixos tipus de preguntes i de peticions per part dels seus clients. I vàrem pensar que estaria bé construir una eina, un software, que fos capaç d'ajudar a millorar aquesta comunicació amb el client i també de llevar una mica de càrrega de feina a lo que és recepció i el personal de l'hotel.
7: Les empreses que la implementen segueixen contractant personal, ho aclareix Joan Blanc, membre del Cercle d'Economia de Mallorca.
22: ¿No nos van a sustituir dentro de 100 años? Pues no lo sé. Yo no estaré aquí, no sé lo rápido que va a ir a las cosas, pero está claro que los datos lo que nos indican hoy es que cuando una empresa decide invertir en inteligencia artificial, lejos de despedir, está contratando más.
0: Això quan el debat sobre els perills de la intel·ligència artificial i la possibilitat que els seus mateixos creadors en perdin el control s'intensifica. Aquest cap de setmana s'ha conegut que la companyia OpenAI, propietària de ChatGPT, posposa la seva sortida a borsa, que estava prevista per enguany, i ho fa davant la inquietud sobre els riscos d'aquesta tecnologia.
7: El conseller delegat d'aquesta empresa, Sam Altman, ha donat suport a les paraules del director executiu d'Anthropic, Dario Amodei, qui assegura que cal desaccelerar el ritme amb què milloren els models d'intel·ligència artificial. Segons el seu pare, podria provocar catàstrofes de ciberseguretat a escala global, com per exemple, no només ciberatacs, sinó també bioterrorisme o greus alteracions econòmiques. Qui ja ha reaccionat a aquest escenari és Donald Trump, el president dels Estats Units, que diu que hi ha forces negatives que defensen l'aplicació de més regulacions. I think you have a lot of negative forces in bringing it up. Considera aquestes veus alarmistes i la seva administració defensa que els Estats Units no s'han d'aturar perquè perdrien avantatge competitiu amb la Xina. Aquest assumpte marcarà les eleccions de mitjà mandat als Estats Units el mes de novembre, ja que diversos membres del Partit Demòcrata reclamen un major control d'aquesta indústria. El darrer ha estat aquest cap de setmana l'expresident Barack Obama.
0: Allò que més preocupa els experts consultats per IB3 Notícies són els problemes amb la protecció de dades. Xavier Verona és el cap d'investigació en intel·ligència artificial de la UIB.
23: Per mi el risc més gros actual és sobretot el tema de la protecció de dades, que és un tema de que avui tot està informatitzat i que les empreses puguin fer un perfil de la teva vida, entre cometes.
0: La pedagogia, sobretot en adolescents, és imprescindible per fer servir de manera adequada les possibilitats que ofereix la intel·ligència artificial.
23: Ens han donat una eina molt potent, l'han deixat en versions gratuïtes, tothom la pot emprar i no sap emprar-la, que a mi em preocupa molt, a nivell més d'institut, per exemple, que fem moltes xerrades, de que pensin de que si una IA li diu una cosa contrària a un professor, té raó la IA i no és així. O sigui, ells al final s'han de fixar en el que els diuen els professors. La IA és una eina que te pot ajudar, com t'ajuda una calculadora, però a diferència de la calculadora sí que se pot equivocar.
0: I el govern i la Universitat de les Illes han signat la compravenda del solar que permetrà construir les futures instal·lacions universitàries al Parc Vit. L'adquisició d'aquesta parcel·la, sumada a una altra cedida per la CAI, posarà a disposició de la UIB més de 4.400 metres quadrats edificables.
7: El projecte cerca connectar la recerca universitària amb el teixit empresarial i s'emmarca en el pla autonòmic per transformar el Parc Vit en un pol d'innovació i talent de la Mediterrània, que preveu una inversió de 68 milions d'euros. La transformació de la zona inclou arribada de metro i construcció de 120 habitatges de lloguer temporal per a treballadors i investigadors.
0: I de l'exterior, l'oposició de centre-esquerra es frega la victòria a les eleccions de Suècia. El marge, però, és mínim i el resultat és incert. Amb el 98% escrutat, tenen el 49,5% dels vots davant dels 49,1% del bloc governamental del primer ministre conservador Ulf Kirstensson.
7: D'aquesta manera, la diferència d'escons seria de 3, de 176 a 173. El bloc conservador baixa pel descens del partit d'extrema dreta Demòcrates de Suècia, retrocedeix per primera vegada en unes eleccions generals i perd 3 punts fins al 17,5% dels sufragis. La dreta tradicional puja un punt, frega el 20% dels vots i la força més votada en aquest cas és el Partit Socialdemòcrata amb un 28%.
0: I fa unes hores s'ha conegut l'assassinat a Mèxic d'una estudiant espanyola de 21 anys que estava d'intercanvi acadèmic. La Fiscalia n'investiga els fets com un feminicidi.
7: El fet varen passar dissabte a una casa de cultura situada a l'estat de Morelos. La jove feia un intercanvi procedent de la Universitat de Granada a Mèxic. Unes 10 dones són assassinades cada dia.
0: I a Ceuta, la Policia Nacional ha traslladat prop de 800 migrants que dormien al carrer una nova ubicació. Són unes carpes situades a l'antiga presó de Los Rosales.
7: I tot això quan el govern de la ciutat autònoma ha sol·licitat el desallotjament urgent de l'assentament situat de vora de la planta desaladora. Avisa que l'increment de persones en tendes posa en risc una infraestructura fonamental per a l'abastiment d'aigua.
0: 8:26 minuts.
8: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Marta Sampas.
0: I moment ara pels esports. A banda de la victòria d'Enric Mas a la Vuelta a Espanya, en bàsquet, dues mallorquines són terceres del món. Marta.
2: Bronze mundial per Alba Torrens i Elena Puello. Les mallorquines s'han proclamat terceres del món al Mundial després de guanyar per 81-58 a Alemanya en el partit pel tercer i quart lloc. La selecció espanyola es va desfer novament de la selecció anfitriona i torna així amb una nova medalla pel combinat nacional. És la quarta medalla d'Alba Torrens al Mundial i l'onzena de la Vinicelamera amb Espanya, que igual així el rècord de medalles amb la selecció que té Pau Gasol. La campiona del món finalment ha estat la selecció estatunidenca després de guanyar a la gran final a França per 97-79. En futbol, tercera victòria consecutiva del Mallorca són Moix. Els vermells varen guanyar per 2-0 el Sabadell amb dos gols d'Adri Fuentes, tot dos a la primera part, el primer al minut 10 i el segon al 24. Sentim l'entrenador del Mallorca, Luis García.
1: Un gran partido de Adri, que no tenía ninguna duda de que iba a ocurrir, sobre todo porque he visto muchas veces esta actuación de Adri con espacio. Cuando el rival viene a apretar alto genera mucha dificultad a los rivales y hoy lo ha hecho y ha hecho un grandísimo partido. Sí, es cierto que hemos hecho muchas cosas bien para ganar el partido, jugar lo que había que jugar, defender bien el área, hemos salido en transición muy bien y hemos defendido con solidaridad y hemos estado juntos para poder defender el resultado.
2: Altres resultats de la cinquena jornada de la segona divisió: Sporting de Gijón 0, Eldense 1, Valladolid 0, Oviedo 3, Tenerife 2, Leganés 0. Avui tancarà la jornada quan siguin les 8:30 del vespre el Celta B, Eibar. I el pròxim partit del Mallorca serà al camp de la Real Societat B aquest dissabte a les 2 del migdia. Més futbol, la segona federació femenina empat sense gols del Balears al camp del Samper. Les de Miqui Mayan sumen així 4 punts després de dues jornades de Lliga i a la segona federació masculina cap equip balear va poder sumar de 3. L'Atlètic Balears va empatar 2 en la seva visita a l'Intercity. Sentim Òscar Troya.
3: Creo que hemos hecho unos 45 minutos muy buenos. Es una pena y te vas con la sensación de haber perdido 2 puntos porque lo teníamos ahí al alcance de nuestra mano y la última jugada prácticamente del partido pues nos han empatado.
2: Empat també del Mallorca B, 0-0 davant el Deportiva Minera, també va empatar la Penya Esportiva, 1-1 davant el Llaclà i derrota del Poblense 1-2 contra el Castellonense. I en motociclisme, el mallorquí Joan Mir no ha pogut competir el Gran Premi de San Marino després d'arrossegar problemes físics durant tot el cap de setmana, i a Moto2, Izan Guevara, acabant en sisena posició. Sentim el pilot de Sindioteria.
4: Ha sido un fin de semana bastante raro. Durante todo el fin de no hemos encontrado tampoco unas sensaciones increíbles, pero igualmente creo que podíamos hoy luchar por la victoria. Contento con la carrera que hice, orgulloso del trabajo que hizo el equipo durante el fin de semana. Así que nada, orgulloso del trabajo, seguimos peleando y hasta que los puntos no hagan lo contrario, lucharemos.
2: Izan continúa segon a la clasificació general, a 47 punts i mig del líder, que és Manu González.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I hem arribat a les 8:30. Repassem ara quines seran les claus d'aquest dilluns en què es preveu una pujada de la temperatura amb valors màxims que poden arribar als 33 o 34 graus a l'interior de Mallorca, 30 a Menorca, fins a 33 a les Pitiüses. Finalment, ha mort el jove de 19 anys que havia estat ingressat. Han estat

0: tengamos, por ejemplo, 5 fiscales más en Baleares. Pero bueno, siempre en todo caso son unas necesidades que tienen que ser constantes y probablemente con un compromiso presupuestario a largo plazo, y eso exigiría que por parte ya de, a nivel nacional, que se pusieran los diferentes grupos parlamentarios que se involucraran en un proyecto no a corto plazo, sino a largo plazo, que involucrara medios personales y materiales, y luego pues medidas también, reformas que son importantes en el ámbito penal, evidentemente la ley de enjuiciamiento criminal, que ya aparecía en el primer pacto de Estado de 2001 que se firmó, pero que finalmente no se ha traducido más que en 3 o 4 proyectos que no han tenido el consenso necessari per a llevar-los a cabo.
1: Senyor Salazar, vostè parlava dels retards i també de l'increment d'activitat. De la mateixa memòria es fa referència també a un estancament de causes a l'Audiència Provincial de les Balears. Quines conseqüències té això?
0: Bien, el retardo se percibe recientemente en una entrevista del presidente del Tribunal Superior de Justicia, cifraba en 200.000 personas de Baleares, ciudadanos de Baleares, que estaban esperando de algún tipo de procedimiento judicial o una resolución, lo cual es una barbaridad. Pero bueno, en el ámbito penal es especialmente preocupante la situación de la Audiencia Provincial, de las dos secciones. Es una situación que evidentemente no se produce un día para otro, es una situación que tiene muchas explicaciones, muchas causas, y que ha sido producida pero de forma continuada. Pero estamos hablando de que a menudo están señalándose juicios para dentro de 2-3 años, lo cual es un auténtico disparate. Es verdad que se están tomando medidas, nos consta que se va a crear una nueva sección de la Audiencia Provincial, que era totalmente necesaria hace mucho tiempo, y también que actualmente pues están duplicándose los señalamientos, es decir, el esfuerzo que están realizándose por parte de los magistrados de las dos secciones y de la fiscalía, e incluso con la colaboración de los abogados, está determinando que se están duplicando el número de vistas y de sentencias, y con eso se está contribuyendo a reducir ahora mismo el retardo. Eso es, hay que seguir en esa línea, pero además tomar medidas para que esto no vuelva a pasar.
1: I quines mesures haurien de
0: ser? En el ámbito penal, pero en otros ámbitos también se produce.
1: Quines mesures més s'haurien de prendre segons la seva opinió?
0: Pues medidas, ya digo, reformas legales, desde la ley de juzgamiento criminal, medidas para agilizar los procedimientos penales, medidas presupuestarias, bueno, que exigiría medidas presupuestarias, que sería una cierta modernización. Se ha producido la modernización, pero hay que concluir la modernización, el tema de que se haga todo digital, la digitalización plena, el hecho de que se reduzcan los trámites, que se agilicen, y también evidentemente el hecho de que se produzca un aumento significativo de jueces y fiscales. En el ámbito del Consejo de Europa se valora que en España la ratio de magistrados por número de habitantes es inferior a la media. Eso es un dato significativo. Y por parte del propio Consejo se ha señalado que los incrementos de plantillas en la Fiscalía y de los juzgados tenía que ser un aumento constante y ya durante 10 años para igualarnos a los países de nuestro entorno, para en definitiva contribuir a dar un buen servicio. De poco vale, lo mismo que en sanidad, de poco vale si que tengamos una sanidad de mucha calidad con unos técnicos muy especializados y que sus diagnósticos sean buenísimos, si luego para hacer el diagnóstico o para el procedimiento de hacer una resonancia pues se invierte 2 años. Eso no tiene, son problemas que tiene, y luego la conflictividad también ha aumentado, es decir, se vive desde hace bastante tiempo, que ha aumentado, las razones supongo también son la propia sociedad, ha aumentado la litigiosidad, también acompañado incluso por la propia inteligencia artificial, lo que justifica que las demandas y las hayan aumentado. Y luego también pues el hecho de que ha cambiado también el tipo de delincuencia. Yo lo comenté también cuando tomé posesión. Anteriormente la audiencia se celebraban 4 o 5 juicios igual al día. Ahora mismo prácticamente todos los días es como máximo un juicio por día, por el número de acusados, por la complejidad de los procedimientos. Y ya digo que es bastante habitual, lo que antes no ocurría, que hay juicios que igual hay en el mismo juicio acusados 30, 40, 50, 60 personas, lo cual plantea problemas. problemas, además de gestión del propio procedimiento, también problemas incluso de logística, de habitáculo para que puedan celebrarse los juicios, etcétera. Y esto, pues eso contribuye a esas soluciones, incluso logísticas, etcétera, se tienen que tomar de forma, pues bueno, programada y con medios, no improvisando.
1: Recordant que estan parlant amb Adrián Salazar, el fiscal superior de les Balears, sobre la memòria de la Fiscalia General de l'Estat i, en concret, de les referències que es fan a les Balears. Parlava vostè, senyor Salazar, de l'ús de la intel·ligència artificial en delictes. Aquesta memòria posa de relleu la utilització d'aquesta IA en delictes vinculats, en concret, a la violència de gènere, sobretot en població jove i menor d'edat. De fet, la primera fiscalia en avisar d'aquest fet va ser la de Saragossa, el 2024, però l'any passat, el 2025, també es va detectar a les Balears. Vos preocupa aquest ús de les noves tecnologies en la delinqüència?
0: Hombre, es evidente que, como todo, la tecnología en sí no es mala, es buena y ofrece muchas ventajas, pero es evidente que el mal uso también permite una serie de males usos, y entre ellos esa es una cuestión bastante preocupante, pero incluso más preocupante que eso es el hecho de la ciberdelincuencia. Es decir, creo que ahora en la última memoria ya se veía que uno de cada cinco delitos que se producen en España ya son de ciberdelincuencia. Estamos hablando de que casi el 20% iba creciendo. Las estafas, por ejemplo, es increíble, las estafas sobre todo por suplantación de identidad, utilizando medios tecnológicos, pues se han aumentado de forma exponencial. Y eso es una realidad a la que debemos enfrentarnos. Pero esto ha ocurrido siempre. Si se ve también un poco la evolución, los nuevos tiempos determinan nuevos medios y medios tipos delictivos. Uh-huh. El delincuente busca pues nuevas fórmulas para conseguir pues su objetivo, en este caso sobre todo de obtener un lucro ilícito.
1: I bé, hem parlat avui amb el fiscal superior de les Balears, Adrián Salazar. Gràcies per haver estat amb nosaltres a l'informatiu matí aquí a Vetra Ràdio.
0: Muchas gracias a ustedes.
2: Informatiu matí, l'actualitat minut a minut a Vetra Ràdio.
1: I són ara les 8:44 minuts abans de les desconnexions insulars. Actualitzem una de les notícies del dia. La Policia Nacional ha detingut el presumpte autor de l'apunyalament mortal d'aquesta nit passada a Songoleu, a Palma. Com vos hem explicat, la víctima de 19 anys ha mort en ser apunyalada a l'abdomen en un carrer de Palma.
3: Ha estat un succés que ha tingut lloc a nit, precisament de les 11 del vespre. Ha estat al carrer Indalecio Prieto, de Ciutat. Quan els equips d'emergència han arribat a la zona dels fets, el jove es trobava ja en aturada cardiorrespiratòria, però allà li han practicat maniobres de reanimació i d'aquesta manera han aconseguit recuperar-li el pols. I després ha estat traslladat tot d'una a l'Hospital de Son Espases, això sí, en estat crític. Allà ha estat operat poc després, però finalment ha acabat morint al centre hospitalari.
1: El presumpte autor de l'apunyalament mortal ha estat detingut, com us dèiem, avui matí per la Policia Nacional. Són ara les 8:45 minuts.
2: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'Ivetres Ràdio.
4: A Silme estem cercant un o una responsable de gestió de projectes de software. Si tens ganes de consolidar-te en una empresa informàtica amb gran impacte en l'administració pública de Menorca, te volem conèixer. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 21 de setembre de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silme.
5: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
2: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Menorca.
6: Bon dia, Menorca. La Fiscalia sol·licita 8 anys de presó per a l'acusat d'una onada de robatoris a xalets de Calen Blanes a Ciutadella. L'assaltant i la seva acompanyant s'enfronten aquest dilluns a judici a l'Audiència Provincial per una desena de robatoris, habitatges i la posterior venda del botí a joieries de Menorca i Mallorca.
2: L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
7: Quin impacte tenen els conflictes bèl·lics en la salut de les poblacions? En el marc de la 37a Escola de Salut Pública de Menorca arriba una nova edició dels col·loquis Josep Miquel Vidal, Humanisme i Salut Pública. El periodista Rafael Vila San Juan, director de l'àrea de translació i impacte d'IS Global, oferirà la conferència Conflictes bèl·lics i Salut Pública. Dijous, de 7 de setembre a les 8 del vespre, a la seu del Consell Insular de Menorca, a Maó. Activitat oberta a tothom. Més informació a emsp.cime.es.
6: Menorca rebrà gairebé 23 milions i mig d'euros de l'impost de turisme sostenible. Serviran per finançar diferents projectes estratègics amb una inversió directa de més de 15 milions i mig d'euros. Les actuacions se centren en la millora d'infraestructures, la recuperació del patrimoni i l'impuls del turisme esportiu. Carles Marquès.
8: Gairebé la meitat dels 15 milions i mig es destinaran a finançar 8 actuacions per modernitzar infraestructures bàsiques a 5 ajuntaments de Menorca. Les actuacions inclouen millores a les xarxes de sanejament i abastiment d'aigua a diferents urbanitzacions de Sant Lluís, Maó, Es Mercadal i Ferreries, així com la restitució paisatgística de l'antiga depuradora de Cala Morell a Ciutadella. Simón Gurnes és el conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera de Menorca.
9: Una gran part dels projectes que se'ns han presentat incideixen en el sanejament, en les canalitzacions d'aigua potable, però també d'aigües brutes. És important que aquesta infraestructura estigui el més nova possible per tal d'evitar pèrdues.
8: El segon paquet d'actuacions destina prop de 4 milions d'euros a recuperar patrimoni històric i espais culturals. Entre els projectes hi ha la museïtzació del Centre d'Interpretació de la Menorca Talaiòtica, la rehabilitació del Teatre del Salón del Castell o les actuacions de conservació al Castell de Santa Àgueda. El tercer eix aposta pel turisme esportiu i l'allargament de la temporada amb 4,4 milions. Inclou la transformació de l'antic restaurant La Salamandra de Cal Emporter en un centre sociocultural i esportiu i la construcció d'un nou gimnàs a Ferreries, una sala polivalent a Es Migjorn Gran i una pista d'atletisme a Ciutadella.
6: I nova operació policial contra el tràfic de drogues a Menorca. Guàrdia Civil, Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària ha desarticulat una banda criminal dedicada al tràfic de cocaïna a gran escala. Fanny Mateu. Policia!
10: En els diversos registres s'ha detingut un total d'11 persones, 9 de les quals a Menorca, la resta a València, i s'han intervingut més de 6 quilos de cocaïna de gran puresa. El jutge ha decretat presó per als principals responsables de la trama, liderada per un home resident a Ciutadella. El modus operandi de la banda es basava a amagar la droga en compartiments ocults dins vehicles. De fet, empraven vehicles de la mateixa marca i model per agilitzar la creació d'amagatalls per a la droga. La investigació es va iniciar en detectar l'increment d'enviament de droga a l'illa durant la temporada turística. Durant els mesos previs ja s'havia actuat contra aquest grup criminal amb diferents detencions a l'illa. En total, 11 persones detingudes, 9 de les quals a Menorca, d'aquestes dues ja són a la presó.
6: I ho explicaven en titulars, la Fiscalia sol·licita 8 anys de presó per a l'acusat d'una onada de robatoris a xalets de Calen Blanes. L'assaltant i la seva acompanyant s'enfronten aquest dilluns a judici a l'Audiència Provincial per una desena de robatoris a habitatges i la posterior venda del botí a joieries de Menorca i Mallorca. Per accedir als immobles, l'acusat feia servir el patró habitual. Saltava murs o tanques perimetrals i forçava finestres o portes. Una vegada a l'interior s'apoderava de diners en efectiu, de dispositius electrònics i joies de valor. Entre els episodis documentats destaca un robatori comès a mitjans de febrer del 2025, quan es van portar un lot de joies d'or i diamants valorat en 7.250 euros. El material sostret era introduït en el mercat il·lícit mitjançant vendes en establiments de compra-venda d'or i joieries situades a Ciutadella, Maó i Palma, en operacions a les quals participava la còmplice, per la qual demanen 3 anys de presó. i 9 detinguts per a diferents delictes i més d'un centenar d'actes durant el dispositiu especial de la Policia Nacional per les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Maó. Aquest és el balanç de l'operatiu desplegat entre el 31 d'agost i el 9 de setembre, que ha permès intervenir gairebé 5 grams d'espit i aixecar 107 actes per consum o tinença de drogues. També s'han tramitat 6 actes per tinença d'armes i s'han fet diferents controls amb uns 150 identificats. La policia també destaca una desena d'actuacions d'assistència ciutadana i el dispositiu aeri durant els principals actes de les festes.
2: Tota l'actualitat de Menorca a l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
6: I quan són les 8:52 del matí, obrim plana esportiva amb Miquel Cardona. Miquel, bon dia.
11: Bon dia. El bàsquet Menorca va perdre contra el Palmer Bàsquet per 76-87 al segon partit de la Copa ON, malgrat els 25 punts de Kyle Grilly. El base serbi Saša Zvetković no va jugar per un cop que havia rebut en el partit de divendres. En aquest sentit, Javi Zamora ha reconegut que el club està pendent del mercat perquè el perímetre està molt limitat de cara al debut a la Lliga el dia 26.
12: Bueno, nos planteamos cualquier solución que pueda ayudar al equipo a arrancar el año, ¿no? El perímetro ahora mismo tiene problemas porque es un momento de la temporada muy sensible para sobrecargas, lesiones, etcétera. Pues eso, sumado a que Jay se va a incorporar cuando acabe la liga, pues nos hace estar en el mercado, pero no vamos a hacer ningún dispendio ni vamos a poner a comprometer el futuro financiero del club y el presupuesto de esta temporada.
11: Pel que fa al partit, aquesta era la reflexió que feia l'entrenador madrileny.
12: Bueno, pues ha sido un partido que seguro nos va a servir mucho para seguir construyendo, muchos minutos para los jóvenes. Ninguna incidencia más de las habituales de este momento de la temporada y de las que vamos solventando estos días, y creo que ha sido un partido que ha podido ser un poquito más cerrado si hubiésemos estado un poquito más sólidos en algunos aspectos básicos, ¿no?
11: Divendres, l'equip de Pintaufa va derrotar el Figuí Mallorca per 87-73 amb una altra exhibició anotadora de Kyle Grilly, en aquesta ocasió amb 26 punts. Aquesta setmana el Menorca farà dos partits més de preparació contra els equips menorquins de tercera FEP, pel Ciutadella i Setintines Castell. La Barca de Menorca ha guanyat l'Andalucía Volleyball Fest, celebrat a la localitat de Dos Hermanas, a Sevilla, un quadrangular jugat a 3 sets. Les de Beb Llorenç van perdre el primer partit contra l'organitzador, el Cajasol, per 2-1, mentre que es van imposar el Quiles Ocuellamos 3-0 i el Melilla 2-1. Dimecres, l'equip es desplaça a la Bretanya francesa per jugar 3 partits més de preparació. En futbol, el Mercadal va guanyar 0-2 al camp de l'Inter a Eivissa, amb gols de Ramon Huéscar de penal i Javi Ortiz, mentre que el Mitjor va perdre 1-3 contra el CD a Eivissa. El gol de l'equip de Vial Medina el va fer Sergi Malià en el temps afegit.
6: Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies, Jordi Fàbregas, al control tècnic. Tornem a les 2:30 amb tota l'actualitat de Menorca.
1: Són ara les 8:55 minuts, moment per la cultura. Fa 50 anys, Chicho Ibáñez Serrador, un dels noms propis de la història de la televisió espanyola, presentava una pel·lícula de terror que trasbalsaria els espectadors i acabaria sent un títol de culte, ¿Quién puede matar a un niño? Els infants mataven els adults com a venjança davant els ulls estorats d'una parella de turistes. Es va rodar en part a Fornells i hem recollit el testimoni d'alguns dels infants que participaren en el que els va semblar un joc de nins. És un reportatge de Bernat Nadal i Sandra Martínez.
13: Un joc de nins d'on van aprendre tot tipus de trucs. Ganivets que no fereixen, sang que no ho és... Dani Triay no tenia ni 10 anys, però ho recorda ben bé.
14: Me'n record que per fer la sang, no sé si era ketchup o salsa de tomàtic, jo no sé què era allò, en sèrio, eh? Després per fer suor, la suor era un spray, un pot d'aquests com si de pulveritzar, i te tiraven aigua, I fes com a suor.
13: La seva germana Marisol també fou testimoni de trucs que la màgia del cinema, però, transformaven en una altra cosa.
15: T'ajuda a entendre que realment allò no és real. Igualment, al final, quan veus el resultat, sí, impressiona.
13: És el que passa, per exemple, quan la pel·lícula s'estrena al Teatre de Fornells i els protagonistes per un dia no se'l volgueren perdre malgrat les advertències dels pares.
15: Us hi deixem anar, però no és una pel·lícula per valtros. Us hi deixem anar perquè sortiu, però no és una pel·lícula per fiat. No!
16: Evelyn, vas a hacer exactamente lo que yo te diga.
17: Tom, ¿dónde has
16: escucha,
17: ido? ¿Qué le ha pasado?
16: ¡Escucha,
17: ¿qué
16: escucha! Vamos a salir de aquí, vamos a correr. Sé que será difícil para ti, pero hay que hacerlo, ¿comprendes?
15: Això sí que ho record. I quan la vaig veure sí que vaig pensar, uf, tal vegada si m'haguessin dit no la vagis a veure no m'hagués sabut greu.
17: Pero ¿cómo quieres que lo olvide?
16: Aunque te duela, seguirás corriendo sin parar hasta la barca. ¿Comprendes? ¡Vamos!
13: El rodatge de la pel·lícula, que es va completar a Sitges i al Munyèquer perquè a Fornells hi havia massa gent, va ser l'anècdota de l'estiu pels al·lots que vivien o estiuejaven allà.
15: El que fèiem nosaltres els fornellers va ser, bueno, els que estàvem allà perquè també hi havia estiuejants. Era posar-nos allà en el moll quan passava la barca que se n'anava i poc o més, vull dir, després sí que hi havia els protagonistes que els van dur ells. Jo no record que fossin menorquins, els fiats protagonistes.
13: Nins i nines que feren d'extra i que cobraren fins i tot un duret per fer-ho i que no obliden el caràcter, per no dir una altra cosa, del director.
14: I era maleït perquè la darrera escena que se'n van els fiats amb el lleut i se'n van, nosaltres tenim tots les barques i mos tiram a la mà, com despediguent, en els que se'n van cap a la península, diguem, no? I això també es va repetir tres o quatre vegades, perquè la gent, hi havia els que es tiraven antes d'hora, aquel, que se vaya, que no lo haga más, bueno, coses d'aquestes, sí.
13: També recorda crits de Marisol.
15: Jo recordo una escena perfectament. Hi havia una de les al·lotes que havia de plorar i la va agafar pels ombros i li va dir «Tienes que llorar, llora!» I jo troc que va plorar. No sé si jo també no vaig plorar i tot. Perquè, bueno, tenia... Era un director d'aquella època, vull dir, eren coses que... cantes es feien.
13: Chicho Ibáñez Serrador, l'home que ho seria tot a la televisió, arriscava amb una història que canviava de lloc la innocència i que avui no es podria fer. Iván Bord és professor de teoria i història del cinema del CSAC.
18: El que tenim és una d'aquestes pel·lícules que ara mateix seria impossible que existiren, en la que el tractament de la maldat a través dels infants... És veritat que no és la primera que ho va fer. Tenim en ment, per exemple, El pueblo de los malditos, la pel·lícula de Wolf Rilla, que després Carpenter va fer el seu remake. Però hi ha coses d'aquesta pel·lícula que la generació Netflix seria absolutament incapaç de pair.
13: El director va rebutjar sempre la lectura política d'aquesta història amb una introducció en blanc i negre amb els desastres de Vietnam o Tailàndia, que ara podrien ser Gaza o el Sudan. Serrador insistia a dir que el missatge de la pel·lícula era clar, clar i malauradament vigent.
19: És una espècie de venganza de los niños ante su mayor enemigo, que son los adultos, o somos. Con la indiferencia nosotros matamos niños. Tú también.

0: Hem arribat a les 9 del matí. Repassant les qüestions més destacades, la Policia Nacional ha detingut aquesta matinada el presumpte autor d'una ganivetada mortal a Son Goleu, a Palma. Els fets es varen produir a nit passada de vers les 11, quan un jove de 19 anys va ser apunyalat per causes que encara es desconeixen. El grup d'homicidis se n'ha fet càrrec de la investigació.
1: Quan les ambulàncies del SAMU 061 van arribar al lloc dels fets, al carrer d'Indalecio Prieto, el jove es trobava en aturada cardiorrespiratòria. En un primer moment van aconseguir recuperar-ne el pols i el van dur en estat crític a l'hospital de Son Espases, on finalment va entrar directament al quiròfan, però no ha estat possible salvar-li la vida.
0: I creix la delinqüència que arriba al jutjat, sobretot la relacionada amb delictes de lesions, amb el crim organitzat i la ciberdelinqüència. Així ho ha explicat fa només uns minuts a l'informatiu matí el fiscal superior de les Balears.
1: Adrián Salazar, fent referència a la memòria del seu departament, assegura que el passat any se n'han tractat un 4% més de causes que l'anterior. Per tot plegat, reclama més mitjans materials i sobretot humans per donar sortida a una demanda de cada vegada major i més complexa.
2: 200.000 persones de Baleares, ciudadanos de Baleares, que estaven esperando algún tipo de procedimiento judicial o una resolución, lo cual es una barbaridad. Pero bueno, en el ámbito penal es especialmente preocupante la situación de la audiencia provincial, de las dos secciones. Es una situación que evidentemente no se produce un día para otro.
1: Salazar valora positivament l'increment de places per a fiscals que permetran que al gener s'incorporin 5 més a les illes.
0: I avui el trànsit és lent en alguns dels accessos a Palma. S'ha produït una topada a primera hora a la via de cintura a l'alçada de Son Hugo i des d'aquell punt i ambos en sentit Andratx.
1: Aquesta circulació lenta a la MA20 també ha provocat embossos a l'autopista d'Inca per accedir a Palma.
0: I estaran pendents durant el matí en aquest dilluns en què es poden començar a reservar ja els viatges de l'Incerso a la península de les Balears. Les reserves es podran iniciar a partir de dimecres.
1: En total, a les illes, només 21 hotels s'han adherit en aquest programa. El president de l'Associació Balear d'Activitats Turístiques, Rafael Duran, lamenta que els hotels no els surt a compte adherir-s'hi.
3: La veritat és que és un programa que no ha ajustat els preus a ser realitat. És a dir, en aquest moment un hotel ha d'oferir per 30 euros una pensió completa i, a més, altres serveis, i evidentment hi ha molts hotels que a pèrdues no volen tenir obert.
0: I el preu del petroli s'enfila als $107 al barril de Brent, s'acosta als màxims registrats a la primavera quan va començar l'ofensiva dels Estats Units al Pròxim Orient, això quan es refreda de nou la possibilitat d'un acord per permetre la circulació segura de petroli a l'estret d'Hormuz.
1: S'ha ajornat la reunió que s'havia de celebrar avui a Oman amb la presència de representants de l'Iran. La trobada havia generat esperances d'un avenç diplomàtic que s'han esfumat amb l'anunci del Ministeri d'Exteriors del país anfitrió, qui explica que s'haurà de fer més tard per mirar de cercar consensos.
0: I en els esports, Enric Mas ha fet història en convertir-se en el primer ciclista balear que conquereix una gran ronda per etapes. Xisco Ribas, bon dia.
4: Bon dia. L'artenenc, que als 31 anys ha aconseguit la gran fita de la seva carrera, guanyar la Vuelta a Espanya. Un triomf després de 21 etapes completades en 3 setmanes amb un temps total de 73 hores, 52 minuts i 55 segons i en 14 jornades va liderar la classificació amb el mallot vermell. Enric Mas va tancar el lideratge a la general a 2 minuts i 15 segons de Roglic i a 2 minuts i 44 de Félix Gay. Escoltam Enric Mas.
5: Després de tant de temps somiant i fent feina, ho hem aconseguit. Són emocions, com vaig dir, són emocions noves que mai havia viscut. Són difícils de descriure, la veritat. Ha estat un camí guapíssim i inolvidable.
4: Enric Mas ha aprofitat així la seva oportunitat de la seva carrera.
0: Amb els esports arribem a les 9 i 4 minuts. Ara és el torn del programa El Dia. Passeu un bon dilluns.
6: Més informació a ib3notícies.com. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: Bon dia, benvinguts al dia 9 i 5 minuts. És dilluns 14 de setembre, dia en què puja el termòmetre, tot i que s'espera un canvi de temps per dimecres. De moment, durant aquesta jornada, ens mourem entre els 30-34 graus, així mateix molta calor per començar una setmana que serà recordada per una victòria, la d'Enric Mas. D'aquesta manera explicava el campió de la Vuelta a Espanya com se sentia després del triomf.
2: Després de tant de temps somiant i fent feina, pues... ho hem aconseguit. Són emocions, com vaig dir, són emocions noves, meves, noves, que mai havia viscut. Són difícils de descriure, la veritat, i jo crec que quan passin els dies pues, m'aniré tranquil·litzant.
1: Probablement sí, a mesura que passin els dies no és fàcil de digerir. El mallorquí ha fet història i als 31 anys s'ha convertit en el primer ciclista de les Balears que conquereix una gran ronda per etapes. No ha estat fàcil, com dèiem, han estat anys de patiment, de lesions, d'algunes caigudes també, però finalment aquesta lluita ha pagat la pena. Després en parlam i analitzam el que suposa aquesta victòria amb els nostres companys d'esports. En un dia en què deixem de banda aquestes qüestions per parlar-ne d'un altre. Vos contam que en aquest inici de setmana ja es poden començar a reservar els viatges de l'Imserso. Bon dia, Joana Marató.
3: Bon dia, Marta. I així és, tot i que a la nostra comunitat les reserves comencen, però no se podrà comercialitzar fins dimecres. 21 hotels s'han adherit a aquest programa de nou a Mallorca, una a Eivissa i una altra a Menorca. Els jubilats ja poden començar a organitzar aquestes vacances tan desitjades i d'aquesta manera optar a les 16.400 places disponibles per a les Balears, de les quals un 18% no tenen inclòs el transport aeri. Així tot, no és accessible per a tothom o al manco, alguns tenen més dificultats. Segons les agències de viatges de les Balears, eivissans, menorquins i gent de Formentera, formenterencs, pateixen una doble discriminació perquè tenen poques places i quan les agafen, moltes vegades han de viatjar a Mallorca per partir de l'aeroport de Palma cap a les seves destinacions. Després vos ho contam en detall a partir de les 10.
1: I en crònica de successos, un jove ha mort a l'hospital aquesta matinada després de ser apunyalat en el pit durant una agressió registrada ahir a Songoleu. Bon dia, Xisco.
4: Bon dia, Marta. El succés va tenir lloc ahir de vers les 11 del vespre a l'interior d'un bar del carrer Indalecio Prieto de Ciutat. Quan els equips d'emergència varen arribar al lloc dels fets, el jove es trobava en aturada cardiorrespiratòria. Després de practicar-li les maniobres de reanimació, van aconseguir recuperar-li el pols i el van traslladar a l'Hospital de Son Espases, ara ja en estat crític, on ha estat operat poc després, però finalment i per la magnitud de les lesions no ha estat possible salvar-li la vida. I un altre punt dins d'aquesta crònica, avui comença el judici a 6 acusats d'introduir 5 quilos de cocaïna a Son Banya. La principal investigada és la nora de la Paca, la dona de l'Ico, i s'enfronta a 16 anys de presó i el pagament d'una multa de 1,3 milions d'euros i una indemnització de 3.087 euros.
1: No deixant de banda les xifres, un dilluns en què parlam de preus, Joana, i no gairebé accessibles.
3: No gens, podríem dir. Les Balears són el territori de l'estat espanyol on les places d'aparcament van més cares. El metre quadrat val més de 1.700 euros. El preu mitjà de les compravendes fetes el darrer any a les Balears és de gairebé 23.000 euros, segons el Col·legi de Registradors. En determinades zones, però, es poden arribar a pagar més de 50.000 euros, evidentment, fins a 100.000 i 150.000 euros per alguns aparcaments a zones exclusives de Palma. Pràcticament el preu d'un pis, no fa falta pensar-ho més, perquè la veritat és que són preus molt elevats.
1: Frase del dia, 9 i quasi 9 minuts.
4: I de la frase d'avui és de Napoleó Bonaparte, que un dia diuen que va dir que l'enveja és una declaració d'inferioritat.

0: ritme d'Antonio Machín, te demanis con Nadal, de què parla tothom avui?
1: Idò, parlarem d'un altre ritme, perquè avui tothom parla del retorn de Celine Dion als escenaris després de 6 anys d'absència. Després de 6 anys d'allunyar-se dels escenaris per problemes de salut, Celine Dion ha tornat a cantar en directe i ho ha fet a París, davant de prop de 30.000 espectadors, en un concert carregat d'emoció que ha marcat el seu retorn oficial als grans escenaris. Però darrere d'aquest retorn hi ha una història molt més complicada que la d'una simple reaparició musical. Dion va ser diagnosticada el 2022 amb la síndrome de la persona rígida, una malaltia neurològica molt poc freqüent que provoca rigidesa muscular i espasmes involuntaris i que pot afectar també els músculs implicats en la parla i en el cant. La cantant ha explicat que els símptomes havien començat molt abans d'aquest diagnòstic. De fet, recentment ha revelat que va conviure amb problemes relacionats amb aquesta malaltia durant de 7 anys abans de saber exactament què és allò que li passava. Durant aquest temps ha hagut d'aprendre a conviure amb una malaltia que no té cura definitiva. Tractaments, rehabilitació física i vocal i molta feina per recuperar el control muscular han fet part d'aquest procés de recuperació. I ara ha tornat a París i ha interpretat davant dels seus seguidors alguns dels seus grans èxits, entre ells My Heart Will Go On, tema de Titanic, i All By Myself, que era la banda sonora del diari de Bridget Jones, en un concert de més de 2 hores que va començar a llàgrimes d'emoció.

0: Aquest retorn no és, però, un punt final a la malaltia. És més aviat una nova manera d'entendre la seva carrera. La mateixa Dion ha explicat que ha après a conviure en la fragilitat i així, a 58 anys, Celine Dion torna a l'escenari amb una veu que potser ja no és exactament la mateixa, però amb una història personal que fa que cada cançó soni ara d'una manera molt diferent. I sobretot amb una idea molt clara. Després de 6 anys, Celine Dion ha tornat. Que és inauguració dels Jocs Olímpics de París. Allà la Tour Eiffel va cantar aquell himne a l'amour d'Edith Piaf que ens va deixar tots trasbalsat, però ara és aquesta gira que farà com una espècie d'estaix que ara s'ha posat molt de moda. Si Shakira s'ha creat aquell espai Macondo, ella farà prop de 50 concerts repartits entre setembre i octubre i després els darrers els farà el mes de maig. Com valorau aquesta tornada de Celine Dion?
1: Home, jo molt contenta de que hagi pogut...
0: Perquè no tots són celinistes.
1: Sí, celinistes i te diria que...
0: I dionistes.
1: També.
0: Tot.
1: Crec que va molt enllaçat la gent que segueix en Celine Dion amb la gent que li agrada o que valora tant la qualitat vocal de que tenien a Rocío Jurado. Jo la comparo molt amb Rocío Jurado, perquè a més són una mica drama-teatre les dues, no? Aquesta posada en escena damunt l'escenari crec que se podria comparar moltíssim una veu en l'altra i una personalitat en l'altra. Molt contenta perquè recordem que aquesta malaltia l'ha deixada bastant, per dir-ho d'alguna manera, discapacitada. Ha estat molt de temps sense poder-se quasi ni moure. Ella, durant aquest temps, va enregistrar un documental per mostrar que li suposava conviure amb aquesta malaltia i la veritat és que les imatges deixaven una mica, preocupats, no?, fins i tot de com patia algunes dels brots, no?, d'aquesta malaltia. Per tant, molt contenta de la tornada de Celine i jo crec que en tenim per una bona estona de Celine.
2: Quin goig deu sentir ella, no?, després de tot aquest temps de patiment, de lluita, tornar, el moment de sentir el seu públic, de pujar-se de nou, jo crec que això no té preu, no?, per un artista que, sens dubte, és un artista d'escenari, de públic, que tots recordarem per la banda sonora de Titanic, quan érem adolescents, sens dubte, però que ha tingut un llarg recorregut.
0: Home, la pel·lícula aquella d'Up Close and Personal, d'en Robert Redford, Michelle Pfeiffer, aquell de Because You Love Me, va ser un dels seus grans temacles, jo que sé, Think Twice, també va gravar The Power of Love, que aquí nosaltres era Si tu eres mi hombre,
1: sí,
0: jo tu mujer.
1: Jo tu mujer.
0: Però ella la va cantar en anglès. I'm Alive, que ara l'escoltàvem. És a dir, que en Celine Dion ha tingut un gran moment en Titanic, però sí que mos ha regalat una sèrie d'himnes, que és un concert digne d'anar a escoltar, bàsicament perquè podrien cantar, estic per dir-te, el 50% dels temacles.
2: Sí.
0: I molt deixada de banda.
1: Que vols estar dient? Que trobes que podem reservar...
2: Organitza les entrades.
1: Per anar
0: podrien, crec que no en queden, estimades.
1: Ja
0: m'ho diràs. Venut. I també... Ella va néixer al Quebec, és francòfona i també té un vessant de cançons en francès que també és fantasia. No debades, va guanyar el Festival d'Eurovisió l'any que hi va anar Nina amb una cançó en francès.
2: De tot això i de moltes coses més. Idò, en parlam en aquest començament de setmana en la bona companyia d'Ivan López als comandaments tècnics, que té Jaume, Àlex Fortesa, Alejandro Rubio i Jaume Noguera a la producció. Començant setmana.

0: 9 i 28 minuts, manquen 2 minuts per les 9 i mitja. Continuem en temps de tertúlia. Avui és dilluns, ja saben els nostres oients i espectadors que dilluns compartim una estona de ràdio i de televisió amb els diferents representants al Parlament. En ordre de representació a la cambra, aquí als estudis de Palma, ens acompanya Mauricio Rovira, diputat del Grup Parlamentari Popular. Bon dia, senyor Rovira.
1: Bon dia.
0: Saludam Teresa Suárez, del Grup Parlamentari PSIP, que ens atén per videotelefonada. Senyora Suárez, bon dia.
2: Bon dia.
0: Aquí també als estudis, Manuela Cañadas, del Grup Parlamentari Vox. Bon dia, senyora Cañadas.
3: Bon dia, buenos días.
0: I Lluïsa Pesteguía, del Grup Parlamentari Més per Mallorca. Bon dia, senyor Pesteguía.
4: Bon dia.
0: José María García, diputat del Grup Parlamentari Mix per Unides Podem. Bon dia, senyor García.
5: Hola, bon dia. ¿Se me escucha bien? Es que no
0: sí,
5: hemos...
0: perfectament. Nosaltres el rebem molt bé. Moltes gràcies. Idò, si li sembla, gràcies. A mi m'agradaria fer una ronda ràpida, un poc al fil de l'entrevista que acabem de mantenir amb el portaveu de Cimeval, Miguel Lázaro. La darrera pregunta és si després de tot aquest desencontre que han tingut amb el Ministeri de Sanitat sobre l'Estatut Marc, el doctor Lázaro confia que se podrà arribar a un acord abans de dia 28 i no fer aquesta vaga indefinida. Ell tenia confiança en que això fos possible. Què suposaria aquest nou escenari? No arribar a una vaga, no augmentar les llistes d'espera, senyor Rovira, una vaga que, sens dubte, perjudicava els pacients. En cas de que se pugui produir aquest escenari d'apropament, que creu que suposarà?
1: Ojalá las noticias se confirmen, porque yo creo que llevamos 6 o 7 meses, cada mes una semana de huelga, y yo creo que, bueno, ha hecho mucho daño en todo el esfuerzo, no solamente en Baleares, sino que todas las comunidades autónomas hacen para dar un buen servicio sanitario, unas con más fortuna y otras con menos, ¿no? Pero lo que está claro es que por mucho esfuerzo que hagas, si cada mes tienes una semana de huelga, la cuestión es que no se puede conseguir ningún resultado a largo plazo ni a corto plazo que mejore la situación. Estaría muy bien que llegasen a un acuerdo. La verdad es que es lo que los médicos y los sindicatos médicos vienen solicitando desde el inicio, ¿no? Ese diálogo, que las propuestas se consensúen, que el Estatuto Marco no se apruebe, digamos, por decretazo y por criterio único del gobierno, pues sería una buena noticia. Ojalá se cumpla y se acabe la huelga.
0: Señora Suárez, el doctor Lázaro se mostraba optimista davant la possibilitat d'arribar a aquest acord.
2: Bé, jo crec que coincideix, no, amb el senyor Rovira, que això seria una bona notícia per tots. Mai és una cosa que a ningú li agradi que hi hagi conflictes laborals. El senyor Rovira parlava de diàleg, no? Jo crec que és fonamental la qüestió de diàleg. Ara, també és cert que jo crec que aquest conflicte que hi ha hagut entre el sindicat mèdic i el Ministeri de Madrid, que vull recordar que moltes de les coses que demana el sindicat són competències de les comunitats autònomes i que, per tant, també estaria bé saber si el govern de la senyora Proens pensa... pues assumir, no?, aquest tipus de demandes. Però vull recordar

0: Acaba el doctor Lázaro.
1: Bueno, si el doctor Lázaro considera que se puede llegar a un acuerdo, pues evidentemente será porque hay consenso con todos los médicos. A mí la única buena noticia que me parecería es que esta ministra incompetente y soberbia pudiera presentar su dimisión, porque ha sido incapaz de reconocer errores y de rectificar, y que parece que está más en contra de la salud de todos los españoles que a favor de ella, con una cantidad de errores que ha cometido que no han sido solventados. Cuando aquí a un médico le cuesta 7 años de carrera y esfuerzo y luego tener que hacer el MIR, ella ha convalidado titulaciones que vienen de formaciones y de países que no tienen la formación y la capacitación que aquí en España se les pide, por lo tanto ya está poniendo en peligro la salud de todos los ciudadanos porque no son los médicos a lo mejor que se exige aquí en España, es decir, aquí se les ponen todos los impedimentos pero luego se convalidan a cualquier titulación de cualquier país de fuera. Entonces, sinceramente, luego hace vía decreto una sanidad universal. Bueno, es que esto no ocurre en ningún país más que en el nuestro. Es que no puede ser que los ciudadanos de toda España estemos pagando impuestos para sostener un estado de bienestar para todos nosotros y que resulta que venga cualquiera de fuera, sea inmigrante ilegal que está colapsando la sanidad o sean alemanes que vienen a hacer el turismo sanitario y operarse en nuestro país a costa de la buena sanidad que tenemos, que ya no es tan buena, porque ya las listas de espera son brutales y ya cuando tú llegas a que te hagan el primer diagnóstico, la enfermedad es mucho más grave y tiene mala solución.
0: Señor Pesteguía.
2: Sí, si me permets una llicència, Marta, com a persona molt relacionada amb el ciclisme, també volia aprofitar per donar l'enhorabona a Enric Mas, en el poble d'Artà i en el poble del conjunt de Mallorca per haver aconseguit aquesta fita d'aquesta primera volta de ciclista.
3: Dediquen gran part del programa, senyor Pesteguía,
2: i segur,
3: tant que sí, a felicitar-lo, però espero que és un dia important, és un dia important, sens dubte.
2: Amb una bona notícia. I sense cap dubte que s'acabés el conflicte mèdic seria una bona notícia. Jo crec que aquí hi ha tres qüestions bàsiques. Una, que era necessari un nou estatut marc a l'estat espanyol, perquè és que hi havia fins ara havia quedat desfassat, que hi havia moltes de reivindicacions de part dels metges que era necessari escoltar i que s'havia de fer un esforç per totes les administracions per tenir-les en compte i que, per tant, nosaltres reclamàvem en el Ministeri i a les comunitats autònomes que tinguessin en compte aquesta reivindicació, perquè al final tot el personal sanitari, metges, infermers, tot el conjunt de persones sanitàries són els que sostenen el sistema i, per tant, que s'havien de tenir en compte en el màxim. I després hi havia algunes coses en què nosaltres, honestament, també dèiem que no estàvem d'acord amb les peticions que feia, per exemple, els sindicats mèdics, especialment aquelles en què tenien a veure amb la compatibilització de l'activitat privada i pública, però que era necessari que se seguessin, que s'escoltassin i que arribassin a un acord per tenir un millor estatut marc que permetés que els metges desenvolupassin en millors condicions les seves feines, perquè és vera que estan sostinguent el sistema sanitari a damunt les seves esquenes i a damunt unes condicions laborals que no són òptimes, és a dir, una persona no pot fer 36 hores de feina seguides i seguir fent la feina en qualitat, i això jo crec que tots són capaços d'entendre-ho i com a país ho hem d'acompanyar i hem de trobar les solucions perquè això no passi. I evidentment s'ha d'arribar forçosament en aquest acord i tenir aquesta sanitat que tots ens mereixem, tant els pacients com també aquells professionals que les presten.
3: Acaba la ronda del senyor García sobre el possible acord o apropament, no?, que manifestava el doctor Lázaro fa uns minuts a una entrevista, en una estona que hem pogut parlar amb ell, davant d'aquesta vaga indefinida del 28 d'octubre.
4: Hombre, siempre es una buena noticia. No he escuchado al doctor Lázaro, por desgracia, no he podido escucharle, pero desde luego que está denunciada una huelga indefinida en la sanidad, que es un servicio esencial para la ciudadanía, y que esa huelga se pueda retirar, desde luego es una buenísima
3: no confirma que se retiri, afegeix el matís, que té confiança en que se pugui arribar a un apropament, però en cap cas no podria confirmar.
4: Bueno, pues con eso ya es un inicio y es un cambio en la postura de los sindicatos médicos y también parece que del ministerio.

0: Y por eso es una buena noticia, al menos que se vaya pensando en que se va a retirar o que pueda no ocurrir la huelga, porque bueno, pues es importante para toda la ciudadanía, como decía. Nosotros pensamos también que bueno, que el estatuto marco había que cambiarlo y que en el estatuto marco entran todas las profesiones que están dentro de la sanidad privada, o sea, pública, pero con especificidades. Es decir, no buscábamos o no pensábamos en un único estatuto marco para los médicos y las médicas, ya que también puede pasar lo mismo con otras profesiones de la sanidad pública. Y también que la administración, el gobierno de las Islas Baleares va a tener que poner de su parte en el momento en que las condiciones de los médicos y las médicas cambien, las guardias sean menores, haya que retribuirles mejores esas horas de guardia. Entonces hay que tener en cuenta también por parte de la administración de la comunidad autónoma que va a tener que poner de su parte, no solamente es una cuestión que depende del ministerio.
1: Si me permeten, i jo crec que amb això ja estem d'acord, és simplement per afegir que una cosa és l'estatut marc i després, per exemple, és parlar de que a l'estat espanyol, ja no entraré en el requisit lingüístic, en absolutament res, en el conjunt de l'estat espanyol i en bona part d'Europa no hi ha professionals sanitaris suficients. I aquesta també és una realitat a la que haurem d'afrontar. És a dir, hem de començar a proveir el sistema de més professionals perquè no basten els que hi ha.
2: De fet, ha fet èmfasi que aquesta manca de professionals és generalitzada a tot el país, però sobretot aquí també, a les Illes Balears. El fet de ser un arxipèlag també ens perjudica encara més, si cal. Vull parlar amb vostè, si li sembla bé, sobre la crisi migratòria, perquè recordem d'ençà que va tenir lloc l'entrada de persones el passat dia 29 de juliol, s'ha encetat al país un debat sobre la gestió de la migració. Recordem que la presidenta Marga Provenç va demanar explicacions sobre l'informe del CNI. Divendres també varen conèixer la dimissió del cap de gabinet del delegat de govern de Ceuta per desavinences amb el seu cap. Finalment també podem afegir que el Partit Popular va registrar una iniciativa en el Parlament per traslladar el seu suport a Ceuta i exigir al govern que pugui protegir la frontera marítima de les Balears. Li plantejo la pregunta, quina hauria de ser la resposta de les institucions davant la situació migratòria actual i quin paper hauria de tenir les Balears a la gestió al control de fronteres? Senyor Rovira.
3: Aquí se ha reclamado siempre unas competencias que no son de Baleares, ¿no? Se ha reclamado siempre que el Estado ponga los medios, ¿no? Nos sorprendió muchísimo que descubriese el presidente del gobierno, señor Sánchez, que había un informe que indicaba un riesgo alto de inmigrantes irregulares, ilegales y de llegada de pateras a Baleares, y que no se comunicase a nadie, ni a la presidenta del gobierno, ni a ninguna institución de Baleares, ni a ningún responsable de Baleares, que esto estaba encima de la mesa. Justo este informe parece ser que se conoció días antes o el día antes de que el señor Sánchez se reuniese con la presidenta del gobierno de las Islas Baleares, y la verdad es que nos preocupa que la administración responsable, a la que siempre se le ha exigido que ponga más medios, que ponga más barcos, que active Frontex, que ponga más Guardia Civil y Policía Nacional, que dé más dinero para mantener pues a esos menas que están en Baleares en estos momentos siendo atendidos, pues que no hayan hecho nada, no hayan incrementado ningún medio, no hayan aportado nada nuevo, no hayan aportado más vigilancia, ni aérea, ni marítima, ni más dinero, ni siquiera hayan avisado, ¿no? Entonces nos preocupa porque lo que ha pasado en Ceuta evidentemente no es lo que puede pasar en Baleares, pero bueno, las cifras no mienten, y aquí pues que desde el año 24 hayan venido 12.000 inmigrantes, que cada año vengan más, que en este año ya estemos rondando los 6.000 en verano, claro, llama mucho la atención, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Pues nosotros reclamamos que se haga algo realmente, que el gobierno del Estado tome medidas. No las está tomando Ceuta, claro, que es donde está el problema más grave. Nos preocupa que si en Ceuta no se están tomando esas medidas, se vayan a tomar aquí. Pero yo creo que es necesario e imprescindible que se tomen esas medidas.
2: Quin hauria de ser el paper de les institucions davant la gestió davant, o quina manera se podria realitzar una millor gestió d'aquesta crisi migratòria, senyora Suárez?
4: Bueno, jo tinc moltes coses que dir-li en el senyor Rovira, i li dic que m'estima perquè ell ho sap, no? Jo crec que que posar els mitjans, quan hem posat els mitjans, totes les institucions han de posar mitjans davant d'una situació que efectivament és una situació extraordinària, és una situació amb una complexitat en sa gestió gran. Però han d'entendre per què hi ha fluxos migratoris. Hi ha fluxos migratoris perquè a un costat d'unes fronteres hi ha unes oportunitats laborals, econòmiques, de millor situació de vida, i a l'altre costat no hi ha cap tipus d'esperança. Jo vull recordar que Espanya, tot i les xifres que són òbviament altes, perquè aquí tenim, en benefici dir per la població d'aquí, una bona situació econòmica, són molt menors en l'any 25, i això són dades de Frontex, de la gent que ha arribat per la mà a altres bandes d'Europa, com és Itàlia, que és el número 1 d'arribades, i Grècia, que és el número 2. Per tant, Espanya no és ni el número 1. Dit això, lo de Ceuta és una situació d'una complexitat enorme. I a mi el que me sap moltíssim de greu és escoltar el Partit Popular dient que tothom ha de posar mitjans, que s'han de posar més mitjans, que s'han de posar més mitjans, i que després l'única competència directa que té el Partit Popular aquí a les Illes Balears, que és acollir en els menors no acompanyats, i això és complir la llei, encara que no mos agradi aquesta llei, és en compliment de la llei, posin en els tribunals que arribi un infant de Melilla. Jo m'agradaria recordar que el govern de Navarra s'ha posat a disposició i ha dit aquí estan per acollir menors de Ceuta que faci falta. Això és col·laborar. Això és que cada institució assumeixi les seves responsabilitats i facin feina plegat. Jo crec que la dreta i l'extrema dreta veuen Ceuta i veuen una oportunitat electoral, però no veuen una forma d'actuar en responsabilitat davant qüestions que són reptes que hauríem de treballar de manera conjunta i que són reptes d'estat. Això no va de partits, ni va d'uns ni altres. Va de qüestions humanitàries també que han de resoldre entre tots.
2: Senyora Cañadas, quina hauria de ser la resposta de les institucions davant la situació migratòria actual?
5: Bueno, nosotros evidentemente lo tenemos clarísimo, como creo que lo tienen clarísimo los ciudadanos de Ceuta y ya prácticamente de toda España. Lo que tiene que tener un país es protección en sus fronteras. Cuando no existe protección ninguna en las fronteras de nuestro país, es porque los delincuentes están gobernando. Esto está más que claro. Porque en Ceuta lo que ha pasado es una invasión y esta gente no huye de ninguna guerra ni de pasar hambre, porque en su país no tienen ningún problema. De hecho, tienen un rey multimillonario que solamente desde que gobierna Sánchez le ha dado más de 7.000 millones de euros. Esto económicamente hablando. Luego también le ha dado pues para trenes, para coches de última generación, o sea, todos los vehículos y todo lo que se tendría que poner a disposición de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, a la que ha desmantelado de protección para no proteger a los españoles, a los que odia. Esto es lo que está dando a Marruecos. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer en Marruecos es poner al ejército, pero no con las órdenes ni la Policía Nacional que ha dado este gobierno infame, que es de que no actúen. Lo que tienen que hacer es echar a todos, o sea, estos 10 metros que han recorrido, tienen que hacer la devolución. Y ya hay que hablar claro del secuestro.
2: La palabra, señora García, que está parlant,
5: del secuestro. Sí, a ver si aprende, hay que respetar cuando uno habla. El secuestro que se tiene de menores en este país, porque es un negocio multimillonario y clientelar, porque ya tenemos conocimiento de que de la millonada, vamos a poner una ONG sin nombre, de la millonada, si queréis le ponemos nombre, que reciben el 94% de este dineral es para sueldos. Por lo tanto, es un negocio que no va a parar mientras se siga subvencionando y financiando a las mafias de tráfico de seres humanos. Pero esto ocurre porque los propios que nos gobiernan son los que sacan rédito de este tráfico de seres humanos. Y lo que está pasando en Ceuta es inadmisible. Y lo que está pasando en Baleares, que es una invasión en cámara lenta, porque basta que veamos las noticias diarias con la delincuencia y con la agresividad que ha incrementado para que veamos lo que puede pasar. Evidentemente no han sido los 80.000 misma población que tiene Ceuta que han invadido, pero por supuesto estamos aquí con unos niveles que colapsan colapsan la sanidad, colapsan el dinero de ayudas que no llegan a los ciudadanos, y da igual lo que mienta el PSOE. Ya hemos visto cómo miente este presidente, el ministro Marlaska, y cómo mienten cada uno de los miembros de este gobierno.
2: Senyor Pesteguia, tot d'una tindran vostès el torn a rèplica, però acabar amb la primera ronda d'explicacions.
1: Si jo, si me permet, crec que s'ha de diferenciar la crisi de Ceuta de la de repte migratori. Nosaltres defensam que això que ha ocorregut a Ceuta no és fruit d'una crisi migratòria, sinó que és fruit d'un conflicte internacional, en aquest cas d'un intent per part del govern i del rei del Marroc de pressionar Espanya i la Unió Europea per motius polítics utilitzant la seva pròpia població. I que aquí jo crec que hi ha dues víctimes claríssimes, que són els ceutis, la població de Ceuta, i la pròpia població del Marroc, que viu sota un règim falsament democràtic, perquè té l'aparença de democràcia, però que no és democràcia, i que és utilitzat per els interessos espuris d'una persona que viu un àtic de París a tot luxe, mentre la seva població malviu. I que cada vegada que el rei del Marroc vol pressionar Espanya, hi ha una empesa de gent a les fronteres de Melilla i de Ceuta, perquè tot van veure com hi havia furgonetes organitzades que se duen cap a la frontera, s'obrien davant la passivitat de la policia de Ceuta, de marroquina, i crec que no s'ha de ser titubejant a l'hora de denunciar aquesta actitud per part d'un règim no democràtic, i crec que s'ha de posar damunt la taula. I que això resta a veure en el drama humanitari i econòmic que hi ha darrere el repte de la immigració, en el que nosaltres sempre hem dit que, a banda, primer de tot, s'ha de respondre garantint els drets humans i després transformant el sistema econòmic perquè, efectivament, la gent no hagi de partir de casa seva per poder viure millor, que és el que fa que les persones emigràssim en el passat, els mallorquins, i ara immigrin persones d'altres bandes en el nostre país. Però crec que res té a veure amb el que ha ocorregut a Ceuta i que no ho podem mesclar perquè ha de quedar molt clar i s'ha d'assenyalar clarament és culpable. I, a més, jo crec que s'haurien de prendre mesures serioses en contra d'aquest govern i d'aquest rei, per començar amb mesures diplomàtiques i tornar a reconèixer el dret d'autodeterminació del Sàhara i deixar de ser covards davant del govern de Rabat i passar a l'altra banda, prendre mesures econòmiques, i si s'ha d'embargar els béns del rei del Marroc mentre està intentant pressionar Espanya i la Unió Europea, doncs s'embarguen els béns d'aquesta persona que està sometent en el seu pobre poble, en el qual també volem expressar la nostra solidaritat en el poble de Ceuta i en el poble del Marroc, que està sotmes per un tirà que l'utilitza així com vol, perquè aquestes persones... Hi va gent que amb aquesta utilització vil per part del govern i del rei del Marroc va morir a les fronteres. Hi va haver 140 marroquins que van morir empesos per el seu propi govern. I en aquesta gent també volem expressar la nostra solidaritat. I crec que no podem amagar, i això és la gran crítica que faig en el govern espanyol, que intenti amagar aquesta realitat i mos intenti fer combregar amb rodes de molí i fer creure que la mare de Déu no en Joana.
2: Acaba la ronda el senyor García, l'escoltam.
0: Nosotros también tenemos claro que cuál es el origen de la crisis migratoria que ocurrió el 31 de julio en Ceuta. Claramente Marruecos, con la connivencia de Estados Unidos o con el apoyo de Estados Unidos y con el apoyo de Israel, ha sido quien ha lanzado a estas 80.000 personas al mar, con el resultado de 145 personas muertas, 145 cadáveres que ni siquiera Marruecos va a acoger de vuelta, a pesar de ser población suya. Esto es, como decía Lluís Apeteguía, la verdad de lo que está pasando en Marruecos. Es decir, es una monarquía totalmente corrupta que se está llenando los bolsillos y que tiene a su pueblo en una pobreza prácticamente absoluta y, desde luego, sin libertades. Y por eso la gente intenta ganarse la vida mejor. Después habría que ver las consecuencias, ¿no? Las consecuencias es que 80.000 personas han entrado en una ciudad que tiene 80.000 personas, y esto ha llevado a unas situaciones muy complicadas para la población de Ceuta, que no ha podido salir a la calle, no tiene que recuperar la población ceutí su normalidad, volver a la normalidad, y esto Esto conlleva que haya una solidaridad por parte del resto del Estado español, acogiendo a las personas que están ahora mismo en Ceuta, tanto adultos como menores, para ver regularizar su situación en caso de los adultos, pues si son objeto de protección internacional, de asilo, y los que tengan que ser devueltos, que sean devueltos, pero no de manera devueltos en la frontera, sino que tienen que pasar por un proceso legal, que es lo que marca la normativa. Igual pasa con los menores y, por lo tanto, yo creo que todas las comunidades autónomas tienen que ser solidarios. Por lo tanto, uno, ¿cuál es el origen? El origen es la monarquía marroquí, de acuerdo con Estados Unidos y de acuerdo con Israel, que lo que intenta es utilizar a la población marroquí para desestabilizar al gobierno de España. En segundo lugar, el gobierno de España, desde luego, ha llegado tarde y no ha puesto todos los medios necesarios para que la población ceutí y la población que ha pasado, los ciudadanos marroquíes y de otros países que han pasado la frontera, estén en unas condiciones decentes. Y también la solidaridad, pedimos la solidaridad de todas las comunidades autónomas, porque hay en este momento 10.000 plazas libres en la península para que acojan a estos menores y a estos mayores, se les haga un proceso de regularización o un proceso de ver cuáles son sus condiciones, por qué han entrado en Ceuta, cuál es el motivo, si vienen de países que están en guerra, si tienen motivos para pedir asilo, y desde luego los menores acogerlos, porque no van a volver a Marruecos porque sus familias no pueden mantenerles. Entonces, ni hay medios sociales para mantenerlos. Por lo tanto, yo creo que esto es lo cumplir la legalidad. Y desde luego, lo que condenamos es las palabras de José María Figaredo, del diputado de Vox, de que hay que cazarlos y hay que pescarlos a los migrantes, porque esto ha llevado a unas situaciones de racismo y de caza al migrante en Ceuta. Y eso, desde luego, es una vergüenza y no debería estar en el Congreso de los Diputados una persona que piensa de esta manera.
2: La señora Suárez, se volía a dirigir la señora Cañadas, y después la señora Cañadas podrà respondre al senyor García. Senyora Suárez, l'escolta
4: sí,
2: molt breument.
4: Sí, jo és que, sincerament, crec que és tan irresponsable per part de la senyora Cañadas dir que s'han d'enviar tots cap allà quan sap que això és una qüestió de legalitat impossible de dur a terme. Per tant, no diguin coses que no se poden fer. Una altra qüestió gravíssima és posar en dubte a ONGs com Creu Roja, que estan fent una feinada, que estan aguantant els insults moltes vegades de gent ultra per fer la seva feina com a ajuda humanitària, i m'apareix innombrable tot això que diu damunt les ONGs. I després el tema invasió. Mira, senyora Cañadas, aquí l'únic ferit que hi ha hagut amb un tret ha estat un nen de 8 anys amb una perdigonada en el cap. Per tant, això no va d'invasió. Això va d'una crisi seriosa de frontera. Estic totalment d'acord també en l'anàlisi que feia en aquest sentit el senyor Pestigliano, però d'aquí a posar aquests qualificatius que duen després, com deia bé el senyor Arquia, a atacs indiscriminats, inclús a gent de Ceuta pel seu color de pell. És a dir, aquí ja sálvese quien pueda. M'apareix d'una irresponsabilitat enorme. La llei s'han de complir, les que mos agraden més i les que mos agraden menys. I no se pot posar damunt una població manipulada, que vull recordar que el 90% de les 70.000 persones que varen entrar varen sortir pel seu propi peu a les primeres 24 hores.
2: Respon la senyora Cañadas, ens queden només 4 minuts i mig.
5: Hi ha totes les mentides que quiera contar el Partido Socialista. Evidentemente estamos viendo que los otros 4 partidos ya ubican como el responsable a Marruecos. No sabemos lo que tenía en el móvil de Sánchez y de otros ministros. Evidentemente tiene que ser gravísimo y algún día se sabrá y se pondrán todos a disposición judicial. A mí me gustaría que los espectadores escucharan un tuit que yo ayer colgué de una violación brutal en directo, los gritos que pegaba esta mujer. Aquí lo que se trata es de que no he visto a ninguna de las supuestas feministas del 8M salir en defensa de estas mujeres que están siendo violadas, como dicen los médicos, de manera brutal que jamás han visto y que además no son las que dice el gobierno que iban por 35, sino que son de 3 a 5 diarias. Y aquí hay silencio. Esta gente, evidentemente, tiene un drama porque su rey los ha lanzado a una invasión coordinada con el gobierno de España. Pero no es nuestro problema. No pueden pedirle más dinero a los españoles de lo que se está gastando ya. Aquí en Baleares hay una media de 8.000 euros por niño. Niños que tienen a sus padres localizados en Marruecos o en Argelia y que los pueden devolver. Da igual la ley, ya lo ha dicho Europa, pueden devolverlos a todos y los padres han reclamado a estos hijos. Da igual la comedia que ustedes cuenten. Aquí ya sabemos la verdad y que ustedes, para seguir ganando y seguir teniendo esta mafia en la que han institucionalizado a todas las instituciones de este país, están cambiando el censo electoral para hacer una dictadura en España. Y no lo vamos a permitir, da igual cómo nos llamen, nos importa un bledo. Los españoles ya no les creen, son ustedes una mafia corrupta.
2: Un minut per al senyor Pestella respecte a aquestes intervencions i sobre la gestió de la política migratòria i el confrontament polític que suposa.
1: Sí, evidentment, nosaltres rebutgem aquesta confrontació. Hem vist imatges verdaderament lamentables de ser... De com s'ha alimentat aquest odi, no? De gent, per exemple, atacant a la Creu Roja quan està repartint aliments a persones que estan pendentes del procés de... del procés migratori que pertoqui. És que la pròpia Creu Roja diu que la immensa majoria dels que han entrat hauran de ser retornats en el seu país perquè així ho indica la legislació, però no se pot atacar a la Creu Roja, no se pot apedregar a persones, no se poden disparar perdigonades en contra de d'infants, que és el que han passat aquests dies, perquè s'està tensionant a la ciutadania d'una forma que jo crec que és irresponsable. Nosaltres donem el nostre suport a les ONGs que estan intentant ajudar a gestionar aquesta situació, però, per exemple, en el cas de Ceuta, és evident la tensió social que això ha provocat i que tots han d'ajudar a resoldre i que se resolgui el més ràpid possible. I exigien al govern que posi el mitjà perquè aquesta situació se resolgui el més aviat possible.
2: Senyor Rovira.
3: Sí, gràcies. A ver, la situación en Baleares es clarísima. La señora Suárez ha criticado que aquí no se quieran acoger más menores, pero ¿cómo está detensionado la acogida de menores en Baleares? Más de 1000%. No es cuestión de uno, es que sobran muchos. No es que venga uno más. Es que, ¿por qué nos han hecho mantener a tantos menas cuando en el resto de España la situación no es exactamente la misma? Yo creo que en Navarra no están tan tensionados como aquí. Y evidentemente eso es lo que se debe solucionar en Baleares. Porque estamos hablando de 25.000 en 5 años. 25.000 inmigrantes ilegales llegados a las costas de Baleares en 5 años. Son muchos 25.000. Estamos hablando de 6.000 este año. Y en cuanto a Ceuta es evidente, sabemos de dónde vienen, han cruzado una frontera, sabemos que vienen de Marruecos. Los de aquí a lo mejor vienen de Argelia, a lo mejor vienen de otros sitios, los que van a Canarias o los que van a la península. Pero los que han entrado en Ceuta han cruzado 10 metros, se les ha de devolver a esos 10 metros.
2: Senyor Rovira, senyora Suárez, senyora Cañada, senyor Pestella, senyor García, que tinguin vostès una molt bona setmana, moltíssimes gràcies per acompanyar-me.
1: Gràcies.
3: Muchas gracias.
4: Gràcies.
3: Muchas
4: gràcies.
6: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
7: Bon dia. El president del sindicat mèdic, Miguel Lázaro, confia en poder arribar a un acord amb el Ministeri de Sanitat abans de la primera jornada de la vaga indefinida que han convocat juntament amb la resta de sindicats. Ho acaba de dir en una entrevista al programa El Dia.
8: Els convocants de la vaga demanen un estatut propi, jornada laboral de 35 hores i que reconegui l'alta responsabilitat que assumeixen en l'exercici de la seva professió.
9: No queríamos llegar a este máximo nivel confrontativo, no pensábamos este tipo de escenario, pero yo creo que sí, yo creo que la presión que va a haber va a ser muy importante porque aquí estamos todos los sindicatos médicos y yo creo que las neuronas espejo del presidente del gobierno, que son las que nos hacen ser empáticos, sea empático y sea responsable, porque en él está el que este paro permanente no perjudique más todavía a los pacientes.
7: A la tertúlia política del dia, els diputats s'han mostrat optimistes que aquest acord es pugui materialitzar i que d'aquesta manera les reivindicacions no continuïn repercutint en les llistes d'espera. Són el popular Mauricio Rovira i el portaveu de Més per Mallorca, Lluís de Pestegui.
3: Lo que está claro es que por mucho esfuerzo que hagas, si cada mes tienes una semana de huelga, la cuestión es que no se puede conseguir ningún resultado a largo plazo ni a corto plazo que mejore la situación. Estaría muy bien que llegasen a un acuerdo.
1: S'ha d'arribar forçosament en aquest acord i tenir aquesta sanitat que tots ens mereixem, tant els pacients com també aquells professionals que les presten.
7: En plana de successos, han detingut un jove com a presumpte autor de la ganivetada mortal a un altre jove de 19 anys aquesta passada nit a Palma. L'arrest s'ha produït poc després de l'agressió que va tenir lloc al carrer d'Indalecio Prieto, al barri de Songoleu.
8: Els fets han passat cap a les 11 de la nit en plena via pública, quan els serveis d'emergència del SAMU han arribat al lloc. Han trobat la víctima en parada cardiorrespiratòria amb una ferida penetrant a l'abdomen. Tot i que els sanitaris han aconseguit reanimar-lo i traslladar-lo d'urgència al quiròfan de l'Hospital de Son Espases, el jove ha acabat morint a causa de la gravetat de les lesions. A hores d'ara, la policia manté el presumpte agressor sota custòdia mentre intenta esclarir el mòbil del crim.
7: Als tribunals, avui comença el judici de 6 acusats d'introduir 5 quilos de cocaïna a Son Banya. La principal investigada és la Nora de la Paca, que és la dona de l'ICO. S'enfronta a 16 anys de presó i el pagament d'una multa d'1,3 milions d'euros i una indemnització superior als 3.000 euros.
8: La Fiscalia la considera autora de delictes contra la salut pública, de pertinença a organització criminal, d'atemptat a agent de l'autoritat i contra la seguretat viària. Pels altres acusats, demana fins a 10 anys de presó i multes d'1,3 milions d'euros pels delictes contra la salut pública i organització criminal.
7: I la Junta Electoral Central es reuneix avui per abordar l'ordre del Tribunal Suprem de suspendre cautelarment la inscripció al cens de milers d'espanyols nacionalitzats sota la llei de Nets.
8: La decisió respon als recursos presentats per Vox i Justitia Europa contra la instrucció del govern. El Suprem exigeix ara un informe en 15 dies per verificar si compleixen els requisits de descendència directa d'exiliats espanyols. El govern espanyol considera una salvatjada la suspensió de la llei de Nets per part de l'alt tribunal. Són declaracions del ministre per a la transformació digital, Òscar López, a Televisió Espanyola.
10: Hay una inmensa mayoría de jueces y juezas que hacen su trabajo todos los días y que defienden la independencia judicial, el buen nombre de la justicia y el Estado de Derecho. Y ahí hay salvapatrias. Que estan haciendo lo imposible para derrocar a este gobierno.
7: Són les 10 i 4 minuts, més notícies a les 11 en punt.
6: Més informació a ib3notícies.com.
11: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
12: Si a tu te dic bel,
11: pinta,
12: mur,
11: cornada.
12: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
13: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
14: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
15: Tentol!
16: Tentol!
17: Tentol!
14: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
13: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: Deu i cinc minuts, mirem en aquest moment al cel perquè aquesta setmana el temps ens deixarà una mica de tot. Començam amb una nova pujada de les temperatures, sí, una més per al dia d'avui, però sembla que serà puntual, o així ho volem pensar. Bon dia de nou, Joana.
2: Bon dia, Marta. Idò, sí, encetam aquest dilluns i aquesta setmana amb temperatures encara altes, encara elevades, i el termòmetre continuarà pujant fins a arribar dimarts, és a dir, demà, als 33 graus de màxima. Però a partir de dimecres, atenció, la situació canviarà una mica perquè tornarà a entrar un talbec en altura, una mena de llengua d'aire més fred que pot afavorir una certa inestabilitat. Ara bé, serà un talbec poc profund i, per tant, no esperam una situació especialment complicada.
3: Això vol dir que podríem tenir alguns ruixats, però serien dispersos i irregulars, sobretot a les Pitiuses i al nord de Mallorca. I si hi ha un element que sí que notaríem més, seria el vent. Entraran a tramuntana i gregal, i això farà que les temperatures vagin baixant progressivament durant la segona meitat de la setmana. De fet, si dimarts podem arribar als 33 graus, divendres les màximes ja quedaran al voltant dels 27 graus. Una baixada que, després d'aquest estiu que hem patit, segur que més d'un agraït.
1: De fet, jo ja ho he notat un poc aquest vespre, a primera hora del matí, se nota una mica.
2: Sí, se nota, perquè les mínimes han baixat i baixaran encara més, i a les zones d'interior no esperam ja nits tropicals. Fins i tot podríem tenir aquesta sensació, com d'Anna Marta, de fresqueta de bon matí, que ja mos recorda que de mica en mica entram a la recta final d'aquest estiu, tot i que xisco, mos queda encara l'estiuet de Sant Miquel.
3: En resum, calor a l'inici d'aquesta setmana, una mica d'inestabilitat a partir de dimecres, vent de tramuntana i gregal i una baixada de les temperatures que ens deixarà un final de setmana, esperem, molt més agradable, Marta.
1: Pega'm un cop d'ull a les càmeres que tenim repartides a diferents indrets del nostre arxipèlag, obrim la primera beauty i mos mostra aquesta escena, una estampa totalment d'estiu, amb la mà totalment en calma, i el conàsser, la veritat és que tot és d'un blau meravellós, en diferents tonalitats, no hi ha ni tan sols un nígul, o sigui que és un dia de ple estiu per aquells que puguin aprofitar, encara tenen una temporada de vacances per davant, aquells que la tinguin, que l'aprofitin, perquè avui és un d'aquests dies.
3: És un poc com aquella cançó, no? Blau de blaus.
1: És que mira quin gran ventall.
2: I supos que també heu notat que ja se fa fosc més prest. Vull dir que també això és una de les advertències, no?, de que l'estiu se va apagant o va acabant, i és que són les 7 i busques i ja dius, ai, ja no fa la claror que teníem abans.
3: I que anam inexorablement camí de canvi d'hora.
2: Totalment, que queda un mes encara.
3: D'aquí dos caps de setmana és el Nadal. Per tant, la setmana que ve hi ha el canvi d'hora, en la percepció de temps, que tot va volant. Però és cert que una vegada més tornem a fer debat de si canvi d'hora sí, canvi d'hora no, però la realitat és que haurem de canviar rellotge, Joana.
2: Sí que poden fer un cafecó encara en aquestes hores o en aquests dies, per això... Mira quin peix més guapo que mos ve a saludar de bon matí.
1: Mira que havíem vist peixos, perquè tenim la nostra càmera subaquàtica just ara a ple rendiment, però com aquest primer plànol d'aquest peix, jo no crec recordar cap.
3: Hem de dir que un peix tímid.
2: Sí, perquè era guapo, però era de colors.
3: Sí, sabeu que l'han avisat i li han dit, ara connecti V3, i aquest peix deu dir, no vaig pentinat. I se n'ha anat a casa a fer ses espiules i malauradament pot ser quan torni.
1: Que a vegades no anem ben pentinats i tot i així.
3: Nosaltres, mira, ara una altra.
2: Una tuta, Marta.
3: Ja era un altre petitó. Sabeu que Tritó ha avisat en els seus súbdits i els ha dit, anau a fer cas a Marta Garau i a tot el seu equip i saludau. Mira, avui hi ha un peixim a les totes, peixa, peixa.
1: Sí. Sembla que és un dia on el manco, els peixos, han fet acte de presència i mos han deleitat amb aquestes imatges tan maques.
3: Sí, convidam els oients de ràdio, per favor, a que recuperin aquestes imatges o que se connectin a la càmera subaquàtica.
2: Que jo no sé si vosaltres...
3: Divetres, que és meravellosa.
2: No sé si vosaltres ja heu retirat definitivament el banyador. Vull dir, hi ha gent que aquest cap de setmana encara ha fet el seu darrer cafí quan ha anat a la playa per aprofitar que fa molt bon temps, o si ja definitivament heu dit, ara ja comença la rutina i comença tot i ja banyador amagat.
1: Jo, com a bona mallorquina tradicional, de moment l'he amagat, eh? No sé si aquest cap de setmana encara podrà haver-hi un cafico més, és vera, el temps acompanyarà, però jo sóc de banyar-me sobretot quan les temperatures són molt, molt, molt altes. Com a moltes persones, Xisco Nadal és igual, no fica un peu a la platja si no és el manco més de juliol.
3: Jo no he anat a la platja en tot l'estiu. Oh, he fet dos dies de piscina i a volar.
1: Sí.
3: No, és vera.
1: En tot cas, estirem ben pendents del temps, sobretot del canvi de temps, que arribarà per partir de dimecres i de la possibilitat de precipitacions. Però igual que uns s'incorporen a la feina, alguns s'incorporen també a l'escola, perquè recordem que la setmana anterior era la setmana de començament del curs, alguns sí que preparen les seves vacances. Si sou pensionistes i teniu ganes de fer una escapada, atenció, perquè ja hi ha data marcada en vermell al calendari. La temporada 2026-2027 dels viatges de l'Inserso comença a comercialitzar-se aquesta mateixa setmana.
2: Sí, Marta, tot i que aquí a Balears, concretament les persones acreditades com a preferents podran començar a reservar avui, però a comprar a partir de dimecres. En total, el programa ofereix enguany 879.213 places a tota Espanya entre destinacions de costa peninsular, costa insular i també viatges d'escapada.
3: Ja hi ha dues mesures que es mantenen. 7.447 places a 50 euros per a pensionistes amb manco recursos i la possibilitat de viatjar amb animals de companyia en determinades destinacions. L'Inserso defensa més que aquests viatges són una eina per afavorir l'envelliment actiu, generar activitat econòmica i, sobretot, ajudar a combatre la temporada baixa turística.
1: Però aquí a les Balears el programa també genera debat, perquè una cosa és que hi hagi demanda i una altra que hi hagi hotels disposats a acollir aquests viatgers.
2: Sí, de fet, només n'hi ha 21 en total que s'hi han adherit. Des d'Aviva alerten precisament de la falta d'establiments interessats a participar-hi. El sector assegura que els marges que tenen els hotels són molt ajustats i que cada vegada, cada any, costa més trobar allotjaments per cobrir les places assignades aquí a les Illes Balears.
3: Així que nosaltres avui volem posar sobre la taula les dues cares de l'Inserso, el que representa per als nostres majors i també el que representa per al sector turístic. I ho feim amb tot un expert, en Pedro Fiol, president d'Aviva, l'Associació d'Agències de Viatges de les Balears. Pedro, molt bon dia, com estàs?
4: Què tal? Molt bon dia.
3: Encantats de saludar-te, com sempre, i te volia demanar com arriba el sector hoteler de Balears en aquesta nova temporada d'Inserso. Ara parlàvem de la manca d'hotels que volen participar, no sé si seran suficients.
4: Sí, per ara han de ser suficients perquè les places ja han sortit en els carrers, és a dir, a partir de dijous ja tenim tota la planificació i ben que dic que ara ja no hi ha marge de poder ni contratar més ni de descontratar manco, és a dir, ara estem en un punt que els hotels que ja han firmat aquest acord s'hauran d'acomodar en aquestes tarifes que n'hem parlat moltes vegades, de referència de 25 euros, probablement en temporada alta paguin una miqueta més, i això és el que hi haurà enguany. I el problema no serà tal vegada enguany, serà d'aquí un parell d'anys si els costos de vida segueixen pujant i aquestes tarifes de referència s'estanquen.
2: 21 hotels, Pedro, si no vaig malament, dels quals 19 són a Mallorca, una a Eivissa, una a Menorca. Clar, es parla de marges molt ajustats per aquests hotels, per aquests hotels que estan integrats en aquest Inserso d'enguany. És rendible, avui per avui, per a un hotel d'aquí, de les Balears, participar en aquest programa de l'Inserso?
4: Bé, això li haurien de demanar al propi hoteler. Jo crec que, en realitat, quan és temporada baixa i tal vegada també pots compartir un flux de clients que venguin d'altres mercats i altres nínxols de mercat, que, per exemple, s'interessin en el cicloturisme o el turisme esportiu, no?, de temporada baixa, tal vegada aquest Inserso pot ser interessant, però és vera que en temporada mitjana, en temporada alta, jo crec que perd tot l'atractiu. També hem de recordar que el nombre principal de sortides es produeixen a finals d'octubre, principis de febrer, març, i és vera que molts hotels tal vegada firmen aquests acords en Inserso, però rebutgen acollir els jubilats en temporades mitges i en temporades altes.
3: Clar, en parlàvem, l'objectiu de l'Inserso precisament és desestacionalitzar el turisme i mantenir hotels oberts durant els mesos de manca d'activitat, però aquest Inserso o aquesta finalitat de l'Inserso té sentit si hi ha pocs hotels que vulguin participar o que no hi trobin rendibilitat? Perd sentit aquest objectiu?
4: Sí. Podria ser que perdis sentit. El que passa que mentre hi hagi, potser, una dotzena d'hotels que els puguis ajudar a mantenir la temporada baixa, oberts, o inclús allargar els contractes d'aquests fixos discontinuos i que puguin fer feina més mesos de l'any, a mi ja me sembla interessant. El problema és que si hi ha un màxim d'hotels que volen participar sincers, ens podran trobar en l'escenari que hi hagi moltes persones demandants del nostre territori que no puguin venir perquè en el final l'oferta no acompanya. Però bé, aquest escenari en aquest moment no succeeix, però és probable que si les coses segueixen com fins ara, no? Que no es pugen els preus, que finalment trobem que hi hagi una borsa de jubilats que vulguin venir a Balears i que no hi hagi una oferta lucrativa per ells.
2: Pedro, si mos centram en vosaltres, en les agències de viatges, vos hem de demanar també si Simserso continua sent un programa interessant o també si s'han reduït els marges per vosaltres.
4: A veure, nosaltres cobram 15 euros per cada reserva i jo crec que és un preu just. Jo tinc companys del sector que diuen que haurien de cobrar més i sempre entre tots volem sempre guanyar més. Jo crec que 15 euros per plaça, per la gestió que fem, que veurà que en realitat, si posem sobre la taula els temps que invertim per explicar quin és l'allotjament, les dates de sortida, reconfirmar o explicar els medis de pagament per fer depòsit, tardes molt de temps. Però jo crec que bé, ens hem de sumar un poc en aquesta solidaritat de la cadena del valor turístic i a veure si d'aquí 2 anys hem de cobrar 2 euros més, em semblarà bé. Però jo crec que en els 15 euros que cobram a dia d'avui, potser no ho comparteix tothom, però jo em semblen suficients.
3: I quines són les rutes més interessants enguany? Ho dic perquè a mi me queden ja res, 3 anys, per poder coir-me a Simserso i poder venir a veure-te a la teva agència per dir-te, Pedro, on me pots enviar a preu competitiu?
4: Mira, com bé saps, gustos colors, i hi ha gent que li agrada anar a Canari, hi ha gent que li agrada fer la costa peninsular, però jo crec, Xisco, que quan tu te jubilis el que més t'agradaran són els circuits culturals. Mira, els tenc aquí damunt la taula, te faig un resum. Tens Osca, Barbastro, tens Lleida, Rocallaura, tens Lugo, tens Orense, tens Pontevedra, tens Oviedo i Gijón, també tens un cultural, o diversos sortits de cultural de Tenerife, és a dir, pots mesclar la part cultural en segon temps, tens Talavera de la Reina, Teruel, Sant Lucar la Major, és a dir,
3: home,
4: tens per triar, Xisco, una barbaritat.
3: On se posi Talavera? Mira, Fiola, ara m'has donat una idea, perquè jo ara estava mirant per anar a Astúries i volia fer Oviedo Gijón, on se m'ho repit, estic per esperar-me estar jubilat i que ja me sortia a preu de paparró, ho dic perquè ara me sortirà a preu normal i pot ser aquest Oviedo Gijón. Puc esperar-me. Quin és el més demandat? No sé si de tot això que has comentat, Astúries seria una destinació interessant per la gent de Balears o Tenerife, o no sé exactament què és allò que cerca el públic potencial.
4: Mira, Galícia i Astúries solen agradar molt. El que passa és que la gent ja els ha fet moltes vegades i ja són repetidors. Hi ha persones que han fet circuits per Astúries 2 i 3 vegades en la seva vida. Vinga, dic que jo crec que ara sí que van cercant un turisme més d'interior i tal vegada més en el centre de la península, no tant en el nord, perquè és veritat que sempre hem tingut aquesta preferència per al nord d'Espanya, no? El que és Cantàbria, País Basc, i jo crec que ja hi hem anat molt i per això jo crec que aquests culturals del centre de la península i alguns també, per què no, del sud de la península, és a dir, culturals per Andalusia, solen tenir bastanta acceptació, sobretot per estens, perquè en el sud normalment estens no és tan extrem, no és tan pretensivem.
1: Idò, des d'aquí donarem totes les facilitats i informació a mesura que passi el temps, perquè hi ha moltíssima il·lusió entre el grup de jubilats, sobretot per poder fugir, escapar-se una mica de la calor i aprofitar d'aquestes destinacions que comentava Pedro Fiol, cada vegada guanyen més adeptes. Pedro, moltíssimes gràcies.
4: Marta, gràcies a vosaltres i recordeu-vos, comença dia 16 de setembre com a primera convocatòria.
1: Dia 16 de setembre. Just l'hem perdut, però sí que ha donat temps al banco el recordatori. Important, a partir de dia 16 de setembre. Una cosa és que se comencin a comercialitzar, però aquí a les Balears serà a partir de dia 16. Són les 10:18 i encara no hem parlat, hem parlat a l'inici, però hem de tornar al banco a incidir en que avui és un dia superimportant. Hi ha victòries esportives que són tan importants com aquesta i altres que transcendiran a l'esport. Jo crec que compleix els dos requisits. Probablement la que ha aconseguit aquest cap de setmana Enric Mas és d'aquest segon grup, de les que passen a la història, companys.
2: I tant, Marta. El ciclista artenenc que és ja el campió de la Vuelta a Espanya 2026 després de 3 setmanes de competició i d'una darrera jornada a Granada en què només havia de defensar el maillot vermell. Mas encara acaba la general per davant de 4 vegades campió de la Vuelta, Primoz Roglic, que m'ho ha pagat en Xisco, suposo que com a trampa.
3: És el seu nom, estimada.
2: Sí, m'acosta. I de Félix Gall. Així d'emocionat parlaven en Enric Mas després de la seva victòria. Escoltau.
5: Després de tant de temps somiant i fent feina, pues, heu aconseguit. Són emocions, com vaig dir, són emocions noves meves, noves que mai havia viscut. Són difícils de descriure, la veritat, i jo crec que quan passin els dies pues, m'aniré tranquil·lit.
3: Però darrere aquesta victòria
5: hi ha molt més.
3: encara et parla, sempre escoltant en Tim Mas, de que darrere aquesta victòria encara hi ha molt més que una classificació. Hi ha anys de podis, de crítiques, de lesions, de moments de dubte i, sobretot, d'una enorme perseverança. I avui volem analitzar amb els nostres companys d'esports què significa realment aquesta vuelta per en Enric Mas i també per el ciclisme mallorquí. I qui millor per contar-nos-ho que en Marta Sampas. Marta, molt bon dia.
6: Bon dia, companys, bon dia.
2: Encantats de saludar. Perdona, perdona, que mos pronunciï bé el nom, perquè jo ho he dit fatal, i no m'has
6: remolat. Roglic, Roglic. No, però és complicat, eh? Nosaltres, evidentment, ja ho sabem dir, però fins que els noms aquests...
1: Estis avassats, vosaltres.
6: Sí, sí, exacte, sí, sí. Sí, de, que suposa, i de, que per primera vegada, no?, un ciclista de les Balears guanya una cosa tan important, a més, probablement, se podria dir que en el moment més potent de la història del ciclisme, és un esport en el que ara mateix els millors de la història, i és un mallorquí, no?, és Enric Mas d'Artà, que va guanyar la Vuelta ahir i feia 12 anys que no guanyava un espanyol. 2014 va ser en Alberto Contador, la darrera vegada que un espanyol se va pujar al més alt del podi de la Vuelta, i suposa això, no?, que el ciclisme balear amb tanta tradició, sobretot també Artà, amb un club ciclista artenenc en tradició, bé, va ser de les primeres federacions, la Federació Balear Ciclisme, inclús abans que l'espanyol, o si podeu imaginar també lo relat que ha estat ciclisme aquí, i bé, i que ha hagut molt de campions de ciclisme en pista, però ja era hora que en Enric, després d'ho deu, no?, nosaltres ens podem incloure els periodistes esportius que, bé, comptem el que veiem, i clar, en Enric s'havia quedat a les portes i arriba a ser molta crítica per ell, però a la fi ha pujat, no és número 1, és número 1, i clar, és una fita històrica.
3: Ara te volia demanar per això, què ha passat enguany, o què creus que ha passat enguany perquè hagi passat de ser setent classificat en el podi sense haver guanyat la Vuelta, però que enguany a la fi sí, recordem, ja fa una sèrie d'anys va quedar segon, Artà li van fer un homenatge, és a dir, ja seguíem la carrera d'en Enric Mas, però fins ara se li havia resistit poder dur aquest mallot vermell.
6: És perquè aquesta Vuelta 2026 ha estat marcada sobretot per la caiguda de Pogacar, que és ara per ara el millor ciclista del món. En Pogacar va caure, i clar, això va fer, no? Però bé, després hi has de ser, no lleva mèrit, hi has de ser, i però tal volta la caiguda d'en Pogacar i per tant ja no seria ell en aquesta gran volta ciclista, i va fer que en Enric tingués una oportunitat encara més gran, no? Però ja estava fent una gran volta i la va acabar de rodonir la resta d'etapes, i com bé deies, a més, és la cinquena vegada que se puja en el podi, i havia pujat tres vegades en segona posició, una en tercer, va acabar tercer en 2024, que no fa tant. Vull dir, en Enric sí que sempre fregant amb els dits s'èxit, i tenint èxit també, però no, és vera que faltava guanyar, no? Guanyar del tot. I, però bé, ha guanyat en molts altres sentits mentalment, superant caigudes, superant lesions, superant moments difícils que, segut en el sofà, aficionat o nosaltres darrere un micròfon, és fàcil, i quan veus que sí que passa i veus emoció, veus el sentiment d'una persona, perquè és una persona amb un esforç diari dedicat a lo que li agrada, i dos d'aquests moments únics, no? I que paga la pena donar-li l'importància que té, que és l'esforç increïble d'un esportista, en aquest cas el ciclisme, que també és molt dur, és molt dur.
2: Que t'anava a dir això, és que segurament tots els esports hi ha allò de la constància, la disciplina, l'esforç, la perseverança, però segurament el ciclisme és un d'aquests esports, si no sé si coincideixes amb jo, no? Però és veritat que tu deies, va caure aquell ciclista i per ventura això va fer canviar una miqueta el transcurs de la Vuelta. Sí. Va fer que ell tingués més possibilitats, però ell hi va ser, tu has dit, ell hi va ser. Vull dir que en el final la força mental, la física sobretot, és molt important, i jo crec que el ciclisme és dels més sacrificats de tots.
6: Sí, jo sempre ho dic, que l'esport hi ha moltíssimes disciplines i molt diferents, i hi ha esports d'equip que tal volta la part individual i d'estar acompanyada, no?, de l'esforç dels teus companys d'equip. Hi ha esports que són molt tècnics, que sí o sí s'han d'entrenar moltíssimes hores per acabar de fer, jo què sé, se m'ocorre una gimnàstica artística, una natació artística, que és allò de que surti perfecte, i després hi ha aquests esports tan, bé, tan, de tantes hores de dedicar-li, perquè la prova mateixa després són 3 setmanes han estat prop de 74 hores en total rodant, i no en pla, hi ha etapes que sí que en pla, però sobretot en Enric també ho ha fet beníssim a lo que se li dona millor, que és la muntanya, i bé, de fet, dins de la Vuelta ha guanyat, però va guanyar una etapa, i va ser la del port a Salt d'Aitana, que va coronar, i és d'aquelles etapes, va ser, sens dubte, sumat el d'ahir, evidentment, però el dia més important d'Enric, el passat dia 30 d'agost, guanyant aquella etapa.
1: I quin també gust fer programes esportius quan tot va bé.
6: Sí,
1: quan
6: sí,
1: tenim
6: sí,
1: una
6: sí,
1: vegada més sí, un nom en boca de tothom, de sí, tot el món, sí, eh? Sí. De nou, l'Esport Balear sí, liderant, no?, aquestes fites històriques. Ho contareu, m'imagino, ampliareu detalls sí, i continuareu parlant, com
6: sí,
1: és lògic.
6: Sí, sí, sí, sí, duim tot el dia i seguirem, i seguirem, perquè és dia d'en Enric, és dia després de que en Enric passés històries a Esport Balear, i clar que sí, avui nosaltres també fem la nostra volta particular, i sumar hores i minuts de ràdio per contar-vos-ho tot.
1: Vos escoltam després amb molts més detalls i també alguns dels protagonistes. 10 i 25, uns consells, tornant tot d'una.
0: El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial. Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 65 céntimos el kilo, el lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50 euros kilo y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo. Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 5...
7: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
8: Que guapo.
7: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
8: Lo nostre, cosa feixuga.
7: Uf, molt bona.
8: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
7: És impossible. Sí que és possible.
8: Cosa feixuga.
7: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
8: Clar que és possible, tot és possible.
7: Aquest dia, setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
8: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu, xiu.
8: Oh, no. I en puga, sí.
9: A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: Són les 10 i 28 minuts i vos volem plantejar la següent qüestió. Què passa quan el càncer desapareix, però les seves conseqüències es queden? Quan superes un càncer, sembla que la història s'ha acabat, però moltes vegades en realitat comença una altra etapa, una etapa d'oportunitats, una etapa de superació, una etapa d'ajudar altres persones que també han viscut per una circumstància semblant. I de tot això i de molt més, parla el videopodcast La Campana.
1: Començam La Campana, un videopodcast per crear un espai de conversa amb joves que han patit càncer.
2: Jo tinc 15 anys i vaig tenir el càncer l'any passat, quan tenia 14.
3: Jo tinc 23, vaig estar malalta amb 11 anys, en 2014.
4: Vaig començar, m'ho van detectar quan tenia 13 anys.
5: I la primera vegada que vaig tenir càncer tenia 9 anys, en el 2013.
1: Una de les moltes coses que ha d'aconseguir La Campana és que m'alleveu aquesta càrrega.
6: Justament quan me varen dir que tenia càncer varen entrar... Per
7: una etapa d'oportunitats d'Anna Marta, però també una etapa marcada per seqüeles físiques, psicològiques i socials que poden durar fins i tot molt d'anys. Vols parlar d'aquest projecte que se titula La Campana, una sèrie audiovisual de 8 capítols d'aquesta casa, Divetres Ràdio, un projecte ambiciós sobre el càncer infantil, on 4 joves supervivents conversen xisco de la seva experiència.
8: Per això avui coneixerem aquí al dia dues d'aquestes històries, la d'Anna Paula Villalonga, que va patir un tumor maligna, un ovari, només 11 anys, i l'història d'Anna Marta Roig, que ha superat ja 2 leucèmies. Avui són aquí amb el conductor d'aquest podcast, el nostre company, en Joan Ferrés, i ja ens podem saludar tots 3. Com estàu?
9: Molt bé, moltes ganes.
8: Amb moltes ganes d'estrenar La Campana i amb moltes ganes de parlar-ne, m'imagino. Començaré per vosaltres dues, Marta, Paula, quan vos varen proposar participar a La Campana, va ser un sí immediat, perquè ningú li diu que no a en Joan Ferrés, o vareu haver de pensar-vos una mica a l'hora d'exposar la vostra història, perquè és cert que és un podcast on se remouen molt de sentiments.
9: Sí, jo en el meu cas no m'ho vaig pensar 2 vegades i vaig dir sí, perquè crec que és molt important donar visibilitat en aquestes malalties i sobretot el concepte que m'ho varen explicar, que jo mai havia estat a un lloc amb persones de més o menys la mateixa edat o la mateixa etapa, per dir-ho així, i va ser bé, increïble, i vaig dir que sí.
3: Jo, per exemple, en el meu cas, pues, vaig dubtar un poc més per no per la idea del podcast, sinó perquè estic estudiant i treballant, però quan, com ha dit Marta, quan vàrem veure la importància de fer això i com podríem ajudar a futurs companys, vaig dir un sí total.
7: Sí, el vas tenir, Joan? Tot d'una. Te va costar poc convèncer en a Paula, en a Marta i suposo que també la resta d'integrants d'aquest videopodcast, però conta'm una miqueta també com ha estat per tu desenvolupar aquesta idea que d'entrada és complicat, no?, de gestionar, sobretot per la temàtica que tracta.
10: Bé, jo sempre ho dic i els he dit a elles, jo abans ja d'estrenar això, per jo l'objectiu ja està complert, perquè el primer que havia de servir aquest videopodcast, aquesta campana, era per ells 4, que els servís d'un espai de trobada per tractar i fins i tot fer una mica de teràpia de tot el seu procés, no?, i del seu present. I això crec que ho hem aconseguit, era important, i a partir d'aquí crec que hem creat un producte que també pot ser interessant per telespectadors, però en aquest sentit el primer objectiu era aquest, i estic satisfet. Per això estic satisfet.
0: Un viatge ple d'emocions, no? Hem pogut veure algun bocí d'aquest videopodcast, i és vera que arriba al coll, he pogut veure alguns fragments, i és un conjunt de...

0: fer un espai de xerrada on sí, van tenir càncer, però també són joves amb preocupacions ara actuals, i era interessant també, no?, crear-li aquest espai.
1: De totes maneres, sí, m'agradaria que me poguessin contar, no?, com va ser el moment també de denunciar aquest final, no?, aquesta campana simbòlica o física, depenent de cadascú, però suposa un abans i un després. Com ho vareu viure, Marta Paula?
2: Bé, jo, per exemple, no vaig tenir, perquè en aquella època jo no vaig tenir aquesta campana física, és ara un poc nou, però sí que va ser per jo una alegria, perquè per jo era el meu últim curs de primària, si sé, se me va aturar tot, no vaig poder fer viatges d'estudis, me van dir que no sabria si em podria passar primer, i va ser com, ho he aconseguit, puc continuar un poc en aquella vida, puc arribar en el nivell que els meus companys.
1: I per tu?
3: Sí, jo en el meu cas he passat per dues leucèmies i a la primera, la campana així era un concepte nou, era més d'Estats Units, i a la segona ja existia, però no la vaig tampoc tocar perquè la meva planta o no n'hi havia o no m'ho varen dir també. Bé, el tractament és un procés, com que m'han fet un trasplantament de mèdula, no només quimio, ha estat diferent, per tant, no ha un punt clau que puguis tocar una campana, no? Però jo sempre dic que m'hagués agradat perquè en els metges sempre els costa una miqueta més celebrar aquests èxits. És vera, com jo sempre dic, per lo dolent són molt clars i per lo bo a vegades els costa una mica més perquè mai se volen avançar.
4: Són prudents.
1: Per la prudència, sí.
3: Exactament. Sí. Que jo ho entenc, perquè són molt del dia a dia i no mos avancem massa. Per tant, jo crec que aquella campana també hagués estat una mica un símbol per dir, mira, passant cap endavant i encara queda, però...
4: Però després d'aquella campana, o d'en Joan, hi ha més coses, no? Hi ha vida, en el vostre cas també preocupacions, hi ha, supos que aquells interessos o aquelles inquietuds de dues joves com vosaltres que se volen menjar una mica el món. Contau-vos també una miqueta després de la campana que hi ha per vosaltres, quines són les vostres preocupacions i sobretot què vos queda d'aquella etapa que vareu viure. Supos que, imagino que veus la vida d'una altra manera, per ventura també fins i tot amb una empatia que no tenen els altres, i supos que també amb alguna seqüela que vos ha quedat física o emocional, no?
2: Bé, jo, per exemple, com a seqüela, que jo sempre li dic la seqüela invisible, perquè no és el mateix perdre una cama que perdre un ovari i una trompa de Fal·lopi, no se xerra tant, no se dona visibilitat en aquestes situacions, i jo, per exemple, com a seqüeles, per a la fi, he perdut la meitat del meu aparat reproductor, no està al 100% segur que pugui ser mare, jo m'agradaria, he tingut que fer tot el procés hormonal per congelar òvuls, aquesta por d'acceptació de arribaré a fer la meva funció com a dona, perquè a la fi, encara que tinc 23 anys, ho arribes a pensar perquè vaig ser amb les companyes, n'hi ha gent que ja és mare, i tu tens aquesta por. A part també emocionalment, perquè sempre està aquesta por de i si torna? I si me passa algo, i si per que sigui m'apareix algo més, sempre que estarà aquesta por, però a la vegada el que ha dit ella, una nova forma de viure per jo és viure en el dia, disfrutar al màxim i una empatia, perquè tu no saps què n'hi ha després del tractament, perquè tu pots veure una persona que està molt bé i potser està fatal, té un munt de complicacions i no pots jutjar només perquè té pèl o no té pèl, si està delgado o no.
3: Sí, jo més que els efectes que pots tenir físicament, sobretot mentalment, passes d'una etapa on has estat tancat, has estat, en el meu cas, una leucèmia, és molt d'aïllament, per tant, pot veure ton pare, ta mare, els teus germans just, per tant, sortir d'un espai durant tant de temps, inclús pot passar anys, és molt complicat tornar en aquesta normalitat, tornar a estudiar, coses com anar a un supermercat, coses que són super senzilles, que en el final te preocupen en aquell moment, i és complicat tornar a sortir d'aquella cova, no?, per dir-ho així. Per tant, és un procés d'adaptació molt llarg. Jo ja fa 4 anys que em varen fer el trasplantament de mèdula, i igualment...
4: Gràcies al teu germà, per cert.
3: Gràcies al meu germà, sí. Però encara així fa 4 anys i queden algunes coses pendents sempre, i se te queda molt de dins.
1: I la gran ajuda que suposa per als pacients que vos vegin després al videopodcast, no?, com se podran sentir també recolzats. Importantíssim la tasca dels professionals que estan
5: allà... Ara parlàvem d'aquest acompanyament i volem introduir també la veu de la psicòloga d'Espanop, que les va acompanyar durant bona part d'aquest camí. Teresa Ferrer, molt bon dia, com estàs?
6: Molt bon dia, molt bé, gràcies.
5: Encantats de...

0: de saludar-te. Ara ho comentàvem, tu has estat al costat d'Anna Marta i d'Anna Paula durant la seva etapa hospitalària i volien demanar-te què significa per un infant tenir una figura d'acompanyament psicològic durant aquest període de tractament oncològic.
1: Bueno, és una figura important, és una figura que forma part de l'equip i que, clar, les persones que pateixen aquesta malaltia són persones integrals i així com l'objectiu d'estar aquí i d'estar a l'hospital, és l'acompanyament mèdic, també és l'acompanyament psicosocial i educatiu, és molt important perquè forma part de la seva persona i de la seva vida. Aleshores, és una ajuda tant d'ells com a les seves famílies, que les famílies són les que després acompanyaran el dia a dia a poder-ho dur, a poder tenir una adherència en el tractament i a poder encarar totes les situacions una mica incòmodes i les no tan incòmodes de manera òptima i també una tasca preventiva perquè després, com dèieu, no? Una vegada que ja ho han superat, no quedin sense seqüeles psicològiques.
2: Ara vam i compartíem pels nostres telespectadors imatges de com se feia aquest videopodcast, que per cert se va fer, se va enregistrar a l'Hospital de Son Espases. Clar, Joan, imagina que com a periodista és un repte, i no sé si és per tu diferent entrevistar algú sobre una experiència tan personal com aquesta, o com va ser, no?, una miqueta poder parlar amb ells, tu des, o per parlaves de teràpia, no sé si per tu també entrar dins d'aquesta teràpia per ells va ser també una manera de fer teràpia com a periodista, no ho sé.
3: Sí, totalment, va ser com un repte perquè a més jo, sobretot els primers capítols sempre se'n recordaran del dia el mateix, o sigui, l'objectiu és que jo no xerri, no? És a dir, l'objectiu és que creu una conversa entre voltes. Jo vos aniré introduint les preguntes, però i ho vàrem assolint, de trobar aquell moment en què voltes tingueu la confiança i interactueu entre voltes. Però això també he de dir que és molt important l'equip que hi va darrere, l'equip tècnic, de càmeres, de realització, perquè, clar, necessitàvem un clima molt de confiança, perquè se parlant de coses en moments dures i vam tenir aquesta confiança. Per tant, també això era important. Ja no era tant saber fer les preguntes, sinó donar-los a ells la confiança suficient perquè hi hagi un moment que s'amollin, en certa manera. I això és el que vàrem aconseguir. És l'avantatge d'un videopodcast, que ens podem estirar les respostes. No anem limitats per un guió, una esqueleta de tele, de ràdio, que anem... havíem de jugar aquesta carta de dir aquí tenim tot el temps que vulguem per xerrar, i per tant sou vosaltres els que heu de xerrar.
4: I què ha suposat participar d'aquest videopodcast, obrir-se, no? Perquè obrir el cor, els sentiments davant d'unes càmeres a vegades no és fàcil. Com ha estat l'experiència, Marta?
5: Sí, jo trobo que ha estat com un punt de trobada, de comprensió, teràpia, entre nosaltres, bé, sobretot nosaltres quatre, però Joan també ha fet una feina molt gran, i tot l'equip també. A vegades xerràvem de temes bastant durs i veus com tu tens més normalitzat, però tal vegada una persona que no ho ha viscut, com eren, per exemple, l'equip que hi havia darrere de càmeres, tu els veus amb expressions, fins i tot he vist plorar. I han estat
4: moments... emociona molt. Sí, és veritat, jo ho he dit abans, els bocins que he pogut veure, arriba al cor perquè tothom coneix qualcú que ha viscut per una experiència d'aquestes característiques, sobretot també afecta molt si ets pare, mare. Paula, no és fàcil, però m'imagino que també orgullosa, no? De la participació, de fer aquest esforç que s'obria el cor, no? A l'audiència, en aquest cas.
6: La veritat que sí, a part, el que et dic, no és el mateix com si xerres amb algú de carrer, xerrar entre iguals. I sobretot, clar, per exemple, Anna Marta, perquè Anna Marta, clar, i jo, la primera vegada que ella va estar malalta, va ser el mateix temps que jo. I teníem records iguals, les mateixes experiències, però a part, és el que et dic, és una xerrada entre iguals. Perquè ja no ets tu la pacient malalta, ets un mes que ha passat el mateix, que ha tingut els pares amb les mateixes sensacions, el mateix post, compartir sensacions de com ho ha passat el meu germà, el seu germà, com te sents la culpabilitat de ser el pacient, de deixar el teu germà oblidat, ses pors, i a la fi, com tothom ha passat el mateix, mos entenem i acabava sent un cercle tancat d'on poder alliberar-nos, plorar, riure... recordar.
4: Que per en Joan, clar, ho viu per primera vegada com a periodista, perquè és una experiència que no havia viscut abans, no? Submergir-se en el que és el dia a dia de tots els pacients. En el cas dels professionals, ho viuen cada dia. Clar, estan submergits en aquesta experiència cada dia. Que aprenen els professionals dels pacients, Teresa?
1: Aprenen moltíssim. I sí, i a vegades, la veritat és que jo a vegades penso, si jo me trobés en aquesta situació, la capacitat de resistència i la resiliència que se veu amb aquests quatre participants del videopodcast és molt gran. I bé, aprenem molt perquè clar, són situacions molt dures de dia a dia, de moltes pèrdues, d'uns infants que poden tenir 2, 3, 4, 5 anys, que anaven a escola, que anaven a l'espar, que feien extraescolars, que anaven a dinar amb els avis i de cop se troben tancats dins una habitació que igual hi poden passar un mes, en el cas de les leucèmies, na Marta vos ho pot dir, un mes sencer o més tancats dins una habitació. I clar, tot això són vivències que costa, no? S'han de reestructurar rutines, s'han de tenir habilitats per part de tota la família per poder inventar activitats noves per fer dins aquestes quatre parets. I després, la incertesa, no? La incertesa crea molta ansietat de què passarà, de com me sentiré, de com, quins seran els resultats, la propera analítica, la propera mèdula, com me trobaré. I bé, i ajudar a acompanyar en aquestes vivències, no?
0: Mirant les imatges que hem pogut compartir al podcast, s'ha notat el segell d'en Joan Bové, la seva manera de fer, que ja no és la primera vegada que fa programes d'aquest tipus, se presenta avui cap vespre en el Baluart, i no sé ja la gent, no sé que vengui avui cap vespre en el Baluart, sinó quan se podrà veure, quan se compartirà la globosfera aquesta campana, perquè m'imagino que tothom que ha estat escoltant aquesta entrevista o l'ha vista per la tele ja deu tenir ganes d'entrar dins la història d'aquests quatre joves i conèixer una mica tot allò que expliquen a la campana.
3: I si ho poden dir, a partir d'aquest dijous a Spotify ja se podrà just escriure la campana, poden trobar el podcast també a la web d'Iveta Ràdio, i podem avançar també que d'aquí un temps encara no s'ha concretat, a Ivetes Televisió també se podrà emetre, perquè com deia, el Joan Bovella se va encarregar de fer un tipus de videopodcast que fos també adaptable a televisió, i així
2: és. Avui és tota vermella, per avui tant, no és normal, si vas que dress code per poder també anar en aquesta estrena, que avui són estrellats sou vosaltres, no, Marta i Paula?
5: Sí, tenim moltes ganes també de veure's familiars també, que ells ho han sentit, els hi han contat tot el que és, tot el que ha suposat, però no ho han vist.
4: Quina il·lusió, quins nervis, quina emoció. A IB3 Ràdio, també aviat a IB3 Televisió, per acabar, Marta, Paula, aquest videopodcast segur que el veuran moltíssimes persones que estan vivint un procés, probablement algunes d'aquestes persones ho vegin dins l'hospital. Algun consell, alguna recomanació, algunes paraules?
6: Jo, per exemple, que vagin el dia, que no tinguin pressa, que no sentin aquesta pressió, que poc a poc, que així és la vida, que disfrutin el màxim. No, és que no sé què dir, perquè ja t'ho dic, cadascú viu aquesta experiència en el seu nivell, en la seva forma, en la seva situació, però que tenen el nostre suport i que li han donat molta força.
5: Sí, jo crec que el més important és crear un cercle de confiança en gent que està passant sobretot per lo mateix, i també que no sigui un tema incòmode a casa, que se pugui xerrar en el dia a dia, perquè quan s'evita aquest tema és quan comences a tenir problemes més grans.
4: Que se pugui verbalitzar.
3: 10 segons d'un consell que també he pres amb ells. La vida, hi ha moments que pot ser una merda, és així, i pot ser una merda perquè hi ha coses que no tenen solució. L'única salvació per sobreviure en aquestes situacions és parlar. És l'única salvació, i això ho hem pres. Per tant, ja com a consell que ells m'han ajudat a entendre, parlar, perquè és l'única salvació.
4: Que no se deixi de parlar, i precisament és el que se fa aquest videopodcast, La Campana. Joan Ferret, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
4: Enhorabona a tots els que ho han fet possible, per descomptat també l'equip tècnic i els protagonistes. Marta, Paula, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies.
4: I també a la doctora Ferrer, moltíssimes gràcies per aquests minuts de ràdio i de televisió, doctora.
1: Gràcies a vosaltres.
4: Ja frisant de poder veure-ho i escoltar-lo, com dèiem, a IB3 Ràdio i IB3 Televisió a partir de dijous. 10:47, uns consells i parlant tot d'una d'altres qüestions que tenen a veure amb l'habitatge.
7: El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat.
8: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
9: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
10: Si a tu te dic vel,
9: pinta,
10: mur,
9: cornada.
10: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
7: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
11: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
12: El primer dia està com tot descol·locat, no?
13: Sí.
12: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
14: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
15: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
7: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
16: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
7: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
17: Bienvenidos a Segunda División.
16: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
18: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
19: En Tomàs,
20: ho pot dir.
16: David Gui, bon dia.
19: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
16: Company Fuster, bon dia.
21: S'ha de fer feina. Sí.
7: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia, amb Marta Grau.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, iniciem el repàs de la informació amb una notícia que afecta la butxaca dels ciutadans. La bombona de butà s'encareix un 5% a partir de demà i costarà un màxim de 8,84 €. Segons la resolució publicada avui al Butlletí Oficial de l'Estat, el preu frega el límit legal de pujar per més a causa de l'increment de les matèries primeres als mercats internacionals i del transport marítim.
2: Aquesta pujada del 4,95% s'aplica malgrat la reducció temporal de l'impost d'hidrocarburs que el govern espanyol va aprovar el passat 1 de setembre. Segons font del Ministeri per a la Transició Ecològica, el preu s'ha vist impulsat per l'encariment d'un 8,2% de totes les matèries primeres i de més d'un 10% per al transport de les mercaderies. Són uns increments que la pujada de l'euro enfront del dòlar no ha pogut compensar.
1: Mentrestant, el preu del petroli s'enfila als $107 al barril de Brent i s'acosta als màxims registrats a la primavera quan va començar l'ofensiva dels Estats Units a l'Iran. Això quan es refreda de nou la possibilitat d'un acord per permetre la circulació segura de petroli a l'estret d'Hormuz.
2: S'ha ajornat la reunió que s'havia de celebrar aquest dilluns a Oman en la presència de representants de l'Iran. La trobada havia generat esperances d'un avenç diplomàtic que s'ha esfumat, podríem dir, amb l'anunci aquest del Ministeri d'Exteriors del país anfitrió, qui explica que s'haurà de fer més tard per mirar de cercar consensos.
1: Canviant de qüestió, creix la delinqüència que arriba als jutjats, sobretot la relacionada amb delictes de lesions, el crim organitzat i la ciberdelinqüència. Així ho ha explicat a l'informatiu matí el fiscal superior de les Balears.
2: Adrián Salazar afirma que el passat any han tractat un 4% més de causes que l'anterior. Per tot plegat, reclama més mitjans materials i sobretot humans per donar sortida a una demanda de cada vegada més gran també i més complexa.
3: 200.000 persones de Balears, ciudadanos de Balears, que estaven esperando de algún tipo de procedimiento judicial o una resolución. Creo que es una barbaridad, pero bueno, en el ámbito penal es especialmente preocupante la situación de la audiencia provincial, de las secciones, de las dos secciones. Es una situación que evidentemente no se produce un día para otro.
2: Salazar valora de forma positiva l'increment de places per fiscals que permetran que al gener s'incorporin 5 més a les Balears.
1: Precisament, als tribunals, la Fiscalia sol·licita 8 anys de presó per a l'acusat d'una onada de robatoris en xalets de Calen Blanes a Menorca. L'assaltant i la seva acompanyant s'enfronten avui al judici a l'Audiència Provincial per una desena de robatoris, habitatges i la posterior venda del botí a joieries de Menorca i Mallorca.
2: Entre els episodis documentats destaca un robatori com és a mitjans del mes de febrer de 2025 de l'any passat, quan es va emportar un lot de joies d'or i també diamants valorat en 7.250 €. El material sostret era introduït en el mercat il·lícit mitjançant vendes en establiments de compra-venda d'or i joieria situats a Ciutadella, Mó i també Palma. Són operacions en les quals participava la còmplice, per la qual demanen 3 anys de presó.
1: I a partir d'avui es poden començar a reservar ja els viatges de l'Imserso a la península. A les Balears, les reserves es podran començar a fer a partir de dimecres.
2: En total, a les Balears, només 21 hotels s'han adherit a aquest programa, de nou a Mallorca, una a Eivissa, una altra a Menorca. El president de l'Associació Balear d'Activitats Turístiques, Rafael Duran, lamenta que als hotels no els surt a compte adherir-s'hi.
4: La veritat és que és un programa que no s'ha... És a dir, no ha ajustat els preus a ser realitat. És a dir, en aquest moment un hotel ha d'oferir per 30 euros una pensió completa i, a més, altres serveis. I, evidentment, hi ha molts hotels que a pèrdues no volen tenir obert.
1: Són les 11:04. Més notícies a les 12 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 11:05, aquesta és ja la tercera i darrera hora de programa. S'incorpora just en aquests moments Bernat Nadal, els comandaments tècnics, i com no pot ser d'una altra manera, igual que ho hem fet a l'inici del programa, avui és un dia de parlar de fites importants, de victòries esportives que se celebren a un estadi, a una ciutat, a tot un país, i després hi ha altre tipus de victòries que es viuen d'una manera molt especial i molt intensa al lloc on aquell esportista va començar a somiar. No només hi ha hagut festa a Granada, el poble d'Enric Mas, Artà també ha viscut el final d'etapa amb moltíssima alegria i emoció. Desenes de veïnats s'han seguit a la pantalla gegant instal·lada al municipi tot el que passava minut rere minut. Ningú se va voler perdre la darrera etapa que ha coronat el mallorquí com a nou campió de la Vuelta a Espanya. Artà i tot Mallorca estan molt orgullosos del seu veïnat més il·lustre.
1: Molt emocionant, sense paraules i... No, és que no tenc, no puc xerrar. Ja està molt més espectacular de lo que mos pensàvem i és un orgull. És un orgull tot el que hem viscut aquest dia.
2: Que l'estimam i
1: que s'obren les paraules.
2: Sí.
1: S'obren.
2: Estem molt orgullosos.
1: Basta una abraçada i ho sap tot ell, el que sentim. Tota la feina que hi ha darrere, que ningú veu, tot el sacrifici i mira, ha arribat a ser recompensa. De veritat.
3: Sí. Un dia històric per les Illes Balears, no? Un esport bueno, tan arrelat a les nostres illes, i avui poder tenir un ciclista que guanyi la Volta a Espanya, que ens fa aquest regal a tots els illencs.
4: Hem escoltat la Coloma Mas, la germana d'en Enric, també Jaume Boussà, conseller de Turisme i Esports. I de fet, no és la primera vegada que Artà es volca amb aquest ciclista. Quan va acabar segon a la Vuelta el 2018, el municipi ja li va organitzar una recepció multitudinària, com no podia ser d'una altra manera. I ara volem parlar precisament d'això. Què significa per un poble com Artà veure un dels seus convertint-se en campió de la Vuelta? I per fer-ho, podem saludar el balla, Manolo Galán. Manolo, bon dia.
5: Hola, bon dia. Com anem? Com esteu?
4: Encantat de saludar-vos, senyor Balda. Primer de tot, com vareu viure l'emoció de veure un artenenc de Pinyol Vermell com Enric Mas guanyar aquesta Vuelta?
5: Pues tu ho dius, amb una gran emoció. Amb una gran emoció, una gran alegria. Aquí les paraules quedaven curtes. Sobretot a mi el que m'ha emocionat, a part de veure en Enric, és la quantitat de gent d'Artà que se va desplaçar a Granada, a fer pinya, diríem, a donar-li el seu suport, a cantar, a ballar, a posar la pancarta per mig, diríem, li vam fer una glòria i tot, li amb una trompeta. Jo crec que la animació va ser espectacular i el suport del seu club. Del seu club d'Artà, diríem, jo crec que va quedar molt palès i mira, i sempre hi havia d'haver, no sé, el número d'artenencs i artenenques que hi havia per Granada, però era un bon grapat.
6: Ara deu això, Balda, és vera que molta de gent se va voler desplaçar, hi varen veure sa dona, els fills, també sa germana, quan no pot ser d'una altra manera, però el Balda també, si no vaig malament, encara és a Granada, vull dir, supos que ara de tornada per tornar cap a el poble i seguir vivint aquesta celebració. Clar, com viu el poble d'Artà una victòria d'aquest campió? Crec que si no vaig malament, no sé si podreu fer cap celebració amb ell, perquè sé que se n'ha d'anar cap al Canadà en el Mundial, però supos que d'alguna manera ho voldreu celebrar.
5: Sí, doncs pues mira, ara estem tots... Bé, ja som a l'aeroport de Granada, que agafem aquest vol de la 1:15, i a poc van arribar entretenents i entretenques que vendran aquest vol. Bueno, ja l'hem celebrat, quan va fer segon van fer una celebració, i ara estem pendent un poquet de la seva agenda, evidentment. Sabem que ara se'n van al Mundial, sabem que després té algunes curses, i cercarem l'espai per poder-ho fer. Evidentment, ho consensuarem amb ell, el club farà la feina que ha de fer, i suposarem que, no sé, no t'ho vull dir la data, perquè no disposa del calendari per poder fer. Que
0: l'esperarem, no,
5: evidentment.
0: És una agenda molt apretada, és veritat.
5: I que supos que trobarà un moment per venir a Artà, per fer... En Enric no és de celebració, també ho hem de dir, saps? és una persona que li ha de més passar per darrere, que no per davant, i però bé, aquest dia ha de ser, i hem de ser tots, i hem de disfrutar, i hem de passar gust, i tot l'esport artenenc li poden donar suport, perquè això no passa.
0: No li quedarà d'altre, Balda, que celebrar-ho, perquè hi ha moltíssima expectació i moltíssima il·lusió. Hem compartit abans algunes imatges de com se va seguir fil per randa a través de pantalles, han vist els infants, no?, que ho vivien amb especial il·lusió. Què suposarà per als nins, per als infants d'Artà, per als més joves? Tenia que referent, tenir un referent esportiu d'aquesta magnitud.
5: Bueno, tu ho has dit, suposarà un referent. I suposarà un referent sobretot en tots els valors que en Enric representa, perquè en Enric no li han regalat res, saps? Perquè s'ho ha guanyat. S'ho ha guanyat i ho ha passat malament, i ho ha hagut de lluitar, i ha posat de la seva mà moltíssim, de la seva família que l'han revoltat molt, tots els seus amics, i no és res millor per un esport de jovenet que és que tenir referents importants. I això és el que tu dius, posarà un referent de constància, de respecte, de superació, de saber quin objectiu vol i de treballar cap a aquest objectiu. I això és el que és l'esport, bàsicament.
4: Senyor Valera, que parlàveu de referents, volia demanar-vos què té Saigo d'Artà, Saigo del vostre municipi, perquè jo era pens, Sergi Darder, Don Prats, en Miquel Alsamora, medalla d'or també de ciclisme, a un mundial, ara en Enric Mas, sou un poble de dimensions extenses, però també de molt de campions i de molt de renom en allò que seria l'esport.
5: Sí, bueno, i Saigo, com que en tenim poca, la tenim bona. No, diríem bé, la veritat que ho parlàvem, a veure mem què passa. I és molt difícil donar una explicació d'això, saps? I és molt difícil analitzar què fa que tinguem aquesta, com tu dius, aquests referents, no? I diríem, el que sí que tenim clar a nivell d'Artà, que tot l'esport se cuida molt, això ho tenim claríssim. I tenim la sort que hi ha aquests referents, saps? I això m'ho ajuda, saps? Per exemple, ara fa un parell d'anys ja que fas en el futbol al campus, en Don Prats i en Sergi Darder fan al campus, això ajuda molt a tenir un esport, diríem, referenciat i amb referents importants. Però per nosaltres, Artà, des de sempre, l'esport ha estat una peça fonamental, perquè entenem que és la manera d'inculcar valors que tots volem a una societat que és complicada.
4: Però... Clar, Valda, vos heu desplaçat fins a Granada, de fet heu dit que molt d'artanencs varen anar a veure-ho in situ, però també molta gent va quedar a Artà i ho va poder seguir a través d'unes pantalles situades allà mateix. No sé si vos han contat com va ser la celebració des de Mallorca estant d'aquesta victòria d'en Enric Mas.
5: Sí, he rebut imatges, perquè la consigna que tenia ser regidors i regidors que eren per allà és que m'ho donessin enviat imatges de lo que passava allà. Ja l'havien poder dir dissabte, perquè el club va considerar que dissabte també era una etapa de ser més importants que hi havia, perquè se jugava dissabte. Després d'haver fet una bona crono, dissabte era important. Per tant, dissabte i diumenge arribava aquestes pantalles. Clar, tot s'ha tapillat un poc perquè també era la fira d'Artà, saps? Molt d'actes. Per tant, jo crec que s'ha complementat una miqueta i ahir nosaltres no, el que volíem fer era que els artenenques tinguéssim un espai per poder celebrar, diríem, la victòria en el dimarts. I crec que ho hem aconseguit.
0: I tant que sí, són dies de celebracions, seran dies de celebracions, enhorabona, Badla, a tot el poble, familiars, amics, són dies de victòria, vostè ho ha dit, no ha estat fàcil, el recorregut ha estat dur, però la compensació és més que justa. Manolo Galanes, Badla d'Artà, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Companys, ja tenim un nom més dins el pòdium balear.
6: Sí, no, jo sé aniré que... a veure Aigo d'Artà.
0: Totalment,
6: no sé si
0: totalment. Però és que som terra d'esportistes, no? I esportistes d'elit que han duit el nom de les Balears arreu de tot el món. Poden sentir-nos ben orgullosos.
4: Jo crec que també aspira a ser esportista d'elit.
6: També hi has a veure Aigo d'Artà.
4: Un globet d'Aigo d'Artà. Meam, sí, se mos encomana qualque cosona.
0: Exactament.
4: Encara que només sigui per la constància, perquè és cert que en Enric Mas ha lluitat aquest pòdium ja des de fa molts anys, i aquesta perseverança també s'ha de destacar. Per tant, si només amb un globet d'aigua d'Artà ja agafam aquestes ganes de fer esport i d'insistir, a mi ja m'ha de bé.
0: 11 i 14 minuts, idò, deixem de moment de banda l'esport per parlar de recomanacions literàries. Aquesta en concret jo crec que vos agradarà moltíssim perquè volen conversar una estoneta ara amb un home que coneix molt bé l'art d'explicar històries perquè és guionista, director, productor, executiu i escriptor, Joana.
6: I atenció perquè aquest protagonista que ara mos acompanyarà ha estat vinculat a sèries tan populars com Médico de Família, Compañeros o Sin Identidad. És Manuel Ríos San Martín. Des de fa uns anys també ha desenvolupat una carrera literària dins el món del thriller amb novel·les com La huella del mal, Donde haya tinieblas o Chisco, El olor del miedo.
4: I ara acaba de publicar en HarperCollins aquesta novel·la que ten just en sa mà, No te fies de ellos, un thriller de més de 500 pàgines que ens situa als tallers de restauració del Museu del Prado, on s'ha d'autentificar un suposat Goya inèdit. Paral·lelament, una estrella mundial del pop és assassinada durant un macroconcert. Dues històries que aparentment no tenen res a veure, però que acaben connectades per una conspiració inspiració que travessa segles, personatges històrics, obres d'art desaparegudes i una misteriosa organització. I per parlar-ne ja podem saludar en Manuel Riot San Martín. Manuel, molt bon dia, buenos días, com estàs?
7: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
4: Encantats de saludar-te. Jo ara ho deia, dos puntos confluyen en tu novel·la, autentificar un Goya en el Museo del Prado i la muerte o el asesinato de una estrella del pop. Com se creuen aquests dos camins? En quin moment decideixes que aquestes dues històries, tienen que formar part d'este thriller de No te fíes de ellos?
7: Bueno, yo creo que hay una cosa importante que es desconcertar al lector cuando arrancas una novela. Hay tanto policíaco escrito que el lector ya se las sabe todas. Entonces yo creo que es una manera de arrancar con dos tramas que van en paralelo y que las dos en sí mismas son sorprendentes, ¿no? Y que generan dudas de si van a tener algo que ver o si tienen algo que ver, pero en qué medida, ¿no? O sea, ¿qué relación puede haber entre un cuadro de Goya que aparece en el Museo del Prado, que no se sabía nada de él, y una cantante, pues imagínense, ¿no? O sea, alguien tipo Taylor Swift, Miley Cyrus, que de repente es asesinada en el Estadio Santiago Bernabéu. Pues bueno, yo creo que genera suficiente incertidumbre como para que el lector le dedique unas páginas a ver de qué va.
6: Clar, supos que sorprendre en el lector és allò més important que ha de fer l'escriptor, l'autor, el guionista, però dius que és que és vera que hi ha molta cosa policiaca escrita, perquè està tan de moda. Què passa? Què passa que mos està enganxant tant el true crime, el thriller, el misteri?
7: Pues es difícil de saber. Mira, yo no era un gran lector de novela negra cuando empecé a escribir. Lo que pasa es que se me empezaron a ocurrir historias que eran policíacas, y yo me acuerdo que cuando publiqué, yo no sé si fue la segunda, La huella del mal, que bueno, ahora se ha llevado al cine y se puede ver todavía en Netflix, con Blanca Suárez, pues yo de repente vi que los policíacos, que antes estaban en la segunda planta de algunas librerías, se pasaban a la entrada. Y dije, uy, pues he acertado. Yo no lo hice por algo, un estudio de mercado ni nada, pero me di cuenta que en paralelo que yo tenía interés por el policíaco, pues por algún motivo que se me escapa, el público y los lectores también estaban buscando esas novelas policíacas.
0: Home, i ser guionista, i vulguis o no, haver treballat en el format audiovisual, tenir les imatges tan clares, ajuda moltíssim a connectar històries, que en aquest cas, Goya, concert, és complicat, però la teva formació dins el món audiovisual ajuda moltíssim també, no?, a l'hora d'escriure i a l'hora de connectar històries, com dèiem.
7: Hombre, el digamos que el mundo audiovisual ayuda en algunas cosas, en otras no tanto, pero sí que es verdad que lo que te genera es una capacidad de escribir, una capacidad de concentrarte. O sea, pierdes un poco ese miedo que a veces se habla del folio en blanco, de la inseguridad. O sea, es decir, como en televisión y en cine tienes que trabajar con un ritmo, digamos, más acelerado, pues de repente luego encontrarte con que tienes más tiempo para escribir una novela, que puedes tomártelo con calma, que puedes documentar más, que puedes pensar más, que lo puedes desarrollar con más cuidado, digamos, pues es una gozada. És una gozada, de luego.
4: Som en conversa amb Manuel Riot San Martín, ho han dit, ell és guionista, director, productor executiu i també escriptor, i ve a presentar-nos aquest No te fies de ellos, la seva darrera novel·la que ha publicat en HarperCollins, i te volia demanar, Manuel, clar, tu has format part de dues sèries que varen marcar la meva adolescència, com és Mèdico de Família i, sobretot, Compañeros.
6: No te fallaré.
4: Clar, com se passa de pensar trames per en Quimi Navalle a fer un thriller que diu te ofrecerán dinero, poder e incluso la inmortalidad, pero no te fíes de ellos? Clar, tu nos enseñaste a ser compañeros y ahora nos dius tot lo contrari. ¿Con qué Manuel me tengo que quedar? ¿El joven o el autor contemporáneo?
7: Sí, yo a veces digo de broma que mi biografía va a ir de médico de familia al canibalismo, ¿no? Porque en La huella del mal se hablaba de canibalismo. Ha sido un devenir un tanto peculiar, pero yo sí que diría, porque es verdad que yo tengo pues mucha gente que todavía me contacta en redes y por Médico de Familia y sobre todo, como vosotros ahora decís, por Compañeros, yo les diría que den una oportunidad a este Manuel del siglo XXI, ¿no? Que Compañeros estuvo muy bien, pero que yo he seguido desarrollándome, he seguido trabajando, he seguido también haciendo series, pero he llegado a las novelas. Entonces, yo diría a la gente que le gustaron mis series de entonces, Compañeros, o mis más actuales, tipo Operación Barrio Inglés o Sin Identidad, que den una oportunidad a las novelas, porque yo creo que se van a encontrar con algunas cosas que ya eran germen entonces, de la manera de construir los personajes, de los diálogos, y sin embargo con algunas cosas nuevas, pues más actuales, más de esta época en la que vivimos.
4: Clar, i tu, la teva novel·la, Manuel, ha juntat a dues investigadores, Lola Baltanàs i Irene Llamas, que cada una s'encarrega d'investigar un misteri. Això és una cosa sorprenent, perquè normalment no hi sol haver tant d'investigadors a una novel·la. En què moment vas decidir que necessitaves tenir com a dues branques per investigar i dues protagonistes?
7: Pues... A mí me gusta mucho observar la realidad. Hay gente que escribe a lo mejor sobre la realidad social y yo escribo sobre la realidad sociológica. Entonces yo veo que hay dos tipos de mujeres ahora mismo a mi alrededor, de gente que conozco. Por un lado estás una persona a lo mejor de 30 y tantos, 40 años, muy brillante profesionalmente y que sin embargo desde el punto de vista sentimental su vida es un poco caótica. Y eso es lo que refleja la investigación, digamos, de la parte del Prado, la parte de profesional del arte, ¿no? Que es la directora de restauración del museo. Y sin embargo, en la parte de policial, tengo a Lola Baltanás, que es una mujer que tiene en torno a 50 años, que tiene una incipiente menopausia, y es que también a mi alrededor, yo ahora también que estamos en esa edad, hay bastantes mujeres que están con esa coyuntura, por decirlo de alguna manera, algunas pasándolo mal, otras no tanto, pero algunas con realmente problemas, que, con sofocos, con que pierden el sueño, con que tienen una cierta niebla mental. Entonces, yo quería hablar mucho con mis amigas para que me contasen y reflejar un poco esa realidad que yo veo que sucede y de la que, curiosamente, yo nunca había leído una ficción, o sea, nunca he leído una ficción de una policía que tuviese estas circunstancias. Y bueno, pues me lancé a ello y me vienen muy bien las dos investigaciones para poder hablar de estos dos temas también.
0: Sí, que és verdad, perquè nos han venido la imagen de la policia sempre, no, que pareix que pot en tot, que fins i tot és superior a la resta dels mortals, i no, les policies també són humanes. Estava pensant...
7: Efectivamente, y tienen a familia, aquí tiene una hija que es muy peculiar. Y que, bueno, también le influye, oye, en tu investigación te influyen tus cosas personales,
0: claro,
7: o sea,
0: sí.
7: No son ajenas, o sea, como a vosotros en vuestro trabajo en la radio o a mí como escritor, si tienes un problema personal, pues te influye.
0: Però és vera que hi ha clichés i que costa desmuntar aquests clichés. Estava pensant, Manel, que la part més complicada és la part relacionada amb les obres d'art, perquè, clar, això suposa una documentació brutal, ficar-te dins el món del Museu del Prado, el seu funcionament, després un pintor tan obscur, no?, en certa manera, com és Goya. Sí. Com està tot aquest procés de documentació, Manel?
7: Pues mira, ahí he tenido suerte y enchufe, porque mi mujer es la directora de restauración del Museo Thyssen. Entonces siempre he vivido en un mundo, digamos, que se hablaba de restauración y que se hablaba de arte en casa. Y luego, pues también tengo amigas que son restauradoras del Museo del Prado. Entonces he tenido acceso a conversaciones con ellas, a que me cuenten muchos detalles. O sea, todo lo que se explica, por ejemplo, de los estudios de Goya en la novela, todo eso es verdad, o sea, está documentado, he hablado con la gente que los ha hecho. Entonces, creo que además de una novela policíaca, que es muy entretenida, que pasan muchas cosas y que tiene mucho ritmo, pues también hoy el lector se va a encontrar con unos ciertos conocimientos muy curiosos, porque todo es curioso, digamos, la gente no se imagina cómo se estudia una obra de arte, la cantidad de procesos técnicos que hay y la cantidad de cosas que aparecen de repente cuando haces una radiografía y debajo del dibujo pues aparece a lo mejor una firma de otro pintor o aparece un cuadro debajo del cuadro. O sea, hay muchas cosas muy curiosas en estas investigaciones.
4: Clar, i en aquesta novel·la, en aquest llibre, apareixen Goya, Da Vinci, Caravaggio, Mozart, Kafka o Jim Morrison. No sé, Manuel, com s'aconsegueix que una nòmina tan diversa de figures no se converteixi en una que passi de ser una història a només un simple catàleg de curiositats. Perquè, clar, de vegades, ficar moltes coses dins la coctelera, però tu aconsegueixes que tinguin ritme i que tinguin sentit.
7: Sí, y es que si tú estudias la vida de estos artistas que has citado y de algunos otros, de todos ellos han aparecido obras de arte o canciones tiempo después de su muerte.
0: ¿Sí?
7: Y eso es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Depende, incluso Jim Morrison, no sé si 50 años después de su muerte, aparece una grabación inédita, 50 años, es una cosa muy loca. O Michael Jackson, el otro día leí que habían, esto no está en la novela, pero leí que habían aparecido 12 grabaciones inéditas en un trastero. O sea, ¿cómo puede haber 12 grabaciones inéditas en un trastero? ¿Cómo puedes de repente una biblioteca perdida de Manhattan hallar una cosa de Conan Doyle que no se sabía? O sea, estas cosas son difíciles de creer y yo trato como de explicar por qué pasan.
6: Manuel, deies abans, no?, que els que mos va agradar, Médico de Família, Compañeros, Sin Identidad, demanaves que te donessin una oportunitat com a novel·lista i com a guionista en el segle XXI i d'ara, no? Però hem de pensar que ja no tornaràs a fer sèries i que has triat definitivament la novel·la per desenvolupar la teva carrera, o sí que hi pot haver qualque projecte per allà que pugui tornar a fer que en Manuel estigui de guionista qualque sèrie?
7: Pues mira, la verdad es que es un poco casual, pero acabo de escribir una serie que se va a empezar a rodar dentro de muy poco sobre el robo de los cuadros de Esther Koplowitz, que yo creo que os acordaréis. No va solo sobre eso, pero sí va sobre Casper, que fue el ladrón que robó junto a Sapo, y robaron las obras de la Koplowitz. Entonces, tiene alguna concomitancia con la novela. Ha sido una cosa casual, pero yo creo que se ve, bueno, estamos viviendo una cantidad de robos en el mundo del arte, el Tesoro de Villena, el otro día en Valladolid otra vez,
0: también fuera de España. Exacto, pero no por la del Louvre.
7: Sí, bueno, todo empezó con el Louvre.
0: I després desmuntar, que sempre són els vigilants del museu amb algun amic o familiar, perquè sempre totes les pel·lícules, és veritat que no, que hi ha molt més enllà dels vigilants del museu. Per això te deia que és lluitar contra tota aquesta sèrie de clichés que van tan lligats al món de l'art i de la investigació. Manel, no te fies d'ells. Aquí en aquest llibre no mos poden fiar de pràcticament ningú. És un thriller per als amants de la novel·la negra, però sobretot també per als amants de l'art. Crec que és una feina superinteressant. Interessant, a més, en tota aquesta documentació que has explicat que tenies, no?, dins la família, de com funciona un museu i les restauracions, sí, que ja de per si són super enigmàtiques. Crec que és una molt bona feina, així que des d'aquí, la nostra més sincera, enhorabona i moltíssimes gràcies per ser-hi amb nosaltres avui.
7: Clara, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Són les 11:26. Companys, escoltem uns consells i seguim en ruta.
4: I companyeros.
0: I companyeros, eh?

0: al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és entreteniment.
2: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
3: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
4: Bienvenidos a Segunda División.
3: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
5: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
6: En Tomàs,
4: ho pot dir.
3: David Gui, bon dia.
6: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
3: Company Fuster, bon dia.
7: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. El dia, amb Marta Grau.
8: És dilluns i nosaltres fidels a la nostra cita, a aquest moment tan especial que es diu Viure Millor i, com sempre, amb la bona companyia de Fanny Pons. Bon dia.
9: Bon dia, com esteu?
10: I avui, molt bé, Fanny, molt bé, gràcies per ser aquí avui amb nosaltres, però avui na Fanny ve xerrant-nos d'un suplement que durant anys ha estat molt vinculat al món del culturisme i també dels esportistes, però que cada vegada és més present entre persones que simplement volen mantenir i augmentar la seva massa muscular. La creatina és un dels suplements nutricionals més estudiats, especialment en relació amb la força i també el rendiment en esforços intensos.
11: Però al mateix temps circulen moltes afirmacions sobre la creatina, que serveix per guanyar múscul, que fa retenir líquids, que pot afectar els ronyons i que també podria beneficiar el cervell. I nosaltres, per saber què ha de cert i què no, tenim en nosaltres la nostra experta en nutrició, com és Fanny Pons, una dona que, a més, té una molt bona musculatura. I com que ella ja...
10: Aina Hulk.
11: Clar, ella ja pot fer una passa endavant amb aquest sentit, doncs tot allò que mos conti encara serà més creïble, les coses com són. Fanny, comencem per el principi, estimada. Què és exactament la creatina i quin paper pot tenir dins el nostre organisme?
9: Mira, la creatina és una substància que el nostre organisme crea de manera natural, sobretot en els ronyons i en el fetge, a partir de tres aminoàcids que ens aporten les proteïnes, que són l'arginina, la glicina i la metionina. Val? I després, o sigui, aquesta substància el que faria dins l'organisme no és, perquè hem de tenir clar que no és un estimulant, no és una cafeïna, no és una substància que mos aporti energia, sinó que el que fa és que a nivell muscular, que és allà on s'almacena, mos ajudaria a que les cèl·lules obtinguin energia de manera ràpida. Totes les cèl·lules, per poder funcionar, del cervell, del cor, del múscul, necessiten energia. I doncs, el que faria la creatina seria ajudar a que aquestes cèl·lules puguin obtenir energia de manera ràpida, com si tinguéssim una bateria que ens genera energia.
10: Però si el nostre organisme ja fabrica creatina, que vol dir que la gent en prengui, que aporta realment prendre-ne
9: si
10: en forma de suplement?
9: Anem a veure que les quantitats de creatina que nosaltres podem obtenir a través dels aliments, sobretot, seria el consum de carn, sobretot la vermella en té més que la carn blanca, amb la qual moltes vegades ja deien que abusar de la carn vermella no es convenia per altres circumstàncies, i de peix. La quantitat, que no, tant blanc com blau, la quantitat de carn i peix que nosaltres hauríem de menjar cada dia per obtenir aquests entre 3 i 5 grans de creatina diària que se recomanen, haurien de fer un consum d'un quilo de carn o de peix en cru, que primer ni és saludable ni és factible.
8: Però això què vol dir? Que si ens fem una analítica, probablement la majoria no tinguem els nivells òptims de creatina?
9: Anem a veure, la població que és vegana o vegetariana, que no mengen, a lo millor, bé, els vegans no mengen ni carn ni peix, però les persones vegetarianes, que sí que mengen, moltes no mengen carn, però sí que mengen peix, però ja t'he dit que les quantitats que necessitem per poder obtenir aquesta energia de manera ràpida, sobretot quan nosaltres fem activitat de força, i sobretot exercicis de força que requereixen repeticions bastant seguides, la quantitat de creatina que tenim moltes vegades no és suficient. I per això

0: amb un 3. Totes aquestes qüestions que hem comentat, que fan que se derivi tantíssima responsabilitat damunt dels centres educatius, amb ràtios com les que tenim, és impossible d'abordar. Si no hi ha una inversió en recursos humans, no només en infraestructures, en recursos humans, que facin que l'atenció sigui molt més directa i molt més personalitzada, no ho aclarirem. I això se tradueix sempre a doblers. Sempre. I a més a més, deixeu-me afegir que vivim en una comunitat que, perquè sí, perquè és a Xina, tenim una acollida de persones nouvingudes altíssima. Moltíssimes nacionalitats i llengües diferents que ens arriben de diferents indrets del món. Moltes vegades arriben infants amb escurs començat que no ratllen cap de les dues llengües oficials de la nostra comunitat autònoma. Això és un impediment per l'aprenentatge i per l'educació en general dels docents brutal. Tu no pots passar avant si tens un infant que no t'entén, si no tens un sistema d'acollida lingüística que li faci una immersió en aquell infant, perquè no tens suficients recursos humans per fer aquesta atenció personalitzada. I això està així. Com és que hi ha hagut un augment de matrícules en els centres concertats? Perquè en els centres públics no tenen els recursos suficients i tot aquest alumnat nouvingut arriba en els centres públics, no s'ho poden permetre una altra opció. Per tant, la gent que s'ho pot permetre agafa i s'endú els seus fills i filles a centres concertats on, en teoria, estan atesos d'una manera més personalitzada. És una teoria, perquè jo soc treballadora d'un centre concertat i les coses són més o manco igual a un lloc que a un altre. Però, bueno, la gent té aquest pensament. Llavors, aquí tenim tota una sèrie de coses que es van afegint, Vull dir, fixeu-vos quantes capes que hem anat comentant. O sigui, els informes PISA són un resultat, una acumulació de diferents casuístiques, que cap d'elles és determinant, però que totes sumades generen un gravíssim problema. I aquí tenim un gravíssim problema. A tot Espanya, però estem xerrant de Balears, que és la nostra comunitat autònoma, no?
1: Sí, bueno. El que passa és que jo entenc perfectament el que diu una Maria, que tret un poc sabent sindicalista, hi hauria que dir-ho, efectivament.
0: Jo no ho he dit, eh?
1: No, però t'ho dic jo, que te tenc aquí a la vora i es veu clarament, i m'estem molt bé que reivindiquis, però clar, el problema és que demanem un increment de dotació per educació, molt raonat i molt argumentat. La OTAN ens demana que incrementem dels 2 en 5, el sistema armamentístic.
0: No, tu has governat i saps que governar és prioritzar.
1: Però vull dir que, per desgràcia, avui per avui, els recursos són escassos davant l'increment de les necessitats de la població en totes les vessants, no només en l'educativa, en l'armamentística, en l'infraestructures, en totes.
0: No t'ho nec, però haurem de prioritzar.
1: Llavors haurem de plantejar-nos alguna cosa. I aquí ve el problema de prioritzar. Tenim una oportunitat que, si d'aquí mig any, doncs hi haurà unes eleccions i veurem quina serà l'oferta que ens farà cada una de les forces polítiques en aquest sentit. Certament que invertir en educació és invertir en futur més que qualsevol altra de les inversions que es puguin fer. I a més és invertir en algo que et donarà fruits. I si no et dona, crearà molt de problemes.
0: Exactament.
1: Per tant...
2: No tinc clar, però, que només... els recursos...
1: resolguin el tema, no.
2: Resolguin el problema. Si no hi ha, direm, unes lleis que ho duguin una mica des d'una altra perspectiva. Perquè els recursos econòmics, plus canari, plus de no sé què, plus de no sé quantos, però la situació és la mateixa. Vull dir, el programa educatiu és el mateix i això és el que crec que no està encertat des de fa ja bastant d'anys en el nostre país.
0: Sí, però no hi ha alguna manera de trobar un pacte, de crear un pacte per l'educació que funcioni i que sigui aliè a l'alternança política ministerial. No hi ha hagut manera humana de fer-ho. I això, vaja, el meu punt de vista, no s'aconseguirà mai. Perquè l'educació és una arma tan poderosa, que cap partit no la vol amollar. I es pot ficar tanta mà des del sistema educatiu en el pensament i la modulació del pensament dels infants i joves, es pot fer d'una manera tan marcada i dirigida, que cap partit polític voldrà amollar aquest poder. I es pacta per l'educació, que és una cosa que tots els docents anhelam des de fa dècades i que estem sotmesos a canvis continus de legislació, canvis de currículums, canvis de programacions d'aula, canvis de metodologies, ara ordinador, ara venga tots a preparació digital, ara resulta que no, ara fora ordinadors perquè a Suècia ens han dit que ja no funciona i ara venga, tornem enrere i tota la formació que hem fet en orris. Vull dir, és esgotador. Si en això ja

0: Vegem tota la burocràcia que han de fer dins els centres docents, és esgotador. Com és que la gent no vol entrar a fer feina dins un centre educatiu? Perquè és esgotador i no està pagat. No està pagat per la immensíssima feina i mal de cap que provoca. I la gent es queda sempre amb aquella copla tan antiga de «Ai, però teniu 2 mesos de vacances». És que si no hi hagués aquests 2 mesos de descans estival, no hi hauria ningú que es volgués dedicar a l'educació. Que ho tinguem clar, això.
1: Bueno, jo crec, Maria, que molta, molta gent que es dedica a l'educació és plenament vocacional.
0: No, bueno, sí, n'hi ha molts que sí, però no tots.
1: No tots, home, òbviament que no. I hi ha gent que després se'n desenganya i això, no?
0: És la professió que té més baixes per estrès i depressions.
1: És possible, és possible.
0: És la professió que causa més baixes de malaltia mental.
1: Perquè han perdut el sentit d'autoritat que era totalment necessari per al mestre. Hi ha d'haver un respecte que avui per avui s'ha perdut. I també hi ha que dir que hi va haver una tendència fa anys a que el mestre tenia que ser un amic dels alumnes.
0: No.
1: I això, tu saps que es va donar això, però, I també va ser un greu error que ara està impagant.
0: Bueno, com els pares que volen ser amics dels seus fills.
1: Efectivament. És a dir, un pare és un pare...
0: un pare és un pare i un amic és un amic. I aquí hem confós la gimnàsia amb la magnèsia.
1: Jo crec que hi ha tot un revolutum aquí, però que ens obliga a replantejar-nos molta cosa. I, entretant, certament, jo reivindicaria que tots, i ho deim tantes vegades, ho deim a cada tertúlia, posem-se llurs llargues, posem un pacte d'estat per aquest i per moltes altres, doncs és d'educació, crec que el grau de crispació que hi ha actualment serà un dels que menys veurem en aquests moments, i perquè és que d'educació se n'està parlant ben poc últimament.
0: És que, Salvador, el més trist és que aquests posicionaments ultras, no?, que estem observant arreu del món, aquests posicionaments ultres, políticament parlant i ideològicament parlant, ens duen a un tancament de mires, sobretot a l'àmbit educatiu. I, per tant, aquí tenim un greu problema com a societat global, perquè, al cap i a la fi, l'educació avui en dia és gairebé global. Educam tots, educam en el carrer, educam a través de la televisió, de la ràdio, de les xarxes socials, s'educa per tot arreu. És un problema que va molt més enllà de les parets d'un centre educatiu o d'una casa.
1: Però és que va més enfora, perquè és que la societat, els propis partits polítics, les entitats comercials, tothom sap que no hi ha ningú que repi un missatge que duri més de 2 ratxes o de 20 segons i ja és molt.
0: Mira, tota l'anàlisi aquesta que he començat jo, tu, quanta gent creus que hi accedirà i ho entendrà? Ningú.
1: Perquè no és capaç de veure, ja t'ho dic, un spot de lo que sigui que tingui més de 10 o 15 segons.
0: Exacte.
1: I que t'entri i amb això te mengen el cap.
0: I els missatges simplistes i reduccionistes són els que triomfen, i contra això l'analítica no hi pot lluitar.
2: El problema que hi ha també és un problema cultural. O sigui, nosaltres, diríem, actualment, molt de jove, no sap si el que se li està dient és de debò o és una mentida. No ho sap distingir. O sigui, perquè culturalment no està preparat. El problema és aquest. Dir, avui en dia, culturalment, com és possible que un deixa'm encendre un youtuber, un d'aquest, tingui un munt de seguidors que escolten les 4 parides que fa, i que això, culturalment, amb els anys no m'ha avançat gens. Vull dir, no m'ha avançat gens, perquè tu només quan ets a veus, nosaltres que ja tenim una edat i ja tenim una experiència, dius, bueno, però què està dient aquest tio? Com és possible que en aquest tio el segueixin? No ho dic només en temes polítics, no, en temes qualsevol, vull dir, en qualsevol tema. Com pot ser que la gent tingui tan poca personalitat que escolti un cantamanyanes que explica cosa...
1: Perquè té molt poca cultura.
2: Exacte, I com que la cultura s'ha perdut, o sigui, tenim un problema cultural, a part de problema educatiu i d'ensenyament, culturalment, el que dius, el que deia antes en Salvador també es va, a nivell de moltes famílies, tampoc no eduquen, no expliquen les coses.
0: Deixa'm, Toni, que lligui amb un altre tema que crec que volíeu treure, no?, que és el tema de l'escola de salut pública.
3: Sí,
0: no?
3: També aquesta setmana tenim l'escola... Bueno, és a l'inici de curs, que era una miqueta...
1: Avui he fet els deures, no, Maria?
3: Sí, avui ve ella, la moderadora i tot, Escolta, saps? Jo me'n vaig,
2: Sí.
0: No te'n vagis, carinyo.
3: No, home, no. El curs polític, jo crec que ja no m'us donarà temps, perquè és un meló, un poquet molt gros. Però sí, l'Escola de Salut Pública, que arrenca aquesta setmana, amb temes molt interessants.
2: I els desastres de Ciutadella, també, d'Esborn, també és que, clar, de Música,
3: aquí,
2: que no pot anar.
1: Ciutadella és l'Havana.
2: No, no, és que és un desastre. Tenim un ajuntament, un desastre, però desastre. Vull dir, ho dic així de clar.
0: Bueno, abans d'entrar dins aquest tema tan local...
3: El nou curs polític el volíem ficar cap a la plaça d'Esborn.
0: Però deixeu-me que connecti el tema de l'educació amb el tema de la salut pública i de la qüestió de l'habitatge i de la gentrificació i tot això. Vull dir, dins les aules també tenim infants i joves que estan obligats a conviure diverses famílies dins un mateix espai, amb tot el que això provoca d'esquizofrènia, des d'un punt de vista metafòric, emprada la paraula. Vull dir, realment ha de ser molt complicat. Ja és complicat viure dins un nucli familiar unifamiliar, que si a més has d'ajuntar diferents nuclis que conviuen en un mateix espai, això és bestial. Això està afectant la salut mental de la nostra societat en general i dels nostres alumnes en particular, no? I aquest crec que és un dels temes que l'Escola de Salut Pública d'enguany vol enfrontar, no? El problema de l'habitatge, el problema de la gentrificació, com això afecta les persones, el seu benestar, la seva manera de viure el seu dia a dia, no? Està tot molt interconnectat.
3: Està tot molt, totalment. De fet, els resultats baixos de l'informe PISA interpel·la a la comunitat educativa, a les famílies, a la societat en general. Exacte. Per tant, són moltes casuïstiques i no només és mirats d'impressió, però justament no crec que és un tema important a debatre, perquè no és només veure els resultats en matemàtiques dels joves, és fer una anàlisi profund de tota la societat en què estem immersos per diferents qüestions, entre ells els que anomenen a Maria, ses pantalles, a Ciutadella, per exemple, l'Institut Maria Àngels Cardona ja ha fet una passa endavant de primer d'ESO, no, hi ha Chromebooks personals perquè estan els alumnes amb sa intel·ligència artificial totalment demanant la informació com si allò fos un tot, i la intel·ligència artificial també està entrenada per donar-nos sa raó a tot el que li anam demanant. Per tant, alerta, perquè sa educació, si la deixam en mans depèn de què, ens podem trobar en situacions complicades d'aquí uns quants anys. I ara sí, agafam el cotxe, anem cap a Esborn.
0: Vinga.
3: Vinga, va, Toni, tot teu.
1: Nosaltres anirem a l'autobús perquè no tenim el bon d'aparcar.
2: Bueno, no, jo, en relació amb el tema aquest d'Esborn, és un tema que s'ha gestionat molt malament des primer dia. O sigui, vull dir, al marge de que hi hagi empresaris que hagin fet un recurs, tenen tot el dret del món de fer-lo, faltaria més, sobre unes resolucions que no estan ben fetes. Tu el que no pots fer és fer una resolució en base a un pla de mobilitat que no tens aprovat. Per cert, un pla de mobilitat que es va aprovar fa 3 anys, inicialment. Vull dir que en 3 anys no han contestat les al·legacions ni l'han aprovat definitivament. Vull dir, per tant, la majoria de coses que estan passant a Ciutadella és per manca de la mala gestió que fa l'Ajuntament, així de clar, i dels tècnics de l'Ajuntament i, evidentment, dels polítics que no són capaços de posar els tècnics en el puesto. O sigui, el tema d'Esborn és un tema que de fa 3 mesos o 4 que s'està parlant, que ja hi ha recursos, etc, i quines accions s'han pres perquè això es pugui fer d'una altra manera. No se n'ha fet a cap. O sigui, l'únic que es va fer és canviar una ordenança d'ocupació de via pública que en lloc de posar les taules damunt la cera poden estar en terra. Ara resulta que, clar, els 22 empresaris que han fet el recurs diuen que volen la situació anterior i res de taules en terra. Però si un tementar no se pot posar damunt la cera perquè té una ordenança que diu que damunt la cera no hi poden ser. Tot aquest absurd de coses fa ganes de riure i no de plorar. Fa ganes de plorar, veureu. Perquè al marge de que hagi dividit la població d'una manera bestial, perquè en el fons és curiós el fet de que tothom diu que està a favor de que el bord sigui peatonal. Però, en canvi, a sort de la veritat, no és així. Perquè si tu estàs a favor realment de que sigui peatonal, no hi ha res a consensuar. Què és que vols consensuar?
0: Però tu no trobes, Toni, que s'ha convertit en una batalla estrictament política?
2: Clar.
0: Estrictament política.
2: Però,
0: i després
2: però,
0: que
2: per
0: aquí...
2: manca de, però, per una manca de gestió eficaç.
0: Estic d'acord amb tu. Estic d'acord amb tu que hi ha faltat eficàcia i està faltant eficàcia.
2: I faltant. Perfectament
0: d'acord. Però aquí darrere hi ha una cosa de fons que és estrictament política. I la societat de Ciutadella ha estat sempre molt polaritzada políticament.
2: Sí,
0: i això ha estat com un rebrot d'una altra vegada de polarització.
2: Jo vaig viure a l'època en què no trobem peatonalitzat centro i ja hi va haver aquesta batalla política, però igualment ho van fer. Van aconseguir la plaça de la catedral, les voltes, per tot aquest lloc passaven cotxos.
0: I després, Toni, també has dit una altra cosa, que jo això em té un poc la mosca darrere l'orella. Ho dic, ara me tiraré la piscina, sí. Ho dic i si trobeu que és un disbarat, vosaltres me responeu. Però aquí els tècnics municipals estan fallant o els estan fent el llit en aquest equip de govern?
2: Què està passant aquí? Si tu tens un ajuntament que realment tingués un lideratge clar i uns regidors que així com toca, no regidors funcionaris, que és el que hi ha a vegades, sinó regidors, un regidor o un alcalde va a un tècnic i li diu: escolta, tens que fer un informe en 10 dies. Les teues prioritats no són les que jo man. Jo, les prioritats municipals són aquestes. Això, si l'Ajuntament de Ciutadella no ho fa.
0: No ho fa ningú? No, no ho fa a ningú, l'Ajuntament de Ciutadella,
2: de música, tu coneix, tu que saps el que ha passat
0: sí,
2: en l'escola
0: de
2: música.
0: Sí, ho sé, escandalós.
2: Si sents els lots que se perdran, que s'andaran a la privada i s'andaran a altres actuacions, perquè ni siquiera per any nou estaran disponibles de la manera que s'ha fet. Després de 2 anys, més 2 anys, més 9 mesos de pròrrogues i no han estat capaços de treure el concurs. Vull dir, això és penós, però això, encara que sigui per culpa dels tècnics, és per culpa dels polítics, que no posen els tècnics aquí on toca. Jo he tret 1000 vegades l'exemple de que jo, quan era alcalde, això me va passar. Me va passar amb un tècnic important de l'Ajuntament, que prioritzava ell les coses. I jo li vaig fer 2 decrets d'alcaldia, no un, no, 2. I en 2 decrets d'alcaldia ho vaig tenir clar. Quan un tècnic rep un paper per escrit, i no de paraula, no de l'àvia, i se li diu, això ha d'estar fet en 8 dies, aquest senyor sap que si no compleix, aquest decret pot anar un dia, potser, a un expedient. L'Ajuntament de Ciutadella no ha obert cap expedient a cap funcionari els darrers 15 anys. No ho dic en el sentit de que hagi d'obrir expedients, no ho dic en aquest sentit. Me refereix que si un moment donat han de reconduir la situació, hi ha d'haver lideratge, hi ha d'haver ganes i sensibilitat de les coses. I en aquest ajuntament, dissortadament, i mira, jo som d'esquerres, hi ha un ajuntament d'esquerres, però cada dia sortim en el diari i cada dia hi ha coses que no tenen cap sentit. Ahir mos multaven en 580.000 euros per coses d'aigua. Tu que trobes que les coses d'aigua que mos multen estan aclarides cada s'estant? Estic segur que estan totes igual que estaven antes. Això no té cap ni peus. Vull dir, tenim, la veritat és que ratllis amb els qui ratllis es fa afrontar. I el tema que et desborn és un tema que l'Ajuntament, si no té un pla de mobilitat aprovat, l'alcaldia és el que té les competències de trànsit, té les competències... vull dir, que podia haver fet ja un decret d'alcaldia, 2 decrets d'alcaldia, resolguent aquesta qüestió des d'una altra manera. Però no de la manera que ho han fet. Perquè resulta que dia 21 tindrem cotxos, segons diuen, enmig d'esborn. Ho torna a pintar...
0: Però seran blancs, no seran blaus, amb això, i sortiran guanyant.
2: Seran blancs, seran gratuïts, vale, molt bé.
3: Però, vull dir, i volen que les terrasses vagin a d'altes passeig, els comerciants.
2: Exacte, i el xiste d'ahir d'en Sac era boníssim. En l'alcaldessa, allà enmig, posant ordre en el camarer que passava entre mig dels cotxos. Vull dir, la veritat,
3: Salvador.
2: Som a ridícul de Menorca en gestió, a ridícul.
1: Crec que, desgraciadament, el tema de l'aparcament en esbor s'ha convertit en una bandera política i aquestes lluites polítiques a vegades no condueixen a res o condueixen a absurds. I és el que ens està conduint en aquests moments. Certament, hi ha que dir que, i la població és bo que ho sàpi, que l'Ajuntament no està en mans dels polítics de sol, sinó que també està en mans del funcionariat, dels tècnics, i que aquests poden d'alguna manera bloquejar o posar traves a això. Però aquí ve el lideratge del polític de torn percebre, manejar aquesta situació. I en aquest cas, jo som molt poc partidari d'aquests repartiments de poders de mig mandat cada un, en aquest cas ni mig mandat, un any i tres mesos.
2: Perquè bé, això té res que veure.
1: Sí, que té que veure. Perquè un balla, que sap que només ho és un any i mig, com el senyor Cito Ferrer, va voler que ser ell el qui tanqués es Born i no deixarà en mans de la següent alcaldessa. I potser hi hauria hagut més un pot de prudència. És a dir, que d'alguna manera aquí cada un està fent la lluita pel seu compte i no amb un acord mancomunat que sapigués on anava. Hi havia una fan de protagonisme del senyor Ferrer.
2: Mana? Els dos partits estan totalment d'acord.
1: Sí, sí,
2: però
1: si ho haguessin sabut gestionar bé, ni un ni altre. I jo ara demano una cosa més. I a lo millor ben que aquí on seria un poc més agosarat. Si tanta claritud tenen, per què no incompleixen la legislació o la sentència, i veurem què passa, ja ens trobarem més endavant. Perquè jo, personalment, seria partidari d'això. Per molt que potser tingués un informe en contra. Bueno, doncs ja en parlarem. Que podrà venir una sanció, podrà venir una inhabilitació, no ho sé, ho recorrerem, ho allargarem. La justícia és molt llarga, però jo crec que en aquest moment hi ha faltat una falta de valentia de dir mantenim l'aposta perquè políticament estem d'acord i a més perquè el poble hi està d'acord i hauríem vist que passava.
0: Sí, el mateix que ha passat a vegades quan hi ha hagut canvis de plans urbanístics, no? que han provocat indemnitzacions, però aquestes indemnitzacions, malgrat hagin estat molt quantioses, la ciutadania i ha guanyat per una altra banda, i ha guanyat en la conservació d'un espai, i ha guanyat amb no créixer d'una manera desmesurada. Vull dir, a vegades la justícia genera uns costos a l'administració i l'administració els ha d'assumir aquests costos en benefici del bé públic. I a vegades el bé públic ha d'estar per davant de moltes altres coses.
1: De quantes informes diuen que això representarà responsabilitats patrimonials.
0: Vale, i després ningú firma.
1: Se li posa el cul estret en el polític de torn.
2: Bé, vale. Però es cuento de que s'ha perdut un 10% o un 20% de facturació, fa ganes de riure, perquè tots els restaurants de Ciutadella...
1: Jo som dels ajuntament i defenso la línia de no acatar la sentència i mantenir es bord peatonal.
2: I ja molt bé, Salvador. Sí,
1: francament.
3: Idò, moltes gràcies a tots tres. Hem us acabat el temps. Hi haurà més ocasions en aquesta també nova temporada del Dia Menorca. Gràcies, Toni. Gràcies, Salvador. Gràcies, Maria, per acompanyar-nos una
0: gràcies,
3: temporada
0: Clara.
3: Més.
0: Gràcies, Clara. I perdona!
3: No, perdonada! No demanis perdó.
2: Adéu.
3: Adéu.
4: El Dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és informació. A Silme estem cercant un o una responsable de gestió de projectes de software. Si tens ganes de consolidar-te en una empresa informàtica amb gran impacte en l'administració pública de Menorca, te volem conèixer. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 21 de setembre de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silme.
5: Quin impacte tenen els conflictes bèl·lics en la salut de les poblacions? En el marc de la 37a Escola de Salut Pública de Menorca arriba una nova edició dels col·loquis Josep Miquel Vidal, Humanisme i Salut Pública. El periodista Rafael Vila San Juan, director de l'àrea de translació i impacte d'IES Global, oferirà la conferència Conflictes bèl·lics i salut pública. Dijous, de 7 de setembre a les 8 del vespre, a la seu del Consell Insular de Menorca, a Maó. Activitat oberta a tothom. Més informació a emsp.cime.es.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
7: Tentol.
8: Tentol.
9: Tentol.
6: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
10: El Dia Menorca. Fet a casa.

0: Bueno, s'han acabat les festes patronals, però aquest cap de setmana encara hi ha cavalls a Cal Emporter, eh? Que, a més, dins programa Festa Avui hi ha mercat de nit i a les 10 actuació a càrrec d'Alerta Naranja.
1: Ara mos ve una mala època.
0: També hi ha mercadet d'estiu a Fornells encara, així que voltetes pels mercadets i demà tornem aquí el dia a Menorca a l'hora habitual i esperem que tu també hi siguis. Adéu!

0: TV3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. La crisi de Ceuta passa factura electoral al PSOE, segons el darrer baròmetre del CIS, que apunta que els socialistes s'han perdut 2 punts percentuals. Això sí, continuarien sent el partit més votat, amb un 31% dels sufragis estimats, ja que el PP no aprofitaria aquesta baixada socialista. Els populars retallen distàncies i es queden amb poc més del 25% dels vots, és a dir, a 5,5 punts dels socialistes.
2: Tampoc Vox no aconsegueix capitalitzar el descontent que ha penalitzat el PSOE, només puja amb poc més d'un punt percentual i queden amb un 16,6% del vot, sent així la tercera força, seguits de Sumar, que continua baixant fins al 5,7%, és mig punt manco que l'anterior onada. En canvi, Podem recull part d'aquest vot, assoleix el 3,7% i ja a la part baixa de la taula hi trobam Se acabó la fiesta, que també retrocedeix fins a aconseguir un residual 1,8%.
1: En la plana judicial, l'Audiència Nacional demana assumir la causa contra el delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, per l'entrada massiva de migrants procedents del Marroc. La jutgessa Maria Tardó n'ha sol·licitat al jutjat de la ciutat autònoma que s'inhibeixi a favor del Tribunal Madrileny per unificar les investigacions.
2: La causa iniciada arran de les denúncies del sindicat Manos Limpias, Vox i també Hazte Oír aclareix o vol aclarir la gestió del delegat durant les entrades del passat 30 i 31 de juliol. La Fiscalia de Ceuta ja ha donat el vistiplau a aquest trasllat, ja que considera que els fets estan relacionats directament amb el procediment que té obert l'Audiència Nacional.
1: Sobre si el delegat del govern a Ceuta ha de dimitir, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha recordat el comunicat del Centre Nacional d'Intel·ligència que nega l'existència d'avisos previs sobre l'assalt.
3: Cualquier alerta que se diera era una alerta de las operativas y normales atendiendo a las circunstancias. El propio CNI refirió, subrayó, como ya habíamos dicho otros previamente, que no había ninguna alerta de nada mínimamente relacionado con lo que aconteció el 30 de julio.
1: Aquí a les Balears, Educació inicia amb els sindicats i patronal de l'escola concertada la negociació d'un nou acord de millores sociolaborals. La previsió de la conselleria és que la negociació avanci al mateix ritme que ho faran les negociacions en la pública i es preveu signar l'acord entre finals d'enguany i principis de 2027.
2: Avui el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat que el nou acord ha d'incloure una reducció progressiva de la càrrega lectiva dels mestres i equiparar-la amb el professorat de la pública. L'escolta.
4: És molt important la figura del tutor, dignificam de cada vegada més el complement de tutoria, però creiem que aquí sí que l'ensenyament concertat necessita igualar no només en el complement, sinó amb una hora lectiva extra a tots els tutors, una hora lectiva extra per poder preparar aquestes tutories de la mateixa manera que tenen a l'ensenyament públic.
1: I la torre de control de l'aeroport de Menorca torna a estar en el punt de mira pels problemes d'infraestructura. Els sindicats de Comissions Obreres i la Unió Sindical de Controladors Aeris denuncien que l'edifici està completament obsolet i reclamen a Aena la construcció urgent d'una nova torre per garantir la seguretat del trànsit aeri.
2: Els sindicats han traslladat formalment a Aena el seu malestar per unes condicions laborals que qualifiquen d'inacceptables. La gota que ha fet vessar el tassó va passar dimecres passat quan les pluges varen provocar importants filtracions d'aigua que varen arribar fins als equips tècnics i a les mateixes posicions dels controladors aeris. Els sindicats adverteixen que no es tracta d'un fet aïllat.
1: Així arribarem a la 1 i 4 minuts. Més notícies a les 2 en punt de l'informatiu migdia amb Sara Casas.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
1: Per tant de temps somiant i fent feina, ho hem aconseguit. Són emocions, com vaig dir, són emocions noves que mai havia viscut. Són difícils de descriure, la veritat. Ha estat un camí guapíssim i inolvidable.
2: 1:05, dilluns 14 de setembre. Bon dia. Enric Mas ha fet història. L'artenany s'ha convertit en el primer ciclista balear que guanya la Vuelta. Amb Ivan López al control tècnic, començam les portes d'avui, un dilluns d'alegria. Gràcies a en Enric Mas, que ha fet una Vuelta extraordinària. El ciclista d'Artà és el rei de la Ronda Espanyola. L'artenanc es va coronar ahir a Granada en un homenatge a un ciclista que ha patit molt, però que ara té la millor recompensa, guanyar una gran volta.
1: La veritat és que he notat molt el carinyo de la gent, de tota l'afició, i en especial, pues, com tu dius, de les Balears, la d'Artà també, i jo crec que quan passin els dies pues, m'aniré tranquil·litzant i me'n donaré un poc més de compte.
2: No només hi va haver festa a Granada, el poble d'Enric Mas, Artà, també va viure el final d'etapa amb molta alegria i emoció. Desenes de veïnats varen seguir a la pantalla gegant instal·lada al municipi la darrera etapa de la Vuelta. Artà i tot Mallorca està molt orgullosa del seu veïnat més il·lustre. Avui Artà, avui els veïnats d'Enric Mas s'han aixecat així de contents.
3: Content, tot el poble està content i tot Mallorca.
4: Això és un honor molt gros, tenir Artà mateix un campió d'aquells. Molt bo.
5: Estem molt contents tots i bé, i vam anar allà a la plaça a animar un poc, encara que fos virtualment, però de cop també, i bé, supercontents. S'ho mereix.
6: Fue molt d'any que l'esperàvem i l'havia explotat i estem molt contents i més una persona molt estimada, és un artenant més i per tant nosaltres feim molt de poble.
7: L'any ha estat un dia sortit tot bé també, eh? De dir les coses, ha sortit tot bé, ha pogut aguantar i ha estat, per jo és un gran cordó, vull dir que som un fan seu ja.
8: Ha luchat molt per aconseguir això, ha tingut moltes desgràcies, ha caigut en el tour, va caure aquí a la volta, però sí, estem molt contentos, molt, molt, en Enric Mas és un crac, és un bon element.
2: Tot d'una parlaran d'aquesta gran victòria d'Enric Mas, però tenim més bones notícies perquè en bàsquet Alba Torrens i Elena Puello han guanyat en la selecció espanyola la medalla de bronze al Mundial després de desfer-se d'Alemanya per 81-58. Alba Torrens ha sumat a Berlín la seva quarta medalla a un Mundial.
9: Feliz, y es una felicidad compartida, muy feliz por muchas personas y... No hay más palabras.
2: I en el món del futbol, victòria còmoda del Mallorca ahir a Son Moix per 2-0 contra el Sabadell gràcies a dos gols d'Adri Fuentes a la segona part. Aquest triomf deixa, de moment, el conjunt vermell, el Mallorca segon a la classificació a l'espera del que passi avui vespre en el darrer partit de la jornada entre el Celta B i l'Eibar, que es disputarà, com dèiem, a les 8:30. El tècnic del Mallorca, Luis García, diu que li va agradar el partit del seu equip.
10: Un gran partido de Adri, que no tenía ninguna duda de que iba a ocurrir, sobre todo porque he visto muchas veces esta actuación de Adri con espacio. Cuando el rival viene a apretar alto genera mucha dificultad a los rivales y hoy lo ha hecho y ha hecho un grandísimo partido. Sí, es cierto que hemos hecho muchas cosas bien para ganar el partido, jugar lo que había que jugar, defender bien el área, hemos salido en transición muy bien y hemos defendido con solidaridad y hemos estado juntos para poder defender el resultado.
2: A la primera federació que aquest de setmana, nova victòria de la U d'Eivissa, segona consecutiva a Can Misses, 2-0 contra el Sant Andreu. A la segona federació femenina, empat sense gols del Balears al camp del Sant Pere. Les de Miqui Mallan sumen 4 punts després de dues jornades. I a la segona federació masculina, cap victòria dels equips balears. Un empat, el de l'Atlètic Balears a 2 contra l'Intercity. També va empatar sense gols el Mallorca B a Sant Bibiloni contra la Deportiva Minera. Va perdre el Poblense per 1-2 a Poble contra el Castellonense i empat a 1 entre Penya Esportiva i Jaclà. I en motociclisme, el mallorquí Joan Mir no va poder competir al Gran Premi de San Marino després d'arrossegar problemes físics durant tot el cap de setmana. I a Moto2, Izan Guevara va acabar a la sisena posició. Sentim el pilot de Sindioteria.
11: Ha sido un fin de semana bastante raro. Durante todo el fin de no hemos encontrado tampoco unas sensaciones increíbles, pero igualmente creo que podíamos hoy luchar por la victoria. Contento con la carrera que hice, orgulloso del trabajo que hizo el equipo durante el fin de semana. Así que nada, orgulloso del trabajo, seguimos peleando y hasta que los puntos no lleguen a lo contrario lucharemos.
2: Izan Guevara continua segon a la classificació general a 47 punts i mig del líder del Mundial i guanyador de la carrera d'ahir, Manu González. Una i 10 minuts.

0: Avui, doncs, comencem aquesta primera edició de la setmana d'Esport 3 aquí a IB3 Ràdio, un dilluns diferent, un dilluns, diria jo, més alegre del que és habitual, perquè en Enric Mas ha fet història a la Vuelta, ha guanyat la Ronda Espanyola, el primer balear que ho aconsegueix. Anem a escoltar, anem a recordar com varen viure a Llorobaixa amb tot l'equip d'Esports 3 en joc a IB3 Ràdio aquesta fita històrica del ciclista d'Artà, Enric Mas, és el campió, és el guanyador de la Vuelta.
1: Ja els veiem abraçats. Quina imatge increïble! El Movistar, tots els components abraçats, amb Enric Mas enmig, amb aquest mallot vermell, campió, guanyador de la Vuelta Ciclista Espanya 2026, en aquest 13 de setembre, un dia per a la història, un artenanc, un mallorquí, un balear, Enric Mas Nicolau, guanyador de la Vuelta Ciclista Espanya!
0: Amb quina emoció mos contava ahir el nostre company Joan Gabriel Bausà des de Granada aquesta arribada d'Enric Mas, que el convertia ja com a guanyador de la Vuelta. Saludant ja també el nostre company Toni Fuster. Toni, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Quin dilluns, dona gust venir a fer feina així, poder donar aquesta gran notícia.
2: Enric Mas Nicolau, història
0: en el món
2: del ciclisme balear. Molt de mèrit també pel que fa al ciclisme espanyol i el seu equip, el Movistar, i esperem que això no aturi, perquè aviat, dia 27 de setembre, té el campionat del món de Montreal.
0: I doncs esperem que sí, que duri, que sigui un punt d'inflexió aquesta gran victòria a la Vuelta d'Enric Mas per davant de Roglic. Quines dues setmanes que ha fet en Enric després de posar-se líder de la General per mort de la lesió de Pogacar. A partir d'aquí ha demostrat que era el millor, fins i tot a la contrarrellotge va fer una gran contrarrellotge. Era aquesta etapa que més por li tenien, perquè en Roglic li podria agafar minuts i podria superar-lo a la General, però finalment Enric Mas va fer una gran contrarrellotge i pràcticament va donar una passa de gegant per convertir-se en el que és el campió de la Vuelta a Espanya. Anem a escoltar el que deia el ciclista d'Artà després d'aquesta gran victòria als micròfons d'IB3.
3: Així és, després de tant de temps somiant i fent feina, pues, ho hem aconseguit. Són emocions, com vaig dir, són emocions noves meves, noves que mai havia viscut. Són difícils de descriure, la veritat, i jo crec que quan passin els dies pues, m'aniré tranquil·litzant i me'n donaré un poc més de compte. Que la veritat és que he notat molt el carinyo de la gent, de tota l'afició, i en especial, pues, com tu dius, la de les Balears, la d'Artà també, ha estat, de veres, ha estat un camí guapíssim i inolvidable. Està clar que és un punt superimportant per jo, no sabem què passarà l'any que ve ni l'altre, però està clar que potser anirem a la Gran Volta d'una manera diferent.
0: Ho varen gaudir a IB3 Ràdio, també vam veure totes les imatges per IB3 Televisió, Toni Artà, que se va volcar amb el seu veïnat, pantalla gegant, i tots els seus veïnats celebrant aquesta fita històrica. No varen fallar en aquesta cita de veure la darrera etapa tots plegats.
2: Això no passa cada dia, i a més no. Artà pot també... segurament té altres esportistes.
0: I tant, sí.
2: Futbolistes, Adon, té Sergi Darder, té...
0: Més ciclista, no? Miquel Samora, per exemple.
2: Per exemple, sí. Que també un altre dels corredors, no? Destacats, i ara s'afegeix el nom d'Enric Mas Nicolau. Sens dubte pot... anava a dir fardar, no? Un poquet,
0: sí, no? Però no, una mica estufat, no? La gent d'Artà, de tenir un campió de la Vuelta.
2: Era un dia, va ser un dia molt guapo, era molt històric, un dia que tothom recordarà, i que aquesta cara també, es portes en joc i veus a ràdio, no? Amb aquest desplegament que va fer amb els nostres companys Joan Gabriel Bausà i també Tolo Leal, no? Que ens varen apropar tots els detalls, tota l'emoció i tots els protagonistes, perquè jo crec que tenir més protagonista de tot el que van tenir. Jo crec que
0: ho van poder escoltar tot, no se pot queixar perquè ho va escoltar absolutament tot, totes les reaccions dels aficionats en el ciclisme de les Illes, també gent que va viatjar cap a Granada.
2: Molt emocionants els aficionats, també, amics de més d'una cinquantena que varen ser a Granada i que varen voler estar molt a prop també d'ell, representació institucional també del govern i mitjan de comunicació, en especial, com dic, Esports 3, Ivetres Ràdio i Ivetres Televisió, que varen fer, com dic, una feina extraordinària dels nostres companys per viure aquest dia tan important, no?, per al món del ciclisme, que quedarà marcat a la història amb aquest segell d'Enric Mas com a guanyador d'una Vuelta a Espanya.
0: I també del ciclisme espanyol, perquè feia ja 11 anys que no guanyava cap ciclista espanyol aquesta volta, la ronda espanyola, per tant, Enric Mas, que també ha pogut aconseguir això, rompre aquesta estadística que ja feia molta estona que aquest ciclista espanyol guanyava la Vuelta. Ho deia en Toni Fuster, van tenir totes les reaccions, gent contenta, emocionada, amics, veïnats d'en Enric Mas, també polítics, però sobretot que estava molt emocionada i va parlar amb en Joan Gabriel Bussà després de la carrera. Era sa germana, no?, d'en Enric Mas, na Coloma Mas, que se va mostrar emocionada, contenta, absolutament a tots els qualificatius cap al seu germà.
4: Com viu una germana veure en el seu germà a lo més alt del podi de la Vuelta?
5: Com heu vist? Pues, increïble, sense paraules, emocionada i amb moltes ganes ja de veure'l i poder xerrar amb ell.
4: Encara no heu pogut xerrar?
5: No, una abraçada m'ho han donat, res més.
4: Però m'imagino que ha estat una abraçada d'aquestes que mai s'obliden.
5: Sí, forta, però curta.
4: Però curta.
5: Ara m'ho donarem un parell més.
4: Li demanaven a Rocío com ho heu viscut tota aquesta Vuelta des de casa i com ho heu viscut en el dia d'avui.
5: M'hem viscut molt intensament. Realment hem passat molt de nervis, hem remat des del sofà, que crec que ja havia repetit un parell de vegades, i molt emocionades, amb moltes ganes de que fes algo, que ja s'ho mereixia, després de tanta feina.
4: I de moments complicats també que ha passat, aquestes coses a lo millor fan oblidar un poc aquests mals moments o que no siguin tan presents, no?
5: Fan oblidar, però sí que des del moment que pujo damunt la bici ja tot entra molt de por, sí. En tensió.
4: En Enric, des de petit, duia dins la sang lo de les bicicletes. A vegades hi havia persones que li demanaven si algun dia, lo millor, no, el veien desenvolupar-se damunt la bici, que ja apuntava maneres, que podia aconseguir grans fites. Ell, com sempre, que és una persona bastant reservada, deia, bé, ja ho veurem, ho ha aconseguit.
5: Ho ha aconseguit i mira de quina manera. El millor que podia fer. Ha perseguit aquest somni bastant d'anys i en el final, mira, ha arribat la recompensa.
4: Avui a celebrar-ho a lo gran, no?
5: Avui, a veure, man, que no es depara la noche, diuen.
0: Coloma Mas, la germana d'en Enric, també molt contenta a Granada amb el nostre company Joan Gabriel Bussà. I hem d'anar ràpidament cap a terres andaluses perquè en Juan Gall es troba a punt de tornar cap a l'illa juntament amb els amics i també aficionats del ciclisme que s'han desplaçat fins a Granada. Per tant, anem a saludar en Juan Gall i que mos conti com s'ha aixecat després del gran èxit ahir que mos va contar aquí a Ivetres Ràdio. Granada, Joan Gabriel Bussà, com estàs? Bon dia.
6: Molt bon dia, Miqui, des de l'aeroport de Granada. Efectivament, encara ens estem recuperant de les emocions que vam viure a la jornada d'ahir. Va ser increïble, va ser brutal veure en Enric Mas pujar al podi com a líder, el primer balear en aconseguir-ho. I tenim un il·lustre del nostre ciclisme, don Joan Orrac, com estàs?
7: Hola, bon dia.
6: Sorpresa trobar-te per aquí, sorpresa entre cometes, ets un home de ciclisme, però tu vas veure que en Enric Mas coronaria i seria líder de la Vuelta i vas dir, jo me'n vaig cap allà perquè vull viure aquest gran moment, no?
7: Sí, exacte, vàrem ja quan, per ser de gràcia, un poc a xar va caure, que va agafar el mallot en Enric i ja vàrem veure que no la mollava. I amb un amic vàrem dir aquí, a més, acabant a Granada, que també és un històric, poi van dir, bueno, anem cap a Granada, que això s'ha de viure.
6: Quan te vas incorporar a la Vuelta, per dir-ho d'alguna manera?
7: Divendres. No?
6: Divendres?
7: Sí, sí, sí.
6: Conta-mos, com has vist en Enric Mas en aquesta Vuelta, com vas viure la jornada d'ahir?
7: Jo, la veritat, com molta gent, ja teníem en Enric Mas criticat i ja de saber si no serà possible, la mala sort que ha tingut, ja la manera de córrer d'en Enric d'abans ara crec que ha canviat molt, és un altre, jo, vaja, el meu punt de vista, és un altre corredor, vull dir, l'hem vist sense girar-se darrere, l'hem vist atacant, l'hem vist lluitant bé i controlant d'una manera que no havíem vist abans.
6: És increïble el que ha fet i sobretot també després de totes les hores de ciclisme que duia a les seves cames, va ser també clau la penúltima jornada, aquesta pujada, aquell autèntic trencacames que deixa en el Roglic, li agafa una distància important, el deixa xut enmig de la muntanya, també va ser un punt clau, no?
7: Sí, sí, sí. A més aquesta etapa que va coronar també en Landa, que va ser amb aquesta emoció que va 3 metres després de l'arribada, que va ser, bueno, si no va plorar quasi tothom, 90% de les persones que ho veien van plorar. I n'Enri va... se va apurar que en les distàncies aquestes que van agafant cada dia, jo crec que se va coronar i crec que haurà encara que ha obert una caixa que no sabia ell que existia.
6: Ara parlem d'això perquè m'ho pareix molt interessant. També no sé si te va sorprendre en Enric Mas a la contrarrellotge, perquè tothom deia pareix que perdrà aquí, podria perdre el lideratge i va aguantar, i de quina manera?
7: Bueno, jo ja també vaig comentar i vaig pensar que no li agafaria més de mil minuts i això, perquè dues major vermell, digamos, major de líder, pues te fa anar una mica més ràpid, vulguis o no. També tens les referències, surts des darrere i surts com el campió, digamos. Però sí que va sorprendre que la va fer, la gent xerrada, un minut, el que estava era que faria un minut en Roldi de Montell, i va agafar només 31 o 32 segons, vull dir, va ser molt poc, i va sorprendre perquè en Enric ses cronos de bon en Roldi no era, i va estar bastant a l'altura.
6: Quan el vares veure ahir pujar al podi, què vares sentir?
7: Bueno, me vaig ficar una mica dins la seva pell i vaig dir, cony, els feelings, les sensacions seves han de ser brutals. Pujar a una gran, ja només guanyar una etapa és l'hòstia, és a dir, que una grossa com la Volta a Espanya, també la Volta a Espanya, la nostra volta, ha de ser, bueno, jo no m'ho puc imaginar, però i la gent normal tampoc se deu poder imaginar, siguent ciclista o és ciclista, això és brutal.
6: Deies que potser aquí no acaba la cosa per en Enric Mas, és que li hem vist una progressió brutal.
7: És que el problema és que se va com estancar o el van crucificar o el van posar a lo primer de tot com a campió i li van posar una etiqueta que Pantur encara no li tocava, i crec que ara se n'ha donat compte que té cames per poder guanyar una gran volta, que de fet l'ha guanyada. És a dir, l'any que ve està aquí. Vull dir que si se prepara igual, podria guanyar-ne un altre.
6: Has pogut parlar amb la família? No sé si amb Enric has pogut parlar. Què t'han dit? Què t'han comentat?
7: Sí, bé, vaig xerrar ahir un poc també. En Enric i jo tenim una... estem a diferents generacions. No som molt... vull dir, no hem entrenat junts ni hem anat en bicicleta junts. La conec així un poc de... que hem xerrat una mica. Ahir vaig xerrar un poc amb ell, però res, no van tenir molt de temps, el trull que tenia, no se podia ni moure el pobre, però bueno, li vaig donar l'enhorabona i li vaig dir que havia de fer història per la resta dels dies, vamos.
6: Joan Orrach, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres, gràcies.
6: Les paraules de Joan Orrach, aquí a IB3 Ràdio, gràcies, aquí a l'aeroport de Granada.
0: Gràcies, Joan Gabriel Bausà. Bon viatge de tornada, gran feina del nostre company que ens va contar tot el que va succeir ahir a Granada en aquest gran dia per en Enric Mas. I més valoracions, també volem escoltar i saludar en el Lluís Mas perquè hem viscut plegat de molt de prop aquest èxit d'en Enric. Lluís, com estàs? Bon dia.
8: Bon dia, com anem?
0: Avui, la filla està feta. Mira que hem parlat durant aquests dies, segurament què passava a la crono, què passava en els finals en alt, però en Enric ho ha aconseguit i ahir ja es va coronar com a rei de la Vuelta.
8: Això mateix. Ahir, pues, a 9 quilòmetres de meta ja era guanyador, però m'ha agradat molt una imatge que vaig veure que en Romeo, per així que ho vull saludar, i en Enric va dir, espera que segre no ha capaç. Sí. I és això. Molt bé, vaig estar molt content. I és això que Valdó vist guanyar d'aquesta manera, perquè ningú li ha regalat res, s'ha guanyat cada dia, i ha demostrat que era el guanyador d'aquesta Volta a Espanya.
0: Ah, tornava a dir, ha demostrat des del moment que es va posar el mallot vermell que a partir d'aquí era el més fort. Ho va demostrar en els finals en alt, també a la crono. Cert que en Roglic li va treure 33 segons, però va fer una de les millors cronos de la seva carrera. Va demostrar que estava en un nivell físic extraordinari.
8: Sí, sí, exacte. Vull dir, sí, se va trobar aquest mallot per la desgràcia d'en Pogacar, però el primer dia que duia el mallot ja va guanyar l'etapa en el mallot vermell posat, va anar traient temps en els seus rivals, va fer un crono que no havia fet mai, però hi va fer un crono així perquè ha arribat a un estat de forma impecable, és que no ha fallat ni un dia. La darrera setmana l'ha feta impecable i ha tingut uns companys que l'han acompanyat cada dia també, que li ha sortit redó, vamos, però en Enric ha estat soberbi aquesta volta.
0: Tu has estat molt atent al costat d'en Enric Mas. S'ha de valorar i hem d'estar contents també per ell, perquè ha estat un ciclista que moltes vegades ha estat criticat, i no sé si diria jo fins i tot que molt injustament, no?
8: Sí, sí, és el que jo, bueno, sempre ho he dit, sempre, si s'escolto el que he dit antigament, que en Enric li van empenjar una etiqueta que ell no havia demanat mai, no ho havia cercada, i també ho he dit, això, se l'ha criticat perquè, pues perquè era el millor espanyol cada pic que corria en una gran volta. Sí. I els periodistes, i no és per criticar, han cercat un relleu, i teníem en Enric, que era el millor espanyol, però no acabava de guanyar. I està clar que tothom volia que guanyés. Però és això, se l'ha criticat perquè feia segon. El que jo sempre dic, que li havien de poder dir que fes el quint o el sext dins una gran volta, que això és molt mal de fer. I aquest pic, pues, ha guanyat i ha demostrat, pues, que té les cames per ser un guanyador, que és el que sempre havia demostrat. Però guanyar a totes les grans voltes o totes les carreres en surten 200, si només guanya un.
0: És així.
8: Però és que és això, que en Enric sempre ha demostrat que ha estat allà, cada any ha anat un poc en més, i quantes lesions pues, li han fet, no l'han acompanyat, han tingut qualque moment de bajón, no ha estat, però quan ha estat bé, ha estat en el pòdium, i un guany ha demostrat que el que havien dit que podria ser, però ho ha aconseguit, sí, ha guanyat.
0: Sí, sí, tu deies, qualque periodista, qualque expert en ciclisme li va posar aquesta etiqueta que en Enric no va demanar, però trobes que amb aquesta victòria posa un punt d'inflexió que ell inconscientment també, és cert que ell no ho va demanar, però clar, escoltant les crítiques, llegint tot el que se deia de vegades de les seves participacions a qualque etapa, s'ha llevat un pas de damunt ara guanyant aquesta vuelta, posa un punt d'inflexió.
8: 100%, 100%. Vull dir, ell s'ha llevat aquest pes de damunt de ser tal vegada criticat, que jo molt de pic en xerrat amb ell, no és que s'ho prengués malament perquè ell sabia el que anava i sabia les possibilitats que tenia, perquè avui en dia, desgraciadament, amb la quantitat de dades que tenim, cada ciclista sap en quin lloc pot estar, i ell sabia que estava allà on podia estar. Que sí, que ara s'ha llevat aquesta pressió i a lo millor també ara ha vist que pot guanyar, i ara sí que ara ell serà el qui pentura a crear la victòria, però també hem de pensar que molt de pits no sabem el que l'equip li manda, que molt de pits se criticava de que no ataques o que era un corredor que no atacava, que era conservador, però és que pentura Movistar el que volia és que mantingués el quart lloc o el quint lloc en el tour, clar, no perdés aquest lloc. Per què? Perquè Movistar després podria vendre els patrocinadors que tenc el millor espanyol en el tour.
0: És així. Sí, si des d'aquí mai ho sabrem. Sí, sí, sí.
8: Aquí està, que és això, que són coses que no se saben i que el millor, pues, la seva ordre era mantenir el quart puesto, no intentar pujar en el podi i desbancar el segon o el tercer.
0: Quina gran vuelta que ha fet en Enric, quina gran participació del ciclista mallorquí que ha fet història. Clar, ara és un dia per estar contents, per celebrar, però ja tenim ganes de veure el Mundial, perquè ara ja estem tots en so subidón, com diuen, o no?
8: Vaja, no, home, a mi és això, i ara en Enric també ens ha estat de forma que té, I sobretot ara que ell se creu que pot estar davant. Jo crec que anirà allà per totes a disputar. Ja vàrem sentir també paraules d'en Valverde que en principi el líder és Ayuso. Però, bueno, va caure en Ayuso ara l'altre dia a Quebec i, mira, Pantolin Enric té la seva oportunitat, que segur que la tindrà igualment. I ja veurem què pot fer en aquest Mundial.
0: Veurem què fa, esperen que sí, però enhorabona en Enric perquè ha fet una gran volta. Lluís, gràcies, eh? Estem en contacte, veurem si no acaben aquí les alegries que ens donen Enric, eh?
8: Això mateix, ja que sí.
0: Lluís, un plaer, com sempre. Gràcies, que vagi molt bé, cuida't.
8: Gràcies,
0: adéu. Avui, 1:31, Toni Fuster, ja tenim un guanyador de la volta, eh? Ja ho hem pogut contar.
2: Raimon Nicolau, gran guanyador, i ara ja han de passar un poquet de pàgina, no? Llavors ens entrem en el món de futbol, eh? Perquè també hi va un altre guanyador.
0: Així és, ara feim una aturada ràpida per la publicitat i obrim també...
2: Guanyador que m'ha deixat afònic, eh?
0: Sí, t'ha deixat aquest dos gols de Nadri Fuentes, t'han passat factura, eh?
2: Torna amb ells.
0: Oh, però jo crec que tu i en Pau posau l'aire condicionat massa fort a la cabina, pot ser o no?
2: Pot ser que sigui això, per aventura.
0: Vinga, 1:31, enhorabona, en Enric Mas, Nicolau. Feim una aturada ràpida per la publicitat i parlem amb en Toni, amb en David Gui, també amb en Tomàs Llibert, aquesta victòria per 2-0 del Mallorca, que situa a l'equip de Luis García de moment. Veurem què fan el Celta B i l'Eibar, però el situa a la segona posició a la classificació. Aturada ràpida i tornant tot d'un aquí a Esports Migdia i Betres Ràdio.

0: A IB3 Ràdio, es temps d'informació esportiva. Esports 3.
1: IB3 Ràdio és esport.
2: Torna la Fira de l'Esport en el 50è aniversari de Sant Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre i gaudeix de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'esport a Sant Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma amb el patrocini del Corte Inglés i Urbia Services.
3: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
4: Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios. Esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas. Un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud. Del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
0: A IB3 Ràdio, es temps d'informació esportiva. Esports 3.
5: Quatre minuts passen de la una i mitja, canviant d'esport, parlant de futbol. Ho deia Toni Fuster, també. Han de tocar aquesta victòria del Mallorca d'ahir per 2-0 contra el Sabadell. I com cada dilluns, saludam els nostres habituals. David Gui, com estàs? Bon dia.
6: Bon dia.
5: Com va això?
6: Bé.
5: Ha anat bé per Madrid, o no?
6: Molt interessant.
5: Te va agradar la fórmula?
6: Bueno, ja havia tingut ocasió de veure-la.
5: Sí, però bé, en aquesta estrena
6: però
5: a Madrid, no?
6: Que, sí, l'estrena va ser... jo crec que, de dins de tot, bueno, una locura de gent, una cosa... Vamos,
7: no, no era perquè fas cotxe aquest dia, no?
6: Bueno, no, és que no te deixaven, havies de fer quilòmetres i quilòmetres a peu perquè la policia te deixava... Molt en fora. Bé, tant que molts havien d'aparcar en el Metropolitano per agafar un bus lanzadera, els que anaven en cotxe, i és que no, el taxi te deixava bastant en fora.

0: d'alemans de tota la vida, de volen fer Mònaco. Jo crec que la intenció és molt bona, està molt ben... Hi ha una gentada, però jo crec que s'ha agafat un poc com es bou, no? I hi ha hagut coses que s'han de subsanar. Tu no pots fer un pas per damunt, no? El que has de fer és subterrani, però jo crec que no els hi donava temps.
1: Idò, estic content que t'hagi agradat. I Tomàs Gibert, tu no vas a la Fórmula 1, però has vist el Mallorca també, com en David. Te va agradar el Mallorca ahir?
2: Me va agradar el resultat. Jo crec que el resultat va maquillar els tres punts, no? A mi no m'ha agradat que el Sabadell tingués pràcticament un percentatge més alt de pilota que no el Mallorca. A veure que els dos gols són dos regals, perquè són dos regals. El primer, jo crec que té a veure que la passada que fa
1: en Arnau
2: és increïble, i la menjada del central i el porter contrari també és increïble, perquè
1: la definició també està bé.
2: Definició molt bé, tot està bé, però per part del Sabadell entre el central i el porter, el que dèiem ara amb en David, 70 metres veure una pilota que t'està volant i que no siguis capaç d'interceptar-la, cap dels dos, m'apareix una locura. I en quant a Mallorca, bueno, jo crec que el Sabadell va tenir també oportunitats per poder marcar, i l'important són els tres punts, però jo crec que el resultat va maquillar un poquet el que no hagués estat, en cas que hagués empatat o perdut, pues estarien xerrant d'una altra cosa.
3: Tres punts i un partit manco.
2: Exacte.
3: Per anar acabant.
2: Sí, ja està.
3: I tres de tres són moix.
2: Era així.
3: Que bo que hem parlat molt de pits i hem demanat un poc això, no? Aquesta exigència de que el Mallorca, el manco, dins són moix,
1: i sense enqueixar,
3: va fermant els seus partits. Després, fora camp, jo crec que a poc ha d'anar agafant
2: tot
3: un poc el futbol de segona, el futbol més roquer i més...
2: Però així tot segur el futbol deixa molt que desitjar. No sé si ets la categoria tots els equips, perquè aquest equip venia, que no havia perdut cap partit, però així que venia, escolta, li guanyes clar en quant en el resultat.
0: Jo ara cercava unes declaracions de Luis García, que diu que mos hem d'adaptar a lo que vengui, no?
2: Bueno.
0: A mi m'arriba a sorprendre, a mi, futbolísticament el Mallorca segueix sense transmetre-me absolutament res, és a dir, que es porter, per jo, porter i defenses centrals i laterals, per jo, els millors en diferència, amb anticipació, amb velocitat, amb... Varen veure Valgent i Raillo, inclús ofensivament, arribar a quasi àrea contrari en el remat. Porter va estar increïble, tant a les sortides com a les aturades com a les passades. Però a mi aquest equip segueix sense transmetre absolutament res. És a dir, tenim una quantitat de jugadors en mig del camp que suposadament són jugadors d'una qualitat més que suficient com per fer algo més, i és que no la toquen. O sigui, no poden xerrar d'una passada de Sergi Darder, de Morlanes, de Pablo Torre, d'Adri Fuentes, a l'espai, aprofitant els extrems... Jugades. O sigui, és que quasi podríem dir que és una pilota aturada, el primer gol.
3: Van veure un Mallorca... Sabadell molt desordenat, i això ho va parlar també, ho van comentar durant la transmissió, i després en Luis García va fer un comentari on va dir que això, per la gent i per l'aficionat, per Ventura agrada un poc més aquest desordre, no? Perquè arriben més, té més arribades, però per els entrenadors no agrada tant, perquè se nota aquí que hi ha fallos, lògicament, no? I que,
1: sí, que el partit va com a boig, no? Que no agrada.
3: No se fa el que s'ha fet feina o s'ha treballat durant la setmana. Però, clar, per ser aficionat, veure errades i veure gols i veure ocasions i... El que passa que, clar, el futbol també, sobretot és professional, s'ha de cuidar més, no? El que és el sistema de joc i...
2: Una cosa és el que agrada a l'afició i l'altra el que agrada a l'entrenador, eh? No té res a veure.
0: Lo que passa que, jo insisteixo, si tu com a entrenador tens una idea, fas un dibuix damunt del camp, lo millor que te pot passar són els dos regals que mos van fer. I damunt els has aprofitat. Ara bé, el plantejament... Hi havia moments de joc que sí que has de contemporitzar bastant, tu eres el partit, segueixes jugant, però no estic xerrant que en el minut 60 aturis s'embrancida el rival. Estic xerrant que en cap moment vas ser superior al rival.
2: De fet, va tenir més pilota el Sabadell que no el Mallorca.
0: I que en jugada t'arribaven amb molt més perill a ells en joc combinatiu que tu.
2: És que quina va ser la jugada del Mallorca clara de gol? Llevat les dues errades, que aprofita molt bé,
1: una de Lliso, la primera part, no? Que li hagués pogut donar a Àlex Sala, que estava tot sol i va intentar xutar i un defensa se va anticipar.
2: Però
1: i després un xut
2: de...
1: No va interceptar res.

0: Exacte.
1: Però bé, també Lluís García te pot dir, mira, això acaba de començar, m'ho hem d'anar acoplant, i aquí som moix, duim tres partits, tres victòries,
0: no, i tant de bo,
1: favor,
0: que, i tant de bo anar sumant tres punts.
1: I ara què? Sí.
2: Però també en De Michelis no, pot dir que això ho suraríem, i estem aquí gràcies a ell.
1: És a dir, en De Michelis deia que ho suraríem, però no guanyarem.
2: No molt val, això.
1: Els números són els números.
2: Evidentment, els números són números, i els números d'en De Michelis molt valen de baixar. Molt valen baixar.
3: Ahir va un moment de xiquets, això, molt.
1: Aquests números d'ara te duen a estar segons la classificació.
2: Però jo crec que aquí estem xerrant de... I ho van dir la setmana passada, d'un Mallorca de primera divisió. Sense els comentaristes de qualsevol televisió.
3: Mallorca,
2: de qualsevol
3: primera jugant a segona.
2: I te diuen que l'equip, que ja li agradaria molt d'equips tenir la banqueta que té el Mallorca, que és un equip que està fet per pujar i que etcètera, etcètera.
0: Que és vera.
2: Que és, damunt el paper.
0: Damunt el paper, és vera.
2: Damunt el paper, correcte.
3: No és de primera, però, aquest equip. No. És de segona divisió. I te dic una altra cosa.
0: Vale. De segona per pujar a primera. Després de primera és una altra cosa.
3: Aquests jugadors, que ara, aquesta plantilla que ara té el Mallorca, és més dèbil que la que tenia l'any passat, amb en Samu Costa, amb en Mascarell, amb en Morici. Sí,
0: però estarà a segona divisió, també.
1: Sí, la categoria també
0: més fluixa.
3: I aquest molt van endur a segona divisió.
0: Sí, però la categoria molt més fluixa. Sí,
1: però al principi, que... aquests jugadors per aquesta categoria són top.
0: Exacte.
3: Però jo aquesta plantilla del Mallorca, la posa a primera divisió, ja té molt de dubtes, eh? Si salvaria la categoria amb aquesta plantilla.
0: Estem a segona, Toni.
2: Totalment. Jo el que crec que li falta a l'equip, i a lo millor aquí és com Lluís García podria dir, escolta, pues me falten unes setmanes perquè...
0: Perquè va d'acoplar.
2: Se llugui un poc, els mecanismes s'adaptin. Hem de pensar que juga molta gent a mi d'escamp que saben tocar la pilota, però són improductius. És que són absolutament improductius. Veiem un Sergi Jardí improductiu, Pablo Torre improductiu, Morlans, és que dir, que costa de creure, a lo millor després depurarà i a lo millor jugarà un en vez de dos o tres que s'han arribat a jugar, no? Però aquí li donc marge. Jo crec que aquest equip té molt marge i millora i ho ha de fer perquè si no, no pujarem. Però és que encara, ses dubtes, quan veus el partit...
0: El bo d'això, David, sap què és? Que ara mateix ha estat segon, jugant,
1: sí,
0: entrant, està ben col·locat,
1: sí.
0: Ben col·locat.
2: I, sí. I que la pilota aturada t'ha donat punts.
1: També.
2: I tant. Que els has aprofitat, vull dir, perquè, insisteix, no podem dir que el joc hagi millorat ni empitjorat perquè no veiem un Mallorca amb una línia de joc definida, no? A mi me costa de veure. A partir d'aquí, que Lluís García ho treballa o ho ha de treballar, sense cap dubte, que Antoni ho deia, que mos farem força a Son Moix, sense cap dubte. Però no mos bastarà.
1: Sí, és cert que el joc tal vegada no és el desitjat de moment, i també jo crec que Lluís García i l'afició i tothom espera que a nivell individual ja futbolistes comencin a destacar, no? Pegar un cop una miqueta damunt la taula.
0: Sí, no,
1: Josep Cerdà, que va venir després de fer una gran temporada a l'Andorra, tampoc ara no marca diferències. El Liso, que era un fitxatge a tenir molt en compte per sa banda, també de moment no està sent el Liso que tothom espera.
3: No,
1: i aquí podem continuar parlant amb futbolistes, sí, importants que han quedat. Pablo Torre, que pràcticament no jugui, en Derdé, que mitja pell, no ho sé.
2: És que, a més, hi ha una cosa curiosa, que és vera que aquí... Hem...
1: El Lubumbo surt i, mare de Déu...
2: és que ses bandes no se veuen.
0: No.
2: Xerraven l'altre dia que la Tallú, que va fer un centro bo. Sí. I recordant que és el lateral. Sí, sí. Vull dir...
0: I jo sé que et diguem, perdona, això t'he mancat la Tallumba, però és més bon jugador ofensivament que defensivament.
2: Sí, sí, no, però Tomàs, que si tu com a entrenador tens el teu lateral, que és més ofensiu que el teu extrem, i que esteu dos extrems, podríem dir, és certament curiós, no? I jo crec que l'entrenador aquí és on fa un pot de figa. Jo crec que té ara suia dos puestos. I resa per un altre. És a dir, resa perquè no se lesioni ni les defenses centrals.
1: Sí.
2: I es porta, evidentment. Després, el mides camp, jo crec que té un problema. Té un problema. Perquè el que té molta qualitat, però...
0: Jo crec que encara no té clar...
2: No li està donant.
0: No té clar encara qui ha de posar en aquest puesto.
2: Qui i quants.
0: En quants ha de jugar en el centre d'escamp.
2: Efectivament. I després, el problema... que per ell jo crec que ofensivament li dificulta molt a les bandes. Aquí és veurem si el Mallorca realment millora.
1: Ahir és cert que per les circumstàncies va apostar per un Sumaoro, no?
3: Sí.
1: De lateral esquerre, no sé si ho va convèncer, sí que serà un poc el sistema tenir un lateral tal vegada que pugi més com és en Calatayud i un més que guardi un poc la roba.
0: Va estar bé,
1: no sé.
0: En Sumaoro, sí. va estar francament bé. Jo crec que va ser un dels jugadors millors que varen estar.
3: Se va estimar més fer com a funció de tres centrals i deixar carrils per en Liso i per en Calatayud, no? Que va apostar per els quatre de darrere, on segurament hi ha jugat Norejuela, no? En aquell costat. Després Norejuela va debutar a segona, va tenir també els 10 minuts, no va fer malament, i no sé, al final, a veure, són jugadors, Norejuela, per exemple, nosaltres ho comentàvem, si el sistema hi ha estat en 4 darrere, el normal és que hi ha jugat ell, si no, no m'hauria semblat just, perquè si no, què fas a Norejuela? No el tinguis, és a dir, perquè no jugui aquest lot, que jugui a un Berbé o que se'n vagi a jugar a un altre equip, o que no pot ser tenir un futbolista de futur, tenir-lo assegut i no jugar mai. I davant d'ell jugar en Lato, jugar en Alberto Moreno quan entri, o fins i tot poden sumar Joro.
0: Correcte.
2: Bueno, el que també provoca que en sumar Joro hi jugui, jo crec que també és bo, perquè te pot trobar un partit que necessitis jugar entre centrals, i va haver una jugada molt curiosa on se va posar en el puesto d'en Antonio Raillo, no? No sé si va pujar, crec que va pujar en Raillo conduint la pilota, i ell va venir de la part esquerra, va tancar la central, va fer cobertura, vull dir, està acostumat a fer aquestes, a jugar de central, per dir-ho, tècnicament, no?
3: I encara tenim jugadors que no han debutat, en John Donald no ha debutat, en David López no ha debutat, en Alberto Moreno encara no està per entrar.
0: És que no poden jugar tots.
3: Nernau puig mal. Aquest és el problema, però ja ho van comentar altres vegades. 29
0: sí, però
3: jugadors.
0: Estàs xerrant, comentaves antes que no era una plantilla. Estàs xerrant de jugadors que poden jugar perfectament. És que estan a la banqueta en aquesta categoria.
3: Clar,
0: estàs xerrant, ara, xerrant de noms que dius poden ser titulars a qualsevol moment.
3: Titular en qualsevol
0: moment. Aposta't a dir que és plantilla.
1: En principi,
0: del Mallorca,
1: el Font del Mar, que té el Mallorca.
3: Sí, el Font del Mar és molt bo. I això també pot ser perillós. També perquè hi ha jugadors que no els va i bé jugar tampoc.
1: Mira, ahir te treuen a la segona part en Pablo Torri i en Lubumbo. Imagina quina plantilla de segona divisió en el minut 60 o 70 te pot treure dos jugadors d'aquestes característiques que en teoria han de marcar diferències.
0: Així com l'any passat demanàvem això, enguany sí ho tenim, eh?
2: Té una... Jo crec que té
1: ara,
2: feina.
1: Ara, aquesta
2: fer,
1: és la pregunta que feien també amb en Fuster i tal. Això és bo, si està molt bé poder treure jugadors de qualitat a la segona part, però alerta'm en Pablo Torre, que ja dues jornades seguides que no juga, i jo, i quan va sortir, vaig veure una miqueta cop piu i li faltava una marxa.
2: Jo apostava perquè el suplent seria en Sergi Darder, no? Fa unes setmanes
0: jo
2: ho vaig dir.
0: Jo crec que té molta confiança en Sergi Darder, però...
2: Sí, no. Però jo ho deia perquè... Insistes, penses que Pablo Torre s'acorda quedar-se aquí era per ser titular, crec. Vull pensar. Jan Virgili, que és molt un poc el perfil de jugador jove on que vol créixer i que vol destacar, fixa't.
0: Que va fer un golaç, eh?
2: I va durar dos dies, però Tomàs va dir, quan va veure la porta oberta, va dir...
0: Va partir.
2: Perquè són gent que vol créixer, no és una crítica, és simplement un fet, no? L'entrenador és millor tenir sobrant que no que te falti. Perquè quan te falta... únicament estàs plorant a la secretaria tècnica perquè te duguin jugadors i tot el dia plores i a la roda de premsa plores i li toques en el despatx i plores. Ara tens les eines, però les has de sempre fer usar i les has d'usar d'una manera jo crec que molt més vistosa i amb més contundència que els partits que estem veient fins ara, perquè és que no poden dir que el Mallorca tingui una personalitat d'ascens de primera divisió. Numèricament ho té, perquè estem segons, però a mi m'està costant i afegint i ja cap els jugadors que ha nombrat en Antoni, tela.
0: Jo crec que li falta demostrar aquesta superioritat.
2: Totalment.
0: Que en un principi se li suposa en aquest equip. Aquesta superioritat, el Mallorca no l'està demostrant. Està traient resultats, sí. Que és important, boníssim. Que pot millorar. Però sí que és vera que de cara a l'aficionat jo crec que espera qualque cosa més.
3: Fem partits com si encara estiguessin de pretemporada.
0: Sí, no...
2: No, és que quan poses el vídeo del partit, que comptes? Jugades ofensives que han fet? Passada d'esporter?
0: Passada d'esporter i errada.
2: Passada d'esporter de gol?
0: Sí, i errada.
2: Vull dir...
0: que s'han d'aprofitar.
1: Sí,
0: no,
1: perquè
0: no,
1: que surten a complir un poc l'expedient, no? Jugar el partit, el soleró,
0: sí,
1: treure...
0: Ja vendrà,
1: treure
0: ja caurà.
1: I ja
0: caurà,
1: veurem, no? Sí, sí. Sí,
2: però, clar, tu l'entrenador no se basa únicament en una pilota llarga i hi ha un moment que passa, o una pilota aturada o un corna. Això són jugades d'estratègia que...
0: Sí, però
2: no tenen
0: en compte, David, resulta que s'estan donant, El Granada, que pareixia que pupum, sí, venga,
3: sí, va empatar.
0: Va empatar, havia perdut.
3: El Valladolid, que va venir aquí per bastant tocar, perquè faltava molt de jugador encara, i després pareixia que havia
0: reviscolat un poc. De Gijón,
3: i va arribar 0-3 de l'Oviedo dins Valladolid.
0: És una segona.
1: Ja ho dèiem quan començava la temporada, m'hauran de basar que hi hagi resultats que no t'esperes.
0: No, no, està clar.
2: El resultat se pot donar, però si idiosincràsia de joc l'has de tenir.
0: Sí.
2: Després te penalitzarà o no, perquè tu pots jugar amb un sistema que te penalitza durant tota la temporada perquè no tens equip o perquè la categoria no t'ho permet, però jo insisteixo, a mi me falta substància d'armir des camp, sí. Substància ofensiva en bandes...
1: No, exactament.
3: Ho vaig comentar, jo crec que fins a jornada de 7 o de 8 no
1: podem fer... Mare, que ara hi ha un berenar, encara en queda 15.
0: Però... Fins cada dilluns hem de parlar del mateix.
3: Fins novembre, final de novembre, principi de desembre, cor així, jo crec que no podrem fer ja una
0: valoració... No, anem a fer pesats,
3: una mica més...
2: Si el resultat no acompanya, Antoni, a la jornada
0: real.
2: De 7, ja n'hi ha nervis.
0: Sí.
1: Tu vas dir que perdrien contra el Sabadell i t'has equivocat. Això és...
3: Faci resultats,
2: jo he demanat...
3: Faci rotats o company.
0: No, no, sí,
2: jo
0: demana,
2: públicament...
3: Mallorca ha perdut, ha perdut un partit.
0: Antoni te va enterrar.
2: Jo públicament...
3: Ha perdut un partit al Mallorca.
1: Sí.
3: Eh?
1: Sí.
3: El primer, amb el Granada, vàrem empatar.
1: I a casa, 3-3,
3: ara toca guanyar dins
0: Sant
3: Sebastià.
0: Una rota, empat i ara victòria.
3: Que aquests són els partits que segurament el Mallorca havia d'anar més bé, perquè la Real...
1: filial, no?, que jugui més a futbol.
0: Filial,
1: no?
0: I és que em parlo que...
3: Zubieta. Jo crec que... Pues me varen parlar molt bé.
0: No, jo de joc, sí. No, no.
3: En Pau Cendrós, que va jugar, que ha estat jugant allà amb el Salamanc, amb l'Unionistes, i amb el Mallorca també ha entrat allà. Me va dir que la ciutat esportiva, i que era un estadi petit,
0: sí.
3: I que està molt
0: petit,
3: bé.
0: Sí, la gespa està molt bé, està clar.
3: Dir...
1: No, i d'això...
2: No. Jo no faré cap anàlisi, deman disculpes
1: per aturada, demana disculpes davant de
2: no, no, vull, si vull demanar disculpes per fiar-me d'un anàlisi teu. Sí. La setmana passada que m'ha
0: m'ha duit, m'ha enterrat.
2: Menos mal que no tenc res social, si no tindria haters que tot el dia i en negatiu. No,
3: vaig ser
2: no me gusta, no?
3: Jo vaig ser clar, te vaig dir que el Sabadell fallava darrere, perquè jo vaig veure el partit contra el Córdoba i van fer aigua darrere i que de mica en cap endavant no ho feia mal.
2: Jo m'ho vaig fiar del teu anàlisi i jugava bé. I vaig donar
1: el porter ho va clavar darrere el pas en pena, ahir ho se va demostrar, i de mica que endavant,
3: superior a Mallorca, i d'Arnau va fer un partidàs, m'entens? Sí. També,
2: bueno,
3: doncs
2: quasi demanen disculpes, jo, perquè quasi...
1: Ara veurem qui mos fa de la Real Societat B, veurem si qui mos fa pensar. 1:52, aturada ràpida i encara amb la nostra recta final.
4: Esports 3, el programa poliesportiu d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és actualitat. IV3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
6: El primer dia està com tot descol·locat, no?
7: Sí.
6: I a poc a poc comences a entendre't en els teus companys.
8: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
9: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
4: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IV3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IV3 Ràdio.
1: Cinc minuts per arribar a les dues. El Mallorca que va guanyar el Sabadell, i ara ho deia Antoni Fuster, toca la Real Societat B, un filial, un equip que li agrada jugar a futbol, segurament, com tu deies, si en l'equip de Luis García, que és aquest estil de joc, li va millor, no?, que un equip roquer.
0: Bueno, és un filial, eh? És un filial.
1: Filial,
0: filials,
1: sí.
0: A vegades te donen Una de cal i una d'arena.
1: Sí, sí. David, què fas? Tens el mòbil avui? No, només mires dades?
2: No, estic, sí, ara mirava la classificació perquè la Real està amb 8 punts. Volia mirar els gols, perquè els filials solen ser equips que s'ofereixen a darrere, no? Per experiència i tot un poc. Però, bueno, està 8 a favor, 6 en contra. Nosaltres tenim 7-2. Per això he dit que Luis García està renant perquè no passi res a darrere. Perquè juntament amb el Tenerife som i l'Oviedo, que només en du un, en contra es manco golejats. Són bons números en defensa. Sí. No, a vegades tenim en compte només la producció ofensiva, però la producció defensiva en aquest cas és bastant bona. I aquesta victòria, si se produeix, que no se produirà... Toni.
3: En 41 minuts la Real n'hi va arribar 3 a l'Andorra, en 41 minuts. Díaz, Astiazarán i Rupérez.
1: Idò, què te pareix? Ah?
2: Sí, sí, sí, però és el que tenen els filials, eh? De mig descamp per amunt solen ser...
0: Molt... Si tu cuiden un bon partit, te poden fer un traje.
2: Sí, sí.
0: I és en revés, també.
2: I ho hem vist anys
1: enrere. Però Mallorca ja necessita pegar un cot també fora camp. Ha anat a Granada, ha anat a Elda, ara vas a Sant Sebastià aquí. Contra el filial, has de guanyar.
0: Fixa que en un principi, per així me faci guanyar el millor dins Elda que no dins la Real Societat.
2: Sí, sí.
0: Esperen que siguis en revés.
2: El que està clar és que no te trobaràs un equip tancat.
0: No.
2: No te trobes un equip roquer en sos cinc a darrere.
0: En revés.
2: Exacte, tot el contrari. En principi és un joc molt més ofensiu i dinàmic, no?
0: És que un filial ha de ser així.
1: Ha de ser així. En Raillo i en Bali em van agradant una miqueta més. Parlant de joc ofensiu i la Real Societat B, van començar una miqueta fluixos, una miqueta lent, mos queixaven que ells guanyaven molt l'esquena. Estan agafant un poc la forma, s'estan... S'estan arreglant.
0: Duen moltíssim.
1: Són molt fiables, està clar, però bé.
0: I han d'experiència. A veure, el que comentava la setmana passada, no sé si era en David, el tema de que potser les esquenes els pot costar un poquet més, però tenen suficient experiència com perquè aquest problema no sigui tan problema. I al final són dos jugadors que tu saps que te donaran tot.
2: Ahir vàrem veure molta anticipació, no? No esperaven que els agafessin l'esquena, evidentment és un avantatge quan es centra l'acompanya en el davanter i no li deixa ni girar ni fer cap tipus de moviment que li perjudiqui l'esquena ni paret, no? Perquè hi van veure inclús qualque falta de Raio en pla pantalla per evitar que sigués una passada d'espai passés el davanter. Jo per això he dit que a mi ahir es porter i es defensa va ser el que més m'ha agradat i crec que Luis García ha d'estar resant perquè cada partit passi el mateix. Ara, no podem sempre estar pensant en que estaran en el 100%, no? Perquè és complicat.
1: Sí, però bé, Mallorca només han queixat un partit contra el Granada, no? A partir d'aquí no han queixat, els números són el que són. Zero gols, aquí ja són molts.
3: La Real Societat només ha perdut un partit, el B. La primera lliga. Els altres duen una bona ratxa.
1: Dos empats i dues victòries.
3: I dues victòries fora de casa.
1: Sí, sí.
3: La Real B, l'altre dia, i en el camp de l'Albacete.
1: No faig por en David abans que va, que queda un últim mig.
2: Ja no m'ho fico.
0: No mos ha d'assustar.
3: No m'ha d'assustar amb absolut.
2: Els informes tècnics no que m'arriben.
0: Jo crec que ells han d'estar més preocupats que nosaltres d'ells.
1: Sí, sí, sí, està clar.
0: En diferència.
1: Sí, sí. Veurem què passa, diumenge.
3: I quasi 16.000 persones a Sant Moix. No es tallen malament.
0: Gent malament.
1: Diumenge no, dissabte.
3: Dissabte.
1: Gent malament. Dues.
0: Ets a mitja, no. Tres partits, més o manco, no?
3: No, el partit d'ahir del Mallorca.
0: El partit d'ahir. Ets a mitja, tres partits que ha jugat aquí, no?
3: Quasi 16.000 persones a la segona divisió. És a dir, així mateix, jo crec que seria complet. Jo crec que n'hi ha 4.000 que no hi van.
2: Sí.
3: 4.000 que no hi van, però jo crec que 16.000 persones.
1: Una bona entrada per un Mallorca-Sabadell.
3: Ja està bé,
1: a les 6 i mitja. Sí, sí, està clar. Dissabte les dues, el Mallorca contra la Reial Societat. Bé, veurem què passa en aquest partit. Ho comptarem dissabte i també ho analitzarem el pròxim dilluns. David Gui, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres. Bona
1: nit, Sebastià. Bona nit, si se guanya.
2: I enhorabona pel ciclisme, perquè...
1: Clar que sí. Tocava. Enric Mas, quina gran vuelta. Enhorabona en el ciclista d'Artà.
3: Ara en parlarem
1: també a Toni Fuster, vos contarà tots els detalls de l'informatiu. I també a Tomàs Givert, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Fins dilluns que ve, que vagi molt bé. Avui, dos segons per arribar a les dues, acabem aquesta edició de dilluns content amb aquesta gran alegria que m'ho ha donat en el món del ciclisme n'Enric Mas. Nosaltres tornant, com sempre, demà puntuals, a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dilluns, que vagi molt bé. Cuidau-vos, adeu.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. El fiscal superior de les Balears es mostra preocupat per la situació de la justícia a les Illes, on s'estan fixant judicis per d'aquí a 2 o 3 anys. En una entrevista avui matí a IB3 Ràdio, Adrián Salazar ha reclamat més mitjans materials i humans per revertir les mancances d'un sistema que està especialment saturat en la secció penal, que ha de fer front de cada vegada a més casos. Són declaracions del fiscal en cap justament l'endemà que una brega entre dos joves al barri Palmesà de Son Gotlleu ha acabat amb un d'ells mort després de ser apunyalat i el presumpte autor detingut. La policia preveu prendre en les pròximes hores declaració als testimonis mentre el sospitós roman als calabossos pendent de ser interrogat. Aquest és un dels assumptes destacats de l'actualitat avui dilluns 14 de setembre, però n'hi ha d'altres que avançam en titulars a Marta Puyalto i Olivia Navarro. Molt bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Confessa.
2: La nora de la Paca Matriarca de Son Banya ha reconegut haver introduït al poblat 5 quilos de cocaïna entre el juny i el novembre de 2024. En la vista prèvia al judici, Pilar Muñoz i altres 4 acusats han assolit un acord amb la Fiscalia i accepten una pena de 6 anys de presó, 10 manco, que la petició inicial de la Fiscalia.
1: Manco hores lectives i actualitzar alguns complements salarials.
4: És la proposta inicial que fa Educació a les patronals i sindicats de l'escola concertada de cara al nou marc que pretén, diu la conselleria, equiparar-la a la pública.
1: El PSOE, tocat per la crisi a Ceuta.
2: El darrer baròmetre del CIS projecta una estimació de vot als socialistes del 31%, 2 punts manco, que el mes passat, però manté un avantatge de gairebé 6 punts per damunt del PP, que s'estanca mentre vots creix.
1: Les propostes d'habitatge de Més encenen de nou el debat.
4: La formació ecosobiranista tornarà a presentar al Parlament la seva llei per limitar a les Illes la compra d'habitatges a no residents, però també plantejarà aquesta restricció als balears que vulguin una segona residència. El PP, però, la rebutja.
1: I com ja sabeu, a partir de les 2:30 arriba la informació més propera, arriben les edicions insulars. Fem ara una ronda per saber els temes més destacats del dia. A Mallorca, dimecres comença el termini de sol·licitud de les noves places d'hora de Palma, que s'estenen a 8 barris més. Guillermo Ortego, bon dia.
5: Bon dia, es tracta dels barris de Foner, Son Oliva, Pere Garau, Est, Plaça de Bous, Son Fortes de Sud, Can Redó, els Hostalets i determinats carrers de Bons Aires. Queden fora el camp d'en Serralta, Es Fortí i Santa Catalina Nord perquè no compleixen les condicions de seguretat ni de mobilitat necessàries. L'Ajuntament té previst que les noves àrees comencin a estar operatives el 1 de gener.
1: A Eivissa, 5 mesos després de l'inici de la nova contracta de bus, alguns usuaris encara troben moltes mancances al servei. Carmen Cires, bon dia.
6: Bon dia. És el cas dels usuaris de la parada d'Esviveda. Vila, turistes i residents es queixen d'incompliment d'horaris i fins i tot asseguren algunes voltes el bus no s'atura. Alguns ho atribueixen a la mala senyalització de la parada. El Consell de moment no ha interposat cap sanció i recorda que es tracta d'un sistema que l'empresa Alsa està implementant gradualment i que té fins a un any per fer-ho.
1: A Menorca, l'Associació per la Protecció dels Animals Silvestrats ha presentat avui al Consell una proposta per conservar i reconèixer la cabra menorquina com a raça autòctona. Cristina Tomàs, bon dia.
7: Bon dia. Sí, demanen aturar les batudes amb armes mentre es fa el procés. La primera passa és elaborar un cens de la població i fer estudis morfològics, genètics i històrics per determinar-ne l'origen i l'evolució. L'entitat planteja també alternatives a la caça, com la captura, l'esterilització dels mascles i la gestió dels animals en finques, un model que asseguren ja funciona a altres territoris.
1: En els esports, Toni Fuster, bon dia.
8: Bon dia.
1: Avui és una jornada d'alegria especial per l'esport balear i el ciclisme, en particular per la victòria a la Vuelta d'Enric Mas.
8: Per primera vegada, un ciclista balear, Enric Mas Nicolau, guanya la Vuelta a Espanya. L'artedenc entra dins la història dels més grans esportistes de les Illes. En futbol, tercera victòria consecutiva del Real Mallorca Son Moix, després del 2-0 contra el Sabadell, en les dianes del davanter Adri Fuentes. En bàsquet, bronze mundial per Alba Torrents i Elena Puello. A Moto2, 6a posició per Isaac Guevara, el Gran Premi de San Marino. El pilot de Sindioteria continua segon a la classificació general. I en tenis, tennis, l'alemany Alexander Zverev, guanyador del darrer Grand Slam de la temporada, el US Open.
1: Sense canvis quant al temps, la previsió detallada per les pròximes hores amb Xesca Cifra. Bon dia.
3: Bon dia. La setmana ha començat amb temps tranquil. Avui cap vespre continuarem amb aquesta mateixa situació de cel pràcticament destapat, només amb qualque nigulet, però molt poca cosa, punts a l'interior de les illes. Esperem avui vent que bufarà fluix, ha d'anar girant a poc a component oest, però la situació de la mà serà tranquil·la, tindrem mà rissada en qualque redol de marejol. La temperatura és una mica més alta que la que teníem ahir en aquesta mateixa hora, podem arribar una altra vegada als 30-31 graus a punts de Menorca, el cap de setmana ha quedat inferior, i a Mallorca arribarem als 33-34, també a Eivissa i a Formentera. Aquesta pròxima nit i matinada pujarà la temperatura mínima i demà les màximes també poden pujar 1 o 2 graus a punts del nord de cada illa. El cel està pràcticament destapat des de primera hora i ja a final del dia, demà, poden arribar alguns núvols prims i alts. De moment també amb una situació a la mà tranquil·la i amb vent que tornarà a ser fluix.
1: Bernat Nadal és al control tècnic, són les 2:06.
0: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
1: Dèiem en portada, un jove de 19 anys ha mort després d'haver estat apunyalat per un altre al barri de Son Gotleu, a Palma. El sospitós ja ha estat detengut, però no s'ha trobat l'arma homicida. Segons les primeres investigacions, l'apunyalament mortal s'hauria produït en el marc d'una discussió entre els dos joves.
2: Els fets van passar al voltant de les 11 d'ahir vespre entre dos bars del carrer d'Indalecio Prieto de Ciutat. Quan els serveis d'emergència van arribar, van trobar el jove de 19 anys en aturada cardiorrespiratòria. Prop d'una hora després van aconseguir reanimar-lo i recuperar el pols de la víctima. El jove ferit va ser finalment traslladat a l'Hospital de Son Espases en estat crític. Allà el van intervenir d'urgència, però no van poder salvar-li la vida i va morir a l'hospital. El grup d'homicidis continua ara investigant per tal d'aclarir-ne els fets. Per això revisaran les càmeres de seguretat de la zona i prendran declaració als nombrosos testimonis que hi havia.
1: A la plana judicial, la Nora de la PAC ha reconegut en seu judicial haver participat en la introducció de 5 quilos de cocaïna a Son Banya.
4: Sí, la dona de l'ICO ha confessat durant la primera sessió de judici que ha començat avui a la segona secció segona de l'Audiència Provincial de Balears. Tant ella com altres 4 acusats han aconseguit un acord de conformitat en la Fiscalia abans de l'inici d'aquesta vista oral, per la qual cosa tots ells acabaran sent condemnats. Només un dels acusats ha refusat pactar amb el fiscal superior de Balears, per la qual cosa el judici continuarà amb ell com a únic acusat.
1: Previsiblement, aquells que han confessat aconseguiran rebaixes a les seves condemnes. Inicialment, la Fiscalia sol·licitava per a la Nora de la Paca 16 anys i mig de presó i una multa d'1.300.000 euros.
4: La consideren autònoma de delictes contra la salut pública, de pertinença a organització criminal, atemptat a agent de l'autoritat i contra la seguretat viària. Per altres 4 acusats, demanava 9 anys i mig de presó i multes d'1,3 milions d'euros pels delictes contra la salut pública i organització criminal. Per a un sisè, en concorre la circumstància agreujant de reincidència, elevava la pena a 10 anys i mig de presó.
1: També en crònica de tribunals ha quedat ajornada una setmana, fins dilluns que ve, la vista prèvia del judici contra l'acusat de segrestar i maltractar la seva parella amb l'ajuda de la seva mare.
2: La Fiscalia sol·licita que ell sigui condemnat a 15 anys de presó com a suposat autor de 2 delictes d'extorsió, un de detenció il·legal, un altre de maltractament habitual i un més de trencament de mesura cautelar. Per la mare, demana 8 anys de presó per extorsió i detenció il·legal. Hi ha 2 acusats més que s'enfronten a 3 anys de presó, cada un per participar en l'extorsió.
1: La vista per aquest cas serà la setmana que ve, però avui sí que se n'ha realitzat una altra de les previstes per abús sexual. Un home ha estat condemnat a 2 anys de presó per haver abusat sexualment d'una dona a Sillot, però no entrarà a la presó.
2: La sentència l'ha dictada de la secció segona de l'Audiència Provincial. Tot i haver estat condemnat a 2 anys de presó, la pena ha quedat suspesa per un acord de conformitat. L'home ha confessat els fets que impliquen un delicte d'abús sexual, però ha commutat la pena per una indemnització de 15.000 euros, dels quals 5.000 han estat consignats abans de la vista judicial.
1: Tot això quan el fiscal superior de les Balears ha denunciat avui a IB3 Ràdio les mancances que pateix el sistema a les Balears, que obliguen a fixar judicis a 2 o 3 anys vista. Situació especialment preocupant, ha explicat, és la que viu la secció penal de l'Audiència Provincial, saturada, perquè de cada vegada ha de fer front a més casos i, a més, més complexos. En termes generals, Adrián Salazar, fent referència a la memòria que presentaran properament, ha explicat que a les Balears creix la delinqüència que arriba al jutjat, sobretot la relacionada amb delictes de lesions, el crim organitzat i la ciberdelinqüència. De fet, han tractat un 4% més de causes que l'any anterior.
4: I per tot plegat, reclama més mitjans materials i, sobretot, humans per donar sortida a una demanda de cada vegada major i més complexa. L'objectiu, diu, és evitar dades preocupants, les que deixa ara la justícia, amb un de cada 5 ciutadans de les Balears esperant que resolgui un assumpte.
9: 200.000 persones de Baleares, ciudadanos de Baleares, que estaven esperando de algún tipo de procedimiento judicial o una resolución, lo cual es una barbaridad. Pero bueno, en el ámbito penal es especialmente preocupante la situación de la audiencia provincial, de las secciones, de las dos secciones. És una situació que, evidentment, no se produce un dia per a altres.
4: De cada vegada hi ha més causes, més denúncies i casos que també són més complexes, amb persones, més persones que han de ser processades i amb el que, si abans es feien en un mateix matí 4 o 5 judicis, ara s'ha de dedicar una entera jornada a un sol.
9: La conflictivitat també ha augmentat, és a dir, hemos vivido, se viven hace bastante tiempo, que ha augmentat. Las razones, supongo, también son la propia sociedad, aumenta la litigiosidad, también acompañado por incluso por la propia inteligencia artificial, lo que justifica que las demandas y las hayan aumentado. Y luego también pues el hecho de que ha cambiado también el tipo de delincuencia.
4: Salazar ha valorat positivament també l'increment de places per a fiscals que permetran que al gener s'incorporin 5 més a les illes.
0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Educació proposa reduir la càrrega lectiva als docents de l'escola concertada per equiparar-los amb els de l'ensenyament públic. És un dels punts de l'acord de millores sociolaborals que la conselleria ha començat a negociar amb patronal i sindicats. L'objectiu del departament d'Antoni Vera és tancar el pacte a finals d'enguany o principis de l'any que ve, Carme Moreno.
10: L'acord també recull l'equiparació retributiva amb els docents de la pública, la dignificació de la figura del tutor, l'actualització dels setcenis i dels mòduls de concert, és a dir, el finançament que reben els centres concertats per fer front a les despeses de funcionament. És el conseller d'Educació, Antoni Vera.
11: Sobretot consensuar el màxim possible un acord possibilista, que això és el més important. Un acord possibilista i que no sigui ambigu, que això és el més important, perquè qui surti de les urnes a partir del mes de maig sigui s'encarregat de poder dur durant aquests pròxims 4 anys a terme calendaritzat, evidentment, un nou acord.
10: Pel que fa a les queixes del sindicat UGT i USO sobre l'incompliment del pagament del 2% de l'IPC de l'any 2020, el conseller Vera ha dit que el criteri el marca funció pública.
11: Aquesta negociació no la duim directament nosaltres des d'Educació, se du per tot el personal públic, i en aquest cas el sector concertat, és un criteri que s'estableixen des de funció pública, no des d'Educació, són uns criteris que ha marcat la Conselleria de Treball i Funció Pública. Per tant, en aquest sentit, se segueix el mateix criteri per tots els sectors.
1: Més coses. El president del sindicat mèdic Cimeval, Miguel Lázaro, confia poder arribar a un acord amb el Ministeri abans de la primera jornada de la vaga indefinida, que s'ha convocat juntament amb la resta de sindicats.
2: Si es compleixen les previsions més optimistes, podria quedar desconvocada la vaga prevista a partir de dia 28 d'octubre. En una entrevista al programa El Dia, Lázaro ha tornat a demanar responsabilitat al president del govern espanyol.
12: No queríamos llegar a este máximo nivel confrontativo, no pensábamos este tipo de escenario, pero yo creo que sí, yo creo que la presión que va a haber va a ser muy importante porque aquí estamos todos los sindicatos médicos y yo creo que las neuronas espejo del presidente del gobierno, que son las que nos hacen ser empáticos, sea empático y sea responsable, porque en él está el que este paro permanente no perjudique más todavía a los pacientes.
2: Els convocants de la vaga demanen un estatut marc propi, jornada laboral de 35 hores i que reconegui l'alta responsabilitat que assumeixen en l'exercici de la seva professió.
1: Idò, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha advertit avui que no acceptarà que es debiliti o desmantelli la sanitat pública en benefici d'uns pocs, fent clara referència als partits de l'oposició. Sánchez ha fet aquesta declaració en la presentació de la segona fase del pla IBEX, que preveu ajudes de fins a 100 euros per la compra d'ulleres o lents de contacte a nens i adolescents de fins a 16 anys.
13: No vamos, por tanto, a dejar que este sistema se debilite, no vamos a dejar que se desmantele Y no vamos a aceptar que aquello que pertenece a todos los españoles y españolas, lo que decía antes la ministra, el patrimonio común, que es el estado del bienestar, y singularmente aquí en el Ministerio de Sanidad, la sanidad pública, pues termine dependiendo del bolsillo de cada uno o cada una y acabe en el bolsillo de unos pocos.
1: En total s'han beneficiat d'aquest programa de salut visual gairebé 500.000 de menors des de la seva posada en marxa al desembre de 2025. I la torre de control de l'aeroport de Menorca torna a estar en el punt de mira pels problemes d'infraestructura. Els sindicats denuncien que l'edifici està obsolet i reclamen que es construeixi una nova torre per garantir la seguretat i l'operativitat de l'aeroport. Ens ho conta Clara Lorduy.
14: Comissions Obreres i la Unió Sindical de Controladors Aeris han traslladat aquest dilluns a Aena la seva preocupació per les condicions en què es fa feina a la torre de control de l'aeroport de Menorca. Denuncien que dimecres passat hi va entrar aigua i que les filtracions van arribar fins als equips i a les posicions dels controladors. Asseguren que no és un fet aïllat, que durant els darrers mesos també s'han registrat avaries en la climatització i talls de llum. Els sindicats reclamen a Aena que repari de manera immediata les filtracions i alerten que l'estat de la torre pot arribar a comprometre l'operativitat de l'aeroport. Sentim Ramon Carreras, delegat sindical de Comissions Obreres a l'aeroport de Menorca.
15: No podem seguir amb una situació de nyaps darrere nyaps. Aquesta és una torre que té quasi 60 anys ja en funcionament i que creiem que tant Aena i el Ministeri estan jugant amb foc. Ens podem trobar que un dia tinguem un susto que no afectaria el que és la seguretat per si la operativitat i que tingués conseqüències molt negatives.
14: Exigeixen al govern de l'Estat que impulsi la construcció d'una nova torre de control, un projecte que, recorden, està pendent des de fa anys.
1: Els apicultors de Formentera s'enfronten al problema de la sequera agreujat per l'afectació d'un àcar del gènere Barroa i també per l'arna de la cera. Enguany, alguns han baixat la producció més d'un 20%. Elena Trinidad.
16: Jaume Portés és un dels 25 apicultors que actualment hi ha a Formentera. Té 60 cases d'abelles, 5 de les quals s'han vist afectades per l'arna de la cera. Enguany, la seva producció de mel ha davallat de 260 quilos de l'any passat als 200 d'enguany.
17: A Formentera tenim dos problemes molt greus, que és que la barroa, que la tenim que tratar molt bé, i llavors la polilla, que des de darrers anys ha estat una invasió total. I si no controles molt bé les cases, doncs quan te'n dones compte, s'ha menjat tots els panals, tota la mel, inclús la madera, i desfàs les cases.
16: La sequera també ha afectat la producció de mel de l'illa, segons explica el president de l'Associació d'Apicultors, Mario Romero.
18: I en primavera, que quan más falta que sale la floración, pues deja de llover. I no ha vuelto a llover. I claro, si no hay floración, la abeja no pueden trabajar. Y luego llega el verano, y como no llueve y no hay nada de floración, pues ellas no ponen que la reina para la puesta de huevo de la cría. Entonces se van disminuyendo.
16: Des de fa anys, els apicultors combaten els successius anys de manca de pluges.
17: Nosaltres el que fem és alimentar-les quan veiem que ja estan molt dèbils perquè no s'amorin i puguen fer mel llavors per primavera, no? Si no els alimentassin, possiblement, doncs igual ja no n'hi hauria, no?
16: Les institucions subvencionen una part d'aquesta alimentació perquè puguin mantenir la seva activitat tan necessària per l'ecosistema de l'illa.
1: Mentrestant, els biòlegs han detectat un augment de la mortalitat entre pins i alzines a causa de la calor extrema patida aquest estiu a l'arxipèlag. Una situació que preocupa els experts, ja que si es manté la sequera, en 10 o 15 anys podria canviar el paisatge de les illes i la garriga podria anar substituint la zona boscosa.
4: El professor de Biologia i membre del Laboratori de Canvi Climàtic de la UIB, Xavier Golias, ha explicat que la universitat podria fer un estudi per analitzar els efectes de la calor tan forta en les espècies de les illes i diu que a través d'una primera observació ja s'ha detectat un increment de la mortalitat de pins i d'alzines.
19: Ara, si cada estiu és com el que hem tingut enguany, probablement en 10-15 anys ja veurem algunes zones afectades a nivell de paisatge. No ja a nivell de plantes concretes, sinó a nivell de paisatge, i la gent percebrà que llavors abans havia un bosc, ara hi ha una garriga. Insisteixo, això és així sempre i quan els estius continuïn com el que hem tingut enguany.
4: De fet, en els darrers anys, la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha detectat afectació dels pins i alzines a la zona del Pla i del sud de Mallorca.
0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
20: Torna la Fira de l'Espart en el 50è aniversari de Sant Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre i gaudeix de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'esport a Sant Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma, amb el patrocini del Corte Inglés i Urbia Services.
21: Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.móvil. Ajuntament de Palma.
22: Companys, començant temporada, què poden fer?
23: No sé, per exemple, fer-me jaure.
22: Què?
24: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa teenager.
23: No, jo no soc sa moderna és ella.
25: En aquest cas moderna no, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
22: Però què fan exactament?
23: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
22: Però ho fan els joves o els no tan joves?
25: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
24: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
20: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
0: Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Ho avançàvem en titulars. Més per Mallorca defensa que es limitin les segones residències també als Balears, si és necessari. Ho ha dit avui Lluïsa Pesteguía arran del pronunciament fet la setmana passada per part de la Comissió Europea, que proposa limitar la compra d'un segon habitatge a zones tensionades.
2: Per això, els ecosobiranistes aprofitaran la passa feta per Brussel·les i tornaran a presentar la iniciativa per limitar la compra d'habitatges per part de persones no residents, que el Parlament va rebutjar el passat mes de febrer. Lluïsa Pesteguía és partidari que també es limitin les segones residències a residents si hi ha problemes per accedir a un primer habitatge. Tanmateix, apunta al seu favor, Europa no permet fer diferències entre nacionals de la Unió.
26: No pot venir un alemany, un suec, un xinès o un sud-africà a comprar un habitatge, ni tampoc una persona d'aquell mateix municipi comprar-ne una segona, perquè el que estem dient és s'ha de prioritzar que la gent s'adesqui un habitatge.
2: De la mateixa manera que el govern, el PP s'ha mostrat partidari d'estudiar qualsevol normativa nova, però Sebastià Sagreras ha assegurat que en cap cas poden estar a favor que els residents no puguin comprar-se una segona residència.
27: I jo no me cap dins el cap de cap manera que, per exemple, un campaner no pugui tenir una segona residència a la ràpida, o no me cap dins el cap, per exemple, que un saliner o que un montuirer no se pugui comprar una segona vivenda a la colònia de Sant Jordi.
2: Manuela Cañadas de Vox ha criticat durament Brussel·les, mentre que el socialista Iago Negueruela considera contradictòria la postura del PP.
28: Me da bastante risa, si quiere que le diga la verdad, porque que venga esto de Bruselas, cuando nos han llenado Europa, que en 20 años con más de 50 millones de inmigrantes ilegales.
29: No entendemos que diga que vas a estudiar medidas si no haces lo previo, que es declarar tus islas tensionadas y a partir de ahí tomar medidas.
2: En el ple d'aquest dimarts, Negueruela tornarà a demanar a la presidenta Provenç sobre polítiques d'habitatge.
1: I des d'avui es poden començar a reservar els viatges de l'Imserso. En total, a les Balears 21 hotels s'han adherit a aquest programa destinat a facilitar el turisme nacional entre els jubilats.
4: Són 19 establiments de Mallorca, una Eivissa i una altra Menorca, amb una resposta a la baixa dels darrers anys, segons el president de l'Associació Balear d'Activitats Solístiques, Abactur, Rafael Duran, perquè els hotels, diu, no els urt a compte adherir-s'hi. Per al seu sector, en canvi, els viatges de l'Imserso són importants durant la temporada baixa perquè permeten que molts dels establiments puguin tenir obert tot l'any. Estem parlant d'experiències turístiques com les Coves del Drac o el Tren de Sóller.
30: La veritat és que és un programa que no s'ha, és a dir, no ha ajustat els preus a la realitat. És a dir, en aquests moments un hotel ha d'oferir per 30 euros una pensió completa i, a més, altres serveis, i, evidentment, hi ha molts d'hotels que a pèrdues no volen tenir obert.
4: Pel que fa als jubilats de les Balears, fins dimecres no podran començar a fer les reserves. Hi ha 16.400 places disponibles, de les quals un 18% no tenen inclòs el transport aeri. De fet, el president de Viva, Pedro Fiol, demana que aquest percentatge de viatges sense avió sigui menor i que la majoria el tingui, per tant, inclòs. El govern subvenciona aquestes escales amb un màxim de 200 euros per parella, 150 per persona, un fet que Fiol valora positivament, però diu que estan en converses amb l'executiu per ampliar aquesta quantia.
3: Nosaltres ara estem oberts un debat en el govern pel fet de que almenys aquest tipus d'ajudes podrien augmentar, perquè evidentment amb aquest cost de insularitat, el que val un bitllet d'avió, ja sabeu, entre illes, que ja pot rossar perfectament els 60-65 euros, més una estadia prèvia que és necessari abans d'agafar les voltes de Palma perquè viatges de Sincerso, creiem que tal vegada li haurien de donar una volta.
0: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
1: És un dels titulars de la jornada. La crisi de Ceuta passa factura electoral al PSOE, segons el darrer baròmetre del CIS, que apunta que els socialistes han perdut 2 punts percentuals. Això sí, continuarien essent com el partit més votat, amb un 31% dels sufragis estimats. El Partit Popular, per la seva banda, retalla distàncies, 4 dècimes concretament, i es queden amb el 25% dels vots, a 5.5 punts dels socialistes, segons ha pronosticat el sondeig elaborat pel Centre d'Investigacions Sociològiques.
4: Tampoc Vox no aconseguiria capitalitzar aquest descontent, que sí que ha penalitzat els socialistes, i només pugen poc més de un punt percentual i es queden amb un 16,6% dels vots, sent així la tercera força, seguit de Sumar, que continua baixant, ho fa fins al 5,7%, que és mig punt manco que l'anterior onada. En canvi, Podem sí recull part d'aquest vot que ha deixat Sumar i assoleix el 3,7%, i a la part baixa ja trobem S'ha acabat la festa, que també retrocedeix fins a aconseguir ja un residual, 1,8%. Per líders polítics, Pedro Sánchez és el preferit pel 25% dels encastats, especialment entre els majors de 65 anys, seguit a Feijó, que ho és per un 13%, i a Abascal, que no arriba al 10%. Això sí, cap d'ells arriba al 5,9%. Segueixen pel mateix ordre de vot, amb una forqueta que va del 4,1% que aconsegueix Sánchez al 3,3% que aconsegueix Abascal.
1: El Partit Popular no ha volgut entrar a comentar l'enquesta del CIS, un organisme que, segons el seu portaveu, Borja Semper, s'ha polititzat i ja no té cap credibilitat.
5: És un xiste. I és una broma que a dia d'avui estem així. Cuando ha quedado acreditado de manera técnica por profesionales independientes y una reconocida solvencia que el CIS está utilizando o está siendo utilizado de una manera partidista, no ha habido ningún cambio de rumbo. Es que alguien se cree ya lo que dice el CIS.
1: Efectes polítics, doncs, per la crisi a Ceuta, mentre l'Audiència Nacional demana assumir la causa contra el delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma, Miguel Ángel Pérez Triano, per l'entrada massiva de migrants procedents del Marroc. La jutgessa Maria Tardón ha sol·licitat al jutjat de la ciutat autònoma que s'inhibeixi en favor seu per unificar les investigacions.
2: La causa iniciada arran de les denúncies del sindicat Manos Limpias, Vox i Acteoir cerca aclarir la gestió del delegat durant les entrades del passat 30 i 31 de juliol. La Fiscalia de Ceuta ja ha donat el vistiplau a aquest trasllat, ja que considera que els fets estan relacionats directament amb el procediment que ja té obert l'Audiència Nacional.
1: Sobre si Pérez Triano ha de dimitir, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha recordat el comunicat del Centre Nacional d'Intel·ligència que nega l'existència d'avisos previs sobre l'assalt.
6: Cualquier alerta que se diera era una alerta de las operativas y normales atendiendo a las circunstancias. El propio CNI refirió, subrayó, como ya habíamos dicho otros previamente, que no había ninguna alerta de nada mínimamente relacionado con lo que aconteció el 30 de julio.
1: I avui també pendents al Congrés de la reunió de la Junta Electoral Central per complir l'ordre del Suprem sobre la suspensió del dret a vot de tots els acollits a la llei de Nets, que permet la nacionalització dels descendents dels espanyols exiliats durant la Guerra Civil i els primers anys del franquisme.
4: El tribunal ha demanat que els consulats desglossin els casos de les persones que han accedit a la nacionalitat espanyola amb aquesta normativa. També que verifiquin que aquestes persones estan efectivament relacionades en casos d'exili forçós.
1: A Suècia, l'oposició de centre-esquerra lidera les eleccions legislatives amb un avantatge mínim escrutat ja al 94% dels districtes.
2: La jornada deixa també la caiguda de l'extrema dreta, que perd la condició de segona força en benefici dels conservadors.
1: El Ministeri d'Igualtat ha confirmat avui com a crim masclista l'assassinat d'una dona de 88 anys a Sant Sebastián de los Reyes, a Madrid.
2: Els fets van passar divendres passat a l'hospital, on la víctima va ingressar amb ferides greus en els braços després de ser localitzada per la seva cuidadora al domicili familiar enllitada.
1: Tot això quan a Mèxic la fiscalia investiga com a feminicidi l'assassinat per arma blanca d'una estudiant espanyola de 21 anys.
2: La jove Claudia Tacoronte estudiava amb una beca de la Universitat de Granada. La seva mort es va confirmar aquest cap de setmana al recinte on hauria assistit de festa.
1: 2:30 arriben les edicions insulars.
0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca.
7: Bon dia, Menorca. La torre de control de l'aeroport torna a estar en el punt de mira pels problemes d'infraestructura. Els sindicats denuncien que l'edifici està obsolet i reclamen que ens construeixi una nova torre per garantir la seguretat i l'operativitat de l'aeroport.
0: L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
8: A Silmé estem cercant un o una responsable de gestió de projectes de software. Si tens ganes de consolidar-te en una empresa informàtica amb gran impacte en l'administració pública de Menorca, te volem conèixer. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 21 de setembre de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silmé.
9: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
7: El preu de la benzina s'ha disparat durant els darrers mesos i omplir el dipòsit és cada vegada més car. A Menorca, la majoria de les benzineres, el litre ja se situa al voltant o per damunt dels 2 euros, però varia de manera important en funció de l'estació de servei i de la localitat. Gemma Carrasco.
10: Omplir el dipòsit costa cada vegada més.
11: Antes amb 40 euros posaves quasi, no?, el dipòsit ple i ara no t'abasta.
12: Me ha incrementado pues de un depósito lleno de 60 euros a ahora casi 100.
13: Sempre vas, quan surts fora, els preus són molt més barats que aquí.
14: No sabemos el motivo, porque está tan cara aquí y en Barcelona está 30 céntimos más barata.
10: Per als qui necessiten el cotxe cada dia, cada cèntim compta i elegir on posar benzina ja és una manera més d'intentar estalviar.
14: Normalment repostamos aquí, en Eroski, perquè tenim la targeta i ens hacen un 4%.
13: S'ha de Sant Lluís, s'ha de Polígono, bueno, aquí està més bé, millor, un poc millor de preu.
10: En general, les estacions de Mo i Sant Lluís ofereixen els preus més competitius, sobretot per la presència de gasolineres automatitzades i vinculades a supermercats. En canvi, al centre de l'illa i a les benzineres de les grans marques tradicionals, els preus són més elevats. Davant d'aquesta situació, són molts els conductors que cerquen estratègies per disminuir la despesa.
15: Se intenta ver siempre el mejor precio.
13: Vaig molt a peu i molt en moto. Cotxo, si puc, a la bit.
10: Una despesa que litre a litre cada vegada pesa més a la butxaca.
7: L'Associació per a la Protecció dels Animals Assilvestrats de Menorca proposa un pla de conservació de la cabra menorquina i que sigui reconeguda com a espècie autòctona. Avui han presentat el projecte al Consell. Blai Berbé.
17: L'Associació per a la Protecció dels Animals Assilvestrats de Menorca vol evitar més batudes de cabres amb armes i sol·licita a Agricultura del Govern Balear la caracterització, conservació i reconeixement de la població caprina de Menorca com a raça autòctona. Escoltam a Betty de Cruz, la seva presidenta.
16: y luego podemos buscar adopciones y ganaderos que quieren aprovechar un poco de esto con la leche, haciendo queso y todo esto, y no sacrificar a los machos, y las otras cabras pueden trabajar en el campo, cortafuegos, pastorear en las zonas públicas.
17: Mallorca i Eivissa ja tenen reconegudes les seves espècies autòctones de cabres i volen que Menorca també. Mentre el procés estigui en marxa, volen que s'aturi la seva caça. Paral·lelament, Unides Podem ha registrat una proposició no de llei al Parlament que demana cercar alternatives a la mort a tirs i l'abandonament dels cadàvers per controlar la població. Escoltam a José María García de Unides Podem.
18: En Canarias, por ejemplo, en las que se redujo un número de manera considerable el número de cabras asilvestradas sin matarlas. Allí se redujo pues, a través de una cosa que llaman apañás, que son básicamente recoger las cabras, lo que hacen es esterilizar a los machos y gestionar el resto de la cabaña de manera que, bueno, pues a ver si tienen enfermedades, se marcan y después se llevan a fincas.
17: La primera passa es diuen fer un cens caprí, estudis morfològics i genètics, a més d'investigació històrica sobre l'origen i l'evolució de la cabra menorquina.
7: I ho avançaven en titulars, la torre de control de l'aeroport de Menorca torna a estar en el punt de mira pels problemes d'infraestructura. Els sindicats denuncien que l'edifici està obsolet i reclamen que es construeixi una nova torre per

0: Aquesta és una torre que té quasi 60 anys ja en funcionament i que crec que tanta aena i els ministeris estan jugant amb foc. Ens podem trobar que un dia tinguem un susto que no afectaria el que és la seguretat per si sou operativitat i que tingués conseqüències molt negatives.
1: Exigeixen al govern de l'Estat que impulsi la construcció d'una nova torre de control, un projecte que, recorden, està pendent des de fa anys. I anem amb més temes. El Consell de Menorca ha aprovat la resolució dels ajuts Be Green Menorca per al foment d'actuacions sostenibles dirigides a establiments turístics. La convocatòria ha rebut 202 sol·licituds per un import total de 2,86 milions d'euros. Simon Gornés és conseller de Medi Ambient, Reserva de la Biosfera i Cooperació.
2: És una forma de donar resposta a cap al sector, ja que hi ha cada vegada més establiments compromesos en la sostenibilitat i en la incorporació de mesures que permeten fer un ús més eficient de recursos i amb aquestes ajudes volem incentivar que se'n facin encara més i millor ús. Tot va en el sentit de tenir més eficiència energètica, millor gestió de residus, millor gestió de l'aigua.
3: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
1: I aquest dilluns han començat les obres a la costa de Ses Piques, a Maó, després del despreniment d'un mur d'una propietat privada. Una actuació que obliga a mantenir tancada la zona tant el trànsit rodat com els vianants des del passat 9 de juliol. Els treballs tenen com a objectiu reparar i garantir la seguretat de l'espai. Segons les previsions, les obres s'allargaran durant aproximadament un mes. Durant tot aquest temps, l'accés a la costa de Ses Piques continuarà restringit per motius de seguretat.
3: L'actualitat, minut a minut, a IV3 Ràdio.
4: Quin impacte tenen els conflictes bèl·lics en la salut de les poblacions? En el marc de la 37a Escola de Salut Pública de Menorca arriba una nova edició dels col·loquis Josep Miquel Vidal, Humanisme i Salut Pública. El periodista Rafael Vila San Juan, director de l'àrea de translació i impacte d'IS Global, oferirà la conferència Conflictes bèl·lics i Salut Pública. Dijous, de 7 de setembre a les 8 del vespre, a la seu del Consell Insular de Menorca, a Maó. Activitat oberta a tothom. Més informació a emsp.cime.es.
3: L'actualitat insular a IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: I quan són les 2:38 minuts, obrim plana esportiva amb Miquel Cardona. Miquel, bon dia.
5: Bon dia. El bàsquet Menorca va perdre contra el Palmer Bàsquet per 76-87 al segon partit de la Copa ON, malgrat els 25 punts de Kyle Grilly. El base serbi Saša Zvetković no va jugar per un cop que havia rebut en el partit de divendres. En aquest sentit, Javi Zamora ha reconegut que el club està pendent del mercat perquè el perímetre està molt limitat de cara al debut a la Lliga el dia 26.
6: Bueno, nos planteamos cualquier solución que pueda ayudar al equipo a arrancar el año, ¿no? El perímetro ahora mismo tiene problemas porque es un momento de la temporada muy sensible para sobrecargas, lesiones, etcétera. Pues eso, sumado a que Jay se va a incorporar cuando acabe la liga, pues nos hace estar en el mercado, pero no vamos a hacer ningún dispendio ni vamos a poner a comprometer el futuro financiero del club y el presupuesto de esta temporada.
5: Pel que fa al partit, aquesta era la reflexió que feia l'entrenador madrileny.
6: Bueno, pues ha sido un partido que seguro nos va a servir mucho para seguir construyendo, muchos minutos para los jóvenes. Ninguna incidencia más de las habituales de este momento de la temporada y de las que vamos solventando estos días. Y creo que ha sido un partido que ha podido ser un poquito más cerrado si hubiésemos estado un poquito más sólidos en algunos aspectos básicos, ¿no?
5: Divendres, l'equip de Pintaufa va derrotar el Figuí Mallorca per 87-73 amb una altra exhibició anotadora de Kyle Grilly, en aquesta ocasió amb 26 punts. Aquesta setmana el Menorca farà dos partits més de preparació contra els equips menorquins de tercera FEP, pel Ciutadella i Setintines Castell. La Barca de Menorca ha guanyat l'Andalucía Volleyball Fest, celebrat a la localitat de Dos Hermanas, a Sevilla, un quadrangular jugat a 3 sets. Les de Beb Llorenç van perdre el primer partit contra l'organitzador, el Cajasol, per 2-1, mentre que es van imposar el Quiles Socuellamos 3-0 i el Melilla 2-1. Dimecres...
1: Fa 50 anys, Chicho i...

0: Báñez Serrador, un dels noms propis de la història de la televisió espanyola, presentava una pel·lícula de terror que trasbalsaria els espectadors i acabaria sent un títol de culte, ¿Quién puede matar a un niño? Els infants mataven els adults com a venjança davant els ulls astorats d'una parella de turistes. Es va rodar en part a Fornells i han recollit el testimoni d'alguns d'aquests infants que participaren en el que els va semblar un joc de nins, un reportatge de Bernat Nadal i Sandra Martínez.
1: Un joc de nins d'on van aprendre tot tipus de trucs. Ganivets que no fereixen, sang que no ho és... Dani Triay no tenia ni 10 anys, però ho recorda ben bé.
2: Me'n record que per fer la sang, no sé si era ketchup o salsa de tomàtic, no sé què era allò. La suor era un pot d'aquests com si de pulveritzar aigua. I fes com a suor.
1: La seva germana Marisol també feu testimoni de trucs que la màgia del cinema, però, transformaven en una altra cosa.
3: T'ajuda a entendre que realment allò no és real. Igualment, al final, quan veus els resultats, sí, impressiona.
1: És el que passa, per exemple, quan la pel·lícula s'estrena al Teatre de Fornells i els protagonistes per un dia no se'l volgueren perdre malgrat les advertències dels pares.
3: Us hi deixem anar, però no és una pel·lícula per valtros. Us hi deixem anar perquè sortiu, però no és una pel·lícula per fiar.
4: Pero vas a hacer exactamente lo que yo te diga.
5: ¿Dónde has ido? ¿Qué le ha pasado?
4: ¡Escucha! ¡Escucha! Vamos a salir de aquí, vamos a correr. Sé que será difícil para ti, pero hay que hacerlo, ¿comprendes?
3: Això sí que ho record. I quan la vaig veure sí que vaig pensar, uf, tal vegada si m'haguessin dit no la vagis a veure no m'hagués sabut greu.
4: Pero ¿cómo quieres que lo olvide? Seguirás corriendo sin parar hasta la barca, ¿comprendes? ¡Vamos!
1: El rodatge de la pel·lícula, que es va completar a Sitges i al Munyèquer perquè a Fornells hi havia massa gent, va ser l'anècdota de l'estiu pels al·lots que vivien o estiuejaven allà.
3: El que fèiem nosaltres els fornellers va ser, bueno, els que estàvem allà perquè també hi havia estiuejants. Era posar-nos allà en el moll quan passava la barca que se n'anava i poco más, eh? Vull dir, després sí que hi havia els protagonistes que els van dur ells. Jo no record que fossin menorquins, els fiats protagonistes.
1: Nins i nines que feren d'extra i que cobraren fins i tot un duret per fer-ho i que no obliden el caràcter, per no dir una altra cosa, del director.
2: I era maleït, perquè la darrera escena que se'n van els fiats amb el lleut, nosaltres estem tots a les barques i mos tiram a la mà, com despediguent en els que se'n van cap a la península, diguem. No? I això també es va repetir 3 o 4 vegades, perquè la gent hi havia los que es tiraven antes d'hora. Ah, aquel, que se vaya, que no lo haga más. Bueno, coses d'aquestes, sí.
1: També recorda crits de Marisol.
3: Jo recordo una escena perfectament. Hi havia una de ses al·lotes que havia de plorar i la va agafar pels ombros i li va dir «Tienes que llorar, llora!» I jo troc que va plorar. No sé si jo també no vaig plorar i tot. Perquè, bueno, tenia... Era un director d'aquella època, vull dir, eren coses que... Cantes es feien.
1: Chicho Ibáñez Serrador, l'home que ho seria tot a la televisió, arriscava amb una història que canviava de lloc la innocència i que avui no es podria fer.
0: Amb aquest reportatge ens acomiadem. Gràcies, Jordi Fàbregas, del control tècnic. Tornem demà, ben puntuals, com sempre, a les 8:45 del matí, amb tota l'actualitat de Menorca. Recordin, però, que tota la informació continua aquí, a IB3 Ràdio.
4: No! Ah! Vas a fer exactament el que jo te diga.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
8: Faltan 14 minuts per les 3. Miqui Tous, bon dia.
9: Bon dia.
8: Enric Mas inscriu el seu segell al palmarès de la Vuelta a Espanya.
10: Després de tant de temps somiant i fent feina, ho hem aconseguit. Són emocions, com vaig dir, són emocions noves que mai havia viscut. Són difícils de descriure, la veritat. Ha estat un camí guapíssim i inolvidable.
8: Les paraules del gran triomfador, Enric Mas, és el primer ciclista balear, Miqui, en guanyar la Vuelta.
9: Sí, i el dia després encara tot són felicitacions i molta alegria. Ahir va ser una etapa de tràmit a Granada per retre homenatge al mallot vermell que recordem. Des que va caure Tadej Pogacar, Mas no ha perdut en cap moment el lideratge. 14 etapes de vermell i guanyador de la nova etapa en l'Alto de Aitana. El ciclista artenenc parla també del suport que ha rebut per part dels aficionats.
10: La veritat és que he notat molt el carinyo de la gent, de tota l'afició, i en especial, pues, com tu dius, de les Balears, la d'Artà també, i jo crec que quan passin els dies pues, m'aniré tranquil·litzant i me'n donaré un poc més de compte.
9: I avui el president de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears, Toni Bausà, ha parlat al programa Esports 3 i celebra així la victòria d'Enric Mas.
11: Vàrem estar amb Enric, ell també està eufòric, com no pot ser d'una altra manera, i bueno, tot va sortir bé, no volíem, havíem de tenir cautela aquests dies, no, perquè fins que no travesses la línia, la ratxa d'arribada, pues no se pot dir res en ciclisme.
9: I Toni Bausà també diu que aquesta gran victòria d'Enric Mas és una victòria de tot l'esport balear.
11: És un dia històric i un triomf per tot l'esport balear i per tot el ciclisme balear. Perquè darrere tot això i darrere aquest triomf hi ha molta de feina de tècnics, federacions, organitzadors.
9: I aquesta és la valoració d'aquest èxit de Coloma Mas, germana d'Enric.
12: Hem viscut molt intensament. Realment hem passat molt de nervis, hem remat des del sofà, que crec que ja ve repetit un parell de vegades, i molt emocionades, amb moltes ganes de que fes algo, que ja s'ho mereixia.
9: I a continuació sentim l'exciclista balear Miquel Alsamora.
13: En sóc pel de punta, vull dir, no mos esperàvem això, que ja vam veure al principi que estava bastant bé i, bueno, molt emocionant, la veritat. És una fita molt important i sobretot per ell, sobretot per ell, que el que ell m'ha dit ja un parell de vegades, 3 segons, un tercer, i vull dir, ara guanyant-la, vull dir, molt important, evidentment, per l'esport, Artà, per Balear i, bueno, i per seu equip, perquè també Movistar està un poc decaigut.
9: I aquesta és l'opinió del ciclista menorquí Albert Torres.
14: Orgullós i satisfet i content de lo que acaba d'aconseguir, que realment ha fet història. Història. Ha estat una conseqüència de moments que s'han sumat i han fet que, bueno, que aquestes 3 setmanes hem vist la millor versió de n'Enric, sobretot mentalment.
9: I ara la pròxima cita d'Enric Mas serà el Mundial del Canadà a Montreal el diumenge 27 de setembre. El president de la Federació Balear de Ciclisme, Toni Bausà, confia en el bon moment de Mas.
11: I bueno, mai se sap, nosaltres hi confiem i ja veurem a veure si repetim. Eh? És molt difícil perquè només és una carrera com tu saps un dia. Però bueno, estem allà i estant allà pues, tot pot passar i està un bon moment de forma i bueno, ojalá. A menys sí. Ho celebram doblement.
9: I en bàsquet també bones notícies. Bronze mundial per Alba Torrens i Elena Puello. Les mallorquines s'han proclamat terceres del món al Mundial després de guanyar per 81-58 a Alemanya en el partit pel tercer i quart lloc. La selecció espanyola es va desfer novament de la selecció anfitriona i torna així amb una nova medalla pel combinat nacional. És la quarta medalla d'Alba Torrens a un Mundial i l'onzena medalla de la Vini Salamera amb Espanya, que igual així el rècord de medalles amb la selecció que té Pau Gasol. Sentim Alba Torrens.
15: Feliz, y es una felicidad compartida. Muy feliz por muchas personas y no hay más palabras.
9: La campiona del món ha estat la selecció dels Estats Units després de guanyar a França per 97-79. I en futbol, tercera victòria consecutiva del Mallorca a Son Moix. El conjunt vermell va guanyar per 2-0 el Sabadell amb dos gols d'Adri Fuentes, tot dos a la primera part. El primer al minut 10 i el segon al minut 24. Tot i la victòria, queda encara marge de millora del Mallorca, que no va fer un gran partit. És el tècnic Luis García Fernández que destaca l'actuació del davanter Adrián Fuentes.
16: Un gran partido de Adri, que no tenía ninguna duda de que iba a ocurrir, sobre todo porque he visto muchas veces esta actuación de Adri con espacio. Cuando el rival viene a apretar alto, genera mucha dificultad a los rivales y hoy lo ha hecho y ha hecho un grandísimo partido. Sí, es cierto que hemos hecho muchas cosas bien para ganar el partido, jugar lo que había que jugar, defender bien el área, hemos salido en transición muy bien y hemos defendido con solidaridad y hemos estado juntos para poder defender el resultado.
9: I el primer gol arriba després d'una gran assistència del porter Arnau Tenas, així ho explica.
17: L'he vist clar, li he fotut una bomba i per sort ha set gol, ja està, una més. I tres punts, que és el més important, som-hi.
9: El pròxim partit del Mallorca serà dissabte a les 2 del migdia a la ciutat esportiva de Zubieta contra la Reial Societat B. Precisament aquest cap de setmana el filial donostiarra va guanyar per 1-3 al camp de l'Andorra i per avui la cinquena jornada es tancarà amb el Celta Fortuna Eibar que començarà a les 8:30 del vespre. I a la primera federació, gran victòria de l'UD Eivissa per 2-0 contra el Sant Andreu, que el situa a la cinquena posició de la classificació. Una victòria en la que va ser molt important l'aportació dels jugadors que varen sortir des de la banqueta a la segona part. Informa David Ventura.
18: Amb un conjunt que ha tingut 19 incorporacions, encaixar les peces i crear un grup cohesionat no és fàcil. Per això el tècnic de l'UD ha destacat el paper de tots els jugadors, tant dels titulars com dels que estan tenint menys minuts. Escoltam a Raúl Llona.
19: Estoy diciendo que tengo una plantilla, pues entiendo que muy completa y muy versátil. Y estoy contento porque creo que otra vez la respuesta de todo el banquillo pues ha sido realmente muy buena.
18: I dels jugadors que contra el Sant Andreu van sortir de la banqueta, el més decisiu va ser David Estals, qui va fer l'assistència del segon gol. Una aportació que no ha passat desapercebuda.
19: Creo que el primer cuarto de hora que ha dado o que ha jugado David ha sido de mucho mérito porque ha tenido esa capacidad de aguantar, de hacer cambiar la orientación, de quedarse el balón y era algo que en ese momento pues necesitábamos.
18: Falta saber si Estals es consolidarà en aquesta nova posició més ofensiva.
9: Pel que fa a la segona federació femenina, empat sense gols entre el Balears i el Sant Per, i a la segona federació masculina, empat a dos entre Intercity i l'Atlètic Balears, també empat a 0 del Mallorca B contra la Deportiva Minera, derrota del Poblense per 1-2 contra el Castellonense i empat a 1 entre Penya Esportiva i Llaclà. I acabem amb un apunt de tennis perquè Alexander Zverev s'ha adjudicat l'obert dels Estats Units després d'imposar-se a la final a Ben Shelton per 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2.
8: Gràcies, Miqui. Fins aquí els esports. I després, tot d'una, arriba la cultura.
7: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: Fa 50 anys, Chicho Ibáñez Serrador, un dels noms propis de la història de la televisió espanyola, presentava una pel·lícula de terror que acabaria sent de culte. ¿Quién puede matar a un niño? Es va rodar en part a Fornells i hem recollit el testimoni d'alguns dels infants que participaren en el que els va semblar un joc de nins. És un reportatge de Bernat Nadal i Sandra Martínez.
1: Un joc de nins d'on van aprendre tot tipus de trucs. Ganivets que no fereixen, sang que no ho és... Dani Triay no tenia ni 10 anys, però ho recorda ben bé.
2: Me'n record que per fer la sang, no sé si era ketchup o salsa de tomàquet, jo no sé què era allò. En sèrio, eh? Després per fer suor, la suor era un spray, un pot d'aquests com si de pulveritzar, i te tiraven aigua, i fes com a suor.
1: La seva germana Marisol també feu testimoni de trucs que la màgia del cinema, però, transformaven en una altra cosa.
3: T'ajuda a entendre que realment allò no és real. Igualment, al final, quan veus els resultats, sí, impressiona.
1: És el que passa, per exemple, quan la pel·lícula s'estrena al Teatre de Fornells i els protagonistes per un dia no se'l volgueren perdre malgrat les advertències dels pares.
3: Us hi deixem anar, però no és una pel·lícula per valtros. Us hi deixem anar perquè sortiu, però no és una pel·lícula per fiat.
4: Pero vas a hacer exactamente lo que yo te diga.
5: ¿Dónde has
4: escucha.
5: Ido? ¿Qué le ha pasado?
4: ¡Escucha! ¡Escucha! Vamos a salir de aquí, vamos a correr. Sé que será difícil para ti, pero hay que hacerlo, ¿comprendes?
3: Eso sí que ho record. I quan la vaig veure sí que vaig pensar, uf, tal vegada si m'haguessin dit no la vagis a veure no m'hagués sabut greu.
4: Aunque pero te ¿cómo canses, quieres que lo olvide? Aunque te duela, seguirás corriendo sin parar hasta la barca. ¿Comprendes? ¡Vamos!
1: El rodatge de la pel·lícula, que es va completar a Sitges i al Muñécar perquè a Fornells hi havia massa gent, va ser l'anècdota de l'estiu pels al·lots que vivien o estiuejaven allà.
3: El que fèiem nosaltres els fornellers va ser, bueno, els que estàvem allà perquè també hi havia estiuejants. Era posar-nos allà en el moll quan passava la barca que se n'anava i poc o més, eh? Vull dir, després sí que hi havia els protagonistes que els van dur ells. Jo no record que fossin menorquins, els fiats protagonistes.
1: Nins i nines que feren d'extra i que cobraren fins i tot un duret per fer-ho i que no obliden el caràcter, per no dir una altra cosa, del director.
2: I era maleït perquè la darrera escena que se'n van els fiats amb el lleut i se'n van, nosaltres estem tots a les barques i mos tiram a la mà, com despediguent, en els que se'n van cap a la península, diguem, no? I això també es va repetir 3 o 4 vegades, perquè la gent, hi havia los que es tiraven antes d'hora, aquel, que se vaya, que no lo haga más, bueno, coses d'aquestes, sí.
1: També recorda crits de Marisol.
3: Jo recordo una escena perfectament. Hi havia una de les al·lotes que havia de plorar i la va agafar pels ombros i li va dir «Tienes que llorar, llora!» I jo troc que va plorar. No sé si jo també no vaig plorar i tot. Perquè, bueno, tenia... Era un director d'aquella època, vull dir, eren coses que cantes es feien.
1: Chicho Ibáñez Serrador, l'home que ho seria tot a la televisió, arriscava amb una història que canviava de lloc la innocència i que avui no es podria fer. Iván Bord és professor de teoria i història del cinema del CSAC.
6: El que tenim és una d'aquestes pel·lícules que ara mateix seria impossible que existiren, en la que el tractament de la maldat a través dels infants, és veritat que no és la primera que ho va fer, tenim en ment, per exemple, El pueblo de los malditos, la pel·lícula de Wolf Rilla, que després Carpenter va fer el seu remake, però hi ha coses d'aquesta pel·lícula que la generació Netflix seria absolutament incapaç de pair.
1: El director va rebutjar sempre la lectura política d'aquesta història, amb una introducció en blanc i negre, amb els desastres de Vietnam o Tailàndia, que ara podrien ser Gaza o el Sudan. Serrador insistia a dir que el missatge de la pel·lícula era clar, clar i malauradament vigent.
7: És una espècie de venganza de los niños ante su mayor enemigo, que son los adultos, o somos. Con la indiferencia nosotros matamos niños. Tú también.
0: Idò, fent memòria sobre aquesta pel·lícula que forma part de la història de la televisió espanyola amb segell menorquí, arribarem fins a les 3 del capvespre. Ja sabeu, moment d'actualitzar les notícies.

0: I va fer un repàs als títols més destacats d'aquest dilluns 14 de setembre. Fiscal Superior de les Balears es mostra preocupat per la situació de la justícia a les Balears, on s'estan fixant judicis per d'aquí a 2 o 3 anys. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. En una entrevista avui matí a IB3 Ràdio, Adrián Salazar ha reclamat més mitjans, materials i humans per revertir, diu, les mancances d'un sistema que està especialment saturat a la secció penal que ha de fer front de cada vegada a més casos.
2: 300.000 persones de Baleares, ciudadanos de Baleares, que estaban esperando algún tipo de procedimiento judicial o una resolución, lo cual es una barbaridad. Pero bueno, en el ámbito penal es especialmente preocupante la situación de la audiencia provincial, de las secciones, de las dos secciones. Es una situación que evidentemente no se produce un día para otro.
0: Són declaracions del fiscal en cap l'endemà que una brega entre dos joves al barri Palmasà de Son Goldeu ha acabat amb un d'ells mort després de ser apunyalat i el presumpt autor detingut.
1: La policia preveu prendre les pròximes hores en declaració als testimonis mentre el sospitós roman als calabossos pendent de ser interrogat. De moment, però, no s'ha trobat l'arma homicida. Segons les primeres investigacions, l'apunyalament mortal s'hauria produït en el marc d'una discussió entre els dos joves. Els fets van ocórrer al voltant de les 11 del vespre entre dos bars del carrer d'Indalecio Prieto de Palma.
0: Als tribunals, la Nora de la Paca i 4 acusats més accepten 6 anys de presó i una multa de més d'1 milió d'euros per introduir 5 quilos de cocaïna a Son Banya.
1: Tant ella com els altres 4 acusats han aconseguit un acord de conformitat de la Fiscalia abans de l'inici de la vista oral, per la qual cosa tots ells acabaran sent condemnats. Només un dels acusats ha refusat a pactar amb la Fiscalia i, per tant, el judici continuarà amb ell com a únic processat.
0: Les propostes d'habitatge, de més, encenen de nou el debat polític.
1: La formació ecosobiranista tornarà a presentar al Parlament la seva llei per limitar a les illes la compra d'habitatges a no residents, però també plantejarà ara aquesta restricció als balears que vulguin una segona residència. El PP la rebutja. Són el líder de Més, Lluís Apastaguia, i el portaveu dels populars, Sebastià Sagreras.
3: No pot venir un alemany, un suec, un xinès o un sud-africà a comprar un habitatge, ni tampoc una persona d'aquell mateix municipi comprar-ne una segona, perquè el que estem dient és s'ha de prioritzar que la gent s'adesqui un habitatge.
4: I jo no me cap dins el cap de cap manera que, per exemple, un campaner no pugui tenir una segona residència a la Ràpita, o no me cap dins el cap, per exemple, que un saliner o que un montuirer no se pugui comprar una segona vivenda a la colònia de Sant Jordi.
0: Dimecres comença el termini de sol·licitud de les noves places d'hora de Palma, que s'estenen a 8 barris més.
1: Es tracta dels barris de Foner, Son Oliva, Pere Garau, Plaça de Toros, Son Fortesa Sud, Camp Redó, els Hostalets i determinats carrers de Bons Aires. L'Ajuntament té previst que les noves àrees comencin a estar operatives el dia 1 de gener. El regidor de Mobilitat, Antoni Deudero, ha explicat que les dates previstes, tant de tramitació de sol·licituds com de posada en marxa, seran flexibles.
5: Que nosotros trabajamos con un escenario deseable, pero que también hacemos un llamamiento a la calma de que el ayuntamiento será consciente y verá y velará porque el ciudadano no vea complicado su día a día con todo esto.
0: I una dividida Junta Electoral Central acata l'ordre del Suprem de suspendre el vot als nacionalitzats amb la llei de Nets.
1: Després de 2 hores de reunió, els membres de l'organisme electoral han decidit obeir la decisió de la Tribunal, però sense entrar a valorar l'assumpte a fons perquè així ho ha decidit la majoria de vocals. Així mateix, tampoc no hi haurà recurs perquè entenen que tanmateix no prosperaria una decisió presa per una mínima majoria de 7 a 6. Ara han encarregat informes a l'oficina del Cens Electoral i als registres consulars per verificar la vinculació amb l'exili de les persones nacionalitzades per aquesta via.
0: 3 i 4 minuts és tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio comença Dentol.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Tenta el número 1237. Heu de saber que dia 14 de setembre de l'any 1920 va néixer l'escriptor Mario Benedetti, que va viure a Palma 3 anys.

0: Bon dia, sí, Mario Benedetti va néixer tal dia com avui, 14 de setembre de l'any 1920 a Uruguai. Va ser un poeta, assagista i escriptor i una de les personalitats més destacades de la literatura en castellà de la segona meitat del segle XX. El que potser no se recorda prou és que Mario Benedetti i la seva dona varen viure a Palma i ho feren durant 3 anys. De fet, a Mallorca, Benedetti va escriure una novel·la, Primavera con una esquina rota, a més d'articles, contes i poesies.
1: Mulato. En la cervecería alemana que tiene un andaluz en Puerto Pollensa, Mallorca, Baleares, hay un pajarito que canta como los dioses. O al menos como dicen que cantaban los dioses antes del fin de las ideologías. Lo llaman mulato, porque es cruza de canario y jilguero. O jilguero y canaria, vaya uno a saber. Lo cierto es que su trino es azul, rojo, verde, amarillo, celeste, blanco... Su trino es un compendio de energías y colores, de orgullos de pájaro y soledades de jaula. También a nosotros los exilios nos hicieron mulatos. Somos cruza de Estocolmo y Buenos Aires, Montevideo y Madrid, París y Valparaíso, Pernambuco y Berlín. No tenemos trino, pero si lo tuviéramos, sería azul, rojo, verde, amarillo, celeste, blanco, compendio de energías y colores, de orgullos de emigrante y soledades de jaula. Ya que, como es obvio, estamos presos de una doble y mulata nostalgia. Nos movemos en un pasadizo o túnel o angostura donde añoramos lo que espera adelante. Y luego añoraremos lo que quedó atrás. Y quisiéramos llorar como los dioses, o al menos como dicen que lloraban los dioses antes del fin de las ideologías.
0: Aquesta és una lectura feta per la Fundació Mallorca Literària d'un poema de Mario Orlando Hamlet Hardy Breno Benedetti Farugia, més conegut com a Mario Benedetti, que just avui faria 106 anys. És curiós perquè abans també havien passat per Mallorca altres escriptors llatinoamericans, com per exemple Rubén Darío, o també Jorge Luis Borges. Tot i que Benedetti és més recent, ja que va viure a Mallorca entre els anys 1980 i 1983. 3 anys en els que inicialment va viure a Deà i després també a la plaça Gomila de Palma. Però després es mudaren més a prop del centre perquè allà hi compraren un pis. És per això que en aquells anys era habitual veure Benedetti passejant pel passeig del Born, sobretot al mític cafè Miami, un antic bar de Palma situat al desaparegut cinema Born de Ciutat, obra de l'arquitecte Gaspar Bannassa, als baixos dels quals hi havia aquesta famosa cafeteria, la cafeteria Miami, però ara és una botiga de roba, ja ho sabeu. Però tornant a Benedetti, qui la seva motivació de viure a Mallorca bàsicament va ser perquè ho va trobar barat, sí, econòmic en comparació amb la resta de zones de l'estat espanyol que li agradaven. Les qüestions és que Benedetti va viure a Palma 3 anys i després encara en va venir molts anys més, 15, de fet, a passar els estius al port de Pollença. Una curiositat és que quan venia a Pollença va estar al mateix hotel en què es va allotjar una altra escriptora, Agatha Christie, que també a Mallorca va escriure una novel·la. Era l'hotel Sis Pins de la família Serra de Gaeta, qui per la seva amistat amb Benedetti cada estiu es reservaven la mateixa habitació. Un record avui era per Mario Benedetti, que va viure a Mallorca entre els anys 1980 i 1983 i va passar bona part dels estius. Començam.

0: Raimund Tendol. Tendol, amb Margalida Mateu.
1: Com esteu? Ben trobats un dia més en aquest programa. Atento al que vos acompanya de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre aquí a IB3 Ràdio. Un programa que, com sempre, serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i ho farà també amb l'actualitat del dia. Avui és dilluns 14 de setembre, tenim totes les lletres i qui les saben totes són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Junch.

0: Josi, bon dilluns. Maria Pons, com estàs?
1: Molt bé.
0: Ben tornada.
1: Gràcies.
0: Celestia Oliver, com estàs?
2: Bon dia.
0: Benvingut també. I Miquel Junc.
3: Bon dia.
0: Com va? Heu passat bon cap de setmana?
2: Sí.
0: M'agrada. Ja tornem-se dilluns.
2: Sí.
0: I tornem-se aquí. Un dia més que vos oferirem un bon reguitzell de continguts. I Celestia, començant per tu avui.
2: Idò, sí. Avui parlarem d'una altra novetat editorial que ha encetat aquesta temporada, aquest setembre, que ve carregat, perquè ens visitarà el llibreter manacorit de Món de Llibres, en Fausto Puerto Queglas, qui acaba de presentar la seva primera novel·la, el seu debut, que és Abans que vengui la fosca.

0: I també, parlant d'aquest llibre, abans que vengui la fosca, escoltam la fosca, Celestí, hem obert la caixa de records.
1: Sí, de records, clar, és una cançó històrica, antològica de la fosca.
0: Exacte,
1: de fa molts anys.
0: Aquella banda que serà la fosca mallorquina i que avui rebrem en Fausto Puerto perquè, de fet, encara no s'ha publicat la seva novel·la, però se publica passat demà, és a dir, ja serà una superprimícia. És el seu primer llibre, ell és un gran lector perquè qui hagi anat qualque vegada a Manacor haurà sabut que hi ha una llibreria que es diu Món de Llibres i que hi passen moltes coses. En Fausto és el llibreter i també ha començat doncs ara a escriure aquest primer llibre i tenim moltes ganes de parlar amb ell. A més, és un llibre sobre filosofia, un llibre que hi passen coses, Celestí?
1: Sí, sí, sí, amb aquest fons filosòfic que, de fet, el protagonista és l'Esquer. A partir d'aquí parteix aquest llibre, que, clar, després de tants i tants d'anys d'estar envoltat de llibres i de despatxar llibres i de ser prescriptor i de recomanar, ara li ha arribat el moment.
0: El tornell
1: de ser autor.
0: I arriba amb una editorial boníssima, que és Angle Editorial, i que és una, també, una molt bona editorial que fa que tot allò que publica sol tenir molt bona repercussió. Per exemple, l'Angle Editorial és qui publica Nani Arnaud en català, entre moltes altres escriptors. Però bé, tenim més temes. Maria, avui és dilluns.
2: Avui és dilluns i, com sabeu, a partir d'aquesta nova temporada, cada dilluns descobrirem el perquè d'un nom de carrer de les Balears i avui ens toca un d'Eivissa, que és el carrer de Sant Ciriac.

0: I d'Eivissa, Artà, perquè el tema del dia avui ja sabeu a qui va dedicat.
1: Si no en podia ser d'altre, avui el dedicarem al ciclisme perquè en Enric Mas acaba de guanyar la Volta a Espanya.

0: Doncs sí, tenim un campió, és en Enric Mas, i tenim moltes ganes de parlar-ne, de parlar amb persones que hi eren a Granada.
1: Sí, de fet, tres persones que hi eren a Granada ens han enviat àudios per xerrar d'aquest dia històric.
0: Totalment, enhorabona, en Enric Mas, enhorabona també a tot el poble d'Artai de Mallorca, que ara tenim un supercampió i és el primer balear que guanya aquesta volta a Espanya. En xerrarem d'aquí una estoneta, però avui també hem de xerrar de literatura. És dilluns, connectarem amb en Josep Maria Nadal Suau i avui ens ha preparat aquest tema.
2: Una de les pel·lícules espanyoles més vistes arreu de l'Estat aquests dies és Suportant el Paradís, un documental de na Marga Melià que parla de la relació entre la massificació turística i l'illa de Mallorca, que per extensió de Balears. Bé, la pel·lícula és fantàstica, és un superdocumental, però hi ha una cosa que m'ha fet molta il·lusió, i és que entre els testimonis que recull na Marga Melià a la pel·lícula hi ha el d'un escriptor que va morir fa ara just 14 anys, que és una de les persones que jo més he admirat mai. Estic parlant de Cristóbal Serra, palmesà, andritxol, i avui m'agradaria recordar la seva figura i la seva obra.

0: Doncs sí, el volat tot someres, però en realitat en Cristóbal Serra, un apassionat de jazzes, i de fet tenia tota una tradició, i en Nadal Sau va conèixer en amics, i avui podem parlar d'aquest autor mallorquí, Cristóbal Serra, que ens explicarà més cosetes avui en Nadal Sau. Així que dues hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar atento en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
4: Ens podeu escriure a l'Instagram, @tentolivetres, o també al Facebook de Tentol.
3: O el correu electrònic,
5: o sorpresa,
3: que no és altre que tentol@ivetresradio.com.
0: I ja ho tenim tot a punt. Moltes gràcies, Miquel, Maria, fins d'aquí una estoneta.
1: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic, i avui, directament, sembla que des de Venècia.
4: De Venècia? Ah, clar.
0: Anava a dir, ostres, Venècia, avui,
4: no m'ho ha contat. Anava a dir.
0: Ho dic perquè una camí de roxes. Sí. Avui, Níker Hernández, amb nosaltres aquí al control tècnic. Níker, moltes gràcies, molt content de tornar a estar amb tu. Se'ns han fet les 3 i 19 minuts i mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: I doncs, sí, Celestí, avui tenim un tema molt musical, molt preciós, molt acadèmic.
1: Sí.
0: Passaran coses avui en aquest programa.
1: Molt agraït, perquè la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'un aniversari. Són els 25 anys del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.

Així és, molt d'anys, 25 anys, que no se fan ja cada dia, perquè avui volem dedicar el concurs de Tental en aquests 25 anys del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.

i va ser el Conservatori Superior de Música de les Balears, és una institució pública dedicada a l'estudi i la difusió de la cultura musical. Fan composició, interpretació clàssica i també de música jazz, també fa musicologia i pedagogia, i són aquestes les especialitats que podeu trobar i estudiar al Conservatori. Aquests estudis són equivalents amb caràcter general a allò que vendrien a ser graus universitaris, és a dir, una carrera universitària, perquè mos entenguem. I la notícia és que enguany aquest Conservatori Superior fa 25 anys i és aquest lloc que conviu també amb el Conservatori Professional. Ara, avui vos explicarem la diferència. El Conservatori Superior, que vendria a ser la carrera universitària, i llavors hi ha el Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca, que serien els estudis previs a la formació universitària. Però tornant al superior, aquest Conservatori s'emmarca en un edifici ideat pels arquitectes Jaime Coll i Judit Leclec, en una petita ciutat de la música. De fet, disposen de 70 aules per cobrir les necessitats docents del centre, i també cabines d'estudi, biblioteca, cafeteria i vestuaris. Existeix, a més, espais verds que separen els diferents ambients per donar frescor i llibertat en aquestes hores i hores d'estudi, sobretot moltes hores d'estudi que fan els alumnes del Conservatori. Una naturalesa que s'integra en aquest concepte lluminós i obert que caracteritza aquest Conservatori Superior, que també té un gran auditori.

0: L'Auditori representa un espai de referència en l'àmbit cultural de Palma, compta amb una acústica molt bona i està dissenyat per facilitar l'accés a totes les persones, també amb mobilitat reduïda. Té una excel·lent visibilitat des de qualsevol butaca. No sé si hi heu anat mai a l'Auditori del Conservatori, però se sent molt bé i és un gran auditori. De fet, hi caben d'haver 500 persones i també hi fan actuacions la Banda de Música de Palma o també l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, així com també molts de grups recitals de música de cambra que formen part de la programació anual del Conservatori i també d'aquest especial que han preparat amb motiu del 25è aniversari.
1: I d'així és per tots aquests motius que avui hem decidit que dedicarem al joc de Tèntol als 25 anys del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. Tèntol.

I abans de continuar i parlar d'aquest 25 anys del Conservatori, avui tenim una pregunta per vosaltres. I la pregunta diu així. Enguany que fa 25 anys del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, la pregunta està relacionada amb un músic, concretament amb un de més antic, parlant de Fortunio Bonanova. Va ser actor de cinema i teatre mallorquí del segle XX i va fer desenes de pel·lícules a Hollywood. Per exemple, va fer feina amb Orson Welles, Ciutadano Kane, o també amb Billy Wilder, a Perdició. Nomia realment Josep Lluís Moll, però se va canviar el nom pel nom artístic de Fortunio Bonanova. I la pregunta és, per què es va posar aquest nom artístic?

0: Aquesta és ell, eh? Aquesta és un Fortuny.
1: Sí, sí.
0: Escoltar un fragment d'una cançó que va fer Fortuny i Bona Nova, que va cantar en aquesta pel·lícula de Hollywood dels anys 50. També cantava molt bé, feia d'actor, feia moltes coses. I se va posar aquest nom artístic tan simpàtic com Fortuny i Bona Nova, i avui demanar per què?
1: Un gran artista, i va ser en homenatge a la Mare de Déu de la Bona Nova, va ser per tenir fortuna en la seva carrera musical, o va ser per recomanació d'Orson Welles.
0: Orson Welles li va dir...
1: Clar, era el seu gran amic.
0: Posa Fortuny i Bona Nova.
1: Sí, i tindràs fortuna.
0: Fortuny Bona Nova. No sé com li deia, però... Va ser per Orson Welles, va ser en homenatge a la Mare de Déu de la Bona Nova, o va ser per tenir fortuna en la seva carrera musical, interpretativa i artística. Aquestes són les tres opcions que tenim, i per jugar en altres, com sempre, ho podeu fer de dues maneres.
1: Sí, ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram, @tentoolivetres, o també ens podeu telefonar al 971-13-99-00, i així vos sentim per donar-nos la resposta en directe. 971-13-99-00.
0: Ara tornem. With a full stein of beer, let's wish her a good cheer.

0: IB3 Ràdio és història.
1: Torna la Fira de l'Espart en el 50è aniversari de Sant Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre i gaudeix de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'esport a Sant Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma amb el patrocini del Corte Inglés i Urbia Services.
2: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
3: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu te dic vel,
3: pinta,
4: mur,
3: cornada...
4: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a dues hores amb més contingut i un bon equip.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
5: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
6: El Diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
7: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
8: En Joan de fugir, idò, se va acostar allò fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
6: Sí, no tenim remei.
1: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
9: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
10: El primer dia està com tot descol·locat, no?
11: Sí.
10: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
12: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
13: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
1: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.

0: Són les 3:30 i som en directe aquí a Vetre Ràdio. Tot una parlarem del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i d'aquests 25 anys que fan. Però abans tenim una pregunta que hem de resoldre i avui parlam d'un artista, perquè era això, era un artista, Fortuny Bonanova, un artista del segle XX de Mallorca, de fet, de Palma, però ell en realitat nomia Josep Lluís Moll. I avui volem resoldre per què se va posar Fortuny Bonanova de nom artístic Celestí.
1: I d'ahir era per tenir fortuna en la seva carrera musical.
0: Aquest està bé.
1: Podria ser
0: que
1: així.
0: Que te posa, sí. Fortunio.

0: Exacte, Fortunio, bona nova.
1: Exacte.
0: Que és com una doble...
1: Exacte, sí. Tots dos són de bona... sí.
0: Sí, de bons auguris.
1: Sinònims de bons auguris, sí, sí.
0: Exacte. O bé, va ser en homenatge a la Mare de Déu de la Bona Nova, o bé, per recomanació del mateix Orson Welles.
1: Doncs un pot despistats dels nostres oients, però no del tot, perquè 29% dels vots per tenir fortuna en la seva carrera, un 53% diuen que va ser en homenatge a la Mare de Déu de la Bona Nova i un 18% per recomanació d'Orson Welles, amb qui va fer pel·lícules i va participar de Ciudadano Kane, que és una de les grans pel·lícules d'Orson Welles.
0: Ja ben repartit, eh? Ho tenim, la cosa.
1: Sí. Sí. I quina és la correcta, però?
0: La deim?
1: Sí.
0: Idò, i pot ser que qualcú digui, sí, aquesta? Idò, sí, era en homenatge a la Mare de Déu de la Bona Nova.
1: Clar que sí, perquè sí. En Fortunio, en Josep Lluís Moll, era del barri de la Bona Nova de Palma, i a casa seva tenien molta devoció per la Mare de Déu de la Bona Nova. De fet, era fill de mariners, dels carrers apuntadors, i clar, també doncs un dels seus santuaris era el de la Bona Nova, qui s'encomanaven.
0: S'hi va encomanar, idò. Va encomanar la seva fortuna a la Mare de Déu.
1: Per fer travesses marineres, i així va ser com després, com a nom artístic, va passar-se a dir-se Fortuny Bona Nova, que també era baríton i un dels grans actors del cinema clàssic que han tingut tots els temps aquí a les Illes Balears. Molt bé, doncs ja sabem aquesta curiositat, però hem de parlar de música, però de música més actual. I per parlar-ne tot d'una, coneixem els nostres convidats que han vengut a xerrar del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.
2: Un qüestionari electrònic.
3: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
4: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
5: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
6: Per favor, vostè qui és?
5: Qui
6: és? Com se diu? Vostè qui és?
7: Albert
8: i Toni.
9: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
7: Jo vaig néixer a Palma.
8: I jo també.
1: Tu també, Toni.
10: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
7: La meva formació va ser primer a Mallorca, després vaig estudiar en el Conservatori Superior de València i finalment a l'Ecole Normal de París.
8: I jo, ui, no sé si ho sabré dir tant tu.
7: Ho tinc molt memoritzat.
8: Vaig passar per l'escola de Sant Pere, per Joan Maria Tomàs, per Sermuc i per l'Autònoma de Barcelona.
11: Treballa pel govern o pel seu compte?
7: Pel govern.
8: Pel govern.
5: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
12: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
7: Jo, bàsicament, un piano, a ser possible.
8: Un ordinador i molta de paciència.
13: Però està molt bé, això. Que li paguen bé.
7: Actualment, no.
8: He cobrat pitjor.
14: Tens el dret de guardar silenci.
15: I crec que seria molt bona idea.
16: T'agrada anar a ballar?
7: Molt. Durant molt d'any de la meva vida vaig fer ball de saló.
8: No gens. Jo no m'han convençut mai.
7: No te convidaré, però.
17: Altres aficions? Navega per internet? Ja sap, entre els xats, a pàgines web.
7: Darrerament l'esport. M'ha pegat ara les veses. Posa'm en forma.
8: Jo, qualque passejadeta.
1: Toni, i per internet no...
8: Poca cosa.
1: No hi
8: per internet
1: molt.
8: Poca cosa, no.
18: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
1: Albert, quin moment t'agrada més?
7: A mi, és de matí, quan me despert. Sobretot si no pens què he de fer, eh? Després, quan pens tot el que he de fer, m'aniria a geure.
8: Jo just a son revés, just a pendre'm a geure.
19: Una actuació extraordinària.

0: els han sentit respondre aquest qüestionari electrònic i no ho han dit, però són el director del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, Albert Díaz, benvingut.
1: Hola.
0: I pianista també, òbviament. Primer pianista i després director.
1: Sense cap dubte. Espero que sempre sigui així.
0: Clar que sí. I des de fa unes setmanes, nou director del Conservatori. I també tenim en Toni Llofriu, director junt del Conservatori. Benvingut, Toni.
2: Moltes gràcies.
0: I fagot, musicòleg...
2: Un poc de tot.
0: Un poc de tot. I també director junt des de fa poquet.
2: Des de fa molt poquet.
3: I un bon equip, eh?
0: T'ha agradat aquest equip?
3: Nou, no, clar, no. De direcció.
1: No, no, ho dic molt sincerament i no perquè estigui en Toni davant. La veritat és que estic molt content de la gent que estem fent feina plegats, perquè primer de tot és un equip que rei molt i que fem molta feina, per tant, la combinació és molt bona.
0: I començau just amb aquest aniversari, amb aquest 25 anys, d'ençà que se va fer aquest Conservatori Superior de les Illes Balears, no?
1: Exacte. Bueno, de fet, podríem dir que seria el 27 aniversari, perquè hi va haver dos anys previs, on hi havia el Conservatori Professional i Superior de Música, però diríem que serien aquests 25 anys on se varen separar les dues institucions, i és el que celebràvem nosaltres ja com a...
0: Ara.
1: Exacte.
0: Com clar, jo ho he dit als oients, per fer-nos una idea, seria com a la carrera universitària, els vostres estudis.
1: Exacte. De fet,
0: estudis superiors.
1: Exacte, són equivalents a lo que és grau, per tant, exacte, és una carrera universitària artística.
0: I quins estudis teniu, Toni, ara mateix?
2: Ara mateix tenim, bueno, moltíssims. Dintre de les especialitats més teòriques, com puguin ser pedagogia, musicologia, composició, i després tota la branca d'interpretació, tant de l'àmbit clàssic com de, com de jazz.
0: Vosaltres també vos poseu un nom artístic com en Fortuny Bonanova, o no em feia comptes?
1: No, després de lo que he escoltat, jo crec que sí. Estic
3: pensant
1: en
3: canvi,
1: no?
3: Seria bona cosa.
2: Si mos ha d'anar tan bé, no mos convendria.
3: Primer vos heu d'encomanar qualque cosa, a qualcú.
0: Tot de sou de Palma, heu dit.
1: Sí, exacte.
0: Vareu néixer aquí. I, no sé, de quin barri, de quina barriada, si mos donau qualque idea.
1: No, jo de Palma, Gabriel Maura, plaça de Toros, la zona de centre de Palma.
0: Palma. I Toni, tu també?
2: De Rafal.
0: De Rafal, ets. De fet, ho podem contar que en Celestí Maia i jo, en Toni, no el conec, però com si el conegués.
3: Com si el conegués, sí. Ara mos hem conegut presencialment, sí. Conec part de la família. Poc a poc, m'ho anirem coneguent més.
2: Però un cercle mirable.
3: Sí. Clar, com ha crescut el Conservatori? En quin moment viu? Hi ha molta gent que s'hi vol dedicar, que vol fer els estudis.
1: Sí, realment amb aquests 25 anys han passat diferents etapes i aquestes etapes ja no només dins el Conservatori mateix, sinó a nivell també social, econòmic, social, també això va afectar directament, evidentment, en el Conservatori. I aleshores no poden dir que hagi estat una institució que s'ha mai mantingut amb uns números estables durant aquests 25 anys, sinó que hi ha hagut fluctuacions de nombre d'alumnes. Nosaltres ho hem agafat amb moltes ganes i els volem que aquestes ganes que hem agafat se sentin reflectit també en el número d'alumnes que vulguin ingressar en
0: que voleu que hi hagi més gent que estudi.
1: Volen que hi hagi un augment de nombre
0: d'alumnes.
1: És un dels objectius. I com a segon gran objectiu també és conscienciar o traslladar el sentiment que realment som el Conservatori de les Illes Balears, per tant tots els habitants de les Illes, Menorca, Eivissa i Formentera, també se sentin que el Conservatori Superior de les Illes Balears formen part d'ells i que siguem la primera opció quan la gent d'aquestes illes tinguin ganes d'estudiar, estudis superiors, nosaltres seguim la primera opció. Serien dos grans objectius.
0: I també visibilitzar, no? És a dir, donar a conèixer els vostres músics, la gent que estudia... perquè realment és una carrera tan sacrificada com se diu de la música.
1: Sí, de fet, és també una altra de les intencions que tenim enguany, és de moltes de les activitats que tradicionalment les fèiem dins el centre, tenim ganes de treure-les del centre, precisament fer actuacions a les illes, fer actuacions a part forana de Mallorca, o sigui, tenim una tradició ja tan marcada i durant tant de temps hem estat fent activitats dins el centre, que pensant que és el moment de, aprofitant aquest aniversari, de sortir del centre i donar a conèixer socialment.
3: I està copat, és a dir, viu uns anys en què han alumnat la copa, el Conservatori, i quins són els estudis els quals tenen més interès?
1: Sí, no, copat no. Nosaltres pensàvem que el Conservatori ideal estaríem xerrant de situar

0: En tenim uns 180 alumnes, hauríem d'arribar a les 240, uh-huh. O sigui que tenim marge.
1: Sí.
0: Possiblement la gent que compartim l'espai no pensi el mateix que nosaltres, perquè ara quasi no hi cabem.
2: No hi cabeu, no?
0: Però la intenció ha de ser d'arribar a aquestes xifres per tenir una diríem, una plantilla d'alumnes que estigui equilibrada i que estigui proporcionada.
1: Uh-huh. I quins són els estudis pues, que s'interessen més?
0: També es, això va,
1: va canviant
0: per fornades, exacte. Aquests darrers dos anys podríem dir que pedagogia ha hagut un increment molt important de pedagogia i després tenim altres instruments que tradicionalment sempre han tingut molt d'alumnes com el saxòfon. Tenim una aula molt potent de saxòfon. Actualment també guitarra també, clarinet.
2: De guitarra també i de clarinet.
0: Són aules que en aquest moment tenim molt d'alumnes. Hi ha altres aules, també per els tipus d'instrument, no és perquè en Toni estigui de vora que sigui fagotista, però és difícil que a la millor, tal vegada una aula de fagot...
1: Són més minoritaris,
0: són
1: també.
0: Són més minoritaris, aleshores han de potenciar aquestes tres o quatre especialitats que en aquest moment tenim molt pocs alumnes i l'intenció és que també...
1: Clar, però és que en 25 anys el conservatori, el centre també ha crescut molt i també l'interès ha crescut molt. Com si, que si ho comparam amb aquell 2001.
0: Sí, bueno, més bé el centre ha tornat vell. Perquè, si no record malament, hauríem d'anar molt d'anys enrere a pensar quan, quin moment de la història quan s'haurà tingut més alumnes, va ser un 2000, devia ser 2007, 5, 6, que van arribar a tenir més de 200 alumnes. O sigui, allò va ser el moment on el conservatori va tenir més alumnes. I a partir d'aquí... Mos ha costat tornar a arribar en aquestes xifres.
2: Clar, ara que la cultura de l'esforç està un poc en hores baixes, que, Toni, que els alumnes tinguin ganes d'estudiar música, d'estudiar un instrument, de tenir aquesta constància, costa?
3: Home, tenir ganes no els costa, perquè no, és, algú que vol accedir en aquest tipus d'estudis ja és algú que li interessa que, i ho fas d'una manera més vocacional que no pensant en acabaré els estudis i tindré feina, no? Però al final la vida del músic va per altres vies i per tenir feina t'ho has de cercar un poc més per teu compte, però es ve que clar, aquesta dinàmica de la constància d'estudiar cada dia, d'estudiar moltes hores, de dedicar molt d'esforç, de cada vegada mos costa més. No? I de cada vegada també els estudis són més transversals, de cada vegada tenim més assignatures, no? Tenim un pla d'estudis completíssim, no? Clar, jo com que venc del departament de musicologia i faig classe en els altres departaments, esclar, un entre primer, tenc història del pensament, tenc harmonia, tenc anàlisi, tenc piano, tenc no sé què, tenc no sé quantos, i no, això assusta un poc, i dius, home, jo aquí venia a tocar esclarinet i resulta que no me deixeu, no me donava hores. Però clar, i els costa molt trobar aquest equilibri entre el que és la formació de la teva especialitat principal, que evidentment és molt important, i complementar-la amb la feina que requereix tot aquest altre àmbit de coneixement, precisament per poder sortir endavant com a músic.
2: Tu, clar, és que... Toni, vas estudiar en el conservatori?
3: No, jo vaig estudiar a Barcelona.
2: A Barcelona, a SESMUC.
3: A SESMUC vaig fer interpretació de música antiga, perquè era una especialitat que aquí no s'oferia. Com que ja havia de fer aquests estudis allà, ja vaig aprofitar i vaig fer musicologia a l'Autònoma, a la universitat.
2: I es pagat?
3: Bueno, fagot modern, diguem que no vaig estudiar, és que era professional, no? Fins als 18 anys.
2: I no vaig
3: en el superior vaig fer automàticament.
2: Ja vaig fer musicologia.
1: Clar, la dedicació musical és una dedicació vocacional. Per tant, aquest sacrifici ja ve, el sacrifici ja ve com incorporat, no? De casa.
3: De fet, abans m'ho comentava en Albert, no feia molt de temps que no havia estat tant de temps sense tocar el piano. No? Al final, clar, es que ho viu de manera vocacional, és, fins i tot s'ha necessitat.
1: Hi ha un afegit. Hi ha un afegit important.
2: Sí, la gestió lleva moltes hores, Albert.
0: Sí, confiem que només sigui aquest començament. No, estic convençut de que és el començament, perquè després hi ha altres projectes personals que no se poden veure minvats en cap moment per el tema de la gestió. Això clar, també clar. És una premissa que tenc.
2: No, i un com a músic, clar, de poder també seguir sent instrumentista, allò que sigui, no?
0: Sí, és així. Per tant, ara aquestes primeres setmanes que ja entren dins el pronòstic d'aquesta primera setmana perquè tot arranqui serà d'aquesta forma, però una vegada que ja se maquinari se posa en marxa, ja tindran temps per fer les dues coses.
2: Doncs ja els sentiu avui amb el director i el director junt del Conservatori, en Albert Díaz i en Antoni Llofriu, parlant amb ells d'aquests 25 anys del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.
4: Pensar i contestar, tot és començar.
2: I ja que heu vengut, vos farem jugar un poquet? No, Bermor, mira'm una cara com si dimen que mos faran fer.
1: De què va això, sí. Jugarem.
2: No passeu pena, tot és molt fàcil. Tot, venga, tot ho sabeu, perquè és cosa...
3: Ara que som professor meu, t'ho he quedat bé. Eh?
1: Clar, has d'interpretar, has tocat. És com si tocàssiu.
3: Vinga, anem.
2: Tenim una primera prova en la qual tindreu un minut cada un per enumerar paraules relacionades amb el conservatori, d'acord? I començarem amb el director, en Albert Díaz.
1: Sí, idò, i Albert, tens 30 segons per enumerar instruments o estudis que poden cursar en el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.
2: 30 segons,
1: així,
2: no?
1: 30 segons. Fàcil. Idea, també,
0: vinga,
1: no?
0: Fàcil.
1: Amb la de presa de contacte.
0: Gràcies, gràcies. Totes seran igual, no? Espera.
2: Exacte.
0: Bé, començarem. Violí, viola, violoncel, contrabaix, fagot, flauta, clarinet, oboe, trompeta, trompa, és que enumeres instruments de l'orquestra. Trombó, percussió, arpa no en tenim, però també l'anomen, piano... I després hi ha teòriques, pedagogia, musicologia, composició, piano jazz, trombó jazz, trompeta jazz, bow jazz, bow clàssica... Sigues,
2: tens encara? Sí, n'hi ha més encara.
0: Sí, me n'he deixat qualcuna.
2: Per exemple?
0: Guitarra jazz, m'he deixat. Trompeta jazz. Me sabria greu si qualcú no ho ha dit i se pugui ofendre, però bé.
1: N'hi ha.
0: Ja n'hi ha, no?
1: I n'hi ha de cap que hagi només un alumne? No, això no passa.
2: No passa, això.
1: Això no passa.
2: No. D'ARPA vos agradaria que hi hagués alumnes?
0: Sí.
2: Costa molt?
0: Bé, en qualsevol cas també la institució ha de fer ses passes perquè sigui possible implantar els estudis d'ARPA. Però és una cosa que diferent de l'equip directiu s'ho han posat damunt la taula i confiant que hi hagi un moment que se pugui fer. Sí, exacte.
2: Clar, Déu-n'hi-do, quants instruments... Sí, penses tota l'orquestra, tots els instruments que formen una orquestra.
0: M'ha estat fàcil per això.
2: Començàs per aquí, però després també fa uns anys vareu introduir el jazz.
0: 2015.
2: Que no el teníeu.
0: 2015, ho record perfectament perquè va ser l'altra etapa que jo també vaig ser director i va ser en el primer any que vaig ser director se va prendre la decisió també d'incorporar els estudis de jazz i música moderna.
2: I també la gent ve, s'apunta jazz?
0: Sí, de fet, per exemple, Bow Jazz estem totalment en el número màxim d'alumnes que pot assumir la professora, per tant, sí.
1: I d'aquí tenim aquestes fornades que han sortit d'aquesta generació de músics de jazz aquí a les Illes.
0: Exacte. Estic començant a recollir els fruits d'aquests 10 anys.
2: Sí. Clar, i les sortides professionals són moltes perquè un pensa, bé, jo estudiaré clarinet o oboe i després vull tocar en l'orquestra sinfònica, per exemple, no?
0: La veritat és que, i a més jo he de fer propaganda per si gent s'animi a estudiar música, perquè la veritat és que més bé tot el contrari, moltes vegades mos criden demanant que per favor els ajudem a cercar professors de determinats instruments perquè tots els nostres alumnes ja estan col·locats a diferents llocs i pràcticament totes les especialitats tenen sortides laborals que pràcticament diria que un tant per cent molt elevat d'alumnes nostres ja estan fent feina de la seva especialitat perquè no ha graduat suficient per cobrir tota la demanda que és necessària. Per tant, això és una gran notícia i la gran notícia és que a les Illes realment hi ha una demanda de música, d'escoles de música que han proliferat moltíssim i que realment mos trobam que el que dic, no? Que gent graduada que estigui sense por a fer feina és difícil trobar-ho.
1: Molt bé.
2: Ja ho
1: Beníssim.
2: Sabeu. Toni, te toca. Estan idiós.
1: No sabem si serà més difícil. Clar, no hauràs de deixar, perquè tens 30 segons per dir noms de professors i professores del Conservatori Superior de les Illes Balears.
3: Però, ja fa poc que hi som,
1: Bé, l'Albert pot ajudar, també.
3: Vinga. Comencem per Albert Díaz, en Agustín Miquel, en Madeu Malondra, en Joan Toni Ballester, Madeu Corbera, Margalí de Furió, Isabel Fèlix, Matías Far, Carme Fernández, Javi Martí, Catalina Moll, Javier Feierstein, me deixaré molta gent, Miquel Estilric, Lluïsa Vidal, Débora Montserrat, Andrea Díaz, Maria Lluc Coll,
0: José Manuel Álvarez,
3: Jorge Pérez, Adriana Ruiz, Mònica Marí... És que sap que són de molts.
2: Són molts,
1: Sí, molts. I en coneixem.
3: Però no 80, no som?
2: Allà, professor per especialització musical, és a dir, per instrument o per...
0: Sí, uns estudis com a superior realment cercam l'excel·lència i aleshores tots els professors que vos han nomenat són gent especialista, a més que tots han passat una prova d'una manera o una altra de selecció per poder estar de professor en el conservatori superior i, per tant, cercam en certa forma l'excel·lència i l'excel·lència és perquè són gent que estan especialitzades, cada una d'aquestes persones que Antoni ha nomenat són professors que vos deia que han passat unes proves i són especialistes o de l'instrument o de les assignatures que estiguin impartint.
2: Molt bé, Toni, ho has fet molt bé, encara que fa poc temps que ets al conservatori.
3: Demà m'ho començaran a arribar missatges. De que, no me vas, no me n'anem.
2: Molt bé. I doncs, així hem encetat aquest joquet que vos feim avui per conèixer un poc millor el Conservatori Superior de les Illes Balears.
4: Guanya qui la sap més llarga.
2: Vale, un poquet d'història, vos farem dues preguntes per amb relacionades amb el conservatori i amb la música. Començarem per n'Albert Díaz. Primera pregunta, Albert. El Conservatori Superior de Música de les Balears es va crear oficialment el 2001, és així, a Palma, tot i que els seus antecedents es remunten a la fundació del Conservatori Regional de Música del 1935, que es va inaugurar amb figures com Joan Maria Tomàs o Rafael Vic. Sabeu, però, on estava situat el Conservatori Regional de Música a Palma?
1: Passem una mica d'història. Clar, era en el carrer de Fortuny, ara el carrer de Morell.
0: Vull tirar una moda.
1: Està ben a prop, eh? Estan aferrats.
0: Sí. Vull tirar una moda. No ho sé. Bé, queda horrible dir no ho sé, eh? Però bé.
2: No, no passa res.
1: També és una opció.
0: No ho recordo.
2: No, tu no hi vas estudiar.
1: No, clar.
0: També hi pareix. No.
2: Però dic que se va allargar el temps.
0: No, jo vaig estudiar de Misericòrdia ja quan...
2: Ja està, el conservatori estava a la Misericòrdia.
0: Exacte. I previ en això, estaré molt content de la proponera.
2: Era en el carrer de Fortuny.
1: Exacte, en el carrer de Fortuny.
2: Sí, sí. Això va ser 1935.
1: Fa temps.
0: Sí, sí, sí, sí, però estaria molt bé la prova. Molt, o sigui que molt bé. Assumeix la culpa.
2: No,
1: culpa.
2: Carrer de Fortuny. Va, ara un pot de cultura popular, perquè, Albert, hauràs de completar un refrany. Diu així, no es pot repicar i...
1: Anar a cercar fonoll o anar a processó.
0: Anar a processó. Mm. Uf. Un 5 rescat, idò.
2: No, no.
1: Puntats que t'endús.
2: No es pot repicar i anar a processó, que vol dir que no se pot estar a dos llocs al mateix temps, que és una cosa que ho intentem tots, però
0: que normalment... Ningú aconsegueix no en això, no? I la qüestió és que no fas ni una cosa ni l'altra ni final. Eh?
2: Efectivament, no es pot repicar i anar a processó. Aquest és el refrany que avui hem fet. En la música se practica molt, un intenta fer moltes coses.
0: Sí.
3: Molt, un poc massa habitual, jo diria.
2: Sí.
3: No? I moltes vegades, i de cada vegada més amb la gent jove, no? Que es munten un grup i he de tocar, d'estudiar, he de fer la difusió, he de fer no sé què, he d'enviar tal, i al final estàs a mil coses i no arribes a tot.
2: Però també està bé tenir...
3: No, i fa molta falta, vull dir, també ser competents en tots aquests àmbits, clar. És importantíssim.
2: Sí, sí, perquè ara, clar, un no només ha de ser músic, ha de ser gestor, ha de tenir perfil a xarxes socials, i tot això, no?
0: Sí, influir moltíssim tot el que estàu dient, és així. Hauríem de fer cursos de màrqueting.
1: Sí, sí.
2: Tothom, sí. Totes les professions, sí, ara ja. Molt bé, segona tanda de preguntes per en Toni Llofriu, en aquest cas. Toni, primera pregunta per tu, ara tenim una expressió. La teva és més inflat que unes xirimies. Epa. Què vol dir?
1: Què vol dir? Se diu d'una persona que és estrident? O se diu d'una persona que és molt orgullosa, presumida, que va molt estufada, però també se fa servir quan qualcú està molt fart de menjar o molt empipat, enfadat?
3: Quantes ocho m'has donat?
1: Estrident, una persona estrident, i ja està. Si és que ser a mi et són estridents. O una persona quan és molt orgullosa, presumida, estufada, i també està farta de menjar, molt empipat, enfadat.
3: Va, dir, tot això és, tot un, això és una opció.
2: Sí, això és un bloc.
3: Anar estufats.
1: Exacte, molt bé. Clar, les xeremies no són estridents.
3: Ah, molt, poquet sí. Tenc qualque mica que puntura s'emprenyaria un poc, dic, però... Però sí.
2: Xeremies en el superior no en tenim.
0: Actualment no, durant molt d'anys sí que se va fer música tradicional, que era un títol propi de 2 anys. Passa és que actualment, en aquest moment no
2: hi ha voluntat de recuperar-ho.
0: Si hagués demanda, per què no? Me referia que era una especialitat que estava allà present i van tenir un número d'alumnes important. Passa és que possiblement tota la gent que en aquell moment se volia treure la titulació se la va treure i després va haver com una espècie de buit de petició de gent que volia estudiar aquesta especialitat.
1: A més que sonadors n'hi ha, però clar, també hi ha gent que fa classes.
0: Exacte, per tant, sí. Mm.
2: I no és professional ni d'UVA, no?
0: No, tampoc. Era una especialitat pròpia només del superior.
2: D'acord. Idò, molt bé. Segona pregunta. El Conservatori Regional de Música, que dèiem abans, que se va crear l'any 1935, entre el 1936 i 1977 passà a dependre del Ministeri d'Instrucció Pública a partir de la Guerra Civil. És l'any 1977 quan es transfereix a la Diputació Provincial. Però quan és el centre passa, en quin moment el centre passa a dependre definitivament del govern de les Illes Balears? Quin any?
1: Farem una mica d'història. L'any 82 o el 83?
2: Tu quin any vas néixer, Toni?
3: Jo vaig néixer el 97.
1: Clar.
2: No pots en recordar mai.
3: Home, entre 82 i 83, diré el 83.
1: I ben dit.
3: Ah, mira.
1: Sí.
0: Jo n'he mirat sa cara i ho ha dit per sort. Jo també hagués pogut dir fortuny, ho hagués adivinat.
1: I ben dit.
2: Sa sort és així, el 1983. Molt bé, bé. Tot i que deuen que té 25 anys i que té tota una història...
0: Sí, realment, i per sort aquesta història, i molt dels músics que actualment mos hi dedicam també és gràcies a que hi va haver gent que en aquell moment va prendre iniciativa de fer un conservatori i de prendre uns estudis oficials.
2: Sí, perquè Albert, tu vas estudiar a Palma.
0: Sí.
2: Llavors vas anar a València.
0: A València anava a fer exàmens lliures, diria, perquè seguia estudiant a Palma i anava allà a fer exàmens lliures i després m'ho vaig traslladar. Vaig traslladar uns anys a París.
2: A París, per perfeccionar.
0: Eren estudis de perfeccionament, realment. Ja no hi vaig anar amb cap intenció de treure cap títol més, simplement era ja per formació personal.
2: Quin tipus de música fas tu, Albert?
0: Bé, jo tinc un ventall molt gros, com tu saps, de tipus de música. Faig música bàsicament clàssica i també música contemporània. En aquest cas, també diriges que un ensemble de música contemporània i aleshores tinc un ventall molt estès de possibilitats musicals.
2: Toni, tu també?
3: Jo, el meu és un poc més concentrat... Perquè, bueno, però sí que he aconseguit més o menys que tant la vessant interpretativa com la d'investigació m'aduguin un poc de cap allà mateix. Bàsicament faig el repertori de música religiosa del barroc, per posar-ho així en un marc concret.
2: Doncs aquesta és part de l'equip del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. Albert, Toni, no mos queda més temps, però moltíssimes gràcies.
1: Que en xerrarem.
2: Sí.
1: Quan se vagin celebrant
2: pendent
1: aquests
2: 25 anys.
0: Moltes gràcies i, de fet, quan tinguem el programa tancat, vos direm coses perquè
1: ho
0: pugueu anunciar i que tota gent estigui pugui estar convidada.
1: Exacte.
2: Clar que sí, a conèixer els estudis i també que s'hi puguin apuntar. Idò, per molt d'any més.
0: Moltes gràcies.
2: Albert, Toni, moltes gràcies. Fins aquí aquesta primera hora. Arriben els serveis informatius i tornem tot una.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
5: Bon dia. El 40% del total de les compres d'habitatges que fan els estrangers a les Balears corresponen a alemanys. Amb la recessió actual del país, aquestes adquisicions, però, s'han frenat i ara com ara a les Illes hi ha immobles d'entre 1,5 milió i 3 milions d'euros que no troben comprador.
6: El mercat immobiliari de les Balears es divideix en residencial, luxe i superluxe. Segons el president dels agents de la propietat immobiliària, José Miguel Artieda, la recessió del mercat alemany, principal comprador de les viles de luxe a les Illes, fa que s'incrementi el temps que algunes cases estan a la venda.
7: Aquests darrers anys s'han anat construint, sobretot construint aquest tipus d'immobles destinat a aquest perfil de comprador, i ara veiem que aquesta frenada s'està visquent. El mercat s'ha altre tipus de comprador, d'Amèrica, de països àrabs, però no supleixen en quantitat el que és el mercat alemany.
5: Aquesta notícia coincideix el mateix dia en què les propostes d'habitatge de Més han tornat a encendre el debat polític.
6: La formació ecosobiranista tornarà a presentar al Parlament la seva llei per limitar a les Illes la compra d'habitatges a no residents, però com explica el seu líder Lluís Apesteguía, també plantejarà aquesta restricció als balears que vulguin una segona residència. El popular Sebastià Sagreras la rebutja de ple.
8: No pot venir una... alemany, un suec, un xinès o un sud-africà a comprar un habitatge ni tampoc una persona d'aquell mateix municipi comprar-ne una segona, perquè el que estem dient és s'ha de prioritzar que la gent s'adesqui un habitatge.
9: Jo no me cap dins el cap de cap manera que, per exemple, un campaner no pugui tenir una segona residència a la Ràpita, o no me cap dins el cap, per exemple, que un saliner o que un montuirer no se pugui comprar una segona vivenda a la colònia de Sant Jordi.
5: Atenció als més majors, perquè des d'avui es poden començar a reservar els viatges de l'Imserso. En total, a les Balears, 21 hotels s'han adherit a aquest programa destinat a facilitar el turisme nacional entre els jubilats.
6: Són de 9 establiments a Mallorca, una a Eivissa i una altra a Menorca, amb una resposta a la baixa dels darrers anys, segons el president de l'Associació Balear d'Activitats Turístiques, ABACUR, Rafael Duran, perquè els hotels no els surt a compte adherir-s'hi. Però al seu sector, en canvi, els viatges de l'Imserso són importants durant la temporada baixa perquè permet que molts dels establiments puguin tenir obert tot l'any. Estem parlant de les experiències turístiques com les Coves del Drac o el Tren de Solla.
10: La veritat és que és un programa que no s'ha, és a dir, no ha ajustat els preus a la realitat. És a dir, en aquests moments un hotel ha d'oferir per 30 euros una pensió completa i, a més, altres serveis. I, evidentment, hi ha molts hotels que a pèrdues no volen tenir obert.
5: I aquest dimecres comença el termini de sol·licitud de les noves places d'Hora de Palma que s'estenen a 8 barris més.
6: Es tracta dels barris de Foners, Son Oliva, Pere Garau, Plaça de Toro, Son Fortesa Sud, Camp Redó, Els Hostalets i determinats carrers de Bons Aires. L'Ajuntament té previst que les noves àrees comencin a estar operatives el dia 1 de gener. El regidor de Mobilitat, Antoni Deudero, ha explicat que les dates previstes, tant de tramitació de sol·licituds com de posada en marxa, seran flexibles.
11: Que nosotros trabajamos con un escenario deseable, pero que también hacemos un llamamiento a la calma de que el ayuntamiento será consciente y verá y velará porque el ciudadano no vea complicado su día a día con todo esto.
5: I un apunt de l'àmbit nacional, i és que una dividida Junta Electoral Central ha acatat l'ordre del Suprem de suspendre el vot als nacionalitzats amb la llei de nets. Així arribam a les 4 i 4 minuts i les notícies tornen a les 5.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que Enric Mat s'ha convertit en el primer ciclista balear a guanyar la Volta a Espanya de ciclisme.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: Moment de començar aquesta segona hora de programa. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres. Tenim Níker Hernández, que continua aquí amb nosaltres al control tècnic. I si fins ara hem jugat amb els 25 anys del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, ara mos toca conèixer quina és la notícia del dia.

0: I saludem a l'orquestra d'aquest programa. Celestia Oliver, com estàs?
1: Som aquí, sí.
0: Maria Pons, com va?
2: Ahí som.
0: I Miquel Jun, com va?
3: Va bé.
0: Quin instrument seríeu vosaltres de l'orquestra?
3: No ho sé.
1: Sonar sonaríem, això segur. Sonar sonaríem.
0: Un violí. Sí.
2: M'agradaria, no és que m'ho pegui, però m'agradaria.
0: En Miquel, violí. Sí.
3: Un violí, un contrabaix, no sé.
0: També, no, sí. també.
1: Ui, ja tots.
2: No m'esperava aquesta resposta.
1: Tots, però no en toc cap.
3: Que esperaves quin instrument havia de ser jo.
2: Un més potent, saps? Un violí, com més dolç.
3: Sí.
0: Home, el violí i el contrabaix hi ha diferència.
1: Hi ha feina, també. Sí. Bé, tots els instruments duen feina.
0: Doncs sí, així n'hem xerrat aquesta primera hora de música, però ara hem de xerrar de ciclisme. Som un espai eclèctic, perquè, ja ho sabeu, tenim molt bones notícies d'ençà d'aquest cap de setmana. Enric Mas ha guanyat la gran victòria a la Volta d'Espanya de ciclisme.

0: si veus passar una estela, la telma de novembre, la mà una bassa d'oli.
1: I d'avui no podíem tenir una altra notícia del dia que no fos aquesta victòria d'Enric Mas a la Volta a Espanya de ciclisme, una gesta magnífica que ha fet aquest ciclista artenenc de 31 anys.
0: Vaig estivant pedretes, sotrats i clavelleres, com una formilleta, empeny la geosfera, una hora dins Angola, mitja hora Filipines, modien els taxistes, les veies peatones.
1: Ahir se celebrava la darrera etapa d'aquesta competició, era el circuit urbà de Granada, després de 21 etapes i de recórrer una distància, atenció, de més de 3.200 quilòmetres.
2: Wow, se diu aviat.
1: Sí. És que 3.200 quilòmetres, eh?
3: Sí.
1: No, jo no
2: ho entenia,
1: no, ni la meitat ni un terç. En Enric Mas va aconseguir fer-se la victòria en aquesta Volta a Espanya 2026 i així va ser com va narrar en Juan Gabausà a IB3 Ràdio la seva arribada a la meta.
4: Ja els avem abraçats! Quina imatge! Quina imatge increïble! El Movistar, tots els components abraçats, amb Enric Mas enmig, amb aquest mallot vermell, campió, guanyador de la Vuelta Ciclista Espanya 2026, en aquest 13 de setembre, un dia per a la història, un artenenc, un mallorquí, un balear, Enric Mas Nicolau, guanyador de la Vuelta Ciclista Espanya!

0: I clar, per fi tant que en Juanga era per Granada.
1: Estava content, emocionat.
0: Per cobrir aquesta darrera cursa de la Volta.
2: Que ha narrat història.
0: Ha narrat història. I mos ha dit que després d'aquesta narració avui
2: no té veu.
3: Ai,
1: normal.
4: Idò, encara amb l'emoció en el cos, ens estem recuperant, no?, de tot el que va passar ahir. De fet, ho he comentat també avui de matí, la meva veu encara està trencada de l'emoció de contar el que vam viure ahir a la Vuelta a Espanya a Granada, i també del gran ambient, no?, que es va viure ahir als carrers de Granada amb la Vuelta. I és que el ciclisme balear ja té un nou capítol d'or, el d'Enric Mas, gran guanyador, flamant guanyador de la Vuelta a Espanya. El corredor d'Artac, quan va creuar la línia de meta amb el mallot vermell i va pujar al podi com a campió d'una gran volta, es va emocionar i ens va fer emocionar-nos absolutament a tots.
0: I clar, com per no estar emocionat després de 3 setmanes i més de 60 hores damunt la bicicleta, que també se diu aviat, ja 60 hores pedalant. Però encara més emoció hi ha quan arribes a la meta i hi ha tanta quantitat d'aficionats mallorquins. També m'ho has explicat així, en Juanga.
4: Durant tot el recorregut, molts aficionats mallorquins van poder veure i seguidors del ciclisme de les Illes Balears que van venir fins aquí, fins a Granada, i no es van voler perdre, i d'aquest moment històric. I també entre el públic cal destacar que també hi havia la família d'Enric Mas, el seu pare, la seva mare, la seva germana, la seva parella, les seves filles, i que no es van voler perdre la coronació del corredor d'Artà. I el moment, jo crec, més especial va ser quan Enric Mas va pujar al podi. Va ser el punt culminant, no?, d'una jornada inoblidable. Un Enric Mas que ja el vàrem poder veure ja definitivament amb el seu mallot vermell i coronat oficialment com el primer ciclista balear de la història en guanyar aquesta Vuelta a Espanya.
0: Però encara tenim més testimonis que eren a Granada per viure en primera persona aquest dia històric pel ciclisme balear. Hem parlat també amb en Joan Ramonell, director general d'Esports.
5: Ahir vàrem poder acompanyar en primera persona en Enric Mas com a guanyador de la Vuelta. La veritat és que un dia històric. Mai un mallorquí havia guanyat la Vuelta i ahir ho fèrem. Perquè vols fer una idea de la importància, fa 12 anys que un espanyol no aconseguia aquesta fita. I realment va ser un dia molt, molt emocionant. No sé si ho vareu poder veure. És que vam viure tantes coses que no sé què destacar. Però, per exemple, l'arribada de tots aquí en Movistar, en Enric, en Mig i tot el poble de Granada aplaudint. La veritat és que va ser una cosa realment increïble. I després també l'entrega de premis per veure, per estar allà amb en Enric Mas, amb les seves dues criatures i la seva parella. I després aquest contrast d'estar tranquil·lament amb ells i després botar damunt els aficionats i amics d'Artà. Te'n dones compte que és una persona molt estimada, en Enric, i jo crec que ha un sentiment generalitzat de que s'ho mereixia.

0: llavis som de... I que bé que ho explica, ho ha explicat en Joan Antoni Romarell, que era allà a Granada, i que diu que en realitat hi havia com aquest sentiment que s'ho mereixia i que a la fi ha pogut guanyar.
1: Oh, i de fet, si ho miraves per la televisió, jo ho vaig mirar una estona quan era l'arribada, sobretot, i se notava que hi havia públic d'aquí.
0: Sí,
1: hi havia molt de renou.
2: Que l'acompanyava.
3: Això és guapo.
0: Sí. Qualque càntic en mallorquí que de Granada devien riure, devien estar contents també de veure que també l'afició se va voler desplaçar en Enric, perquè a més de cada vegada, no sé si ho trobava, ja com a més aficionat, sempre n'hi ha hagut aficionats al ciclisme.
1: Sí, però darrerament n'hi ha més.
0: N'hi ha molts, sobretot gent jove, perquè és veritat que això, totes les generacions hi ha hagut moltes persones aficionades al ciclisme, però ara també amb Enric Mas i tota aquesta nova fornada, doncs n'hi ha més, i és una gran notícia també tota aquesta gent que poden acompanyar-lo en aquest triomf, que va ser preciós.
1: Ja per acabar, una altra persona que hi era en aquest triomf és Antoni Bausà, president de la Federació Balear de Ciclisme, que m'ha enviat un àudio donant l'enhorabona a Enric Mas per aquesta gran victòria.
4: Bon dia. Molt orgullós com a president de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears per aquesta victòria, històrica victòria d'Enric Mas a la Vuelta a Espanya. Enhorabona a Enric Mas, a familiars, amics, aficionats, en el poble d'Artà, i enhorabona també, per suposat, a tot el ciclisme balear. Una ferrada forta.

0: doncs, sense dubte, la notícia del cap de setmana, la notícia del dia, la notícia que escriuran els llibres d'història del ciclisme, aquesta victòria d'Enric Mas a la Volta d'Espanya, i que ara he llegit avui que ja no ha pogut venir a celebrar-ho a Mallorca perquè té una altra competició, per tant...
1: Jo no sé com poden, aquesta gent. No.
2: Estan avasats, no?, d'aquest ritme i això... Tan
1: que me fa gràcia constants. Quan els fan entrevistes a la televisió, jo després d'una cursa.
2: Que s'han aprimat no sé quant de
1: quilos. No, que encara han de
0: encara
1: pedalar.
0: No,
1: que se posen damunt una bicicleta estàtica i pedalen. Perquè no se poden aturar.
0: Les revolucions del cos i de les cames, si és fort això. Doncs enhorabona, com dèiem, i ara continua encara aquest periple d'en Enric Mas. Aviat podrà venir cap a Mallorca a celebrar-ho amb el seu, celebrar-ho aquí a Palma també, que crec que ha previst una recepció i ho podrem fer tot plegats, però mentrestant que continuï, a veure què més li du de bo en Enric Mas al ciclisme. Ara hem de fer una petita pausa, però no bona nou perquè tornem tot d'una.
3: Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

Last minute? No, de darrera hora. L'expressió last minute és un anglicisme innecessari que podem substituir per de darrera hora, d'última hora o del darrer moment, segons el context. Per exemple, en lloc de dir els pros i els contres dels viatges last minute, és preferible parlar de viatges de darrera hora. També podem evitar frases com la cerca d'ofertes last minute i dir la cerca d'ofertes de darrera hora, que impulsa molts viatgers a esperar fins al darrer moment per confirmar l'estada. I si sentiu a dir que cada vegada són més les persones que s'apunten a la tendència del last minute, recordeu que ho podem expressar perfectament en català dient que s'apunten a la tendència del darrer moment. Ja ho sabeu, si és en català, val més parlar de darrera hora i del darrer moment que no de last minute. I terme explicat, terme acabat.

0: I de nosaltres aquí, de darreríssima hora, tenim un nou carrer, Maria, avui, per explicar-vos i descobrir aquells llocs de les Balears. Quin tenim avui?
1: I d'ahir avui tenim un carrer d'Eivissa, concretament se diu el carrer de Sant Cirià, que està a dalt Vila. La nostra

I d'un carrer històric de la capital de la Pitiusa Major, que està dins el recinte de la Murada Eivissa Ciutat, aquesta ubicació és famosa per albergar la capella de Sant Ciríac i el museu Puget. Per una banda, aquesta capella la va manar a construir l'Ajuntament de la Vila l'any 1754 per devoció popular a Sant Ciríac, qui havia estat nomenat patró de la ciutat el 1650. A més, davall d'aquest altar, d'aquest petit temple, es va recrear la boca d'un túnel fictici que connecta l'espai simbòlicament amb el lloc d'entrada dels cristians perquè, segons la tradició popular, marca el lloc exacte per on les tropes catalanes de Guillem Montgrí van entrar a conquistar la ciutat musulmana de Eivissa a través d'una venjança familiar el 8 d'agost de 1235, que, per cert, és el dia de Sant Ciríac. En tot cas, més que una certesa, tot això arqueològica absoluta, es tracta d'una llegenda molt arrelada a l'illa i, segons diu la tradició oral, el germà del governador musulmà estava enfrontat amb ell per un afer de gelosia i desamor, és a dir, una història que no va anar bé. Per tant, a fi de trair el seu germà, va revelar a les tropes catalanes l'existència d'un túnel secret que passava per davall la murada. D'aquesta manera, les tropes varen entrar pel passadís soterrani, sorprenent els defensors, just en el punt exacte on avui s'aixeca aquesta capella.

I d'altra banda, com dèiem, al carrer de Sant Síriac també hi trobam el Museu Puget, que està situat a una antiga mansió senyorial de la zona i és un vell palau gòtic del segle XV que originalment es coneixia com Can Francolí, que és un dels escuts d'aquesta família que encara es poden veure esculpits en els capitells del pati interior. Més endavant, ja en el segle XIX, va ser habitat per la família mallorquina Palau de Comassema, motiu pel qual també rep el nom de Can Comassema. I aquest museu compta amb unes 130 obres de realisme costumista que se podrien considerar com una espècie de màquina del temps pictòrica, per dir-ho d'alguna manera, que acull la col·lecció dedicada als artistes Narcís Puget Vinyas, que és el pare, i Narcís Puget Riquer, el seu fill, que són dos dels artistes més importants de la història de l'illa d'Eivissa, perquè retraten quan l'època més tradicional d'Eivissa. I per fer un petit resum, en Narcís pare va treballar com a fotògraf professional i pintor, va capturar amb pinzellades més acadèmiques la llum i la vida rural d'una Eivissa que començava a canviar, mostrant festes tradicionals, casaments, balls pagesos i escenes del camp, i després el seu fill, també Narcís, va seguir aquestes passes artístiques, tot i que ell ja va plasmar coses com paisatges urbans, racons de dalt vila i escenes de treball del camp i de la mà, i va donar després més endavant la col·lecció d'obres a l'estat per assegurar la seva conservació.

0: Doncs avui al carrer de Sant Cirià, que va al Vila Eivissa, un carrer com més amb molta història, perquè Sant Cirià, que efectivament des dia 8 d'agost també és el patró d'Eivissa, i per tant tenen aquest carrer que fa ganes d'anar-hi ara mateix.
1: Sí, que he de dir que jo no el coneixia, no sé si vosaltres vos hi heu passejat per allà.
0: Ara m'anà, no fa massa, te'n recordes, Celestí, quan
2: vam
0: fer el programa?
2: Sí, però exactament, clar, no sé si tu ara...
0: Era molt a prop.
2: Era a prop.
0: Sí, perquè el museu el vàrem veure, per tant, era allà. Que vàrem anar a fer el programa des de la Fira Medieval d'Eivissa ara, en el maig passat, i sempre és un plaer passejar per dalt vila.
1: Clar.
2: I és un carrer conegut, reconegudíssim. Home, sí.
0: Encara més també per tot el tema de la conquesta. I aquest sant, que és el 8 d'agost, que també és festa grossa. Per tant, Maria, moltíssimes gràcies per aquesta curiositat de carrer i històrica, les dues coses alhora. Ara fèiem un petit tèntol i tornem tot d'una que Nadal Suau ens espera per xerrar de literatura.

0: IB3 Radio es Dial.
1: Las entradas anticipadas para LifeX Mallorca se agotan. Del 25 al 27 de septiembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness y la longevidad. Reserva ya tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entradas en lifexmallorca.com.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i havia de fermar a l'asa o un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 5...
3: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
4: Que guapo.
3: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
4: Lo nostre, cosa feixuga.
3: Uf, molt bona.
4: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
3: És impossible. Sí que és possible.
4: Cosa feixuga.
3: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Ah, clar que és possible, tot és possible.
3: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
4: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
3: Fora.
4: Oh, no. I en pugues, sí.
0: El Lectobro amb Nadal Suau.
3: I ganes de connectar amb Nadal Suau, com estàs?
5: Què tal? Molt bé.
3: Molt bé.
5: Molt bé. Com esteu, altres?
3: Beníssim.
6: Bé, i tu?
3: Tenim ganes de veure-te. Jo ja fiava avui a poder-la veure, però clar, m'ha dit no, que encara estic horari d'estiu. I
5: no, això està sent llarguíssim.
3: Està sent llarguíssim.
5: No, no, jo necessito fer-vos una abraçada, no? De
3: veres. Clar, sap que se fa de llarg. De fet, tenim llibres teus aquí.
5: Que... Ho sé. A més, és un misteri. Quin llibre serà? Jo, hi ha uns sobres, no?, que van arribar a la ràdio.
3: Aquí a la recepció. I en Miquel, que és el nostre estimat company de la porta i veta de la ràdio, sempre em diu, i en Nadal Suau no vendrà? He dit, sí, Miquel, no passis pena. Que qualque dia tornarà i li podrem donar el llibre.
6: No m'ha encetat el sobre, ni amb vapor d'aigua.
3: Només faltaria. Obrir sobres, com que ara
6: que no,
3: com que no estem avasats en aquestes coses, perquè ja no s'envien cartes.
6: No.
3: Quan t'envien un sobre és una cosa magnífica. Aquell moment d'unboxing, això sí que s'usa a les xarxes socials.
5: No, meravellós. Mira, a ca meva, clar, com que faig feina de crític literari, arriben moltíssim de llibres. Llavors, és un circular de paquets, els de matins, que a estones és molt graciós.
3: I ja te coneixen, no, els repartidors?
5: Sí. I sa cartera ja riu, clar. Saps? Sí.
3: Un altre paquet per tu. Quants llibres te poden arribar, més o manco, Nadal, a la setmana?
5: Home, és pràcticament impossible que no n'arribin al manco 5.
3: 5, és a dir, un cada dia.
5: Sí.
6: Un cada dia, clar, secretaria deu pensar, no deu tenir temps de llegir-los tots, que estamos.
5: Ja podeu imaginar que no. Això està bé dir-ho en públic, diríem, perquè, clar, evidentment, a mi m'encantaria llegir els llibres de tothom i fer-me ressò dels llibres de tothom, per bé, per mal, qui sap, però, en fi, que m'agradaria llegir
6: no
5: tothom, però és impossible.
6: Clar, no dormiries i no sabries que llegeixes.
5: No, el volum de producció, volum de producció d'avui en dia, jo no dic si és bo o dolent, perquè sempre se diu que qui hagi tant de llibre és dolent, i jo a continuació sempre me deman, bueno, i llavors aquest que ho diu, deixa de publicar tu, no? Sempre són els altres que han de deixar de publicar, no? Jo no m'atreviria a dir que la gent no ha de fer els seus llibres, no? Però és vera que és molt difícil fer-ne cas de tots, clar.
3: I tant. Bé, amb ganes de veure-te, això serà aviat, i a més avui t'hagués fet molta il·lusió perquè tu saps que ha de venir en Fausto Puerto avui aquí.
5: Sí. Fausto Puerto és un grandíssim llibreter, per descomptat, un grandíssim lector, un tio fabulós, i sospit que la seva primera novel·la és boníssima. Mm-hmm. Però bé, encara no m'hi he posat, però mm-hmm. tinc la sospita pel que he llegit, pel tema, bé, ja, en fi, miraré d'escoltar-vos si puc, perquè mm-hmm. tinc molta curiositat pel que puc.
3: Doncs ara vendrà, però abans comencem amb la teva secció, Nadal, perquè avui hem de parlar d'un escriptor fantàstic que ens va deixar fa 14 anys, has dit, no?
5: Sí, m'he recordat, bé, jo me'n recordo molt d'ell, estem parlant d'en Cristóbal Serra, dic Cristóbal perquè era com signava llibres, mm-hmm. però per molts de nosaltres era don Cristòfol, Tòfol, no? Persona, jo crec, molt estimada a la a Palma i a la vida literària mallorquina de tota la segona meitat del segle XX, persona curiosíssima, a la qual jo vaig dedicar la meva tesi doctoral i he dedicat molts esforços a l'obra d'en Tòfol. I per això, com dic, sempre me'n recordo d'ell. El que passa és que fa poc me vaig trobar la seva cara i la seva veu a la gran pantalla. Perquè hi ha aquest documental aquests dies en cartellera d'en Marc Amelià, Suportant el paradís. Uh-huh.
3: Ja l'has vist o no?
5: Sí, perquè a més demà...
3: Sí,
5: mira,
3: profit, ho sabia, digue-ho.
5: Demà, sí, no, demà a Cine Ciutat fèiem una xerrada, se projectarà la pel·lícula a les 7:30, i després en Susi Gómez i en Jaume Reus, si no vaig errat, parlarem, perquè la pel·lícula parla, Suportant el paradís, parla sobre la relació, sobre l'impacte de la indústria turística, sobretot de la massificació turística a illes com Mallorca, no? Mallorca, parla de Mallorca, però al final no deixa de ser un exemple, no? I després parlarem amb aquestes tres persones del paper de la cultura en aquest problema, no? Si la cultura pot servir per donar idees, per ser part de la solució, o potser sí, no n'hi ha per tant en la cultura, no ho sé, jo encara estic pensant què diré. Eh? El cas és que en aquesta pel·lícula, Suportant el paradís, na Marc Amelià recull el testimoni d'una sèrie de persones de la cultura. Són testimonis que tenen 14 o 15 anys, en aquest moment les va enregistrar aquests testimonis per fer un llibre, que s'ha tornat a publicar, per cert, però ara els posen aquest documental. Hi ha Anna Susi Gómez, precisament, hi ha Miquel Barceló, en fi, una sèrie de persones. I una d'elles és en Cristóbal Serra, Tòfol Serra.
3: Tòfol Serra, que és fantàstic.
5: Sí, que
3: és que quan el veus a pantalla dius, ai, per favor, com m'hauria agradat conèixer aquest senyor.
5: Però és que no sabeu què era anar en aquell pis que tenia l'Avinguda Argentina, qualsevol que ho hagi viscut. Era una experiència tan única, perquè era un senyor molt peculiar. Era un senyor molt, molt, molt particular. I ara parlaré un poc de la seva obra, però la veritat és que sobretot tinc ganes de parlar del Tòfol Serra persona i del Tòfol Serra oral, perquè aquell pis era com entrar a un gabinet màgic on podia no passar, no és que passés res, sinó que les coses que ella et deia et deixaven absolutament de pedra, no? Mm-hmm. Perquè la seva visió del món era molt... Era d'un home molt espiritual, molt religiós, però també un home que creia molt en la imaginació. De manera que en el seu discurs ell de sobte te xerrava del dimoni i t'enxerrava amb una literalitat que avui en dia te quedaves molt sorprès, no? I li deies, però d'on t'ho fas? Vostè vol dir que existeix? I deia, sí, naturalment. Això està demostrat, recorda que deia, això està demostrat. Bé, era un personatge molt peculiar que se feia estimar moltíssim. I si el veus, si veus el documental, el veureu amb aquella cara i aquell cos que tenia, sí, que semblava quasi com una tortugueta.
3: Es diví.
5: Es diví. En el documental parla de la mà. Diu diverses coses, però n'hi ha una que m'ha agradat molt. Diu, he après molt de la mà i de la Mediterrània. La mar és una potència tremenda, el gran misteri del món. Pareix que tot ve de la mà i que tot se pot explicar per la mà. Això resumeix bastant bé com vivia ella.
3: I tot i que ell era del port d'Andratx, i en aquest testimoni que fa 15 anys que va enregistrar a Marc Amelià, feia més de 20 que deia que no havia tornat en el port d'Andratx.
5: Sí. Jo crec que fins i tot en feia més de 20. Eh? Sí. Mira què et dic.
3: Jo crec que també. Ell... No me'n recordo els anys, però molt.
5: Sí, feia molt de temps. Ell va néixer a Palma. Era del barri de Son Alegre. Son pare era metge, era una família benestant, però va tenir tuberculosi de petit.
3: També?
5: I el van enviar...
3: Ah, això no ho sabia.
5: Sí, això és molt descriptor, saps?
3: Totalment. Llavors se sumen al club de Blai Bonet i el Covell.
5: Efectivament. És que Blai Bonet i ell no tenien absolutament res a veure, en cap sentit possible, però al mateix temps comparteixen coses. Una noció religiosa del món, aquesta capacitat per la imaginació... Mira, ara faré un incís, però estic llegint la biografia d'en Blai Bonet que ha escrit en Carles Rabassa. No haurem de xerrar en el Lectobro, és un llibre fabulós. I en Carles Rabassa parla de com en Blai Bonet de sobte te deia no, jo quan vaig estar a París i vaig conèixer Albert Camus i en Camus i jo vàrem xerrar. I Blai Bonet no havia estat a París i no havia conegut Albert Camus, però te deia tan tranquil, no? I jo... Clar, i en Carles Rabassa diu, això no és mentir. Això és que per ell la imaginació, la metàfora, la literatura era tan poderosa que per ella va estar llegint Camus, era bé parlar també, i ho integrava a la seva vida amb molta naturalitat. Això li passava a en Tòfol, per exemple, amb aquesta cosa que tantes vegades s'ha explicat, que en Tòfol parlava amb morts a través de l'escriptura automàtica. No?
6: Fantasies molt potents.
5: Molt potents, però que jo... Perquè ell deia que, bueno, que a vegades quedaven amb el bolígraf a la mà, se despistava una mica i de sobte començava a escriure amb una altra lletra i era Borges o era, no sé, qualsevol escriptor que li interessés i que ja estava mort. I ell ho deia amb un convenciment absolut. Però jo, això, evidentment, no mentia... I el meu pare tampoc és que estigués boig, però jo senzillament és que ell evitava de fer ca seva, no? Ell feia ca seva la imaginació. I en tanta potència que ho vivia realment, no? Llavors, el cas, i reprenent, és que tu deies el port d'Andratx, no hi va tornar molt de temps. Ell no hi va néixer, però hi va passar molt d'estius, recuperant-se d'aquesta malaltia, de la tuberculosi. I era el seu paradís. De fet, té un llibre extraordinari, per jo el millor de tots els seus, Diario de Signos, que és un llibre de com era el port d'Andratx en els anys 40. No? Uh-huh. És una preciositat que qualsevol que tingui curiositat l'ha de llegir, perquè té unes notes sobre la naturalesa i sobre el paisatge d'Andratx, que per jo són de les millors descripcions de la Mediterrània que s'han escrit arreu d'Europa, no? Uh-huh. Ell va ser un escriptor molt estrany, això que diuen quasi com una categoria, els escriptors rars, no? Aquests escriptors que no acaben de tenir un encaix enlloc, no? Van molt pel seu compte. Uh-huh. Ho era, però alerta, perquè tu te poses a mirar la llista

0: creia molt en el progrés, saps? Ho
1: De
0: diu en el
1: fet, ho diu en el
0: documental, que...
1: documental, sí, ho anava a dir. Diu, el progrés s'ha d'escriure en minúscula.
0: Efectivament, efectivament. Jo, i el que no diu és que si fos per ell, directament no ho escriuríem, eh? Perquè no hi creia gens. Però després, en canvi, tenia una cosa d'escriptor d'avantguarda. O sigui, que era modern, en realitat, a la seva manera. És una escriptura que ha begut molt dels corrents més moderns i més atrevits del segle XX, no? És una literatura aparentment... Bueno, té moltes referències a llibres, a vegades, era un home molt culte i fa servir molt la seva erudició, això és cert, però també té molt de sentit de l'humor. Per exemple, té un llibre que a mi me flipa,
1: Quin
0: que
1: és?
0: ara no deu ser molt bo de trobar, que se titula El asno inverosímil. Això és una cosa molt curiosa, perquè ell tenia una gran devoció per l'ASA.
1: Sí, això me la vas
0: L'ASA,
1: contar un dia, varen fer, de fet, una
0: trobava...
1: secció, sí.
0: De l'ASA, clar.
1: Clar,
0: I
1: des d'en Sant
0: deia...
1: Turmeda, crec que vas dir,
0: Exactament,
1: a
0: sí. És que
1: Tafalserra.
0: és un llarg, és una llarga, llarga tradició. Però jo crec que com ell ningú, és a dir, ell és que va muntar una germandat, una germanor etnològica que tenia, que érem quatre penjats, vull dir, jo era un d'ells. Ja no tenia gaire sentit, però bueno, el cas és que ell té, en aquesta germandat o germanor etnològica, li va escriure una espècie d'una mena d'aforisme com a divisa, no? Com a lema, que era: sin reverencia al asno, decae toda civilización, pierde esta su carácter sacro y se vuelve vertiginosa y alocada. Per què? Perquè s'asa és la pau, la tranquil·litat, es no tenir pressa, es contacte amb la terra, es no anar
1: Per
0: molt de
1: menjar a poc a
0: feina, no?
1: poc, rodegar bé.
0: Menjar a poc a poc, efectivament.
1: Té tota
0: I
1: aquesta
0: ell
1: cosa.
0: deia... Efectivament, i llavors ell deia que els ases tenen aquestes dues orelles llargues, que ell deia que eren com antenes, que a vegades se movien perquè percebien Déu.
1: Uau.
0: I se mouen, no?, cercant. Llavors, aquest llibre, L'asno inverosímil, per exemple, és una revisió de l'ase i del paper de l'ase a tota la cultura universal, no? Des de la Bíblia fins a no sé quin novel·lista, passant per l'Alcorà. Bé, és una cosa molt peculiar, i el que trobareu sempre en els seus llibres és, doncs, això, una mescla de modernitat amb antimodernitat, una obra breu, sintètica, l'obra d'un home tímid. No, ell no mostra grans passions. Va tenir una vida, en certa manera, va tenir una vida molt petita. Per exemple, només li coneixem una història d'amor amb una dona, la Joaquim Juncà, que era una bibliotecària, o millor algun oient de certa edat se'n recordarà d'ella, perquè va ser
1: Ah, sí.
0: una dona, sí, era una dona molt, molt culta, molt civilitzada, li treia com a 15 anys, no varen viure plegats, mai, no se varen casar, no m'avui fer més preguntes sobre com era la seva relació, no, no cal, però en tot cas és l'única persona sa que va estimar mai, és l'única
1: Clar.
0: relació que se li
1: I
0: va
1: qui havia de
0: conèixer.
1: sobreviure bibliotecària?
0: Com?
1: No, que
0: Clar,
1: no fa
0: mira, natural,
1: gràcia.
0: na
1: On
0: clar,
1: havia de
0: naturalment.
1: trobar gent en socialitzar a la biblioteca? Clar.
0: Naturalment. Mira, jo no vull convertir en Tòfol en un, diríem, en un personatge, no? No vull que sembli que el faig, no sé, una caricatura, però una vegada li vaig demanar que almenys si podia fer una sessió de Ouija davant meu, perquè com ell
1: Ui.
0: deia que les feia i què tal, li vaig demanar. I va accedir a fer-la i li va comparèixer a Joaquí. Va ser tan divertit, perquè ell anava moguent el tassó, o el tassó se movia, no ho sé, i era en Joaquí. I en Joaquí li anava dient: abrígate, que estàs muy mal de la salut, li deia. Extraordinari. En fi, llavors, jo crec que qualsevol mes de setembre és una oportunitat boníssima per recordar en
1: I
0: Tòfol, que,
1: tant.
0: com dic,
1: Va morir dia
0: va ser una
1: 6 de
0: figura molt
1: setembre
0: estimada. Sí, va morir el 7 de setembre i va
1: de
0: néixer el
1: 2012.
0: 28 de setembre.
1: Ah, doncs mira.
0: És a dir, no va complir 90 anys per dues
1: Per poquet.
0: setmanes.
1: Doncs Nadal,
0: Sí.
1: moltes gràcies, com sempre. Avui, Cristòfol Serra.
0: Feis una ferrada molt grossa de part meva, en
1: Tot d'una.
0: Fausto.
1: Ara el saludam.
0: Molt
1: Ara li
0: bé.
1: direm.
0: Pot
1: Gràcies,
0: saber que
1: Nadal.
0: mos escolti,
1: Una
0: també.
1: ferrada per tu també.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu.

0: IB3 Ràdio és música.
1: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta'n el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
1: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
3: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs en part o en totalitat.
4: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
3: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
4: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
3: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
1: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.

I ara vos hem d'explicar que el llibre Abans que vengui la fosca és el debut en novel·la de l'escriptor, llibreter i editor manacorí, Fausto Puerto.

0: I de setembre ha arribat amb moltes edicions d'autors illencs i el manacorí Fausto Puerto, com dèiem, qui està darrere del taulell de la llibreria Món de Llibres de Manacor, acaba d'estrenar-se en el món editorial amb la seva primera novel·la publicat a Angle Editorial. El protagonista estudia la figura d'un filòsof, d'una novel·la que qüestiona si l'escriptura o la filosofia poden consolar-nos.
1: I nosaltres en volem parlar amb ell, perquè és aquí, Fausto Puerto. Com estàs? Benvingut.
2: Hola, bones tardes.
1: Gràcies. Fausto, clar, tothom va molt endarrer de saber que has escrit, eh? Has creat, no sé si n'ets conscient, sí. Si conscient o no.
2: Aquestes setmanes en comença a ser conscient, perquè una gentada ja m'ho està demanant. I sí, ara veurem a partir d'aquí què passa.
1: Què passa, clar que sí, perquè és veritat que tu has recomanat tant de llibres, has fet tantes lectures durant tots aquests anys, darrere, com deien, Celestí Estolet.
0: Clar, després de servir a tant de lectors, tanta lectura, de ser prescriptor, de recomanar, clar, ara t'has posat a l'altre costat.
2: Jo ara penso que ara jo no m'ho puc recomanar. Com a llibreter és una cosa que me farà molta vergonya, perquè una cosa és recomanar llibres dels altres i una cosa és recomanar el teu, perquè ho tens allà damunt i la gent, què li he de dir? Que és dolent. No, que és bo, però és que apareixen... No ho sé.
0: Te recomanaran els teus lectors. Te recomanaran els teus lectors.
2: Sí.
0: Això també està bé, és un retorn.
2: Sí.
1: Com dèiem, és el primer llibre d'en Fausto Puerto. Quin temps fa que l'escrius, Fausto, en aquest llibre?
2: Val, això és una cosa que ja fa molt de temps, ja deu fer 3 anys i mig, això ja va començar en el procés d'escriptura. També veig que estic molt ocupat, ja a la llibreria m'adu moltes hores de feina, i clar, això ha fet que, com que no frissava, ni tampoc ningú m'esperava, haver anat fent a poc a poc, i mira, en el final ha sortit. De totes maneres, quan va començar a escriure, tampoc no sabia si arribaria a sortir el que jo volia. I per això no et vaig dir, no ho diré a ningú, i si quan estigui llevat funciona, pues millor.
1: I tu vas a cercar l'editorial, és l'editorial que t'havia cercat tu, perquè clar, tu tens tantes editorials i en coneixes tantes per fer de ser llibreter.
2: Jo l'únic que tenia clar és que no m'ho volia, jo no m'ho editaria a la nostra editorial.
1: Exacte, això perquè tu també has editat, també ets editor.
2: I penses que això ha de passar per un filtres, i si és un altre editorial, ha de creure en el teu producte i en el que tu has fet. I en aquest cas, Angle Editorial hi va creure des del primer moment. Jo hi vaig anar a parar per una sèrie de xeramboles i circumstàncies, i varen ser els primers que el varen llegir, i tot d'un ho varen dir que volien, i
1: endavant.
2: Ja no he hagut de cercar més.
1: I més, és una supereditorial, que no diria, de l'Angle.
2: És una passada.
1: I l'edició ha quedat preciosa. Nosaltres ja el podem tenir, però aquest llibre no surt fins dimecres.
2: Sí, demà passat.
1: Demà, queden 2 dies.
2: Queden 2 dies.
1: Tu ja el tens?
2: Jo el tenc dins el magatzem, una muntanya de llibres allà, no ho he tret. No, perquè me varen dir que havia d'esperar fins al dia 16, tipo Harry Potter, que te diuen, el llibre surt aquest dia, doncs, així.
0: L'has donat a qualcú, però, a qualcú, més íntim.
2: Sí, bueno, després hi ha els exemplars que t'envien d'autor, que aquests sí que els he repartit i ja he començat a rebre feedbacks. I...
0: Fausto, i des de quan t'escrius? És a dir, quin va ser el motiu detonant de dir vull fer un primer llibre, la primera novel·la?
2: Vale. Jo sempre he tingut com a molt de respecte ja per l'escriptura. Sempre he pensat que primer de tot havia de tenir qualque cosa important o que valgués la pena dir. I he tardat com a 50 anys a trobar aquesta cosa. I llavors, vaig anar parant aquest filòsof, me va agradar molt, ho va trobar molt interessant, va pensar que estaria bé fent-ne qualque cosa, però no sabia què. Pensava, igual faré un assaig curtet, o en parlaré de qualque manera. I un dia se me va ocórrer una idea i a partir d'aquí ja vaig estirar del fil i en el final va acabar sortint el llibre.
0: Tenies clar que saps que podia, havia de ser filosòfic, és a dir, de pensament filosòfic d'aquest filòsof, o hauria pogut sortir una altra novel·la completament diferent?
2: No, en aquest cas havia de ser un llibre filosòfic, perquè damunt d'aquest autor és mal de fer treure una altra cosa. Dóna molt de joc per fer un llibre filosòfic. I això ho va tenir clar des del principi. Llavors, aquesta idea que va ser la que vertebra tot el llibre, quan hi vaig arribar, com que me va tranquil·litzar, això com a escriptor, perquè va pensar, és bona, crec, i val la pena explorar a veure fins a on dur i al final, pues... Uh-huh.
1: Clar, t'introdueixes en la vida de Mindlander, aquest, sí. No sé com se pronuncia.
2: Així tal, està bé.
1: Però com hi arribes en aquesta figura? Perquè parles de Nietzsche i parles de moltes altres filòsofs, de Kant. És a dir, t'interessa el món de la filosofia, però aquest filòsof en concret, per què?
2: Sí. Vale, no, jo m'interessa el món de la filosofia, però d'una manera autodidacta. Jo no he estudiat filosofia i sí que m'agrada llegir-la a nostra i des de fa molt de temps. Mindlander és una trobada a través d'altres llibres de filosofia. Un dia va veure, hi havia un autor que ho va ressenyar i això em va cridar l'atenció, va pensar que aquest home segurament no té obra editada, no està traduït, però va resultar que sí, està traduït a Espanya i està traduït en molts de llocs del món, però és molt desconegut. És un autor que quasi, inclús xerrant amb gent que ha estudiat filosofia aquests anys, quan li he dit o quan li he plantejat, que no sabien. I no és que jo sàpiga més ni menys, sinó que he anat a parar per una sèrie de caramboles que han vingut així.
0: En Sebastià Alsamora, que precisament acompanyarà en la presentació del llibre dia 18 de setembre, si no anem errats, diu que mos provoques intel·lectualment, s'assetges els nostres principis morals i ens fas dubtar del que llegim.
2: Sí, crec que ho faig. El llibre és una... En Sebastià també em va dir una cosa, que em va dir que el llibre el havia provocat, havia pres coses, el havia cor pres, però també em va dir m'ha emprenyat. I aquesta gent m'ha emprenyat, a mi m'ha agradat molt, perquè penso que un poquet els llibres sí que han d'emprenyar, o per almenys no t'han de deixar indiferent. I aquest, penso que...
0: Hi havia intenció d'emprenyar?
2: No. No hi havia intenció. El que passa és que jo vaig començar a escriure el llibre volíem fer una novel·la que a mi m'agradaria llegir. Mm. I com que no tenia cap pressió, ja ho he dit abans, vaig pensar, faré una cosa que a mi m'agradaria llegir. I en el final no vaig pensar gaire en sol lector. Resulta que sí que emprenya un poc.
1: Sí. Mm. Però tu creus que has après a escriure llegint?
2: Sí.
1: Sense dubte.
2: Sense dubte, sí. Mm-hmm. Això ho tinc claríssim. Si no llegeixes, pots escriure, òbviament, però és importantíssim. Quasi, més que el fet d'escriure, és més important el fet de llegir. Jo penso així.
1: Sí. I clar, tenint una llibreria, òbviament, no sé si ho tens fàcil, s'ho suposa que és superfàcil, però clar, també has d'atendre, has de despatxar, has de comanar, hi ha moltes feines, òbvies, que té un llibreter, tens temps de llegir.
0: I més saturat també estàs de títols, perquè els tens més a mà.
2: Sí. No, de llegir tenc temps perquè m'agrada i sempre trob un moment o l'altre per llegir una estona i quan tens molt de temps llegeix tot el que puc. D'escriure ja era una altra cosa, perquè ja era compaginar la lectura, la feina, l'editorial, i al final són moltes coses, i jo el llibre aquest també es veig que no m'he pogut seure durant un any i escriure. Jo m'he assegut i ho he fet com a les hores, quan he pogut, inclús a la llibreria, a vegades, entre un client i l'altre, anava corregint o anava fent coses, així al llarg de mesos i mesos.
1: Mm-hmm. Has anat fent, però tot i així, quina novel·la, perquè clar...
2: Sí, ha sortit molt bruixada.
1: 300 i busques de pàgines.
2: Sí, és vera.
1: No t'hi has posat per poc, tampoc,
2: no,
1: Fausto.
2: No, també és que quan la vàrem maquetar i vaig demanar quantes pàgines té, em van dir 350, dic, carai, jo em pensava 200 o això, però ara és així.
1: És així, però bé, està molt, molt ben editat.
2: Està
1: tot allò que fa Angle està molt ben editat, però aquesta també és de bona lectura, tot i la densitat del text.
2: Sí.
1: Si han de posar bones...
2: Sobretot, la primera part. Mm. Jo, el que he fet ha estat un llibre dividit en tres... En realitat són quatre parts, però les tres importants són les darreres, com seria com un epíleg del llibre, però les altres parts... La primera és un homenatge... Tot és un homenatge a les formes narratives de la filosofia. I la primera és... la vida d'un filòsof sempre contada per el mateix narrador. La segona és un diàleg que també veu de la tradició filosòfica des de Plató fins a Boeci, i és un homenatge en els grans llibres de diàlegs. I el que fan són dos personatges que dialoguen i tenen converses molt intel·lectuals i molt provocadores i estan a la segona part. I la tercera és un dietari. I aquesta part, la que més me va costar escriure, sí? Quan jo me pensava que seria la que menys me costa
1: llegir. És la més bona de llegir, segurament.
2: És la més bona de llegir. Cada vegada és més bo de llegir. O sigui, que comença... Sí? Comença
0: més espès, més dens.
2: La segona és més fluida i la tercera és una part que, en general, la gent que va llegir t'agrada molt a tothom. Mm.
1: És a dir, són tres llibres en un. Sí. Fausto.
0: Biografia, diàleg i dietari, sí, que hauria pogut ser un assaig i ha acabat en novel·la.
2: Sí. És que això és, que és un dels problemes que jo... No és un problema, però el que me passava quan l'escrivia, això me funcionava dins el cap, però no tenia referents. No hi havia aquest llibre que jo pensés aquest llibre ja va fer qualcú d'aquesta manera, no?
1: Mm-hmm. I, clar, i mira estava... que n'has vist de llibres,
2: sí, no? I estava un pot, no... Jo sé, si havies fet una novel·la històrica, igual penses, ah, mira, pues, s'assemblen aquesta, però aquest no s'assembla gaire coses, és vera. I així tot, la primera part és l'inici, la segona part és el nou, i la tercera part és el desenllaç. Mm-hmm. I llavors, cada part té un inici, un nou i un desenllaç.
1: Mm-hmm. És la primera novel·la molt esperada de Fausto Puerto. Se diu Abans que vengui la fosca, també amb aquest títol que fa pensar, que t'endinsa una mica en allò que és a punt de llegir. A veure, que n'hem parlat amb Celestí, citava en Sebastià Zamora, també en Nadal s'ha parlat de tu, però també en Júlia Mèrida, que també és amiga del programa, sí, que també te presentarà,
2: sí,
1: el llibre.
2: Sí, me presentarà a Palma, exactament.
1: A Palma, sí, sí. Sí, sí. Vull dir que ja tens molta gent que t'estima i que tenia molta curiositat de llegir-te,
2: sí,
1: Fausto.
2: Sí, això és vera que no me puc queixar. També és vera que fa molts anys que estem allà a la llibreria i ha vengut molta gent i jo he fet cas a tothom sempre i de qualsevol manera m'ho tornaran ara fent-me cas a mi, però jo estic molt content de tota aquesta gent que he conegut, escriptors, editors, pintors... tot any ja ha vengut per la llibreria durant... És que ara ja fa 22 anys de la llibreria.
1: Que la tens.
2: Sí, i arriba a passar molta gent.
1: Clar que sí.
2: I...
0: Clar, és un retorn a tots aquests anys d'estima.
2: Crec que sí, que ho serà.
0: Ara te podran llegir.
2: Sí. També penso que vendrà un pot de nou el llibre, perquè igual per la temàtica, per la localització de a on transcorre el llibre... tot això és diferent i no sé, crec que la gent no s'ho espera, però és el que m'ha sortit.
1: Mos queda un poc minut, Fausto. Sí. On el presentaràs? Quan vale. Te podrem veure, escoltar?
2: Vale, ara ho presentarem divendres a Manacor. En teoria a la plaça Font i Roig, però quan que m'apareixi plourà. Crec que ho llevarem fent a la llibreria. I mirarem de trobar espai i allà serà divendres aquest dia de 8. Llavors és a Palma, dia 3, a la llibreria Dram Màgic, i a Barcelona, dia 21 d'octubre. Aquestes són les que estan, aquestes ja són segures, i després supos que aniran sortint bastantes coses o això, i ho farem.
1: Doncs moltes gràcies, Fausto Puerto, per venir, per dedicar-nos aquest temps, i sobretot ara tenim un temps de lectura amb aquest llibre, Abans que vengui la fosca. Angle Editorial publicat, és la primera novel·la, assaig,
2: sí.
1: Mostra filosòfic, no sé com dir-li, dietari, de ja veurem, Fausto sí. Puerto. Enhorabona.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Fausto, per haver vengut. Un plaer. Doncs amb això hem d'acabar el programa. Arribaran ara els serveis informatius i nosaltres tornem demà, ja ho sabeu, a les 3 en punt aquí, a Vetres Ràdio. Gràcies.
0: Vagi bé.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia. El Ministeri d'Educació convoca divendres les comunitats autònomes després del desastre de l'informe PISA.
2: El paraigües de la conferència sectorial és la que va quedar suspesa el juliol després de l'absència de les comunitats autònomes del PP. L'objectiu era i és distribuir ajudes a la FP i tractar el Pla Estratègic d'Educació Inclusiva, tot i que avui la realitat dels mals resultats de l'informe PISA 2025 estarà damunt la taula. Tant la ministra d'Educació, Milagros Tolón, com el secretari d'Estat, Abelardo de la Rosa, han mostrat el compromís d'analitzar la caiguda històrica del rendiment dels estudiants de 15 anys en ciències, matemàtiques i lectura, així com la diferència de puntuació entre les comunitats autònomes espanyoles. En alguns territoris, tot i que la majoria han suspès, han aconseguit puntuacions per damunt de la mitjana de l'OCDE.
1: Aquí, Educació proposa reduir la càrrega lectiva al docent de l'escola concertada per equiparar-los amb els de l'ensenyament públic.
2: És un dels punts de l'acord de millores sociolaborals que la conselleria ha començat a negociar amb la patronal i els sindicats. L'objectiu del conseller Antoni Vera és tancar el pacte a finals d'enguany o a principis de l'any que ve. L'acord també recull l'equiparació retributiva amb els docents de la pública, la dignificació de la figura del tutor, l'actualització dels sexenis i dels mòduls de concert, és a dir, el finançament que reben els centres concertats per fer front a les despeses.
3: Sobretot, consensuar el màxim possible un acord possibilista, que això és el més important, un acord possibilista i que no sigui ambigu, que això és el més important, perquè qui surti de les urnes a partir del mes de maig sigui s'encarregat de poder dur durant aquests pròxims 4 anys a terme calendaritzat, evidentment, un nou acord.
1: A Eivissa, 5 mesos després de l'inici de la nova contracta de bus, alguns usuaris encara troben moltes mancances al servei. El Consell, de moment, no ha interposat cap sanció i recorda que es tracta d'un sistema que ALSA està implementant gradualment i que té fins a un any per fer-ho.
2: A la parada de Sviver a Vila, els usuaris es queixen d'incompliment d'horaris i fins i tot asseguren que algunes vegades el bus no s'hi atura. Ana Nieto és una usuària habitual d'aquesta parada.
4: Muchísimas veces desde que llevo aquí en esta temporada trabajando que no ha venido y me ha tocado pues o bien coger un taxi en situaciones en las que sí que tenía mucha prisa o bien ir andando. En esta parada concretamente tampoco hay una señalización en la que se pueda evidenciar que eso es una parada de autobús. En general yo cuando cojo el autobús en Ibiza es un poco a ver qué pasa.
1: I els carrers més comercials de Palma s'ompliran d'activitats entre dijous i dissabte de matí per dinamitzar les compres. És la segona edició de la campanya Viu Palma, la ciutat de les compres, impulsada per l'Ajuntament i l'Associació de la Petita i Mitjana Empresa del Comerç, que vol atreure residents i turistes als establiments de ciutat.
2: Dijous i divendres, hora baixa, entre les 5 i les 7 i dissabte matí, els principals eixos comercials, com la plaça d'Espanya, la plaça Major, el carrer Sindicat, carrer Sant Miquel i dels Oms. A més de Blanquerna i la plaça de París i Pere Garau, acolliran flashmots, xarangues i cercaviles de circ o xeremies. Lupe Ferrer, regidora de Comerç de Palma, anima a comprar el petit comerç i ho reivindica com una manera de fer ciutat.
5: Des de l'Ajuntament de Palma defendemos que el comercio es mucho más que una actividad económica y empleo. Es un elemento esencial de la identidad de Palma. Aparte, aporta también cercanía, da vida a nuestras calles y contribuye a algo muy importante, a mantener unos barrios más dinámicos y atractivos.
1: Són les 5 i 4 minuts. Les notícies tornen quan marquen les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Què tal? Com anem?
1: Com estàu?
2: Molt bé.
1: Com estàu després d'aquest cap de setmana d'alegria en la victòria d'en Enric Mas?
3: Mas, te quiero, quiero más de lo que tú me das. Regala'm un beso, no t'arrepentiràs.
2: Home, aquesta cançó és la cançó que ha ballat estel·larment Inés Mateu, les rebel·les de seu poble.
0: Molt ben duita, molt ben duita.
1: Gràcies.
2: Com és, el TikTok?
1: No el sé, no tenc TikTok. Jo tenc una edat ja. Però d'això, de la victòria de l'Enric Mas, vos he de dir que nosaltres tres no en xerrarem, perquè per xerrar de coses que no sabem,
0: bé,
1: que no en sabem tant, com els experts, no hem de dir res. Per tant, esperarem que arribi una Marta Sampas.
2: Així ben que... fet. Molt ben
1: aquí
2: pensat.
1: Posam el punt i després el recuperarem en aquest punt, aquesta victòria de Sertanenc. Per cert, avui sabeu qui fa els anys?
2: Uf, no ho sé.
0: No sé,
2: Mònica Borràs.
1: No, jo
0: res.
1: No. Na Mònica, no.
2: Fa els anys na Mònica, avui?
1: No.
2: No. No ho sé.
1: Qui més podria fer els anys avui?
2: En tu.
0: Amb molta gent.
1: No, jo no.
2: Jo.
1: No sabeu el dia que faig els anys, per favor?
2: S'octubre.
1: Fa els anys el Papo! Per molt d'anys, molt d'anys, Robert.
2: Robert.
1: No, en Robert.
2: Ah, sí?
1: Ah. Bé, el Papa Lleó XIV, però ell nom...
2: Robert.
1: Robert Francis Prevost.
2: Idò, ben bé.
1: Quant d'any li posau al Papa?
2: Uf, molt bona.
1: Vinga,
2: una porra. Gairebé 80 anys.
0: Jo crec 70... que manco.
1: Fred. 80, Fred.
0: 72.
1: Calent, Jordi, 74. Molt calent.
2: 78.
1: Manco.
2: 6.
0: 75.
1: Molt manco.
2: 71.
0: 72.
1: Quasi, Jordi.
2: 73.
0: 74.
2: 70.
1: No, estàveu dient tots bé, no és que...
2: 67. 77. 67.
1: No, no.
0: 70.
2: Tu, basta, Inés.
1: 71. 71.
2: Jo l'havia dit abans.
0: Va ser primera.
2: Jo l'havia dit abans.
0: Va ser primera.
1: Ai, avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: Ja ho han dit un parell de vegades, el nou horari de xiu-xiu, ara de 5 a 7 del capvespre. Mos ha trastocat una mica sa vida, però sobretot una cosa en concret. Ara, nosaltres, Xavi i Jordi, hem de dinar aquí, a sa feina. I si serà bona sa sobrassada, cosa fa
1: una encimada, una oliva trencada. Sí, ara molt passant també, ho direm, es dia xerrant de menjars, de carmanyoles, de panets, d'anar al supermercat, que si he comprat això, que si dus pa, que si no, que si tens un iogurt.
0: És que fins i tot aquest nou horari mos ha canviat les converses, no?
2: Sí, clar, clar, és la nostra nova obsessió, és menjar per endur. Bueno, menjar per endur no ho sé, depèn de cadascun, però...
1: Però no som com a més família, ara.
0: Que mos duim millor, ara.
1: Bé, però tenim moments més íntims, de dinar plegats.
2: Clar, clar.
0: Sí, compartim més intimitats, sí. És vera.
2: Ja ho érem abans, però una família. Però bé, la nostra nova obsessió, el menjar, les primeres setmanes de setembre, sobretot, n'hem xerrat molt i, clar, hi ha una notícia que aquí mos ha cridat especialment l'atenció. No, resulta que en el restaurant de Menorca està començant a baixar la clientela. I la cosa està relacionada precisament amb això que xerram. Un dels principals motius d'aquesta baixada s'atribueix en el creixement del menjar preparat de supermercat. No tant els plats de microones d'un minut, sinó aquestes seccions que ara posen en alguns supermercats amb menjar ja cuinat, que cuinen allà i que és allà amb carmanyoles. No sé si vosaltres no heu consumit mai d'aquest tipus de menjars.
0: No direm que no, Jordi. Per tant, la notícia és que el consum de menjar preparat puja exponencialment.
2: Efectivament, i li està guanyant la batalla en els restaurants.
0: En el menú de tota
1: clar,
0: la vida.
1: Mític.
2: Exacte.
1: Però també t'ho diré.
0: Com un bon menú no arres, però ara que ara han pujat els preus, exacte.
1: Un menú cada dia pels preus, després també perquè si el menjar és bo, moltes vegades és vera que són els menjars greixosos.
0: Sí.
2: Clar, i ara això és un èxit total perquè és ràpid i econòmic. I quan dines, per exemple, a la feina, és moltes vegades el que cerques, més que qualitat o que sigui bo, sinó menjar ràpid.
0: Però qui dina cada dia d'un menjar preparat? Això...
2: I de molta gent.
0: No
2: molta
0: sé si és del tot saludable. Molta gent, dius?
2: Molta gent més de la que penses. De fet, Joan Roig, de supermercat Vers,
0: sí?
2: Ja ha dit que 2050 ja no se coneixerà la cuina com la coneixem ara.
0: Com que no?
2: Que serà més un hobby, una cosa més elitista.
0: Les cuines desapareixeran.
2: Les cuines desapareixeran.
0: També,
2: i,
0: si ho diu aquest senyor, també te dic.
2: A ell li convé. A ell li convé.
0: A ell li convé que desapareixin les cuines.
2: No sé si arribarem a tant, perquè és això, en aquest moment. Li convé, però està clar que és una realitat. I jo avui he vist això i he dit, no m'ha fet revisió.
1: Clar, tu no te creus les paraules i tu creus que encara persisteix.
0: Tu periodisme, com
2: exacte.
0: Sempre, Jordi.
2: Jo vull fer periodisme i he fet revisió avui. He fet un pot de... He passat llista.
1: Molt bé.
2: Per tant, com és per vosaltres? Què heu dinat i si heu cuinat avui?
0: Jo no he cuinat, he dinat un menjar preparat.
1: Jo no he cuinat...
0: És que m'ha fet dir unes coses.
1: I per dinar he menjat bollit.
0: És vera, no que feia una pudor.
2: Però has cuinat vol dir... Era un bollit de supermercat?
1: No, un bollit que m'ha cuinat qualcú, no he cuinat jo.
0: A qualcú,
2: ah,
0: eh?
1: Si vol que ho digui,
0: sí.
1: Mo mare.
2: Molt bé, està
1: ben bo, eh? El bollit. Un pot d'oli, un pot de sal.
0: És que el bollit és ben bo.
1: Exacte.
0: Això m'agradava molt quan era petita, la pastanaga amb un poquet d'oli i sal.
1: I la patata.
0: I sou.
1: Sí. I després hi havia el capilot tot aparellat,
0: també. Un poquet de popeta, de pollastre.
2: Jo vull dir també que he pecat una altra vegada i m'he menjat una panada, també. Per tant, jo aquí passant llista... I sóc el primer que s'equivoca.
1: Bé, una panada...
0: Una panada està bé.
1: Pitjor està el que ha menjat avui nines per dinar.
0: Sí, ja està, ja ho he dit, un plat preparat.
1: Però quin plat?
0: No ho diré. Era bo.
1: Sí que era bo, això és el pitjor de tot. Però bé, és igual, Jordi.
2: Bé, seguim, perquè jo el que he fet és passejar-me per la redacció a l'hora de dinar per veure com se porten els nostres companys i vetres.
3: Arròs amb curri, fet avui de matí a ca nostra, a correcuita, perquè no tenia més temps. Una mica d'arròs amb curri, acompanyat de bistecs de costella.
2: La pregunta és, ho has fet tu?
3: Habitualment faig el dinar i el sopar a ca nostra, jo per tots. Perquè no juc cuin per jo, cuin per unes 3-4 persones de vegades.
2: Molt bé, i en Pep, aprovat. Tu com us dus avui?
4: Jo tenc avui macarrons de sa padrina, però els he fet jo, eh? La padrina és la recepta, només.
2: No sé si ho poden contar, això. Tu cuines.
4: Sí, sí, jo també cuin. I això és un tàper que va sobrar des dinar de divendres passat.
2: Ui, això...
4: Sí, han passat 2 dies. No, però serà bo encara.
0: ara resulta que tothom cura,
1: sí,
0: no?
1: Aquí...
0: Ara resulta que tothom se pot organitzar...
1: Tothom són xefs.
0: Que tothom fa plat bons, en Pep Díaz, cap de producció d'aquesta casa, en Nacho Beato... No, no, ara
2: no, no.
0: Tothom...
2: Avui tenia poc temps i m'he fet un arròs amb
1: curri... Ah, exacte!
0: Eh? El corrocuit...
2: Jo tenc poc temps i me comp una parada.
1: Exactament, exactament.
2: I aquí ho deixam.
1: I dono gràcies.
2: Sí. Jo crec que tothom cuina molt o només han volgut fer declaracions a gent que
0: ah,
2: se porta bé, no?
0: Perquè no tothom va en sa cara alta aquí,
2: no? No tothom d'aquesta casa ha volgut xerrar avui amb nosaltres, però no passa res. Jo els he perdonat ja. Però, i, per exemple, companys de Tèntol, que els tenim ben de
0: qui
2: vora.
0: Qui deu menjar millor de tot Tèntol? Uf! Una Margalida Mateu, està claríssim.
1: Segurament. Mm-hmm.
2: Segurament. Però com se portarà
0: molt saludable.
2: Nosaltres ja els tenim vigilats un poc.
0: Però...
1: Home, nosaltres tenim, els tenim allà de vora, fent feina, sí, de vora, plegats i...
0: I és
1: sempre...
0: qui pitjor? Jo crec que en Celestí.
1: Sí?
0: Sí.
1: No ho sé.
0: A veure, men, què diuen?
5: Ui. Pastís de carn.
2: L'has fet tu, però?
5: La vaig fer jo, ahir.
2: Sí, sí. Clar, perquè avui la pregunta és, feis el dinar o ho comprau del supermercat ja precuinat?
5: Depèn del dia. Jo molt, quasi sempre duc el dinar fet per jo. Passi el dia anterior no me dóna temps a fer-me qualque coseta, sí que vaig aquí davant en el bar.
2: La gent aquí a Vetre se porta molt bé, sembla.
5: Sí, sí, sí. No, hi ha gent que du menús increïbles, eh?
6: De veritat, no m'agrada cuinar. Si em donen carmanyoles, la meva predina, o ma mare, o el meu padrastre, o qui s'oferes, qui voluntari, duc carmanyola que m'hagin fet. I si no, me faig el menjar jo, perquè no m'agrada comprar coses insanes. Si fos un cas superestrenc, que de moment no s'ha donat, ho faria, no? Perquè tampoc mos hem de morir de fam, però comprar menjar i tal... És que al final és un gastòrum. És a dir, entre la benzina, que te compres el menjar, que no sé què, ja està, tu vas a fer la compra, t'organitzes i per avall.
7: Avui el m'he fet, però perquè tenia... ciurons cuis de dimarts de la setmana passada. I ciurons cuis que havia cuit ma mare. Sí, perquè ma mare me du carmanyoles, tàpers, a vegades, i tenia ciurons, i dic, bé, si no duc el dinar fet, el comp, o duc un entrepà aquí a la feina, o si no, m'aturo a qualque botiga de menjar per barats. Bueno, sí, bueno, n'hi ha una que el fan i...
2: Vale, però el manco és una botiga, no? Supermercat, sí, no. Microones, una cosa...
7: No, no, intent que no, no, això no. Ara vull dur ciurons, demà ja veuràs que duc, pot ser que...
2: Duràs el menjar de dimecres de la setmana passada.
7: Bé, però, a veure, no eren trempats, eh? T'imagina't ciurons trempats de dimecres de la setmana passada? Bullits, estan bé, estaven bé, sí, sí, casolans, sí.
0: A veure, crideu a la Conselleria de Salut, que jo crec que en Celestí necessita una revisió. Els ciurons duren 6
2: sí,
0: dies.
2: Sí. Si qualque oient estava escoltant Tèntol i avui ha escoltat qualque cosa estranya,
0: en Celestí
2: ja ho sabeu.
0: Du ciurons de dimarts passat. 971-13-9900, telèfon al·ludit, Celestí, o qualsevol persona que li vulgui dir en Celestí que li prepararà la carmanyola.
1: Exactament.
0: Cada dia.
1: Tot fent el que podem. Qui més qui manco,
0: clar
1: fa el que
0: sí,
1: pot.
0: Home. Però, de moment, l'única que ha menjar preparat he estat jo.
1: No, però jo també, tant en tant ho faig.
0: Gràcies.
1: L'altre dia, la setmana passada, vaig no tenia res, no anava bé de temps, i vaig comprar aquí davant una lasanya, una safata de lasanya, aquestes que posen micrones, sí, que és el més insà que per
0: que
1: ventura te poden
0: tenir...
1: menjar. Me sap greu, però era boníssim. Per què? Perquè era una bomba
2: bé,
1: calòrica greixosa, ja. Però passes un gustet tant
0: permetre.
1: En tant. I més amb pa, després de la beixamel amb pa, home.
0: Te vales passar.
1: Bé, sí, va bé.
2: Però passes botes bé un dia a la setmana,
1: sí,
2: no passa res. Tots han dit, però, que a vegades, si fan mal de temps... Va bé, avui t'ha tocat a tu, però altres dies...
0: Mm-hmm. Com feis,
2: però bé, en
0: coses...
2: general, jo crec que hi ve tres ràdio, provadíssim, no?
1: Sí.
2: Escolta, molt
1: sí,
2: bé.
1: A men, espera qualque tècnic també que menja, per anar a menjar qualque cosa. Sí.
0: Podem dir que per en Toni Cardella en el control tècnic cada hora baixa? Les patatilles aquelles en forma de triangle...
1: Coentes.
0: Però que la versió coenta, i a més una Coca-Cola.
1: Exactament. Passa el pitjor de tot, que en Toni Cardell té abdominals.
0: També era vera.
1: És a dir...
0: Però precisament va compensant.
1: Clar, compensa. Un pot de cada.
0: Bé, Jordi, bona investigació, la veritat.
2: No ha acabat aquí, però.
0: Ah, no.
2: Jo m'he trecat
0: a
2: demanar...
0: periodista.
2: Clar, i Vetres, ja he dit, aquí són tots uns cracs. I he dit, i donam a la gent de Balears, a veure si se porten tan bé per allà.
8: Cuina a casa. Tenta evitar a vegades no hi ha més remei, però... Però sí. Sí, més o manco depèn de la feina.
9: Bé, jo sempre... quan he fet feina, me n'he anat a dinar a casa nostra.
2: Però si t'havies de quedar un dia més temps...
9: Mira, me n'anava a una botiga, comprava qualque cosa, així, per sortir d'espàs.
2: Aquest microones d'un minut no mai anat...
9: Això no, això no. Som clàssic.
10: Jo no ho he fet mai.
2: Tu a la cuina que teva l'empleus?
10: Això mateix, sí. Molt bé. Sí, sí, sí.
0: Vinga, vinga, vinga.
2: Que...
0: I ningú hi ha pla preparat de tres... Tots menjar cuidant, cosa que m'apareix extraordinari, m'apareix molt bé, però ja ho heu sentit, la notícia diu que hi ha un boom de menjar preparat.
2: Mm-hmm. I que la cosa anirà a més.
0: Exacte. Vull dir, que quina conclusió podem treure de tot això?
2: I del que sembla que Balears són la resistència a tot això.
1: Molt bé.
2: O que justament m'he trobat a la gent que li agrada cuinar.
1: Ah.
2: I no ho sé, mai ho sabrem.
1: O que en lloc de la resistència i de gent que cuina som un pa mentiders. També, i quan veuen un micròfon d'IBT Ràdio, no els queda més remei que ser políticament correctes, dir que fan escaldum per dinar, i bollidet, i ja està.
2: És que és un tema que tampoc és fàcil, reconèixer aquí que
0: no,
2: no menges tan bé.
0: És que...
1: Ni no l'ha reconegut, ni no que li ha anat.
0: No, no, he quedat ben tota sola.
1: Va, digues, però digues que has menjat per dinar.
0: Pollastre al curri, com en Pep, però precuina.
1: Clar, va, està bé, no passa res.
0: Era ben bo.
1: Clar.
11: Xiu-xiu, el xiu-xiuatge que arriba a tothom, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Interrompo ara la programació perquè tenim una telefonada. A la fi, qualcú mos telefona en el telèfon de l'Udit, 9713-9900. Parlàvem dels plats preparats, d'aquest boom de plats preparats, i en Jordi Suárez ha fet una investigació per la redacció i ha descobert que en Celestí Oliver, company de Tèntol, duia per dinar ciurons de dimarts passat, i tenim una telefonada que crec que vol opinar sobre aquesta qüestió. Hola, bon dia, amb qui parlam?
1: Bon dia, com anem?
0: Molt bé.
1: Com en Guillem?
0: Hola, Guillem, com estàs? Des d'on mos telefones?
1: Molt bé, tu? Del Gaida.
0: En Guillem del Gaida. No sé per què intues que Guillem coneixes en Celestí.
1: Sí, el conec de prop.
0: I què trobes que dugui ciurons de dimarts passat per dinar?
1: És un poc temerari, això deu de passar tant de dies, perquè vulguin o no menjar, per molt estètic que sigui, a vegades de dins ja té cosetes.
0: Sí,
1: i segur que sa mare les ha fet molt bé i molt bon, però quan ja han passat més de 2 o 3 dies, un ja ha d'anar alerta amb el que menja.
0: I de, tu li podràs fer arribar aquest missatge en Celestí, ja que el coneixes. I ja que nosaltres no mos acaba de fer cas, li deim alerta, però no mos fa cas.
1: Escolta, ja li faré un escolt quan el vegi. També no el veig cada dia, però bé, li faré un escolt perquè han d'anar alerta en les coses.
0: Molt bé.
1: Més que res.
0: Molt bé, Guillem. I tu crec que ets bastant expert en gastronomia, Guillem?
1: Bé, m'agrada.
0: T'agrada? Escolta, i què recomanaries tu per dinar? A tu com ho fas?
1: Mira, jo dinar, cada dia de la setmana, com que jo faig feina a ciutat, dina fora, menjo molt bé. I no és perquè els menús hagin de ser molt greixós o això. Si tries bé allà on vas, pots menjar bé per un preu assequible i bo. I els vespres, després dels vespres, cada vespre faig el sopar que nostre, per jo i per la família, i l'agrada... No, això de fer coses no surt a que nostre. Que nostre... Les ha de menjar un poc elaborat.
0: Idò, mira, quin privilegi, la veritat.
1: Quan vulgueu estar convidats.
2: Idò.
0: Molt bé.
2: Tot que divendrem.
0: Molt bé, Guillem, idò, una ferrada molt forta. Gràcies per telefonar.
1: Vinga, una ferrada.
0: Adéu.
2: La situació no és o tot el que lliu.
3: Tot això, la gent ha vist massa pel·lícules.
0: Les autoritats alerten d'una nova tècnica per a robar cotxes amb una moneda com escà.
2: Segons una informació publicada per el Diari de Menorca, els delinqüents col·loquen l'objecte entre els aixugaparabrises per cridar l'atenció del conductor. Quan la moneda se mou o cau, el conductor la veu i, com és natural, baixa del cotxe per retirar-la. És en aquest moment en què els delinqüents fan servir aquesta distracció per accedir al vehicle i endur-se'l. I després, clar, queda obert amb els motonses i les claus de dins.
0: Per prevenir aquestes situacions, la policia recomana apagar el motor, endur-se'n les claus i tancar el vehicle sempre que se'n surti del cotxe en si, encara que sigui durant uns segons.
3: Tot això, la gent ha vist massa pel·lícules.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no?
3: Sí.
2: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
4: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i m'ho van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
5: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a vegada.
6: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: Xiu, xiu!
8: Hola, bon vespre, què tal? Jo volia dedicar la cançó de I Can't Win de The Strokes al meu amic Colau, perquè tot dos mos encanta de la mateixa forma grupo. I, a més, els anirem a veure ara d'aquí poc, és octubre que ven a Barcelona. Un saludo!

0: I doncs, Sergi, aquest oient que mos diu que se'n va a veure els Strokes per octubre a Barcelona. I, de fet, hem d'informar-vos d'una notícia de darrera hora, i és que un altre grup mític acaba d'anunciar dos concerts precisament a Barcelona. Se trata del grup Oasis, que acaba d'anunciar dos concerts a Barcelona. Com dèiem, és una notícia que segurament als seguidors els agradarà sobre, els seguidors d'aquest grup mitiquíssim. Però jo també pensava avui una cosa. Tots aquests famosos que, no sé si és el cas d'Oasis, venen aquí de vacances.
1: És a dir, què els hi passa?
0: Bé, jo que sé que...
1: Bé, però un repàs. Famosos com qui? Per exemple.
0: Mira, ha vengut, per exemple.
1: Ha vengut a... Bé, els Reis, per exemple.
0: Els Reis,
2: habituals.
1: Sí, qui més?
0: Més famosos que hagin vengut.
2: Hombre, ara feia poc que havien Steven Spielberg, no?
1: Exacte.
2: El seu megallot.
1: El LeBron James.
0: Alejandro Sanz.
1: Ah! Nicole Kidman, era per Eivissa, també.
0: Molt bé, molt bé.
1: Nan Obregón.
2: Na Michelle Obama se presentava per Menorca.
1: És vera.
0: Bé, tota aquesta gent...
1: Perquè què te passa amb aquesta gent?
0: Tota aquesta gent, a on s'arregla els cabells quan venen? Perquè aquesta gent tenen molt d'esdeveniments, han d'anar amb les espígoles fetes.
2: Sí, suposo que ja hi van.
1: És a dir, avui has pensat això, que tots aquests famosos, i has de pensar això, on se tallen els cabells?
0: Ho sabeu o no, on se tallen els cabells, on s'arreglen els cabells?
1: No, no en tinc ni idea.
0: I quines són les seves excentricitats?
1: No ho sé.
0: O bellesa?
2: No crec que vagin a perruqueries presencialment, no?
1: Home, sí. O deuen contractar... Bé, no ho sé.
2: O potser van a casa seva.
0: No passeu pena, aquí teniu la resposta de tots, perquè ara mateix li demanarem a un perruquer pel qual han passat els cabells més coneguts de les Balears. Àlex Melvill, bon dia, com estàs?
3: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Molt bé, molt bé. Escolta.
3: Oye, m'ha encantat la notícia d'Oasis, eh?
0: Has vist? Tu ets fan d'Oasis, aniràs en aquests dos concerts que han anunciat a Barcelona.
3: Voy a intentarlo, pero creo que va a ser imposible conseguir la entrada.
1: I tens una notícia fresca. Jo, sí. Anuncien una gira mundial per al 2027 i en aquesta gira passen per Barcelona.
0: Exacte.
1: Dia 10 i 11 de juliol, apunta-t'ho. 10 i 11 de juliol, eh? Germans Gallagher.
3: Sí. Àlex, acabo d'apuntar. Sí,
0: Àlex, jo no sé si podràs anar perquè tu estàs molt ocupat, perquè, escolta, per les teves mans, qui ha passat de famós?
3: A ver, la verdad que en el salón ha pasado gente muy conocida, pero bueno, no sé, siempre lo intentamos vivir con mucha naturalidad con ellos. Bueno, el más conocido es el que ha salido últimamente en el periódico, que es Joaquín Prats.
0: Uh-huh. El presentador. I que com va anar?
3: Que
0: te va demanar? ¿Te va demanar un pentinat especial a Joaquín Prats?
3: Pues la verdad que me pidió que se lo rapara, que se lo dejara súper cortito para que le aguantara, porque vino en julio para que le aguantara hasta septiembre, y en septiembre nada, se lo repasé un poco porque ya empezaba otra vez la temporada en la tele y se lo tenía que dejar un poquito más largo para ir un poquito más arreglado y nada, y ya está. En realidad en julio se lo dejé súper rapado, que hasta él me dijo, joder, sí que me lo has dejado corto, tío. Y nada, y muy bien, pero muy, muy, muy, es un tío muy, muy majo, muy natural, muy, no sé, muy, con los pies en la tierra.
0: Clar, en l'estiu deus tenir més famosos que la resta de l'any, no sé, se van passant el teu contacte, no sé.
3: Sí, la verdad que una vez, bueno, me llamó... El año pasado fui a cortar el pelo a una amiga, a su casa, que está casada con el pintor Domingo Zapata. Uh-huh. Y bueno, como me pillaba al lado de la pelu, digo, venga, me doy un salto y así veo, porque se habían reformado un pisito tal. Digo, voy allí y tal, y me encontré a Capi, el famoso cazatalentos que consiguió a Alejandro Sanz, uh-huh. Y es un buen productor musical. Y con él estaba Nacho Cano y bueno.
0: Vas a aprovechar por fer agenda.
3: Sí.
1: ¿Y qué te va a decir Nacho?
3: Sí, la verdad. Nacho Cano, pues mira, que se le había quedado las mechas naranjas, que a ver cómo se lo podía arreglar. Y yo, pues vente a la pelo ahora y te lo arreglo con un matiz. Esto te lo arreglo yo en dos minutos. Y me dijo, ahora mismo no puedo, pero vamos, en cuanto vengas a Ibiza, me llamas y lo arreglamos en mi casa. Y yo, venga. Però nunca passo, nunca passo.
1: Bé, ja arribarà, si m'ho estàs escoltant, bueno, ja tornem a fer aquí se crida. Amem, i quines altres persones, personalitats? Dius que també tens molta gent de sa política, el món polític d'aquí de Balears, que passen per les teves mans?
3: Bueno, aparte de nuestra presidenta, que es un amor, viene pues Marga Durán, o la consellera de salud Manuela García. Luego vienen personalidades, pues no, para mí son conocidos, pero porque los veo siempre en el periódico como grandes hoteleros, como Toni Rac, que es un gran amigo mío. Y bueno, la verdad que no sé. Uh-huh. Van cayendo de una forma u otra, y pero bueno, que cuando se sientan en el sillón dejan de ser el personaje. Para claro. Mí lo bonito es que se sientan en familia y que vengan a relajarse.
1: A mi, Àlex, per això jo m'agradaria que em posa atenció, perquè vulguis o no, també té una responsabilitat afegida. Si ets gent que sol ser molt mediàtica, a tu te diuen, Àlex, deixa'm guapo, fem bé ses piules, o ja tenen una idea preconcebuda de com volen que els hi facis?
3: Pues si te digo la verdad, no son nada tiquismiquis, digamos. Me dejan bastante hacerles. Ten en cuenta que es gente que llevan muchos años conmigo. Yo a la presidenta llevo como 15 años arreglándole el pelo.
0: Però, Àlex, escolta, si tens gent tan implicada en sa vida política, social de les Balears, a tothom li sona el mòbil a sa perruqueria. I sobretot les dones que estan molt de temps. Tu has sentit qual que telefonava de privada que no hauries d'haver sentit?
3: Bueno, yo he leído cosas. Mientras...
0: Sí, oh.
1: Clar, he leído per la perspectiva del WhatsApp.
0: Clar, per WhatsApp.
1: Ojo d'alcón.
3: Estava lavando la cabeza y he leído cosas, pero bueno.
0: Però això crec professional.
3: Ara no recuerdo que leí.
1: Pues imagineu com us dona una exclusiva mundial aquí a Àlex Melville.
0: Molt bé, molt bé. Idò, Àlex, moltes gràcies per atendre'ns. Bon xiu-xiu.
3: No, a vosotros per acordaros de mi.
1: Clar que sí, que vagi bé.
3: Muchas gracias a vosotros. Adéu.

0: minut de glòria d'avui és per Rels B. El concert de divendres oferit al Parc de la Mà va anunciar el títol del seu disc que surt demà mateix, Fill de la Mà. Tot i que durant el concert no se'l va sentir xerrar català, sí que va oferir finalment declaracions als micròfons d'IV3.
1: Amb molt d'orgull ho dic sempre, que som de Mallorca, convida tot el món a venir sempre, que disfrutin de la nostra illa tan guapa que tenim. I ja, jo crec que la coneixen per tots ja, per nosaltres, perquè ho deim tots els dies a tots els costats.

0: IB3 Ràdio és participació.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
1: tinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: Companys, començant temporada, què podem fer?
5: No sé, per exemple, farmejar aura.
4: Què?
6: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa teenager.
5: No, jo no soc sa moderna és ella.
7: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
4: Però què fan exactament?
5: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
4: Però ho fan els joves o els no tan joves?
7: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
6: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
3: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
8: Bé, en Joan Rafel estrena secció en tots els respectes. Això ja m'ho fa poc.
9: En Xavi Rius, ja no ho has coneixat.
10: Sona que serà molt poc respectuós.
9: És una declaració d'intenció.
8: És a dir,
11: Xiu Xiu no es fa responsable de les impertinències dels seus col·laboradors.
9: No, man, no s'ha

0: a un dels pobles que va sortir per sort la setmana passada. Digue-ho tu.
1: A Buja.
0: Ui, mos han posat una mica místics.
1: Sí. Primer, no s'ha vist a Buja.
0: Per què ho dius?
1: Has de mullar, per exemple, aquesta música així, rotllo Café del Mar. Estic veient una posta... Les postes de soldes de Buja doncs són guapes. Per això
0: precioses. Sí. Justament dona la coincidència, Joan Rafel, que ahir vaig anar a Buja i ahir vaig anar a...
1: I anaves a posta, suposo.
0: No, va ser coincidència pura i precisament vaig fer una foto de la posta de sol.
1: Està damunt un turonet...
0: Exacte.
1: Té el seu
0: encant. No, preciós. No? I, de fet, aquesta cançó és Gelera, que és del grup Poblé Caspari, que és cantantes de Buja.
2: Tot filat.
1: Buja té...
0: Tot filat.
1: Té fils tirats a moltes bandes, no?
0: Mm-hmm. Exacte.
1: Perquè, clar, no és molt gran. Quina posta de sol, ara me l'ha ensenyada.
0: Sí, pareix, una foto.
2: És molt guapo.
1: Del Rei León, quasi.
2: Exacte.
1: És una cosa així, inspiradora. Començam, olla.
2: Sí.
3: Vinga.
1: Començam a la part d'on te diuen. Buja. Per què se diu Buja? Perquè nosaltres tenim Buja. Però
0: que de dir,
1: o mallorquins, si no... dic. Sí. Mallorquins i xerrar amb el mallorquí.
0: Què passa?
1: Mallorquins no xerren mallorquí?
0: Ah, ho dius per enrels.
1: És un exemple que has posat tu, no l'he posat jo.
2: Que, per enrels.
1: Exemple, enrels, a la millor diria Buher.
2: Buher, clar.
1: Els hi surt així,
0: no, escolta,
1: Buher.
0: Bé, és igual.
1: Sí, no. Aquí s'ha de poder dir tot.
0: No, clar.
1: Venim a presentar els nostres respectes a tothom.
0: També en enrels.
1: En enrels. Buher. Ja està, no passa res. No està massa clar d'on prové aquest nom. Alguns diuen que prové d'una alqueria que hi havia per aquella zona i que, com moltes altres, ha arrelat un home allà. I seria, pot similar també a algunes coses com a preromanes, que ja agafaven unes formes més llatines. I, per exemple, per això se diu Buja, quan és Buger. Sí o no? Igual que Boter i Soller, que tenen Solla i Boja. És una cosa més etimològica. Sí, ara per hi detenc tot. Això, però és així. És aquesta part. L'hem de fer. Hem de destacar, a més, que no és el mateix ser de Buja, que aparèixer de Buja. Aquí hem de fer un incís.
0: Hi ha una diferència.
1: Hi ha una diferència grossa.
0: Quina diferència?
1: Ser de Buja si ha nascut a Buja, o vius a Buja.
0: Sí.
1: Ara, si qualcú te diu, escolti, Inés, és que apareixes de Buja.
0: Clar, què vol dir això?
1: No t'ho prenguis del tot bé. Perquè generalment, els de Buja són molt bons lots. Jo en conec molta gent de Buja. Veurem que és un poble que xau simpàtic, a més. Però té com aquesta connotació de que te volen dir que és un poc curt. Però d'altra manera, i et diuen, és que apareixes de Buja, quan no entens qualsevol cosa, no?
0: Com aquells de l'Epe, no?
1: Sí, vendria
0: una mica a Espanya.
1: En tots els respectes, ja per Buja. Jo ja vaig bastant per Buja. Vendria ser com aquell l'Epe d'aquí de Mallorca.
0: Sí, sí. Per cert, telèfon al·ludit, 971-13-99-00. Telefonau-mos, 971-13-99-00. Si trobeu que en Joan Rafel falta respecte a qualcú en vez de mostrar respecte a qualcú.
1: Jo ho intento. Jo ja et vull dir per davant. Bueno, anem a un poquet de la seva simbologia. Escut. Tothom ha vist l'escut de Buja.
0: No, ara no el tinc.
1: Tothom
2: com... Jo tampoc.
1: Tothom ha fet la col·lecció de Diari de Mallorca a qualsevol moment aquí els dos escuts. O ha anat a Lluig i ha vist tots els escuts allà. O no? Doncs pues quan aneu a Lluig vos heu de fixar. Buja és molt senzill. Un fons blau i vermell. Sí, mig blau, mig vermell. I un espumatori amb un espelma. Què pot ser d'aquí vendria aquest nom de Buja? Perquè és una bugia. Un espelma també se li diu bugia. Bueno, això ho direm.
0: Que el fons de l'escut és blaugrana.
1: Correcte.
0: Per ell del Barça.
1: Au Barça li ha copiat a Buja.
0: Ah, això no ho sabrem mai.
1: Què va ser abans? Buja o Barça? Buja. Ja vos ho dic jo. Va ser abans. No, però hem de tenir en compte que això passa bastant, que a vegades s'agafa per fer l'escut un nom i s'inspiren, no? Buja, sona a bugia, doncs posam una bugia i queda superbé. Això passa a molt de pobles, sobretot a partir del segle XIX, quan hi va haver aquest boom de voler fer escuts. I no sabien què havien de fer, moltes vegades no havien ja símbols de representar el poble, i jugaven en la fonètica d'un nom. No és així, no és com, per exemple, Bunyola, que teniu a Bunyola, a l'escut.
0: Cinc bunyols, que no té res a veure amb el poble, però...
1: Però, mira, quan que Bunyola, doncs Bunyols.
0: Exacte.
1: Com, inxa, un ja, i són ja tan amples,
0: clar.
1: Xampanet, una xampana,

0: Ja està, no demanin més. A l'únic poble de Mallorca que té campana és Champanet. No. Però li posa la campana, però és Champanet, Champana. Eh? Molt bé, la bandera. A veure, aquí la bandera, ara sí que potser mos telefonaran.
1: Ai, ai.
0: Jo he cercat per Wikipedia, perquè saps que la meva font d'informació principal és Wikipedia. Per què? Perquè ho fa la gent. I dius, si ho fa la gent, millor. A la Wikipedia jo he trobat una bandera que mos avisa que no és oficial. Diu allà.
1: Diu així.
0: Esta bandera es falsa o ficticia, o es tan solo una propuesta de bandera que alguien ha desarrollado. Diseñada, original, una bandera imaginaria para el municipio de Búger. Búger, Búger. Perdonau. Això diu Wikipedia.
1: És a dir, que no tenen bandera o que és imaginada.
0: Sí, que la bandera que surt allà imaginada. És imaginària. Però jo he fet recerca perquè això no pot ser mai. Jo he entrat a ajuntamentdebuja.com o .net i puc dir que la balconada de l'Ajuntament de Buja i a dir la sala de plens, allà la mateixa bandera que la Wikipedia penja.
1: Ai, dones, imagina.
0: Per tant, no, imagina, no, és real, per tant, ja li donem oficialitat. Si l'ha penjada, sí. a no ser que Ubala sigui el president de la penya blaurana de Buja, que no en té constància.
2: No vares modificar l'entrada de la Wikipedia?
0: Jo no me vaig capacitar per modificar res. Jo dic, menys si s'enfadaran. Jo, del poble, no, veureu que, en el final, vaig venir molt valent, però em vaig reculant un poc, perquè dic, menys si després no podré sortir de Pollença, que ja m'acosta, ja no hi podré sortir gent. Però hem de dir que no en trobava massa informació sobre ella. He de dir que s'agraeix, per una banda, que hain desestimat, ja fa la senyera i posa-li l'escut damunt, que van dir com un recurs fàcil. Mm-hmm. No tenim bandera, ja feim senyera, que això arribes i gesals aquí pel Marbarato, un metro de tela de a les quatre barres, i hi cosim l'escut damunt i ja tenim bandera. No, aquí s'han currat un poc més i ho han fet igual que el fons de l'escut, blau i vermell. Jo tinc una teoria.
1: Quina?
0: Que un jove, ja veurem que s'emocionen per pujar. Un jove, una nit de quintos, s'emocionar molt, se n'anar, robar una bandera de Can du Poblense, que està relativament a prop de Buja, i quan te'l trobassin, ja de posar unes coses. No, estava dissenyant una bandera per un poble, i l'haguessin d'adoptar per això, i ja la tenen. Podria ser.
1: No crec que t'hi faci molta gràcia en els veïnats de Buja que diguis que van robar qualque cosa de sa poble.
0: El fa menor gràcia en un poblet, segurament. De que hi vagin un bujo roig de robar-los i coses. Però bé, ja ho veurem també més en band. Celebrity. Persona important.
3: Això m'agrada, anem.
0: Aquí riurem.
1: Qui hi ha de famosos per Buja?
0: Bueno, poden quedar bé i serà d'en Antoni Queimari Lomà, que és el fundador de ACA, Soutxes ACA.
1: És que justament hi vaig anar ahir.
0: Ah, bo, jo ho sabia que aniries. I de compte mostra, Zaka.
1: És una fundació d'en Antoni Caimari Alomà, que és un senyor important del poble.
0: Va fundar això.
1: I és un espai cultural ara mateix.
0: Correcte.
1: Que és preciós, m'ho va encantar.
0: I sobretot que conserva la part, com a dir-se, musical, o fa desenvolupament musical, no? Algo així, crec. Jo per lo que he llegit.
1: Fundació Espai Cultural.
0: Molt bé. Pues està superbé, perquè un poble com Buja ja està bé. Com Buja, com si fos.
1: No, però
0: que no és un poble
1: petit,
0: molt gran, exacte. Que ha d'anar ja dit i posta, pues està superbé que sortint iniciatives així. Podríem xerrar d'ell, però no ho farem.
1: Per què no?
0: Perquè no. Perquè tu saps que ja m'agrada trobar gent que realment m'ho doni xiu-xiu.
1: Xiu-xius.
0: I que tal. Xerrarem, perquè el darrer any ha estat famós Buja, o va sortit a la palestra, a les notícies, gràcies a en Joan Femenia. I molt de vosaltres direu, qui és en Joan Femenia? I de l'última hora, del dia 15, del 5, del 22 de... El pasado sábado, en la misa que ofició en Búger, el sacerdote Juan Femenia anunció a los feligreses allí, congregados, su decisión de abandonar el ministerio del sacerdocio. El hasta ahora sacerdote cuelga a los árbitros, los hábitos, según ha reconocido, porque se ha enamorado de una mujer vecina de ese pueblo, ya le fotos las familias, y propietaria de una tienda con la que pretende iniciar una nueva vida. ¡Ojo!
1: Es verdad que va a ser un cachonat.
0: Tiemblan los cimientos, eso como se dice, los pilares de la tierra.
1: Sí, tremolen. Que lo veré, sí.
0: Bueno, hem de dir que va ser un xat sonat, que a més va coincidir en el temps amb aquell cas del bisbe de per Catalunya, no sé d'on era, que el Birba, que també va dir, això no és lo meu, m'agrada més lo d'ella.
1: Clar, també...
0: Te pot passar.
1: Se poden enamorar, clar que sí.
0: Que s'han d'enamorar. Jo trobo que s'han d'enamorar i que això és un exemple. Però, hem de dir que aquest era un capellà, no tornar a xerrar d'ell, no només de Buja. És de Buja, de Campanet i de Mostiari. O sigui, quan feien Campanet, Mostiari no, perquè pertany a Sou, no m'hi faig, però quan feien Campanet no tornen a xerrar d'ell. Jo aquí me compromet. Però no me diu que no va ser...
1: Va ser sonat, sí. Qui tingui memòria se'n recordarà.
0: Perquè se va sortir segurament per...
1: Aquest cas sempre...
0: La tarda, directo, i coses d'aquestes que fan.
1: Aquest cas sempre ocupen titulars.
0: Això agrada anar a rossa a aquesta gent. Se fixa només quan té coses d'aquestes. I ara anem a xerrar de lo bo. Les festes.
1: Festes de Buja.
0: Festes de Buja. Bé, hem de dir que la festa més popular de Buja, la Fira d'Ujai... Ho dic així perquè al final és una fira.
1: La institucional és la Fira d'Ujai.
0: Sí, té la seva gràcia, perquè l'origen és que ho predins un temps anaven a vendre a Sineu i quan tornaven, per sempre donen un regalet per un infant, per un net, i un net els esperaven amb il·lusió, i els donen una xutxeria, una llapolia, perdona, una llapolia... La novetat del moment, un, no sé què ara de novetat, un Sony Àngel, no sé què ara.
3: Home, bueno, Sony Àngel...
0: Ja ha passat, sí, Sony Àngel ja ha passat. Ara sona això...
1: Un cromo que mai passa de moda.
0: No, això...
3: Com a plastilina.
0: Un esplici...
1: No sé què deia.
2: Dumpling, squishy.
0: Squishy, que jo ja n'he registrat un parell. Però això, això ara està de moda, i d'altres esperaven això. I d'aquí surt la fira. Surt aquesta fira, i és una fira a l'uso, per dir-ho d'alguna manera. Ah, està bé, és una fina, però tampoc no té massa gràcia. Però, com jo volia més xitxa i demostrar que tanta sort hi ha pobles que no exploten molt les neofestes, tanta sort ho veureu, vaig xerrar amb un bon amic meu, Bujarró, que m'ha demanat que guarda el museu anonimat, per això ja li poden dir Miguel.
1: Per dir qualque cosa.
0: Per dir-li qualque nom, random, el primer que m'ha vingut un ullap. I don Miguel ens conta... una de les festes que tenen més solera Buja, però damunt la qual els joves varen innovar una mica.
1: O sigui que sí que tenen una mica neofesta.
0: Bé.
1: O era un temps concret.
0: Era un temps concret. O sigui, això se feia i el varen dir, això té d'un pot soso, no? I anem a posar-li sal.
1: A veure menys què feien per Buja.
0: Anem a veure.
4: Buja, un dels dies així guapos que s'han perdut, era el dia de ser verges. El dia de ser verges, de mig, a cases amigues, els hi duíem canyes, quan ja tenien les portes tancades, que s'havien anat a dormir, els hi posàvem a cada portal dues canyes, i bueno, sí, això era un símbol de que hi havia una amiga, de les verges, que anàvem a fer-li un pot de cas i això. I després d'haver fet la volta, el que fèiem era anar a robar cossials. Robar, agafar els cossials dels corrals, dels jardins, del veïnat del poble de Buja. 5 de mig anar cap a una banda, 5 cap a una altra, així, potser érem una vintena, quinzena. I, clar, mos anàvem veient cada 10 minuts, 15 minuts a la plaça, jo en dut 5, tu dut 10, pam, pam, carretes i tal. I arribant de l'iglesi, fins a davant l'Ajuntament. I a vegades n'hi han col·locat 200 i pico, 200, 300 cossials. I després, l'endemà, clar, les dones sortien, ai, man, els joves m'han robat els cossials. I clar, nosaltres no els robàvem, nosaltres el que fèiem era la tradició, els agafàvem i els apagàvem a la plaça i després cadascú que agafi el seu. I clar, hi eren les dones que després tiraven els més guapos i no s'enduien els que tenien realment a casa seva.
0: Aquí, Tiro, hi ha un embull, perquè clar, tu després, quan t'han pres un cossiol, si has d'anar a cercar-lo, què fas? T'endús el teu o t'endús aquell que fa goig de veres?
1: És una bona pregunta.
0: És una temptació. Jo entenc, per una dona amant d'un ramallers de cossiols, ja saben que hi ha dones en Jana Mallorca que tenen aquells corrals
1: preciosos,
0: clar, tu veus la faldera teva, que ja ha passat un pot de ser...
1: Pots aprofitar,
0: aquella
1: sí.
0: Faldera florida. Què fas?
1: Te faig despistada?
0: Ai,
1: no te faig despistada. Me
0: pensava era la meva. No. Bé, ja veig que no. Varen innovar un potllet.
1: Està bé.
0: Tanta sort que no s'ha dut.
1: Aquestes coses fan poble.
0: No s'ha dut a l'estrem d'un mut, ara hi anàs tot Mallorca, robant cossiols.
1: No, home, no.
0: A Buja. No, tanta sort que s'ha aturat. Tots i perxades. Rivalitat entre pobles. Atenció, que ja m'ha sorprès, perquè Buja més enllà de la coneguda rivalitat en Campanar, per motius obvis...
1: Perquè estan un davant l'altre, literalment.
0: Perquè, perquè Buja, igual Xulleró encara, pertanyia a Campanet. Era una pedania de Campanet, com de l'entén. El que passa és que hi va haver la Pepa,
1: la Constitució,
0: que va com a decretar que tots aquell poble, en major, me pareix que era de 1.000 habitants, se podien independitzar, o sigui, tots aquells nuclis. I Buja va aprofitar la vinentesa i se va independitzar en aquell moment. No? I a partir d'aquí pot sempre haver rivalitat, però rivalitat de les de veres, eh? De les de quedar en un terme de pobles i fotre-se perxades, pedres. Així com toca. Una rivalitat sana, però així com toca.
1: També tanta sort que avui en dia ja no se fa.
0: Clar, però el que m'ha sorprès de Buja, saps? Que Buja delimita amb un munter de pobles.
1: Per
0: exemple? En lo petitotges, delimita amb Vinja, Campanet, ja ho hem dit, Seuba, Sa Pobla... I quasi Llubí, dic quasi perquè sa poble sa fitxa així un pot enmig, però bueno, una punteta que quasi tot Llubí està molt a prop, diríem. Clar, i no té mal rotllos en ningú, al revés.
1: Això és fantàstic.
0: Té molt bon rotllo en la resta de pobles, en Campanet. En Campanet també, la que passa que...
1: A més, sempre són unes rivalitats sanes, sempre ho deim aquí.
0: I jo he trobat que havíem de posar solució a això. Que hi ha massa poca rivalitat.
1: Fet, Joan Rafel.
0: Jo, tu saps que jo faig apologia de la germanor entre pobles, sempre... I aquest anònim Miquel, que mos ha dit, m'ha dit, no, això no ho diguis, això ja no surti, això només t'ho conta tu. Però clar, m'ha enviat l'àudio. I jo vaig dir, igual m'ho diu, però el que vol realment és que ho mollem. Anem a escoltar-lo.
4: Les verbenes de Buja, quan acabava els concerts de les festes de Sant Pere, per haver les 5, solien acabar, sobretot el veïnat de la plaça, com hi havia trull, els veïnats mateixos feien tramponada i s'ha fet durant molts anys això de la tramponada per tancar. I mentre els veïnats feien la tramponada, uns altres anàvem en el cotxe cap a la pobla a Muro, més hi trobàvem qualque melonet a qualque cindri. I això també me'n record que era divertit, anar a agafar una cindri per Muro o per la pobla i mongem molt a la plaça de Buja. Oh, després de... i anem molt en la panxa plena abans de dormir. Visca Buja!
1: Visca Buja!
0: Visca Buja!
1: Bé, són coses que se fan en els pobles.
0: Està bé. Sí, però està bé que vagis a un poble de veïnat, que no vagis a l'hort de cap del teu poble, no?
1: També, quina peresa, ja són ganes d'anar a agafar motorino, el cotxe,
0: una persona que ha aguantat fins a les 5 del matí,
1: també
0: ja no té peresa de res.
1: Ah, oh, sí?
0: De res! No! La festa està en xeratge, si tens peresa de fer coses. Si tu les 5, la festa està fora, te'n vas allà on sigui a ser jo amb la filla franja, si fa falta.
1: També deuen ser ben bons, aquests melons
0: home,
1: i cindris.
0: Home. Allà la millor horta de Mallorca està en aquella zona. Jo no és perquè sigui la meva, però és així.
1: És cert.
0: I anem a quatre coses de poble per acabar. Direm que Buja destaca per ser un municipi més petit de les Illes Balears. Té aquest títol. 8,29 quilòmetres quadrats. Jo he cercat per comparar. Dic, bé, mirarem la finca de la vall del senyor Marx. A mi, si poden comparar. No poden comparar.
1: Bastant
0: més
1: gran, no?
0: De fet, m'ho servirà per comparar amb el de poble, segurament, perquè... La finca fa 27 quilòmetres quadrats, 27.000 metres quadrats.
1: Uau.
0: O sigui, n'hi caben un parell de Buja.
1: I quant d'habitants té Buja, idò?
0: Buja té 1.215 habitants, ara. Però la més graciós és que Buja sí que ja té mar i vent. Ja és just.
1: Ostres.
0: Perquè sí que mar i vent fa entre 9 i 10 quilòmetres quadrats.
1: Mira, idò, podríem
0: seria
1: encaixar.
0: Seria com un mar i vent. Un mar i vent du pobres. Buja. Que té millor posta de sol, o millor, no ho sabem. Té la de mar i vent. Però, en aquesta secció, també destacant bones notícies. O notícies
1: ara, Joan
0: Rafael,
1: sonades. Un pot de positivitat.
0: Bueno, no sé si és molt positiu, però en Miquel, nostre, mos torna a contar una coseta bastant sonada de Buja.
4: Varen tenir un rector fa, una quinzena d'anys, que, bé, segur que devia cobrar de... si posava una antena a l'iglesi. I ell tot sol va decidir que sí, que la posava. I el poble, quan se va enterar que posava l'antena, pues se li va tirar damunt. Se li va tirar damunt amb unes cartetes anònimes, se li va tirar, pues mira, un dels vespres aquest de les Verges, després de tenir tots els cossos muntats a la plaça, n'hi va haver un que li va tapiar el portal de la rectoria en Cimencola. I, bueno, i pancartes, al vespre li posaven pancartes en el portal de l'Iglesi no antena, i aquestes coses. Bé, això va passar amb aquest rector, que feia muntar l'antena de vespre i veies com els muntadors baixaven del campanar fent rapel. Bueno, històries para no dormir en mujer. Venga, chao, visco buja.
3: Històries para dormir en mujer.
0: Mira, s'ha de moure de ballar fent ràpel.
1: Escolta, els capellans, els rectors de Buja, donen joc. Titulars. Quin serà el poble de la setmana que ve en aquí... presentarà els seus respectes. Acabam d'agafar un paperet de sabó, Joan Rafel. I el poble que presentarem els respectes la setmana que ve serà...
0: Mancor de la Vall.
1: Bueno,
0: un altre independentista. Molt bé.
1: I doncs ja està, vés a preparar-t'ho.
0: Ara m'hi poc. Ara
1: ja tornem a sentir dilluns que ve.
0: M'atendi la meva cambra.
1: Tot una tornant, fins ara.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.

0: Bon dia, just en aquests moments comença la presentació del nou videopodcast d'IB3 Ràdio, La Campana, al Baluard de Palma.
1: És una proposta del periodista Joan Ferrés que visibilitza les seqüeles físiques i emocionals del càncer infantil. El primer episodi es podrà escoltar passat demà dimecres aquí en aquesta casa durant 8 setmanes. Na Marta, en Roberto, n'Emma i na Paula ens contaran com va ser quan varen patir càncer quan eren infants. Ara volen explicar com varen viure el procés i quina vida els espera un cop han superat la malaltia.
0: La torre de control de l'aeroport de Menorca torna a estar en un punt de mira pels problemes d'infraestructura. Els sindicats denuncien que l'edifici està obsolet i reclamen que s'hi construeixi una nova torre per garantir la seguretat i l'operativitat de l'aeroport.
1: Comissions Obreres i la Unió Sindical de Controladors Aeris han traslladat a ENA la seva preocupació per les condicions en què es fa feina la torre de control de l'aeroport de Menorca. Denuncien que dimecres passat hi va entrar aigua i que les filtracions van arribar fins als equips i les posicions dels controladors. El delegat de Comissions Obreres, Ramon Carreras, reclama a ENA que repari de manera immediata les filtracions i alerten que l'estat de la torre pot acabar comprometent l'operativa de l'aeroport.
2: No podem seguir amb una situació de nyaps darrere nyaps. Aquesta és una torre que té quasi 60 anys ja en funcionament i que creiem que tant ENA i els ministeris estan jugant amb foc. Ens podem trobar que un dia tinguem un susto que no afectaria el que és la seguretat per si és operativitat i que tingués conseqüències molt negatives.
0: Els biòlegs han detectat un augment de la mortalitat entre pins i alzines a causa de la calor extrema patida aquest estiu a l'arxipèlag, una situació que preocupa els experts, ja que, si es manté, la sequera d'aquí 10 o 15 anys podria canviar el paisatge de les illes i la Garriga podria anar substituint la zona boscosa.
1: El professor de Biologia i membre del Laboratori del Canvi Climàtic de la UIB, Xavier Golias, ha explicat que la universitat podria fer un estudi per analitzar els efectes de la calor tan forta en espècies de les illes i diu que a través d'una primera observació ja s'ha detectat un increment de la mortalitat de pins i alzines.
3: Ara, si cada estiu és com el que hem tingut enguany, probablement en 10-15 anys ja veurem algunes zones afectades a nivell de paisatge, no ja a nivell de plantes concretes, sinó a nivell de paisatge, i la gent percebrà que ja abans havia un bosc, ara hi ha una Garriga. Insisteixo, això és així sempre i quan els estius continuïn com el que han tingut enguany.
0: L'Associació de Dones Laboraera ha exigit a la Universitat de Granada que revisi els seus convenis internacionals per garantir la seguretat de les seves estudiants. Ho fa després de l'assassinat a Mèxic de Clàudia Tacoronte, una jove canària de 21 anys que hi feia una estada d'intercanvi en Granada.
1: Avui matí la Universitat de Granada ha guardat un minut de silenci en memòria de l'estudiant. El president andalús és Juanma Moreno.
4: Quiero mostrar nuestro pesar y nuestro cariño para su familia. El gobierno de Andalucía está a su disposición y pedimos a las autoridades mexicanas que investiguen ese terrible suceso que hemos conocido en esta mañana. Mi abrazo y el de todos los andaluces a sus familiares y a sus amigos. Y también un abrazo especial a la Universidad de Granada.
0: Són les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a l'informatiu vespre a les 7.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: doncs, a tan segona hora de Xiu Xiu amb en Toni Cardell en el control tècnic i, companys, vos he de dir una cosa. Avui, que encara no ha arribat la Marta Sampas, vendrà després, la nostra companya d'esports, que sempre mos passa revista, vos he de dir, confessar, que estic molt desmotivada en tot això de tornar a la rutina
1: inesperada.
0: En el gimnàs.
1: Però, men, tranquil·la, eh? És a dir... A fer com a poc a poc, no passa, no passa res.
0: No és com a sent culpable.
2: Però no passa res, la Marta ho fa per nostre bé.
1: Clar,
2: no m'ho jutja.
1: No, això que fa dels punts, fa com a de broma. No passa res.
0: És que jo me'l frustro.
1: Però, sí. I què podem fer? És a dir, no has de passar pena.
0: D'acord. Necessit consell de com tornar a la rutina.
1: Bé, i d'això sí que podem ajudar, perquè en Jordi i jo avui t'han duit un tità.
0: Un tità,
2: una persona que ha partit de vacances molts i molt de dies i que ha tornat a fer esport a les totes i a sa feina amb la mateixa força que sempre.
1: Un tità, ni més ni manco, que el poderós, poderosíssim Miqui Tous.
0: Miqui Tous!
3: Mare meva!
1: Poderós,
3: Miqui Tous!
0: Com estàs, Miqui Tous, company d'esports?
3: Com m'estimau? A tità, jo no ho sé, no? Crec que m'heu posat un poc. El més tità crec que en Toni Cardell, el vostre tècnic,
1: també,
3: que
1: també.
3: Mare meva, però sí. Res, molt bé, molt content d'estar aquí. Jo escoltava en Sampas cada setmana, escoltava en Sampas, en Juanga de vegades, en Fuster, i vosaltres no m'ho convidàveu mai, eh? M'ho ha costat, m'ho heu fet de rogar.
0: M'ho ha costat dos anys, pràcticament, que venguessis, però en Miqui Tous, és un, pràcticament un VIP de les Balears, perquè el coneixeu de veu, sobretot, perquè et sabeu dels esports de Ivetra Ràdio. Jo vull saber, Miqui, si és vera que has tornat a ser vacances amb aquesta força que diuen en Xavi i en Jordi, o mos estàs venent fum, o mos estan ells, millor dit, venent fum.
3: He tornat bé, he desconnectat molt, ho deia en Jordi, que això, que he anat de vacances molt enfora, he desconnectat molt i vaig arribar motivat, amb ganes, amb força, tant a nivell esportiu com deia, com també de feina, perquè és vera que és cert que quan vas a fer feina te fa peresa, dius, mai, ara anar a fer feina de vegades t'acosta, però quan te'n vas molt de temps de vacances, desconectes, cert, però també te fa falta ja tornar una miqueta en aquesta rutina, no? Que tens amb una miqueta de molló, t'has d'activar, no sé.
1: Terbrones.
3: Sí, terbrones.
1: Però en Miqui, és a dir, clar, no el seguiu a Instagram molts, però de tant en tant puja foto en el gimnàs, en el mirall del gimnàs.
3: No els puja, els compartes, que és diferent, compartir que publicar.
0: Ah, el gimnàs te publica tu com a exemple i referent.
3: No, a mi no, sabem, és un gimnàs que és de grup, són 5 o 6, i segon qui ve, si vaig amb companys o companyes que li agrada la fotografia, quan t'acaben, pareix que si no se fan la foto de rigor, en el mirall, quan t'acaben, i no han anat. I jo, clar, me poso amb ells i m'etiqueten, ho compartes, que en Xavi Oliver, que me segueix molt de prop.
1: Clar, jo li faig un coret,
3: un fort.
1: Un poquet.
0: Escolta, però que no opinem d'aquesta gent que se fa fotos en el gimnàs?
1: Home, que es facin el que vulguin, està bé, no?
3: Home, jo personalment, així, jo una foto així, selfie i tal, perquè si no m'agrada, Perquè hi ha gent que jo també segueix que gent, no és el cas d'en Xavi, però molta gent que va al gimnàs i durant una hora se fa un vídeo. Una foto.
2: Home, és que si no vas a mostrar-ho, sí, perquè hi vas.
3: Jo de vegades flipo un poc.
1: I no m'ha passat mai que sortiu darrere. Vull dir, clar, la persona se fa la foto al mirall. I de darrere estàs tu que estàs allà amb una cara, que estàs aixecant 4 quilos.
3: Donant-ho tot.
1: I ja no pot més.
3: Amb una cara que és un poema.
1: Exacte,
3: sí. Però sí que m'agrada molt i sí que quan fan fotografies en mirall i tal, sí m'agrada, m'ho pos. I sempre qualque reacció, tipus Xavi, que t'agrada, que te motiva.
0: Per tant, consells per tornar al gimnàs.
3: Jo t'hi diré una cosa.
0: Que jo, la Marta Sampas, m'ho dur ratxo.
3: Sí, tu veig que te veus que un poc motivada, tu. T'he vist en els començaments un poc copiu, no sé.
0: Sí,
3: no sé
0: copiu.
3: Però sí, a veure, jo crec que és clau no deixar-ho passar. No retardar aquesta tornada. És cert que fa molta peresa, que quan tornes de vacances, el teu cos sempre a les vacances fas qualque cosa, jo què sé, menges més a deshores.
1: Qualque dia surts, puntual.
3: Qualque dia vols anar a fer una volteta, i clar, surts una estona, i clar, després te costa que fas fil, però jo crec que el millor és tot d'una, el primer dilluns que hi puguis anar, pum, i vas, cara alta, fas el que pots, i res, i després t'aniràs...
0: Cara alta, cara de pòquer,
3: cara de pòquer també, l'endemà tindràs agujetes, segurament, però has de passar tot aquest procés.
1: Molt bé, tot això apuntat.
0: Sí, apuntadíssim. Sí. Miqui, tu me fa gràcia perquè quan xerres com un esportista. Mm. És a dir, tens el to aquest dels futbolistes quan diuen, bé, la temporada ha anat bé, han fet el que han pogut, però...
3: Has agafat un poc estó.
1: Però quan xerrem amb tu fora de micro no xerres així.
0: Sí, canvies estó. Se consoneta.
3: Sí, pot ser, no ho sé, no ho sé. Se'n se vola.
1: Sí, clar, és defecte professional.
3: Sí, defecte professional, però... Però sí, això, que has d'anar allà. No em vull més, vés-hi allà i... I també és clau, també vos he de dir, que per aquest tema, a mi m'ho costa, a mi jo em diuen que som un tità i tal, però m'ho costa anar al gimnàs, tenc poca força de voluntat, i clar, jo no vull ara tirar pedres contra el gimnàs, ni profes, sí, però jo no tenc força de voluntat, i clar, jo anar per el meu compte, per molt que estigui apuntat i pagui un gimnàs, m'ho costa moltíssim anar, jo què sé, 8 de matí tot sol en el gimnàs, és una cosa que tal. Jo el que faig és, estic a un centre que m'apunt, el dia antes, veig un forat a les 8 de matí, m'apunt, i ja si m'avor, ja perds la classe.
1: Clar.
3: A no ser que tingui un problema de força major i tal. Això sí. També t'ajuda a ser gent com jo, que no tenim molta força de voluntat, i crec que molts d'oients nostres tampoc en deuen tenir, i li costa una miqueta arrencar,
0: en general.
3: I doncs si ja t'obligues una miqueta, perquè primer perds el dos vés i després fas un poc espaperol, perquè
1: no
3: t'espera i te diu que no.
2: I també a vegades que l'única opció sembla el gimnàs, i també pots anar a jugar a futbol, pots anar a fer coses, no?
3: També, també. És important alternar una miqueta. Jo, per exemple, m'agrada anar al gimnàs, però també de vegades vaig a córrer, vaig a jugar a pàdel, vaig a jugar a futbol amb els amics. Un poquet de tot. S'ha de fer esport.
1: S'ha de fer esport i, clar, s'hauran de tornar a la rutina, però tu, Miqui, m'has de contar, perquè tu has partit de vacances i ara molt de dies de vacances.
0: On has estat, Miqui? Molt perquè has partit quan et tens?
3: Vols dir una cosa, en el final ja ho trobava un poc massa. Se m'ha fet un poc llarg, 22 dies.
1: 22 dies.
0: 22 dies de vacances i se li ha fet llarg.
1: Exacte, i diu, per sempre que està fet aposta, perquè diuen que se crea l'hàbit en el dia 21. I tu vas tornar a dir 22 dies.
3: Justament estava en el meu prime i m'he de tornar. Sí, 22 dies a Colòmbia vaig anar.
0: Colòmbia.
3: Sí, sí. M'ha agradat molt, eh? Ho recomano, m'ha agradat moltíssim, 22 dies per allà, i res, vàrem fer moltes voltes, i per això també jo crec que se me va fer una miqueta llarg, perquè volia dir, a mi no m'agrada l'avió, em fa una miqueta de por, tot i que la feina que tenim de periodista esportiu, de viatjar moltíssim, però allà de dins, sense comptar vols Palma, Madrid, Colòmbia, van agafar fins a 9 vols interns durant 21 dies, imagina't, surt pràcticament, jo què sé, a un cada dos dies, saps? I això també se va fer una miqueta llarg, perquè varen donar moltes voltes, però sí que m'ha agradat molt. Vam estar per molt de llocs i jo sí que recoman, si no heu anat, no sé si heu estat per Colòmbia,
0: que
3: si teniu l'oportunitat i anigueu. I a més, això sí que quan varen tornar un dissabte, que crec recordar, i el dilluns o dimarts va succeir que aquest episodi es terratrem a Colòmbia, tres dies després. I clar, no, jo mirava les notícies, mirava el diari i tal, i veia fotografies de bars, d'aeroport, de llocs que jo havia estat, que estaven tal, i això te posava un poquet la pell de gallina. Però sí, ho van passar molt bé, va anar molt bé, i ho recomano 100%.
0: I te'n vas anar amb quantes persones, que crec que éreu molts?
3: Sí, érem molts, varen fer una bona tropa, varen anar 7 i mig, van partir 7 i mig, un viatge... Van dir, volen anar a qualque lloc on fora i tal, per desconnectar. I
0: però quan s'organitza un viatge,
3: reunir 7 i mig.
0: T'anen fora en 7 persones.
3: Mira, això és com tot. Hi ha un reel que diu, el que organitza, el que compra los billetes i el que dice buenos días, buenas noches.
1: Exactament.
3: No? Pues això,
0: és que només compareix.
2: Sí, clar, tu qui ets?
3: És que compareix. Jo me deia, compareix, i ja està. N'hi va haver dos que van agafar les reines del viatge i res, un se va dedicar a fer un poquet una ruta i l'altre mirava hotels i vols i tal, i va estar molt bé.
1: Això és gent que li agrada fer, o sigui, en aquell grup sempre passen un gustet també d'organitzar, de fer i desfer, i anem aquí, i anem allà.
3: Sempre més aventurer que... Sí, tampoc és el meu cas, però sí que jo m'ho vaig deixar dur, m'ho vaig passar molt bé, i sí,
0: va anar molt bé. Què és el més aventurer boig que has fet per Colòmbia, Miqui? Que se pugui contar.
3: No van a fer moltes coses, jo m'ho va sorprendre perquè jo tenia una miqueta de por, perquè els meus amics són un poc així, jo vaig dir, jo com feien coses així molt...
0: Estrambàliques, no?
3: No hi aniré, però no, no van a fer moltes coses, van anar a veure ballenes, molt bé, a Nuki, vos ho recomano.
1: Nuki,
3: un lloc que es diu Nuki, a Colòmbia, en el Pacífic. Hi ha molta gent de Colòmbia que nosaltres li dèiem, m'ho anem a Nuki demà i tal, i no ho coneixien. És un lloc que només pot anar per la mà, o amb avió, amb un avió petit, perquè la pista d'aterratge és com que com Manuel Azaña.
0: És molt curta,
3: i sí, Nuki m'ha agradat molt, van a Eurovellenes, van anar d'excursions, Tairona també està molt bé, van pujar, parlant de fer esport, del Guatapé, que és la roca aquella que té 700 i pico d'esquelons, també està molt bé, i res, van anar molt bé, van passar molt bé, van fer un pot de tot, no? Un pot de turisme de ciutat, Medellín, van a Cartagena d'Índia, i també llocs de platja i i de passar-ho bé, i clar, i també Medellín has d'anar a conèixer la Comuna 13, i vam veure en la Minya Mal, no? Fa poc que estava per allà amb... cantant amb en Castro, era amb en Ryan Castro, per dir que era, sí, sí. Era com una 13, per sí. Tant, sí, sí, va estar molt bé.
0: Escolta, Miqui, i tantes vacances que t'has agafat, has enyorat una mica sa feina? Perquè tu, quant d'anys fa que fas ràdio?
3: Idò, ho he enyorat, jo t'ho deia, que te costa venir, però ho necessites, un pot de rutina. Va, fa 21 anys ja que estic aquí.
0: Bé, 21,
3: vinc cap a 21. Sí,
0: o sigui, vas inaugurar la casa?
3: No, per un pel, ho van inaugurar molta gent, en Toni Fuster entre ells, en Juanga també, sí, però no, jo vaig arribar dos anys després d'aquesta inauguració, el 2006, el juny del 2006, me'n record que va, perquè vaig començar, me van cridar, vaig començar, crec que era un 21 de juny o una cosa d'aquestes, i jo vaig dir... puc començar, però jo dic 23 m'he d'anar a Sant Joan a Menorca.
1: Clar, que tenies de 8 anys.
3: Tenia compres, tenia 20, què diu, 23.
1: 23.
3: Sí, 23, me no manco. Sí, sí, sí.
1: Bé, però Miqui, tu recordes el primer partit que vas narrar, que vas tenir plaer de narrar?
3: I tant, quina irviada.
1: Quin va ser?
3: Va ser un partit, va ser un partit de la fase d'ascens a segona B, l'Estadi Balear, l'Atlètic Balear jugava contra la Universitat d'Oviedo, se jugava l'ascens a segona B, i sí, va ser aquest partit, va guanyar, si no recordo malament, l'Atlètic Balear, no sé si era 3-1 o 2-1.
1: I ara t'agradaria sentir-te? T'agradaria sentir com era aquella...
3: No m'escolt massa jo ara, i quan vaig començar sí que m'escoltava bastant.
1: És vera?
3: Sí, sí, no m'ho coneixeré, suposo que m'he canviat segur.
1: És el meravellós equip de
3: documentació. Sí, sí, sí.
1: Ha recuperat aquest àudio, per tant, llevant la música, Toni Cardell.
0: Quin eres?
1: Miqui Tous.
3: Sí.
1: 21 anys de carrera periodística en el món dels esports a IB3 Ràdio.
3: Clar que sí.
1: 21 anys després.
3: Vaig votar amb una victòria, 2-1. Això està bé.
0: La mulet de Balears.
1: Escoltarem Miqui Tous quan era un cadellet.
4: Emoció de la jornada. Allà hi són Miqui Tous i Jordi Cervantes, Estadi Balear.
3: Miqui Tous, salutació,
4: bon dia.
5: Molt bon dia, Jaume Ginart, oients d'IB3 Ràdio, des de l'estadi Balear.
3: Bueno, una miqueta, no?
0: No,
3: he canviat un poc,
5: aquí, al camp de la Via de Cintura.
3: Poc tens, m'ha donat un poc tens, poc ser, no?
5: Sí, sí, l'Atlètic Balears ja ha marcat el primer a l'Universitat.
3: No, una miqueta. Tu m'estimes molt, Xavi, però una miqueta tens sí que estava.
5: I Ramon ha agafat una pilota per banda dreta, ho ha fet ell tot sol, ha arribat a ratxa de fons, s'ha anat del seu defensor, ha centrat la pilota dintre de l'àrea, la pilota al primer pal, i Lucas, el golejador.
3: Molt bé, però és la primera vegada. No m'ho diguis que no.
0: No, extraordinari, extraordinari.
1: L'anaves de dalt,
3: però ha de dir que sí, o no?
0: De dalt de tot. Miqui, ja sabia que arribaries en fora.
3: Sí, sí, sí, està clar.
0: Qualcú t'hagué de dir, aquest lot, arribaràs al nostre cap.
1: Arribarà exactament, ja era ni més ni manco, cap d'esports.
3: Cap d'esports, ojalà, no.
1: No,
3: què diu? Podem fer també com la Marta Sampas, per això d'anar a Brasil, podem fer com una...
1: Una campanya.
3: Una campanya, si vols. No, anem a Marta García, que...
0: No, clar, sí, però...
3: Coordinador d'esport de ràdio.
1: Exacte, coordinador, és a manco.
3: Sí. Coordinant els equipats que tenim aquí a la ràdio.
1: Clar que sí, home, heu fet un equipat, ja sigui esports 3, esports 3 en joc, sens dubte, bona, funciona molt i molt bé, però, Miqui, avui, ja ho sé, tot això ho coneixem, però tu quan no ets per la ràdio, què t'agrada de fer? Què fas, Miqui Tous?
3: Què faig ara? Ara faig... Mira, doncs no faig moltes coses molt rares, no? M'agrada anar a fer esport, com comentàveu. Abans, quan tenia més jove, fas altres coses. Ara ja te tranquil·litzes una miqueta i quan surts d'aquí, vols deixar fer un poquet d'esport, quedar amb els amics, anar a sopar, tranquil. I jo també ara ja valoro molt tranquil a casa, veure una sèrie, veure una pel·lícula tranquil·lament.
0: Una vida senzilla,
3: una vida senzilla. I és cert que sí, que qualque cap de setmana, quan hi ha
0: qualque trull,
3: m'agrada també ser allà i passarà una miqueta bé. Sempre està bé. Però sí, tranquil·litat, esport i poc més, quedar sobretot amb els amics i gaudir, desconnectar una miqueta de tot. Ah? Sí.
0: Que sí. Escolta, i ara quina sèrie estàs mirant? O quina sèrie
3: que has vist? Ahir em vaig acabar una, perquè es diu Monja l'hora baixa, és un dia propici perquè té una marató de sèries. Vaig veure una de Netflix, que a mi m'agraden les sèries, no és per res, però no, m'acosta una miqueta de vegades concentrar-me i seguir moltes sèries molt llargues. M'agraden aquestes sèries de 5-6 capítols i que ja està, s'ha acabat.
0: D'aquestes que acaben.
3: Monja l'hora baixa, un cap de setmana, vaig veure Sacrificio de Sangre.
1: Ui,
3: l'heu vista?
0: Ho sona molt malament.
1: No sona bé, però.
3: No, està
0: Miqui,
3: bé.
1: No, és de riure.
0: Sona molt dolenta.
3: No, és de policia. D'assassinats i tal. Sí.
0: Bé, d'acord, confiarem en el teu criteri.
3: Està bé, jo ho recomano. Sí. Te vaig veure La vaig veure ahir. Sí, sí, està,
0: ara
3: està
0: no te vull jugar una mala passada, però segur no estaves sí, pendent faràs, de n'Enric Mas.
3: Sí, sí, sí, clar que sí, home, això sí. Això sempre, he dit que no va ser cap vespre, vaig veure en Mallorca i vaig estar pendent de n'Enric, els nostres companys, sí, sí, sí.
0: Que
3: sí,
0: bé.
3: Clar que sí, sí.
0: Que bé. Després vendrà na Marta Sampas i farem una anàlisi d'aquesta victòria que ve. Miqui, t'ho estàs passant bé, si
3: molt
0: ho veig,
3: molt bé, m'encanta estar amb vosaltres. Sí,
0: d'acord,
3: sí, sí,
0: i d'ara no te'n vagis, jugarem un joc.
3: Vinga, dali.
0: Però abans, plana internacional.
6: Plana internacional.
0: A Bucarest, unes 20.000 persones han participat en un banquet amb una taula de més de 5 quilòmetres de llarg. Els organitzadors asseguren que han aconseguit batre el rècord Guinness de la taula més llarga del món.
2: L'acte era solidari i servia per recaptar donacions per construir el primer hospital psiquiàtric pediàtric de Romania. La taula, feta amb materials reciclables, es va instal·lar davant del Palau del Parlament.
1: Es van preparar 20.000 racions de menjar amb més de 5 tones d'aliments i cada participant va rebre fins i tot un plat personalitzat i un petit gerro amb flors.
2: Dos dies després, encara hi ha gent esperant que li passin la sal.
7: Quan passant dels 50 anys, perquè ja no vull posar... Tots mos agrada fer menjar. I menjar, que és el principal.
0: Més notícies. París ha obert la primera botiga dedicada exclusivament a la mantega. Se diu, du per nom, Le Boté Shop. Ho he dit bé? No ho sé. I ofereix 30 varietats artesanals de petits productors francesos.
2: N'hi ha de tradicionals, però també n'hi ha de sabors molt més curiosos. Prova algues, all, llimona i fins i tot mantega dolça de vainilla, maduixa o xocolata.
1: I és que a França la mantega és tot un clàssic de la cuina. Cada persona en consumeix de mitjana uns 8 quilos cada any.
2: Des de Xiu Xiu tenim una proposta clara, mantega amb gust ensaimada.
8: Errores que no debes cometer en Mallorca. Allí la comida más famosa son las ensaimadas, pero mucho cuidado cuando vayas a probarla.
0: El planeta Mart torna a sorprendre els científics. Després de 14 anys explorant el planeta vermell, el rover Curiosity de la NASA ha trobat unes cavitats grosses i poc profundes a les roques, una cosa que no havien vist abans.
2: Els forats són diferents d'altres cavitats que ja coneixien, són molt més amples i superficials i, de moment, no han trobat cap element que expliqui com es van formar.
1: El Curiosity es troba estudiant les cavitats per entendre quins processos geològics les poden haver creat.
2: A la carretera entre Sant Cervera i Sant Llorenç també hi ha qualque clot, a veure si aquests sí que els investiguen.
9: Que va, hi ha moltíssim nivell aquí, no m'ho esperàvem, no.

0: TV3 Ràdio és entreteniment.
1: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
2: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
3: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Continuem a xiu-xiuejant aquesta vegada amb en Miqui Tous, company d'esports. El coneixereu per la seva veu inconfusible. Miqui Tous, t'ho estàs passant bé?
1: Molt bé, beníssim.
0: Que bé.
1: M'encanta.
2: Si vol quedar, pot quedar.
1: Puc quedar, fins a ser, no? Sempre tens informatiu, però jo...
0: Canviaries esports per xiu-xiu?
1: No, faria un mix i mix, no? Un poc de tot, no?
0: Vols dir que li vols llevar lloc a na Marta
1: això
0: Sampas?
1: Això mai. Na Marta i jo podríem fer un tàndem, perquè fem un molt bon equip, eh? Mm-hmm. Jo crec que...
0: Eco, amb els companys d'esports.
1: Podeu fer, però... Na
0: Marta Sampas, en Juan Gato, també li agrada molt venir.
2: Sí, són com... Estan per aquí. És a dir, com una... un satèl·lit.
1: Molt de tan ràpid. Entram el dia de matí, estem encantats, venim aquí, també. Sí.
2: Dominar tots els registres.
3: Però està molt bé, perquè nosaltres no ens atrevim a ficar-nos esports.
2: Bé, si no ens convida...
1: Sou un errat, voltro, no? Sou un errat...
0: Ho heu provat.
2: Efectivament, agafa la pilota i torna cap a la banda esquerra. Tenim a Miqui Tous aquí.
0: Molt bé, Xavi. Impressionants, la veritat.
1: Verte, en Xavi, que no tenim una oferta la setmana que ve.
2: És postres, amunt la taula. Fresqueta.
1: Terrades.
3: Sí, però no és la nostra, m'ho pareix. No, qualque partit del Mundial me'l va agafar en directe i no va anar bé.
1: No va anar bé.
2: En Xavi també fa bastant bé, eh?
1: Sí.
3: Ara no ho faré.
2: I no és també... No sé, no és fora broma.
0: Vaig narrar un gol dient... Gol.
2: Sí. Devia ser un gol d'Espanya.
1: Devia ser l'equip contrari. Quan marques contrari ho fas més.
0: No, era el nostre, no?
2: Sí, l'Espanya.
0: Escolta, Miqui, per acabar, hem preparat un joc nou. Se diu Quevedo o Quevedo. Y no fuimos en un...
3: Molt bé, doncs l'idea és que jo vos dono una frase i m'heu d'endevinar si és del poeta o del cantant de reggaeton. Però no ho reduirem a Quevedo o Quevedo. Pot ser qualsevol poeta o artista que ja vos diré què vos sembla.
2: Molt bé.
1: Vinga, no sé si veurem si va bé.
3: Manejau la poesia i el reggaeton, perquè aquí és un pot de tot.
2: Tot el registre.
0: Soratòria en general.
3: I de començar amb el primer. Això és, ho ha dit, Raúl Alejandro o Federico García Lorca. Man. Això diu... Avui te deixo d'escriure, no d'estimar.
1: Això sona rau, això, o no?
2: Uf, no ho sé, eh?
1: No.
2: Avui te deixo d'escriure, no d'estimar.
3: Home,
2: pues, avui te deixo d'escriure.
1: Home,
0: espera. Avui te deixo d'escriure, no de querer. Avui te deixo d'escriure, no de amar.
1: Ho vull més així,
3: eh? Però Lorca era un romàntic.
2: Jo veig el Lorca.
0: Jo hauria dit Lorca.
1: Sí. Bueno,
2: venga.
1: No, va bé.
0: En Miqui diu...
2: No m'ho jugant res, eh? Pots estar tranquil.
0: En Miqui diu rau.
3: Vinga, idò, la comprovam.
2: Com oblidar tu pel món. Quan domina la sala de reggaeton,
3: clar, clar. Aquí, clar, era complicat perquè també ho he canviat un poc. Ell diu escribil.
2: Ah, clar.
3: Per tant, hauria de posar avui tenies d'escriure o
1: alguna cosa així. Home, si ja l'he posat un punt de
3: penal. Vinga, anem amb més. Això ho ha dit Bad Bunny o Antonio Machado.
2: Ben.
3: A les nits ja ni tan sols puc dormir. El que faig és somiar-te.
1: Això ja... Això és molt romàntica.
2: Sí.
1: O no? Això ja... Més poesia, això.
3: Bueno, però com és? Crec, eh? Puerto Rico, també.
1: També.
2: A les nits ja tan sols puc dormir. El que faig és somiar-te. Somiar-te.
1: Nina, no se banya,
0: eh? És que ja tinc dubtes.
1: Ah, vale. Estàs pensant.
0: A les nits ja ni tan sols puc dormir. El que faig... a somiar-te.
2: Clar, a les noches, en las noches ya ni puedo dormir, lo que hago es soñarte.
1: Jo pego molt així, eh?
2: Però ja, com seguim, Bambani? Com farim, Bambani?
0: Jo no ho sé. És que no ho sé. A les noches ja ni tan sol... No, és que no m'ho sé.
1: Com
0: a
1: rap.
0: Sempre poso un rap.
3: Vinga, què vols que heu? En soñarte o somiarte?
2: Uf.
1: Jo que he Machado, per allò.
2: He Machado, vinga, Machado.
1: Machado.
3: Vam comprovar. En las noches ya ni puedo
1: dormir. Doncs sí, que és coneguda aquesta.
2: Después, aquesta.
1: Sí.
3: També hem de dir que hi ha una traducció aquí feta en el català que igual despista un poc. Vinga, anem amb una altra. Rosalía o Rosalía de Castro. Diu, perquè encara no els espermes de les dones escriure allò que senten.
2: Clar, seria un no les és permitido.
0: No, jo crec que en aquest cas seria no...
2: Rosalía de Castro.
0: No, Rosalía de Castro per... Per aquest pronom que està aquí al mig, que sona molt literari, no?
1: Jo crec que sí, estic indignat ara. Mm-hmm. Sí, ho han analitzat molt bé, jo crec que serà la bona aquesta.
0: Vaig treure un 10 comentari de test.
3: I doncs, efectivament...
1: Molt bé, Inés.
3: Molt bé, de Castro.
2: Sí.
3: Vinga, un altre. Aquesta va de catalans, autors catalans. Figaflauas o Ausias Marc. Amor, mon cos trist i ple de ro.
0: Uf, quin rodó,
2: és molt guapo, aquesta.
1: Sí.
0: Massa guapo per sí. Figaflaues.
2: Sí, ja en Figaflaues no...
3: Pensa que Figaflaues han dit la Marina està morena. D'aquí no hi ha tanta... No va tan enfora.
2: Va, us hi és Marc.
1: Sí, dali.
3: I efectivament,
1: molt bé.
3: Marc, molt bé. I anàvem-se darrere, que és Tomeu Penya o Joan Alcobé.
0: Vinga, aquesta te la deixam a tu, Miqui.
1: Vinga,
3: ma vida estimada, et daré lo que no he dat fins ara.
1: Molt bona, aquesta sí que no tenen dubtes, aquesta del gran Tomeu Penya. Aquesta sí, aquesta... Que bona.
0: T'agrada en Tomeu, Miqui?
1: Sí, m'agrada.
0: No ho hauria dit mai.
1: Sí, sí, sí, m'agrada. A més, he anat a bastant de concerts amb en Toni Fuster, que és un gran admirador i seguidor d'en Tomeu Penya, he anat molt de concerts a verbenes i... Sí, sí, he anat un
0: parell de vegades. Escolta, puc venir a la pròxima vegada, que jo també en soc fan.
1: Tu saps, Inés, que estàs convidada sempre que nosaltres passem un pla de concerts i festes, sempre estaràs convidada. Marta Sampas, ara està per aquí.
2: Sí, ja comença.
1: Ja m'està posant nerviós.
2: Sí, et desposo com un satèl·lit, vol dir, orbitau al voltant de xiu-xiu.
0: Marta, vine, que has de saludar en directe en el teu company d'aventures.
1: Sí, però molt tronat junts, Marta i jo.
0: Això t'anem a dir, vosaltres heu tingut alguna aventura...
1: Escolta, ara no...
0: No, no me malinterpreteu, no me malinterpreteu. De viatges o de... Així com amb en Toni Fuster t'has anat a veure en Tomeu Penya, Miqui.
1: Sí, és que amb en Toni Fuster... En Toni Fuster, he de dir que en Toni Fuster me va entrenar jo quan tenia 7 anys i ell en tenia de 8. Per tant, aquesta dada ja te diu que jo amb en Toni Fuster...
0: Molt bon xiu-xiu, això.
1: Sí.
0: Figura't.
1: Sí, sí, imagina't, fa 30 i pico d'any que el conec, que ja han viatjat junts amb el Mallor. Bueno, sí.
0: I en Marta,
1: que? Un gran company i amic.
4: És que aquesta pregunta que has fet, en Marta Sampa, no res, no res.
1: No coincidit aquest viatge, un aparell de...
4: No, Copa del Rei.
1: Ah, sí, Copa del Rei, Sevilla,
4: amb el
1: Mallorca.
2: Sí, no podia calcular això.
4: Sí, el que van fer una feinada i tampoc van tenir temps de gaire trull.
1: Sí, va estar molt bé.
4: Però molt de sopars, i jo el coneixia abans de coincidir a la feina.
0: Molt bé. Ah, sí, de Per Palma.
4: No, de mig en comú, de mig en comú de la ràdio i...
1: Va, sí, coincidíem a sopar sí. Sí, és cert. Fem
4: qualque pauseo.
1: I quan va venir aquí a la ràdio, la Marta Sampa, jo la vaig rebre, vam estar tu i jo.
4: Sí, és que primer
1: jo
4: vaig
1: venir... Va ser just abans de la pandèmia, si no recordo malament.
4: Primer vaig venir un mes en 2017, un mes d'agost, i vaig coincidir amb Miqui no res, tenim una foto de 2017, i després ja en 2020, que jo duc 6 anys, ja en duc 21, però jo sí.
0: Imagina't. Miqui, doncs, moltes gràcies per haver vengut, te sentim a les...
1: Molt bé, m'ha encantat, a les 7, és informatiu, no?
4: Vull
1: veure baixa, sí, això és un natural,
4: Vinga,
1: adéu, Miqui. Heu d'anar a fer esport.
4: Ara ens hi fic canya, no te preocupis.

0: IB3 Ràdio és formació. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
2: Bienvenidos a Segunda División.
1: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
3: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
4: En Tomàs,
2: ho pot dir.
1: David Gui, bon dia.
4: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
1: Company Fuster, bon dia.
5: S'ha de fer feina.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: Ah, no, que molt ja bé. Se sent.
1: Más te quiero, quiero más. Una cançó que ha estat símbol de la victòria d'Enric Mas.
0: I tant, Enric Mas, és que... Más te quiero y quiero más
2: de lo que tú me das.
0: Regálame un beso.
1: En Jordi diu, com és aquesta cançó? I nosaltres, Jordi? En Jordi no és més jove que aquesta cançó.
3: Clar, clar, és que jo penso que jo no he sortit de Nova York.
0: De Nova York.
1: Escolta, no, aquesta cançó de... era de quatre cantants que varen sortir d'Operación
0: Triunfo. Àlex, Geno, Javián i Míriam.
1: D'Operación Triunfo 1.
0: Fórmula abierta, sí, sí, un dels himnes d'Operació Triunfo. Des de la banqueta, no? Què passa?
4: Des de la banqueta.
0: Gràcies. Com estàs? Com estàs?
5: Molt bé, molt bé.
1: No tan bé com tu, Marta Sampas.
0: Bé, és que vull banyar, m'ha quedat dutxada de gimnàs, vinga. O sigui que vinc amb aquest subidon.
5: Competitiva, competitiva.
0: Avui vinc amb aquest subidon de post-gimnàs i escoltant-te el meu company estimadet.
1: T'ha agradat la xiu-xiuetjada?
0: Sí, és millor, en Tous. M'ha agradat escoltar-lo narrant el primer partit, que graciós. Ja fue, és que ho feia igual, cara.
5: Sí, igual, jo no he trobat gaire
0: no
5: diferència.
0: No sé, superbé, superbé.
5: Ja imaginava que tenia una veu de cada llepa,
1: ja
5: no?
1: Ja era excel·lent.
0: Ja era, sí, sí. No, però jo he de dir una cosa, narrar o se t'adona bé o no se t'adona bé. Vull dir, se t'adona bé tot una i després agafes pràctica, evidentment, però troques una cosa que te molles i dius, va bé. Res, com estàu? He fet un poc d'escalfament amb en Miquito.
1: Home, sí. Sí. Mos has de passar a revista o no? Jo ja estic
0: preparada. Sí, sí, també vos he sentit a casa abans de venir i no, estava com a... No vull que estiguis pressionada, no vull que te frustris, t'han posat una música trista i tot abans, com que estaves...
1: No, home, no, estic motivadíssima. És
0: el que ha dit en Xavi, ja ho faig per riure, aquesta classificació, xiu-xiu. Arriba un dia més, crec que és la tercera jornada, podríem dir, repassam el que heu fet la setmana passada d'esport. Ja sabeu, un bon entrenament, un bon partit a tres puntets, la resta de cosetes anant valorant si és un punt o zero, si no feis res, zero o menys un, inclús. Voleu saber com està? No. No voleu saber com va la classificació?
1: Ho deim després de...
0: Mira en Xavi, la cara en Xavi, com que dir.
5: Jo l'únic que sé que Marta Sampas, ets
0: super...
5: No, ets super competitiva, jo no ho sabia, això.
0: A full, sí, sí.
3: Jo l'únic que tinc clar és el meu punt.
1: Tenim els punts d'avui i després...
0: Sí, sí, tamateix, vinga. Va, Jordi, tu, primer. Vinga, va, suma puntes, per favor.
3: No, avui restam.
0: Però què dius?
3: Avui restam.
0: Però, Jordi, no has anat a caminar, no has anat a un concert, que varen dir que coses així, pots sumar un puntet?
1: No fer res.
3: Poca cosa.
0: Horitzontal, poca res.
5: Cosa. Ui.
1: Marta.
3: Poca cosa.
0: No sé, però si cap pot sumar
5: tenim
0: un
5: tenim titular.
3: M'ho han d'adaptar.
0: D'acord, menys un, dóna-me
3: i tornarem, però...
5: Ah, resta si no feien res.
0: És que l'altre dia ja li vaig perdonar, però perdona, jo això no pot ser.
3: No,
0: ja
3: no, no.
0: Miquitos i...
3: Va bé, però no passa res. Hem de caure per aixecar-nos.
0: Ah, molt bé! Jordi
5: Suárez!
0: Ostres!
3: No, però és veritat que sí, en sa nova horari i tot, la nova rutina està costant un poc, els de matins, sobretot, sí. Anar al gimnàs. Però jo abans hi anava a les 12.
0: Ah, clar, ja tenia tard.
3: Ja no...
5: Va bé, pots anar a les 10.
3: Sí.
1: Ara s'ocupa la té, sa feina.
5: Ara no serà que surts a les 7 i que a les 7 després pots anar al gimnàs.
3: Sí, sí, però he d'agafar aquest horari.
0: D'acord, bé, ho heu xerrat abans amb en Miquitos, que cada un ha d'agafar a poc a poc la rutina que entrava.

0: ara que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
1: Si tu mejor versión empezara este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad. Ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motor World Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
2: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
3: Us avançàvem a les 7:30, una dividida junta electoral central ha acatat l'ordre del Suprem de suspendre el vot de nacionalitzats amb la llei de nets.
4: Després de dues hores de reunió, els membres de l'òrgan electoral han decidit obeir la decisió de l'alt tribunal, però sense entrar a valorar l'assumpte a fons, perquè així ho han decidit la majoria dels vocals. Tampoc no hi haurà recurs, perquè entenen que tanmateix no prosperaria una decisió presa per una mínima majoria de 7-6. Ara han encarregat informes a l'oficina del cens electoral i als registres consulars per verificar la vinculació amb l'exili de les persones nacionalitzades per aquesta via.
3: Socialistes i populars fan una lectura molt diferent de la situació, però tots parlen de justícia.
4: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, li ha tocat fer les primeres valoracions després de la decisió de la Junta Electoral Central.
5: Ningún español por el hecho de serlo sospechoso de nada. Y uno de los derechos principales es el derecho al voto. Espero que continúe con la tramitación normal de ese tipo de decisiones y al final pues la justicia sea justicia y todos los españoles que tengan esa nacionalidad puedan ejercer sus derechos en toda la amplitud que les permite la Constitución española.
4: El portaveu popular, Borja Semper, matisa que el PP no està en contra de la llei de nets. No els agrada la instrucció posterior elaborada pel Ministeri de Justícia, que va flexibilitzar-ne el requisit donant presumpció automàtica d'exili, incloent-hi la immigració per motius econòmics.
6: De lo que estamos hablando y sobre lo que se está pronunciando los tribunales es una orden ministerial que altera lo que decidieron los diputados en el Congreso de los Diputados. Esto es de lo que estamos hablando y no de otras cosas. Y por lo tanto es de garantizar el proceso, de garantizar la voluntad del legislador y de garantizar también que el censo electoral en España pues cumple con la norma establecida.
4: Vox vol que es faci una comissió d'investigació al Senat. Per al portaveu José Antonio Fuster, la decisió inicial del Suprem és una victòria del seu partit.
7: Vox ha conseguido algo que parecía imposible, poner un primer freno a una operación que busca alterar de forma decisiva el censo electoral español y burlar la soberanía de los españoles.
4: Ara mateix, la suspensió del vot als recentment nacionalitzat d'acord amb la llei de nets es cautela en espera d'una resolució.
3: I a Ceuta, cada dia hi ha un ball de xifres de les persones que queden en territori espanyol des que entraren a final de juliol. El Ministeri de l'Interior ha xifrat en 300 els migrants expulsats judicialment de Ceuta per la comissió de diferents delictes. Francesc Mas, bon vespre.
8: Bon vespre. Defensa que els procediments legals estan plenament en vigor i ha detallat que, a més d'aquestes expulsions forçoses, un total de 5.300 persones han retornat voluntàriament al Marroc des del passat 10 d'agost. Sobre el terreny han hagut de desallotjar unes xaboles que s'havien aixecat massa a prop de la desalinitzadora de la ciutat i era perillós per a la salut pública. Ara, la intenció de la ministra de Migracions, Elma Saiz, és crear un total de 6.000 places temporals.
9: Es muy importante porque eso es parte de la solución a la situación. Como saben, es necesario que las personas estén ubicados en espacios para continuar todos sus expedientes.
3: I a la plana judicial, l'Audiència Nacional demana assumir la causa contra el delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, per l'entrada massiva de migrants procedents del Marroc. La jutgessa Maria Tardón ha sol·licitat al jutjat de la ciutat autònoma que s'inhibeixi en favor seu per unificar les investigacions.
8: La causa, iniciada arran de les denúncies del sindicat Manos Limpias, Voz y Hazte Oír, Cerca aclarir la gestió del delegat durant les entrades del passat 30 i 31 de juliol. La Fiscalia de Ceuta ja ha donat el vistiplau a aquest trasllat perquè considera que els fets estan relacionats directament

0: amb el procediment que ja té obert l'Audiència Nacional.
1: I sobre si el delegat del govern a Ceuta ha de dimitir, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha recordat el comunicat del Centre Nacional d'Intel·ligència que nega l'existència d'avisos previs sobre l'assalt.
2: Cualquier alerta que se diera era una alerta de las operativas y normales atendiendo a las circunstancias. El propio CNI refirió, subrayó, como ya habíamos dicho otros previamente, que no había ninguna alerta de nada mínimamente relacionado con lo que aconteció el 30 de julio.
1: I dilluns que ve el president del PP, Alberto Núñez Feijó, tornarà a Ceuta.
0: Ho farà amb una delegació comunitària encapçalada pel president del PP europeu, Manfred Weber, i és que, segons el portaveu Borja Semper, els populars volen europeïtzar la crisi.
3: Vamos a europeizar el problema. Ceuta, como ha quedado, como hemos insistido en muchas ocasiones, y es una obviedad, Ceuta es Europa. Y esta semana va a ser la semana de Ceuta en Europa. El Parlamento Europeo va a debatir específicamente la situación de la ciudad autónoma y el Partido Popular, junto a nuestros socios europeos, promoverá que la Eurocámara condene expresamente el asalto del pasado 30 de julio a la frontera sur de Europa.
1: De fet, la crisi de Ceuta, precisament, passa factura electoral al PSOE. Segons el darrer baròmetre del CIS, els socialistes perden 2 punts percentuals. Això sí, continuarien sent com el partit més votat, amb un 31% dels sufragis estimats.
4: El PP retalla distàncies, 4 dècimes, i es queda amb el 25% dels vots, a 5,5 punts dels socialistes, segons ha pronosticat el sondatge elaborat pel Centre d'Investigacions Sociològiques. Vox, per la seva part, puja un poc més d'un punt percentual i queda amb un 16,6% dels vots, assent a la tercera força i seguits de Sumar, que continua baixant fins al 5,7%, mig punt manco que l'anterior onada. En canvi, Podem recull part d'aquest vot i ja assoleix el 3,7% i ja a la part baixa de la taula i troba s'ha acabat la festa, que també retrocedeix fins a aconseguir un residual 1,8%.
1: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat a l'Audiència Nacional que retiri de la causa un informe de la UDEF sobre la seva mediació davant el govern de Bolívia. L'expresident, investigat per un presumpte delicte de tràfic d'influències en benefici de l'aerolínia Plus Ultra, considera que la policia va fer una investigació general sobre la seva vida sense autorització judicial i que així es va vulnerar el seu dret a la intimitat.
0: La defensa denuncia que la UDEF va analitzar tots els moviments d'un dels seus comptes bancaris durant 5 anys, incloses 174 transferències d'11 pagadors, moltes sense relació amb la causa. Zapatero sosté que d'aquesta anàlisi varen sorgir noves línies d'investigació, entre elles el possible cobrament de 200.000 euros per haver influït davant les autoritats bolivianes en benefici d'un grup empresarial.
1: I l'associació de dones La Volaera ha exigit a la Universitat de Granada que revisi els seus convenis internacionals per garantir la seguretat de les estudiants. Ho fa després de l'assassinat a Mèxic de Claudia Tacoronte, una jove canària de 21 anys que hi feia una estada d'intercanvi.
4: L'entitat reclama avaluacions específiques de risc en perspectiva de gènere i protocols de prevenció i protecció durant les estades a l'estranger. La jove va ser assassinada dissabte a Cuautla i la Fiscalia de Morelos investiga el crim com un possible feminicidi. Avui matí, la Universitat de Granada, a la qual pertanyia la víctima, ha guardat un minut de silenci en memòria de l'estudiant. El president andalús, Juanma Moreno, també ha reclamat a les autoritats mexicanes que investiguin els fets i ha posat el govern andalús a disposició de la família.
5: Quiero mostrar nuestro pesar y nuestro cariño para su familia. El gobierno de Andalucía está a su disposición y pedimos a las autoridades mexicanas que investiguen ese terrible suceso que hemos conocido en esta mañana. Mi abrazo y el de todos los andaluces a sus familiares y a sus amigos. Y también un abrazo especial a la Universidad de Granada.
1: I la jutgessa que instrueix la causa penal sobre la gestió de la Dana València ha acordat amb el suport de la Fiscalia prorrogar la investigació 6 mesos més.
0: Aquesta decisió ve motivada perquè encara queden per declarar testimonis i perjudicats. La jutgessa es posa en una interlocutòria que no és descartable que es puguin obtenir els missatges de l'excap de gabinet de l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, del dia de la Dana que s'han intentat recuperar.
1: I l'ONU alerta que el desenvolupament accelerat de la intel·ligència artificial posa en risc tots els drets humans, inclosos el dret a la vida, la salut, l'alimentació, la privacitat i també la seguretat.
4: L'alt comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, Volker Turk, adverteix que els sistemes més avançats podrien arribar a paralitzar serveis essencials, desestabilitzar infraestructures crítiques i afectar les institucions democràtiques. Per això, reclama als governs i a les empreses una regulació internacional urgent.
6: All human rights are at risk.
7: Tots els drets humans estan en risc. Necessitem una acció urgent. Demana als estats i a les companyies que es mobilitzin de manera immediata a través dels fòrums multilaterals per traçar un camí de pau i impulsar models basats en el respecte a la legislació internacional dels drets humans.
6: Grounded international human rights law.
4: La vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Rivera, considera absolutament preocupants els avisos del mateix sector tecnològic sobre el risc que la intel·ligència artificial quedi fora de control. Rivera alerta també de l'enorme concentració de poder econòmic en mans de poques empreses digitals i defensa activar mecanismes per controlar-ho.
8: Dos grandes rivales de dos de los grandes gigantes en el despliegue de la inteligencia artificial, que se llaman fatal, pidiendo al G7 y pidiendo a las autoridades que, por favor, nos pongamos de acuerdo para que a través de esa regulación, ese seguimiento, de forma transparente, evitemos que esa inteligencia artificial que va creciendo sobre sí misma a partir de información sintética y con algoritmos que nadie controla, acabe estando fuera de control.
1: L'avís arriba en ple debat mundial sobre els límits de la IA. La Xina ha demanat crear una barrera de seguretat per regular algoritmes, dades i aplicacions civils i militars mentre reclama als Estats Units més cooperació.
4: El mateix temps, destacades figures de la indústria tecnològica nord-americana han plantejat frenar el desenvolupament dels sistemes més avançats davant el risc de perdre en el control, com és el cas de Bill Gates. Donald Trump, en canvi, s'oposa a qualsevol regulació que pugui alentir el sector i permetre que la Xina guanyi avantatge.
1: I Magdalena Anderson podria revalidar el seu càrrec com a presidenta després que el bloc de centre-esquerra s'hagi imposat per la mínima a les eleccions legislatives de Suècia.
0: En prop del 95% escrutat, els quatre partits de l'oposició sumarien 176 dels 349 escons del Parlament, tres més que el bloc de dretes del primer ministre Ulf Kristersson. Tot i que perdre suport, els socialdemòcrates es mantenen com la força més votada. Un altre dels titulars electorals és el retrocés de l'extrema dreta. Els demòcrates de Suècia perden 11 diputats i deixen de ser la segona força, superats pels conservadors.

0: I Vetres Ràdio, aquesta casa, estrena La Campana, és un nou videopodcast que visibilitza les seqüeles físiques i emocionals del càncer infantil.
1: Ho fa a través de les històries de quatre joves supervivents de la malaltia i que vol posar la mirada en les experiències viscudes i també en el present de les protagonistes. Les quatre protagonistes tenen en comú haver passat per un càncer quan eren petites, un fet que ha condicionat la seva vida i que creuen que és necessari compartir. Són Paula Villalonga i Marta Roig, dues de les protagonistes.
2: I la veritat que la meva idea de participar en això va ser perquè en el meu temps no hi havia aquestes coses, no hi havia una font fiable que no sigui metge o infermera o pare que m'ho pugui recomanar, no recomanar, explicar-me el que ha viscut i, sí, i compartir sentiments.
3: Tenc 22 anys i vaig tenir la primera leucèmia quan tenia 9 anys, en el 2013 em vaig recuperar. 2 anys de quimio i tot això, però la meva segona història va començar en el 2022, amb 18 anys, perquè vaig tenir una recaiguda, cosa que no s'esperava, i no bastava la quimio, per tant vam fer un trasplantament de mèdules.
1: Al videopodcast també hi han participat metges, psicòlegs i infermeres, especialistes que, com és el cas de José Antonio Salinas, creuen que aquestes iniciatives són molt positives per infants i famílies que passen ara per la malaltia, sobretot per la perspectiva optimista de la proposta.
4: Es importante porque primero visibiliza la enfermedad oncológica, pero no la visibiliza de una manera triste o un poco dando pena, sino que vemos un poquito todo el esfuerzo que ha habido detrás de un paciente que al final está curado y sobre todo que merece la pena el trabajar en este campo porque luego ves cómo se recuperan y pueden normalizar su vida.
1: El videopodcast La Campana s'ha presentat avui cap vespre a Esbaluart, a Palma, i el primer episodi es podrà escoltar el pròxim dimecres, dia 16.

0: 5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura. Calvià s'incorpora a la família de l'Evolution Film Fest i es consolida com a territori vinculat a la indústria audiovisual. La col·laboració es concretarà en 4 accions que tindran lloc els mesos de setembre i novembre a Port Adriano i també a Magaluf.
1: La primera cita serà el 23 de setembre al Shallow Beach de Melià Calvià Beach de Magaluf amb una presentació especial de la 15a edició del festival en 2 anuncis destacats, la dels noms propis guardonats i també els elegits dins la secció del festival que dona visibilitat al talent audiovisual de les Illes. Sandra Liski és la fundadora i directora del festival.
2: Una categoria muy consolidada desde el primer año del festival es el Made in Baleares, donde ponemos el enfoque en el talento balear, en los cineastas que hacen cine aquí en las Islas Baleares. Entonces, el 23 también vamos a desvelar la lista de la selección oficial este año, que son más de 30 películas, music videoclips, guiones, largometrajes, cortometrajes que han entrado este año a esta selección y que van a competir en el Evolution este.
1: El cinema en cotxe tornarà a Port Adriano, mentre que el 30 d'octubre al Melià South Beach de Magaluf se celebrarà el 20è aniversari de l'Associació de Cineastes de les Illes Balears. El 4 de novembre, el Mallorca Go posarà el punt i final a l'Evolution.
2: Esta ruta, donde invitamos a productores, directores, filmmakers de todo el mundo que vienen al Evolution, junto con también cineastas baleares, es también otra iniciativa, que esto es lo que es el Evolution. Juntamos cineastas de fuera con los cineastas aquí de Baleares para que puedan salir también proyectos nuevos. Y este Mallorca Go lleva a estos invitados a una ruta por Calviá para enseñarles todas las localizaciones y el plató de cine que es Calviá.
1: Un plató de cinema que vol ser cada vegada més un municipi vinculat a la creació, el talent i la indústria cinematogràfica. Juan Antonio Mangual és el Valle de Calvià.
3: Reforzamos el mundo de la cultura, reforzamos y el destino más allá de lo que es nuestro sol y playa, que es nuestro principal activo, pero es una dinámica que nos va a permitir también desarrollar y crecer y poner en valor absolutamente todo el destino de Calvià.
1: La programació completa d'aquesta nova edició de l'Evolution Film Fest es farà pública dia 15 d'octubre.
0: Conèixer i reconèixer Mallorca a través dels primers llibres de viatges i guies turístiques. Aquesta és la proposta de l'exposició Viatgers a l'Illa, un paradís en paper que avui a hora baixa s'ha inaugurat a la Fundació Coll Verdolet a Valldemossa.
4: Personatges com Agatha Christie o Sissi, l'emperadriu d'Àustria, convidada de l'arxiduc Lluís Salvador, noms il·lustres de la geografia europea, però també molts d'altres, encara desconeguts, varen descobrir Mallorca gràcies als primers llibres de viatges i guies turístiques. Publicacions com l'obra de l'etnògraf i dibuixant francès Gaston Bouyer o la pintura d'Erwin Hubert, que va utilitzar com a reclam l'entitat de foment de turisme de Mallorca. Jaume Bernat és el president de la Fundació Coll Verdolet.
5: Valldemossa va ser un dels primers llocs que varen sorgir en el panorama de viatges europeu gràcies a l'estada de George Sand i Chopin l'any 1838-39. Se genera un flux de viatgers que vendran d'arreu d'Europa, sobretot de França i d'Anglaterra, i altres personatges molt coneguts.
4: L'exposició Viatgers a l'Illa, un paradís en paper, és la primera de dues mostres. La que s'inaugura avui a hora baixa se centra en les guies turístiques i altres documents publicats entre els anys 1890 i 1940. Rafael Pons és el comissari de l'exposició.
6: Des d'un punt de vista estètic, des d'un punt de vista bibliogràfic, les guies són molt guapes. Quasi totes venen il·lustrades amb fotografies d'època, venen moltes d'elles orlades amb motius modernistes, les textes estan molt ben escollits.
4: Es tracta d'una exposició diferent en continent i contingut que ens obri una finestra a un passat no gaire llunyà.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dilluns 14 de setembre, en què la Policia Nacional continua cercant l'arma blanca de l'apunyalament mortal a Son Goleu, a Palma. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
1: Bon vespre. Avui a hora baixa la policia ha pres declaració a diversos testimonis dels fets que es van produir a nit després d'una discussió al carrer d'Indalecio Prieto. El sospitós roman detengut mentre els agents revisen les càmeres de seguretat de la zona.
0: I la Nora de la PAC ha reconegut en seu judicial haver participat en la introducció de 5 quilos de cocaïna a Son Banya, Palma.
1: La dona de Lico ha confessat durant el judici. Tant ella com quatre acusats més han aconseguit un acord de conformitat en la fiscalia que els condemna a 6 anys de presó.
0: I la iniciativa de la Comissió Europea per impedir la compra de segones residències en zones tensades s'entrarà demà al ple del Parlament.
1: El PP obre la porta a estudiar-ho sempre que no es toquin els drets dels residents, mentre Més per Mallorca defensa que també es limitin les segones residències als balears, si és necessari. És el portaveu Lluís Apesteguia i el popular Sebastià Sagreres.
2: No pot venir un alemany, un suec, un xinès o un sud-africà a comprar un habitatge, ni tampoc una persona d'aquell mateix municipi comprar-ne una segona, perquè el que estem dient és s'ha de prioritzar que la gent s'adesqui un habitatge.
3: I jo no me cap dins el cap de cap manera que, per exemple, un campaner no pugui tenir una segona residència a la Ràpita.
0: Una dividida junta electoral central acata l'ordre del Suprem de suspendre el vot als nacionalitzats amb la llei de nets.
1: Després de 2 hores de reunió, els membres de l'òrgan electoral han decidit obeir la decisió del tribunal, però sense entrar a valorar l'assumpte a fons, perquè així ho ha decidit la majoria dels vocals. Ara la pilota torna a estar a la teulada de l'alt tribunal, que ha de prendre una decisió definitiva. El ministre, Arcadi Espanya, confia en la justícia.
4: Al final, pues la justícia, sea justícia, i tots els espanyols que tinguin esa nacionalidad puedan ejercer sus derechos en toda la amplitud que les permite la Constitución española.
1: També confia en la justícia el popular Borja Semper, que en aquest cas considera que ha de vetllar per respectar el poder legislatiu.
5: De lo que estamos hablando y sobre lo que se está pronunciando en los tribunales es una orden ministerial que altera lo que decidieron los diputados en el Congreso de los Diputados. Esto es de lo que estamos hablando y no de otras cosas.
0: Els biòlegs han detectat un augment de la mortalitat entre pins i alzines a causa de la calor extrema patida aquest estiu a l'arxipèlag, que és una situació que preocupa els experts.
1: Sí, perquè es manté la sequera. D'aquí a 10 o 15 anys podria canviar el paisatge de les illes i la Garriga podria anar substituint la zona boscosa. Ho adverteix el professor de Biologia i membre del Laboratori de Canvi Climàtic de l'UIB, Xavier Gulí.
6: Ara, si cada estiu és com el que hem tingut enguany, probablement en 10-15 anys ja veurem algunes zones afectades a nivell de paisatge. No ja a nivell de plantes concretes, sinó a nivell de paisatge. I la gent percebrà que ja abans havia un bosc, ara hi ha una garriga. Insisteixo, això és així sempre i quan els estius continuïn com el que hem tingut enguany.
0: I a partir de dimecres es poden començar a sol·licitar els nous permisos d'hora de Palma que s'estenen a 8 barris més.
1: Les noves àrees com Fonès, Son Oliva, Plaça de Toros i Escan Redó entraran en funcionament dia 1 de gener. Antoni Deudero és el regidor de Mobilitat.
7: Responder a esta petición histórica de los barrios y le devolvemos a los residentes esta prioridad que tienen para poder abarcar en su calle al lado de su casa.
0: El distintiu serà 100% virtual, el cotxe no haurà de dur cap adhesiu i la quota de resident serà de 24 euros l'any. Amb aquest punt arribam a les 8 i 4 minuts. La informació continua. Els butlletins informatius ara comença el programa entre avui i demà.
8: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baracel i Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Aixequem les copes per una civilització sa nostra que s'enfronta al risc de desaparèixer en mans o en bits de sa intel·ligència artificial. Aixequem ses copes per l'optimisme del CIS, que s'encarrega de les enquestes d'intenció de vot. Aixequem ses copes pels alumnes que seran avaluats per PISA, però sobretot pels seus mestres, que haurien de ser un dels sectors més ben pagats de sa societat, com els sanitaris, els bombers o els pagesos. Aixequem ses copes pels propietaris balears d'aparcaments, que gaudeixen del metro quadrat més car d'aparcament de tot Espanya, més de 1.700 euros. Avui hem triat la paraula copa com a eix conductor d'aquest programa, així que brindeu per aquest estiu que ja s'acaba. Hola!

0: d'aquí mos teniu a Moguen, escull com la Shakira, més o manco, més o manco, no arribem a tant. Aina Mar, com estàs?
1: Estic molt bé, i tu?
0: També, de dilluns, i amb molta energia que tenim tota la setmana per endavant. A tu que te venes cap si te dic copa?
1: Idò, jo me veno cap una copa com a trofeu. I és que, de fet, avui, quan he tret en el carrer aquesta paraula, han sortit diferents idees i conceptes de copa. I la cançó de Shakira, que estan sentint de fons, mos dona una gran pista sobre la primera pregunta que he fet a la gent sobre copa. Quant de quilos creus que pesa la copa que ha guanyat Espanya enguany en un Mundial?
2: Jo diria que uns 5 quilitos.
1: Molt bé, molt bé. Pesa 6 quilos i 5 d'aquests 6 quilos estan fets d'un material. Te pots imaginar quin és?
2: Oh, hòstia. Pues sí, sí, sí. No me l'imaginava d'or, però sí. Ostres.
3: L'hauria de tenir les mans, no la tinc.
1: Idò, pesa 5 quilos. Bé, pesa 5 quilos. I de què creus que està feta?
3: Ferro, perquè or no pot ser.
1: Idò, efectivament està feta de or.
3: Tot de?
1: 5 quilos d'or, sí.
3: Collons.
4: Pues ahora no me acuerdo, pero pesa un poquito. Sí, pero no lo he cogido así para ver. No me dejan. Pues qué pesa, pues qué puede pesar, unos 16 o 18 kilos por ahí.
1: Pesa 6 kilos. Entre 5 y 6 kilos, tío.
4: Es que no es muy maciza esa. Porque claro, si fuese maciza pesaría más, porque es así grande.
5: Si fuese del Real Madrid, sería menos. Pesaría más.

0: I com que n'hi ha hagut alguns que han dit indirectament que no saben el pes perquè no han tingut el plaer de veure aquesta copa en persona, els han demanat a ells si havien guanyat mai alguna copa o trofeu.
1: Només vaig guanyar una medalla quan feia la mili amb un equip de balonmano.
0: Ja va bé?
1: Sí, va estar molt bé.
2: No he sido afortunado en ganar nada, no. Bueno.
3: Fa molt de temps, com a promesa, vaig guanyar una copa a un biatló.
0: Et du feina, això, de preparació, o no?
3: Sí, sí, bastanta. Bastant de temps, un parell de mesos.
0: Que algunes medalles contades vam escoltar fins ara, però han trobat una esportista ben joveneta que ha rebut tant de reconeixements que ja ni se'n recorda de totes.
4: He guanyat una medalla o dues o tres i m'agradaria guanyar una copa, si puc.
0: I de què han estat?
4: De O? No, de O no estic segura, i de plata.
0: Molt bé, enhorabona. I què has fet per guanyar aquestes medalles? Que feies un esport?
4: Mira, una vaig fer gimnàstica rítmica, l'altra taekwondo i l'altra no sé com és.

0: I una altra cançó animada per animar aquest dilluns i per celebrar totes aquestes medalles, trofeus i copes, han demanat, sí, solen sortir de copes amb prudència.
1: Estoy tranquila en el modo alcohol, pero bueno, a ver, sí, no, nos gusta salir con las amigas, divertirnos y seguir las catas de vino sobre todo.
2: No, yo no salgo, yo trabajo y duermo y ya está.
0: No surt de copes, idò.
2: No, no, la fiesta és mala.
3: Solen sortir, però no sé que se coneix com a prudenci quan un pren copes. Així que, más o menos.
4: Sí que sortim amb prudenci. Sempre.
0: I amb prudenci deixam aquí aquesta secció de carrer d'aquesta primera hora. Ara ja sabem que li ve en un cap a la gent, sí, els hi deim la paraula copa.
5: De dilluns a divendres a les 8 del vespre a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Barcelona.

0: Tenim aquí en Quico Martorell, cuiner de Can Boca, que te flipa amb aquesta cançó titulada Gambes de Zimpiritione, un grup com a dels 80 o 90 que va néixer en el col·legi Lluís Vives i que de tant en tant recuperam perquè trobam alguna cançó que mira, mos hi diu. Quico Martorell, com estàs? Benvingut.
1: Bon vespre, estic beníssim i molt content d'estar amb vosaltres. A més, és un equip poc conegut.
0: Molt bé, i de gràcies, el convidarem més, eh? Aina Juny.
2: Sí, com bé.
0: En Quico el convidarem més. Escolta, Quico Martorell, fuà i figa, espardenya, gamba, roja, bassolla, llampuga, tonyina, mema mallorquí, port negre, pruna, raïm, brossat i garroba. Jo crec que cap de fer com un poema desordenat de producte local, no?
1: És un poema que m'ha enamorat, però t'ha anat deixada una, semalla.
0: Semalla m'he deixada. I jo l'afegim, brossat i garroba i mala.
1: Ara queda guapo.
0: De tots aquests productes, quin és el més agraït de cuinar?
1: Jo, per exemple, ara te sorprendré, perquè sempre dèiem la sobrassada. A veure, ho sabem, ja ho sabem. Però darrerament estic en la malla que m'he tornat loco. Fèiem receptes salades, hem substituït la malla com a producte derivat de llet, fèiem salses, fèiem una pasta de malla, diguéssim, és malla ben refinada, i en el seu mateix greix convertim en una pasta que té com una textura entre mantequilla i nata. I a partir d'aquí fèiem molta cuina salada i hem substituït aquesta proteïna de llet, i això em va molt bé per dietes més equilibrades, sí. I no se mataia. Això és la bo, que a vegades quan posant un xet de nata, tot això, la salsa se mostaia, però la malla no. I fins i tot, ben que dir, fem una salsa de peix, el que sí que se ve l'hotel, que antigament era brou de peix lligat, més nata, doncs pues ara més aquesta pasta de malla. Per això m'agrada tant la malla, no només és per emplear la dolça.
0: Que bé, idò, jo a més he fet aquesta numeració perquè és, són productes que formen part del menú degustació de Can Boqueta. És que no hem d'anar molt enfora, Quico, per gaudir de productes de primera, locals.
1: Els tenim aquí. Els nostres veïnats són els mateixos que els produeixen. No mos hem d'oblidar d'això.
0: I aquí també teniu certa responsabilitat, els cuineses que compreu.
1: Nosaltres, hem de fer una compra, com t'he de dir, no vull entrar en sostenible ni quilòmetre zero, sinó una compra responsable. Ben que dir, si produïm i no ho compram, i a més, en els nostres clients, nostres oients, en aquest cas, no els deim que dins el rebost tenim aquests productes tan bons i els hem d'emprar, perquè jo he dit el més gros que tinc és que quan trobo el rebost d'una casa això, no trobo cap producte mallorquí. Tenim tàperes, tenim domàtiques, tenim de tot. Per què ha passat? Què ha passat que aquests darrers anys tot ve envasat i tot ve de molt lluny? No estem xerrant de quilòmetre zero, efectivament, de contaminar, de tot això. Antes no ho fèiem. Antes obris un rebost i trobaves tot d'aquí. Què ha passat? Això afecta la nostra economia, però bueno, no és el debat d'avui.
0: No, avui, bueno, escolta, la xerrada pot entrar de tot, eh? S'excusa, el sopar d'avui està per de demà, que és el nom d'aquesta secció, però podem xerrar de tot i molt, com per exemple d'aquestes gambes de solla, que van i venen i que sempre tornen.
1: Sempre tornen, van i venen, sempre tornen i sempre en tenim. A més, no vull comparar cap animal de la terra, però són com aquests insectes que diuen, ai, els hem exterminat, però després tornen a aparèixer. La part bona és que estan boníssimes i poden fer moltíssimes receptes amb això.
0: En Quico Martorell, que és un home d'interior perquè és d'Inca.
1: Totalment.
0: Però cuines a solla, més a prop de la mà, i on hi ha aquesta gamba vermella, aquesta gamba roja, que és un producte molt característic. Totalment. I molt reivindicat. Totalment. De quantes maneres l'hauràs preparat tu, la gamba?
1: Mira, te faria una broma i te diria de 1080, com aquell receptari de cuina tan famós.
0: Sí.
1: Però és que l'he fet fins i tot en postres. Sí. L'hem fet un gin fizz, que és aquest còtel en gamba, vale? Sí, sí, molt sorprenent.
0: Ara,
1: però
0: diu sí, perquè m'has vist la cara de sorpresa.
1: No, és que de totes les maneres que te puc imaginar, perquè he fet mena degustació complet de gamba i ho tenia de fer, saps? Un pi va venir un programa de televisió espanyola, sí, bastant conegut, i m'ha demanat tres plats de gamba. Sí. I li vaig fer un postre allà, i deia, però com pot ser? I que li vaig dir, menja-te-la crua, mem. I, clar, quan te'l menges crua, te ve com a dolçó. Mm. D'això que l'homia per ventura fruti di mare. Mm. Pues, claro, per què no? El que passa que, evidentment, no posant la textura d'una gamba, elaboram algo, ses closques, en aquest cas, fèiem un caramello, vale, un caramello de gamba, perquè mos entengam, a versió resumida, amb malla mallorquina, albercoc, un toque de xocolata, fer un postre així, bueno, pues sí, són paraules majors, eh? Sí, sí.
0: En Quico Martorell li brillen els ulls quan xerra de menjar.
1: Joder, sí.
0: És vera, sí, que claro. Brillen. Tu quan comences en aquest món, com t'hi enganxes?
1: Pues mira, m'haig enganxat per vagaria. Vagaria a continuar estudiant. Vagaria per fer la mili i per amor. Per què vaig dir? Jo era tan triat de petit, Érem molt rockeros, eh? Tocàvem un grup, tocàvem bateria, era molt divertit, molt d'embarram. Imagina't ja com relacionant cuina amb música, saps? Però després, tocant en el grup, jo m'he frustrat, perquè jo estudiava cou de ciències i deia, joder, s'ha posat difícil això, m'entens? I després vaig dir, som molt triat, ja tinc de 7, de 8 anys, vaig dir, bueno, estudiaré en cuina, me salvaré de fer família, me salvaré d'anar a fer feina amb un pare en el camp, perquè en aquell temps era feina, feina, feina, saps? I no te deixaven estar un minut aturat. I vaig dir, bueno, és excusa d'estudiar, no faré la mili, mon pare no m'enganxava per anar al camp, aprendés a un cavallero i anar a un restaurant, però el que me va enganxar va ser agafar el guinevet i començar a tear. Aquesta sensació de poder transformar aquest producte primari, art, alimentació, ho engloba tot, perquè és ciència, és art, és salut, és que la gastronomia és tot. Però, clar, xerrant de gastronomia, no de simplement cuinar. Entendre això, aquest plaer m'ha enganxat tant que vaig dir, uau, i efectivament, a partir d'aquí vaig aprendre a lligar i vaig aprendre moltes altres coses.
0: I clar, tot això ja en el voltant de la cuina no tenien cap cançó de Barram. Si no te sap greu, posarem aquesta.

0: Quico Martorell, Can Boqueta, va, CDC, se cuina millor.
1: Hombre, evidentment, clar que sí. Això és l'energia que m'ho dona per arrencar i per agafar ritme, hombre.
0: Però a més aquesta cançó crec que també té una història, la Can Boqueta.
1: I bona. Aquesta cançó, durant moltíssims anys, era com l'alarma de que així torna a la cuina, arrencam el cervell, tothom a córrer i firmes. Fins i tot el personal me deia, és que ja la somiava la cançó. I vaig decidir ja deixem-ho d'alarmes i que ja sonava més light.
0: És a dir, sonava aquí ACDC i la gent se posava a fer-me...
1: Correcte, amb un dispositiu
0: d'Alexa, tal.
1: Sí, allà, a tot volumen, i si dius, era una pesadilla per empleats. I això un parell d'anys ho vaig tenir, m'ho van demanar, però ja el poden canviar. Sí, vinga.
0: En Quico Martorell és un bon cap de cuina?
1: És difícil de dir, mem. He fet feina aquí a Port Grosso durant molt d'anys, 3 temporades, Hotel Viva, era segon de cuina, i la veritat que m'agradava molt, perquè sabia estar en el moment adequat en cada punt. Ara em vaig tenir d'aprendre, ningú n'hagi après, i m'encantava. Després, quan vaig obrir el restaurant, va ser de dir, què faig obrint un restaurant? Si jo som un cuiner de temporada, si som un cuiner d'un altre camí, però és que crec que ho hem fet bé, saps? Falten restaurants... que facem producte local, que xerrem de la nostra cultura, que formem a professionals, perquè som com escoles, en el fons. Saps? I vaig trobar aquesta mancança, aquesta oportunitat, que jo no la cercava. Tot repetir, no la cercava. És una locura obrir un restaurant. És pagar i mal de cas.
0: Quants anys fa ara, Quico?
1: Mira, n'hem fet 15. Vàrem fer 15 de... Perdona, no, 16 ja, jolines, 16. Com passes temps? Dia 11 de novembre de 2010 vàrem obrir. O sigui, ja tenim 16 anys.
0: Molt bé. Sí, sí. I de Can Boqueta avui ens acompanya en Quico Martorell en aquest sopar d'avui i tàper de demà. Vinga, podríem convidar sopanes a ICDC, eh?
1: Joder, per favor. Sí, home, jo aquí m'ha pegat un patatús, però sí, ho faríem.
0: Que m'ho proposaries per sopar. Vinga, que sigui fàcil de fer cas,
1: hombre, eh? Claro, però això m'ho he cridat. Sí. També jo som... la senzillesa... Sempre dic una cosa. Lo senzill no ho hem de complicar. I lo complicat ho hem de fer senzill, m'entens? Sigui una casa, sigui fent feina, i al final el resultat és el que importa. Mira, jo senzillament, jo som molt pràctic, també la meva dona se dedica a un altre sector i també cuina molt poc, i jo a dia lliure tampoc no m'ho vull passar cuinant a la cuina. I mira, una cosa que jo faria, que vos recoman, que ho hem fet i funciona molt bé. Cuixet de pollastre, es contramulo, això que tingui un poquet de pell, que tingui tal, ho posam a rostir, ho trempam un poquet, no? Es complica molt. Si voleu posar dues curadetes de mostassa ja és un luxe, però hi hauré una copeta de vi blanc per rostit, una per naltros, això que no falti. I més si és a dia lliure. Vale, i això ho posam a rostir. Ho posam a rostir senzill, en el forn tapat, vale? I que vaig rostint, un rostit humit. Per una altra banda, mentrestant, anant tallant, perquè això, aquest pollastre mos pot tardar, potser una horeta, a uns 160 graus o alguna cosa així. Ho tenim a forn de màgia, ficam aquest pollastre i anem a les verdures. Les que vulguis, que va molt bé, que s'apresta molt bé. El carabassó, l'aubergini, el preva vermell, ceba, vale? I vinga, va, tenim aquestes verdures rodanxes, els atrempau, no mireu molt prim, una altra palangana de forn, a dins de forn. Els atrempau com vos agradi a vosaltres, però menys és més, vale? I ho deixem rostint allà. I mentrestant, què feia? Vinga, va, començar a mirar la sèrie, quina sèrie mireu de Netflix, vos pegau una dutxa, el forn que vaig fent feina. Posau temporitzador perquè no se mos ha de cremar. Molt important. Au, vinga, tothom a la taula, vinga, sopam, tal. Això sí, no hem de pensar de dir, men, què faré demà, què no faré demà. No t'estressis. Posa dur ratxons més d'un menjar així vespre i pel cent demà, pues, que preparant, per exemple, pues, cuscús, que està molt de moda i en bo de menjar, ja tenim hidrats, que necessitem hidrats per dinar. Però mira, mos ha sobrat dues o tres cuixes de pollastre, mos ha sobrat verdura, perquè n'hem fet un pot de més, hem afegit dues ratxons més i no hem tingut convidat. Però mira, dinar demà de tàper. I amb aquest tàper, amb aquest cuscús, el veiem ben senzill. Pues, la mateixa quantitat d'aigua que de cuscús, ho pesam, en el cuscús ho guardam dins un bol i tiram un ruixet d'oli, vale? El brou el tiram en calent allà dins, ho deixem tapat, que faci fent la seva feina. 10 minuts després, amb una forqueta, repinyam. Condiments que jo m'agraden ara. L'any que ve vos diré una cosa i fa 5 anys vos hauria dit una altra, però ara m'agrada molt. És coriandre, vale? Comí i oli de sèsam. Perquè ja sortim del que estem acostumats. A més, la tradició mallorquina és encantadora, però també hem de fer alguna cosa divertit. ¿Vale? El pollastre compra el local, les verdures que siguin local, però anem a divertir-nos, ja que tenim tot això. A més, ens hem de divertir de menjar. Doncs, així quan t'han acabat de sopar, o mentre estem preparant el sopar, agafes dos o tres pollastres, comences a desmenuçar, piques, talles la verdureta més petita, quatre remenades de tot això, tapa i dins la gelera. Si està molt calent, deixeu-ho destapat, que no me faci molt de baf. Vale? Però així, jo crec que aquesta receta, senzilla, en el mateix temps que hem fotut el pollastre, t'has pogut pegar-te la dutxa, has pogut preparar la teva sèrie de Netflix, tal, no se fa quasi res. Són 10 minuts de teva, quatre verdures. Ja està, m'entens? I així tens un bon sopar. Com vos pareix?
0: Mos ha encantat. Jo crec que aquí hem pres nota tots. Ara, Quico, t'he de dir que en Aina, Marc i en Juny Cortés tenen unes preguntes breus de resposta breu per fer-te.
2: I de tornant a recordar que avui la paraula és copa, jo te volia demanar si tu tens qualque plat salat que presentis dins una copa. Jo que sé, per exemple, com feia antigament un còctel de gambes.
1: Pues sí, durant molt de temps, molt d'anys a Can Boqueta, hem fet plats dins copa de martini, un tamany un poquet especial gros, però de tantes que em vaig espanyar, de tantes que em van arribar a espanyar, tant dins cuina, tantes clients, ho vaig adaptar amb un altre tipus de copa, vale? Que era més baixa, més ampla de base i tal. Però sí, te'n diré, si te'n informes, te'n diré el millor de tots. Mm-hmm. Un pa amb oli de forqueta.
3: Wow.
1: Sí, però era un pa amb oli, o de cuera, millor dit de cuera. Que pelàvem el pa, el trempàvem amb oli, amb preu a bord, pasta d'oliva negra, deixàvem tots aquests ingredients del pa amb oli, ho posàvem allà. Fèiem una confitura de la màtiga d'en Ramallet, li posàvem de base. Fèiem dos trossets de bacallà fumat d'aquest. Mm-hmm. Nosaltres fèiem cremós salat de formatge monos, que és ben senzill. El posàvem en calentim un poquet amb un ratxet de nata, deixant que refredís, perquè tenim una textura cremosa. Fèiem això, dues taparetes, un poquet de fona i marí, i això ens ho menjàvem. Jo t'he dit forqueta per el tema del bacallà, però sí, en cuera, en on te pot menjar en cuera, tot, ja t'he dit, més, menys el més, saps, en aquest cas. I eren 6 o 7 curades de ple absolut.
2: Ai, te crec.
3: Aquesta secció en aquestes hores és perillosa, jo he de dir. I és per això que diuen que un bon plat de menjar guanya amb una bona copa de vi?
1: Hombre, jo m'ho dius, no hi ha cap dubte d'això que ve la paraula maridatge, casament. El vi és el millor invent que serveix per pair acompanyar menjar. No hi ha res més millor.
2: I jo te vull demanar si trobes que una copa equivocada pot fer que baixi, que un bon vi baixi el seu nivell.
1: Mira, mem, si xerrant de nivell gustatiu, el vidre. Vale? El vidre, i mentre no siguin coses rares, vale, més o menys ho farem el mateix gust. A nivell econòmic, visual, de plaer, evidentment, psicològicament, quan veus aquelles copes tan guapes que hi ha restaurants, ostres, no te sap greu pagar un poc més, ho disfrutes més, el trobes el doble de bo. Perquè hem d'entendre una cosa, menjar per la vista, un 50% almenys. M'atreves que dir jo...
3: I bé, després d'un servei duríssim de divendres vespre, quan per fi aconsegueixes recollir la cuina de Can Boqueta, el cos que te demana, sortir a fer una copa o anar a dormir?
1: El cos me demana mil coses, mil coses, de tot me demana, però he de ser responsable, dissabte tenim feina. Realment, el que tu dius així de la copa, normalment els serveis que han estat més acolorats, més intensos, pues, fem un poquet de briefing, que en són els cambrers, evidentment quan fa calor toca cervesa, ara, quan comença a arribar la fresca, que ja mos arriba, estem bo, tu no te'n pots imaginar la quantitat de vins que arribem a provar quan ha acabat el servei, però no sortim, realment no sortim aquí, no fem pinya de sortir això.
2: I ja per acabar, en un món de la gastronomia saben que tothom lluita per estrelles i sols, però per tu, quina és la verdadera copa de campió que t'agradaria aixecar en el teu restaurant?
1: Encara no l'han inventada, però jo molt de pit la reclam. Molt de pit la reclam. És aquesta copa, és aquest premi, aquest reconeixement que te donen els clients. Que te diuen quan estan allà, quan se n'han anat, que te diuen la veritat. Ben que dir, i si hi ha algo que no és agradable. No esperis arribar a casa teva i ho escriguis a TripAdvisor perquè fas el ridícul. Digue-ho en el restaurant i te poden respondre i podràs entendre perquè no t'ha acabat d'agradar allò. Nosaltres no som una pel·lícula de Hollywood que s'han gastat milions i milions perquè disfrutis. Què és disfrutar? És de moltes maneres, visual, escoltar, etcètera, etcètera. Si tu no t'impliques en el restaurant, no te deixes endur, faràs que aquella experiència sigui dolenta. Som humans, fem arròs. Saps, com a demarròs, no és un partit de futbol que anem a veure, donem menjar. Què esperes tu de Can Boqueta? Deixa que t'ho conti. Què esperes d'un bon restaurant? Per això jo, el reconeixement més guapo de tot és que d'aquí 10 anys poden tenir una altra entrevista, vos pugui dir el mateix, que el client torni a casa nostra. Això és la copa més guapa que poden tenir.
0: I de Quico Martorell, aquí la copa de client, te la donà amb nosaltres, imaginària, i la copa d'entrevui demà també. Gràcies per haver-nos acompanyat.
1: No, moltes gràcies a vosaltres, i ja vos dic, el d'estar fer i de menjar, que no siga tudar, aprofitar, però tampoc que no siga de dir, ai, de set sobre fem menjar, no. Fem ratxa doble, i si tenim convidats, que s'opinen nosaltres, i si no, demà ja ho disfrutarem.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios, esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas, un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud. Del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: De dilluns a divendres a les 8 del vespre a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: I amb en Juny Cortés, i en Naina Marc, i amb en Toni Cardell, que és el control tècnic en aquesta primera hora, després vendrà en Miqui Fiol, i tota la gentada que formam IB3 Ràdio, que no estan aquí a l'estudi tots, però com si fossin. Hem de passar pel prisma la paraula copa, i tu m'has posat una musiqueta avui molt animada.
2: Sí, efectivament. És que avui ho fèiem amb aquesta cançó tan animada, perquè hem d'acabar amb molta força aquest dilluns, que és el primer de la setmana, necessitam energia i força. Si hi ha qualque mallorquinista escoltant, quan han dit la paraula copa, segur que li ha vengut en un cap aquella copa de celebració que degué fer ahir tota l'afició després de que un Mallorca fes 2-0 contra un Sabadell.
3: Tota la batalla serà per Urri. Urri enrere, alerta. Adri, no hi ha partida, marcarà el Mallorca en segon, Adri Fuente.
2: I és que de copa et solen diferenciar dos tipus. Un tassó per veure que té peu i salsa de vidre, o bé un trofeu en forma de copa, que per norma general sol ser de qualque metall noble. Copa també és el propi líquid que trobam dins la copa de vidre. I quan hem begut una copa de vi, indicam la quantitat de vi que hem consumit, però ningú se pensa que hem begut un vidre amb el que venia la beguda. I també trobant la paraula en els jocs de cartes i a la roba interior de les dones, ja que una copa és una de les parts d'uns sostenidors. Però a que ningú s'imagina què és això?
4: Pues mira, ràpidament, Copa Colleca és un organisme agrari que hi formen part més de 60 organitzacions de diferents països de la Unió Europea. Està format per diferents comissions i després hi ha una comissió específica que és el tema d'igualtat entre homes i dones que afecta o que mos ocupa el que és el sector agrari.
2: Ella és Jerònima Bonafé i presidenta, és la presidenta de les cooperatives agroalimentàries de les Illes Balears i membre del grup de treball de dones de Copa Colleca i té una funció molt important per al sector agrari.
4: I la nostra feina pues, és incidir, controlar les decisions que s'aprenen, influir. Clar, se governa entre cometes des d'un despatxos, però clar, cada país té la seva realitat, les seves necessitats, i d'aquesta manera, siguent allà a peu de la comissió, a peu del Parlament, és allà on de qualque manera pots influir en fer les millors polítiques pel teu país.
2: En conclusió, tot el que implica aquest substantiu, la paraula copa, és esport i celebració, si ho fem amb moderació.
1: Molt bé, i d'ara has pronunciat una paraula màgica que mos lligarà amb la nostra següent convidada. Has dit esport.
0: De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
5: Avui aquest programa serà un programa espectacular. Avui anirem a pescar en Anna Malent, que és una artista, l'única dona que fa pescar submarina que jo conec, i en Sebastià, que és el seu home, el seu matrimoni, i ens ensenyaran com ho fan, com van a pescar cada dia ells tots dos, tots sols, que se combinen la barca. No pesquen junts, perquè cadascú pesca per la seva banda, després se prenen els peixos i se discuteixen uns als altres, i així és la millor manera quan si pesquen un pot separat un de l'altre. Malent, com és això de que començaràs a pescar?
6: Ja vaig conèixer en Tià, vaig anar a la pesca submarina, vaig fer de barquera, m'agradava nadar. Bé, i un dia vaig dir, bé, i en Sebastià va dir, vinga, un dia hauria de collir qualque cosa, una escopeta, dic, que va, jo no puc, no puc. i ja vaig provar i ja va ser...
5: I te va agradar?
6: I ja m'ha començat
5: a agradar. Això enganxa.
6: Total.
5: I estàvem enganxats sabent el que és.
6: Totalment, totalment. És que és una altra cosa.

0: Idò, la orillita del mar ara no hi és, no malençar, però crec que avui ha tingut els peus en remull. Malen, benvinguda entre avui i demà, com estàs?
1: Hola, moltes gràcies. Ho estic molt bé, molt bé. Com tu has dit, he estat en remull avui també.
0: En remull, ja sabem. Mira, i ara t'estàvem escoltant en un capítol, La gent de la mà, amb un altre campió de pesca submarina, que és en Pedro Carbonell, un programa que té més de 10 anys, i en Pedro deia... Mira, és l'única dona que conec que fa pesca submarina. I mira't avui, no? També tenim la primera campiona del món de pesca submarina, un títol que vares aconseguir l'any 2021 a Sardenya. Això és una progressió meteòrica, Malen.
1: Sí, la veritat és que quan vaig començar, que vaig començar molt tard, si qualcú m'hagués dit que podria arribar a aconseguir un campionat del món, jo hauria dit estar malament d'escap, no? Però la veritat és que posant pues, passió, molta feina i moltes ganes i sobretot tenir un bon mestre com he tingut amb en Sebastià, pues, en el meu home, que és, ell és que m'ha ajudat a que tot m'anàs molt bé, pues, s'ha pogut aconseguir pues, una cosa que jo pensava que mai seria possible. No? Per tant, sempre dic que mai diguis mai perquè se pot aconseguir fent molta de feina i, bueno, i constància i bé, tot el que implica pues, guanyar quan fas un esport. No només me passa jo, totes les esportistes ens passa el mateix.
0: Sí, sí. I aquell dia, aquell 2021 a Sardenya, quan vares guanyar el campionat del món, aixecares una copa, te donaren una medalla...
1: Pues la veritat és que vaig tenir les dues coses. Jo no som molt amant de les copes, no m'agrada molt. Jo tinc molt de trofeus aconseguits, però no és una cosa que m'agradi el fet que sigui una copa, perquè en el llarg del temps se posa molt lleig. I jo dic, ai, això ja no m'agrada. Encara que sigui una cosa... Figura que quan vaig guanyar la copa del 2021, jo la volia deixar a Sardenya, perquè era no una copa, era un copon. I jo dic, però què faré jo amb això? A mi no me'l quedava amb el seu cotxe i amb la barca, i la vaig poder dir, però m'han dit, Malen, que és campionat del món, que has guanyat un campionat del món. Sí, sí, però és que jo ja tens la medalla, ja m'abasta. No, Malen, has de guardar la copa del món. I la veritat és que la tens dins una vitrina. I bé, sí, menys mal que en el 2023, quan vaig guanyar el segon, el segon campionat del món, pues no me van donar una copa, la qual vaig estar superagraïda, però me van donar un trofeu, que era una escultura molt, molt xula, i una medalla també. La medalla sempre te la donen, perquè com que la dones a fer mà, sempre hi ha medalla.
0: Sí, clar, fa il·lusió això, la copa, i és molt simbòlic, i té una certa rodessa, però clar, quan en tens una i una altra, i una altra, i una altra, dius, mare meva, vol la post, no? De fer una habitació només per tenir copes.
1: Sí, la veritat és que nosaltres teníem la sort que quan en Sebastià, perquè la veritat és que en Sebastià ha estat un molt bon pescador de les Balears, i ha guanyat cosetes i això, i abans sempre te donaven copes, i no nosaltres la duien a casa mare. I quan sa mare va morir fa un parell d'anys, pues van tenir un amic que em diu, ai, me gustaria quedar-me, dic, sí, pues no hi ha ningú problema, jo, perquè no sé on posaran tot això. I me'l van quedar les plaques de lo més significatiu, saps? Sí. Però també és vera que tenim coses com quadros, o un timó, o escultures, que això sí que ens ho quedan sempre i que no forma part de la nostra història un poc esportiva, no? Però una copa ja tenies les plaquetes que els han guardat, és que són molt lletges.
0: Això ho hem de dir fluixet, que després xerrarem amb uns que fan copes, ho hem de dir fluixet, això.
1: Ja ho sé, però podrien ser un poc... No ha avançat, en 40 anys no han avançat, perquè com pare també... També em guanyava jugant a la petanca, jo per això que no m'agraden gens.
0: Idò, aquí tenim aquestes copes, que són un símbol important, però a vegades difícils de col·locar. I escolta, sentíem en Pedro Carbonell que deia que eres l'única dona que coneixia en aquell moment, fa 15 anys, que feia pesca submarina, que és un esport amb poca presència femenina en general.
1: Ara, d'ençà que van començar el primer campionat d'Espanya, que se va començar aquí en el 2016, quan els homes ja duien quasi 40 i pico o 50 campionats fets, doncs clar, varen començar una miqueta i ara potser hi ha unes 30 pescadores a tot Espanya.

0: de 5 o 6, així mateix, saps què t'ho vull dir?
1: Sí, sí.
0: No són moltes, però bueno, ara aquest dia es coneixeré una lota que se vol iniciar, me fa molta il·lusió conèixer-la, més molt joveneta, i la veritat és que me fa ganes perquè dic, bueno, veig que vas sortint a poquet, saps? Una aquí, una allà, a Galícia també són un parell, vull dir que ja arreu de tota la península, però la veritat és que hi ha més gent que quasi aquí a Mallorca, no? Però bé, bueno, a les Balears, millor
1: sí,
0: dit, saps?
1: Sí, sí, sí. I de poc a poc, també presència de dones en aquest esport. No sé si és possible, Malen, que mos expliquis quantes sents de Vallsaigua.
0: Ui, jo és que jo si pogués viure de Vallsaigua hi viuria. Perquè vius de Vallsaigua, o sigui, estar de Vallsaigua, el que vaig dir ja fa molts anys, és que s'estrès, fora, zero. No sents renous, només sents el renou de la mà, el renou dels peixos, i de vegades ara en l'estiu, sí, quan no trobem un puesto calmat, sí, sent renou de moltes embarcacions. Però nosaltres tenim la sort de que potser des d'octubre fins a abril no sent res. I així mateix són bastant de mesos. En l'estiu és una barbaritat el que se sent. Jo crec que inclús els peixos baixen per avall, se'n van, perquè hi ha tant d'estrès de motos aquàtiques. És que això és una cosa que ha anat avançant en sota temps, saps? I jo crec que això inclús, en sèrio, i no tinc cap estudi fet ni res, però jo crec que tant de renou, perquè a vegades que jo inclús m'assusto quan estic avall sabent el que me ve. I jo a vegades he dit moviment, perquè a vegades me dedic simplement a observar, perquè tant mateix no hi ha peix, però el poc peix petit que hi ha, que ja no el cull, perquè hi ha unes mides mínimes que tenim nosaltres, sí, i s'han de respectar, la veritat és que veus que el peix pega una arrencada perquè en aquest moment han entrat una embarcació que ve i el renou és tan intens que és increïble. I que ho contrastam en la tranquil·litat de la primavera, hivern i la tardor, saps? Els que fem pesca submarina, els que fem activitats aquàtiques, quan arribes a tardor fem una alè, quan ja ha passat aquesta maleïda que tenim de tot el turisme i de totes les embarcacions i de tot el que tenim. Que, jo no estic criticant, és el que hi ha.
1: No, t'entenc, però també està bé contar-ho, perquè no solem tenir moltes orelles de Vallsaigua i a vegades se xerra de s'estrès dels animals i està bé que s'ho pugui contar.
0: Jo penso que els pescadors submarins som les orelles, com tu acabes de dir, i també els ulls de lo que la gent no pot veure. Ho he dit moltíssimes de vegades, saps? I bé, i intentant transmetre un poc a la gent el que hi ha.
1: Sí, perquè també deveu trobar plàstics, m'imagino, també deveu
0: trobar molta brutó. Avui mateix he cuit més plàstic, el qual en l'estiu sempre me passa, que peix. Ja. Però és que, a més, està contenta perquè avui justament mos han aturat, quan hem arribat en els barcarers, inspecció de pesca, i mos han demanat els nostres papers i això, nosaltres els hem donat, tal, i han dit, si voleu veure la pescada que duim, no hi ha cap problema, sí, per favor, anem. Costeades, això a fer, totes les mides, molt bé. I jo li he dit, mira, has vist el que duc darrere? Diu, sí, jo veig que també has agafat plàstic. Dic, sí. Dic, i també seria una cosa que vosaltres podríeu fer, perquè teniu més autoritat que nosaltres no mos escolten, que és que a cada port estaria bé que hi hagués un contenidor al manco de plàstic o de rebuig per poder tirar tot el que duim les embarcacions, perquè encara que hi hagi moltíssimes embarcacions que no cullen, sí que jo conec gent que en cull i després m'han de dur tot això que nostre. I fa beneit que a un port no hi hagi un contenidor. Per exemple, te'n vas a l'esport de Solla, hi ha de rebuig, hi ha de cartó, hi ha de plàstic, vull dir, estaria bé que hi ha ports que no en tenen, que sí que en tinguessin. I avui mateix he xerrat amb ells, els he dit, sí, tens raó, però és que després la gent emplea aquests contenidors, sí, però perquè n'hi hagi un parell que no facin les coses bé, que volen fer les ben fetes, mos cansam perquè sempre m'han de dur les coses a casa nostra.
1: Sí.
0: I també jo crec que avui en dia, amb tota la facilitat que tenim, i ja que hi ha un port a port, a la majoria d'ells, pues podria haver també un puesto que van a cercar en esports, pues això, el plàstic que agafam, moltíssima de gent, més de la que pensam.
1: Sí, es veu que cada vegada més també hi ha molta consciència, molt de plàstic, però també molta consciència. I t'he demanat una resposta breu, que som on va estens, Malen, però formes part dels programes Valors de l'Esport del Consell de Mallorca.
0: Sí.
1: Quins valors transmet un esport com és que tu practiques de pesca submarina? Què comptes en els lots, en els estudiants?
0: Mira, jo sempre se m'ha desenvolupat inclús més el tema de la responsabilitat i el sacrifici, evidentment, però sobretot, sempre dic, a l'amistat també moltíssim, però sobretot el respecte en els contraris, el respecte en els teus companys, però sobretot el respecte en el medi on estàs. I no només i entenc per això, per respectar el que tenim, el que ens envolta, que és preciós, que estem a un paradís. Sí. Saca't avui. I això és el que intenten transmetre a nens que des de petitons, si van a nedar, si van a

0: camps, si van a la muntanya i veuen un plàstic, pues que se l'enduguin. Encara que te faci ràbia que tu no l'has tirat per allà. És que si fem un poc tot això, algo arribarem a aconseguir. Perquè és una pena el Mallorca, Balears, com està. Jo no sé la resta, jo he estat a altres llocs del món, però no vull dir bon, perquè no me dirien que som una racista, o potser que me fiquen coses que no m'he de ficar, però que estan molt malament. I nosaltres, desgraciadament, estem dins una mà tancada, que els plàstics van per amunt i per avall, i te trobes moltíssimes de coses, perquè dona voltes.
1: I efectivament. I de gent com Amalé Ensart, a qui avui han cridat perquè és una campiona, perquè ha aixecat moltes copes, perquè en té moltes que no sap on col·locar i perquè saben que en seguirà aixecant moltes més i perquè aquest esport de pesca submarina també és ulls i també és orelles davall la mà que les necessitem. Amalé, moltíssimes gràcies i molta sort. Una abraçada.
0: Moltes gràcies a vosaltres per la vostra disposició que se doni a conèixer una miqueta pues, el nostre esport i que hagut comptat amb jo per avui vespre.
1: Una abraçada. Fins una altra.
0: Moltes gràcies.

0: Letras Radio As, diversión. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, fer-me jaure.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des d'aquí, sa teenager.
2: No, jo no soc sa moderna és ella.
4: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o els no tan joves?
4: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Ai, Salluna, Salluna, Pep Marcús, benvingut, com estàs?
1: Hola, bon vespre, encantadíssim d'estar aquí a Can Nostre, això és Can Nostre, ja.
0: És que això és que teva. Efectivament, i nosaltres més contents de tenir-te aquí en carn i ossos. Escolta, quina hora sortirà sol demà, que tenim aquí un sinvivir, a quina hora sortirà sol demà?
1: Bé, hem de veure on estan, perquè Mahó, per exemple, a Menorca sortirà a les 7:24 des de matí, si som a ciutat, a Palma, a les 7:30, just a les 7:30, i a Eivissa, una mica més tard, a les 7:38.
0: Molt bé, això, precisió.
1: Clavat.
0: I a quina hora se posarà dimarts el sol?
1: La posta de sol també canvia depenent d'on estem. A Ciutadella a les 19:55, quan faltin 5 minuts per les 8. A Sineu, centre de Mallorca, a les 19:58. I a Sant Francesc Xavier, a Formentera, a les 8:01.
0: Molt bé, centre de Mallorca, amb permís de Lloret. I la fase lunar, on la tenim?
1: Tenim un quart creixent preciós que està il·luminat un 21,9%. I avui la posta és de matí a les 21... se posa a les 21:50 i demà sortirà a les 13:12. Minuts.
0: Sí, tan pes, tan pes. 3 i 12 minuts. I tic-tac, tic-tac, tic-tac, que
1: falta
0: per
1: l'equinoxi. 8 dies, ja. Queda poquíssim perquè s'acabi aquest estiu llarguíssim. 8 dies per l'equinoxi de dia 23 de setembre. Descuit, hipnotitzada en el vespre que tu
0: m'adones. Sí, surt el sol. Vinga, Pep Marcús, mos has trasllat una pregunta pels oients. Juny Cortés, tota teva. Quin és el titular i quines són les opcions?
2: Bé, llançam aquesta pregunta pels oients cortesia d'en Pep Marcús. El 18 de juny de l'any 1178, un grup de monjos de l'abadia de Canterbury, a Anglaterra, va ser testimoni d'un esdeveniment astronòmic sense precedents. Tan espectacular va ser que creien que havia arribat la fi del món. Què varen veure aquests monjos? Les tres opcions que tenim són A, la caiguda d'un meteorit al costat de l'abadia, B, l'aparició d'un cometa de 7 cues, o C, la creació d'un cràter a la Lluna.
0: Buah.
2: Ja sabeu, oients, que podeu enviar-nos un WhatsApp o una nota de veu al mòbil del programa 646-93-4101 i també ens podeu cridar al 971-13-9100 i demanar que vos passin amb entre avui i demà. La resposta al final de la secció. 5,

0: Venga, Pep Marcús, nos subimos a tu coet. De fet, només mos fugiríem en el teu coet, no mos atreviríem a pujar cap altre.
1: Si jo me n'escuen, no sé on acabaríem.
0: No, no, nosaltres confiem en tu. A veure, protagonista de la setmana mos proposa l'empresa aeroespacial PLD Space.
1: És correcte, és una empresa espanyola. Aquí no només tenim jugadors de futbol, platja i turisme, també tenim altres coses, entre ells una empresa aeroespacial en seu a Espanya, en seu a Els, de fet, que se diu PLD Space. Que no sé si s'ha de dir PLD Space o PLD Space, però sí, PLD Space, que té una història curiosa darrere, i és passat dia 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, l'empresa va presentar un projecte per un coet, el coet Miura 9, que els seus coets s'anomenen Miura. És un nom que jo no m'acaba de fer, perquè té unes connotacions tauromàquines que jo no me fa, però, i antigament el primer coet que se va fer d'aquesta empresa, el nom era Arion, que era molt més, era un cavall mitològic de la mitologia Astur, i era més guai, però vàrem posar Miura i doncs ja està, posar més Miura. El Miura que s'ha presentat és el Miura 9, que serà un coet reutilitzable de 42 metres d'altura i 3 metres de diàmetre, en dues etapes. És una espècie d'esquivall de Elon Musk típic, el Falcon 9 i el mateix. El mateix però més petitet. La primera és recuperable i la capacitat de càrrega són 1.500 quilos a 800 quilòmetres d'altura, a segons quines òrbites. Això vol dir que triplica la capacitat de càrrega d'algun tipus d'òrbites i que amplia la capacitat de transport de petits satèl·lits amb el Miura que tenen ara ja, que és el Miura 5, que s'ha de llançar en principis de l'any que ve des de Courau, des de la Guaiana francesa. Tot això és tecnologia espanyola, 100%. Aquesta empresa té la seu a Elx, tenen les proves, les fan a Teruel, a Terol, en l'aeroport, i els llançaments ja n'han fet des de Huelva, des de El Arenosillo. És a dir, que tenim una empresa 100% espanyola que està a davant, es capdavantera la tecnologia espacial europea, i això s'ha de celebrar. I dia 11 de desembre va presentar aquest nou coet, el Miura 9, que promet ser una dels coets reutilitzables més útils per la Unió Europea.
0: Molt bé, i de coets made in Spain, i per això és el protagonista de la setmana.

0: Sí, bona selecció musical, eh?
1: M'agrada, m'agrada. Sempre és bona. És que ara s'ha dit sempre les claveus, és que no són.
0: Mercuri i Mar, vinga, càpsula de la setmana. Per quina començam? Arriba la sonda Bepi Colombo, m'encanta, a Mercuri.
1: Mercuri, exacte. És una sonda que no és nova. Va ser llançada l'any 2018. És una sonda europea de l'Agència Espacial Europea i de la JAXA, la japonesa, i que ha d'estudiar el planeta Mercuri, que és molt difícil d'arribar-hi, més que res pel pou gravitacional del Sol. I perquè arribi a Mercuri ha fet tantes voltes que du 8 anys fent voltes pel sistema solar, com si tinguéssim una gran jugada de billar còsmic que llança't la bolla perquè pegui una altra bolla, perquè toqui una altra i perquè en el final vagi en el racó que tu vols. Així fan, això en la física se fa i les matemàtiques ja saben que és el llenguatge de l'espai, se va fer perquè faci fins a 8 flybys aquesta sonda. Un flyby és un atracament a un planeta que te dona un canvi de direcció o te dona més força. Això s'empleia per estudiar combustible a les naus especials. N'ha fet 8 i ja ha arribat a Mercuri. Ja havia arribat abans, però havia passat, havia fet un flyby i havia tornat. Ara, lo interessant és que el passat 3 de setembre ha arribat un punt d'inflexió clau, que és que arriba a la zona de Mercuri i ha deixat anar un tros de la nau en si, que aquest tros se podria qualificar de GPS d'aquesta nau de la Bepi Colombo. El que tenia és un aparell gran que ha estat utilitzat únicament CMTM, el mòdul de transferència Mercuri, s'ha utilitzat per corregir la posició de la nau durant tot aquest viatge. Ara ja ha arribat on toca, s'han amollat, ja no l'ha de mestre més, és com quan nosaltres arribam en el nostre estri, agafam el GPS i el tirem per la finestra. Uh-huh. Exactament el mateix. I això, clar, no, amb una dubbarada que està amb aquesta sonda se pot fer. I doncs ara la Bepi Colombo ja està a Mercuri i s'anirà atracant tira-tira en aquest planeta fins a arribar-hi el mes de desembre, que ja en xerrem aquí a la nit al dia observant el cel. I a partir de l'any que ve començarà a tenir dades del planeta més petit del sistema solar i un dels menys coneguts. És a dir, que ja la tenim preparada, ha arribat i això és una de les càpsules del dia.
0: Molt bé. Oi, se'n va estens, eh? Crec que avui m'has ficat dins un forat negre, Pep Marcús, m'has de perdonar. Però podríem fer això un parell d'agenda.
1: Senzillament, dia de nou, la nit internacional d'observació luna, hi ha observacions a totes les Illes Balears, a Eivissa dia de 8, a Menorca, a Ciutadella dia de 9, també a Mallorca, tant a Inca com a Sant Joan, en el Pla de Mallorca, i a Formentera sota el Gec, és a dir, cercau a xarxes socials les vostres, associacions astronòmiques preferides de les Balears, que ja trobareu tota una sèrie d'activitats per la nit internacional d'observació lunar que arriba aquest de 9 de setembre.
0: Molt bé, i també a Santa Eulàlia, dia d'avui de setembre, que tenim aquesta observació a la fresca. I jo crec que hauríem d'anar a donar la resposta d'això que mos has proposat avui. Juny, recorda quin era el titular?
2: Sí, sí, sí. El titular era que els monjos varen observar... Bé, perdoneu, el de 8...
0: No, el titular.
2: Estic passant sola davant del bou. El de 8 de juny de l'any 1178, un grup de monjos de l'abadia de Canterbury, a Anglaterra, va ser testimoni d'un esdeveniment astronòmic sense precedents que va ser tan espectacular que creien que havia arribat la fi del món. I el que varen veure aquests monjos va ser la creació d'un nou cràter a la Lluna. El cronista de l'abadia de Canterbury va deixar escrit que varen veure com una banya sortia de la part superior del nostre satèl·lit. I poc després, la Lluna es va tornar borrosa, com si els mars s'haguessin desdibuixats. La teoria més acceptada és que varen contemplar l'impacte d'un meteorit a la cara oculta de la Lluna, formant el cràter que avui coneixem com Giordano Bruno.
0: No m'hagués imaginat mai que era aquesta la resposta, Pep Marcús.
1: Però, no? Aquests monjos tampoc s'ho esperaven.
0: Ja. O sigui, varen observar la creació del nou cràter a la Lluna.
1: La teoria més acceptada. El que passa és que en aquella època no va haver una pluja d'estels meravellosa que acompanyés aquest impacte, per la qual cosa s'està mentredit. Però el més acceptat és que va ser la creació d'un cràter en directe live l'any 1100... No me'n recordo quin any era.
0: Sí, 1178.
1: 1178.
0: Segle XII, quasi res. Aquells monjos d'Orient diuen tots a resar.
1: És el que varen fer. Varen participar tant dins s'havia de resar que no s'acabés el món i no s'ha acabat, va funcionar res.
0: Menys mal, i per això nosaltres seguim aquí avui amb en Pep Marcús, amb en Toni Cardell, en Naina Marc, amb en Juny Cortés. Encara mos queda una horeta de programa. Pep Marcús, en tot el nostre agraïment.
1: Moltes gràcies, no oblideu mirar el cel, que està ple de meravelles. Avui, la lluna de vora Venus, mireu-la per favor ara mateix.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. La Policia Nacional cerca l'arma blanca de l'empunyament mortal a Songoleu, a Palma. El sospitós roman detengut mentre els agents revisen les càmeres de seguretat de la zona. Avui a hora baixa, la policia ha pres declaració a diversos testimonis dels fets que es van produir a nit després d'una discussió al carrer d'Indalecio Prieto.
2: Vi un hombre tirado en el suelo, la verdad. Que lo vi, vinieron los sanitarios, pero por lo que se ha visto no han podido hacer nada por su vida.
3: Creo que tendría que haber más policía y más control.
4: Desde siempre, o sea, han pasado aquí muchas cosas.
5: En un sitio muy cerrado mucha gente y pues hay conflictos. Cuando hay mucha gente, pues lo que pasa.
6: Aquí no hay ley, todo el mundo hace lo que se le da la gana.
1: Des d'avui es poden començar a reservar els viatges de l'Imserso. En total, a les Balears, 21 hotels s'han adherit a aquest programa destinat a facilitar el turisme nacional entre els jubilats. Una resposta a la baixa els darrers anys, segons el president de l'Associació d'Activitat Turística, Rafael Duran, perquè als hotels no els surt a compte adherir-s'hi. En canvi, pel seu sector, permet que molts establiments puguin tenir obert tot l'any.
7: La veritat és que és un programa que no s'ha... És a dir, no ha ajustat els preus a la realitat. És a dir, en aquests moments un hotel ha d'oferir per 30 euros una pensió completa i, a més, altres serveis. I, evidentment, hi ha molts hotels que a pèrdues no volen tenir obert.
1: La torre de control de l'aeroport de Menorca torna a estar en el punt de mira pels problemes d'infraestructura. El sindicat denuncien que l'edifici està obsolet i reclamen que s'hi construeixi una nova torre per garantir la seguretat i l'operativitat de l'aeroport. Denuncien que dimecres passat hi va entrar aigua i que les filtracions van arribar fins als equips i a les posicions dels controladors. El delegat de Comissions Obreres, Ramon Carreras, reclama a ENA que posi fil a l'agulla.
8: No podem seguir amb una situació de nyaps darrere nyaps. Aquesta és una torre que té quasi 60 anys ja en funcionament i que creiem que tant AENA i els ministeris estan jugant amb foc. Ens podem trobar que un dia tinguem un susto que no afectaria el que és la seguretat per si la operativitat i que tingués conseqüències molt negatives.
1: Els apicultors de Formentera s'enfronten al problema de la sequera agreujat per l'afectació d'un àcar del gènere Barroa i també parlar-ne de la cera. Enguany, alguns han baixat la producció més d'un 20%. Jaume Portes és un dels 25 apicultors que actualment hi ha a l'illa. Enguany, la seva producció de mel ha davallat de 260 quilos de l'any passat als 200.
9: A Formentera tenim dos problemes molt greus, que és que la Barroa, que la tenim que tratar molt bé, i llavors a Polilla, que dels darrers anys ha estat una invasió total, i si no controles molt bé les cases, doncs quan te'n dones compte, s'ha menjat tots els panals, tota la mel, inclús la madera, i desfas les cases.
1: Passat demà arriba un nou podcast en aquesta casa, al web d'IB3, que visualitza les seqüeles físiques i emocionals del càncer infantil. Es diu La Campana i ho fa a través de les històries de quatre joves supervivents de la malaltia. També hi participen metges, psicòlegs i infermeres, especialistes que, com el cas de José Antonio Salinas, creuen que aquestes iniciatives són molt positives.
10: És important perquè primer visibilitza la enfermedad oncològica, però no la visibilitza d'una manera triste o un poco dando pena, sinó que vemos un poquito todo el esfuerzo que ha habido detrás de un paciente que al final está curado y sobre todo que merece la pena el trabajar en este campo porque luego ves cómo se recuperan y pueden normalizar su vida.
1: Són les 9 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Entre avui i demà amb Barassal i Bosch. De dilluns a divendres a les 8 del vespre. I Betres Ràdio.
1: Hola, som en Xema. La nostra postal sonora d'avui està dedicada a la paraula copa. Per il·lustrar sonorament aquest mot, fem servir la seva accepció simbòlica dins de la baralla de cartes. Sentim una gravació que vam realitzar al Sant Antoni d'enguany, al dematí, abans de les beneïdes, al poble de Muro. Concretament, es tracta d'un grup de persones jugant a truc al bar Arcos, de Muro.
2: Coño, vete un poco.

0: sóc l'arbre. L'arbre que vol ser humà, canta la iaia. Jo no sé si en Salva Canyís s'ha imaginat qualque dia d'arbres. Si mai has volgut ser arbre, Salva, com estàs? Benvingut.
1: Bon vespre.
0: Has volgut ser arbre, tu, mai? T'ho has plantejat?
1: Doncs mira, en aquesta pregunta no me l'havia plantejada mai i caldria, perquè són molt necessaris.
0: Ja, és que mira, ara que sentíem aquesta cançó he pensat, jo crec que en Salva Canyís algun moment haurà pensat, jo podria ser aquesta figuera o aquesta usina. Bé, ara parlarem amb en Salva, que és impulsor de Versatile, projecte de paisatgisme. Copa és la paraula que hem triat per el dia d'avui. Capçalada, li podríem dir, cimall, capaç, capçada, són paraules que mos remeten a l'arbre i a la part que hi ha just damunt el tronc. Tu que te venes cap, Salva, si t'he dit copa o si t'he dit capçada?
1: D'entrada, i amb la que està caient, ombra.
0: Sí, que important.
1: Molt necessària.
0: Molt necessària.
1: I a partir d'aquí, infinitat. Processos químics, energia, fotosíntesi, època de l'any... Poden passar moltes coses.
0: Mirant la copa d'un arbre, podem saber també com se troba aquest arbre?
1: Efectivament. És a dir, a través de les fulles i de la forma ens dona moltíssima informació. El moment cronològic en què es troba, de la seva vida, el moment vital, que no té per què anar paral·lel amb el seu moment cronològic, l'època de l'any, si està estressat, si té set, si té malaltia, si és vell, si està en regressió, si l'han ferit.
0: És un ésser viu que, a més, també diríem que gombola altres éssers vius. Què hi trobam dins la copa d'un arbre?
1: Bé, jo diria que hi ha comunitats, és a dir, no diré ecosistemes, però comunitats on que viuen dins i amb l'arbre, no? És a dir, tots, des de líquens, a falgueres, a insectes, a ocells que hi fan els nius o que viuen dins les seves cavitats, a petits mamífers, infinitat de vida dins d'un arbre i davall d'un arbre.
0: Tu que t'hi has trobat fent feina versàtil, que t'hi has trobat dins la copa d'un arbre?
1: Doncs m'hi he trobat jo mateix, perquè a l'alzina s'estruges i pots entrar perfectament de dins. Sí. O sigui que no és que hàgim trobat res exactament. A vegades un eriçó, a vegades restes d'excrements de rates pinyades.
0: Tot això que mos dona pistes del que hi ha dins la copa d'un arbre. I hi ha arbres que pateixen de timidesa. M'encanta, jo que t'emanava això, si mirant la copa d'un arbre podem entendre un arbre i podem saber com està, resulta que mirant les copes de l'arbre també veiem que hi ha arbres que pateixen de timidesa. Això mos ho diuen les copes. Com són aquests arbres? Què passa?
1: Això és un fenomen que se li ha tipificat d'aquesta manera perquè sigui entenedor, que sol donar amb arbres que formen un conjunt de la mateixa espècie. Uh-huh. És a dir, si estéssim en un bosc mixt de pi i alzina, ens costaria més veure-ho. Però si estem davall d'un pinar, sobretot un pinar ja d'una certa envergadura, que estigui net de branques baixes i les copes altes, o un alzinar, si ens estiréssim al terra, veuríem que entre copa i copa hi ha un perímetre blanc de cel que marca perfectament el límit entre que teva i que meva. Uh-huh.
0: Per tant, diuen jo fins aquí, tu fins aquí, perquè si no, mos podem ofegar.
1: Bueno, seria un caos, no? És a dir, l'arbre competeix amb el veïnat, però amb altura i amb llum. No hi guanya posant les branques dins casa de l'altre a l'ombra, perquè allà no tindrà llum, i si no té llum no gastarà energia per anar cap allà. Per tant, es mantenen dins el seu espai vital i competeixen en altura. I el que guanya, fot els altres. Això també és vera.
0: Clar, aquí hi ha també aquesta, no? Posa en colze, d'alguna manera.
1: És competència, és supervivència pura. Uh-huh. L'arbre és un buscavides i no té sentiments, eh? O sigui...
0: Te demanava si t'he dit copa que te ve en el cap, me deies ombra. Quants graus pot baixar la temperatura del carrer si som davall d'un arbre?
1: Bé, hi ha forquilles, perquè també depèn de si és un grup d'arbres, és una capçada molt gran, és a dir, davall del ficus de la misericòrdia s'està més fresc que davall d'un ficus que faci només 5 metres i és la mateixa espècie, no? Però hi pot haver una forquilla entre 2 i 6 graus amb la temperatura de l'aire. Però amb la temperatura del terra, si és asfalt, hi pot haver una oscil·lació de 20 o 25 graus, que estigui sombrejat per un arbre o que estigui al sol. Clar, la reverberació és molt, és immensa d'un paviment asfàltic o de formigó, i quan està sombrejat. Però més que aquesta diferència de temperatura, també és la qualitat de temperatura, perquè transpiren, hi ha un índex d'humitat més alt, sobretot si és un conjunt, no? I els carrers que estan arbrats són més frescos que els que no ho estan. Això ja no només és per la sensació tèrmica.
0: Ja. Mos falten arbres, Salva? Mos falten arbres, diries, a les ciutats?
1: Bona pregunta, bona pregunta. Jo crec que els arbres, hi ha d'haver els que es puguin cuidar. Per jo, sembrar per sembrar. No estem parlant de reforestacions, de zones cremades, o actuacions forestals, o renaturalitzacions. Estem parlant de l'entorn urbà. Hi ha d'haver els arbres que puguem cuidar de forma digna. Els arbres sans són arbres segurs.
0: I bona resposta, també.

0: Aquí tenim aquesta versió de Nas Tallat, de Lopí de Formentor. Quins diries, Salva, que són els arbres més característics de les Illes Balears? Pins, alzines, sabines...
1: Bé, aquests dos són els que, per quantitat, són els més nombrosos, no? Sobretot el pi. I gràcies a Déu que tenim el pi, perquè del 1950 i pico cap aquí, de com estaven les muntanyes a com estan ara, tenim moltíssima més massa forestal gràcies al pi. L'alzina també és present, sabines, tenim poll blanc, tenim freix de fulla estreta, però això hi ha amb els petits torrents, els bosc lineals de ribera, però el gran protagonista és el pi i l'alzina en menor quantitat.
0: Tu vares participar en el catàleg dels arbres singulars de les Illes Balears. Abans parlaves dels ficus de la Misericòrdia de Palma, que ha de tenir un arbre per rebre aquesta catalogació.
1: Bé, el bo que té aquesta denominació en el cas de Balears és que parla de singularitat. No parla d'arbres vells, no parla d'arbres monumentals, parla de singulars. O sigui, un arbre singular no té per què ser vell, no té per què ser gran. Ha de tenir quelcom que el faci especial. Sí que és vera que, per segons quines espècies, hi ha unes mides mínimes perquè no podem posar en un catàleg tot arbre que hi hagi. Per els pins, a partir de 3 metres de perímetre de tronc, ja s'han de poder considerar. Però, clar, si sempre anem esperant els grans, arribarà i no en venen per darrere. Per tant, aquesta llei, per mi, hauria d'haver els arbres d'interès local, on els nous candidats d'aquí 50, 60, 100 anys ocupin el relleu dels que se n'aniran.
0: De fet, un catàleg viu, idò.
1: És un catàleg viu.
0: Hauria de ser.
1: Perquè hi ha baixes, hi ha incorporacions, hi ha baixes sonades i molt importants, i hi ha moltes noves.
0: I de tots els arbres singulars que has vist, que has mirat, que has revisat, que has tocat, que has estudiat, que has mirat aquelles copes, en quins te quedaries?
1: Antropològicament, amb la figuera d'Antoni Mestre, la Blanca Mestre, però de llarg. Però com a monument viu, el pi gros de Santa Maria. Allò era espectacular.
0: Era, perquè ja no hi és?
1: Sí, ja fa anys va morir.
0: Ja va morir.
1: Els pins, quan comencen a decaure, és imparable. En qüestió de... no diré ni de dècades, se te'n va. I clar, quan estem arribant a 250 anys, 230, 260, ja gairebé és el límit. Però era el pi, Pinus alepensis, pi blanc, més espectacular de la península Ibèrica. Però de llarg, això ja ho deia en Pere Llofriu, i es pot corroborar. No hi ha hagut altre pi com aquest.
0: I parlaves de la figuera estalonada, la d'Antoni Mestre de Sant Francesc Xavier, magnífica, no sé el diàmetre que fa, però...
1: Feia molt, fa poc, ja fa uns anys van fer una reducció de capçada, perquè, clar, és un arbre vell, les figueres no viuen, no són centenàries, és un arbre de creixement ràpid, fusta tova, amb intervencions de poda, amb ferides, per tant, no és un arbre longeu. I que tingui més de 80 anys ja són molts anys. Llavors, clar, l'arbre de poder és un arbre agrícola, sotmès a podes. Per tant, si és un arbre agrícola, ha de continuar tenint actuacions agrícoles, s'ha d'agafar el seu fruit, etcètera. No? No és com un arbre que està en l'entorn natural.
0: Clar, jo pensava en broma, no sé si l'hauríem de fer patrimoni a la humanitat, aquesta figuera.
1: Aquesta en concret no. Totes les figueres estalonades de Formentera, conceptualment, haurien de ser patrimoni de la humanitat. És una cosa única, que s'està perdent, estan col·lapsant, i n'hi ha quatre que proven de conservar alguna, però en el moment en què desapareixen els majors que saben com funciona el sistema, no sé què passarà. I això seria una iniciativa preciosa de no sé qui, no sé quan ni en quin finançament, però seria meravellós que aquest llegat agrícola i estètic i paisatgístic es conservés.
0: Sí, i social, no?
1: Social.
0: I cultural, sí. I agrícola. Avui mos acompanya, està aquí a l'estudi d'IB3 Ràdio, en Salva Canyís, que és impulsor de Versàtile. Canyís també té a veure...
1: Canyís Oliver. O sigui,
0: Canyís Oliver. Tu ja...
1: Ja són dos, i Salvador, o sigui, ja... O sigui,
0: Tu ja ho deies a sa
1: vena,
0: no?
1: Sí, jo ja venia beneït, ja. Jo ja em tenia que dedicar a això, no podia ser altra cosa, no entens?
0: Perquè contem-nos molt, molt breument Versàtil, si vols,
1: bueno,
0: un poquet...
1: Tampoc vinc aquí ara a fer
0: no,
1: propaganda,
0: per
1: no?
0: Però ja
1: és un renéixer quan t'adones que estàs tocant als 50 i no et vol ningú, i dius, bueno, doncs seguiré fent el que he fet fins sempre, que és el que sé fer més bé. El que passa que vaig decidir deixar de fer només paper per executar el que pensem, dissenyem, dur-ho a terme, no? Perquè fem una tipologia de paisatgisme o de jardineria una mica radical, mai més ben dit, perquè radical vol dir anar a l'arrel del problema.
0: Sí, sí.
1: I així estem. Sí.
0: Hauríem de mirar molt més en el nostre voltant, els arbres que tenim, no?
1: Sí, i deixar-los una mica en pau, a vegades. Perquè tenim una tendència a una visió molt higienista amb els arbres, i això, podes de neteja, de branca seca. Escolta, explica-m'ho això perquè no ho entenc. Si no, suposo que són un risc, les branques seques, no? És a dir, som una mica massa escèptics. Els hauríem de deixar fer i, sobretot, sembrar bé, escollir bé, posar el seu lloc correcte i després deixar-los fer, que no en necessiten un altre.
0: Davall quin arbre te trobaríem si te perdéssim?
1: Si fos a Mallorca, davall d'una alzina. Una alzina ben gran, ben gran, ben gran. D'aquestes aïllades, no? Que amb les branques fins al terra, que tot està ple de fullaraca, i no hi ha res més només que fullaraca i l'alzina. I n'hi ha un parell,
0: A Mallorca te trobarien davall d'una alzina, imagina que a Formentera davall d'una figuera.
1: Alerta en fer la migdia davall d'una figuera, perquè no ho recomana ningú.
0: Per què?
1: No, home, perquè...
0: Perquè t'hi quedes 3 hores?
1: No, perquè, per anar a collir figues has d'anar amb maniga llarga.
0: Ah, per ser llet de sa figa, clar.
1: I més coses.
0: I altres coses.
1: Hi ha més coses al darrere.
0: Val.
1: Sí. No sé, tampoc... El garrover no és un arbre molt resistent, no? Però hi ha garrover, sobretot a les pitiuses, no els matxaquen o no els matxaquen tant com a Mallorca, i hi ha garrovers molt grossos sencer, sense haver estat coronats o escapçats. Copat és una altra cosa. Copat és quan s'aixeca la capçada o la copa a 2,50. És un terme comercial que és una autèntica desgràcia per l'arboricultura urbana. Tots haurien d'anar fletxats, els que poguessin fer, o cultivar-los d'una altra manera i no condemnar a que les creus dels arbres comencin a partir de 2,50.
0: I això se fa, m'imagino, que per...
1: Perquè hi ha alguns senyors que produeixen arbres que no han entès encara el que necessiten les ciutats. I hi ha ciutats que no han entès com han de demanar els arbres. O sigui, d'allà cap aquí i d'aquí cap allà.
0: Ha de ser un món. Avui hem fet una espipellada amb en Salvador Canyís Oliver. M'ha encantat que els teus dos llinatges tinguessin tant a veure amb això, que mos dus un llibre que ara m'estàs ensenyant.
1: Sí.
0: Ho pots contar,
1: Sí, sí, perquè això és un llibre del difunt Francis Alé del 31 de desembre de l'any passat va morir, on hi ha 22 models d'arquitectura de les plantes llenyoses, arbres i palmeres, i totes segueixen una arquitectura concreta de creixement, que és la repetició d'un model bàsic fins a com a estructura fractal que té dos moviments bàsics, que és el fototropisme i el geotropisme. Perquè baix també hi ha una copa, i no la veiem, que són les arrels.
0: També. I de mirar-ho, copa. Avui mos ha duit a xerrar amb en Salvador. Moltíssimes gràcies. Això podríem fer un programa.
1: Sí,
0: ja anirem estirant, que a nosaltres mos agrada estirar el fil. Gràcies per haver vengut.
1: A vosaltres per convidar-me.

0: I ja que us ànims en dilluns necessiten estar tan a dalt com les copes d'us arbres, tornem amb un clàssic de na Miley Cyrus, que segur que molts alegra aquest vespre de dilluns.
1: Molts petits trofeus que al llarg dels anys 40, 50, 60, aprofitant aquesta manca de dates que comentava amb, amb la Copa President de la República, que es celebraven que eren petits tornejos d'un partit o de dos i que sovint venien, aquest nom venia del patrocinador. Aquests patrocinadors normalment també eren, sobretot, begudes.

0: I el que també està molt present en la nostra cultura és Ubi, però aquest tema és molt a part i no tothom controla per igual. Per exemple, me sabríeu dir per què les copes de vi s'agafen per baix?
1: Básicamente para no calentar el contenido. Entonces, siempre cuando nos enfrentamos a una copa de vino, nos ponemos una copa de vino en la mesa delante nuestra y que agarrarla del pie. Y eso también te va a dar juego, pues si la quieres remover un poquito, pues para que la copa también saque y evoque los aromas.
0: Ella és Dani Arias, president de l'Associació Balear de Sommeliers, i mos conta també els factors principals que ha de tenir una copa per ser una bona copa de vi.
1: A ver, lo fundamental es que sea un buen cristal. Que el cristal no sea demasiado grueso, tampoco quizás demasiado fino. Y luego, pues dependiendo de las variedades de uva, hay de los tipos de vino, hay tipo de copas que van bien para unos y otros tipos de copas que van bien para otros.
0: I mos falta un darrer producte perquè la nostra copa de vi sigui més perfecta. Una tapa per assegurar-nos que ningú mos hi pugui posar res a de dins. D'això en xerrarem ara amb Jorge Alegría, que és fundador de Tapa tu Copa.

0: IB3 Ràdio és informació. Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets sa moderna desequip, sa teenager.
2: No, jo no soc sa moderna és ella.
4: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no tan joves?
4: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio. Entre avui i demà amb Barceli Bosch, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, IB3 Ràdio.

I avui el programa Xerram de Copes, que no només, com mos ha xivat abans en Pep Marcús, són una constel·lació de primavera que surt de vora Hidra, són principalment un premi que commemora la victòria a una competició esportiva. Una de les copes més conegudes avui en dia és la del Mundial de Futbol, que Espanya va aconseguir a la competició d'enguany.

Però la Copa del Món no sempre va tenir la seva forma actual. El disseny va sorgir d'un concurs convocat per la FIFA el 1970, proposat per l'escultor italià Silvio Gazzaniga. La Copa fou atorgada per primera vegada, la nova Copa, el nou disseny, al Mundial de 1974 a Alemanya Occidental.

0: I com és aquest procés de fer una copa? Hem xerrat avui amb na Maria Antònia de Palma Trofeus, que duen ja 48 anys fent-ne.
1: Nosaltres tenim trofeus genèrics o ja en formes predeterminades, però també se pot treballar amb la idea del client. Se pot fer un motllo amb materials diferents, lleutó, alpaca o plata. Se pot fer també amb la forma que ens demanin.
0: I passant ara a un altre esport, la Copa Davis és un trofeu de tennis amb ja 126 anys d'història que enfronta a equips nacionals de 4 tennistes.
2: Esto está pasando, Tomás. Esto está pasando. Esto está pasando. ¿Cómo están luchando los dos por los puntos? Otro para Rafa Nadal y de nuevo todo el público de pie. Españoles, argentinos, hasta su majestad el rey.
0: Espanya ha guanyat aquesta copa 6 vegades i a 5 d'elles hi ha participat en Rafa Nadal. La primera de les seves victòries, a 2004, la va aconseguir quan tenia només 18 anys, col·locant-se com el guanyador més jove d'aquesta competició. A més, aquesta primera Copa Davis la va guanyar juntament amb un altre tenista balear, en Carlos Moyà.

I és que Rafa Nadal és l'esportista balear més guardonat. Un d'aquests premis és la distinció Cornelius Atticus, atorgada pel govern de les Illes Balears, que comparteix amb altres esportistes com, per exemple, Jorge Lorenzo. Aquesta distinció, no obstant, té un origen molt especial. Cornelius Atticus és el primer esportista reconegut a Balears. El 1933 es va descobrir la seva làpida a la ciutat romana de Polèntia, làpida que anava acompanyada d'una elegia funerària. Aquesta elegia s'identifica a Cornelius com un pancratista.

0: El pancraci era una disciplina olímpica de lluita on, a excepcions de mossegar i ficar dits dins els ulls, tot valia. Aquesta era més famosa que altres disciplines, degut a la major dificultat atlètica que requeria dels practicants. Potser per això Cornelius Atticus es va guanyar una dedicatòria funerària com la que té, i avui, gràcies a aquest epígraf, el pancraciasta romà segueix acompanyant l'esport en aquestes illes.
1: I ja veus, per bon mos dur sa copa i encara li hem de demanar a sa gent que farà demà. Això serà tot una.
2: IB3 Ràdio és coneixement.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol!
3: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
6: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
7: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
5: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Demà els diputats celebren la segona sessió de control al govern del curs parlamentari i, més, ha tornat a encendre el debat polític en les seves propostes d'habitatge. La formació ecosobiranista tornarà a presentar al Parlament la seva llei per limitar a les illes la compra d'habitatges a no residents, un pic que la Comissió Europea rumia aquesta possibilitat. Ara, el líder de Més, Lluís Apesteguía, també plantejarà aquesta restricció als balears que vulguin una segona residència. El popular Sebastià Sagreras la rebutja de ple.
2: No pot venir un alemany, un suec, un xinès o un sud-africà a comprar un habitatge, ni tampoc una persona d'aquell mateix municipi comprar-ne una segona, perquè el que estem dient és s'ha de prioritzar que la gent se desqui un habitatge.
3: I jo no me cap dins el cap de cap manera que, per exemple, un campaner no pugui tenir una segona residència a la ràpida. O no m'acaba dins el cap, per exemple, que un saliner o que un montuirer no se pugui comprar una segona vivenda a la colònia de Sant Jordi.
1: Això el dia que s'ha fet públic que les adquisicions d'estrangers s'ha frenat. El 40% del total de les compres d'habitatges de gent de fora corresponen a alemanys. En la recessió actual del país, ara com ara, a les illes hi ha immobles d'entre 1,5 milió i 3 milions d'euros que no troben comprador. Segons el president dels agents de la propietat immobiliària, José Miguel Artieda, la situació alemanya fa que s'incrementi el temps que algunes cases estan a la venda.
4: Aquests darrers anys s'han anat construint, sobretot construint aquest tipus d'immobles destinat a aquest perfil de comprador, i ara veiem que aquesta frenada pues, ja s'està visquent. A veure que han sortit altres tipus de comprador, d'Amèrica, de països àrabs, però no supleixen en quantitat el que és el mercat alemany.
1: Els biòlegs han detectat un augment de la mortalitat entre pins i alzines a causa de la calor extrema patida aquest estiu a l'arxipèlag, una situació que preocupa els experts, perquè si es manté la sequera d'aquí a 10 o 15 anys podria canviar el paisatge de les illes i la garriga podria anar substituint la zona boscosa. Ho adverteix el professor de la Biologia i membre del Laboratori del Canvi Climàtic de l'UIB, Xavier Golias.
5: Ara, si cada estiu és com el que hem tingut enguany, probablement en 10-15 anys ja veurem algunes zones afectades a nivell de paisatge. No ja a nivell de plantes concretes, sinó a nivell de paisatge. I la gent percebrà que llavors abans havia un bosc, ara hi ha una garriga. Insisteixo, això és així sempre i quan els estius continuïn com el que hem tingut enguany.
1: A partir de dimecres es poden començar a sol·licitar els nous permisos de l'obra de Palma, que s'estenen a 8 barris més i entraran en funcionament per cap d'any amb un cost de 24 euros. Antoni Deudero, regidor de Mobilitat, explica el perquè.
6: Responder a esta petición histórica de los barrios y le devolvemos a los residentes esta prioridad que tienen para poder abarcar en su calle al lado de su casa.
1: I també dimecres estarà disponible a la pàgina web d'IB3 el nou videocop podcast d'aquesta casa que visibilitza les seqüeles físiques i emocionals del càncer infantil. Es diu La Campana i ho fa a través de les històries de quatre joves supervivents de la malaltia, com és el cas de Marta Roig.
7: Tinc 22 anys i vaig tenir la primera leucèmia quan tenia 9 anys, en el 2013 ho vaig recuperar. 2 anys de quimio i tot això, però la meva segona història va començar en el 2022 amb 18 anys, perquè vaig tenir una recaiguda, cosa que no s'esperava, i no bastava la quimio, per tant vàrem fer un trasplantament de mèdules.
1: Amb aquest projecte que s'ha presentat avui a Eurobaixa en el Baluart de Palma, arribem a les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen a IB3 a les 6 del matí.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu avui a l'avió d'un assaig que suposarà un punt d'inflexió en el camp de les intel·ligències artificials i un festival de teatre que marca l'inici de la temporada escènica. Benvinguts.

0: Començar amb la setmana forts i amb el nou assaig que ha publicat Agustín Fernández Mallo amb Galàxia Gutenberg. Se diu El àngel caído de la intel·ligència artificial i ens ha deixat ple de dubtes sobre, entre d'altres coses, la singularitat i també amb moltes preguntes que formular-li a l'escriptor que ja seu amb nosaltres a l'estudi. Seguirem amb la 11a edició del Festival de Teatre Visual de Sineu, el Ciclop 2026, que enguany arriba fins a Inca i enceta una col·laboració trienal amb Irlanda. El festival enguany tindrà lloc aquest cap de setmana que ve, de divendres a diumenge. I per acabar tindrem novetats musicals d'artistes balears.
1: I tot això pilotat per Miquel Àngel Fiol, el control de la tècnica. Si llegiu el darrer assaig d'en Agustín Fernández Mallo, potser arribau a la mateixa conclusió que jo. Fins ara no sabia res, o molt poc, de les intel·ligències artificials. I ara m'acompanya un mar infinit de dubtes. L'autor parteix d'un paral·lelisme entre l'àngel de la guarda, que es rebel·la contra el seu creador i es converteix en àngel caigut per deixar de rebre ordres. L'autor estableix un mapa, el més complex del que tenim notícia, on trobam l'origen del que tenim fins ara al nostre abast, la fotografia del moment, però també múltiples ramificacions que es duen des de l'art a la física quàntica, passant per les lleis de la termodinàmica. També a una projecció de futur en forma de doble pregunta. Superarà l'AI als humans? Quan succeirà? Avui parlant de l'àngel de la intel·ligència artificial publicat per Galàxia Gutenberg.

0: Onzena edició del 18 al 20 de setembre, parlam del Festival de Teatre Visual de Sineu, i jo sempre dic, i m'és igual ser pesat, que això dona el sus a la temporada escènica aquí a les Illes Balears, i a més es posa contents a tots i a totes. Parlam amb el codirector de la cosa, Biel Jordà, com estàs?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé, i també la cap de producció, Neus Ribas, com estàs, Neus?
2: Molt bé,
0: estic
2: molt content.
0: Estic tan encantant de tenir-vos aquí. De tenir ja a les meves mans el programa del Ciclop, tot i que ja ha entrat a la web diferents vegades, que la portada sigui en John Cervera i Nayuki Inayuka, que Pico Hueso celebra 10 anys, també ara en parlarem. Però així com a primer titular podríem dir el Ciclop d'enguany entre Inca i Irlanda. I ara explicam per què. Qui comença a explicar-ho?
1: Puc explicar-ho jo. Irlanda, perquè hem decidit fer com una espècie de trienni de col·laboració amb Irlanda durant 3 anys, durant el Manco 3, 4 companyies irlandeses cada any, perquè mos encanta Irlanda.
0: Perquè mos encanta.

0: partit en Shopify.
1: És a l'inici, com deia en Renaud, en el lugar d'una gran amistat amb altres territoris. Estem en fase expansió del cicle, però de moment queda incaixineu, òbviament.
2: A veure, és cert que és un experiment i hem començat petitó, però com deia en Biel, pensam que té tot el sentit del món, que ja que venen companyies de fora, en aquest cas són dues companyies irlandeses i una de catalana, que aprofitem perquè ho pugui veure més gent, també. I, bueno, a partir d'aquest experiment, ja a partir del 27, ja xerrarem de si hi ha d'haver més territori o com ho feim, això.
1: Ara entrarem amb Olivetes repassant la programació, que com sempre és eclèctica, és divertida, és interessant, té una mica espectacles, diria que per tots els públics, té música aquesta de The Armstrong and the Sons que estem escoltant ara mateix. Però abans anem a repassar conceptes perquè això de teatre visual, la gent del rotllo ja tenim una idea d'allò que és, però per a gent que ens estigui escoltant, el teatre visual, què abarca, què suposa, què implica, fins a on arriba el teatre visual?
0: Bé, així com el definim nosaltres, el teatre visual és aquell teatre que la seva manera d'expressar-se no és bàsicament el text, perquè n'hi ha tant de teatre de text que nosaltres li donem cabuda a tot allò que no és teatre de text. Clar. Però pot ser circ, pot ser dansa, pot ser titelles, pot ser una mescla de tot, teatre de carrer, teatre visual per nosaltres és això.
1: Anem a repassar la programació, comença tot divendres, Neus, en Ramat, que és un work in progress, sempre hi ha un work in progress com a mínim en el cicló per mostrar allò que s'està fent, en aquest cas Oasi Teatre, Teatre Circ, allà a la plaça del Fossà, un espectacle, per cert, gratuït, i a partir d'aquí és un nou turà, no? Anem a repassar una mica el programa.
2: Sí, començam amb Ramat, com bé deies, que és part de l'intercanvi que tenim amb el Festival Zeta de Girona. Mos fa molt feliços també tenir una companyia d'Eivissa, jo sí, com a mitja eivissenca,
1: I jo també tinc una cama.
2: Per això. I després seguim en el carrer amb Ducto i Arrienda Suelta. És vera, sense cercar-ho, mos ha quedat un festival molt de carrer.
1: Sí.
2: Que també mos agrada molt aquesta, diguem-li, democratització de la cultura. Arrienda Suelta és un espectacle de companyia Ducto, molt juganer, molt basat en el joc. I d'aquí passam en el cine, a les 8:30 ve el primer artista irlandès, que és en Sacha Cron, que té un espectacle que se diu The Weight of Shadow, i és teatre físic.
1: Que fa moltes
2: físic.
1: Ganes, també, això.
2: Clar, nosaltres, és vera que en Sacha no el coneixem en persona, però els vídeos que hem vist m'ho tenen enamorades.
1: Sí, només la fitxa, tu veus, llegeixes això, dius, uau.
2: I d'aquí anam en el concert de The Armstrong i la seva banda, que abans sentíem, que també farà concert a Inca el dissabte.
1: Molt bé, anem a dissabte, tot i que hi ha espectacles que se poden veure tant dissabte com divendres. Arriba la Calidesa, que és una és de la Societat Mufet, que han guanyat un max per allò que varen fer d'en Dic, que és meravellós, que ja va fer la distància sobre el confinament i que li van encarregar a Marta Barceló ja fa un temps una sèrie de textos i se va convertir en la Calidesa també en càpsules que el públic, diguem, se va moguent per veure-les. Crec que són 11, si no recordo malament.
2: Són 12 persones.
1: No, dic de càpsules.
0: Sí, 6 càpsules.
2: Ah, 6 càpsules, 12 persones.
1: 12 persones que hi caben i que poden fer el recorregut a la vegada, a diferents horaris, a dissabte a les 11, a les 12, a la 1, a les 5, a les 6, a les 7, a les 8 i a les 9. També se fan al cine i fa moltes ganes, també, clar.
2: És que justament, com que només són 12 persones, la idea és fer molts de passes perquè clar, volem que molta gent vegi aquest projecte de Coma 14 i Societat Mufet, que és un bombonet, perquè és un...
1: Molt delicat.
2: Molt delicat, sí. És una posada en escena molt novedosa i llavors és per això hi ha tots aquests passes que confiem que estiguin tots plens.
1: Ja t'he dit jo que sí. Open Door de la companyia Pere Osta, que és clown en aquest cas, solament clown en el cicló, no? Solament
0: sí
1: proposta.
0: I no.
1: Bueno,
0: pot
1: jo he vist bastant de clown allà.
0: Sí, però a lo millor n'hi ha més en el circ gaire que cicló.
1: Sí.
0: Sí. Però sí, el que ens agrada és la qualitat.
1: Clar.
0: I aquest és un clown de qualitat, és excepcional.
1: Que...
0: També estarà tanta Inca com a Cineu. De fet, farem una cosa molt divertida, ho puc dir? No puc dir.
1: No.
2: Bueno, no els hi hem dit en els interessats encara.
1: Vale, ja deixem aquí, a les 11:30 a la plaça de Fossat.
0: Hi ha una sorpresa. Vale. Amb aquestes

0: per Tecla hi ha una sorpresa
1: molt
0: divertida.
1: A les dues bandes. A Integració Neo,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: va,
0: sí.
1: Molt bé.
0: Hi ha una cosa molt divertida.
1: I de més ganes encara anirem allà. Jo aniré a cinema en aquest cas. De l'embolic al rastre, no sé si dir-li, també és un work in progress, un espectacle familiar, si li pot considerar?
2: No ben bé. És l'altra meitat des intercanvi dels festivals ETA. Són dues creadores catalanes, una Dolça El Canyís i una Laia Piques, que fan una intervenció a l'espai.
1: Vale.
2: Llavors, ara, demà, passat demà i dijous, fan un taller amb un grup de persones de Sineu i altres localitats i, com ho explico, Biel? Deixen una empremta en el terreny.
0: Però és una espècie d'espectacle itinerant,
1: vale.
0: Tot i que només són 100 metres, però és divertit.
2: Veniu.
1: Un poquet de misteri, en aquesta entrevista. Està allà, que coses que podeu dir i a mitges... No?
0: Jo pensava que podia dir l'altre, però,
2: no.
0: Però mira on dius.
1: La cap de producció.
0: És cara d'assassina total.
1: La cap de producció te diu que no. Idò, jo fora misteri i vaig llegir talment el missatge que m'ha enviat en Yuki Portes, fundadora d'Hermanas Pico Hueso, que celebren 10 anys. De Pico Hueso fent 10 anys i et volen convidar a la nostra festa d'aniversari. Ganxito, patatilles, satèl·lis, pantalles, animals fets amb escombraires i HDMI, correcte. I diu, és una exposició efímera, kamikaze, no tenim cap dubte, feta en 12 hores, en totes les restes i carronya dels espectacles que durant aquests darrers 10 anys hem generat, i també a diferents passes. Jo amb això, qui no vulgui, qui no li faci moltes ganes anar al desè aniversari de Pico Hueso, no ho entenc, la veritat.
2: Exacte, realment el que fèiem és divendres hora baixa i dissabte de matí obrim aquesta, diguem-li, exposició.
1: En teleclub se fa això, si no.
2: En el teleclub. Elles s'apropien d'aquest espai, mos han demanat coses diverses que faran servir i això estarà obert perquè el públic ho pugui visitar el divendres hora baixa, de les 5 a les 9 i el dissabte de matí de les 10 a les 2 i a la 1 hi ha un vermut per fer un xin-xin.
1: Que bé.
0: Heu de pensar que Pico Hueso va néixer en el festival Ciclop.
1: Això me va contar en
0: YouTube. Això és talment.
2: Sí,
1: això
2: sí.
1: M'ho va contant ell.
2: En Marta i en Biel els van encarregar en Diego i en Lluqui una peça que se va dir Celler de Pell i allà van conèixer a Gala, que pululava pel festival.
1: Jo hi era, sí, me'n sí. Record. Ara sí, recordo sí. L'espectacle. Després ve Zuller, de Seguretat d'Estassó, instal·lació artística per formativa, que na Marta, que és l'altra codirectora del Ciclop, a xarxes la té molt en compte, aquesta peça. No sé si és que ja l'ha vista i l'ha agradat especialment, però o a simple promoció. Però...
0: Qui l'ha vista més en Neus?
1: Ah, l'has vist tu?
0: Però mos encanta el concepte. És Zolla.
1: Ah, Zolla.
0: No, Zolla.
1: No, jo he dit Zoller. Jo he germanitzat.
0: Ja has fet una cosa que sí que li va bé. En aquest espectacle no li agrada,
1: ja
0: però xerra d'això.
1: Ja m'imagino.
2: Zolla és una combinació d'un zoo i Solla, el poble de Solla.
1: Sí, sí, sí. Ara, clar, ara en la pronúncia d'en Biel ja ho he agafat. L'animal més perillós del món, que se podrà veure dissabte a les 12 Inca i a les 8 del vespre, també a Sineu, la plaça del Fossar, els dimonis de sempre, les coves d'espectacle.
2: No podem fer ciclops sense els dimonis.
1: Després tenim un teatre d'objectes, Trapos, diumenge a les 11.
0: Que ve d'Uruguai.
1: Uau!
0: Cuidao.
1: Un país que estimant, també.
2: Sí.
1: Que també s'està fent teatre molt interessant.
2: És una proposta molt fina, molt delicada. Sí. El meu nebot ha vist 5 vegades el tràiler, i una perquè jo l'he posat, les altres 4 perquè ja ha volgut.
1: I tenim minut i mig, dos, Biel, per explicar la Nit Canalla, que també succeeix cada any, que implica a joves del poble i de més enllà.
0: I de la Nit Canalla és un projecte que fem cada any, és el nostre projecte estrella.
1: Per això.
0: Està fet a partir de joves entre 15 i 20 anys que se passen tota la nit creant durant 7 hores, des de les 12 fins a les 7 des de matí, estan creant amb talleristes d'una talla increïble.
1: Sí, senyor. Se pot dir quins són enguanys?
2: Sí, sí, són na Carme Serna, na Mercè Sancho i na Aina Sanoguera.
1: Uau!
2: Nivellón.
1: Quin trident.
0: I supos que encara queda qualque...
2: No això... estic segura.
0: No, ja està ple. No, és que això, aquesta informació la sap menys Neus.
1: Clar,
0: no,
1: perquè poden ser... Jo crec que vissen escena 12, 15...
0: Fins a 15. Obrim fins
2: pot
0: a 15.
2: Pot ser que quedi qualque plaça.
1: Sí? Ja
2: si hi ha cap jove escoltant que
1: de cineu o al voltants,
0: no,
1: o de qualsevol banda.
0: De qualsevol banda,
1: correcte.
2: Sí, hi ha un formulari, el link està a la bio d'Instagram, i és això, participar en un experiment que crees 7 hores o 8, vull dir, hi ha anys que dormen, hi ha anys que no dormen.
1: Efectivament, que dormen molt poquet. Parlant de nombres límit, diguem, queden entrades, s'han d'adquirir a través de la web, que és ciclopcineu.com.
2: No. Ciclofestival.com.
1: Perdona, anem a dir les coses bé. Ciclofestival.com i allà podeu...
2: Queden entrades, es veu que el ritme és
1: alt,
2: bo,
1: és alt.
2: Però no podeu i vos esperam si
1: neu. I és molt fàcil, fins i tot jo ho puc fer, clicau a l'espectacle que vos interessa, als espectacles que vos interessi, n'hi ha de gratuïts i n'hi ha també que posa entrades i allà superfàcil, en 4 o 5 clics. O sigui, subscriure't a una plataforma d'aquestes de moda costa molt més que comprar una entrada del cicle de cineu.
2: Certament.
1: A nivell econòmic i a nivell també de temps. Estimats, enhorabona.
2: Moltes gràcies.
1: Per tornar-ho a fer, per concitar tanta il·lusió, tanta qualitat, com deia en Biel, per convidar a Irlanda, que és un país que estimem per molt de motius, i tant de creador i creadora també d'aquí. Òbviament, de divendres a diumenge, Cineu és l'epicentre, avui en la novetat d'Inca. Biel Jordà, codirector, gràcies.
0: A vosaltres, moltíssimes gràcies.
1: Neus Ribas, cap de producció, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: I visca el Ciclop, llarga vida.

0: digueu.
1: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
0: Què saps?
1: No has de venir a presentar el programa?
0: Quan?
1: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí. Dissabte que ve tenim la diada de Mallorca.
0: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
1: Això ja no són vacances. Això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
0: I doi, prepara el regreso, que torno.
2: La gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas. Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio. L'aviador. IV3 Ràdio. Música.
3: I Mònica, acabam, com molt de dilluns, música, bona música, recomanacions.
4: Exactament, acabarem amb Terra i Sal, és un grup de les Illes, amb membres de Mallorca i també de Menorca, que aquest 25 de setembre presenten el seu disc Folk, Discòrdia o l'Art del Fracàs. Precisament un d'aquests temes el mos presenten avui, també aprofitant per avançar-vos que dia 28, que és divendres, vendran al programa i mos tocaran també dues cançons.
3: Ja,
4: per tant, vos deixem amb ells i amb l'Art del Fracàs.
3: Demà més, aviador.
4: Adéu.
5: Hola, oients de l'aviador. Nosaltres som Terra i Sal i aquest és el nostre nou single, l'Art del Fracàs. Tenim una pregunta per a vosaltres. Què és el folk discòrdia? És família, és amics, és reivindicació, és cura, és amor, és moltes coses. I ens agradaria saber què és per vosaltres també. Si voleu saber, només cal que et cediu a totes les plataformes digitals i cerqueu el nostre nou àlbum, Folk Discòrdia o l'Art del Fracàs. Esperem que us agradi tant com ens ha agradat a nosaltres fer-ho per tots vosaltres. Una besada!

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Carlos Love és el tema que acabem de sentir i amb el que encetem la sessió de l'Eclèctic. Un vell blues, una cançó tradicional que va cantar amb molt d'èxit, per cert, i enregistrar Bessie Smith el 1925. Acabem de sentir la versió que el senyor Van Morrison ha inclòs en el seu darrer treball publicat el passat 10 de març. Un àlbum 100% Morrison i en el que retomenatge a les cançons de la seva joventut.

Moving on a Skyfall és la darrera producció discogràfica del Lleó de Belfast. Van Morrison ha volgut recuperar l'esperit de l'Skyfall, aquest tipus de música originada per als treballadors pobres negres en els Estats Units d'Amèrica dels anys 20, interpretada per instruments acústics i casolans, originari del folk, el jazz i el blues, evidentment actualitzada, com han sentit primer el Carrie's Love i ara que és This Loving Light of Mine, amb autoria que se li suposa a Harry Dixon Lowes en els anys 20. Greenback Dollar i Freight Train són dues noves cançons que sentim ara mateix.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és humor.
2: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a la segunda división.
2: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs,
6: ho pot dir.
2: David Gui, bon dia.
7: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
2: Company Fuster, bon dia.
8: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
9: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Bé, abans he parlat de l'origen del Skyfall, però hauríem de dir també que durant els anys 50 tingué un gran èxit al Regne Unit i va ser aleshores quan arribà a les orelles d'un jove Van Morrison. Músiques que recorda i ens transporta amb aquest Moving on Skyfall. Així es titula el seu darrer doble àlbum, una col·lecció de 23 cançons editades tant en disc, compacte com vinil. Hem sentit The Take This Hammer, una altra d'aquestes cançons veteranes que ens actualitza Morrison i amb la que hem recuperat la sessió de l'Eclèctic. Ara, Come On In i No Other Baby.

Come On In, una cançó que també cantava Jerry Lee Lewis el 1977, i No Other Baby, cançó de Dickie Bishop i Bob Watson, gravada originalment el 1957. La música que sentia Van Morrison a la seva joventut quan passava hores a la famosa tenda de disc Atlantic Records de Belfast, junta folk, blues i jazz de principis de segle XX, amb àlbums de Lead Billy i Jelly Roll Morton. In the evening when the sun goes down, a la tarda quan es pon el sol, un gran èxit de la cantant de blues de Texas, Toni Russell Brown, imagine que qualcú el coneixerà com a autor de Merry Christmas Baby, és el que ara sentirem.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és història.
0: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
2: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
3: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
2: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
3: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
2: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
4: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

A l'Eclèctic, avui el nou àlbum de Van Morrison, Moving on Skyfall. Va sortir al mercat el passat 10 de març. 23 temes, dels que en seleccionarem 11 per a la sessió d'avui. És per al que ens dona la nostra hora de programa, tot i que intentem robar-li el menor temps possible a la música.

poc a poc, però sempre més aviat del que ens agradaria, anem exaurint els minuts de l'eclèctic. Esperem que aquest tast del Moving on Skyfall us hagi seduït suficient perquè vos atraqueu a qualque tenda o, com a mínim, a qualque plataforma per a sentir l'àlbum al complet. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Serà en Green Rocky Road. Tornem demà amb més música, aquí a l'Eclèctic. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Facundo Tenaglia, direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tens el número 1237. Heu de saber que dia 14 de setembre de l'any 1920 va néixer l'escriptor Mario Benedetti, que va viure a Palma 3 anys.

0: Bon dia, sí, Mària Benedetti va néixer tal dia com avui, 14 de setembre de l'any 1920 a Uruguai. Va ser un poeta, assagista i escriptor i una de les personalitats més destacades de la literatura en castellà de la segona meitat del segle XX. El que potser no se recorda prou és que Mario Benedetti i la seva dona varen viure a Palma i ho feren durant 3 anys. De fet, a Mallorca, Benedetti va escriure una novel·la, Primavera con una esquina rota, a més d'articles, contes i poesies.
1: Mulato. En la cervecería alemana que tiene un andaluz en Puerto Pollensa, Mallorca, Baleares, hay un pajarito que canta como los dioses. O al menos como dicen que cantaban los dioses antes del fin de las ideologías. Lo llaman mulato, porque es cruza de canario y jilguero. O jilguero y canaria, vaya uno a saber. Lo cierto es que su trino es azul, rojo, verde, amarillo, celeste, blanco. Su trino es un compendio de energías y colores, de orgullos de pájaro y soledades de jaula. También a nosotros los exilios nos hicieron mulatos. Somos cruza de Estocolmo y Buenos Aires, Montevideo y Madrid, París y Valparaíso, Pernambuco y Berlín. No tenemos trino, pero si lo tuviéramos, sería azul, rojo, verde, amarillo, celeste, blanco, compendio de energías y colores, de orgullos de emigrante y soledades de jaula. Ya que, como es obvio, estamos presos de una doble y mulata nostalgia. Nos movemos en un pasadizo o túnel o angostura donde añoramos lo que espera adelante. Y luego añoraremos lo que quedó atrás. Y quisiéramos llorar como los dioses, o al menos como dicen que lloraban los dioses antes del fin de las ideologías.
0: Aquesta és una lectura feta per la Fundació Mallorca Literària d'un poema de Mario Orlando Hamlet Hardy Breno Benedetti Faruggia, més conegut com a Mario Benedetti, que just avui faria 106 anys. És curiós perquè abans també havien passat per Mallorca altres escriptors llatinoamericans, com per exemple Rubén Darío o també Jorge Luis Borges. Tot i que Benedetti és més recent, ja que va viure a Mallorca entre els anys 1980 i 1983. 3 anys en els que inicialment va viure a Deà i després també a la plaça Gomila de Palma. Però després es mudaren més a prop del centre perquè allà hi compraren un pis. És per això que en aquells anys era habitual veure Benedetti passejant pel passeig del Born, sobretot al mític cafè Miami, un antic bar de Palma situat al desaparegut cinema Born de Ciutat, obra de l'arquitecte Gaspar Bannassa, als baixos dels quals hi havia aquesta famosa cafeteria, la cafeteria Miami, però ara és una botiga de roba, ja ho sabeu. Però tornant a Benedetti, qui la seva motivació de viure a Mallorca bàsicament va ser perquè ho va trobar barat, sí, econòmic en comparació amb la resta de zones de l'estat espanyol que li agradaven. Les qüestions és que Benedetti va viure a Palma 3 anys i després encara en va venir molts anys més, 15, de fet, a passar els estius al port de Pollença. Una curiositat és que quan venia a Pollença va estar al mateix hotel en què es va allotjar una altra escriptora, Agatha Christie, que també a Mallorca va escriure una novel·la. Era l'hotel Sis Pins de la família Serra de Gaeta, qui per la seva amistat amb Benedetti cada estiu hi reservaven la mateixa habitació. Un record avui era per Mario Benedetti, que va viure a Mallorca entre els anys 1980 i 1983 i hi va passar bona part dels estius. Començam.

0: Raymond Tentol. Tentol, amb Margalida Mateu.
1: Com esteu? Ben trobats un dia més en aquest programa. Atenta al que vos acompanya de dilluns a divendres i de 3 a 5 del capvespre aquí a IB3 Ràdio. Un programa que, com sempre, serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i ho farà també amb l'actualitat del dia. Avui és dilluns 14 de setembre, tenim totes les lletres i qui les saben totes són na Maria Pons, en Celestí Oliver i en Miquel Junc.

0: Josi, bon dilluns. Maria Pons, com estàs?
1: Molt
0: ben tornada. Celestia Oliver, com estàs?
2: Bon dia,
0: benvingut també. I Miquel Junc.
3: Bon dia.
0: Com va? Ho passava bé, el cap de setmana?
2: Sí.
0: M'agrada. Ja tornem-se dilluns.
2: Sí.
0: I tornem-se aquí. Un dia més que vos oferirem un bon reguitzell de continguts. I Celestia, començant per tu avui.
2: Idò, sí. Avui parlarem d'una altra novetat editorial que ha encetat aquesta temporada, aquest setembre, que ve carregat, perquè ens visitarà el llibreter manacorit de Món de Llibres, en Fausto Puerto Queglas, qui acaba de presentar la seva primera novel·la, el seu debut, que és Abans que vengui la fosca.

0: I també, parlant d'aquest llibre, abans que vengui la fosca, escoltam la fosca, Celestí, hem obert la caixa dels records.
1: Sí, de records, clar, és una cançó històrica, antològica, de la fosca,
0: exacte,
1: de fa molts anys.
0: Aquella banda que serà la fosca mallorquina i que avui rebrem en Fausto Puerto, perquè, de fet, encara no s'ha publicat la seva novel·la, però se publica passat demà, és a dir, ja serà una superprimícia. És el seu primer llibre, ell és un gran lector, perquè qui hagi anat qualque vegada a Manacor haurà sabut que hi ha una llibreria que es diu Món de Llibres i que hi passen moltes coses. En Fausto és el llibreter i també ha començat doncs ara a escriure aquest primer llibre i tenim moltes ganes de parlar amb ell. A més, és un llibre sobre filosofia, un llibre que hi passen coses, Celestí?
1: Sí, sí, sí, amb aquest fons filosòfic que, de fet, el protagonista és l'Esquer. A partir d'aquí parteix aquest llibre, que, clar, després de tants i tants d'anys d'estar envoltat de llibres i de despatxar llibres i de ser prescriptor i de recomanar, ara li ha arribat el moment.
0: El tornell
1: de ser autor.
0: I arriba amb una editorial boníssima, que és Angle Editorial, i que és una, també, una molt bona editorial que fa que tot allò que publica sol tenir molt bona repercussió. Per exemple, l'Angle Editorial és qui publica Nani Arnaud en català, entre moltes altres escriptors. Però bé, tenim més temes, Maria, avui és dilluns.
2: Avui és dilluns i, com sabeu, a partir d'aquesta nova temporada, cada dilluns descobrirem el perquè d'un nom de carrer de les Balears i avui ens toca un d'Eivissa, que és el carrer de Sant Siriac. Ai, amor meu.

0: I d'Eivissa, Artà, perquè el tema del dia avui ja sabeu a qui va dedicat.
1: Si no en podia ser d'altre, avui el dedicarem al ciclisme perquè en Enric Mas acaba de guanyar la Volta a Espanya.

0: Doncs sí, tenim un campió, en Enric Mas, i tenim moltes ganes de parlar-ne, de parlar amb persones que hi eren a Granada.
1: Sí, de fet, tres persones que hi eren a Granada ens han enviat àudios per xerrar d'aquest dia històric.
0: Totalment, enhorabona. En Enric Mas, enhorabona també a tot el poble d'Artai de Mallorca, que ara tenim un supercampió i és el primer balear que guanya aquesta volta a Espanya. En xerrarem d'aquí una estoneta, però avui també hem de xerrar de literatura. És dilluns, connectarem amb en Josep Maria Nadal Suau i avui ens ha preparat aquest tema.
2: Una de les pel·lícules espanyoles més vistes arreu de l'Estat aquests dies és Suportant el Paradís, un documental de na Marga Melià que parla de la relació entre la massificació turística i l'illa de Mallorca, que per extensió de Balears. Bé, la pel·lícula és fantàstica, és un superdocumental, però hi ha una cosa que m'ha fet molta il·lusió i és que entre els testimonis que recull na Marga Melià a la pel·lícula hi ha el d'un escriptor que va morir fa ara just 14 anys que és una de les persones que jo més he admirat mai. Estic parlant de Cristóbal Serra, palmesà, andritxol, i avui m'agradaria recordar la seva figura i la seva obra. Com se

0: Doncs sí, el volat tot somers, però en realitat en Cristóbal Serra, un apassionat de jazzes, i de fet tenia tota una tradició, i en Nadal Sau va conèixer en amics, i avui podem parlar d'aquest autor mallorquí, Cristóbal Serra, que ens explicarà més cosetes avui a Nadal Suau. Així que dues hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar atento en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
4: Ens podeu escriure a l'Instagram, @tentolivetres, o també al Facebook de Tentol.
3: O el correu electrònic,
5: o sorpresa,
3: que no és altre que tentol@ivetresradio.com.
0: I ja ho tenim tot a punt. Moltes gràcies, Miquel, Maria, fins d'aquí una estoneta.
1: Fins ara.
0: Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic, i avui, directament, sembla que des de Venècia...
4: De Venècia? Ah, clar.
0: Anava a dir, ostres, venecià, avui,
4: no m'ho ha contat. Anava a dir.
0: Ho dic perquè una camí de roxes. Sí. Avui, Níker Hernández, amb nosaltres aquí al control tècnic. Níker, moltes gràcies. Estic molt content de tornar a estar amb tu. Se'ns han fet les 3:09 i mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: I de ser Celestí, avui tenim un tema molt musical, molt preciós, molt acadèmic.
1: Sí.
0: Passaran coses avui en aquest programa.
1: Molt agraït, perquè la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'un aniversari. Són els 25 anys del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.

Així és, molt d'anys, 25 anys, que no se fan ja cada dia, perquè avui volem dedicar el concurs de Tental en aquests 25 anys del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.

i va ser el Conservatori Superior de Música de les Balears, és una institució pública dedicada a l'estudi i la difusió de la cultura musical. Fan composició, interpretació clàssica i també de música jazz, també fa musicologia i pedagogia, i són aquestes les especialitats que podeu trobar i estudiar al Conservatori. Aquests estudis són equivalents amb caràcter general a allò que vendrien a ser graus universitaris, és a dir, una carrera universitària, perquè mos entenguem. I la notícia és que enguany aquest Conservatori Superior fa 25 anys i és aquest lloc que conviu també amb el Conservatori Professional. Ara, avui vos explicarem la diferència. El Conservatori Superior, que vendria a ser la carrera universitària, i llavors hi ha el Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca, que serien els estudis previs a la formació universitària. Però tornant al superior, aquest Conservatori s'emmarca en un edifici ideat pels arquitectes Jaime Coll i Judith Leclec, en una petita ciutat de la música. De fet, disposen de 70 aules per cobrir les necessitats docents del centre, i també cabines d'estudi, biblioteca, cafeteria i vestuaris. Existeix, a més, espais verds que separen els diferents ambients per donar frescor i llibertat en aquestes hores i hores d'estudi, sobretot moltes hores d'estudi que fan els alumnes del Conservatori. Una naturalesa que s'integra en aquest concepte lluminós i obert que caracteritza aquest Conservatori Superior, que també té un gran auditori.

0: L'Auditori representa un espai de referència en l'àmbit cultural de Palma, compta amb una acústica molt bona i està dissenyat per facilitar l'accés a totes les persones, també amb mobilitat reduïda. Té una excel·lent visibilitat des de qualsevol butaca. No sé si heu anat mai a l'Auditori del Conservatori, però se sent molt bé i és un gran auditori. De fet, hi caben d'haver 500 persones i també hi fan actuacions la Banda de Música de Palma o també l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, així com també molts de grups recitals de música de cambra que formen part de la programació anual del Conservatori i també d'aquesta especial que han preparat amb motiu del 25è aniversari.
1: I així és per tots aquests motius que avui hem decidit que dedicarem al joc de Tèntol als 25 anys del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. Tèntol.

I abans de continuar i parlar d'aquests 25 anys del Conservatori, avui tenim una pregunta per vosaltres. I la pregunta diu així. Enguany que fa 25 anys del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, la pregunta està relacionada amb un músic, concretament amb un de més antic. Parlem de Fortunio Bonanova. Va ser actor de cinema i teatre mallorquí del segle XX i va fer desenes de pel·lícules a Hollywood. Per exemple, va fer feina amb Orson Welles, a Ciudadà Kane, Ciudadano Kane, o també amb Billy Wilder, a Perdició. Nomia realment Josep Lluís Moll, però se va canviar el nom pel nom artístic de Fortunio Bonanova. I la pregunta és, per què es va posar aquest nom artístic?

0: and forget all our cares for a while. Drink, drink.
1: Aquest és ell, eh? Aquest és un Fortuny.
2: Sí, sí.
1: Escoltar un fragment d'una cançó que va fer Fortuny i Bona Nova, que va cantar en aquesta pel·lícula de Hollywood dels anys 50. També cantava molt bé, feia d'actor, feia moltes coses. I se va posar aquest nom artístic tan simpàtic com Fortuny i Bona Nova, i avui demanar per què?
2: Un gran artista, i de va ser en homenatge a la Mare de Déu de la Bona Nova, va ser per tenir fortuna en la seva carrera musical, o va ser per recomanació d'Orson Welles.
1: Orson Welles li va dir...
2: Clar, era el seu gran amic.
1: Posa Fortuny i Bona Nova.
2: Sí, i tindràs fortuna.
1: Fortuny, Bona Nova. No sé com li deia, però... Va ser per Orson Welles, va ser en homenatge a la Mare de Déu de la Bona Nova, o va ser per tenir fortuna en la seva carrera musical, interpretativa i artística. Aquestes són les tres opcions que tenim, i per jugar en altres, com sempre, ho podeu fer de dues maneres.
2: Sí, ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram, @tentoolivetres, o també ens podeu telefonar al 971-13-99-00, i així vos sentim per donar-nos la resposta en directe. 971-13-99-00.

0: IB3 Ràdio és servei públic.
1: Companys, començant temporada, què podem fer?
2: No sé, per exemple, fer-me ja aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
2: No, jo no soc la moderna és ella.
4: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no tan joves?
4: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
5: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel,
5: tinta,
6: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Són les 3 i mitja i som en directe aquí a Vetre Ràdio. Tot una parlarem del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i d'aquests 25 anys que fan. Però abans tenim una pregunta que hem de resoldre i avui parlam d'un artista, perquè era això, era un artista, Fortuny Bonanova, un artista del segle XX de Mallorca, de fet, de Palma, però ell en realitat nomia Josep Lluís Moll. I avui volem resoldre per què se va posar Fortuny Bonanova de nom artístic Celestí.
1: I d'ahir era per tenir fortuna en la seva carrera musical.
0: Aquest està bé.
1: Podria ser així.
0: Que te posa sí. Fortunio.
1: Exacte. Fortunio. Bona nova.
0: Exacte.
1: Que és com una doble...
0: Tots dos són de bona... Sí.
1: De bons auguris.
0: Sinònims de bons auguris, sí.
1: Exacte. O bé va ser en homenatge a la Mare de Déu de la Bona Nova, o bé per recomanació del mateix Orson Welles.
0: Doncs un pot despistats dels nostres oients, però no del tot, perquè 29% dels vots per tenir fortuna en la seva carrera, un 53% diuen que va ser en homenatge a la Mare de Déu de la Bona Nova i un 18% per recomanació d'Orson Welles, amb qui va fer pel·lícules i va participar de Ciudadano Kane, que és una de les grans pel·lícules d'Orson Welles. Ja ho
1: sabeu? Ben repartit, ho tenim, la cosa.
0: Sí. I quina és la correcta, però?
1: La d'aim?
0: Sí.
1: I d'ahí pot ser que qualcú digui, sí, aquesta? I d'ahí sí, era en homenatge a la Mare de Déu de la Bona Nova.
0: Clar que sí, perquè en Fortunio, en Josep Lluís Moll, era del barri de la Bona Nova de Palma, i a casa seva tenien molta devoció per la Mare de Déu de la Bona Nova. De fet, era fill de mariners, dels carrers apuntadors, i clar, també doncs un dels seus santuaris era el de la Bona Nova, qui s'encomanaven.
1: S'hi va encomanar, Ida. Va encomanar la seva fortuna a la Mare de Déu.
0: Per fer travesses marineres, i així va ser com després, com a nom artístic, va passar-se a dir-se Fortuny Bonanova, que també era baríton i un dels grans actors del cinema clàssic que han tingut tots els temps aquí a les Illes Balears. Molt bé, doncs ja sabem aquesta curiositat, però hem de parlar de música, però de música més actual. I per parlar-ne tot d'una, coneixem els nostres convidats que han vengut a xerrar del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.
2: Un qüestionari electrònic.
3: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
4: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
5: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
6: Per favor, vostè qui és?
5: Qui és?
7: Com se diu?
6: Vostè qui és?
8: Albert
9: i Toni.
10: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
8: Jo vaig néixer a Palma.
9: I jo també.
0: Tu també, Toni.
11: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
8: La meva formació va ser primer a Mallorca, després vaig estudiar en el Conservatori Superior de València i finalment a l'Ecole Normal de París.
9: I jo... Ui, no sé si us ho he dit tant tu.
8: Ho tinc molt memoritzat.
9: Vaig passar per l'Escola de Sant Pere, per Joan Maria Tomàs, per Sermuc i per l'Autònoma de Barcelona.
12: Treballa pel govern o pel seu compte?
8: Pel govern.
9: Pel govern.
13: Mm-hmm. Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
14: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
8: Jo, bàsicament, un piano, a ser possible.
9: Un ordinador i molta de paciència.
15: Però està molt bé, això. Que li paguen bé.
8: Actualment, no.
9: He cobrat pitjor.
16: Tens el dret de guardar silenci.
17: I crec que seria molt bona idea.
18: T'agrada anar a ballar?
8: Molt. Durant molt d'any de la meva vida vaig fer ball de saló.
9: No gens. Jo no m'han convençut mai.
8: No te convidaré a ballar.
19: Altres aficions? Navega per internet?
7: Ja sap, entre els xats, a pàgines web.
8: Darrerament s'esport. M'ha pegat ara les beses. Posa'm en forma.
9: Jo, cal que passeig de tot.
0: Toni, i per internet no...
9: Poca cosa.
0: No hi va
9: per internet
0: molt.
9: Poca cosa, no.
10: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
0: Albert, quin moment t'agrada més?
8: A mi, és de matí, quan me despert. Sobretot si no pens què he de fer, eh? Després, quan pens tot el que he de fer, m'aniria a geure.
9: Jo just a son revés, just abans d'anar-me a geure.
19: Una actuació extraordinària. De vegades, la sinceritat pot ser fatal.
20: Jo us crec. Però penseu que, en definitiva, la meva opinió no vol dir res.
21: Estic molt content que hagin vingut.
10: Són tan encantadors.
22: No sé quin dels dos em fa més ràbia.
23: Déu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
24: Déu, que vagi bé!
25: Fins demà!
26: I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú. Tranquils, que anirà tot bé.

0: I els han sentit respondre aquest qüestionari electrònic i no ho han dit, però són el director del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, Albert Díaz, benvingut.
1: Hola, com
0: estàs? I pianista també, òbviament. Primer pianista i després director.
1: Sense cap dubte. Espero que sempre sigui així.
0: Clar que sí. I des de fa unes setmanes, nou director del Conservatori. També tenim en Toni Llofriu, director junt del Conservatori. Benvingut, Toni.
2: Moltes gràcies.
0: I Fagot, musicòleg...
2: Un poc de tot.
0: Un poc de tot. I també director junt des de fa poquet.
2: Des de fa molt poquet.
3: Sí. I un bon equip, eh?
2: Aquest,
3: bon equip nou, no, clar, no. De direcció.
1: No, no, ho dic molt sincerament i no perquè estigui en Toni davant. La veritat és que estic molt content de la gent que estem fent feina plegats, perquè primer de tot és un equip que rei molt i que fem molta feina, i que fem molta feina, per tant, la combinació és molt bona.
0: Uh-huh. I començau just amb aquest aniversari, amb aquests 25 anys, d'ençà que se va fer aquest Conservatori Superior de les Illes Balears, no?
1: Exacte. Bueno, de fet, podríem dir que seria el 27 aniversari, uh-huh, perquè hi va haver dos anys previs, on hi havia el Conservatori Professional i Superior de Música, però diríem que serien aquests 25 anys on se varen separar les dues institucions, i és el que celebràvem nosaltres ja com a...
0: Ara.
1: Exacte.
0: Com a... Clar, jo ho he dit als oients, per fer-nos una idea, seria com a la carrera universitària, els vostres estudis.
1: Exacte, de fet.
0: Estudis superiors.
1: Exacte, són equivalents a lo que és grau, per tant, exacte, és una carrera universitària artística.
0: I quins estudis teniu, Toni, ara mateix?
2: Ara mateix tenim, bueno, moltíssims. Des de les especialitats més teòriques, com puguin ser pedagogia, musicologia, composició, i després tota la branca d'interpretació, tant de l'àmbit clàssic com de, uh-huh, com de jazz.
0: Vosaltres també vos poseu un nom artístic com en Fortuny Bonanova, o no em feia comptes?
1: No, després de lo que he escoltat, jo crec que sí. Estic
3: pensant
1: en
3: canvi, no? Seria bona cosa.
2: Si mos ha d'anar tan bé. No mos convendria.
3: Primer vos heu d'encomanar qualque cosa, a qualcú.
0: Tot de sou de Palma, heu dit.
1: Sí, exacte.
0: Vareu néixer aquí. I, no sé, de quin barri, de quina barriada, si mos donau qualque idea.
1: No, jo de Palma, Gabriel Maura, Plaça de Toros, la zona de centre de Palma.
0: Palma. I Toni, tu també?
2: De Rafal.
0: De Rafal, ets. Mm-hmm. De fet, ho podem contar que en Celestí Maia i jo, en Toni, no el conec, però com si el conegués.
3: Com si el conegués, sí. Ara mos hem conegut presencialment, eh? Sí. Cone part de la família. Mm-hmm. Poc a poc, m'ho anirem coneguent més.
2: Però un cercle més ample.
3: Sí, clar. Com ha crescut el Conservatori? En quin moment viu? Hi ha molta gent que s'hi vol dedicar, que vol fer els estudis.
1: Sí, realment amb aquests 25 anys han passat diferents etapes i aquestes etapes ja no només dins el Conservatori mateix, sinó a nivell també social, econòmic, social, també això va afectar directament, evidentment, en el Conservatori. I aleshores no poden dir que hagi estat una institució que s'ha mai mantingut amb uns números estables durant aquests 25 anys, sinó que hi ha hagut fluctuacions de nombre d'alumnes. Nosaltres ho hem agafat amb moltes ganes i els volem que aquestes ganes que hem agafat se sentin reflectit també en el número d'alumnes que vulguin ingressar en
0: que voleu que hi hagi, sí, més gent que estudi.
1: Volen que hi hagi, sí, un augment de
0: això
1: nombre d'alumnes.
0: És un
1: dels objectius. Uh-huh. I com a segon gran objectiu també és conscienciar o traslladar el sentiment de que realment som el Conservatori de les Illes Balears, per tant tots els habitants de les Illes, Menorca, Eivissa i Formentera també se sentin que el Conservatori, uh-huh, Superior de les Illes Balears formen part d'ells, uh-huh, i que siguem la primera opció quan la gent d'aquestes, uh-huh, illes tinguin ganes d'estudiar, estudis superiors, nosaltres seguim la primera opció. Això, uh-huh, serien dos grans objectius.
0: I també visibilitzar, no? És a dir, donar a conèixer els vostres músics, la gent que estudia... perquè realment és una carrera tan sacrificada com se diu de la música.
1: Sí, de fet, és una, també una altra de les intencions que tenim enguany, és de moltes de les activitats que tradicionalment els fèiem dins el centre, tenim ganes de treure-les del centre, mm, precisament fer actuacions a les illes, fer actuacions a part forana de Mallorca, o sigui, tenim una tradició ja tan marcada i durant tant de temps hem estat fent activitats dins el centre, que pensant que és el moment de, aprofitant aquest aniversari, de sortir del centre, mm, i donar a conèixer socialment.
3: I està copat, és a dir, viu uns anys en què han alumnat la copa, el Conservatori, i quins són els estudis els quals tenen més interès?
1: Sí, no, copat no. Nosaltres, uh-huh, pensàvem que el Conservatori ideal estaríem xerrant de, si actualment teníem uns 180 alumnes, haurien d'arribar a les 240, o sigui que tenim marge.
3: Sí.
1: Possiblement la gent que compartim l'espai no pensi el mateix que nosaltres, perquè ara quasi no hi cabem.
0: No hi cabeu, no?
1: Però la intenció ha de ser d'arribar a aquestes xifres per tenir una diríem, una plantilla d'alumnes que estigui equilibrada i que estigui proporcionada.
3: I quins són els estudis pels que s'interessen més?
1: També això va...
3: Va canviant.
1: Per fornades, exacte. Aquests darrers dos anys podríem dir que pedagogia ha hagut un increment molt important de pedagogia, i després tenim altres instruments que tradicionalment sempre han tingut molt d'alumnes, com el saxòfon. Tenim una aula molt potent de saxòfon. Actualment també... Guitarra també, clarinet.
0: De guitarra també? I de clarinet?
1: Són aules que en aquest moment tenim molt d'alumnes. Hi ha altres aules, també per els tipus d'instrument, no és perquè en Toni estigui de vora que sigui fagotista, però és difícil que potser tal vegada una aula de fagot...
3: Són més minoritaris,
1: són
3: també.
1: Són més minoritaris, aleshores hem de potenciar aquestes tres o quatre especialitats que en aquest moment tenim molt poques alumnes i s'intenció és que també...
3: Clar, però és que en 25 anys el conservatori, el centre també ha crescut molt i també l'interès ha crescut molt. Com si ho comparam amb aquell 2001.
1: Sí, bueno, més bé el centre ha tornat vell. Perquè, si no recordo malament, hauríem d'anar molt d'anys enrere a pensar quin moment de les històries conservatori ha tingut més alumnes. Va ser un 2007, 5, 6, que van arribar a tenir més de 200 alumnes. O sigui, allò va ser el moment on el conservatori va tenir més alumnes. I a partir d'aquí... Mos ha costat tornar a arribar a aquestes xifres.
0: Clar, ara que la cultura de l'esforç està un poc en hores baixes, que, Toni, que els alumnes tinguin ganes d'estudiar música, d'estudiar un instrument, de tenir aquesta constància, costa?
2: Home, tenir ganes no els costa, perquè no, és, algú que vol accedir en aquest tipus d'estudis ja és algú que li interessa i ho fas d'una manera més vocacional que no pensant en acabar els estudis i tindré feina, no? Però al final la vida del músic va per altres vies i per tenir feina t'ho has de cercar un poc més pel teu compte. Però es ve que, clar, aquesta dinàmica de la constància d'estudiar cada dia, d'estudiar moltes hores, de dedicar molt d'esforç, de cada vegada mos costa més. No? I de cada vegada també els estudis són més transversals, de cada vegada tenim més assignatures, no? Tenim un pla d'estudis completíssim. No? Clar, jo, com que venc del departament de musicologia i faig classe en els altres departaments, esclar, un entre primer, tenc història del pensament, tenc harmonia, tenc anàlisi, tenc piano, tenc no sé què, tenc no sé quantos, i no, això assusta un poc, i dius, home, jo aquí venia a tocar el clarinet i resulta que no me deixeu, no me donava hores. Però clar, i els costa molt trobar aquest equilibri entre el que és la formació de la teva especialitat principal, que evidentment és molt important, i complementar-la amb la feina que requereix tot aquest altre àmbit de coneixement, precisament per poder sortir endavant com a músic.
0: Tu, clar, és que... Toni, vas estudiant al conservatori?
2: No, jo vaig estudiar a Barcelona.
0: A Barcelona, a SESMUC.
2: A SESMUC vaig fer interpretació de música antiga, perquè era una especialitat que aquí no s'oferia. Com que ja havia de fer aquests estudis allà, ja vaig aprofitar i vaig fer musicologia a l'Autònoma, a la universitat.
0: I es pagat?
2: Bé, fagot modern, diguem que no vaig estudiar, és que era professional, no? Fins als 18 anys.
0: I no vaig
2: en el superior vaig fer automàticament.
0: Ja vaig fer musicologia.
3: Clar, la dedicació musical és una dedicació vocacional. Per tant, aquest sacrifici ja ve com incorporat, no? De casa.
2: De fet, abans m'ho comentava en Albert, no feia molt de temps que no havia estat tant de temps sense tocar el piano, no? Però al final és que ho viu de manera vocacional, és fins i tot la necessitat.
3: Hi ha un afegit,
2: no?
3: Hi ha un afegit important.
0: Sí, la gestió lleva moltes hores, Albert.
1: Sí, confiem que només sigui aquest començament. No, estic convençut que és el començament, perquè després hi ha altres projectes personals que no se poden veure minvats en cap moment per el tema de la gestió. Això clar, també és una premissa que tenc.
0: No, i un com a músic, clar, de poder també seguir sent instrumentista, allò que sigui, no?
1: Sí, és així. Per tant, ara aquestes primeres setmanes que ja entren dins el pronòstic de que aquesta primera setmana perquè tot arranqui serà d'aquesta forma, però una vegada que ja se maquinari se posa en marxa, ja tindran temps per fer les dues coses.
0: Doncs ja els sentiu avui amb el director i el director junt del Conservatori, en Albert Díaz i en Antoni Llofriu, parlant amb ells d'aquests 25 anys del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.
4: Pensar i contestar, tot és començar.
0: I ja que heu vengut, vos farem jugar un poquet? No, Albert, mos mirem una cara com si dimen que mos farem fer.
3: De què va això, sí. Jugarem.
0: No passeu pena, tot és molt fàcil. Tot, tot ho sabeu, perquè és cosa...
2: Ara que som professor, m'ho heu de fer quedar bé. Eh?
3: Clar, has d'interpretar, has tocat. És com si tocàssiu.
2: Vinga, anem.
0: Tenim una primera prova en la qual tindreu un minut cada un per enumerar paraules relacionades amb el conservatori, d'acord? I començarem amb el director, en Albert Díaz.
3: Sí, i doi, Albert, tens 30 segons per enumerar instruments o estudis que poden cursar en el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. Així,
0: 30 segons, no? 30 segons.
3: Faim una idea,
0: fàcil.
3: També.
1: Vinga,
3: no?
1: Fàcil.
3: Amb la presa de contacte.
1: Gràcies, gràcies. Ah? Totes seran igual, no? Espera.
0: Exacte.
1: Bé, començarem. Violí, viola, violoncel, contrabaix, fagot, flauta, clarinet, oboe, trompeta, trompa, és que només instrument de l'orquestra. Trombó, percussió, arpa no en tenim, però també l'anomen, piano... I després hi ha teòriques, pedagogia, musicologia, composició, piano jazz, trombó jazz, trompeta jazz, bou clàssica... Sigues, tens encara?
0: Sí, n'hi ha més encara.
1: Sí, me n'he deixat qualcuna.
0: Per exemple?
1: Guitarra jazz, m'he deixat. Trompeta jazz. Me sabria greu si qualcun ho ha dit i se pugui ofendre, però bé.
3: N'hi ha, n'hi ha.
1: Ja n'hi ha, no?
3: I n'hi ha de cap que hagi només un alumne? No, això no passa.
0: No passa això.
3: Això no passa.
1: No, no, no.
0: D'ARPA vos agradaria que hi hagués alumnes?
1: Sí, sí, sí.
0: Costa molt?
1: Bé, en qualsevol cas també la institució ha de fer ses passes perquè sigui possible implantar els estudis d'ARPA. Però és una cosa que diferents equips directius s'ho han posat damunt la taula i confiant que hi hagi un moment que se pugui fer. Terme. Sí, exacte.
0: Clar, Déu-n'hi-do, quants instruments...
3: Ja n'hi ha,
0: sí, penses tota l'orquestra, tots els instruments que formen una orquestra.
1: M'ha estat fàcil per això.
0: Començàs per aquí, però després també fa uns anys vareu introduir el jazz.
1: 2015.
0: Que no el teníeu.
1: 2015, ho record perfectament perquè va ser l'altra etapa que jo també vaig ser director i va ser en el primer any que vaig ser director se va prendre la decisió també d'incorporar els estudis de jazz i música moderna.
0: I també la gent ve, s'apunta jazz?
1: Sí, de fet, per exemple, Bow Jazz estem totalment en el número màxim d'alumnes que pot assumir la professora, per tant, sí.
3: I d'aquí tenim aquestes fornades que han sortit d'aquesta generació de músics de jazz aquí a les Illes.
1: Exacte, exacte. Estem començant a recollir fruits d'aquests 10 anys.
0: Sí. Clar, i les sortides professionals són moltes perquè un pensa, bé, jo estudiaré clarinet o boe i després vull tocar en l'orquestra sinfònica, per exemple, no?
1: La veritat és que, i a més, jo he de fer propaganda per si la gent s'animi a estudiar música, perquè

0: Molt bé.
1: I tant, ja ho Beníssim. Sé. Toni, te toca. Tenir diós.
0: No sabem si serà més difícil. Clar, no hauràs de deixar, perquè tens 30 segons per dir noms de professors i professores del Conservatori Superior de les Illes Balears.
2: Però, ja fa poc que hi som, eh?
0: Bé, el bar pot ajudar, també.
3: Vinga.
1: Temps.
2: Comencem per Albert Díaz, en Agustín Miquel, en Madeu Malondra, en Joan Toni Ballester, Madeu Corbera, Margalida Furió, Isabel Fèlix, Matías Far, Carme Fernández, Javi Martí, Catalina Moll, Javier Feierstein, me deixaré molta gent, Miquel Estilric, Lluïsa Vidal, Débora Montserrat, Andrea Díaz, Maria Llucall,
3: José Manuel Álvarez,
2: Jorge Pérez, Adriana Ruiz, Mònica Marí... És que sap que són de molts.
1: Són
0: ja,
1: molts, eh?
0: Sí, molts. Eh? I en coneixem, en coneixem.
2: Però no, 80, no som?
1: Allà, professor per especialització musical, és a dir, per instrument o per...
3: Sí, uns estudis com a superior realment és el camp, l'excel·lència, i aleshores tots els professors que vos han nomenat són gent especialista, a més que tots han passat una prova d'una manera o una altra de selecció per poder estar de professor en el Conservatori Superior, i per tant el camp, en certa forma, és excel·lència, i l'excel·lència és perquè són gent que estan especialitzades, cada una d'aquestes persones que Antoni ha nomenat són professors que vos deia que han passat unes proves i són especialistes o de l'instrument o de les assignatures que estiguin impartint.
1: Molt bé, Toni, ho has fet molt bé, encara Gràcies. Que fa poc temps que ets el conservatori.
2: Demà m'ha començat a arribar missatges de que no me vas, no me n'anem.
1: Molt bé. I doncs així hem encetat aquest joquet que vos feim avui per conèixer un poc millor el Conservatori Superior de les Illes Balears.
4: Guanya qui la sap més llarga.
1: Vale, un poquet d'història, vos farem dues preguntes per home relacionades amb el conservatori i amb la música. Començarem per n'Albert Díaz. Primera pregunta, Albert. El Conservatori Superior de Música de les Balears es va crear oficialment el 2001, és així, a Palma, tot i que els seus antecedents es remunten a la fundació del Conservatori Regional de Música del 1935, que es va inaugurar amb figures com Joan Maria Tomàs o Rafael Vic. Sabeu, però, on estava situat el Conservatori Regional de Música a Palma?
0: Passem una mica d'història. Clar, era en el carrer de Fortuny, ara el carrer de Morell.
3: Vull tirar una moda.
0: Està ben a prop, eh? Estan aferrats.
3: Sí. Vull tirar una moda. No ho sé. Bé, queda horrible dir no ho sé, eh? Però bé.
1: No, no passa res.
0: També és una opció.
3: No ho recordo.
1: No, tu no hi vas estudiar.
0: No, clar.
3: També hi pares. No.
1: Però dic que se va allargar el temps.
3: No, jo vaig estudiar de Misericòrdia ja quan...
1: Ja està, el conservatori estava a la Misericòrdia.
3: Exacte. I previ en això, estaré molt content de ser proponera.
1: Era en el carrer de Fortuny.
0: Exacte, en el carrer de Fortuny. Sí, sí.
1: Això va ser 1935.
0: Fa temps.
3: Sí, sí, sí, però estaria molt bé a prova.
1: Molt bé.
3: Assumeix la culpa.
1: No, carrer de Fortuny. Va, ara un poc de cultura popular, perquè, Albert, hauràs de completar un refrany. Diu així, no es pot repicar i...
0: Anar a cercar fonoll o anar a processó?
3: Anar a processó. Uf. Un 5 rescat, idò.
1: No, no.
0: Puntats que t'endús.
1: No es pot repicar i anar a processó, que vol dir que no se pot estar a dos llocs al mateix temps, que és una cosa que ho intentem tots, però normalment...
3: Ningú aconsegueix en això, no? I la qüestió és que no fas ni una cosa ni l'altra, ni final.
1: Efectivament, no es pot repicar i anar a processó. Aquest és el refrany que avui hem fet. En la música se practica molt, un intenta fer moltes coses.
3: Sí.
2: Molt, un poc massa habitual, jo diria.
1: Sí.
2: No? I moltes vegades, i de cada vegada més amb la gent jove, no? Que es munten un grup i he de tocar, he d'estudiar, he de fer la difusió, he de fer no sé què, he d'enviar tal, i al final estàs a mil coses i no arribes a tot.
1: Però també està bé tenir...
2: No, i fa molta falta, vull dir, també ser competents en tots aquests àmbits, clar. És importantíssim.
1: Sí, sí, perquè ara, clar, un no només ha de ser músic, ha de ser gestor, ha de tenir perfil a xarxes socials, i tot això, no?
3: Sí, influeix moltíssim tot el que estàu dient, és així. Hauríem de fer cursos de màrqueting.
2: Sí, sí.
1: Tothom,
3: yes, sí.
1: Totes les professions, sí, ara ja. Molt bé, segona tant de preguntes per en Toni Llofriu, en aquest cas. Toni, primera pregunta per tu. Ara tenim una expressió. La teva és més inflat que unes xirimies. Saps què vol dir?
0: Què vol dir?

0: Se diu d'una persona que és estrident? O se diu d'una persona que és molt orgullosa, presumida, que va molt estufada, però també se fa servir quan qualcú està molt fart de menjar o molt empipat, enfadat?
1: Quantes opcions m'has donat?
0: Estrident, una persona estrident, i ja està. Si és que ser amics són estridents. O una persona quan és molt orgullosa, presumida, estufada, i també està farta de menjar, o molt empipat, enfadat.
1: Va, tot això és, tot un,
0: això és una opció.
2: Sí,
0: això
2: és bona.
1: Anar estufats.
0: Exacte. Molt bé. Clar, les xeremies no són estridents.
1: Home, un poquet sí. Tenc qualque mica puntura, s'emprenyaria un poc, si ho dic, però... però sí.
2: Xeremies en el superior no en tenim.
3: Actualment no, durant molt d'anys sí que se va fer música tradicional, que era un títol propi, de 2 anys. Passa és que actualment, en aquest moment, no
2: hi ha voluntat de recuperar-ho.
3: Si hi hagués demanda, per què no? Me referia que era una especialitat que estava allà present i van tenir un número d'alumnes important. Passa és que possiblement tota la gent que en aquell moment se volia treure la titulació se la va treure i després va haver com una espècie de buit de petició de gent que volia estudiar aquesta especialitat.
0: A més que són a 2 n'hi ha, però clar, també hi ha gent que fa classes.
3: Exacte, per tant, sí.
2: I no és professional, ni deu, no?
3: No, tampoc. Era una especialitat pròpia de més de superior.
2: D'acord. Idò, molt bé. Segona pregunta. El Conservatori Regional de Música, que dèiem abans, que se va crear l'any 1935, entre el 1936 i 1977 passà a dependre del Ministeri d'Instrucció Pública a partir de la Guerra Civil. És l'any 1977 quan es transfereix a la Diputació Provincial. Però quan és el centre passa, en quin moment el centre passa a dependre definitivament del govern de les Illes Balears? Quin any?
0: Farem una mica d'història. L'any 82 o el 83?
2: Tu quin any vas néixer, Toni?
1: Jo vaig
2: néixer
1: el 97. No.
0: Clar.
2: No pots en recordar mai.
1: Home, entre 82 i 83, diré el 83.
0: I ben dit.
1: Ah, mira.
0: Sí.
4: Jo n'he mirat sa cara i ho ha dit per sort. No? Jo també hagués pogut dir fortuna i ho hagués adivinat.
0: I ben dit.
2: Sa sort és així, el 1983. Molt bé, bé. Tot i que deuen que té aquests 25 anys i que té tota una història...
3: Sí, realment. I per sort aquesta història i molts dels músics que actualment mos hi dedicam també és gràcies a que hi va haver gent que en aquell moment va prendre la iniciativa de fer un conservatori i de prendre uns estudis oficials.
2: Sí, perquè Albert, tu vas estudiar a Palma.
3: Sí.
2: Llavors vas anar a València.
3: A València anava a fer els exàmens lliures, diríem, perquè sigui estudiant a Palma i anava allà a fer els exàmens lliures i després m'ho vaig traslladar. Vaig traslladar uns anys a París.
2: A París, per perfeccionar.
3: Eren estudis de perfeccionament, realment. Ja no hi vaig anar amb cap intenció de treure cap títol més, simplement era ja per formació personal.
2: Quin tipus de música fas tu, Albert?
3: Bé, jo tinc un ventall molt gros, quan tu saps, de tipus de música. Faig música bàsicament clàssica i també música contemporània. En aquest cas, també diriges que un ensemble de música contemporània i aleshores tinc un ventall molt estès de possibilitats musicals.
2: Toni, tu també?
1: Jo, el meu és un poc més concentrat... Perquè, bueno, però sí que he aconseguit més o menys que tant la vessant interpretativa com la d'investigació m'aduguin un poc de cap allà mateix. Bàsicament faig el repertori de música religiosa del barroc, per posar-ho així en marc concret.
2: Doncs aquesta és part de l'equip del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. Albert, Toni, no mos queda més temps, però moltíssimes gràcies.
0: Que en xerrarem.
2: Sí.
0: Quan se vagin celebrant.
2: Estarem pendent d'aquests
0: 25 anys.
3: Moltes gràcies i, de fet, quan tinguem el programa tancat, vos direm coses perquè ho pugueu anunciar i que tota la gent estigui pugui estar convidada.
0: Exacte.
2: Clar que sí, a conèixer els estudis i també que s'hi puguin apuntar. I per molt d'any més.
1: Moltes gràcies.
2: Albert, Toni, moltes gràcies. Fins aquí aquesta primera hora. Arriben els serveis informatius i tornen tot una.
5: IB3 Ràdio és patrimoni.
6: De dilluns a divendres a les 5...
7: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu llampuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
8: Que guapo.
7: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostro és impossible. Sona millor, no?
9: Xiu, xiu.
8: Lo nostro, cosa feixuga.
7: Uf, molt bona.
8: Joga robes, tu i en Pugues, lo nostro.
7: És impossible. Sí que és possible.
8: Cosa feixuga.
7: Home, per favor.
9: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
8: Clar que és possible, tot és possible.
7: Aquest setembre serà possible.
9: IB3 Ràdio.
8: Se venen cosetes, petites.
9: Xiu, xiu.
7: Fora.
8: Oh, no. I en Pugues, sí.
10: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
11: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
12: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
13: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
12: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
14: Bienvenidos a la segunda división.
13: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
15: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
16: En Tomàs, ho pot dir.
13: David Gui, bon dia.
17: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
13: Company Fuster, bon dia.
18: S'ha de fer feina.
12: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: Heu de saber que Enric Mat s'ha convertit en el primer ciclista balear a guanyar la Volta a Espanya de ciclisme.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: Moment de començar aquesta segona hora de programa. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres. Tenim Níker Hernández, que continua aquí amb nosaltres al control tècnic. I si fins ara hem jugat amb els 25 anys del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, ara mos toca conèixer quina és la notícia del dia.

0: I saludem a l'orquestra d'aquest programa. Celestia Lira, com estàs?
1: Som aquí, sí.
0: Maria Pons, com va?
2: Ahí som.
0: I Miquel Jun, com va?
3: Va bé.
0: Quin instrument seríeu vosaltres de l'orquestra?
3: No ho sé.
1: Sonar sonaríem, això segur. Sonar sonaríem.
0: Un violí. Sí.
2: M'agradaria, no és que m'ho pegui, però m'agradaria.
0: En Miquel, violí. Sí.
3: Un violí, un contrabaix, no sé.
0: També,
3: no,
0: sí. També, també.
1: Ui, ja tots.
2: No m'esperava aquesta resposta.
1: Tots, però no en toc cap.
3: Que esperaves quin instrument havia de ser jo.
2: Un més potent, saps? Un violí és com més dolç.
3: Sí.
0: Amb el violí i el contrabaix hi ha diferència.
3: Hi
1: ha feina, també. Sí. Bé, tots els instruments duen feina.
0: Doncs sí, així n'hem xerrat aquesta primera hora de música, però ara hem de xerrar de ciclisme. Som un espai eclèctic, perquè, ja ho sabeu, tenim molt bones notícies d'ençà d'aquest cap de setmana. Enric Mas ha guanyat la gran victòria a la Volta d'Espanya de ciclisme.

0: veus passar una estela, la telma de novembre, la mà una bassa d'oli.
1: I d'avui no podíem tenir una altra notícia del dia que no fos aquesta victòria d'Enric Mas a la Volta a Espanya de ciclisme, una gesta magnífica que ha fet aquest ciclista artenenc de 31 anys.
0: Vaig estivant pedretes, sotrats i clavelleres, com una formilleta, empeny la geosfera, una hora dins Angola, mitja hora Filipines, modien els taxistes, les vees peatones.
1: Ahir se celebrava la darrera etapa d'aquesta competició, era el circuit urbà de Granada, després de 21 etapes i de recórrer una distància, atenció, de més de 3.200 quilòmetres.
2: Wow, seria aviat.
1: Sí. És que 3.200 quilòmetres,
3: Sí.
1: No,
3: res.
1: Jo no
2: ho faria,
1: no, ni la meitat ni un terç. En Enric Mas va aconseguir fer-se la victòria en aquesta Volta a Espanya 2026 i així va ser com va narrar en Juan Gabausà a IB3 Ràdio la seva arribada a la meta.
4: Ja els veiem abraçats! Quina imatge! Quina imatge increïble! El Movistar, tots els components abraçats, amb Enric Mas enmig, amb aquest mallot vermell, campió, guanyador de la Vuelta Ciclista Espanya 2026, en aquest 13 de setembre, un dia per a la història, un artenenc, un mallorquí, un balear, Enric Mas Nicolau, guanyador de la Vuelta Ciclista Espanya!

0: I clar, aprofitant que en Juanga era per Granada...
1: Estava content, emocionat.
0: Per cobrir aquesta darrera cursa de la Volta.
2: Que ha narrat història.
0: Ha narrat història. I mos ha dit que després d'aquesta narració... Avui no,
2: no té veu.
3: Ai.
1: Normal.
4: Idò, encara amb l'emoció en el cos, ens estem recuperant, no?, de tot el que va passar ahir. De fet, ho he comentat també avui de matí, la meva veu encara està trencada de l'emoció de contar el que vam viure ahir a la Vuelta a Espanya a Granada, i també del gran ambient, no?, que es va viure ahir als carrers de Granada amb la Vuelta. I és que el ciclisme balear ja té un nou capítol d'or, el d'Enric Mas, gran guanyador, flamant guanyador de la Vuelta a Espanya. El corredor d'Artà, quan va creuar la línia de meta amb el mallot vermell i va pujar al podi com a campió d'una gran volta, es va emocionar i ens va fer emocionar-nos absolutament a tots.
0: I clar, com per no estar emocionat després de 3 setmanes i més de 60 hores damunt la bicicleta, que també se diu aviat 60 hores pedalant. Però encara més emoció hi ha quan arribes a la meta i hi ha tanta quantitat d'aficionats mallorquins. També m'ho ha explicat així, en Juanga.
4: Durant tot el recorregut, molts aficionats mallorquins van poder veure i seguidors del ciclisme de les Illes Balears que van venir fins aquí, fins a Granada, i no es van voler perdre, i d'aquest moment històric. I també entre el públic cal destacar que també hi havia la família d'Enric Mas, el seu pare, la seva mare, la seva germana, la seva parella, les seves filles, i que no es van voler perdre la coronació del corredor d'Artà. I el moment, jo crec, més especial va ser quan Enric Mas va pujar al podi, va ser el punt culminant, no?, d'una jornada inoblidable. Un Enric Mas que ja el vàrem poder veure ja definitivament amb el seu mallot vermell i coronat oficialment com el primer ciclista balear de la història en guanyar aquesta Vuelta a Espanya.
0: Però encara tenim més testimonis que eren a Granada per viure en primera persona aquest dia històric pel ciclisme balear. Hem parlat també amb en Joan Ramonell, director general d'Esports.
5: I ahir vàrem poder acompanyar en primera persona en Enric Mas com a guanyador de la Vuelta. La veritat és que un dia històric. Mai un mallorquí havia guanyat la Vuelta i ahir ho fèrem. Perquè vols fer una idea de la importància, fa 12 anys que un espanyol no aconseguia aquesta fita. I realment va ser un dia molt, molt emocionant. No sé si ho vareu poder veure. És que vam viure tantes coses que no sé què destacar. Però, per exemple, l'arribada de tot l'equip Movistar, en Enric, en Mig i tot el poble de Granada aplaudint. La veritat és que va ser una cosa realment increïble. I després també l'entrega de premis per veure, per estar allà amb en Enric Mas, amb les seves dues criatures i la seva parella. I després aquest contrast d'estar tranquil·lament amb ells i després votar damunt els aficionats i amics d'Artà. Te'n dones compte que és una persona molt estimada, en Enric, i jo crec que ha un sentiment generalitzat de que s'ho mereixia.

0: els llavis som
1: de... I que bé que ho explica, ho ha explicat en Joan Toni Ramonell, que era allà a Granada, i que diu que en realitat hi havia com aquest sentiment que, que s'ho mereixia i que a la fi ha pogut guanyar.
2: I de fet, si ho miraves per la televisió, jo ho vaig mirar una estona quan, quan és arribada, sobretot, i se notava que hi havia públic d'aquí, eh?
1: Sí,
2: hi havia molt, molt renou.
3: Que l'acompanyava.
4: Això és guapo.
1: Sí, sí, qualque càntic en mallorquí que de Granada devia riure, devien estar contents també de veure que també l'afició se va voler desplaçar amb en Enri, perquè de més de cada vegada, no sé si ho trobava, ja com a més aficionat. Sempre n'hi ha uns aficionats al ciclisme.
2: Sí, sí, sí, però darrerament n'hi ha més.
1: N'hi ha molts, sobretot gent jove, perquè és veritat que això, totes les generacions hi ha hagut moltes persones aficionades al ciclisme, però ara també amb Enric Mas i tota aquesta nova fornada, doncs n'hi ha més, i és una gran notícia també tota aquesta gent que pot acompanyar-lo en aquest triomf, que va ser preciós.
2: Ja per acabar, una altra persona que hi era en aquest triomf és en Toni Bausà, president de la Federació Balear de Ciclisme, que m'ha enviat un àudio donant l'enhorabona a en Enric Mas per aquesta gran victòria.
5: Bon dia. Molt orgullós com a president de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears per aquesta victòria, històrica victòria d'Enric Mas a la Vuelta, a Espanya. Enhorabona a Enric Mas, a familiars, amics, aficionats, a el poble d'Artà, i enhorabona també, per suposat, a tot el ciclisme balear. Una ferrada forta.

0: Doncs, sense dubte, la notícia del cap de setmana, la notícia del dia, la notícia que escriuran els llibres d'història del ciclisme, aquesta victòria d'Enric Mas a la Volta d'Espanya, i que ara he llegit avui que ja no ha pogut venir a celebrar-ho a Mallorca perquè té una altra competició, per tant...
1: Ja no sé com poden, aquesta gent. No.
2: Estan avasats, sí. No?, del que és Rimba, sí, però... i això... Tan
1: que em fa gràcia constants. Quan li fan entrevistes a la televisió, jo després d'una cursa.
2: Que s'han aprimat no sé quant
1: d'aquí. No, que encara han de pedalar.
0: No,
1: que se posen damunt una bicicleta estàtica
0: i
1: pedalen, perquè no se poden aturar. Sí, no se poden aturar.
0: Les revolucions del cos i de les cames, sí, és fort això. Doncs, enhorabona, com dèiem, i ara continua encara aquest periple d'en Enric Mas. Aviat podrà venir cap a Mallorca a celebrar-ho amb el seu, celebrar-ho aquí a Palma també, que crec que ha previst una recepció i ho podrem fer tot plegats, però mentrestant que continuï, a veure què més li du de bo en Enric Mas al ciclisme. Ara hem de fer una petita pausa, però no bona nou perquè tornem tot d'una.
3: Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

Last minute? No, de darrera hora. L'expressió last minute és un anglicisme innecessari que podem substituir per de darrera hora, d'última hora o del darrer moment, segons el context. Per exemple, en lloc de dir els pros i els contres dels viatges last minute, és preferible parlar de viatges de darrera hora. També podem evitar frases com la cerca d'ofertes last minute i dir la cerca d'ofertes de darrera hora, que impulsa molts viatgers a esperar fins al darrer moment per confirmar l'estada. I si sentiu a dir que cada vegada són més les persones que s'apunten a la tendència del last minute, recordeu que ho podem expressar perfectament en català dient que s'apunten a la tendència del darrer moment. Ja ho sabeu, si és en català, val més parlar de darrera hora i del darrer moment que no de last minute. I terme explicat, terme acabat.

0: I de nosaltres aquí, de darreríssima hora, tenim un nou carrer, Maria, avui per explicar-vos i descobrir aquells llocs de les Balears. Quin tenim avui?
1: I d'ahir avui tenim un carrer d'Eivissa, concretament se diu el carrer de Sant Cirià, que està a Dalt Vila.

I d'un carrer històric de la capital de la Pitiusa Major, que està dins el recinte de la Murada d'Eivissa Ciutat, aquesta ubicació és famosa per albergar la capella de Sant Ciríac i el Museu Puget. Per una banda, aquesta capella la va manar construir l'Ajuntament de la Vila l'any 1754 per devoció popular a Sant Ciríac, qui havia estat nomenat patró de la ciutat el 1650. A més, davall d'aquest altar, d'aquest petit temple, es va recrear la boca d'un túnel fictici que connecta l'espai simbòlicament amb el lloc d'entrada dels cristians perquè, segons la tradició popular, marca el lloc exacte per on les tropes catalanes de Guillem Montgrí van entrar a conquistar la ciutat musulmana de Eivissa a través d'una venjança familiar el 8 d'agost de 1235, que, per cert, és el dia de Sant Ciríac. En tot cas, més que una certesa, tot això arqueològic absoluta, es tracta d'una llegenda molt arrelada a l'illa i, segons diu la tradició oral, el germà del governador musulmà estava enfrontat amb ell per un afer de gelosia i desamor, és a dir, una història que no va anar bé. Per tant, a fi de trair el seu germà, va revelar a les tropes catalanes l'existència d'un túnel secret que passava per davall la murada. D'aquesta manera, les tropes varen entrar pel passadís subterrani, sorprenent els defensors, just en el punt exacte on avui s'aixeca aquesta capella.

I d'altra banda, com dèiem, al carrer de Sant Síriac també hi trobam el Museu Puget, que està situat a una antiga mansió senyorial de la zona i és un vell palau gòtic del segle XV que originalment es coneixia com Can Francolí, que és un dels escuts d'aquesta família que encara es poden veure esculpits en els capitells del pati interior. Més endavant, ja en el segle XIX, va ser habitat per la família mallorquina Palau de Coma-sama, motiu pel qual també rep el nom de Can Coma-sama. I aquest museu compta amb una 130 obres de realisme costumista que se podrien considerar com una espècie de màquina del temps pictòrica, per dir-ho d'alguna manera, que acull la col·lecció dedicada als artistes Narcís Puget Vinyas, que és el pare, i Narcís Puget Riquer, el seu fill, que són dos dels artistes més importants de la història de l'illa d'Eivissa, perquè retraten quan l'època més tradicional d'Eivissa. I per fer un petit resum, en Narcís pare va treballar com a fotògraf professional i pintor, va capturar amb pinzellades més acadèmiques la llum i la vida rural d'una Eivissa que començava a canviar, mostrant festes tradicionals, casaments, balls pagesos i escenes del camp, i després el seu fill, també Narcís, va seguir aquestes passes artístiques, tot i que ell ja va plasmar coses com paisatges urbans, racons de dalt vila i escenes de treball del camp i de la mà, i va donar després més endavant la col·lecció d'obres a l'Estat per assegurar la seva conservació.

0: Doncs avui al carrer de Sant Cirià, que va al Vila Eivissa, un carrer com més amb molta història, perquè Sant Cirià, que efectivament des dia 8 d'agost també és el patró d'Eivissa, i per tant tenen aquest carrer que fa ganes d'anar-hi ara mateix.
1: Sí, que he de dir que jo no el coneixia, no sé si vosaltres vos hi heu passejat per allà.
0: Ara m'anà, no fa massa, te recordes, Celestí, quan
2: vam
0: fer el programa?
2: Sí, exactament, clar, no sé tu ara...
0: Era molt a prop.
2: Era a prop.
0: Sí, perquè el museu el vàrem veure, per tant, era allà. Que vàrem anar a fer el programa des de la Fira Medieval d'Eivissa ara, en el maig passat, i sempre és un plaer passejar per dalt Vila.
1: Clar.
2: I és un carrer conegut, reconegudíssim. Sí.
0: Encara més també per tot el tema de la conquesta, i aquest sant que és el 8 d'agost, que també és festa grossa. Per tant, Maria, moltíssimes gràcies per aquesta
1: gràcies.
0: Curiositat de carrer i històrica, les dues coses alhora. Ara faim un petit tento literant tot d'una que Nadal Suau ens espera per saber la literatura.

0: IB3 Ràdio és música.
1: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
2: El primer dia està com tot descol·locat, no? Sí. I a poc comences a entendre't en els teus companys.
3: Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
4: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
5: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.
6: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
7: Què saps?
6: No has de venir a presentar el programa?
7: Quan?
6: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí. Dissabte que ve tenim la Diada de Mallorca.
7: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
6: Això ja no són vacances. Això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí. Tothom t'espera.
7: I doi, prepara el regreso, que torno.
5: La gran vida. Els caps de setmana d'IB3 Ràdio. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. El Lectobró amb Nadal Suau.
8: I ganes de connectar amb Nadal Suau. Com estàs?
9: Què tal? Molt bé.
8: Molt bé.
9: Molt bé. Com esteu, vosaltres?
8: Beníssim. Bé, i tu? Tenim ganes de veure-te. Jo ja fiava avui a poder-la veure, però clar, m'ha dit no, que encara estic horari d'estiu. I
9: no, això està sent llarguíssim.
8: Està sent llarguíssim.
9: No, no, jo necessito fer-vos una abraçada, no?
8: De veres. Clar, sap que se fa de llarg. De fet, tenim llibres teus aquí.
9: Ho sé, a més, és un misteri. Quin llibre serà? Jo, hi ha uns sobres, no?, que van arribar a la ràdio.
8: Sobres per tu, aquí a la recepció. I en Miquel, ja que és el nostre estimat company de la porta i veta de la ràdio, sempre em diu, i en Nadal Suau no vendrà? He dit, sí, Miquel, no passis pena, que qualque dia tornarà i li podran donar el llibre.
10: No m'ha encetat el sobre, ni amb vapor d'aigua.
8: Obrir sobres, com que ara,
10: sí,
8: ara
10: que no,
8: com que no estem avasats en aquestes coses, perquè ja no s'envien cartes, quan t'envien un sobre és una cosa magnífica, aquell moment d'unboxing, sí. Això sí que s'usa a les xarxes socials.
9: No, meravellós. Mira, a ca meva, clar, com que faig feina de crític literari, arriben moltíssim de llibres. Llavors, és un circular de paquets, els de matins, que a estones és molt graciós.
8: I ja te coneixen, no, els repartidors?
9: Sí. I sa cartera ja riu, clar. Saps? Sí.
8: Un altre paquet per tu. Quants Exacte. Llibres te poden arribar, més o manco, Nadal, a la setmana?
9: Home, és pràcticament impossible que no n'arribin al manco 5.
8: 5, és a dir, un cada dia.
9: Sí.
10: Un cada dia, clar, secretaria deu pensar, no deu tenir temps de llegir los tops, que estamos.
9: Ja podeu imaginar, que no. Això està bé dir-ho, no, això està bé dir-ho en públic, diríem, perquè, clar, evidentment, a mi m'encantaria llegir els llibres de tothom i fer-me ressò dels llibres de tothom, per bé, per mal, qui sap, però, en fi, que m'agradaria llegir
10: no
9: tothom, però és impossible.
10: Clar, no dormiries i no sabries que llitgeixes.
9: No,
10: que
9: el volum de producció, volum de producció d'avui en dia, jo no dic si és bo o dolent, perquè sempre se diu que hi hagi tant de llibre és dolent, i jo a continuació sempre me deman, bueno, i llavors aquest que ho diu, deixa de publicar tu, no? Sempre són els altres que han de deixar de publicar, no? Jo no m'atreviria a dir que la gent no ha de fer els seus llibres, no? Però és vera que és molt difícil fer-ne cas de tots, clar.
8: I tant. Bé, amb ganes de veure-te, això serà aviat, i a més avui t'hagués fet molta il·lusió perquè tu saps que ha de venir en Fausto Puerto avui aquí.
9: Sí. Fausto Puerto és un grandíssim llibreter, per descomptat, un grandíssim lector, un tio fabulós, i sospit que la seva primera novel·la és boníssima. Mm-hmm. Però bé, encara no m'hi he posat, però tinc la sospita pel que he llegit, pel tema, bé, ja, en fi, miraré d'escoltar-vos si puc, perquè tinc molta curiositat pel que puc.
8: Doncs ara vendrà, però abans comencem amb la teva secció, Nadal, perquè avui hem de parlar d'un escriptor fantàstic que ens va deixar fa 14 anys, has dit, no?
9: Sí, m'he recordat, bé, jo me'n record molt d'ell, estem parlant d'en Cristóbal Serra, dic Cristóbal perquè era com signava llibres, però per molt de nosaltres era Don Cristòfol, Tòfol, no? Persona, jo crec, molt estimada a Palma i a la vida literària mallorquina de tota la segona meitat del segle XX, persona curiosíssima, a la qual jo vaig dedicar la meva tesi doctoral i he dedicat molts esforços a l'obra d'en Tòfol. I per això, com dic, sempre me'n recordo d'ell. El que passa és que fa poc me vaig trobar la seva cara i la seva veu a la gran pantalla, perquè hi ha aquest documental aquests dies en cartellera d'en Amarga Melià, Suportant el Paradís,
8: Ja
9: que és un
8: l'has vista,
9: documental.
8: no?
9: Sí, perquè a més demà, mira,
8: Sí,
9: aprofito
8: ho
9: i ho
8: sabia.
9: explic,
8: Digueu, digueu.
9: demà, clar, sí, no, demà a Cine Ciutat fem una xerrada, se projectarà la pel·lícula a les 7:30 i després en Susi Gómez i en Jaume Reus, si no vaig errat, parlarem, perquè la pel·lícula parla, Suportant el Paradís, parla sobre la relació, sobre l'impacte de la indústria turística, sobretot de la massificació turística a illes com Mallorca, no? Mallorca, parla de Mallorca, però al final no deixa de ser un exemple, no? I després parlarem amb aquestes tres persones del paper de la cultura en aquest problema, no? Si la cultura pot servir per donar idees, per en fi, per ser part de la solució, o potser sí, no n'hi ha per tant en la cultura, no ho sé, jo encara estic pensant què diré, El cas és que en aquesta pel·lícula, Suportant el Paradís, na Marga Melià recull el testimoni d'una sèrie de persones de la cultura. Són testimonis que tenen 14 o 15 anys, en aquest moment va enregistrar aquests testimonis per fer un llibre, que s'ha tornat a publicar, per cert, però ara els posen aquest documental. Hi ha Anna Susi Gómez, precisament, hi ha Miquel Barceló, en fi, una sèrie de persones. I una d'elles és en Cristóbal Serra, Tòfol Serra.
8: Tofa ser, que és fantàstic.
9: Sí,
8: És
9: que
8: que quan te'l
9: fabulós.
8: veus a pantalla dius, ai, per favor, com m'hauria agradat conèixer aquest senyor.
9: Però és que no sabeu què era anar en aquell pis que tenia l'Avinguda Argentina, qualsevol que ho hagi viscut. Era una experiència tan única, perquè era un senyor
8: Te crec.
9: molt peculiar, era un senyor molt, molt, molt particular. I ara parlaré un poc de la seva obra, però la veritat és que sobretot tinc ganes de parlar del Tòfol Serra persona i del Tòfol Serra oral, perquè aquell pis era com entrar a un gabinet màgic on podia, no passava, no és que passés res, sinó que les coses que ella et deia et deixaven absolutament de pedra, no? Perquè la seva visió del món era molt... Em parla d'un home molt espiritual, molt religiós, però també un home que creia molt en la imaginació. De manera que en el seu discurs, ell de sobte te xerrava del dimoni i te'n xerrava amb una literalitat que avui en dia te quedaves molt sorprès, no? I li deies, però d'on te'n fa? Vostè vol dir que existeix? I deia, sí, naturalment. Això està demostrat, recorda que deia, això està demostrat. Bé, era un personatge molt peculiar que se feia estimar moltíssim. I si veus el documental, el veureu amb aquella cara i aquell cos que tenia, que
8: Sí.
9: semblava quasi com una tortugueta.
8: Per dir.
9: Es diví, es diví. En el documental parla de la mà, diu diverses
8: Sí.
9: coses, però n'hi ha una que m'ha agradat molt. Diu, he après molt de la mà i de la Mediterrània. La mar és una potència tremenda, el gran misteri del món. Pareix que tot ve de la mà i que tot se pot explicar per la mà. I això resumeix bastant bé com vivia
8: I
9: ella.
8: tot i que ell era del port d'Andratx, i en aquest testimoni que fa 15 anys que va enregistrar a Marga Melià, feia més de 20 que deia que no havia tornat en el port
9: Sí,
8: d'Andratx.
9: sí, sí, sí. Jo crec que fins i tot en feia més de 20, eh?
8: Sí,
9: Mira que et dic.
8: jo crec que també. Serà, no
9: Ell,
8: me'n recordo els anys, però molts.
9: sí, feia molt de temps. Ell va néixer a Palma. Era del barri de Son Alegre. Son pare era metge, una família benestant, però va tenir tuberculosi de petit i el van
8: També? Ah,
9: enviar...
8: això no ho
9: Sí,
8: sabia.
9: Sí, això és molt d'escriptor, saps?
8: Totalment. Molt de... Se sumen al club de Blai Bonet i el Cové. I...
9: Efectivament, efectivament. És que Blai Bonet i ell no tenien absolutament res a veure, no tenien res a veure, en cap sentit possible, però al mateix temps comparteixen coses. Una noció religiosa del món, aquesta capacitat per la imaginació... Mira, ara faré un incís, però... Estic llegint la biografia d'en Blai Bonet que ha escrit en Carles Rabassa. No hauran de xerrar en el Lectobro, és un llibre fabulós. I en Carles Rabassa parla de com en Blai Bonet de sobte te deia no, jo quan vaig estar a París i vaig conèixer Albert Camus i en Camus i jo vàrem xerrar. I en Blai Bonet no havia estat a París i no havia conegut Albert Camus. Però te deia tan tranquil, no? I jo... Clar, i en Carles Rabassa diu això no és mentir. Això és que per ell... La imaginació, la metàfora, la literatura era tan poderosa que per ella va estar llegint Camus, era bé parlar també i ho integrava a la seva vida amb molta naturalitat. Això li passava a en Tòfol, per exemple, amb aquesta cosa que tantes vegades s'ha explicat que en Tòfol parlava amb morts a través de l'escriptura automàtica. No?
10: Fantasies molt potents.
9: Molt potents, però que jo... Perquè ell deia que, bueno, que a vegades quedaven amb el bolígraf a la mà, se despistava una mica i de sobte començava a escriure amb una altra lletra i era Borges o era, no sé, qualsevol escriptor que li interessés i que ja estava mort. I ell ho deia amb un convenciment absolut. Però jo, això, evidentment, no mentia... I el meu pare tampoc és que estigués boig, però jo senzillament és que ell evitava de fer ca seva, no? Ell feia ca seva la imaginació i amb tanta potència que ho vivia realment, no? Llavors, el cas, i reprenent, és que tu deies el Port d'Andratx no hi va tornar molt de temps. Ell no hi va néixer, però hi va passar molt d'estius, recuperant-se d'aquesta malaltia, de la tuberculosi. I era el seu paradís. De fet, té un llibre extraordinari, per jo el millor de tots els seus, Diario de Signos, que és un llibre de com era el Port d'Andratx en els anys 40. No? Uh-huh. És una preciositat que qualsevol que tingui curiositat l'ha de llegir perquè té unes notes sobre la naturalesa i sobre el paisatge d'Andratx que per jo són de les millors descripcions de la Mediterrània que s'han escrit arreu d'Europa, no? Uh-huh. Ell va ser un escriptor molt estrany. Això que diuen quasi com una categoria, els escriptors rars, no? Aquests escriptors que no acaben de tenir un encaix enlloc, no? Van molt pel seu compte. Uh-huh. Ho era, però alerta, perquè tu te poses a mirar la llista d'escriptors reconeguts que l'han llegit, l'han admirat, etc, i te quedes mort, perquè el va llegir Octavio Paz, que va ser Premi Nobel, com sabeu, en Pere Gimferrer, en Joan Perucho, en Enrique Vilamates, en Agustín Fernández Mayo, en Lucía Ramis, en Jaume Pons a l'Horda, hi ha molta generació d'escriptors que l'admiren molt, no? Mm-hmm. I què trobareu si vos acostau a l'obra d'en Tòfol? Doncs trobareu una obra sempre breu, està feta de fragments, de llibres curts. És una obra molt peculiar perquè, per un costat, ell d'alguna manera tenia alguna cosa, no sé si dir de persona conservadora, però sí de persona antimoderna. Ell no creia molt en el progrés, saps?
8: Ho diu en els documentals, sí, ho anava a dir. Diu, el progrés s'ha d'escriure en minúscula.
9: Efectivament, efectivament. I el que no diu és que si fos per ell, directament no ho escriuríem, perquè no hi creia gens. Però després, en canvi, tenia una cosa d'escriptor d'avantguarda, o sigui, que era moderna, en realitat, a la seva manera. És una escriptura que ha begut molt dels corrents més moderns i més atrevits del segle XX, no? És una literatura aparentment... Bueno, té moltes referències a llibres, a vegades, era un home molt culte i fa servir molt la seva erudició, això és cert, però també té molt de sentit de l'humor. Per exemple, té un llibre que a mi me flipa.
8: Quin és?
9: Que ara no deu ser molt bo de trobar, que se titula El asno inverosímil. Això és una cosa molt curiosa. Perquè ell tenia una gran devoció per l'asa.
8: Sí, això me la vas contar un dia. Vàrem fer, de fet, una secció. Sí.
9: De Sara, clar.
8: Des d'en Sant Permeda, crec que vas dir.
9: Exactament, sí. És que és un llarg, és una llarga, llarga tradició. Però jo crec que com ell, ningú. És a dir, ell és que va muntar una germandà, una germanor esnològica, que tenia que érem quatre penjats, vull dir. Jo era un d'ells. Ja no tenia gaire sentit, però bueno. El cas és que ell té, en aquesta germandat o germanor esnològica, li va escriure una espècie d'una mena d'aforisme com a divisa, no? com a lema, que era: sin reverencia al asno, decae toda civilización, pierde esta su carácter sacro y se vuelve vertiginosa y alocada. Per què? Perquè s'asa és sa pau, sa tranquil·litat, es no tenir pressa, es contacta amb sa terra, es no anar molt de feina.
8: Menjar poc a poc, rebegar bé.
9: Menjar poc a poc, efectivament.
8: Té tota aquesta cosa.
9: Deia, efectivament, i llavors ell deia que els ases tenen aquestes dues orelles llargues, que ell deia que eren com antenes, a vegades se movien perquè percebien Déu.
8: Uau!
9: I se mouen, no?, cercant. Llavors, aquest llibre, l'Asno Inverosímil, per exemple, és una revisió de Sasa i del paper de Sasa a tota la cultura universal, no? Mm-hmm. Des de la Bíblia fins a no sé quin novel·lista, passant per l'Alcorà. Bé, és una cosa molt peculiar, i el que trobareu sempre en els seus llibres és, doncs, això, una mescla de modernitat amb antimodernitat, una obra breu, sintètica, l'obra d'un home tímid. Ell no mostra grans passions. Va tenir una vida, en certa manera, va tenir una vida molt petita. Per exemple, només li coneixem una història d'amor amb una dona, la Joaquim Juncà, que era una bibliotecària, o millor algun oient de certa edat se'n recordarà d'ella, perquè va ser una dona... Sí, era una dona molt, molt culta, molt civilitzada, li treia com a 15 anys, no varen viure plegats, mai, no se varen casar, no m'ho vull fer més preguntes sobre com era la seva relació, no cal, però en tot cas, és l'única persona que va estimar mai, és l'única relació que se li va conèixer.
8: I qui havia de ser una bibliotecària?
9: Com? Clar,
8: no fa gràcia. Home, havia de trobar gent en socialitzar a la biblioteca, clar.
9: Naturalment. Mira, jo no vull convertir en Tòfol en un... diríem, en un personatge. No? No vull que sembli que el faig, no sé, una caricatura, però una vegada li vaig demanar que almenys si podia fer una sessió de Ouija davant meu, perquè com ella deia que les feia i que tal, li vaig demanar. I va accedir a fer-la i li va compareixer a Joaquim. Va ser tan divertit, perquè ell anava moguent el tassó, o el tassó se movia, no ho sé, i era en Joaquim. I en Joaquim li anava dient: abrígate, que estàs molt mal de la salut, li deia. Extraordinari. Sí. En fi, llavors, jo crec que qualsevol mes de setembre és una oportunitat boníssima per recordar en Tòfol, que, com dic,
8: va morir 6
9: de setembre.
8: Va morir, figura
9: molt estimada, sí, va morir 6 de setembre i va néixer el 28 de setembre.
8: Ah, doncs mira.
9: És a dir, no va complir 90 anys per dues
8: per
9: setmanes.
8: Poquet. Doncs, Nadal, sí. Moltes gràcies, com sempre. Avui, Cristòfol Serra.
9: Feis una ferrada molt grossa de part meva en tot en Fausto. Una.
8: Ara el saludam.
9: Molt bé.
10: Ara direm. Gràcies, Nadal. Mos escolti, també.
8: Una ferrada per tu, també.
9: Adéu. Adéu.

0: IB3 Radio és humor. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
1: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
2: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
1: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
2: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
1: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
3: El diari de Menorca, segons el cuix article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
4: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
5: En Joan de fugir, i de, se va acostar en allò fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
6: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.

I ara us hem d'explicar que el llibre Abans que vengui la fosca és el debut en novel·la de l'escriptor, llibreter i editor manacorí Fausto Puerto.

0: I de setembre ha arribat amb moltes edicions d'autors i llencs i el manacorí Fausto Puerto, com dèiem, qui està darrere del taulell de la llibreria Mont de Llibres de Manacor, acaba d'estrenar-se en el món editorial amb la seva primera novel·la publicat a Angle Editorial. El protagonista estudia la figura d'un filòsof, d'una novel·la que qüestiona si l'escriptura o la filosofia poden consolar-nos.
1: I nosaltres en volem parlar amb ell, perquè és aquí, Fausto Puerto. Com estàs? Benvingut.
2: Hola, bones tardes.
1: Gràcies. Fausto, clar, tothom va molt endarrere de saber que has escrit, eh? Has creat, no sé si n'ets conscient, sí. Si conscient o no.
2: Aquestes setmanes en comença a ser conscient, perquè hi ha una gentada que m'ho està demanant. I sí, ara veurem a partir d'aquí què passa.
1: Què passa, clar que sí, perquè és veritat que tu has recomanat tant de llibres, has fet tantes lectures durant tots aquests anys, darrere, com deien, Celestí Estolet.
0: Clar, després de servir a tant de lectors, tanta lectura, de ser prescriptor, de recomanar, clar, ara t'has posat a l'altre costat.
2: Jo ara penso que ara jo no m'ho puc recomanar. Com a llibreter és una cosa que me farà molta vergonya, perquè una cosa és recomanar llibres dels altres i una cosa és recomanar el teu, perquè ho tens allà damunt i la gent, què li he de dir? Que és dolent. No, que és bo, però és que pareix... No ho sé.
0: Te recomanaran els teus lectors. Te recomanaran els teus lectors.
2: Sí. M'han de recomanar.
0: Això també està bé, és un retorn.
2: Sí.
1: Com dèiem, és el primer llibre d'en Fausto Puerto. Quin temps fa que l'escrius, Fausto, en aquest llibre?
2: Val, això és una cosa que ja fa molt de temps, ja deu fer 3 anys i mig, això ja va començar en el procés d'escriptura. També veig que estic molt ocupat, que la llibreria m'adu moltes hores de feina, i clar, això ha fet que, com que no frissava, ni tampoc ningú m'esperava, havent anat fent a poc a poc, i mira, en el final ha sortit. De totes maneres, quan va començar a escriure, tampoc no sabia si arribaria a sortir el que jo volia. I per això no et vaig dir, no ho diré a ningú, i si quan estigui llevat funciona, pues millor.
1: I tu vas a cercar l'editorial, és l'editorial que t'havia cercat tu, perquè clar, tu tens tantes editorials i en coneixes tantes per fer de ser llibreter.
2: Jo l'únic que tenia clar és que no m'ho volia, jo no m'ho editaria a la nostra editorial.
1: Exacte, això perquè tu també has editat, també ets editor.
2: I penso que això ha de passar per un filtres, i si és un altre editorial, ha de creure en el teu producte i en el que tu has fet. I en aquest cas, Angle Editorial hi va creure des del primer moment. Jo hi vaig anar a parar per una sèrie de xeramboles i circumstàncies, i varen ser els primers que el varen llegir, i tot d'un ho varen dir que volien, i
1: endavant.
2: Ja no he hagut de cercar més.
1: I més, és una supereditorial, que hem de dir, de l'Angle.
2: És una passada.
1: I l'edició ha quedat preciosa. Nosaltres ja el podem tenir, però aquest llibre no surt fins dimecres.
2: Sí, demà passat.
1: Demà, queden 2 dies.
2: Queden 2 dies.
1: Tu ja el tens?
2: Jo el tenc a dins el magatzem, una muntanya de llibres allà,
0: no
2: ho he tret. No, perquè me varen dir que havia d'esperar fins al dia 16, tipo Harry Potter, que te diuen,

0: va pensar que estaria bé fent una qualque cosa, però no sabies què. Pensava, igual faré un assaig curtet, o en parlaré de qualque manera. I un dia se me va ocórrer una idea i a partir d'aquí ja vaig estirar del fil i en el final va acabar sortint el llibre.
1: Tenies com, sí, clar que saps que podia, havia de ser filosòfic, és a dir, de pensament filosòfic d'aquest filòsof, hauria pogut sortir una altra novel·la completament diferent?
0: No, en aquest cas havia de ser un llibre filosòfic, perquè damunt d'aquest autor és mal de fer treure una altra cosa. Dóna molt de joc per fer un llibre filosòfic. I això ho va tenir clar des del principi. Llavors, és aquesta idea que va ser la que vertebra tot el llibre, quan hi vaig arribar, com que me va tranquil·litzar, això com a escriptor, perquè vaig pensar, és bona, crec, i val la pena explorar a veure fins a on du, i en el final, pues...
2: Clar, t'introdueixes en la vida de Mindlander, aquest, sí, no sé com se pronuncia.
0: Així tal vegada està bé.
2: Però com hi arribes en aquesta figura? Perquè parles de Nietzsche i parles de molts, sí, altres filòsofs, de, sí, Kant, sí, és a dir, t'interessa el món de la filosofia, però aquest filòsof en concret, per què?
0: Sí, vale, no, jo m'interessa el món de la filosofia, però d'una manera autodidacta. Jo no he estudiat filosofia i sí que m'agrada llegir-la a nostra i des de fa molt de temps. Mindlander és una trobada a través d'altres llibres de filosofia. Un dia va veure, hi havia un autor que ho va ressenyar i això em va cridar l'atenció, va pensar que aquest home segurament no té obra editada, no està traduït, però va resultar que sí, està, sí, traduït a Espanya i està traduït en molts llocs del món, però és molt desconegut. És un autor que quasi, inclús xerrant amb gent, ja ha estudiat filosofia aquests anys, quan li he dit o quan li he plantejat, que no sabien. I no és que jo sàpiga més ni menys, sinó que he anat a parar per una sèrie de caramboles que han vingut així.
1: En Sebastià Alsamora, que precisament, sí, acompanyarà en la presentació del llibre dia de 8 de setembre, si no anem errats, diu que mos provoques intel·lectualment, s'atsetges els nostres principis morals i ens fas dubtar del que llegim.
0: Sí, crec que ho faig. El llibre és una... En Sebastià també me va dir una cosa, que me va dir que el llibre el havia provocat, havia pres coses, el havia corprès, però també me va dir m'ha emprenyat. I aquesta gent m'ha emprenyat, a mi m'ha agradat molt, perquè pens que un poquet els llibres sí que han d'emprenyar, o per lo menos no t'han de deixar indiferent. I aquest, pens que...
1: Hi havia intenció d'emprenyar?
0: No. No hi havia intenció. El que passa és que jo vaig començar a escriure el llibre volíem fer una novel·la que a mi m'agradaria llegir. I com que no havia de... no tenia ja pressió, ja ho he dit abans, vaig pensar, faré una cosa que a mi m'agradaria llegir. I en el final no vaig pensar gaire en sol lector. Resulta que sí que emprenya un poc.
2: Ah, sí. Sí. Però tu creus que has après a escriure llegint?
0: Sí.
2: Sense dubte.
0: Sense dubte, sí. Això ho tinc claríssim. Si no llegeixes, pots escriure, òbviament, però és importantíssim. Quasi, més que el fet d'escriure, és més important el fet de llegir. Jo penso així.
2: Sí. I clar, tenint una llibreria, òbviament, no sé si ho tens fàcil, s'ho suposa que és superfàcil, però clar, també has d'atendre, has de despatxar, has de comanar, sí, hi ha moltes feines, sí, òbvies, que té un llibreter, tens temps de llegir.
1: I més saturat també estàs de títols, perquè, sí, les tens més a mà.
0: Sí. No, de llegir tenc temps perquè m'agrada i sempre trob un moment o l'altre per llegir una estona i quan tens molt de temps llegeix tot el que puc. D'escriure ja era una altra cosa, perquè ja era compaginar la lectura, la feina, l'editorial, i en el final són moltes coses, i jo el llibre que és també es veig que no m'he pogut seure durant un any i escriure. Jo m'he assegut i he fet com a les hores, quan he pogut, inclús a la llibreria, a vegades, entre un client i l'altre, anava corregint o anava fent coses així al llarg de mesos i mesos.
2: Has anat fent, sí, però tot i així, quina novel·la, perquè clar...
0: Sí, ha sortit molt bruixada.
2: 300 i busques de pàgines.
0: Sí, és vera.
2: No t'hi has posat per poc, tampoc,
0: no,
2: Fausto.
0: No, també és que quan la vàrem maquetar i vaig demanar

0: quantes pàgines té? Me van dir 350, dic, carai, jo em pensava 200 o això, però ara és així.
1: És així, però bé, està molt, molt ben editat.
0: Està
1: tot allò
0: bé.
1: Que fa angle està molt és ben molt editat, bo. Però sí. Aquesta també és de bona lectura, tot i ser densitat del text.
0: Sí.
1: Si han de posar bones?
0: Sobretot la primera part. Mm. Jo el que he fet ha estat un llibre dividit en tres... En realitat són quatre parts, però les tres importants són les darreres, com seria com un epíleg del llibre. Però les altres parts, la primera és un homenatge, tot és un homenatge a les formes narratives de la filosofia. I la primera és la vida d'un filòsof sempre contada per el mateix narrador. La segona és un diàleg que també veu de la tradició filosòfica de Plató fins a Boeci, i és un homenatge en els grans llibres de diàlegs. I el que fan són dos personatges que dialoguen i tenen converses molt intel·lectuals i molt provocadores i estan a la segona part. I la tercera és un dietari. I aquesta part, la que més me va costar escriure, sí? Quan jo me pensava que seria la que menys me costa
1: escriure. És la més bona de llegir, segurament.
0: És la més bona de llegir. Cada vegada és més bo de llegir. O sigui, que comença, sí? Comença
2: més espès, més dens.
0: La segona és més fluida i la tercera és una part que, en general, la gent que va llegir t'agrada molt a tothom. Mm.
1: És a dir, són tres llibres en un. Sí.
2: Biografia, diàleg i dietari, sí. Que hauria pogut ser un assaig i ha acabat en novel·la.
0: Sí, és que això és, que és un dels problemes que jo, no és un problema, però el que me passava quan l'escrivia, això me funcionava dins el cap, però no tenia referents. No hi havia aquest llibre que jo pensés, aquest llibre ja va fer qualcú d'aquesta manera, no? Mm-hmm.
1: I, clar, i mira estava... que n'has vist de llibres.
0: Sí, i estava un pot, no, jo sé, si havies fet una novel·la històrica, igual penses, ah, mira, pues, s'assemblen aquesta, però a gent no s'assembla gaire coses, mm. És vera. I així tot, la primera part és l'inici, la segona part és el nou, i la tercera part és el desenllaç. Mm-hmm. I llavors, cada part té un inici, un nou i un desenllaç.
1: Mm-hmm. És la primera novel·la molt esperada de Fausto Puerto. Se diu Abans que vengui la fosca, també amb aquest títol que fa pensar, que t'endinsa una mica en allò que és a punt de llegir. Ara, a veure, que n'hem parlat amb en Celestí, citava en Sebastià Zamora, també en Nadal s'ha parlat de tu, però també en Júlia Mèrida, que també és amiga del programa, sí. Que també te presentarà
0: sí,
1: el llibre.
0: Sí, presentarà a Palma, exactament.
1: A Palma, sí. Sí. Vull dir que ja tens molta gent que t'estima i que tenia molta curiositat de llegir-te,
0: sí,
1: Fausto.
0: Sí, això és vera que no me puc queixar. També és vera que fa molts anys que estem allà a la llibreria i ha vengut molta gent i jo he fet cas a tothom sempre i de qualsevol manera m'ho tornaran ara fent-me cas a mi, però jo estic molt content de tota aquesta gent que he conegut, escriptors, editors, pintors... tot any ja ha vengut per la llibreria durant... És que ara ja fa 22 anys de la llibreria.
1: Que la tens.
0: Sí, i arriba a passar molta gent.
1: Clar que sí.
0: I,
2: clar, és un retorn a tots aquests anys d'estima.
0: Crec que sí, que us agrada.
2: Ara te podran llegir.
0: Sí. també penso que vendrà un pot de nou el llibre, perquè igual per la temàtica, per la localització de a on transcorre el llibre... tot això és diferent i no sé, crec que la gent no s'ho espera, però és el que m'ha sortit.
1: Mos queda un poc minut, Fausto. Sí. On el presentaràs? Quan te podrem veure, escoltar?
0: Vale, ara ho presentarem divendres a Manacor. En teoria a la plaça Font i Roig, però quan que m'apareix plourà. Mm. Crec que ho llevarem fent a la llibreria. Mm-hmm. I mirarem de trobar espai i allà serà divendres aquest dia de 8. Llavors és a Palma, dia 3, a la llibreria Dram Màgic, i a Barcelona, dia 21 d'octubre. Uh-huh. Aquestes són les que estan, aquestes ja són segures, i després supos que aniran sortint bastantes coses, o això, i ho farem.
1: Doncs moltes gràcies, Fausto Puerto, per venir, per dedicar-nos aquest temps, i sobretot ara tenim un temps de lectura amb aquest llibre Abans que vengui la fosca. Angle Editorial publicat, és la primera novel·la, assaig,
0: sí.
1: Mostra filosòfica, no sé com dir-li, dietari, de ja veurem, Fausto sí. Puerto. Enhorabona.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Fausto, per haver vengut. Un plaer. Doncs amb això hem d'acabar el programa. Arribaran ara els serveis informatius i nosaltres tornem demà, ja ho sabeu, a les 3 en punt aquí, a Vetres Ràdio. Gràcies.
2: Vagi bé.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Aixequem les copes per una civilització sa nostra que s'enfronta al risc de desaparèixer en mans o en bits de sa intel·ligència artificial. Aixequem ses copes per l'optimisme del CIS, que s'encarrega de les enquestes d'intenció de vot. Aixequem ses copes pels alumnes que seran avaluats per PISA, però sobretot pels seus mestres, que haurien de ser un dels sectors més ben pagats de sa societat, com els sanitaris, els bombers o els pagesos. Aixequem ses copes pels propietaris balears d'aparcaments, que gaudeixen del metro quadrat més cada aparcament de tot Espanya, més de 1.700 euros. Avui hem triat la paraula copa com a eix conductor d'aquest programa, així que brindeu per aquest estiu que ja s'acaba. Hola!

0: Lego. Lego.
1: I d'aquí mos teniu a Moguen School com la Shakira, més o manco, més o manco, no arribem a tant. Aina Mar, com estàs?
2: Estic molt bé, i tu?
1: També, de dilluns, i amb molta energia que tenim tota la setmana per endavant. A tu que te venes cap si te dic copa?
2: Idò, jo me veno cap una copa com a trofeu. I és que, de fet, avui, quan he tret en el carrer aquesta paraula, han sortit diferents idees i conceptes de copa. I la cançó de Shakira, que estan sentint de fons, mos dona una gran pista sobre la primera pregunta que he fet a la gent sobre copa. Quant de quilos creus que pesa la copa que ha guanyat Espanya enguany en un Mundial?
3: Jo diria que uns 5 quilitos.
2: Molt bé, molt bé. Pesa 6 quilos i 5 d'aquests 6 quilos estan fets d'un material. Te pots imaginar quin és?
3: Hòstia, pues sí. No me l'imaginava d'or, però sí. Ostres.
4: L'hauria de tenir les mans, no la tinc.
2: Idò, pesa 5 quilos. Bé, pesa 5 quilos. I de què creus que està feta?
4: Ferro, perquè or no pot ser.
2: Idò, efectivament està feta de... Oh.
4: Tot de?
2: 5 quilos d'or, sí.
4: Collons.
5: Pues ahora no me acuerdo, pero pesa un poquito. Sí, pero no lo he cogido así para ver. No me dejan. Pues qué pesa, pues qué puede pesar, ¿sabes? Unos 16 o 18 kilos por ahí.
2: Pesa 6 kilos. Entre 5 y 6 kilos, sí.
5: Es que no es muy maciza esa. Porque claro, si fuese maciza pesaría más, porque es así de grande.
6: Si fuese del Real Madrid, sería menos. Pesaría más.

0: I com que n'hi ha hagut alguns que han dit indirectament que no saben el pes perquè no han tingut el plaer de veure aquesta copa en persona, els hi han demanat a ells si havien guanyat mai alguna copa o trofeu.
1: Només vaig guanyar una medalla quan feia la mili amb un equip de balonmano.
0: Ja va bé?
1: Sí, va estar molt bé.
2: No he sido afortunado en ganar nada, no. Bueno.
3: Fa molt de temps, com a promesa, vaig guanyar una copa a un biatló.
0: Du feina, això, de preparació, o no?
3: Sí, sí, bastanta. Bastant de temps, un parell de mesos.
0: Que algunes medalles contades vam escoltar fins ara, però han trobat un esportista ben joveneta que ha rebut tant de reconeixements que ja ni se'n recorda de totes.
4: He guanyat una medalla o dues o tres i m'agradaria guanyar una copa, si puc.
0: I de què han estat?
4: De... O? No, de O no estic segura. I de plata.